0: No s'han informat de víctimes ni de danys importants. I mentrestant, a Veneçuela, almenys 40 presos polítics han quedat en llibertat aquest divendres, segons l'ONG Foro Penal. Les sortides de la presó arriben dos dies després de la primera ronda de negociacions entre el chavisme i un sector de l'oposició, liderat per Dinora Figuera. L'opositora s'havia compromès a treballar per aconseguir més alliberaments. De fet, Foro Penal assegura que el procés continua, però demana prudència fins a verificar tota la informació. I a casa nostra, les obres de pavimentació de la Ronda de Dalt de Barcelona obliguen a tallar dos dels tres carrils que hi ha en sentit Llobregat entre les sortides 13 i 14. Aquestes restriccions de mobilitat es mantindran fins diumenge a la mitjanit i l'àrea metropolitana recomana circular per vies alternatives. Els treballs busquen reduir sobretot el soroll que produeixen els vehicles quan passen per aquesta via. I també a Barcelona, la Guàrdia Urbana ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal a Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir, que ja està estabilitzat. El foc ha cremat una desena d'hectàrees de matolls i arbres. Aquest dissabte el risc d'incendi, això sí, baixarà lleugerament a tot Catalunya i hi haurà 17 comarques en perill molt alt. Tot i això, de cara a aquest dissabte, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per les fortes pluges que es preveuen, sobretot a la tarda. La idea és que es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora, sobretot a Catalunya Central, al Camp de Tarragona i també a les Terres de l'Ebre. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i l'Aran, i també podrien escampar-se per l'interior de la demarcació de Girona. Aquest divendres, les pluges més fortes, en alguns casos amb calamarsa i vent fort, han estat a les comarques del Pallars, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, la Noguera i també al Segrià. Esports. El jugador blaugrana Frenkie de Jong s'ha queixat sobre notícies falses, segons ell, que afecten la seva imatge. Bàsicament, parla de notícies sobre la lesió que va patir la temporada passada, sobre la relació amb el tècnic i també sobre el fet de, suposadament, haver-se negat a jugar un partit contra l'Atlètic de Madrid. D'altra banda, el conjunt blaugrana viatja aquest dissabte a la tarda a Suïssa per jugar diumenge un amistós contra el Basilea. També a la ciutat de Barcelona, l'Espanyol ha anunciat la cessió de Vanja Dršić. El defensa central de 27 anys i internacional amb Eslovènia ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg, rus. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. Es tracta d'un migcampista de Malgrat de Mar que arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita. I també en futbol ja s'ha disputat el primer partit de la temporada de segona divisió. El resultat està un 1-0 a favor de la Real Societat B davant el Castelló. I aquest dissabte també comença la Lliga de la Primera Divisió. La primera jornada arrencarà a 8:15 del vespre i serà amb un partit entre l'Alavés i el Getafe. I a l'Europeu de Natació a París, el sitgetà Luca Huck, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en quarta posició a la final de relleu mix dels 4% metres lliures.
1: Fins aquí les notícies.
2: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
2: DJ Trapella.
3: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
1: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
4: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
1: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
4: Música catalana refrescant i emergent.
1: Els dissabtes a les 6 de la tarda...
4: Sona Nou.
1: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
4: Escolta'ls abans que ningú.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: La pista bull. La pista és a punt. Miqui Puig, els plats també, perquè tot això funcioni. Com cada tarda a les 8 del vespre. Les tardes que van de dilluns a dijous. Els caps de setmana, repetició i sempre que ho desitgis, de 3CAT Cultura. El ball amb totes les seves formes. Dissenyat en una programació. O les novetats, les capbussades, els passats, els digis convidats. I el ball. Són l'excusa per trobar-nos i ser aquí cada tarda. Avui tenim una tarda d'aquelles plena de novetats.

Tree Head és el projecte de l'exmúsic de Tinder Sticks, Andy McAlui, amb les veus de Rusby, amb la violinista i cantant Kalina de la Madre. I aquesta Talk to Hurt. L'àlbum es diu You Are More Beautiful, gravat a Granada, amb en Youth, i ara el sents a la pista, la de fusta. Doechi Zazan.

col·laboràrem-nos és i aquest galgarap, elegància, R&B, hip-hop, digue-li com vulguis, els joves afroamericans.

Carbinellis i el Rio 18 s'ajunten amb Nina Miranda per fer aquest Shadows of Red, més tropicalisme ara mateix amb un galès que ja gairebé sembla haver nascut a Brasil.

les veus de Nina Miranda i aquest Shades of Red del Carvin Ellis i el seu Rio 18, aquest berimbau que no deixa treure encara.

0: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT. Qui no balla, no es diu. Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: The Flints, The Call of You. Ballant por.

Els germans George and Henry Flint es fan dir de Flints. The Call of You, una peça psicodèlica de pop ballable per uns artistes que fa re venien aquí ballant amb Ferrone i ara ens presenten la seva música. El revival de la música dels 60 la veiem cada 2x3. Ara arriba Stephen Sánchez i una peça que diuen està destinada a ser de les cançons de la temporada.

L'altre dia llegia en algun mitjà que aquesta peça venia a competir directament amb Bruno Mars. Es diu Stephen Sanchez i això es diu Sweet Love i és una peça inspirada en la Motau dels 60. Aquest també es fa dir amb el seu nom, Dylan Garcia. El de Los Angeles ens envia nou material. Shake That Thang. Ets a la pista.

una peça de 1975, Emorio, de Fafa de Belém, amb la reedició que em fa el segell de Madrid, Bumpy Soul.

Un clàssic de la música brasilera, reeditat el 1975, ara amb una edició per Pumpy Soul. MF Robots, aquests també els agrada Brasil. Show Us The Way, els britànics, tenint el seu soul de Brasil.

el projecte de l'ex Brand New Heavy Jack Kincaid. En regala aquest Shut Us The Way, amb tot de músics de l'escena britànica. I una cançó que les veu recorden a Sergio Mendes i l'instrumentació al gran George Duke quan els 70 es va enamorar de Brasil i en regalava peces tenyides d'aquest ritme. Els remics que us vaig prometre són a Certian Ratio, els Frestacs de Manchester, la mesclada en Amber i la seva cançó Amber.

Number, dos dels membres de Red Snapper, un dels combos més inclassificables dels 90, remesclats per una banda que des dels 80 no ha deixat de fer feina com són, Sirtian Radio. Manchester, Londres i la pista de fusta. El projecte es diu Namba i la cançó Amba. I això és la discoteca d'ICAC.

Àfrica, sempre sorprenent, en esport, en música, en ritmes, en recursos i en resistència. Sí que ell i el seu body, de la música africana d'ara mateix, a Europa.

Música bavaresa, pop de ball. Digue-li com vulguis. I ara imagina't que ets fan d'un artista, el truques perquè col·labori amb tu i és a l'estudi del costat. Això és el que els va passar als Sleaford Mods quan van trucar Aldous Harding. D'allà va sortir el nou single de Sleaford Mods.

La marca de la casa intacta. Els Sleaford Mods a punt de treure de The Mist of Planet X. Col·laborant amb Mal Disordering. Ets el cap de la ràdio inquieta. Ens agrada la gent minimalista, que sempre té clar el que fa, com Sleaford Mods.

Com deia en aquell programa, coita que fan ara, Monsieur Bampret Dimix, Kimchi, el que és el mateix, el col·lectiu Slow to Dance, agafant clàssics del disco i posant-los a la pista, posant-los al dia.

marca de la casa. Too Slow to Disco, regalant aquest Do You Ever the Kimchi amb el remix de Montse Bampat Deep Remix. Francesos que hem descobert a través de l'increïble xarxa que és Bandcamp. Jeroboam, es diu Need Away, i encara que sembli que és una peça dels 70, és fet i perpetrat.

0: de grup, de cançó i de sensació. Es diuen Jeroboam, són francesos, graven per un segell holandès. In Need Away és la cara B d'una peça que és escodiciada per tots els amants de la música disco. I tu ets a la pista.
1: Pista de fusta. Dance Club. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
0: I ja ho saps, Miqui Puig els plats et dirà allò de sigueu feliços, balleu. Aquí s'acaba l'edició d'avui amb els alemanys Final DJs i el seu Wall With Me. Que el ball sigui amb vosaltres i amb el vostre esperit.

fusta. Ara, de dilluns a dijous, al mateix pel canal de sempre. Pista de fusta. Ara, de dilluns a dijous, al mateix pel canal de sempre.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Cristian Roldán. Donald Trump ha anunciat que després de derrotar l'Iran vol declarar l'estret d'Hormuz territori dels Estats Units. El president nord-americà assegura que Washington ja controla aquesta important ruta marítima i que cap vaixell hi passarà sense el seu permís.
2: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
1: Les declaracions arriben quan s'acosta el venciment dilluns del termini de 60 dies acordat per negociar el final de la guerra entre tots dos països. Trump també ha defensat mantenir el bloqueig de l'estret, mentre que l'Iran rebutja qualsevol control nord-americà i reclama la fi del bloqueig i un alto al foc. L'estret d'Hormuz, recordem, entre l'Iran i Oman, és una de les principals vies mundials per al transport de petroli i gas. Repassem ara altres notícies en format breu. Davant la crida d'una nova entrada massiva a Ceuta per aquest dissabte, el Marroc i Espanya blinden la frontera amb un gran desplegament policial i militar. Els dos països no volen que repeteixi l'episodi de fa 15 dies quan van entrar més de 70.000 persones de manera irregular. Madrid ja ha amenaçat amb retornar tothom que arribi. I la decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear extremenya d'Almaraz obre un nou escenari per als reactors d'Escó i Vandellós, que s'havien de tancar abans del 2035. Els alcaldes d'aquests municipis catalans diuen que els motius per ajornar el desmantellament d'Almaraz també serveixen per les dues centrals del país. Els ecologistes critiquen que l'anunci s'hagi fet en plenes vacances. I un terratrèmol de magnitud 5 ha sacsejat aquesta matinada la localitat de Lendín, a Granada. La Junta d'Andalusia ha activat la fase d'emergència en situació operativa 1 pel sisme, que ha provocat més de 80 trucades als serveis d'emergències i diversos danys materials, com ara despreniments i caigudes d'elements de façanes i teulades. En les últimes hores també s'han registrat 4 terratrèmols més, amb magnituds d'entre 2 i 4, a municipis dels voltants. I a Colòmbia, l'últim balanç del terratrèmol que va sacsejar el país dilluns eleva 288 el nombre de morts, mentre que els desapareguts són ara poc més de 200. L'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades, però fer-la arribar és una de les principals dificultats que es troben sobre el terreny.

0: La cultura catalana s'instal·la aquest cap de setmana a Estocolm per celebrar-hi l'Aplec de Difolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular i tradicional catalana, i participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. Des de fa gairebé 4 dècades, la Difolk contribueix a difondre el patrimoni cultural català més enllà de les seves fronteres. L'Aplec Internacional és el seu projecte més emblemàtic i des de la seva primera edició, celebrada a Amsterdam l'any 1988, ha recorregut nombroses ciutats europees amb l'objectiu de donar a conèixer la diversitat de les tradicions del país i fomentar l'intercanvi cultural. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, destaca la importància del programa que es presenta enguany a Estocolm.
1: Genera trobades i intercanvis amb altres societats, amb altres cultures del món. Aquest any l'oportunitat, a més, és especialment extraordinària perquè, com sabeu, la Plec s'integra al Kulturfestivalen, un dels grans festivals urbans d'Europa.
0: El programa inclou un espectacle inaugural, 11 grups de gegants, 5 de sardanes, diverses colles castelleres, 4 de bastoners i 3 agrupacions musicals, entre d'altres. Esports. El jugador blaugrana Frenkie de Jong s'ha queixat sobre notícies falses, assegura que afecten la seva imatge. Per exemple, notícies sobre la lesió que va patir, sobre la relació que té amb el tècnic blaugrana Hansi Flick i també sobre el fet de suposadament haver-se negat a jugar un partit contra l'Atlètic de Madrid la darrera temporada. D'altra banda, el Barça viatja aquest dissabte a la tarda a Suïssa per jugar diumenge un amistós contra el Basilea. I l'Espanyol ha anunciat la cessió de Vanja Dršić, el defensa central de 27 anys i internacional amb Eslovènia, ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández, el migcampista de Malgrat de Mar, que arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita. I aquest dissabte comença la Lliga de Primera Divisió de Futbol. A 8:15 del vespre serà el primer partit l'Alavés-Getafe. I a l'europeu d'atletisme a Birmingham aquest divendres s'han disputat les primeres 4 proves de l'heptatló. La catalana Maria Vicente és 8ª a la general.
2: Fins aquí les notícies.
3: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
4: Sigui
3: bon
4: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
3: Denuncien l'accés de burocràcia...
5: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
6: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
5: parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
3: I a casa nostra tornen a sortir
6: a Lleida,
3: el carrer...
5: I de la resta del món.
3: Pendents de la cimera internacional...
5: Faci el temps que faci.
7: Més aviat sol i una petita interrupció...
5: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Guàrdia, amb Enric Calpena.
8: A 1861, un ric propietari...
9: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3Cat. Això és...
5: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
9: Una hora d'història que us captivarà.

Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Benvinguts i benvingudes a un programa especial avui que dedicarem a la música dels Doors. I és que això que acabeu de sentir ara mateix, aquest Hello, I Love You, doncs encara que costi de creure, és una novetat discogràfica. És una cosa que s'acaba de publicar en aquest 2026, una mena d'EP, una mena de disc que inclou 7 cançons, totes elles ja conegudes. Tampoc no serveix massa ni per celebrar cap efemèride, perquè originalment aquesta cançó es va publicar l'any 1968, en aquell àlbum dels Doors que es deia Waiting for the Sun, i la veritat és que no sé ben bé quin és el perquè d'aquesta publicació. He estat buscant una mica arguments, no us penseu que us estic dient perquè no ho sé i em quedo tan ample, sinó que ho he estat buscant, però és que no he trobat una resposta a la meva pregunta, ni a través de la IA, no l'he trobada. Però sigui com sigui, doncs hi ha novetat dels Doors i a mi em donava peu a fer avui un recorregut per alguns dels seus millors àlbums i escoltar alguna de les seves millors cançons. Evidentment ens quedarem amb la primera època dels Doors. Però ja que hem posat aquesta cançó del Hello, I Love You, doncs aquesta cançó va ser motiu de polèmica, com si fos això un programa esportiu d'aquells nocturns. Polèmica perquè, entre altres coses, els Kings van acusar els Doors de plagi. Doncs senzillament perquè hi havia una cançó dels Kings, aquest All Day and All of the Night, que la guitarra feia la mateixa frase que la veu del senyor Jim Morrison. Escolteu-la.

Doncs la veritat és que s'hi assemblava i força el que era la guitarra amb els cors del Hello I Love You dels Doors. De fet, s'ha de dir que aquesta polèmica va quedar de la part o va guanyar els Kings, els denunciants, que finalment el jutge li va donar la raó de que sí que era un plagi. Evidentment, Jim Morrison sempre diria que no, però vaja, aquestes coses, doncs al final es decideix un jutge que no sé si és la persona més adequada a l'hora de diferenciar qüestions musicals. Però vaja, així és la justícia, així són les coses. De fet, hi ha unes quantes versions del Hello I Love You, més enllà del All Day and the All of the Night dels Kings. Una d'elles la van fer els Eurythmics, i així sonaven, de la mà d'Annie Lennox i Dave Stewart.

Doncs així sonava. La versió no la va denunciar ningú, evidentment, perquè era una versió de l'original Hello, I Love You, original, entre cometes, que havien fet els Doors. L'any 1986, no, us he dit any 1986, any 1968. He girat els números com si fos dislèxic. Però ara algú s'estarà preguntant, no, era un especial dels Doors, ja portem aquí els Kings, Eurythmics, a partir d'ara... tot d'Ors, i un copet al micro, tot d'Ors des d'ara i fins al final. I començant, doncs, per on s'ha de començar, pel primer àlbum, per aquell que es deia senzillament de d'Ors, i que de manera màgica ja va deixar dues cançons per la història. Any 1967, els d'Ors debutaven amb un àlbum que portava coses com aquesta.

Doncs així debutaven, ni més ni menys, que l'any 1967, els Doors, amb cançons com aquest, Break On Through o To The Other Side. La veritat és que quan un ja debuta d'aquesta manera, avui llegia una teoria que deia el primer àlbum sempre aixeca moltes expectatives i després el problema és seguir-ho mantenint. Hi ha gent que els primers àlbums doncs, han passat absolutament desapercebuts i a partir del cinquè o del sisè han començat a cridar l'atenció del públic. Però el cas dels Doors, evidentment que si amb cançons com aquestes sorties l'any 1967, doncs ja podies anar tranquil per la vida. Però és que no es quedaven només aquí, amb el Breakthrough to the Other Side, sinó que també en aquell mateix àlbum hi havia un Light My Fire.

Tremendo. Light My Fire, què us he de dir jo? Cançó que va estar al número 1 durant molt de temps. Després va refer aquest número 1 una versió que va fer del propi Light My Fire al José Feliciano. Tranquils, que no us la posaré. Però va ser una d'aquelles cançons que marca, diguem que un abans i un després en el món del rock psicodèlic. La cançó, de fet, és del Robbie Krieger, que és el guitarrista dels Doors,

Doncs, evidentment, que vaig cap als hits, eh? Això és una cosa indiscutible. No aniré a buscar aquelles cançons ocultes que van enregistrar amb una cara B. No, si estem fent repàs de la discografia, hem d'anar a buscar, doncs, el bo i millor de cada un d'aquests àlbums. People Are Strange, d'aquest segon àlbum dels Doors, però enregistrat en el mateix 1967, i disc en el que Jim Morrison comença a fer de compositor. Fins ara, aquí hi ha una cançó de Jim Morrison, les altres, doncs, composades per la resta de la banda. Ho dic perquè Jim Morrison sempre ha sigut una mica com la punta de l'iceberg dels Doors, el cap visible, l'esbojarrat, el que es va suïcidar molt jove, el que pitos i flautes, però que al darrere hi havia uns artistes i uns músics com l'alçada d'un campanar, vaja. I arribem al 68, que és, de fet, aquell àlbum que dona peu avui al programa especial que fem dels Doors. Ja ho hem dit, que en aquest àlbum que es va publicar el 88, que es deia Waiting for the Sun, hi havia el Hello, I Love You, que hem agafat com a punt de partida. Però ara us destaco una altra de les cançons que a mi m'agrada i molt d'aquest disc, que es diu Love Street.

si haguéssim de situar els Doors, evidentment ho hauríem de fer a la ciutat de Los Angeles. Jim Morrison va viure durant molt de temps, abans de que arribés tota la onada que va desembarcar allà a Laurel Canyon. Laurel Canyon, famosíssim barri d'un d'aquells turons que hi ha als afores de la ciutat de Los Angeles, per on hi va passar Déu i sa mare. Els originals eren Jim Morrison, Frank Zappa, l'escapista, el Houdini, i després ja van arribar Mamas and the Papas, van arribar els Byrds, va arribar el Neil Young, Crosby, Stills and Nash, Jackson Brown, Carole King, i seria un no parar amb els Eagles i un no parar. Però dels primers que vivien per allà, i de fet dels que no relacionaven amb tota la comunitat de Laurel Canyon, eren Jim Morrison i, evidentment, evidentíssimament, Frank Zappa. Anem amb més àlbums dels Doors. 69 ja com una mena de recopilació, però saltem el 69 amb un gran àlbum, enorme disc, que es diu The Soft Parade. En aquest disc hi ha moltes cançons bones, jo m'he quedat amb aquest Touch Me.

Doncs en aquella època algú va catalogar cançons com aquest Touch Me de comercials, per allò que sonaven, és veritat, una mica amb els arranjaments aquests metàl·lics del que podria ser, per exemple, un Elvis Presley a Las Vegas. Aquesta cançó la podria haver cantat Elvis sense cap mena de dubte. No crec que la cantés, però no tinc presència de que ho fes. Ara algú em dirà, sí, va fer una versió, pues no ho sé. Però que els arranjaments amb els metalls doncs, podien anar perfectament això un escenari d'aquells més rimbombants de la ciutat de Las Vegas. Això passava a l'any 1969. Hem de dir que aquí, a aquestes alçades, Jim Morrison ja li fotia la garrafa, però d'una manera tremenda, o sigui que era d'aquells personatges impresentables en quant a que no es presentava als estudis de gravació quan s'estava treballant, i ja començava, en certa manera, també la conflictivitat, tot i que encara quedaven bons discos per tirar endavant. Un d'ells, per exemple, el que van publicar l'any 1970 i que es diu Morrison Hotel. D'aquí també n'hauria pogut extreure moltes, és un disc molt bluesero i m'he quedat amb aquest Roadhouse Blues.

És enorme, aquest Roadhouse Blues. Hi havia, diguéssim, que molta afició també al món del blues, sobretot Ray Manzarek, el teclista, era el que era més aficionat al món del blues. I arribem a l'any 1971. L'any 1971 és l'any en el que mor Jim Morrison. El Jim Morrison va morir concretament un dia, ara us ho busco perquè ho tenia per aquí, perquè jo de memòria no m'ho sé, eh? Jo aquestes coses he de buscar-les, però va morir, després us diré la data concreta, segur que algú ja se la sap, però el Jim Morrison, abans de morir, va deixar escrita bona part d'aquest disc amb el que, evidentment, acaba el que és la discografia oficial amb Jim Morrison al capdavant. Després vindrien dos àlbums més en els que la resta de la banda es anirien combinant una mica el paper de cantants, però per mi, allà on acaba la carrera dels Doors és any 71 amb Elia Woman, que és l'any que coincideix també amb la mort de Jim Morrison.

Una altra bona demostració d'orga per part de Ray Manzarek en aquesta Riders on the Storm, 1971. Any que es publica Elia Woman, any que mor el senyor Jim Morrison, que havia decidit anar passant amb la seva parella, aquella època es deia Pamela Courson, a la ciutat de París, per desconnectar una mica de tot plegat, i a partir d'aquí va desconnectar, però massa, suposadament. Ja que el dia 3 de juliol doncs, es va trobar el cos del senyor Jim Morrison a la banyera del seu apartament a París, i a partir d'aquí el mite i totes les teories conspiranoiques al voltant de la seva mort, doncs n'hi ha per donar i per vendre. La primera, que està viu, suposadament en una illa, al costat d'Elvis i algun més de Jimi Hendrix, segurament. La segona, que l'informe forense va ser un desastre, perquè deien que mesurava, que tenia 50 anys el cadàver i que mesurava 1,80 m o 1,90 m, i no coincidia res absolutament. Ja sabeu que ell forma part d'aquest club del 27, d'aquests cadàvers joves, doncs des de Jimi Hendrix, Bon Scott, ara els estic dient de memòria, però Janis Joplin, aquí també hi trobaríem, evidentment, a gent com l'Amy Winehouse, com el Kurt Cobain, i llarguíssim, etc. I a partir d'aquí, sí, com sigui, feu cas de la teoria que us vingui de gust, però el que sí que és cert i és verídic és que hi ha una làpida amb el seu nom al cementiri de Père Lachaise, això és a París, i a més, doncs, és un d'aquells llocs hipervisitats, evidentment, que segurament més d'un de vosaltres hi haureu estat. Jo em quedo amb una altra de les cançons d'aquest Elia Woman, i és la cançó que li donava títol a aquest disc de 1971.

I nosaltres acabarem, i no hi havia una millor manera d'acabar, amb una cançó que justament va publicar en el seu primer àlbum. No sé si era premonitòria, però Dian estava inclosa dins del primer disc que van publicar els Doors. I Dian, al final, tot i que són 11 minuts, no ens hi cabrà sencera, és la millor manera de posar punt i final avui també aquest Delicatessen dia a la setmana de programa. Nois, noies, que tingueu molt bona Setmana Santa. Aprofiteu cada un dels minuts que teniu per fer tot el que us dongui la gana. Gràcies per ser-hi, com sempre, per fer-nos costat i sigueu molt exigents de la bona música, ni que sigui tombats a la Bartola, com estareu aquests dies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Cristian Roldán. Comencem parlant de dos sismes que s'han produït aquesta matinada. D'una banda, un terratrèmol de magnitud 5 que ha sacsejat a bona part de la localitat de Lendín, a la Granada. La Junta d'Andalusia ha activat la fase d'emergència en situació operativa 1 pel sisme, que ha provocat més de 80 trucades i avisos i diversos danys materials, com ara despreniments i caigudes d'elements de façades i teulades. En les últimes hores també s'han registrat 4 terratrèmols més, amb magnituds d'entre 2 i 4, a municipis dels voltants. Aquest moviment s'ha sentit a gairebé tota Andalusia i també a un altre país, però a Indonèsia, almenys 2 morts per un terratrèmol de magnitud 7,7. El sisme s'ha produït de matinada a la costa del país asiàtic, a uns 35 quilòmetres de profunditat, i ha activat una alerta preventiva per tsunami que s'ha aixecat minuts més tard. El moviment ha anat seguit almenys 3 rèpliques i també ha provocat danys materials i evacuacions. Repassem ara altres notícies en format més breu. Espanya i el Marroc reforcen la seguretat de la frontera de Ceuta davant la convocatòria d'una nova entrada massiva de migrants prevista per avui. L'objectiu és evitar que es repeteixi la situació de fa 2 setmanes, quan més de 70.000 persones van accedir a la ciutat de forma irregular. El govern espanyol ha anunciat que retornarà totes les persones que travessin la frontera. Mentrestant, Catalunya manté activat els avisos per pluges intenses i per risc d'incendi. L'alerta Inuncat preveu aiguats sobre tot avui a la tarda a la Catalunya Central, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Tot i això, hi ha un centenar de municipis del país, de 17 comarques, que es troben en risc molt alt d'incendi. De fet, a Barcelona, la Guàrdia Urbana ha detingut una persona acusada de provocar el foc de Collserola, que ja està estabilitzat. D'altra banda, les obres de pavimentació de la Ronda de Dalt de Barcelona obliguen a tallar 2 dels 3 carrils en sentit Llobregat entre les sortides 13 i 14. Aquestes restriccions de mobilitat es mantindran fins diumenge a mitjanit i l'àrea metropolitana recomana circular per vies alternatives. Els treballs busquen reduir sobretot el soroll dels vehicles. I aquest cap de setmana se celebren festes majors a molts municipis del país. Per exemple, a Barcelona, la de Gràcia ha començat aquest divendres amb el pregó del periodista Vicent San Clemente, que ha carregat contra el capitalisme especulatiu i també la gentrificació, i ha volgut reivindicar el paper del teixit veïnal i associatiu del barri de Gràcia. L'aeroport del Prat afronta aquest dissabte un dels caps de setmana amb més operacions de l'any. Hi ha previstes més d'un miler de vols programats per avui i també un miler més per demà. L'activitat es complica sobretot per la vaga indefinida dels treballadors de terra de l'empresa Ground Force. Alguns passatgers, de fet, encara esperen recuperar l'equipatge. És el cas d'aquest matrimoni aficionat a l'astronomia que van venir a Catalunya per veure l'eclipsi.
2: Vam venir de vacances i totes les nostres coses són a les maletes, fins i tot el material per fer fotos de l'eclipsi solar. He hagut de comprar els aparells i no crec que la companyia Condor m'ho reemborsi.
1: També hi ha altres passatgers que ni tan sols han pogut començar les seves vacances per culpa d'aquestes cancel·lacions. De fet, aquest divendres se'n van anul·lar una vintena de vols i més de la meitat dels serveis van sortir amb retard. Esports. El jugador blaugrana Frenkie de Jong es queixa sobre notícies falses. Assegura que afecten la seva imatge, sobre la lesió que pateix, sobre la relació que té amb el tècnic blaugrana Hansi Flick i sobre el fet de, suposadament, haver-se negat a jugar un partit contra l'Atlètic de Madrid la temporada passada. D'altra banda, el Barça viatja aquest dissabte a la tarda a Suïssa per jugar diumenge un amistós contra el Basilea, i l'Espanyol ha anunciat la cessió de Vanja Đorđić, el defensa central de 27 anys i internacional amb Eslovènia, que ha jugat les 2 últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández, el migcampista de Malgrat de Mar, que arriba cedit fins a finals de temporada provinent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita. De fet, ja s'ha disputat el primer partit de la temporada de la segona divisió amb una victòria per la mínima de la Real Societat B davant el Castelló. Aquest dissabte també comença la Lliga de Primera Divisió. A 2:15 del vespre tindrà lloc el primer partit partit que el jugaran l'Alavés davant el Getafe. I a l'europeu de natació a París, el sitgetà Luca Huck, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en quarta posició a la final del relleu mix dels 4% metres lliures.
0: Fins aquí les notícies. Aquest cap de setmana torna la Lliga i torna el Tot Gira.
3: Diumenge, dues estrenes. La de l'Espanyol i la del Girona.
0: A les 7 de la tarda, Espanyol Llevant i Girona Leganés.
3: Comença l'operació Ascens a Girona.
0: Tot plegat mentre el Barça continua amb la pretemporada. Basilea Barça amb la narració de Joan Fitó. Aquest diumenge torna la Lliga. Torna el Tot Gira. De 4 de la tarda a 10 de la nit amb Oriol Rodríguez.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
4: Quina diferència hi ha entre Trap i Suar?
5: Va, si no ho cal.
6: És que quedem unes preguntes a vegades.
7: Ell t'ho explica, ell t'ho explica.
4: A veure, Xuriguera.
6: Ah, i el swap, i el... I el rap, a més, el... I llavors el crack.
4: O sigui, el trap sí que el tenim més o menys identificat. El swag, no sé.
7: Una cosa molt rara, no sé. Yeah. Jo tampoc t'ho sabria explicar.
3: La Renaixença, amb en Peyu i companyia. De dilluns a diumenge a les 12 del migdia.

0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: En el capítol anterior...
2: El 27 d'abril del 2013, mentre el poble del Monte celebra la Sabatina, una festa en honor a la Verge del Rocío, un home de 39 anys i la seva filla de 8 són assassinats a ganivetades a casa seva. Per la gran quantitat de ferides que presenten les víctimes, la Guàrdia Civil creu que es tracta d'un crim passional. Al principi, investiguen la mare de la nena, que s'havia separat de l'home assassinat només 20 dies abans del crim, i el seu amant. Però tots dos presenten una coartada. Després de mesos treballant en el cas i d'haver descartat moltes pistes, la policia no sap per on continuar investigant, fins que els veïns perden la por i decideixen parlar.
3: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. L'ADN que la policia científica va trobar al lloc dels fets és de les víctimes i de la Marianela, la mare, que va ser la primera sospitosa. També hi havia unes petjades que no saben de qui són, però res més. Al Monte, un poble que venere la Mare de Déu del Rocío, la ciència política està perduda. Però un canvi d'actitud dels veïns que havien callat durant mesos permetrà als investigadors fer un important pas endavant. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
4: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
2: Crims. Per què matem?
4: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
2: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
3: Molts veïns del Monte, un poble de 24.000 habitants de la província de Huelva, passen l'estiu al Rocío o a Matalascañas, dos nuclis que formen part del mateix terme municipal, però que estan a 15 i 30 quilòmetres respectivament. El centre del poble, en canvi, es queda pràcticament desert. L'any 2013, mentre gairebé tothom estava a la platja o al camp, dues famílies sacsejades per la tragèdia no van tenir ganes de moure's de casa. Els familiars de Miguel Ángel i María Domínguez, assassinats el 27 d'abril d'aquell any, es van quedar al Monte mentre esperaven respostes, les que els havia de proporcionar la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, la UCO. Durant mesos, els investigadors no van tenir cap pista per assenyalar un sospitós del doble crim. En un primer moment, es van plantejar si el pare havia matat la nena i després s'havia suïcidat, però quan van veure que l'home havia rebut 50 ganivetades i que tenia una ferida en forma d'X a l'esquena, ho van descartar i van pensar de seguida en un crim passional. Per això, també van investigar la mare de la nena, la Marianela, i el seu amant, el Francisco Javier, l'home pel qual havia deixat el Miguel Ángel només 20 dies abans del crim. Però per aquí tampoc no van trobar res. Els investigadors també es van trobar que la gent que podia saber alguna cosa, una família equatoriana que vivia just al costat de les víctimes, no volia col·laborar. Però a principis de setembre del 2013, 5 mesos després del doble crim, les coses van començar a canviar. Escoltem el capità de la Guàrdia Civil que va dirigir la investigació.
5: S'inició una línia d'investigació, estuvimos trabajando y se tomaron una serie de declaraciones hasta que finalmente se abrieron, pues tenían miedo, represalias, que le echaran del país, no quieren meterse en follones judiciales, etc. Finalmente ya nos contaron pues lo que habían vivido, que era lógico que hubieran escuchado qué es lo que había sucedido allí, y nos marcaron fehacientemente las horas en las que sucedieron los hechos.
3: La primera que explica el que va sentir la nit del 27 d'abril és una noia que es diu Daisy.
5: ¿Qué es lo que sacamos de esas declaraciones de mayor interés? Pues sacamos que la hija del matrimonio que vivía en esa casa, Daisy, se encontraba realizando una comunicación telefónica entre las 21:47 y las 21:52 horas con su novio Francisco. ¿Qué es lo que nos dice Daisy? Nos dice, cuando termino de hablar con mi novio, es cuando se produce, a partir de que yo cuelgo esa llamada, no sabe precisar, es imposible que precise el segundo ni el minuto, pero dice que después de colgar esa llamada es cuando escucha los gritos, qué haces aquí, fuera de aquí, etcétera. Después de que cuelga esa llamada. ¿Qué otro registro técnico tenemos de ella? Tenemos una conversación de WhatsApp. Esa conversación es a las 22:03.
3: En aquesta conversa de WhatsApp, la Daisy li diu al seu xicot que ha sentit una baralla a la casa del costat. També que li sembla sentir una nena cridant i un soroll com de cops molt forts contra la paret. Tot i això, en aquell moment no ho va explicar a ningú més, ni va avisar la policia. El seu germà, Freddy Vinicio, encara aporta més detalls als investigadors.
5: Esta persona nos informa que se encontraba justo en la parte de arriba, esa vivienda tenía arriba otra estancia, se encontraba hablando por teléfono con una amiga que se llama Cristina. ¿Qué nos manifiesta Freddy Vinicio? Nos dice, mientras mantengo la comunicación con mi novia, se han producido todos los hechos. Estamos hablando de lo mismo. Discusión entre dos hombres. Este caso, Freddy Vinicio incluso nos dice, hombre, mi opinión, yo creo, porque yo trabajo aquí con mucha gente, gente de Almonte, gente de extranjeros, tal, yo creo que eran españoles, incluso me atrevería a decir que eran almonteños. Bueno, nosotros en ese momento ni nos va ni nos viene. Lo que él dice, pues oye, bienvenido sea, ya está. ¿Y qué nos dice? Dice, bueno, se produce esa discusión, esos golpes, escucho luego incluso cómo se colocan cosas, igual fuera de aquí, me tienes harto, ese tipo de frases. No sabe colocar en qué frase fue primero, si fuera de aquí, si me tienes harto, etc. Y luego lo que marca es que cuando él finaliza la llamada con Cristina, con su amiga, ya se ha acabado la reyerta.
3: Per què van esperar 5 mesos aquests veïns equatorians a parlar? De seguida ho sabrem. La declaració dels dos germans, del Freddy i la Daisy, permet als investigadors establir quan es produeix l'atac i quan dura la baralla. Per cert, fixeu-vos també que una de les coses que diu el noi és que li va semblar que l'agressor també era del Monte.
5: ¿Qué horas, qué minutos tenemos? Tenemos 17 minutos de conversación telefónica. Por lo tanto, desde las 21:44 hasta las 22:02. ¿Qué tiempo tenemos los investigadores que hemos analizado todos los datos que nos van informando de todos lados, de criminalística, de lecio, de toxicología, etcétera? Toda esa recopilación de datos, si lo metemos junto con las manifestaciones de los vecinos, que son el entorno físico, los que han escuchado la pelea, se puede concretar que la pelea ha sido producida entre las 21:52 y las 22:02.
3: Més precisió impossible. Aquests 10 minuts seran molt importants a partir d'ara. Estem parlant del temps que passa entre que els veïns senten el primer soroll estrany i el moment en què la casa de la família assassinada es queda en silenci. Per tant, qualsevol persona que tingui una coartada sòlida per aquest interval que va de les 21:52 a les 22:02 del 27 d'abril de 2013 podrà ser descartada com a autora dels fets. Quan aconsegueixen aquesta informació, els investigadors tornen a la casella de sortida per analitzar l'entorn més proper a les víctimes. La Guàrdia Civil investiga com era la relació entre l'home assassinat, el Miguel Ángel, i l'amant de la seva dona, el Francisco Javier, el Fran, però també entre la Marianela, la dona de la víctima, i la nòvia del Francisco Javier, que es diu Raquel. Per aconseguir informació, s'entrevisten amb els companys de feina de tots quatre, que treballaven al mateix supermercat, un Mercadona. Què diuen els companys, Lídia Orriols?
6: Els treballadors del supermercat destaquen que el Miguel Ángel era un home molt pacífic i que tenia una relació cordial amb el Francisco Javier. Segons expliquen a la Guàrdia Civil, quan es veien, els dos homes se saludaven amb normalitat, tot i que intentaven no coincidir en els torns. Però quan la Marianela va abandonar el domicili familiar 20 dies abans del crim, la relació es va tensar i van intentar no veure's en cap moment.
3: Però si els companys de feina dels investigats no destaquen cap enfrontament entre el Miguel Ángel i el Francisco Javier, sí que ho fan en referència a la Marianela i la Raquel.
6: Segons expliquen alguns treballadors a la Guàrdia Civil, les dues dones es portaven molt malament i s'havien arribat a insultar a la feina. La Marianela deia que la Raquel li volia fer la vida impossible perquè estava amb el seu ex, el Francisco Javier.
3: Però els investigadors no troben cap indici que situï la Raquel al lloc dels crims. Ni a la Raquel ni ningú altre proper a les víctimes. Tot i que han aconseguit establir l'hora dels crims, 5 mesos després continuen sense sospitós. Una altra vegada, un testimoni permetrà descobrir coses importants per a la investigació. Una nit de mitjans de setembre, un home a qui li diuen El Magro truca als investigadors per dir-los que ha recordat un detall del dia dels crims que els podria interessar. Aquest home té un taller de planxa i pintura al Monte, però també és conegut perquè cria i ven cavalls. Detalls a tenir present per entendre la importància del seu testimoni.
6: A la mà de la Marianela, el Francisco Javier, tots li diuen Fran. El carrer Fèria és al costat del Mercadona i és on hi ha una sortida secundària del supermercat, no la porta principal. El Poti és un altre amic i recordeu que estem en el cap de setmana que celebren el que en diuen la Sabatina, un altre homenatge a la Verge i molta gent va amb cavalls amunt i avall.
3: Això és el que va declarar El Magro 5 mesos després del crim.
7: Aún era de día, pero no puedo precisar la hora. El Poti y yo íbamos a caballo y cuando bajamos por la calle Feria, cerca del Chaparral, nos encontramos a Fran en el interior de su vehículo, un Volkswagen Golf de color azul aparcado en dicha calle. Fue él quien nos saludó. Recuerdo perfectamente que sucedió el día que asesinaron a Miguel Ángel y a la niña, porque vendí una yegua.
3: Aquesta trobada podria semblar una anècdota, però no ho és, perquè en declaracions davant de la Guàrdia Civil, el Fran, el Francisco Javier, l'amant de la Marianela, sempre havia manifestat que no va sortir del Mercadona la tarda del dissabte 27 d'abril. El Magro també assegura que va veure Francisco Javier conduint el seu cotxe particular i no la furgoneta de l'empresa. Per això, la Guàrdia Civil creu que no podia estar repartint la compra a algun client com feia habitualment. Ara bé, de moment, els investigadors només tenen la paraula d'una persona contra la d'una altra. Per tant, intentaran corroborar la història amb dades tècniques, com van fer amb la família equatoriana, és a dir, registres dels repetidors telefònics. Més coses. En el capítol anterior havíem explicat que es va fer una segona inspecció ocular a l'escena del crim perquè els experts de l'equip central d'inspeccions oculars de la Guàrdia Civil, l'ECIO, els semblava molt estrany que l'assassí no hagués deixat cap rastre tenint en compte la violència dels atacs. En aquella inspecció, entre altres coses, es van requisar 3 tovalloles netes que hi havia als 2 lavabos de la casa, pensant que potser l'autor les podria haver utilitzat per netejar-se i aixugar-se després de rentar la sang de les víctimes. A finals de setembre, els investigadors de la UCO reben els resultats de les anàlisis i el que llegeixen a l'informe del laboratori els cau com un gerro d'aigua freda. De nou, no es troba cap resta genètica que no pertanyi a les víctimes o a la mare, la Marianela. I creuen confirmada la seva tesi que l'autor dels assassinats va preparar molt bé el crim i que va accedir al domicili de l'Avinguda de los Reyes tapat de cap a peus. Els investigadors estan tan perduts que sol·liciten que un altre organisme faci noves proves en les mateixes tovalloles.
8: En su insistencia para que las toallas requisadas en la escena del crimen se sometieran a nuevos análisis por parte de otro organismo público competente, los mandos de la UCO encontraron a una aliada trascendental, Virginia Sesma, la jueza instructora. A su señoría también le resultaba insólito que no hubieran hallado en el lugar de los hechos ni huellas ni un perfil genético que pudiese corresponder al agresor. En consecuencia, emitió aquellos sendos mandamientos, fechados el 24 y 25 de octubre del 2013, por los que ordenaba el envío de las evidencias recogidas en las inspecciones oculares al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid, con el fin de que se practique una nueva pericia por si fuera factible la obtención, por sus especialistas y métodos, de un perfil genético distinto de los hallados hasta el momento y que pudiera pertenecer al posible autor de los hechos.
3: A més de les tres tovalloles netes, la UCO envia a l'Institut Nacional de Toxicologia una tovallola i una estora de bany tacades de sang. També els fan arribar una esponja, un mocador de paper i dos ganivets. El que es va trobar a l'habitació de la nena, i es va especular que l'havia fet servir per defensar-se, i un de tallar pernil que hi havia en un calaix de la cuina. Cap dels dos estris tenia restes visibles, però tot i així se'n demanen anàlisis per si l'assassí els hagués netejat. Recordeu que a l'escena del crim no es va trobar l'arma homicida, que els forenses van assegurar que es tractava d'un ganivet d'uns 15 centímetres amb la fulla llisa. Encara hauran de passar uns mesos fins que els investigadors puguin tenir els resultats d'aquesta tercera analítica. De moment, tornem a la línia d'investigació reoberta al voltant del Francisco Javier Medina, Fran, l'amant de la mare, arran de la declaració del Magro.
6: El Magro declara més vegades davant de la Guàrdia Civil i sempre manté la mateixa versió. Està segur que va veure Francisco Javier Medina quan ell diu que estava treballant. Explica que se'l va trobar quan anava de camí a un solar de la seva propietat on havia quedat per vendre's un cavall. El mateix Francisco Javier reconeix que sí, que va veure el Magro i el Poti a cavall, però situa l'escena després de les 10 de la nit, quan va sortir de la feina. El Magro, en canvi, diu que encara era de dia, però que no recorda exactament l'hora. Per resoldre la contradicció, els investigadors tornen a recórrer als registres tècnics.
5: Pudimos verificar que la hora aproximada en la que Manuel Ángel Magro, junto con un amigo suyo, Manuel Ángel Poti, vieron a Medina fue entre las 21:01. Digo 21:01 porque tenemos una cámara en la que sitúa, es la última imagen de Medina en el Mercadona. El último momento que tenemos constancia que estuvo en el Mercadona fue a las 21:01, saliendo por la línea de cajas.
3: Els investigadors creuen que la trobada entre el Francisco Javier i els dos homes a cavall va ser entre les 21:01 i les 21:29. El per què, com heu sentit, és que l'última imatge de l'amant de la Marianela al Mercadona és a les 21:01. Després de revisar totes les comunicacions entre els involucrats en la venda del cavall, comproven que hi ha una trucada a les 21:29 hores i que la fa l'home que feia d'intermediari entre el Magro i el comprador. El motiu d'aquesta trucada és que el client, a qui li diuen Capea, feia tard i l'intermediari volia saber quan trigaria a arribar. En aquell moment, doncs, el Magro ja havia arribat al solar i, per tant, els investigadors suposen que ja s'havia trobat amb el Francisco Javier.
5: Por lo tanto, tenemos una cámara y una llamada telefónica. Tenemos que reconstruir qué ha pasado entre medios.
3: Els investigadors calculen quan es trigui a cavall entre el lloc on es van creuar el Francisco Javier, el Magro i el Poti i el solar on s'havien de trobar amb el Capea. Veuen que són com a màxim 15 o 20 minuts. Per tant, amb els registres tècnics que tenen, els agents creuen que els tres homes es van creuar cap a les 21:10 o les 21:15 del dissabte 27 d'abril. Aquesta és la primera esquerda en la versió de Francisco Javier Medina que passa a ser sospitós del doble crim. Des del principi, els investigadors l'havien mirat de ben a prop perquè el perfil d'un amant gelós i possessiu podia concordar amb el mòbil passional, però fins ara no tenien res que desmuntés la seva coartada. El següent pas de la UCO es tornar a entrevistar els treballadors del supermercat.
8: Las entrevistas dejaron claro que no existían controles ni registros de salida del supermercado. El método se repetía de modo rutinario. El gerente abría la puerta del almacén y los empleados iban saliendo. Tanto los encargados como los trabajadores coincidieron en aludir a la falta de control que caracterizaba el final de la jornada laboral. El propio sospechoso, al ser interrogado sobre el momento y las personas con las que salió aquel día, manifestó que no podía decir con exactitud a qué hora abandonó su puesto, aunque creía que fue pasadas las 10 de la noche y que lo hizo solo.
3: En una de les visites a la Guàrdia Civil, la Marianela assegura que el Francisco Javier va sortir com ella passades les 10 de la nit, però sense dirigir-se la paraula, perquè a la feina no volien que se'ls veiés junts. Això vol dir que la seva versió coincideix, I si el seu amant va sortir del supermercat a les 10, no podia haver comès els assassinats que es van produir entre les 21:52 i les 22:02. Tot i això, els encarregats de la investigació no trauran els ulls del damunt del Fran. Avancem. Ara, fins a principis del 2014. Després de mesos esperant, arriben els resultats de les proves que es van demanar a l'Institut Nacional de Toxicologia.
9: Ellos se encuentran un ADN que no es de ninguno de los habitantes de la casa. Entonces, ¿cómo es el proceso? Le piden a la jueza que se recojan muestras entre todo el entorno y entre todas las personas que pudieron entrar en la casa, no solo para ver si correspondía con el de algunas de las muestras que solicitaron, sino también para descartar que no fuera pues de alguien que fue a arreglar la tele o de algún amigo. Entonces se envían muestras de 17 varones, entre ellos los padres de tanto de Miguel Ángel como de Marianela, muestras de Aníbal, hermano de la víctima, de sus compañeros del equipo de fútbol y de algunas persones del supermercado.
3: Entre els treballadors del supermercat a qui es demana una mostra hi ha la darrera persona que va veure el Miguel Ángel en vida, Francis Castañeda, i també l'amant de la Marianela, Francisco Javier Medina. Mentre esperen els resultats, els investigadors intenten aclarir si alguna persona no relacionada amb el crim podria ser l'origen de l'ADN desconegut. Primer, interroguen la dona que netejava el pis de les víctimes, però la senyora els diu que no s'encarregava de rentar les tovalloles, que ni tan sols les tocava. Sense respostes per aquesta banda, els investigadors tornen a interrogar la Marianela l'11 de febrer. Així descriu la compareixença al seu llibre la Rocío Castrillo.
8: La compungida madre llegó en un estado similar al de citaciones anteriores. Muy delgada, con el rostro pálido, vestida con ropa deportiva, en tonos oscuros y el cabello recogido en una coleta. Sentado frente a ella, el sargento miraba sus dedos repiquetear sobre la mesa. Le mostraron diversas fotografías de las toallas en cuestión y las observó con

0: ADN es que toxicología lo que informó es que era un ADN repetitivo, o sea, un ADN que no es algo casual, que ha aparecido ahí en un sitio puntual, sino que es un ADN repetitivo en varias estancias de la casa, varios objetos diferentes, por lo tanto que era un ADN a su criterio muy, muy, muy interesante a muy tener en cuenta.
1: ¿De qui és aquest ADN? Doncs d'una persona de qui la Guàrdia Civil havia sospitat des del principi. De l'home que, després de la mort de Miguel Ángel, havia intentat ocupar el seu lloc a la vida de la Marianela. D'algú que, efectivament, tenia accent del monte. L'ADN és del Fran, del Francisco Javier Medina. Per als investigadors, la descoberta d'aquesta resta genètica a l'escena del crim suposa un pas molt important, però tot i això, creuen que no és una prova que el Francisco Javier cometés els assassinats. Abans, cal demostrar que va deixar l'ADN durant l'execució del crim i no de forma casual.
2: Quan ja toxicologia dice a la Guardia Civil que el ADN encontrado era el de este individuo, el del amante de Marianela, pues el esfuerzo de la Guardia Civil consiste en situarlo en la escena del crimen. Claro, empiezan a recabar otra vez testimonios de todos los trabajadores.
1: Un testimoni important és el del responsable del supermercat, que es diu Antonio.
0: Cuando hablamos con Antonio Castro nos informó que no recuerda haber visto salir de Mercadona a esa hora a Medina y que sí que recuerda haberle llamado posteriormente por teléfono, ya que tenían que hacer un intercambio de llaves.
3: Sí.
0: La persona que tiene la llave por la mañana, que es Castañeda, tenía que entregar la llave a Medina, porque el domingo tenía que abrir con la llave Medina. Entonces nos dijo Antonio Castro que como no le vio salir, pues que tuvo que llamarle posteriormente. Le llamó por teléfono posteriormente, que no recuerdo la hora, pero fue en torno a las 22:20 o 22:30, que efectivamente habló con él y que le dijo eso, oye, recuerda que tienes que venir a recoger la llave.
1: Els investigadors pensen que aquesta és una altra esquerda en la coartada del Francisco Javier, però el gerent del supermercat no pot confirmar si l'amant de la Marianela podria tenir una còpia de les claus per sortir del magatzem sense ser vist. Aquest era un rumor que corria pel supermercat, però no s'arriba a confirmar. Mentrestant, la jutgessa d'instrucció demana un informe a l'Institut de Toxicologia per saber si l'ADN del Francisco Javier que es va trobar a l'escena del crim es podria haver transferit per contacte indirecte. És a dir, que per les relacions sexuals amb la Marianela, ella hagués deixat restes de l'ADN del seu amant en les tovalloles de casa de les víctimes. La respuesta del organismo público arriba el 23 de junio.
4: Los análisis genéticos permiten determinar, en la mayoría de los casos, la identificación de restos celulares depositados sobre una muestra y no así establecer la forma ni la fecha en que dichos restos fueron depositados. No obstante, la valoración de nuestros descubrimientos, obtenidos de forma repetitiva y reproducible, indica que los restos celulares detectados no proceden de una transferencia puntual o de un hallazgo casual. La posibilidad de que las muestras hayan sido lavadas con posterioridad a dicha transferencia parece poco probable, debido a que como resultado de nuestros análisis obtenemos perfiles genéticos repetitivos y reproducibles.
1: Aquesta resposta confirma la sospita dels investigadors. Segons les declaracions que havia fet el Francisco Javier i la Marianela, ell no havia accedit al domicili de les víctimes des de molt temps abans dels crims, quan les famílies encara eren amigues. Per tant, els investigadors creuen que la transmissió de l'ADN repetitiu devia ser del moment de la comissió dels assassinats. A això s'hi afegeix el que els expliquen molts dels treballadors del supermercat, que no recorden haver-lo vist sortir la nit dels assassinats i que no hi havia un control d'entrada i sortida, de manera que el Francisco Javier podria haver marxat sense ser vist. Abans de continuar, però, recapitulem.
5: A l'inici de la investigació per l'assassinat de Miguel Ángel i Maria Domínguez, la Guàrdia Civil va investigar la possible implicació de la Marianela, dona i mare de les víctimes, i de la seva parella sentimental. Sobretot, van mirar amb lupa el Francisco Javier, l'amant, perquè la seva figura els encaixava amb la naturalesa passional del crim. Però no van trobar cap testimoni que el situés a ell ni a la Marianela fora del supermercat on treballaven. Posteriorment, però, la línia d'investigació es va reobrir perquè dos homes del Monte van explicar que es van trobar amb el Francisco Javier fora del supermercat i conduint el seu cotxe particular. Segons van deduir els investigadors, aquesta

0: La trobada hauria sigut entre les 21:10 i les 21:15, quan el sospitós assegurava que era el Mercadona. Finalment, després de dues anàlisis del laboratori de la policia, en què no es va trobar res, l'Institut Nacional de Toxicologia va detectar ADN desconegut a les tovalloles recollides a l'escena del crim. Més endavant, l'organisme va confirmar que l'ADN coincidia amb el de Francisco Javier Medina. Com que era repartidor del Mercadona, els investigadors creien que podria haver sortit del supermercat en horari laboral sense aixecar sospites. A més, alguns treballadors, inclòs l'encarregat, van declarar que no el van veure marxar quan es va acabar el seu torn.
1: Amb tots aquests indicis i convençuts que no hi ha res que contradigui la possible implicació del Francisco Javier, tres agents de la Guàrdia Civil el detenen el 24 de juny del 2014 a la 1:00 PM, quan surt de la feina. Ha passat un any i dos mesos des del crim. Encara amb l'uniforme verd del supermercat, el Francisco Javier és traslladat a la comandància de la Guàrdia Civil de la ciutat de Huelva, a 50 quilòmetres del Monte. En el trajecte no diu ni una paraula, però després pateix un atac d'ansietat i els metges han d'administrar-li tranquil·litzants. Qui no es queda callada quan se n'assabenta, en canvi, és la Marianela, que aquell dia plujós de finals de juny ha d'anar a la comandància de la Palma del Condado, seu del partit judicial a la qual pertany el Monte.
2: Ella no se lo puede creer. Esta se vuelve loca, vamos, no puede asumir que el hombre que ella amaba, el hombro en el que se había apoyado para llorar por su hija, era la persona que la había matado. No lo puede asumir. Para ella es una traición tan grande que no se lo cree, de hecho. Y empieza a gritarle a la Guardia Civil, a pedirle que lo dejen en libertad. Ella no se lo cree.
3: Me volví loca, di puñetazos en la mesa y lloré y grité. Formé un escándalo tremendo en un estado que no deseo a nadie. Lo que me contaban me sonaba chino, ni siquiera sabía lo que era el ADN. Lo único que pude decirles fue que estaban equivocados, que Fran no era el asesino. Ellos seguían insistiendo en esa historia del ADN, y lo peor es que lo decían completamente convencidos. Yo no podía creerlo y repetía que eso pudo dejarlo cualquiera de las veces que había estado en nuestra casa. ¿Hace 3 años? Imposible, me contestaban y negaban con la cabeza. Me puse de rodillas y les pedí que lo dejaran libre, que él no había matado a mi María y a Miguel. Me ayudaron a levantarme y me pidieron que me calmara. Nunca olvidaré las palabras del teniente. Marianela, estamos convencidos de que Francisco Javier es el asesino de su marido y de su hija, al 100%. Mientras antes se haga la idea, más fácil será para todos.
1: Quan aconsegueixen que es calmi una mica, els agents de la UCO demanen a la Marianela que faci una reconstrucció dels dies anteriors al crim. Entre altres coses, volen que els expliqui com va netejar les tovalloles on va aparèixer l'ADN del seu amant abans de marxar definitivament de casa del Miguel Ángel. També li pregunten quantes vegades va mantenir relacions sexuals amb el Francisco Javier al domicili de l'Avinguda de los Reyes. Ella respon que va netejar les tovalloles amb lleixiu i amb una temperatura elevada. I respecte a les trobades, que van ser 4, però totes 3 anys abans del 2013. Al llarg de l'interrogatori, la Marianela es va posar més nerviosa.
3: Les dije que Fran, aunque no salió a mi lado, se iba en el mismo grupo que yo cuando terminamos de trabajar ese maldito sábado. Que subimos cada uno a nuestro coche y nos llamamos por teléfono para concretar lo que íbamos a hacer esa noche. Sin embargo, no sé lo que pasó en realidad. No lo he podido visualizar nunca de modo claro. El trauma que sufrí tras la pérdida de mi niña me afectó a la memòria, me quitó la capacidad de recordar con nitidez.
1: Ja veureu com els problemes de memòria de la Marianela tindran un efecte rellevant en el cas.
4: I'm ready, my lord.
5: Crims. Amb Carles Porta.
1: Igual que va passar quan es van descobrir els cadàvers, la notícia de la detenció del Francisco Javier s'escampa per al Monte molt ràpidament. La gent del poble no es pot creure que un noi de família bona i devot de la Mare de Déu pugui haver comès el crim que ha trastocat les seues vides durant tants mesos. L'endemà de la detenció, el 25 de juny, desenes de veïns contemplen des del balcó com es corcolla en la casa del detingut. La policia també registra un solar del Francisco Javier. i d'un lloc i de l'altre requisen, entre altres coses, telèfons mòbils, targetes SIM, la roba del detingut i també hi troben un element que serà clau. Ho explica el capità de la Guàrdia Civil.
6: Pues en el domicilio de los padres se localizó justo en el vestíbulo de su habitación unas zapatillas que coinciden en marca y número con la impronta de sangre que dejó unas zapatillas en la escena del crimen. No son las mismas zapatillas, son las zapatillas de la misma marca y número. El acusado, bueno, manifestó que eran suyas, que se las había dado su hermano y tal. Y lo más interesante en principio fue eso.
1: Els agents també accedeixen amb el Francisco Javier al Mercadona on treballa i inspeccionen la seva taquilla personal. Hi troben uns guants i els requisen per enviar-los al laboratori. Però no aconsegueixen localitzar un davantal que l'home suposadament guardava de l'època en què va estar a la secció de peixateria del supermercat. Aquesta peça impermeable que cobreix el tronc i les cames interessa especialment als investigadors perquè creuen que la podria haver utilitzat per no tacar-se quan presumptament va cometre els assassinats. En principi, la Guàrdia Civil no troba res en els escorcolls que sembli una prova clara contra el detingut. Dos dies després, el Francisco Javier passa a disposició judicial. Durant tota la tarda i la nit del divendres 27 de juny, la titular del jutjat d'instrucció número 1 de la Palma del Condado sospesa els indicis a favor i en contra del sospitós.
0: D'una banda, la jutgessa pensa que l'única prova objectiva contra el Francisco Javier és que el seu ADN va aparèixer en tres tovalloles netes a l'escena del crim i que no hi ha certesa científica sobre com es podria haver transmès. De l'altra, que aquesta prova va acompanyada d'una sèrie d'indicis i testimonis que desmunten la seva coartada. A més, que és l'únic que podria tenir un motiu per acabar amb la vida del Miguel Ángel, perquè la seva amant no volia tallar del tot la relació amb el seu marit.
1: Finalment, cap a les 5 de la matinada de divendres a dissabte, la jutgessa decreta presó provisional i sense fiança contra Francisco Javier Medina per dos presumptes delictes d'assassinat. I si la notícia de la seva detenció havia provocat malestar entre molts veïns del Monte, quan se sap que l'home ha entrat a la presó, s'engega una campanya per defensar la seva innocència. A les xarxes socials, els defensors del xaval, com anomenen el Francisco Javier, publiquen diàriament missatges negant les acusacions de la Guàrdia Civil i molt sovint parlant malament de la Marianela. De la mare i dona de les víctimes arriben a dir que és la culpable de les morts per haver estat infidel al Miguel Ángel. I de l'equip de la UCO comenten que han agafat un cap de turc per cobrir l'expedient. Després de la detenció, la Marianela se'n va a viure amb la seva germana Espartinas, un poble a 50 quilòmetres del Monte i a tocar de Sevilla.
2: Bueno, está en tratamiento psicológico, pero también le llevan a un psicólogo especializado que la somete a un tratamiento de relajación profunda para que memorice cómo se produjo la salida del supermercado aquel día, el día de del crimen. Porque ella dice que salió con él, decía que salía con él, pero no daba ningún dato, o sea, no decía, con lo cual, bueno, los abogados fueron al supermercado, vieron cómo era la salida no se hacía directamente de la puerta a la calle, sino que había que subir por unas escaleras estrechas hacia la calle, y cuando le preguntaba, ¿pero cómo subisteis las escaleras? ¿Tú ibas delante, él iba detrás? ¿Cómo lo hiciste y quién iba? Ella no se acordaba de nada, ella solo decía, yo salí con él porque era mi amor y si yo no hubiera salido con él, pues me habría acordado, pero yo salí con él.
1: A finals del 2014, els advocats de l'acusació, que representen per separat la família del Miguel Ángel, la víctima, i la Marianela, comencen a actuar en el cas i demanen la intervenció d'un perit, un exguàrdia civil que es diu Juan José Ellín.
2: El perito Ellín es el perito que hace la reconstrucción de los hechos. Es perito de la acusación particular, pero sus informes los asumen tanto el fiscal como la jueza de instrucción. Es un hombre de una gran experiencia que ha examinado más de 300 escenarios del crimen durante su etapa en la Policia Judicial de la Guàrdia Civil.
1: Els informes d'aquest pèrit són importants perquè la jutgessa assumeix en les interlocutòries algunes de les seues conclusions. Ellin va analitzar les petjades que es van trobar al domicili de les famílies i es va fixar que no hi havia la marca del taló. Segons l'expert, era impossible que amb la baralla que hi va haver l'agressor anés de puntetes. Per tant, va pensar que potser és que duia unes sabatilles que li anaven grans. Segons l'equip de la Guàrdia Civil, que havia analitzat l'escena, les petjades eren d'unes sabatilles d'una talla entre el 44 i el 45, i el Francisco Javier tenia un 42. Però en el registre del seu domicili se'n van trobar unes de més grans i va admetre que eren seues.
0: El pèrit de l'acusació, en un segon informe, arriba a la conclusió que l'autor va tornar a l'escena del crim hores després dels assassinats i que va fer el llit del Miguel Ángel. Ho dedueix perquè, primer, en una habitació en què hi havia tot de coses mogudes per la baralla, el cobrellit estava perfectament estirat. I segon, perquè en la part interior de la roba es va trobar sang, però no hi havia cap petjada en direcció al llit.
1: La defensa del Francisco Javier també va contractar pèrits, concretament un catedràtic de Medicina Legal i Forense de la Universitat de Granada, expert en genètica, i un professor, company seu. Aquests experts consideren que a les tovalloles de casa de les víctimes es va trobar una quantitat massa gran d'ADN de l'acusat com perquè només s'hi hagués rentat la nit dels assassinats. Segons creuen, la transmissió de l'ADN es va produir per un contacte intens per les relacions de Francisco Javier amb la Marianela. Avancem ara fins al setembre de l'any 2017, 4 anys i 4 mesos després del doble crim del Monte. A l'Audiència Provincial de Huelva comença el judici per l'assassinat de Miguel Ángel Domínguez, de 39 anys, i de la seva filla Maria, de 8. Francisco Javier Medina, amant de l'esposa de Miguel Ángel, és l'únic acusat.
7: Y el día 27 de abril de 2013 accedió usted a la vivienda Avenida de los Reyes de Almonte número 3. El día 27 de abril. ¿Y mató usted a Miguel Ángel Domínguez Olmedo?
8: Por supuesto que no.
7: ¿Para quitar los lastres que le obstaculizaron una relación con Marianela?
8: No.
7: ¿Sabe que ha aparecido ADN suyo en varias toallas de la vivienda, sí. En 3 toallas?
8: Sí.
7: Usted lleva varios años sin acceder, ¿verdad?
8: Unos 3 años sin acceder.
7: ¿Usted se explica cómo ha podido...?
8: Esa misma pregunta me la hizo su compañera fiscal en La Palma del Condado y le digo lo mismo. Que es inexplicable. Yo no... Primero, porque hace unos 3 años que yo no entro en esa casa, para nada. Y segundo, yo de ADN, por supuesto que no entiendo nada, ni sé nada.
1: Francisco Javier assegura que el 27 d'abril del 2013 va marxar del Mercadona on treballava com tothom a les 10 de la nit. De fet, nega que es pugui sortir sense que ningú se n'assabenti, com havien declarat alguns dels seus companys. Repeteix que ell no va cometre el crim i diu que no és una persona gelosa ni controladora. Escoltem-lo en resposta a preguntes de l'advocada de la Marianela.
9: ¿Es cierto que usted le impuso a Marianela de nuevo, ya en las Navidades del 2012, le impuso de nuevo a Marianela que dejara a su marido?
8: No, he dicho que nunca le he dicho, jamás en la vida le he dicho que dejara a su marido.
9: ¿Es cierto que usted en las Navidades del 2012 prohibió a Marianela que su marido pudiera ir a cenar a casa de sus padres en Navidad?
8: ¿A casa de sus padres en Navidad? Nunca.
9: Según usted, la relación con Marianela era idílica, ¿no? Se llevaban bien, no había ningún problema.
8: No, le he dicho que era de ida y venida. Yo no he dicho nunca que nos llevábamos bien. Había veces que estábamos bien y otras veces que no. Que...
9: ¿Usted no ha insultado nunca a Marianela?
8: Yo he insultado a Marianela nunca. Pero ni a Marianela, ni a Raquel, ni a nadie.
1: L'acusat també explica davant del jurat, format per 5 dones i 4 homes, que es va assabentar del que havia passat el dilluns 29 i que li va causar un gran impacte.
8: Yo me sentía culpable porque yo había estado con su mujer y fuera parte porque mí, de la manera que era mi amigo, son personas. Para mí era un ser querido que especial, muy querido en el pueblo, todo el mundo lo quería y eso es normal que a mí me afectara.
1: Una de les declaracions que s'esperaven amb més interès era la de la Marianela. Des que va marxar del Monte, la dona no havia tornat a veure el Francisco Javier i per això va voler declarar darrere d'una mampara. Aleshores, ja havia acceptat la culpabilitat del seu examant i va assegurar al judici que recordava perfectament, després de passar per teràpia, que el dia del crim l'acusat no va sortir amb ella del Mercadona. Va dir que n'estava segura perquè recordava que va saludar el gerent i que no ho hauria pogut fer si hagués anat amb ell perquè era molt gelós. En la seva declaració, la Marianela presenta una imatge molt diferent a la que havien presentat els defensors del Francisco Javier a les xarxes socials i als mitjans de comunicació i de la que ell mateix havia defensat davant del jurat.
7: ¿Usted podía decirme si Francisco Javier le controlaba de alguna forma en el vestir, en el trato?
9: A mí en todo. Me llamaba 20.000 veces al teléfono, vestir, no me podía reír, no podía hablar, le tenía con celo, aparte de Miguel Ángel, tenía unos celos inmensos a Miguel Ángel, a compañero de trabajo. Mi vida, él me convirtió en me pisó el cuello, no me dejaba moverme.
1: En el mes que va durar el judici, els membres del jurat popular van tenir l'oportunitat d'escoltar desenes de testimonis diferents per formar-se una opinió. Uns confirmaven la versió de la Marianela, d'altres la de Francisco Javier. I el capità de la UCO va declarar que estaven convençuts de la culpabilitat de l'acusat.
6: Comprobamos que no había nadie que tuviera una enemistad fehaciente con Miguel Ángel ni con la niña. No se había producido ningún robo en la vivienda, ninguna agresión sexual. Por lo tanto, el móvil, debido al crimen pasional, podía estar enfocado a que el acusado quisiera cortar de raíz con la relación familiar que tenía Marianela. Se verificó que efectivamente, al estar fuera de su puesto de trabajo, pues podría estar en el domicilio. A raíz del estudio de las declaraciones del entorno físico, los vecinos que estaban, las declaraciones que nos marcaron, que nos ajustaron las horas, también nos dieron una serie de detalles, como discusión entre varios hombres, al monteño, que nos hacía ver que no había nada que no nos dijera que pudiera ser él.
1: I a tots aquests indicis s'hi sumava la prova d'ADN.
6: Seguidamente, ¿qué obtenemos? Pues obtenemos que no solo esto, sino que el ADN de esta persona se encuentra en la escena del crimen. Entonces, lo que hace es refrendar lo que hemos ido viendo.
1: ¿Us agraden els girs de guió? Ara vindran. La defensa del Francisco Javier, per la seva banda, es va aferrar a la declaració de la Marianela en període d'instrucció quan va dir que havia vist l'acusat davant del Mercadona mentre parlaven per telèfon a les 22:09. Tenint en compte que els assassinats es van cometre entre les 21:52 i les 22:02, l'advocat Francisco Baena Bocanegra va dir que era impossible que el seu client en fos l'autor.
10: 5 minutos para matar, lavarme, asearme, salir, coger el coche o ir corriendo, me da igual, irme a Mercadona y estar en la esquina de la calle La Cierva, según dice Marianela, que ahora veremos que no es correcto, cruzando la calle para coger su coche. Eso lo dice, lo dijo aquí. 5 minutos para todo eso. Miren, ni poniéndole el traje de Superman, discúlpenme que haga este chiste malo, pero es que no tengo otro ejemplo que ponerles. Frank, el hombre tranquilo, en 5 minutos, el asesino mortal, ¿este es el hombre que hizo todo eso en 5 minutos? Plantéenselo, por favor, porque estamos jugándonos mucho.
1: El capità de la Guàrdia Civil va recordar que no estava confirmat que l'acusat fos al Mercadona a aquella hora i que podia haver fet la trucada des de l'escena del crim. Però la defensa va fer com si aquesta apreciació no hagués existit. Escolteu el que va dir l'acusat en el seu últim torn de paraula.
8: Cabe poco que decir después de escuchar a mi abogado y reiterar mi inocencia. Como bien ha dicho, yo no soy el autor de los hechos. Y lo único que quiero es que se haga justicia por el bien, tan solamente el mío, y que se acerque al verdadero asesino de Miguel Ángel y de María. Tan solamente pido eso. Justicia.
1: El 6 d'octubre del 2017, més de 4 anys després dels assassinats, el jurat popular va llegir el veredicte del doble crim d'Almonte. Primer, sentireu el portaveu del jurat, Després se sentirà la mare del difunt i àvia de la nena. I al final sentireu la magistrada presidenta del tribunal.
11: Los jurados por mayoría encontramos al acusado no culpable del hecho delictivo 1, matar a Miguel Ángel Domínguez Espinosa sin posibilidad de defensa de este y aumentando deliberada y necesariamente su dolor. 2, dar muerte al menor de 8 años María Domingo Olmedo sin posibilidad de defensa de esta y aumentando deliberada y necesariamente su dolor.
12: Si lo tenía puesto, le decía al Cheli y lo quería matar y a mí, Miguel Ángel, Aníbal también.
13: Ya está, ya está. Aníbal, que lleven a su madre fuera, por favor. La alegría es paralela al dolor. Vamos a tener respeto con el dolor.
1: La alegría es paralela al dolor, diu la presidenta del tribunal. Els crits de la mare del Miguel Ángel, que va necessitar ser atesa pels serveis psiquiàtrics, van marcar el final d'un procés llarg i complicat que, malgrat el convenciment de la Guàrdia Civil, va acabar amb el principal sospitós absolt. Les famílies de les víctimes van recórrer la sentència 3 vegades davant del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia, del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional. En totes tres instàncies es van topar amb un mur infranquejable.
14: La impugnación formalizada por la acusación y apoyada por el Ministerio Fiscal cuestiona la valoración del jurado y lo hace exponiendo que de la relación de pruebas practicadas lo razonable es condenar. Podríamos estar de acuerdo, pero aunque así fuera, la función de valorar las pruebas está sujeta a la percepción inmediata de la actividad probatoria, función que corresponde al jurado. Esta sala, que no ha estado en el juicio oral, no puede realizar una revaloración de la prueba.
1: A dia d'avui, les famílies de les víctimes encara senten que no s'ha fet justícia. Ells i la Guàrdia Civil estan convençuts que Francisco Javier Medina és culpable, però si no es troben proves noves, cosa que sembla molt poc probable després de 7 anys, sembla que aquest serà un cas sense resoldre. Fos ell o no, el cert és que el culpable és al carrer. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.

Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Nil Montilla. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Cristian Roldán. Espanya i el Marroc reforcen la seguretat de la frontera de Ceuta davant la convocatòria d'una nova entrada massiva de migrants prevista per avui. L'objectiu és evitar que repeteixi la situació de fa dues setmanes, quan més de 70.000 persones van accedir a la ciutat de forma irregular. El govern espanyol ha anunciat que retornarà totes les persones que travessin la frontera. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
2: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse. Que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
1: Tot i que a les xarxes circulen missatges que animen a repetir l'episodi del 30 de juliol assegurant que avui la frontera estarà oberta, els experts apunten que la crida ha perdut força respecte a fa 15 dies. De la seva banda, Itàlia manté suspès l'espai Schengen amb Espanya i com a resposta l'Estat també fa controls aleatoris a prop de 3.500 passatgers arribats d'Itàlia durant l'última setmana. Repassem ara altres informacions en format breu. Un terratrèmol de magnitud 5 ha sacsejat aquesta matinada a l'àrea de Granada. La Junta d'Andalusia ha activat la fase d'emergència en situació operativa 1 després de més de 200 avisos i diversos danys materials a diferents municipis. El sisme s'ha sentit a bona part d'Andalusia. I també un altre terratrèmol que ha provocat almenys 2 morts a Indonèsia. De fet, un sisme de magnitud 7.7. Aquest terratrèmol s'ha produït de matinada a la costa del país asiàtic a uns 35 quilòmetres de profunditat i ha activat una alerta preventiva per tsunami que s'ha aixecat minuts més tard. El moviment ha anat seguit d'almenys 3 rèpliques i també ha provocat danys materials i evacuacions. I a casa nostra, a Catalunya, es mantenen activats els avisos per pluges intenses i pel risc d'incendis per avui. L'alerta Inuncat preveu aiguats sobretot a la tarda, a la Catalunya central, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Tot i això, hi ha un centenar de municipis de 17 comarques del país en risc molt alt d'incendi. A Barcelona, la Guàrdia Urbana ha detingut una persona pel foc de Collserola que es va produir ahir, que ja està estabilitzat. I la decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central d'Almaraz obre un nou espai, un nou escenari per a les centrals d'Ascó i Vandellós, que s'havien de tancar abans del 2035. Els alcaldes de les dues localitats catalanes consideren que els arguments aplicats a Almaraz també es poden aplicar a les centrals del país. Els ecologistes, en canvi, critiquen la decisió i asseguren que és una llàstima que s'hagi anunciat en ple mes d'agost. Almenys 64 presos polítics han quedat en llibertat aquest divendres a Veneçuela, segons l'ONG Foro Penal. El govern veneçolà, però, eleva la xifra a 131. Entre les persones alliberades hi ha Ermilendris Benítez, empresonada per la seva suposada vinculació amb un intent d'atemptat contra Nicolás Maduro el 2018. Les sortides de la presó arriben 2 dies després de la primera ronda de negociacions entre el chavisme i un sector de l'oposició liderat per Dinora Figuera. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha qualificat aquestes alliberacions de pas crucial i assegura que més de 1.000 veneçolans han sortit de la presó des del mes de gener. L'oposició i les ONGs del país reclamen, però, l'alliberament de tots els presos polítics. De fet, Foro Penal adverteix, a més, que alguns dels alliberats no han recuperat la seva llibertat plena i hauran de presentar-se periòdicament davant del jutjat. Esports. El jugador blaugrana Frenkie de Jong s'ha queixat sobre notícies falses que afecten la seva imatge, assegura. De fet, són notícies referents a la lesió que pateix, també sobre la relació que té amb el tècnic blaugrana Hansi Flick i sobre el fet de suposadament haver-se negat a jugar un partit contra l'Atlètic de Madrid la temporada passada. D'altra banda, el Barça viatja aquest dissabte a la tarda a Suïssa per jugar diumenge un amistós contra el Basilea. I l'Espanyol ha anunciat la cessió de Vanja Dørsic, el defensa central de 27 anys i internacional amb Eslovènia, que ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. I a la segona divisió, també en futbol, el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. El migcampista de Malgrat de Mar arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita. Precisament en aquesta competició s'ha disputat el primer partit de la temporada. Ha estat una victòria per la mínima de la Real Societat B davant el Castelló. I aquest dissabte també comença la primera jornada de la primera divisió espanyola. A 8:15 del vespre, el partit que dona el tret de sortida és l'Alavés-Getafe. I a l'europeu de natació, a París, el sitgetà Luca Hug, juntament amb l'equip espanyol, han acabat en quarta posició a la final de relleu mix dels 4 per 100 metres lliures.
0: Fins aquí les notícies.
3: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
0: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
3: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
0: Mans, els dissabtes i els diumenges de 6 a 7 del matí amb Quim Rutllant.
3: Som al Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.
4: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
5: Seria vida i miracles amb el vinil.
4: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'API web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3Cat.
4: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo. Qui ve avui?
0: Avui dos famis per conèixer, però que interpreten a dues titelles molt conegudes, eh, Xuriguera? Mm. Avui parlem amb dues persones que han marcat generacions i generacions de canalla catalana.
1: Què dius ara? En Son Goku i en Krilin.
0: Què dius, boig? Què dius? Què
1: no?
0: Dius? No, home, no, ens visiten la Mercè Framis i en Ferran Albiol. Els titellaires d'en Mic i en Tomàtic.
1: Hòstia, dos mites, eh? Vols dir que han coincidit mai junts?
0: Avui es trobaran a la Renaixença, en Mic i en Tomàtic. Història de la tele.
1: Mira, un Ondas no sé si el guanyarem, però la Creu de Sant Jordi jo penso que ja tarda, eh?
0: Sí, sí, senyor. Mira, llavors farem el del gos, que a mi no m'agrada gens. Mm. I la Mercè ens parlarà sobre una feina poc coneguda, però importantíssima. La dels claquetistes de projectes audiovisuals.
1: Claquetistes? Mm. Els que fan de la claqueta?
0: Sí, senyor.
1: Però serveix per alguna cosa, allò d'aquell trasto a la claqueta? És per fer-se el xulo i
0: pel·lo? No, què dius? Avui dedicarem el capítol a la claqueta.
1: La claqueta. Bé, la Renaixença, el capítol 44. Preso, acció.
0: Xx, calla, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: He vist el bar!

0: La Renaixença.
1: Per entendre com s'inventa la claqueta, cal entendre primer per què serveix.
2: Sí, senyor, sí, senyor. Cultura.
1: Sí, senyor. La claqueta té dos elements. La pissarra, que és on s'apunta la informació de quina escena s'està gravant, el número de presa, la data, el títol de la pel·lícula. I hi ha un segon element, que és el pal de fusta que es fa picar i fa el clec, que li dona precisament el nom de claqueta.
2: No? Sí, senyor. Cultura.
1: Molt bé. Aquest clec originalment servia perquè després es pogués sincronitzar fàcilment el so que es gravava independentment de la imatge. Amb el soroll sec i contundent de la claqueta podies fer quadrar una cosa amb l'altra. Va, aneu seguint.
3: Sí, però això ho sap tothom, Pep.
1: Home, bueno, aquí ja, perquè està. Més o menys tots hem fet cinema, sí, però hi ha gent que hi ha gent que no ho sap, això. Hòstia, s'ha d'explicar.
4: Vols dir que tots hem fet cinema?
1: Sí. Tots. Jo crec que un 90% dels que som aquí, no? Tu, Mercè, segur que has fet cinema.
2: Home, Mercè,
4: ben poquet, ben poquet.
1: Però una mica sí.
2: Home, Mercè, sí.
1: Jo, jo vaig fer una pel·lícula, jo.
4: Ah, doncs mira.
1: Sí.
5: Quina?
1: No m'ho facis dir.
5: Va.
4: Espera, que m'apunto, que la busco.
1: Es deia 1000 coses a fer abans de morir? Sí, crec que sí. 1000 coses que faria per tu. Ah, em recordo ni el títol.
6: Feies de psicòleg.
4: No anem bé, no anem
6: feia
4: bé.
6: Jo vaig venir-ho a veure.
1: Veus, veus? Feia de psicòleg i... Bueno, és igual, anem a lo que anàvem. La claqueta, eh? La va inventar...
2: Un català.
1: No, no, no.
2: Què dius, un català?
3: Un català no, això havia de ser un americà de Hollywood.
1: No, senyor, ni un ni l'altre. Un australià.
3: Collons d'australians, eh?
1: Francis William Thring. Era un empresari australià del món de l'espectacle i el cinema. Més tard, el seu fill es farà més famós que ell. El fill, que es deia com el pare, es va fer actor i és el paio que fa de Ponç Pilat a Ben-Hur, tu.
3: Iam, com ho dius tot això, paio? Com ho
1: doncs
3: dius?
1: Que el pare del tio que fa de Ponç Pilat a Ben-Hur
3: sí.
1: És l'inventor de la claqueta.
3: Ai, coi.
1: Si mai esteu allà als sofàs tirgassats per Setmana Santa,
3: sempre.
1: Que dius, hòstia, he hagut d'anar a portar la mona amb la meva fillola,
3: sí.
1: Que encara no sé què hi faig aquí, perquè no sé per què em van fer padrí d'aquesta nena.
3: Sí.
1: I esteu mirant la pel·lícula de Setmana Santa.
3: Sí, sí, això
1: doncs, amb el cunyat li pots dir, guaita... Veus, aquest, el seu pare va inventar la claqueta.
3: Hòstia, és molt bona aquesta dada, m'agrada molt.
1: És un dato com un altre. Realment, l'home va agafar dos pals de fusta i els feia picar davant la càmera abans de cada presa. Era així de rudimentari. Tothom atribueix l'invent de la claqueta a aquest empresari australià, però realment, qui inventa la claqueta, com la coneixem avui, és un tal Leon M. Leon, que hi ha molt poca informació del personatge. Però imagineu-vos, eh? Inicis del cinema sonor, Hollywood, no? Arriba l'australià amb l'invent dels dos pals per fer de claqueta.
2: Sí,
3: sí, bueno, allà. Ja, això també ho has d'explicar molt bé, quan arribes allà.
1: Sí.
3: Vull dir, tu vas a una gravació i dius, hola, bon dia, sóc australià i porto dos bastons.
1: Sí.
3: Saps?
1: Ara picaré.
3: Ara picaré i comencem a gravar i la gent, aquest tio no està bé.
1: No, la primera vegada és de mal explicar.
2: Aquest australià és boig.
1: Fins llavors es necessitava un tio que ensenyava la pissarra amb la informació i un altre que feia picar els dos pals. Aquí és on apareix Leon M. Leon, que era un tècnic de so, i és qui decideix ajuntar les dues coses i inventa la claqueta, com la coneixem.
3: Ah, vale.
1: Però com que aquest home només era un tècnic de so, la gent sempre atribueix l'invent a l'empresari australià.
2: Ah, yeah.
1: Però, com que aquí fem ràdio i no la podríem fer sense els nostres tècnics de so, reivindiquem el senyor Leon M. Leon com a l'inventor real de
3: quin
1: la
3: detall.
1: Claqueta.
4: Sí, senyor!
2: Llavors, el pare aquell d'en Ben-Hur, allò re, eh?
1: Allò re, oblidou.
2: Allò re.
1: Oblidou.
3: Farsant, allò un farsant.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença. Bravo.

0: Atenció a la dada que ve ara, que això és grossa. El rècord Guinness del nombre més gran de persones fent sonar una claqueta tots al mateix temps, el té Valladolid.
1: Què dius?
0: Què et sembla?
2: Quina merda de rècord Guinness és?
0: A veure, quina merda de rècord són tots en general, els rècord Guinness.
3: Bueno, si em dius el tio que salta més amunt del món.
0: Sí, però la gran majoria, el 90%, també, déu-n'hi-do. Un dia a Valladolid, no em pregunteu per què, van repartir 2.400 claquetes entre la gent i les van fer sonar tots alhora. Us preguntareu per què?
3: Per què?
4: Per què?
3: Perquè Valladolid, que jo sàpiga, no és el Hollywood espanyol.
0: No, però és una afició que no té res a veure amb el cinema. La cosa és que a Valladolid els agrada molt aconseguir rècords Guinness.
3: És ben bé que no tenen res més, No tenen res
2: sort més.
0: Doncs en tenen una vintena,
3: De rècords Guinness?
0: Sí, us ho juro.
3: Tipo què?
0: Entre les quals, mira, tipo rècord Guinness de nombre més gran... És que és molt fort. De persones pelant plàtans simultàniament.
3: Pelant plàtans?
0: Sí, per exemple.
2: Això a Valladolid.
3: A Valladolid,
0: sí. Sí, ells es treuen amb aquestes cosetes. No sé,
2: el seu vot val igual que el nostre,
3: Sí, sí, sí.
0: En tenim un altre.
3: A Catalunya no voten, els de Valladolid. Quan tu tries el president, el Salvador Illa, per exemple, els de Valladolid no hi han tingut res a veure.
2: Bueno, doncs sembla ratos,
0: En tenim un altre. Sí. Nombre més gran de persones amb ulleres de sol. Per exemple.
2: Valladolid,
0: I un que us agradarà molt, que jo segur que, us encantarà, que és nombre més gran de persones fent onejar una bandera espanyola.
2: Vinga, gente.
0: Què us sembla?
4: España.
2: Vinga, gente.
0: I no va ser el 2017, va ser anterior, això.
3: Ai, Déu.
0: Sí, va ser l'any 2010 coincidint amb la victòria de la selecció espanyola al Mundial.
3: Hola.
0: Un total de 32.000 persones. Oh,
3: mira,
0: molt maco.
3: Mira.
0: Molt maco.
3: En fi, canviem de tema. Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Haig de dir savis per conèixer, perquè són titellaires i viuen amagats darrere de vestits i teles negres perquè ningú els pugui veure. Però són les mans i la veu d'algun dels titelles que han marcat la infància de la canalla catalana durant generacions i generacions, com per exemple en Mic i en Tomàtic.
3: Avui ens fa molta il·lusió que s'asseguin a l'escó de la Renaixença Mercè Framis i Ferran Albiol. Bravo.

0: Mercè, Ferran, com esteu? Com va?
1: Bé.
0: Primera pregunta que sempre fem en aquest programa. Què heu esmorzat? Què heu menjat per esmorzar?
2: Ostres, si t'ho dic.
0: Què?
2: He esmorzat llet de cibada, sí, amb cibada, amb nous, amb panses i una mica de canyella.
0: Panses a dins la llet?
2: De cibada.
3: Cibada.
2: Llet de cibada.
3: Però... la llet de vaca.
4: Però com si... un muesli, però... tota la vida.
2: Això mateix. Això
0: però
2: mateix.
0: Segueix sent tirar panses dins del líquid, no?
4: Necessiteu una mica de món.
0: Ja. Aviam, en Ferran, em penso que has esmorzat alguna altra cosa.
5: Jo no esmorzo res.
0: Ah, no? No?
5: Però quan esmorzo, acostumo a menjar callos. O
6: ara, ara. Ara.
0: Vale. Ara.
6: I tires panses, els callos no.
5: No. Mare de Déu, això sí que no.
0: Mercè, Ferran, sou la veu i les mans d'en Tomàtic, d'en Mic, d'en 5 segons, també. Sou conscients de que heu marcat la infància de generacions i generacions de catalans i de catalanes? Això, com es viu, això?
5: Home, no de viure, es viu bé. Vull dir, de fet molta canalla, vull dir, bueno, canalla. La canalla que va començar quan nosaltres començàvem, ara ja en tenen 40.
0: Sí, sóc jo. Jo sóc
2: el Tomàtic, eh?
0: El Tomàtic,
5: ah, bueno,
0: sí.
5: Vale.
0: Sí. Els del Mic són més joves.
5: Sí, però
7: jo sóc Mic.
5: Tampoc gaire
7: Mic,
5: més,
2: qui és Mic?
7: Jo sóc Mic.
5: Doncs sí, no, es porta bé, sobretot perquè molta gent t'abraça quan sap qui ets. Home, sí. Ui! Llavors t'abracen.
0: Home, heu marcat diverses generacions. Jo és que en aquest cas tinc el meu mite, que és en Tomàtic, i en Mic, que és el de les meves filles, diguéssim.
2: Clar, el Mic el que fa és despertar molta tendresa. Uh-huh. La gent de la teva edat, quan dic que sóc el Mic, fan... Ai, el Mic!
0: Però en principi no us reconeixen pel carrer. Això és...
2: Home, pel carrer no. Jo en el teatre sí, que a vegades la veu la reconeixen.
0: Ah,
2: quan
0: sí?
2: Faig els meus espectacles, a vegades estic actuant, i jo que treballo amb ombres i no se'n veu, de tant en tant sento un crit al fons que diu...
0: És en Mic!
2: El Mic! Oh!
0: Perquè tots dos sou titellaires. No sé si és una feina que sempre havíeu volgut fer, o porteu... és vocacional des de petits?
5: Bé, a mi em ve de família, bàsicament.
0: Sí?
5: Perquè ja fa... Fèiem un grup que es deia Titelles Bavi amb uns pares i ma germana. També el meu avi havia sigut mag, havia sigut... bé, moltes coses.
0: Família d'artistes.
5: Sí, d'artistes. I mira, jo vaig anar evolucionant una mica fins a arribar a fer el Tomàtic, diguem-ne.
0: Com arriba aquest encàrrec? És un encàrrec o t'hi trobes?
5: Perquè nosaltres érem, bueno, bons manipulant titelles i tal. Sí. Era un grup i llavors... A TV3 van començar un programa, es deia Fes Flash, però això et parlo de fa molts anys.
0: Sí, sí, sí.
5: I allà vam manipular uns titelles i a partir de començar TV3 això de Fes Flash, doncs després van venir altres programes, i altres, el Cinc i Acció, o diversos programes, fins a arribar, bueno, el Super 3 amb el Tomàtic. Però abans anàvem sempre, bueno, de poble en poble. Mm-hmm. Allò, molts anys, allò, fent bolos... Fem bolos aquí i fem bolos allà.
0: I en el cas del Tomàtic, qui decideix que sigui exactament un tomàquet en forma com de telèfon? Com surt aquesta idea?
5: Això em sembla que abans va sortir d'una idea del Xavi Romero, del Lluís Arcarazo i del Ricard Mateu, em sembla, quan feien... Llavors el disseny és del Martí Ribas,
0: sí,
5: i llavors el vam fer amb làtex i llavors el manipulava i li feia la veu.
0: Sí, sí, sí, sí. I feies allò tan mític de, bueno, contestar preguntes que enviaven als súpers,
5: sí,
0: preguntes demanant-te, volem veure... En podem sentir una. Anem a escoltar una pregunta al Tomàtic.
8: Hola, Tomàtic. Em dic Eloi Masó Hernández i sóc el súper 357.278 i voldria saber quina és la calculadora més grossa del món. Adeu.
0: Clar...
9: Igual que tota aquesta gent, Eloi. Ara estan mirant a veure quina és la calculadora més potent de totes. Perquè quan es tracta de calculadores, el que importa no és que sigui gaire grossa, sinó molt ràpida. I el que ells no saben...
0: Aquests nens han anat creixent.
5: Sí.
0: Nens que normalment els hi posàveu imatges que no tenien res a veure amb el que preguntaven, eh? Deixa'm-ho dir-t'ho.
5: Sí, no, és veritat. Perquè en aquella època la documentació de TV3 tampoc era molt, molt àmplia.
0: Teníem les imatges que teníem.
5: I llavors en posàvem unes altres, perquè les altres, evidentment, no es trobaven.
0: Sí. O sigui, no era imaginació, era manca de recursos.
5: Sí, una mica sí. Ara veteran. Bueno, bueno.
0: No passa res.
3: Oh,
0: no passa,
3: ja, mare Déu.
0: Ja,
3: ha caducat, ja,
0: ja ha prescrit. Sí, ja ha prescrit. Sí, sí, sí. Que no sé si t'has imaginat mai, nosaltres hem fet l'exercici, aquests mateixos nens que t'enviaven preguntes fa tants anys, ara tenen la meva edat, 38, 39, 40 anys, hem fet el supòsit de veure quines preguntes farien ara, diguéssim.
1: Hola, Tomàtic, sóc en Jaume i la veritat és que no me'n recordo del meu número de súper. La meva pregunta és, a mi de petit em deien que podia ser el que volgués. Ara he descobert que fent el que vull no arribo a pagar el lloguer. Què puc fer? Que, gràcies, Tomàtic.
0: Què li contestaries ara?
5: Home, jo li contestaria...
9: Vaja, si no pots pagar el lloguer, què hem de fer? Doncs anar a viure a algun lloc d'ocupa. Què vols que et digui?
0: Sí que és veritat, no sé per què, el Tomàtic sempre l'he identificat com un punt punky, no? Era un personatge una mica...
5: Una mica canalla, diria.
0: Una mica gambarrot,
5: sí,
0: eh?
5: Sí, per això. Això m'agrada.
0: Sí. En canvi, el Mic, no?, el testimoni que ha recollit del Tomàtic, en Mic és un personatge una mica més càndid, no?
3: És un aturat.
0: Home, no li dic...
4: Oh, que és preciós.
0: No li pots dir aturat aquí davant de la seva responsable.
3: Home, perdó.
2: Mira, la veritat és que el Mic es va treballar molt perquè es anés fent cada vegada més petit, més tendre, més dolç, més aturat, com dius tu, potser. Però quan vaig començar, clar, quan agafes un titella, doncs també anava una mica més gambarreta, clar, i tot això. Però com que era per nens molt petitons, tota la feina, i se'n va fer molta, tant per la veu com pels guions,
3: ja treballa aquí.
2: Es van simplificar molt, i llavors el que s'ha anat a buscar sempre és precisament això, és aquesta candidesa, aquesta cosa suau.
4: És que és ben bé la figura del clown, no?, una mica. I també el nas també l'acompanya, sí, i aquesta tendresa i aquest...
2: Sí, probablement no ho havia pensat, lo del clown, però és veritat que té aquest nas i aquesta part així tan innocent.
4: Tan naïf.
0: Sí. D'en Tomàtic no es va fer peluix, però d'en Mic sí que hi ha peluixos per tot arreu. No sé si et passa, Mercè, d'anar pel carrer i trobar-te canalla amb el peluix d'en Mic. Com ho vius, això? Què en penses quan els veus?
2: Home, la veritat, sempre em fa moltes ganes de posar-me a fer la veu quan els veig pel carrer. Però penso que s'espantaran.
3: Home, i tant.
2: Exacte. Però tinc una anècdota molt graciosa. Alguna vegada en algun teatre... Sí. Mira, em va passar més a més a Torelló, en un teatre que al acabar l'actuació va venir una nena...
0: Sirvianum.
2: Exacte. Mm. I va venir amb el seu Mic, i ja que l'havien portat, me'l vaig posar a la falda i vaig fer la veu del Mic amb el seu Mic.
0: Ostres.
2: Doncs quan va marxar aquella nena amb el Mic, semblava que portava la mateixa Mare de Déu. Si el duia aquí, se'l anava mirant com no puguem creure que havia pres vida.
0: No el renteu mai més, aquest ninot, no el toqueu, el deixarem allà.
3: Quina emoció.
0: Clar, per una canada.
4: Què vols dir, que no n'hi ha totes les cases d'amics? A tot arreu.
2: N'hi ha molts. I també una vegada que també estàvem en una botiga i n'hi havia molts Mics a l'aparador. Hi havia un pare amb una nena amb un cotxet i se'ls anaven mirant. I jo estava allà i pensava, hòstia, si ara faig la veu del Mic, es quedaran tots dos a quadros, perquè a més era un poble, era Montblanc, vull dir, Montblanc, si dic poble, però vull dir que era allò, sense massa trànsit de gent, diguem-ne. I em vaig contenir, no ho vaig fer, però sí, moltes vegades dóna ganes de fer-ho.
3: Clar, clar.
0: Corregiu-me si m'equivoco, però tinc entès que tu, Ferran, actualment ets la veu d'en 5 segons.
5: Sí, també, la veu dels 5 segons.
0: Per tant, per la gent com nosaltres, que els melancòlics del Tomàtic, Tomàtic no ha mort del tot, s'ha convertit en 5 segons,
5: sí,
0: no?
2: S'ha transmutat.
5: Sí, s'ha transformat una mica, però som bastant diferents l'un de l'altre, ja t'ho dic.
0: Els hi queden anys de vida, en Mic i en 5 segons? Com els veieu?
5: Hòstia, no ens ho preguntis a nosaltres, això.
0: Saps? A qui ho hem de preguntar?
5: Doncs a la Tele3, a veure si... Sí.
0: El 3CAT. Ah. Els hi preguntarem. Home, no poden morir ara mateix en Mic i en 5 segons, no? No us veig gaire convençuts.
3: Bueno, seria una desgràcia.
2: Nosaltres no ho sabem, clar, nosaltres no ho sabem. No. Ens agradaria que no. El que sí que rebem és que la gent encara el tenen molt present.
3: Clar.
2: Tant nens com adults els agrada molt, els fa il·lusió quan veuen el titella... però no se sap, jo no ho sé.
0: A mi em faria molta il·lusió una cosa, i és que es trobessin per primera vegada, a part de les veus dels personatges, els dos personatges, que entrin, sisplau, en Tomàtic i en Mic, sisplau. Fort aplaudiment per ells. És un moment que he somiat, llavors, mira, és una cosa personal meva, em sap greu si hi ha gent que no li faci il·lusió, a mi me'n fa molta tenir-los aquí presents. En Mic no és el de veritat?
7: No, jo no sóc el Mic, eh? Que és... consti, jo sóc un nino.
0: És el peluix. El Tomàtic sí que és el real, eh, Ferran?
5: Sí, sí, aquest sí.
7: Sí, aquest sí, sóc el de debò.
0: Us hem escrit un text. El guió, teniu un petit diàleg, no sé si podeu reproduir el diàleg. La primera vegada, és la primera vegada que parlen en Tomàtic i en Mic?
5: Els dos, sí. Els dos junts, sí.
4: Sí.
0: Per tant,
4: sí.
0: És història de la televisió.
10: Història de Catalunya.
0: Poseu a gravar, és història de Catalunya. Per davant de la Moreneta, xerren per primera vegada en Tomàtic i en Mic, quan vulgueu.
4: Molt bé.
7: Hola, Tomàquet.
9: Perdona, ninot. Em dic Tomàtic.
7: I jo no sóc un ninot. Em dic Mic.
0: No us emprenyeu, que seria molt lleig que en una primera trobada es barallessin en Mic i en Tomàtic, no les generacions de catalans que
9: moriria. Tranquil, Peyu. Escolta, Mic, quan et paguen a tu per distreure la canalla de Catalunya? Perquè a mi en aquella època em pagaven una misèria.
7: No ho sé, Tomàtic. És que els números me'ls porten 5 segons.
5: No m'estranya, llavors.
0: Jo no us vull trencar la il·lusió, però diria que no cobràveu cap dels dos, ni un ni l'altre. En fi, podeu enviar un missatge a tota la canalla de Catalunya, alguna cosa que animi una mica el país que està en hores baixes, sisplau?
7: I tant, Peyu!
9: Vinga. Catalans, catalanes! Som en Tomàtic
7: i en Mic. I us volem dir que...
9: Malgrat entrebancs i situacions grises, sempre, sempre...
7: Sempre, sempre...
9: Ens tindreu al costat dels petits de casa.
7: I en català.
9: Visca Catalunya! Visca!
0: De veritat que si en Mic arriba a cridar lliure després, em desmaio.
11: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: En aquest programa tenim el costum de fer una petita prova als convidats de nivell de català. Us dic una paraula i tres definicions. La paraula d'avui és fabriquer. A, fabriquer. Es diu de qui contrau febres amb assiduïtat.
12: Torno a tenir el nano malalt. M'ha sortit ben fabriquer, pobrot.
0: B, fabriquer. Propi del treballador que recolza qualsevol decisió de l'empresa.
13: L'Esteve és un pilota. Tot el dia llepant el cul de l'encarregat. És un collons de fabriquer.
0: O, C, fabriquer. Eclesiàstic que té al seu càrrec les obres de construcció o de conservació d'una església.
4: M'ha dit el fabriquer de la Sagrada Família que no estarà acabada fins al 2086.
0: Complex, eh?
5: Sí, però això no és francès, no? Fabriquer.
0: No. És català, en principi. A, B o C?
5: Tu què diries, nena?
2: Nen, jo diria C.
0: La C, el fabriquer, l'eclesiàstic. Correcte! Molt bé! Comarques de Catalunya. Si ho podeu fer amb les veus dels personatges, em faria encara més il·lusió. És de nord a sud, les que toquen el Mediterrani, començant per l'Alt Empordà i anar baixant. La primera és Alt Empordà. La següent.
5: Aquesta és l'única que em sabia.
0: Home, la després de l'Alt Empordà és...
2: Baix Empordà.
0: Baix Empordà.
9: Hòstia, no ho sé,
7: La Selva.
0: Molt bé!
9: La Selva.
0: La Selva. Després de la Selva...
9: Maresme,
0: molt
5: olé,
0: bé.
5: Olé.
0: De moment sou els que heu arribat més lluny en aquesta prova, eh? Després del Maresme...
9: Barcelonès.
0: Molt bé. Barcelonès. Hi ha més Catalunya, eh? Més avall de Barcelona.
5: Sí, estic pensant.
2: Costa Daurada?
0: No. Comarca, eh?
2: Comarca. Garraf.
0: No!
2: Baix Llobregat.
0: Llobregat. Us heu saltat al Baix Llobregat.
14: Baix Llobregat.
0: Mercè, Ferran, molta sort en la vostra trajectòria. Vosaltres sou titellaires de professió.
3: Sí.
0: No sé si... On us podem veure, a banda del mic que el tenim penjat al 3CAT, amb els vostres espectacles? Us podrem veure amb algun show, algun lloc?
2: Sí, bé, el mic el podeu veure en teatre.
0: Mira.
2: Fem uns quants bolos, perquè estarà una altra vegada. L'any passat ja va estar per Nadal a Barcelona.
0: Doncs per Nadal.

0: Avui no parlàvem de la claqueta.
1: Encara de rato que no parlem de la claqueta.
2: Un moment, nois, un moment. Ara hi anem. Mercè Martínez, parlem de la feina de claquetista, avui.
3: Parlem de la feina de claquetista, claquetera, no sé.
2: No sé com
3: jo vaig anar a parlar directament amb una persona que s'encarrega de fer funcionar la claqueta, que és la Lídia Vilauslada.
2: Lídia.
3: La Lídia. La Lídia ha treballat amb molts actors, moltes actrius, molt tops.
2: Sí.
3: Escoltem-la ella mateixa, dient-nos quina és l'actriu més famosa.
2: La més famosa. Que,
3: sí.
2: Aviam.
3: Que no era jo.
4: La Scarlett Johansson.
3: Com us heu quedat?
2: La Scarlett Johansson.
5: Bueno, quasi res, saps?
3: Escolta.
2: Us agrada la Scarlett Johansson?
5: Molt, sí, molt.
2: Una pel·lícula...
3: Hasta a mi m'agrada la Scarlett Johansson.
5: Memories de África.
3: Tens com una obsessió amb Àfrica, has vist?
5: Quan surt l'Scarlett Johansson allà a mi...
2: Aquesta noia és catalana, la Lídia?
3: La Lídia Vilauslada és ben catalana, és ben d'aquí, sí, sí. I escolteu què ens diu de l'Scarlett Johansson. Aviam. Com és l'Scarlett de prop?
2: A veure.
4: Una persona molt petita que semblava molt tímida. Després es posava davant de càmera i aquesta timidesa s'esfumava.
2: Carai.
3: Sí.
5: Però molt petita, què vol dir?
3: Que és poqueta cosa, que és petitona, sí, que és molt tímida, es veu que estava sempre molt concentrada, es veu que és molt professional.
2: I llavors, quan la graven, fan falta, canvia.
3: I després creix. Aquesta cosa
0: que passa...
2: Com tu, eh?
3: Exacte.
2: Tu creixes...
3: Estava pensant justament en tu.
2: Tu fas el procés a l'inversa. Tu creixes i llavors et gravem, diguéssim. Sí.
3: Doncs l'Scarlett era molt bona persona, però es veu que n'hi ha que no ho són tant. D'aquests tan tops.
2: Home, digues noms.
3: N'hi ha que són uns torracollons.
2: Ah, sí?
5: I de no tan tops també, Mercè, de no tan tops també.
3: I de no tan tops també, sí, sí. Me'n va dir uns quants, però me'ls va dir fora de micro.
2: Però digues una llista.
3: No, és que ens vam trobar en un bar i les coses que es diuen en un bar es queden al bar.
5: Però un nom igualment...
3: Però com que es pot dir el pecat, però no el pecador, us dic que va fer un molt top.
2: Un actor.
3: Va despatxar el foquista. El foquista és la persona que s'encarrega de fer foco tota l'estona.
2: Que la imatge quedi nítida, enfocada.
3: Doncs no sé, és un actor que no estava gaire enfocat i la va agafar amb el foquista i el va fer despatxar.
5: Hòstia, Marlon Brando era aquest.
2: Però era català o no?
3: No era català. Marlon Brando.
2: Ja m'ho semblava, d'això d'un català no pot ser.
3: Oh, i tant, que pot ser. També pot ser. També pot ser. No em feu dir noms.
2: Has de ser una mica idiota per fer despatxar el foquista que com a actor gairebé no intervé, diguéssim. No t'ha fet per res la seva feina.
3: No, la veritat és que no. Doncs imagineu-vos quin poder tenen alguns actors, no? Vull dir que més val caure'ls en gràcia que altra cosa. Mm-hmm. En fi, la cosa és que no es diu claquetista, perquè jo li vaig dir, com et dius, claquetista,
2: quin claquetera... Quin és l'ofici?
3: L'ofici és ajudant de càmera. Mireu què fa un ajudant de càmera.
4: Tenir enllestida la càmera passa per tenir una òptica adequada, tenir bateria perquè no s'apagui la càmera al mig de la presa.
2: Important.
4: I targeta suficient per rodar aquesta presa també. I a més, altres funcions com seria marcar actors i actrius i fer la claqueta.
3: Sabeu què vol dir marcar actors i actrius?
2: No.
0: Posar-los una ratlla... Vas allà amb una broixa i el...
2: El marques.
3: No, ni amb allò de les vaques, que tant t'agradaria fer la vaca, tampoc. No. El que fan es posen una marca a terra, que normalment és com una T, i és on han d'anar els peus.
2: T'has de posar aquí.
3: Sí, el que passa que és molt difícil, això de les marques. Jo encara no l'he trobat perquè quedes una mica guenyo, vull dir, perquè vas cap al lloc i has de mirar la marca i és molt estrany.
2: Tu has de fer una escena de mirar els ulls amb algú que t'estàs enamorant i has de mirar a terra, aviam on fiques els peus.
3: Exacte. Hi ha prou feina, no entrebancar-te.
2: La mateixa persona que fa allò de la claqueta...
3: És el que et fa la marca. Per tant, ell està molt a prop dels actors i actrius famosos.
5: A vegades els arrasquen així amb el pampassa, l'ha rascat amb un actor molt famós.
3: Exacte.
5: Una que jo conec, així amb en Robert Redford.
2: Ah, sí.
3: Però sabeu què passa? Que ens tenen molt a prop, però el que passa és que no ens parlen.
2: Qui?
3: Tota aquesta gent de l'equip.
2: Què vols dir?
3: És molt fort, perquè tenen com la consigna de no parlar amb els actors i ni tan sols, segons aquí, de ni mirar-los als ulls.
2: L'equip tècnic no pot parlar amb els actors?
3: No.
5: Aquí la Renaixença sí.
2: Aquí parla tothom amb tothom.
3: Sí,
2: aquí quasi som nosaltres que no podem parlar amb els tècnics.
3: És veritat, perquè de vegades es tanquen en un quartet i dius, què cony hi foten allà?
5: Per dinar ells tenen sols, eh?
2: Sí, volen dinar sols.
5: Els tècnics tenen sols, no hi entres allà.
3: Són molt estranys, els tècnics són molt estranys.
2: Els molesteu que estan concentrats.
3: Doncs amb un rodatge no, és justament el contrari. Ser ajudant de càmera us pensàveu que fos tan atrapat?
5: Jo el que veig és que el càmera no fot res.
2: Exacte.
5: Ho fa tot l'ajudant, eh?
2: Sí.
3: Doncs és molta feina i es veu que passen molts nervis.
4: Sempre la primera claqueta que faig el primer dia del rodatge estic molt nerviosa.

0: tremolo mogollón i és com... Ah!
1: És que jo li vaig dir, dic, tu te'n dones compte que ets la persona que surts més en les gravacions? O sigui, després en el muntatge final, evidentment, no es ve igual que fa la claqueta, però és la persona que surt més, fins i tot més que els protagonistes.
2: Hi ha gent que té més gràcia i hi ha gent que té menys gràcia també, fent la claqueta.
3: També.
2: Jo, a vegades, me n'han fet alguna davant dels ulls que dius, noi, estàs de sort que estic bé del cor, perquè una mica més i quedo aquí terra esterracat del susto que m'has fotut.
1: Després li vaig preguntar de quin era el futur, com es veia ella, si sempre faria la claqueta o tenia...
2: Vol ser alguna cosa més a part d'ajudant de càmera.
1: I em va dir que el normal és passar de fer la claqueta, de ser ajudant de càmera, després passes a foquista, després passes a fer d'operador de càmera...
2: I president
1: i després...
2: de la Generalitat.
1: Exacte. Ja, i em va dir que no, que el que a ella li agradaria és saltar-se al foquista i anar directament...
0: En realitat, operar càmera sí que m'agradaria.
2: Fer de càmera.
0: És una posició molt llaminera per tothom, la d'operar càmera.
1: Sí, el que passa que és una feina que es veu que tothom la vol fer. I,
3: ah, sí?
1: Sí, i és una feina bastant masculinitzada.
2: Ah,
1: pel
2: sí?
1: Que anat deient. Cada vegada n'hi ha més, gràcies
4: amiga,
1: a Déu.
4: Amiga, amiga,
1: però...
4: ja sé per on te vas.
2: Més dona.
1: I molt ràpid us explico. Sí. Realment, la claqueta és l'objecte més preuat. Si us hi fixeu, si seguiu a Instagram actors, actrius, tothom es fa la foto amb la claqueta.
2: És com una, com una peça de museu,
1: és
2: no?
1: Com la peça...
4: Allò t'explica què estàs fent.
1: Exacte. Exacte.
4: Està molt ben vist, això.
0: Normalment, producció posa les claquetes perquè després es regalen. Bon. Li regalen el dire de foto, el dire, o una actriu, un actor...
2: Jo de lo que he fet no me l'han regalat mai, la claqueta.
1: No?
2: Aquí solem aprofitar-la d'un projecte per l'altre. No, no la regalem mai.
4: Jo que em paguin la factura ja estic content.
2: Sí.
4: És
2: que... Mercè Martínez, moltes gràcies.
1: A tu.
5: Sí. Que vagi bé. Bueno, Mercè.

0: Estava intentant identificar quina peça musical devia ser, però desconec en absolut, Arnau.
1: Això és l'assassinat del duc de Guise, del compositor francès Camille Saint-Saëns, de l'any 1908. I diràs, per què dimonis estàs posant aquesta peça, Arnau?
0: Per què?
1: Doncs resulta que aquesta obra que estem sentint de fons és la primera banda sonora de la història composta expressament per una pel·lícula. Durant els anys de cine mut, els músics tocaven una mica allò que els venia de gust mentre es projectaven els films, però gràcies a aquesta composició va canviar la història. Va ser la primera vegada que un músic escrivia una obra pensada per acompanyar unes imatges en moviment concretes i s'inventava així el concepte de banda sonora original.
0: Doncs mira, escoltem la primera banda sonora original de la història, no? Camille Saint-Saëns, i tornem...
2: 500.
1: No, aquest és el compositor.
3: Això és el que va cobrar. 500.
0: Camille Saint-Saëns és el compositor de l'obra.
2: Saint-Saëns.
0: Vinga, va, i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.
4: Bravo.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la nevada de 1887.

0: Avui tenim un gos que es diu Sugus.
1: Sí.
0: No ens han especificat per quin motiu té aquest nom,
2: bueno,
0: però el que sí que sabem és la seva raça.
1: No... Tu et diu Carlos i ningú t'ha preguntat per què et dius Carlos.
2: Sí.
1: Doncs aquest es diu Sugus.
2: Sugus.
1: Ja està.
0: En Sugus és un gos ratoner andalús.
1: Ah, sí.
0: Mireu-lo.
1: Sí.
3: Gos ratoner andalús?
0: Mira.
1: Erzugu.
2: Són molt espavilats, eh?
1: Erzugu.
2: Jo he vist un gos com aquest encarar-se amb un senglar i fer-lo fora, eh? El senglar,
0: ah, sí?
2: El senglar espantat, eh? I no aixeca un pam de terra, aquest gos, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Heu de saber que aquesta raça, originàriament, eren autòctons d'Andalusia
2: sí.
0: I eren molt, molt útils per caçar les rates dels cellers.
2: Clar.
0: La Martina, de Sant Joan d'Espí, ens explica que en Sugus li agrada dormir, menjar, les carícies...
1: Sí, bueno,
0: lo normal
3: d'un gos.
0: Hasta d'una persona.
2: Hasta d'una girafa.
3: És el cop que em sento més gos.
0: Un dia, sortint a passejar, en Sugus es va escapar i va entrar a l'ascensor del bloc.
1: Vaja.
0: I aquí es complica una mica.
1: Ai, ai, ai. No ho expliquis, no ho expliquis.
0: Sí, va, us explico. La porta de l'ascensor es va tancar...
3: Hòstia.
0: I la corretja va quedar enganxada... Amb el quiso dins.
1: Què dius?
0: L'ascensor va baixar.
2: Sí. El matarem
0: abans... Encara no ha començat la història, de passejar-lo.
2: El matarem abans de passejar-lo.
0: I en Sugus es va quedar penjat.
1: Hòstia de Déu.
0: Us imagineu, no? Com és això? Perfectament. Per sort, la corretja, mireu fins on es va estirar, que es va trencar.
3: Oh, que bé.
0: Quan la porta de l'ascensor es va obrir, en Sugus estava en un racó perfectament, però ben acollonit.
1: Home, home, bravo.
0: Ja l'hem salvat, de moment està salvat.
3: Aquí hauria de ser fins aquí la renaixença.
1: Ja està.
3: Ja està, ja està. El programa fet, eh?
1: La conclusió és que compreu corretges senzilles.
0: Sí.
1: Baratetes,
0: que es trenquin,
1: que es trenquin ràpid.
4: No us preocupeu, perquè anem a un context històric en què les maleïdes portes dels ascensors encara no existeixen.
1: Menys mal, menys mal.
4: Ens situem a l'any 1325 al nord de la península itàlica. És una època convulsa de constants aliances i traïcions entre les ciutats-estats que dominen els diversos territoris. Avui ens centrem en el conflicte entre la ciutat de Bolonya i la ciutat de Mòdena, una guerra fugaç amb un nom ben curiós.
1: Avui passegem el gos per la Guerra de la Galleda.
2: Maco, aquest tema.
3: Aquestes músiques, eh? Memòries d'Àfrica, sabeu això?
1: No.
2: És que només has vist aquesta
1: música. Només has vist Memòries d'Àfrica.
3: I Pretty Woman.
1: doncs de les dues sí, sembla més Memòries d'Àfrica. El passeig d'avui comença de manera idíl·lica, passejant per les vinyes al voltant de la ciutat de Mòdena.
2: És maco, això.
1: Això és preciós,
2: no
1: eh?
2: No m'agrada a mi.
1: Una zona ben bonica.
2: Aquest programa m'agrada a mi.
1: Som al novembre de 1325.
2: Fa dies d'això.
1: Tot i que fa sol, ens hem d'abrigar perquè el nord d'Itàlia refreda de valent. En Sugus passeja tranquil·lament aliè a les tensions polítiques.
3: Millor.
1: Tal com ha dit l'Arnau, avui el context històric és important.
2: Sí.
1: Aquí hi ha dos bàndols clars. Per una banda, els de la ciutat de Mòdena. Els de Mòdena, a part de fer vinagre, també són partidaris de ser governats per l'emperador. Aneu seguint, eh? Els de Mòdena volen l'emperador.
2: Emperador i vinagre.
3: Apunto, exacte. Fes una mica d'esquema.
2: Sí.
1: En canvi, els de la ciutat de Bolonya, que només és a 30 quilòmetres de Mòdena, són partidaris d'obeir l'autoritat papal.
2: Els papes.
1: Els papes, sí. Dues ciutats veïnes enfrontades per les idees polítiques. Emperador... Uns volen l'emperador...
2: Emperador, Mòdena, papes, Bolonya.
1: Sí, senyor. Molt bé. Ja ho tens claríssim.
2: Sí, sí, ho tinc molt bé.
1: Amb això ja pots treure un 10 a selectivitat. Hasta un 14, que això encara no ho entenc.
0: No, ho entendré.
1: Es veu que pots treure un 14,
3: sí,
1: si ho fas molt bé.
3: Saps per què? Diu, què és? Un 14, agafa un cagarro i esmorza.
1: Endavant. És un excel·lent.
3: És la broma que fan a la universitat, Carlos.
1: Per tenir-ho més clar, anem fins a una de les tavernes de Mòdena. A veure què pensa la gent.
2: A veure què pensa.
5: Aquells de Bolonya. Aquells de Bolonya són una colla de desgraciats. Diuen que és el papa que ha de manar-nos. Eh?
3: Que no em vinguin amb hòsties, a mi, eh?
5: No.
3: Que vinguin amb hòsties. Aquí a Mòdena hem de fer cas al que diu l'emperador.
5: Ara m'agrades, collons.
3: M'acago amb tot, hasta.
1: Mòdena és una ciutat petita, basada en l'activitat rural i una població camperola de mentalitat més aviat tancada. Ells encara creuen en el feudalisme, a fer cas al noble de torn i a retre vassallatge a l'emperador.
4: Exacte. La petita noblesa rural som l'esperit de Mòdena. El papa no pot estar per sobre nostre.
5: Oh, senyor noble, no l'havia vist. Què fa vostè en aquest humil local?
4: He vingut per assegurar-me que esteu al costat de l'emperador i no pas amb el papa de Roma.
3: Segui.
5: I com està la seva senyora, eh? Com està?
4: No, gràcies, ja marxo, que aquí fot molta pudor.
5: Però què diu, pudor? Escolti, que ho tenim tot net com una patena, eh? Fins i tot, miri aquest gos que tenim aquí, eh? Ens caça les rates del celler. Es diu Sugus, eh? Després en fem estufat. De les rates, no del Sugus.
1: Ah, és el que és del gos, hòstia. Pot sorprendre que en una població tan rural i tradicional com Mòdena es rebutgi el mandat del papa, però els habitants de Mòdena tenen un lema.
2: El papa ha de cuidar les ànimes, no ficar-se en política.
5: Ara,
6: senyor.
5: Ara aquí té més fe.
2: El papa a l'Eglàsia.
1: Els habitants de Mòdena ho tenen clar. Malgrat ser cristians, la seva autoritat és l'emperador de l'Imperi Romano-Germànic. Això vol dir que els de Mòdena donen suport a l'emperador Lluís IV de Baviera.
6: Aquí has dit que donem suport, no?
1: A Lluís IV de Baviera.
5: Però pensava que era un emperador de casa. Un italià, d'aquí, de pura cepa, de la terra, cony!
1: L'emperador és de Baviera, ja em sap greu. Ara, també té un avantatge, l'emperador es governarà des de lluny.
6: Collons, a un alemany li hem de fotre cas, nosaltres?
1: Sí, però penseu que si et governen des de lluny pots fer una mica la teva, també, saps?
5: Això també és veritat.
1: Els de Mòdena saben que l'emperador els donarà màniga ampla per autogovernar-se.
6: Ja t'entenc. Això m'agrada.
5: També m'agrada. Visca, emperador! Visca!
6: Visca!
1: Com podeu veure, l'ambient està caldejat. Agafem en Sugus i sortim del local, que entre l'olor de vinagre i la pudor de suat, el pobre està ben marejat. Respirem una mica d'aire, tot passejant pel bosc. Al cap d'una estona ens plantem fins a les muralles de Bolonya. És hora d'entrar a la ciutat a veure què s'hi cou. Ara som a l'altra banda.
2: Sí.
5: Ai, aquells de Bolonya, de veritat, és que són una colla de salvatges. Diuen que l'emperador és la seva autoritat. A veure, qui li cap al cap, això?
6: Quines baixanades, eh? Això són baixanades, això que diuen.
5: Sí.
6: Cremaran tots a l'infern, eh? A Bolonya hem de respectar la paraula del Sant Pare.
5: Ara t'escolto, cordons, ara.
6: Clar, guapi.
5: Sí.
1: Guapi.
5: Clar que sí.
2: Has dit guapi?
1: Li ha dit guapi.
6: Va, sí, va sortir.
1: Bolonya és una ciutat més gran i més moderna. Té una universitat de prestigi. De fet, és la més antiga d'Europa.
2: És la Universitat de Bolonya.
1: Sí, senyor. Sí, sí, ho acabo de dir jo, eh?
2: No, va, tu només has dit que tenia una universitat. Jo he dit el nom de la universitat.
6: Hòstia, tenir un cervell així ens va molt bé.
1: Sí, no.
6: Ens va molt bé.
1: Sort en tenim. Els seus habitants són comerciants i burgesos adinerats. El feudalisme ha quedat enrere. Ells volen estar al costat del Sant Pare.
7: Exacte, germans. La ciutat de Bolonya ha de donar suport als estats pontificis.
5: Ai, senyor bisbe! Ai, sóc, no l'havia vist, eh? Què fa vostè en aquest humil local?
7: Oh, he vingut per assegurar-me que esteu al costat del Sant Pare i no pas amb l'emperador estranger.
5: Segui. Com està la seva senyora?
1: Què dius? Que és un bisbe.
5: No, clar, el bisbe. Com està el senyor?
1: Quin senyor?
5: El senyor omnipresente.
1: Com està la canalla?
7: Una copeta de vi sí que la podria fer. Avui no tinc gaires compromisos.
5: Ah, molt bé. Brindem. Sí,
6: amb un brindis super.
5: Per la sang de Crist!
6: Visca!
2: Vinga! És ben boig, aquesta partida.
1: Vols dir que s'ha brindat mai per la sang de Crist, amb aquesta alegria?
5: Sí.
1: Per la sang de Crist! Hòstia, si ho fessin així a missa...
5: Hi hauria més gent.
1: La població de Bolonya, encara que sigui moderna i oberta, volen tenir el suport del Sant Pare. El papa els pot donar carta blanca per governar-se ells mateixos a canvi de suport polític i econòmic. A més, la universitat depèn de la protecció papal. Els agrada que la seva autoritat els vingui de Roma. Finalment, els de Mòdena i Bolonya passaran de les paraules als fets. Les tropes dels dos exèrcits surten de les ciutats per trobar-se a mig camí, a un descampat al costat d'un rierol anomenat Zappolino.
2: Hi haurà un espetac d'hòsties.
1: Sí,
2: es veu venir.
1: Agafem en Sugus i ens situem a una distància prudencial. Zappolino està situada en una vall i nosaltres hem trobat un turó per veure-ho tot sense córrer perill. De moment, ni rastre d'ascensors. No patiu per en Sugus, que pot estar tranquil. En aquest punt de la història, no sabem si us cauen millor els de Mòdena, que són els rurals i que estan a favor de l'emperador, o els de Bolonya, urbanites i a favor del papa. A mi no m'ho pregunteu perquè... perquè jo sí que ho tinc clar. En Sugus té clar que els de Bolonya fan més bona olor.
6: Doncs mira, el gossot ja pot anar a la merda, saps què vull dir?
2: Home, només perquè els de Mòdena fem una mica d'olor de vinagre ja ens tracteu de salvatges, eh?
1: Bueno, al vostre local hi havia rates, eh? Fins i tot el vostre noble us ho ha dit, que hi havia rates. Atenció als dos exèrcits. Bolonya ha desplegat 30.000 soldats. En canvi, Mòdena només té 7.000 efectius.
6: 30.000 contra 7.000? Jo, escolteu, no sé comptar gaire, però podria dir que els de Bolonya en rebentaran, eh?
1: Bueno, heu de saber que l'exèrcit de Bolonya és un exèrcit novell. La gran majoria de soldats no han entrat mai en combat.
6: Ah, collons.
1: A més, Bolonya també té mercenaris entre les seves files. I els mercenaris, quan ho veuen una mica complicat, tendeixen a fotre el camp corrent, eh?
6: Quina merda, mercenaris.
1: Eh? La infanteria de Mòdena embesteix primer. La cavalleria dels bolognesos queda en una mala posició. Els bolognesos tenen un exèrcit molt nombrós i això provoca que tingui poca mobilitat.
0: Ah, mira.
1: Els de Mòdena, contra tot pronòstic, guanyen la batalla.
3: Què dius?
0: Què dius?
3: Visca Mòdena!
2: Ben parits que som!
1: Hòstia, el combat només ha durat 2 hores.
2: 2 hores.
1: Venga. Els modenesos van tan sobrats que persegueixen els soldats enemics fins a les portes de Bolonya. Que ara què, la universitat? Ara, de què te sirve la universitat, listo? Un cop allà, un soldat de Mòdena els planta un paper a la porta principal proclamant la victòria.
4: Els has plantat el paper a la porta.
2: I tant, i tant. Els hem paperat tota l'entrada. Espero no haver-ho posat al revés, eh? Ja sabeu que senyor meu, que jo de llegir no en tinc ni idea, eh?
1: Els derrotats habitants de Bolonya, que es creuen superiors intel·lectualment, només els queda insultar els seus rivals des de dalt de la muralla.
0: A veure, de veritat, ets un tanoca! Que aquest paper que has plantat està al revés. Això. És que, a veure, ho hauries... Hauries de passar per la nostra universitat,
8: això,
0: eh?
8: Això mateix, clar que sí, tia. Els de Mòdena sou uns pudents i uns capquadrats.
0: Llegeixo una mica. Emperador.
3: Noies, heu vist com corrien els vostres soldats? Quina pallissa que us hem fotut!
1: L'espectacle és bastant patètic. En Sugus s'ho mira sorprès. Totes les guerres són un desastre, però és que aquesta en concret ha sigut molt penosa. Una guerra d'un dia, sí, amb una sola batalla que ha durat 2 hores.
2: Bueno, tampoc no ens treguis mèrit ara, eh?
1: Bueno, no, no, no, però com a guerra...
2: Sí, bueno, però ens hem fotut d'hòsties, eh?
1: Justeta. De fet, 2.000 soldats han perdut la vida durant el combat de Zapolín.
2: O sigui, 2.000.
9: Són molts, eh?
1: Són 1.000 per hora.
9: Collons.
1: Has d'anar a 1.000 per hora.
9: A 1.000 morts per hora.
1: 1.000 morts per hora són molts, eh?
0: Potser van menjar alguna cosa que no se'ls va posar bé.
1: Noi, no sé. La veritat és que els de Mòdena no s'esperaven arribar tan lluny. Han arribat fins les portes de Bolonya, però intentar conquistar la ciutat és impensable. És hora de marxar cap a casa amb el cap ben alt.
3: Me cago en... Vols dir que no podem conquistar la ciutat? Ara ja hi som, eh? Jo em veig valent, eh?
1: Tota la ciutat. Amb l'adrenalina del moment, els de Mòdena volen humiliar encara més els seus rivals. A l'exterior de la muralla, a prop d'on ens situem a Mansugus, hi ha un pou. És un dels pous d'on la gent de Bolonya treu l'aigua del poble.
0: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, que s'hi cagaran a dins, eh? Ai, colla de porcs!
1: Doncs hauria sigut una bona humiliació, però no van així. Els soldats de Mòdena van cap al pou i, atenció, eh? Roben la galleda.
0: Què diu?
1: És gros, això, eh? És una salvatjada, eh?
2: Però quina tonteria és aquesta?
1: Mira, noi, és una simple galleda de fusta per treure aigua, però els de Mòdena ho troben molt divertit. El que estem dient, us prometo que és totalment verídic. Va anar així, més o menys.
3: Mireu! Els hem robat la galleda! Us hem robat la galleda del pou! Imbècils! Que tinc la galleda!
2: Bravo!
3: Hi som!
2: És que Mòdena!
1: És com si vas a Madrid i t'emportes l'osso aquell del Madroño.
2: Això ho podríem fer.
1: Això sí que ho podríem fer. Això sí que ho podríem fer.
3: I anar marxant d'allà. Madrileño!
1: Ens hem robat l'osso! Que seguirem pagant Hisenda, però bueno, us han quedat
3: l'osso. Tenim un osso!
1: Aquella malifeta més pròpia de nens petits es converteix en l'esdeveniment més famós del dia, més que la batalla en si. Els de Mòdena faran servir la galleda de fusta com a símbol de la seva victòria.
4: Germans d'armes, quedem-nos la galleda de fusta dels nostres rivals. Serà el nostre estandard. Portem-la cap a Mòdena.
1: Tant és així que la guerra que acabem de viure passa a dir-se la guerra de la galleda. Els de Mòdena marxen exhibint la galleda del pou com un trofeu de guerra. A nosaltres ens toca acompanyar-los per veure com acaba tot plegat. Només hi ha un petit problema. En Sugus ha desaparegut, tu.
0: Com?
1: No el trobem enlloc.
3: Aquell gossot que corria per aquí?
1: Sí.
3: Segur que l'han robat els de Bolonya, com que nosaltres tenim la seva galleda.
0: Tu què dius? Que nosaltres no hem robat res, que segur que us l'heu menjat vosaltres, eh? Perquè els de Mòdena... Us mengeu els gossos, els de Mòdena!
3: Què dius?
10: Eat the dogs and eat the cats!
3: Sí.
0: El hot dog el vau enviar, el vau inventar a Mòdena.
1: Ningú troba en Sugus per enlloc. L'últim cop que l'hem vist era al costat del pou d'on han robat la galleda.
2: Així ha quedat a dins.
1: Ai, ai, ai. És llavors quan sentim uns udols molt dèbils. A falta de sensors, en Sugus, sense saber ben bé com, s'ha fotut a dins del pou.
2: Veus? Veus?
1: És que no et pots despistar ni un moment, eh?
2: No.
1: Per sort, els amables soldats de Mòdena ens poden deixar la galleda per treure'l.
3: Sí, fins ara érem pudents, eh? Però ara som els amables soldats.
1: Bueno,
3: ja.
1: En Sugus està xop i ben acollonit, però no s'ha fet mal. Ara sí, podem reprendre la tornada cap a Mòdena. Un cop a la ciutat, es penja la galleda a dins de l'església. Avui dia, a Mòdena, encara es pot visitar una rèplica de la galleda de fusta que recorda aquella gran victòria de l'any 1325.
0: I el Sugus és viu?
1: En Sugus...
0: Ha caigut en un altre pou?
1: En Sugus, tot i ser un mal destre... i caure tot arreu on hi ha un forat, sigui un ascensor, sigui un pou,
0: per favor,
1: en Sugus és...

0: Tornem després d'aquest apassionant passeig per les vinyes que hi ha entre Mòdena i Bolonya. Hem presenciat una de les guerres més estranyes de l'edat mitjana, la Guerra de la Galleda. Tot i el conflicte bèl·lic i els 2.000 morts al camp de batalla, en Sugus torna a casa d'una sola peça. Això sí, amb pudor de gos moll, perquè ha caigut a dins del pou de Bolonya. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
1: I en el vostre esprit.

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, us informa aquesta hora Marta Sánchez. La nit ha estat tranquil·la a la frontera de Ceuta després que tant Espanya com el Marroc hagin reforçat la seguretat davant la convocatòria d'una nova entrada massiva de migrants prevista per avui. Tots dos governs volen evitar que es repeteixi la situació d'ara fa 15 dies, quan més de 70.000 persones van accedir a la ciutat de forma irregular. El govern espanyol anuncia que retornarà totes les persones que travessin la frontera. Escoltem Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
2: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
1: Tot i que a la xarxa circulen missatges que animen a repetir l'episodi del 30 de juliol, assegurant que avui la frontera estarà oberta, els experts apunten que la crida ha perdut força respecte a la de fa dues setmanes. Un terratrèmol de magnitud 5 ha sacsejat aquesta matinada a la localitat de l'Endín, a Granada. La Junta d'Andalusia ha activat la fase d'emergència en situació operativa 1. És un sisme que ha provocat més de 200 trucades als serveis d'emergències i diversos danys materials, com ara esquerdes, despreniments d'elements de façanes, murs i teulades. De moment, no hi ha constància de danys personals. El moviment s'ha sentit a gairebé tot Andalusia, amb prop de 200 avisos rebuts des de municipis de Granada, Almeria, Màlaga, Jaén i Còrdoba. Els bombers i la policia inspeccionen les zones afectades, on també hi treballen un grup d'arquitectes voluntaris que avalua els possibles danys als edificis. I a Indonèsia, un terratrèmol de magnitud 7,7 ha fet almenys 2 morts. El sisme s'ha produït de matinada a la costa del país asiàtic, a uns 35 quilòmetres de profunditat, i ha activat una alerta preventiva per tsunami que s'ha aixecat minuts més tard. El moviment ha anat seguit d'almenys 3 rèpliques i també ha provocat danys materials i evacuacions. Les autoritats australianes, un dels països més propers, han descartat cap amenaça de tsunami per al continent, les illes i els territoris australians. Activada l'alerta del Pla Inuncat per les fortes pluges previstes per avui, sobretot de cara a la tarda. Es preveu que es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora, especialment a la Catalunya central, al Camp de Tarragona i també a les Terres de l'Ebre. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i afectaran les comarques de Ponent, Penedès, l'Alt Pirineu i l'Aran i també l'interior de Girona. Això mentre baixa lleugerament avui el risc d'incendi. Hi ha un centenar de municipis de 17 comarques a nivell 3 sobre 4 de perill. Pel que fa al foc de Collserola, que es va declarar ahir la tarda, està ja controlat, ha cremat una desena d'hectàrees i hi ha una persona detinguda sospitosa d'haver-lo provocat. I us expliquem també que Renfe ha engegat un pla de xoc per modernitzar estacions entre aquest any i l'any que ve. S'anomena A Punt i servirà per renovar sobretot els vestíbuls de les estacions de Vilanova, Sitges, Sabadell Sud, Fabra i Puig i Sant Celoni. Es destina una mitjana de 300.000 euros a cada actuació, que el que busca és revertir el desgast de les infraestructures i obtenir resultats perceptibles a curt termini. Està previst que les obres s'acabin al febrer de l'any que ve. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
3: L'estació finalment és la porta d'entrada al sistema de Rodalies i, per tant, la seva mirada, la seva confortabilitat i el bon accés parla també del sistema que l'usuari es trobarà després.

0: cultura catalana s'instal·la aquest cap de setmana a Estocolm per celebrar-hi l'Aplec de Difolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular i tradicional del nostre país. Hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. Des de fa gairebé 4 dècades, la Difolk contribueix a difondre el patrimoni cultural català més enllà de les seves fronteres. L'Aplec és el seu projecte més emblemàtic i des de la primera edició, celebrada a Amsterdam l'any 1988, ha recorregut nombroses ciutats europees amb l'objectiu de donar a conèixer la diversitat de les tradicions catalanes i fomentar també l'intercanvi cultural. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, destaca la importància del programa que es presenta aquest any a Estocolm.
1: Genera trobades i intercanvis amb altres societats, amb altres cultures del món. Aquest any l'oportunitat a més és especialment extraordinària perquè, com sabeu, l'Aplec s'integra al Cultur Festival, un dels grans festivals urbans d'Europa.
0: El programa inclou un espectacle inaugural, 11 grups de gegants, 5 sardanes, diverses colles castelleres, 4 de bastoners i 3 agrupacions musicals, entre d'altres. En esports, el jugador blaugrana Frenkie de Jong s'ha queixat sobre notícies falses que afecten la seva imatge, sobre la lesió, sobre la relació amb el tècnic i sobre el fet de suposadament haver-se negat a jugar un partit contra l'Atlètic de Madrid. D'altra banda, el Barça viatja avui a la tarda a Suïssa per jugar demà un amistós contra el Basilea. L'Espanyol, de la seva banda, anuncia la cessió de Banja Drusic, el defensa central de 27 anys i internacional amb Eslovènia, ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg. I avui comença la Lliga de primera divisió, 7:45 del vespre a l'Alavés Getafe. A l'Europeu de Natació a París, el sitgetà Luca Hug, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en quarta posició la final del relleu mix dels 4 per 100 metres lliures.
2: Fins aquí les notícies.
3: Les tasques d'extinció van bé.
2: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
4: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: De dilluns a divendres, a 9:15, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
4: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
4: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
5: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gilpret sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
6: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que diuen els catalans.
5: Tornen els draps bruts.
7: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
5: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
4: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
5: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
4: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
8: Ets tu.
2: Més mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
9: Bon dia, bona hora. Arrenca una nova edició del Mans a Catalunya Ràdio, tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Aquest cap de setmana posem la mirada cap al sud del país. Ens acostarem al Tradicionarios de les Terres de l'Ebre, una de les cites imprescindibles de la música d'arrel d'aquest estiu. També descobrirem les novetats de la plaça del Sol, convertida durant les festes de Gràcia amb la plaça del Folk. Parlarem de les danses, que escalfa motors per convertir les Preses en l'epicentre de la dansa d'arrel internacional, no només a casa nostra, aquesta setmana que entrem. Passarem per Peramola, a l'Alt Urgell, on el proper cap de setmana s'hi celebrarà una tarda bastonera dins els actes de la Festa Major, i recuperarem una de les novetats discogràfiques de la temporada, els Trèvol, una proposta emergent de la nova escena folk al nostre país. Amb la producció de Dolors Genola i qui us parla, Quim Rotllant a la direcció i a la locució, comencem el Mans.
2: El batec de la cultura popular i l'associacionisme. Ets el Mans, amb Quim Rotllant a Catalunya Ràdio.
9: Som-hi, doncs, que és dissabte. I començarem amb una sardana de Lluís Alcalà, que interpreta la principal de Cassà, Joves Triomfants.

Amb la principal de Cassà acabem d'escoltar Joves Triomfants, peça de Lluís Alcalà. Precisament la principal de Cassà. Avui la trobareu a les 12 a la Festa Major de Belllloc a Santa Cristina d'Aro, al Baix Empordà. Escolta.

0: En només 3 anys han passat de guanyar els sons de la Mediterrània a convertir-se en una de les veus més personals de l'escenari folk català. Ara presenten Folk d'Extraràdio, un disc que neix als barris, on es barregen les llengües, els accents, les cultures, allà on les tradicions es transformen i continuen vives. Un treball que reivindica la perifèria com a espai creatiu i que combina la música popular dels Països Catalans amb influències i sonoritats que formen part de la realitat dels nostres carrers. Avui en aquest Icat Mans ens acompanyen la Laia Gluck, la Leoni Martet, en Bernat Garcés, en Martí Fleta. Benvinguts a Icat Mans, bon dia.
1: Bon dia, Quim.
2: És com si haguéssiu tingut la vida d'un grup durant 10 anys, però concentrada en 3. Perquè, és clar, a veure, us comencem amb una diada del Graller, amb la intenció de fer festa. Us presenteu als sons perquè dius, ja aquí som. El 24 no ompliu un estadi, però feu un disc que es diu Qui omple l'estadi, no és un Graller. La gran trevolada l'any 25, que a més era la cloenda del Tradicionarius, i ara el foc d'Extraràdio. Jo crec que després d'aquesta introducció, gràcies per haver vingut, ens veiem en el proper disc, no?
3: Mare de Déu, ens has pintat molt bé, Quim.
2: Qui valora el tema? No us m'imagino que amb aquella primera entrevista que recordo que us vaig fer a Manresa, que estàveu supernerviosos tots quatre...
3: Això ho estic encara,
2: eh? No, perdona.
3: Tots estem
2: una de les grans diferències és que ja no esteu tan nerviosos i que la Leoni parla un català de llarg. Sí o no?
3: Bueno. Em costa la R. No. R.
2: Tot és treballar-ho. No, ara ja parlant de debò. Clar, és bastant meteòric el que heu fet, és una feinada. No us ho haguéssiu imaginat, però ha sigut tot molt natural. No heu anat a buscar res.
3: Aquests 3 anys han estat molt intensos, i és el que dius. Quan vam començar no hi havia cap mena d'intenció més que la de fer aquell concert a Vilafranca amb els nostres col·legues fent versions de grups que escoltàvem, i de cop, bé, és que ha estat tot superorgànic i supernatural, ha anat agafant aquesta forma. Vam passar de fer aquell disc amb en Pau Vinyoles, que era com bé molt petit perquè feia pocs mesos que tocàvem i tampoc teníem gaire material, però el vam haver de fer gràcies al concurs Sons. A la gran trevolada, això que deies, que ens vam envalentonar i vam dir, va, pues fem un disc en directe, que... Bueno, era delicat fer això, però vam dir, va. I fins avui, el Folk d'Extraràdio, que per nosaltres és, bueno, claríssimament una evolució i una mostra de tot el que hem anat treballant com formiguetes aquests 3 anys.
2: Haver fet molts concerts, perquè clar, hem obviat que també, més a més enllà d'aquestes coses, heu fet un munt de concerts arreu del país. També ha fet que la formació, Bernat, es vagi assentant musicalment i hàgiu trobat les vostres complicitats, més enllà de que ja us coneixeu. Amb els primers vols i tot plegat, heu anat teixint aquesta manera de ser dalt de l'escenari.
4: Bueno, jo sento, potser amb aquest últim disc no tant, però sempre ha sigut com la sensació de que Trèvol és més un grup de directe, no com que teníem, no sé, com ens envalentonàvem molt quan pujàvem a l'escenari i després ens portes a un estudi i ens fèiem una mica caca a sobre. Però bueno, amb aquest últim disc, com a mínim, jo crec que estem trobant una mica el nostre espai també dins del pues, un producte ja més preparat i tot això. I crec que està molt bé, saps? Com que després d'un primer disc que era plasmar les coses que tocàvem en directe, un, que és plasmar-ho més encara perquè és un directe, doncs aquest tercer disc és portar ja a un camp més de la producció més creativa, i per part nostra i per part del Pau Vidal, que és el que ens ha produït el disc, que és com el cinquè integrant de Trèvol durant aquest últim any o aquests mesos.
5: O sigui, és això que deies, que han passat 3 anys només, però han estat 3 anys que són, jo crec que 3 anys molt clau a la vida de qualsevol jove, que bueno, són, clar. Bueno, en el cas meu i de la Laia, dels 18-19 als 21-22, i el Bernat i el Leoni una mica més, que són una mica més grans, però que són...
2: Grandíssims.
3: Tampoc tant, eh? No?
5: Dos anys més grans.
4: Jo em jubilo l'any que ve.
5: Però vull dir que... Són anys de molt aprenentatge i al final jo crec que s'ha notat molt entre el primer disc, que érem molt inexperts, ara també som inexperts, però doncs amb 2 anys més de recorregut, que és molt poc, 2 anys, però bueno, i que jo crec que és això, que és una etapa de creixement personal i vital gegant i una etapa amb molts aprenentatges. Al final vam començar que ells 3 estaven a primer de superior, jo no, perquè no estic fent el superior, però vull dir que, bueno, que són 3 anys on s'han après molt, s'ha après molt i que per això jo crec que també ha canviat molt la nostra manera d'entendre la música dins de l'estudi. Potser en el món dels directes, com que ja sí que havíem tocat, tot i ser joves, doncs havíem tocat bastant, doncs ja ho teníem més per la mà, però en el món de l'estudi doncs era una cosa supernova per nosaltres.

0: Leoni, amb aquest The Fox Starradi, en quin moment us plantegeu? Volem parlar d'això?
1: Crec que no s'ha plantejat a cap moment. O sigui, és una cosa que ha sortit bastant sol. O sigui, tenim molt clar que volem reivindicar cosa i que volem parlar de les coses. No volem ser un grup per fer músic i ja està. O sigui, òbviament que volem fer músic, però també, o sigui, tenim la sort de poder fer concerts a dalt d'un escenari i crec que és guai com tenir aquest poder, entre cometes, de fer l'altaveu de les coses que pensem i de proposar un discurs sobre les coses que són importants per a nosaltres. Mm-hmm. Doncs no s'ha plantejat mai, és una cosa que surt.
0: Conceptes que ens lliguen, per exemple, a les reivindicacions socials, ja ho presentàveu en algun dels avançaments, no? Com per exemple les dobles turistes, però alhora també aquest imaginari del que és l'Exterràdio de Barcelona, que això també implica mestissatge amb altres cultures que estan aquí i que formen part del nostre paisatge.
2: Sí, sí, totalment. O sigui, aquest disc sí que vam fer la reflexió de que volíem reivindicar la perifèria com a espai de creació, com a espai de barreja i com a espai de resistència cultural, perquè, bé, primer perquè al fer música folk i fer música tradicional des de petites ens hem trobat que en aquesta perifèria, en aquest extraradi, a vegades costa una mica poder dir que fas música folk des d'aquesta banda, no? Perquè és el que sempre diem, te'n vas una mica més al sud o una mica més amunt cap al nord i tot està més normalitzat. Però sempre ens hem trobat que, ostres, que vens al Baix Llobregat, que vens a l'Hospitalet, vens de Sant Adrià, què has de fer? Què has de tocar la gralla, saps? Què has de fer música folk? I poder reivindicar aquesta perifèria com aquest espai ho veiem molt important i també és el que sempre diem de, en un moment en què hi ha un auge d'aquests discursos de l'extrema dreta on cada cop, vull dir, estem vivint un moment mundial on superbèl·lic, amb moltíssimes guerres, en un context realment catastròfic i quedar-nos sense tenir cap mena de discurs, creiem que no era la solució, i és que vivim en uns llocs on hi conviuen moltes cultures, moltes històries, moltes llengües, moltes melodies, molts ritmes que venen de molts llocs, i de fet la portada del disc hi apareix una antena parabòlica que volíem que fos com una mica l'element simbòlic d'aquesta nova era de trèvol, d'aquesta antena que connecta amb altres parts del món molt llunyanes però alhora properes i que estan al costat i que conviuen amb nosaltres.
0: Amb la rítmica, amb la manera d'entendre evidentment la sonoritat del grup, s'entén la cultura popular i tradicional del nostre país, les músiques d'arrel del nostre país, com a lloc d'acollida a tots aquests a totes aquestes cultures.
3: Al final, sí, pensant com amb aquesta barreja, aquesta fusió d'estils, trèvol al final es fonamenta amb els gustos musicals de cadascú de nosaltres, que després tenim punts en comú i coincidim amb alguns d'aquests gustos i en estudis i en segons quines coses, però el més important és que cadascú aporta una mica el seu granet de sorra, no? Precisament, doncs, a dia d'avui és com molt fàcil tenir accés a música d'absolutament qualsevol lloc i més tenint en compte que la música que està ara de moda, doncs, té influències, per exemple, afroamericanes, llatinoamericanes, o sigui, és pràcticament impossible no estar exposat com a segons quines coses. Ho integrem, igual que al cap i a la fi ho integra tothom, doncs, fent un tema que sigui cúmbia, un tema que sigui reggae, un tema que sigui... Però perquè al final no ens hi estem tampoc esforçant d'una manera acadèmica, és simplement, doncs, música que nosaltres escoltem i, hòstia, tant de bo algun dia gravar un disco i tocar aquesta música, doncs mira, ara que tenim l'oportunitat, doncs per què no fer-ho? Sí, sí.

0: estava pensant, de fet, no estic gens atent al que deia, perquè estava pensant.
1: Molt bé.
0: Però,
1: sí.
0: Però és una reflexió que estava fent ara in situ, que moltes vegades quan torno a bolo, ara, o sigui, no sé per què últimament no tornem tan tard, però hi havia èpoques que tornàvem molt tard. Arribava a casa com a les dues i m'havia posat a descarregar la bateria. Era, bueno, jo tenia molta sort. I clar, al costat de casa, per exemple, tinc un bar de llatins i són que, pues, ja, bachata, vallenato. A l'altre costat de casa hi ha un kebab. Llavors és com que hi ha un munt d'influències i al final són moltes músiques que vas escoltant i també jo crec que volíem transmetre una mica això, que dels llocs on venim, doncs s'escolta música de tot tipus, de tot arreu, i que és superguai, és música que nosaltres també gaudim escoltant i tocant.
2: Entrem en alguns dels temes. Aquest foc d'Esterradi que ha acabat de sortir el dia 22, va sortir. Leonín, hi ha una de les peces que hi ha una copla ampliada, que és espectacular. Oh, a mi és el que sí. Més em va sorprendre, i de fet li vaig comentar a la Laia, que la trobo espectacular, aquesta gran eina. T'hi has sentit com a pixar l'aigua, com a músic de copla, o no?
3: Pues, és que, de fet, es pot dir que no va ser idea nostra de posar una copla.
2: Estupendo.
3: No, va ser idea del nostre productor, Pau Vidal, de posar una copla.

0: Nosaltres l'havíem fet com molt a capella, molt, molt tranquil, i en Pau Vidal va dir, és que no, això no es pot quedar així, ha d'haver-hi una cobla. Llavors va trucar un amic nostre, que és el Quirze Egea, com un dia abans, en plan, ei, volem posar una cobla a la Granaïna, vols fer un arranjament? I en Quirze, vale. I llavors, en un dia va fer com l'arranjament per tots els nostres amics de la cobla, i vam posar una cobla a la Granaïna, i a part dels instruments de la cobla, hi ha dolçaines
1: també.
0: Sí, que han tocat el Sergi Gispert. I doncs sí, ara d'un cop la Granaïna ha fet un... I ara d'un cop és molt èpic, i ens agrada molt.
1: Sí, sí, no, és com un gran himne, a més, és segurament la cançó més reivindicativa, antifeixisme total. M'agrada molt el moment que agafarem la motosserra i declararem la guerra. I... La lletra de qui és, per cert?
2: Aquesta cançó la vam descobrir amb el cor tradicional, amb l'Arturo Gaya, que vam fer l'any passat a l'ESMUC, o sigui, també li vam demanar permís a ell poder fer aquesta cançó que ens vas ensenyar, i ens va dir sí, és tradicional del País Valencià. I la primera estrofa sí que és tradicional, la vam agafar de la cançó tradicional, però la segona és nostra, vam dir, venga. La segona part sí que la d'agafem la motosserra sí que és tradicional, però l'altra sí que la vam fer nosaltres. I, si vols, com el que parlàvem abans de l'Arturo.
0: Clar, que l'Arturo Gay per nosaltres és un referent de la música tradicional, que va ser en aquesta setmana de cor tradicional un moment tan emocionant, i tots vam sortir d'allà amb el pèl de gallina, va ser com... Mm-hmm. I poder compartir aquesta setmana amb l'Arturo Gaya i ensenyar-nos aquesta música, que va ser per mi, el record que tinc d'aquest cor tradicional és aquesta Granaïna, i explicant-nos anècdotes, explicant-nos coses de la manera de cantar, de tot això, va ser com, és que l'hem de posar la Granaïna sí o sí.
1: Totes tenen les seves coses. Una de les més sorprenents és amb l'Opardal, que algú ha hagut de fer classes de llengües... No?
2: Tema... Quina llengua?
1: No, sí, molt bé. Com bé?
2: Bé, és que hi ha gent que ens pregunta...
1: Què és?
2: Què és? Clar, perquè...
3: Força gent, de fet. Sí, sí. M'han preguntat algun col·lega de mons pares. Per cert, en aquell tema, en què canteu? Què és allò?
1: És inventat.
2: T'imagines?
1: És l'Opardal, que és un dels temes segurament més clàssics o més de la nostra cultura popular i tradicional. Cada cop i volta... te se'n va a l'altra banda de la Mediterrània amb una naturalitat espectacular.

0: Tot això és agafant aquest discurs de... Bé, de poder reivindicar... Sí, de poder rebaixar-nos l'ego com a occidentals i de reivindicar la música que hi ha més enllà de l'altra banda del Mediterrani, que personalment ens apassiona, no només per la gent que la fa, que és gent molt valenta, que... O sigui, jo personalment vaig anar al Kurdistan a tocar fa 2 anys i em va sorprendre moltíssim la manera de ser allà de la gent i també la música que fan, i llavors va ser com, uau, és que jo vull traslladar això als meus companys, i a partir d'aquí hem anat construint tot aquesta sonoritat d'aquest disc, no?, que va una mica més enllà i de que volem això reivindicar aquest ego occidental i que ja molt més enllà de la música que escoltem aquí. I res, i aquesta, el que em deies de la lletra, que m'he anat una mica... És curt, és una lletra, és una cançó tradicional del Kurdistan que parla una mica de la seva lluita d'allà, que també ens la podem aplicar aquí, que parla dels lleons que baixen a lluitar a la plaça contra aquests éssers ferotges que estan destrossant la terra, i vam creure com que fusionava molt bé amb la melodia que ens va portar la Leonie des de la Catalunya Nord de l'Opertal.
1: I una més una clocada cap a l'electrònica, en aquest cas.
0: Sí, això també és...
1: Esteu apuntant línies o no? O sigui, el quart disc que serà d'aquí 15 dies se'n va cap aquí?
2: No.
3: Quan parlem amb el Pau...
1: Em diu que no és tan d'electrònic, no?
3: No, exacte. Ell, que realment n'entén una mica més, és com, no fa falta que poseu-lo de l'electrònica. És com que el dia d'avui tothom ho fa, ja està, ja s'entén. El que passa és que després tothom et pregunta això, saps? Com, veig que heu investigat més amb l'electrònica, i és com, sí, ens ho hem inventat nosaltres.
1: Sí, és la primera vegada que es posa...
3: Exacte, anem a posar una gralla.
1: Home, no. Molt bé, molt bé. Escolta'm, Bernat, us heu tornat una mica trinqueros. Aquí...

0: Jo diré que per aquesta cançó la meva referència principal, i ara semblarà aquí una tirada de canya cap a aquesta casa, és el Polònia. Són els musicals del Polònia, que és algo que porto veient a la tele des de que sóc petit i que és una cosa que és fantàstica, agafar una melodia qualsevol, que al final és una melodia bastant xorra, i aprofitar per dir, pues, a veure quantes borrades sóc capaç de dir en 4 minuts, saps? Pues vinga, som-hi. I cal dir que és un tema que porta bastant de temps com cuinant-se. No és un concepte que m'agradi molt, això de cuinant-se. Però el vam començar a fer arran d'una residència artística amb unes beques de l'ESGAE i el Tradicionarios, i ens va sortir un dia la tornada. I jo em vaig inventar una estrofa que era una merda. Llavors...
1: Què dius?
0: Les No, aquella era horrorosa, llavors va ser com, vale, ara no ha sortit, deixem-ho un temps i ja tornarem a intentar-ho, i diguem que a la segona pues sí que va sortir el que és ara, que com a mínim jo estic molt més content de la primera que vaig escriure. Però sí que hi ha varia gent que ha dit com que recorda una mica a la Trinca. Té un què.
2: Fins a l'estètica del clip, que és jugant a...
0: Sí, això és veritat.
1: Bueno, això potser grans, no cal parlar-hi.
2: Exacte. No, molt bé. Clar, el Vals Doble també és un pal a reivindicar al final del nostre imaginari. Ho és el Vals Jota o ho són temes supertradicionals, Martí, com els caulets?

0: També diria que en aquest disc hi ha molts temes que... Bueno, molt. Tres o quatre que ja fèiem abans i els tocàvem abans, per exemple, els Caulets, el Passo pels Turistes, el Balzota de la Perifèria. Però a l'hora de fer el disc i triar els temes que ficàvem, dels que teníem, i de compondre els nous temes, és això, volíem fer aquesta mena de folk d'extraradi que encara ara no sabem ben bé el que és, però tampoc volíem fer una cosa... No per fer wild folk, clar, no volíem perdre els pals. I sobretot creiem que són pals que són poc coneguts. O sigui, ara mateix... de gent que faci folk mainstream, és que jo, aquests pals no se senten a les cançons aquestes, ni el Pas Doble, ni el Baljota. O sigui, una jota ja no se sent, i el Baljota encara menys. I creiem important, doncs, fer una mica de pedagogia, per així dir-ho, bueno, amb aquest tema.
1: Recursos per explotar, no? O
0: sigui, exacte.
1: Qui decideix que farà un tema amb el ritme del reggaeton o amb ritme de, jo què sé, alegries, saps? Pues, un Pas Doble és... Una cosa més que té moltes sortides.

0: Què us passa?
1: No, és que ens agrada
0: cantem
1: molt.
0: A l'amor, a l'amistat.
1: No t'agrada aquí?
0: M'agrada molt.
2: És com les colònies d'estiu, que t'ho passes bé, però després, ai, no vull tornar a casa.
0: Ja, però s'ha de tornar.
1: No, però és que...
0: Excepte, a veure, dins del directe sí que vau acabar amb el Mega Quimet aquell a dalt de tot, sí, perquè és que teníeu 150 persones a dalt de l'escenari del CAT, però ara no...
1: No, però és que ens agrada molt reivindicar i fer... Però no encara d'enfadats i no sé què, però és que ens estimem molt i ja està, és que a vegades surt així. Bueno, hem de fer una cançó una mica per dir que ens estimem molt i que estimem tota la gent i tothom, i surt sort i ja està. Però que està bé, també. No fer un disc molt reivindicatiu tota l'estona, està bé un moment. Xup,
0: no cal estar enfadat sempre, eh?
1: No cal.
2: No es pot estar sempre enfadat. No, és dolent per la salut estar sempre enfadat.
0: Ni amb la pancarta a la mà sempre.
3: I que també és reivindicar.
1: Això, joder, que està bé. No, digues.
3: No, digues.
0: Home, pot ser una mica contracultural, és reivindicar...
3: L'amor.
1: Bueno, i l'amor des de l'amistat. Sí. Perquè sí que he sentit moltes cançons d'amor romàntic, però reivindicar des de l'amistat i des de, hòstia, tio, estem fent música amb els meus millors amics, ens ho estem passant teta dalt de l'escenari, hem fet un disc amb els nostres millors amics, que són uns musicassos de la rehòstia, i ho hem fet tots des de l'amor i des de mirant-nos i dient, joder, que guai poder treballar del que ens omple, que no tothom té aquesta sort.
0: No, és evident. I a més heu comptat amb un munt d'amistats. No repassarem tota la llista, però sí que hi ha un munt de col·laboracions, fins i tot heu creat el cor dels Trèvol, que això també... és bonic. Són la gent dels Trèvol, amb aquest folk d'extra ràdio que acaba de sortir al mercat. Martí Fleta, Bernat Garcés, Leoni Martet, Laia Olu, complaer sempre tenir-vos aquí.
3: Gràcies.

0: D'avui, la plaça del Sol de Barcelona, el barcelonès, es converteix en la plaça del Folk, un dels espais amb més personalitat de la Festa Major de Gràcia. Del 15 al 21 d'agost al CAT hi programa concerts, ball folk, glosa, tallers, activitats familiars i moltíssima música d'arrel, amb noms que van des de Germà Negre fins a Escamot o la Cosina. Descobrim les novetats d'aquesta 22a edició de la plaça del Sol amb la directora del CAT Tradicionarius, l'Andrea Moliner. Bon dia, Andrea.
1: Bon dia, Quim.
2: Comença avui mateix dissabte la plaça del Sol, la plaça del Folk.
1: Doncs sí, exacte, la plaça del Folk, com ja aquesta serà la 22a edició, i serem a la plaça del Sol de Gràcia, però la plaça, el nom de la plaça així com a programació és la plaça del Folk.
2: L'aposta sempre és que les festes de Gràcia tinguin aquest punt de trobada de la música d'arrel.
1: Exacte, ja fa, mira, des del 2005 que el districte ens va fer aquesta proposta, ho vam entomar, i aleshores, doncs bé, sempre intentem que hi hagi una programació diversa, inclusiva, accessible, participativa i per a tots els públics.
2: Parlem de la programació d'enguany. Qui podrem veure a la plaça?
1: Doncs mira, nosaltres durant el dia intentem que hi hagi una mica de programació diversa, matins, tardes i concerts a la nit i de més. Aleshores, com a matinals, per tots els públics, podrem veure els Every Night amb el seu projecte Bon Vent, per públic més familiar, els Filomena i Jaume Barri, com així com a música pels més petits. Però també tindrem dues sessions matinals amb la Susanna Nebó, que ens explicarà contes, i en aquest cas hi haurà un intèrpret en llengua de signes. Per tant, l'accessibilitat en aquest sentit entrarà per aquí.
2: I pel que fa a les nits, que potser és el més potent...
1: Exacte, les nits tindrem...
2: Espera, que no m'he gravat a mi.
1: Ah.
2: Pel que fa a les nits, que potser és el reclam més gros...
1: Doncs mira, tindrem molts grups, molts concerts i molta programació amb la Cosina, Germà Negre, Sol, Pepet i Marieta, que fan la gira de comiat, els de Rumbant, que ens portaran la punt de rumba, Escamot i Trèvol, que nosaltres li hem dit la nit del folk perifèric, perquè ells s'ho expliquen així, el clàssic Ball de Gralles per tancar la plaça del folk amb els quatre vents, i després una DJ, la Sumeia, amb aquest punt d'interculturalitat i de músiques del nord d'Àfrica barrejades amb músiques d'aquí. I per últim, així de música, tindrem els Coré, que és el Premi Enna Jove del concurs Desconnecta els Lluïsos de Gràcia. Això com a música. Després tindrem una part de ball folk, que també li donem bastant de pes, i tindrem una nit específica de ball folk amb Hidra i la Coixinera, i després, a la nit tranquil·la, comptarem amb la Liv Halum, que ens farà un ball solo. Ella sola tocant i la gent ballant, com abans a les places dels pobles, que bé, un únic músic, i això perquè com que és la nit tranquil·la hem de baixar una mica les revolucions. I aleshores ja per rematar-ho tindrem les tardes participatives al taller de danses europees amb Hilària Podín, un taller de música i dansa gallega amb les enamorades pandereteires i un taller de rumba catalana amb els de Rumbant. La programació acaba de definir-se del tot amb el combat de glosa, que ja fa 9 edicions que l'incorporem a la programació, el combat de glosa de la Vila de Gràcia. Els apunts de percussió amb Kaboom i un grup convidat, que aquest any serà la Diabòlica de Gràcia, que faran com els entreactes dels canvis d'escenari. Tot plegat del 15 al 21 d'agost a Plaça del Sol a les Festes de Gràcia.
2: Una bona aposta que m'imagino que a més no ha de ser fàcil amb la quantitat de grups, de propostes diferents, divergents i interessantíssimes que estan sortint. Tenir el privilegi de programar a Gràcia, però alhora la responsabilitat de triar, això...
1: això és complicat, la veritat. És un repte per tots, perquè, a més, és un espai... És agost, que dius, ostres, a l'agost, però és un espai que et permet donar a conèixer el teu projecte a moltíssima gent, perquè és un espai obert, és un espai amb festes de... una festa major molt potent, aleshores, doncs, clar, és com un reclam molt bo. Però és la nostra feina i així ho fem, vull dir que no n'hi ha més. Intentem sempre anar donant una mica a tothom, i és veritat que potser busquem una mica més el format més festiu, no? Vull dir que un concert molt tranquil no ens encaixa més.
2: En tot cas, és una de les apostes dintre les Festes de Gràcia que feu des del CAT a la plaça del Folk, que canvia de nom aquests dies, i que, vaja, que convidem a tothom a seguir en directe. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
1: A tu, moltes gràcies.

0: A Roquetes, al Baix Ebre, canviant de qüestió, divendres i dissabte que ve, 21 i 22 d'agost, s'hi torna a celebrar el Tradicionarius a les Terres de l'Ebre, una extensió del Festival Barceloní, d'alguna manera, que any rere any porta algunes de les propostes més interessants de la música d'arrel al sud del país. Ens dona tots els detalls un dels impulsors d'aquesta cita, l'Arturo Gaya. Bon dia, Arturo.
1: Hola, bon dia, Quim.
0: Són ganes de celebrar l'agost també amb música d'arrel, aquest Tradicionarius a les Terres de l'Ebre, amb 33 edicions, no? Hi ha al darrere?
1: Sí, sí, són ganes. Bé, és una manera d'acabar l'estiu i també és una data que saps que costa, no? Però quedar-te en una data que sigui ja una cita, que la gent ja la posi a l'agenda... I jo crec que en 33 anys hem aconseguit que molta gent de més amunt i més avall de les Terres de l'Ebre pues sàpiguen que a Roquetes hi ha una cita en la música d'arrel, perquè bueno, és un compromís que tant nosaltres des de l'organització artística com l'Ajuntament de Roquetes pues han entès que és un fet molt important. Pues aquí estem i la gent respon i comença a acabar-se la calor...
0: I toca venir-ho...
1: Tothom sap que Roquetes és un punt de trobada de la música, no només de Catalunya, València, Aragó, Mallorca, el que en diem països catalans, sinó també d'arreu de l'Estat, perquè moltes vegades pues, s'han portat artistes que molt, molt reconeguts. No? L'any passat vam tenir el Carlos Núñez, per allà ha passat tothom, ha passat el Kepa Junquera, ha passat gent del Liceo Parra...
0: Sí, sí, l'aposta que feu, sens dubte, és de qualitat i ho demostren els grups que venen enguany, que déu-n'hi-do, Silvestres, Pitxorines, l'Orquestina Trama i la proposta que presentàveu, el disc que heu presentat aquest any amb els Quicos, el Jota per Coble. Per si algú no coneix els grups que venen enguany, tot i que en aquest programa els hem punxat tots perquè formen part d'aquest star system de la música d'arrel al nostre país,

0: són propostes realment molt diferents, però molt complementàries alhora.
1: Sí, són propostes molt, molt diferents. N'hi ha, per exemple, Silvestres, doncs és una proposta de veus, una proposta vocal, molt bé per part de la Eura Gaia, i jo doncs, també a Tortosa estic fent una tasca molt semblant a la que fa ella per les Terres de Lleida, i ara pues, hem tingut l'oportunitat i la sort de poder-la portar en les seues Silvestres, que no només faran, un concert el divendres a la nit, el divendres 21 a la nit, sinó que, a més, a la tarda ja farem un taller de cant que també dirigirà la Eura Gaia, un taller de polifonia, que penso que són ocasions que no es poden perdre a la gent que li agrada cantar.
0: Sens dubte. Les Pitxorines que arriben des de les Illes, des de Mallorca, amb una proposta molt fresca.

0: Sí, les pitjorineses són sempre les Illes Balears, sempre periòdicament estan presents als tradicionaris de les Terres de l'Ebre i enguany és a través de les pitjorines, que és un grup musical de 8 noies alotes, que viuen a Mallorca, eh? Que han estat, han estat nominades als Premis Alícia i bé, venen a presentar el seu treball i penso que serà un dels atractius del dissabte. Dissabte la gent que ve al tradicionario ja sap que fem sempre un tastet, una prèvia el divendres, i dissabte, que és un gran concert que comença a quarts de nou i s'acaba de matinada, i les pitjorines seran les primeres en obrir la nit.
1: El tret de sortida. Orquestina Trama, per fer ballar a tothom qui ho vulgui, amb el seu punt de vista de la música del Pirineu. Ja veieu que anem anant d'un costat a l'altre als Països Catalans. I aquest Jota per Cobla amb els Quicos, amb la Reus Jove, amb en Caselles al davant de la Cobla, que vaja, que també presentava, com dèiem, en aquest mateix programa. De fet, ho va presentar fa unes quantes setmanes. Un programa realment molt atractiu, Artur, això s'ha de dir.
0: Sí, jo crec que sí. Bueno, això sou vosaltres qui ho heu de dir, ho ha de dir el públic, no? Perquè, clar, és el que esperem. Però nosaltres sempre que fem, que confeccionem un programa, intentem que sigui molt atractiu i que, a més, val a dir-ho, perquè és una de les coses que s'han demostrat durant aquests 33 anys roquetes, és que s'ha creat un públic, de vegades pues, hi ha concerts on venen 1.500 persones a escoltar-los, i són un públic molt, a més, que transcendeix moltes vegades del públic del seguidor de la música folk, sinó que és una gent que a poc a poc s'ha anat cultivant, ha anat coneixent propostes, i és molt bonic, no?, veure aquella pista pleníssima de gent que ve confiada a veure què li proposem, no? És que és molt bonic. Quan és la resposta que et dona la gent.
1: Quan el públic ve sense conèixer, confiant, sí, en que allò que va viure l'any passat té moltes ganes de tornar a viure, realment llavors ja és un èxit, com és en aquest cas, aquesta 33a edició del Tradicionarius a les Terres de l'Ebre, a Roquetes, al Baix Ebre. Artur, gràcies per atendre la trucada del programa, que vagi molt bé aquest proper divendres i dissabte amb aquesta nova edició del festival.
0: Moltes gràcies, Quim.

0: Dies de festes des del J per Cobla són els Quicos, la Reus Jove i Marcel Caselles. Els trobareu el proper cap de setmana, 21 i 22 d'agost, al Tradicionarios de l'Ebre.
1: Catalunya Ràdio.
0: Sou el Mansó, Catalunya Ràdio, una activitat que us van destacar de cara al proper cap de setmana a Peramola, a l'Alt Urgell. Dissabte que ve hi ha una tarda bastonera que s'embarca dins de la Festa Major, que començarà precisament aquesta setmana que entrem. Una Festa Major que es va renovant mica en mica. N'hem parlat amb l'Eloi Vallabó, del grup de bastons de Peramola, i a més company d'aquesta casa, que ens parlarà de les activitats i així com d'aquesta tarda bastonera que organitzen els bastoners de Peramola.
2: Cada any es fa en un lloc diferent de Ponent, on hi hagi també una colla bastonera. Sí, és tarda bastonera, que ja la vam fer fa el 2023, que va ser quan vam celebrar també els 60 anys de la colla bastonera. Enguany tornem a celebrar la tarda bastonera, on vindran diverses colles de Ponent. Aquella mateixa tarda serà sobretot això, voltant pels carrers de Peramola i acabant a la plaça, on estrenarem aquest ball del mil·lenari. El vam crear juntament nosaltres, els bastoners de Peramola, amb l'ajuda de l'Adrià, que havia sigut president de la coordinadora de Ball de Bastons i ara està amb l'Ara i Sempre. Va pujar una tarda, ens va portar diverses cançons per triar que no s'han utilitzat en cap ball. Nosaltres vam fer votacions, vam escollir la que més s'escaia, que vam creure que s'escaia, que en aquest moment es diu La Romana, no sé si l'acabarem batejant, però també pot encaixar bé com que celebrem el mil·lenari de Peramola, d'acord que fa mil anys els romans ja no hi eren, però és la que vam trobar més escaient, i aleshores, després, aquella tarda, vam anar fent proves, ell ens ajudava a poder triar segons la música quin tipus de ball podia encaixar-hi millor, i després també a partir de balls que ja tenim, que formen part d'altres cançons, també vam fer un poti-poti, uh-huh. I d'aquí em va sortir el ball, que estrenarem això aquest dissabte 22 d'agost del 2026. El divendres, el dia anterior, s'haurà fet per primera vegada un seguici de Festa Major, que encara no s'havia fet mai. La colla bastonera, els geganters, una miqueta de representació de tots els grups folklòrics de Peramola. Uh-huh. I diumenge també al migdia, després de la missa, com cada any, també els bastoners també farem alguna miqueta de ball juntament amb els geganters.
0: I també dintre l'àmbit de l'actualitat, aquest dilluns comença una nova edició de Les Dansa, el Festival de la Dansa d'Arrel Tradicional de les Preses, a la Garrotxa. Començarà dilluns, s'allargarà fins al diumenge dia 23 i tornarà a convertir aquest municipi en un gran escenari on la dansa tradicional dialoga amb la creació, el patrimoni i el paisatge. Una setmana amb estrenes, amb espectacles, amb formació i amb artistes de tot tipus, i a més amb la celebració dels 50 anys del Cercle Cultural Marboleny. En parlem amb la directora de Les Dansa, la Núria Feixes. Bon dia, Núria.
3: Bon dia.
0: Una edició que ve molt marcada per l'aniversari de l'entitat organitzadora, no?, aquests 50 anys de la Marboleny.
3: Correcte, sí, aquest any en celebrem 50 i, per tant, a Les Dansa també volem com posar en valor tota aquesta trajectòria i passaran coses a l'entorn d'aquests 50 anys. Farem des d'una petita taula rodona mirant tota aquesta trajectòria o posant en valor aquesta trajectòria. Estem treballant també un espectacle, Allò que som, que es presentarà el dilluns, el primer dia de festival el dediquem a Marboleny. I aquest any afegim una de les nits de dansa més, en aquest cas amb un grup que ens ha acompanyat tota la vida en els nostres viatges, les nostres participacions a altres festivals, com són Marbolets, i per tant farem una nit amb ells. També tindrem, que ja l'inaugurem des del mes de juliol, però l'exposició dedicada a l'entitat, en què aquella setmana, evidentment, també es podrà visitar.
0: Seran un dels eixos de Les Dansa d'enguany, que recordem, 44a edició, se celebrarà concretament del 17 al 23 d'agost. Núria, Les Dansa sempre s'ha caracteritzat per una aposta internacional. Quins països podrem veure aquest any?
3: Doncs aquest any tindrem dos companyies de Sud-amèrica, tindrem Cuba i Perú, tindrem una companyia d'Indonèsia, una de Sèrbia i una de Sud-àfrica. I amb ells farem, des d'aquestes nits participatives, aquestes nits de dansa, la part més exhibitiva a les danses del món, i, com no, aquesta mirada també, o aquesta participació a la natura amb la Festa al Parc, que ja és com un clàssic del festival en què convidem el públic a conèixer el parc de Pedra Tosca i també conèixer com de més a prop les danses i la música d'aquestes cultures que ens visiten d'arreu del món.
0: Perquè fa les propostes escèniques, sabem que també hi haurà una participació basca, un lloc on passen moltes coses al voltant de la dansa d'arrel.
3: Exacte, aquest any fem aquesta mirada a Euskal Herria. Per una banda, tindrem una companyia que hem dansat a l'Aldea, que la podrem veure a la nit, la podrem veure també a danses del món, però amb ells farem com una cosa més concreta, que serà parlar sobre el carnaval basc. Per tant, farem una petita mostra de diferents danses que es viuen als carnavals al País Basc, perquè cada poble té com les seves característiques i la celebra de la seva manera. Llavors ens fixarem molt amb el carnaval basc. I després també tenim una altra companyia, Vilaca, que veurem el seu espectacle d'Irau.
0: Com no cal esperar l'estrena o preestrena del Premi del Ficolomé, una brida d'Esther Gundin que aconseguia la 7a edició del Premi.
3: Exacte, sí. A les danses veurem l'estrena d'aquesta peça que està treballant l'Esther amb tot el seu equip, que de fet prèviament ara el juliol es veurà el Figueres es mou i el Dansanou, i a partir d'aquí l'estrena a les danses i comença tot el recorregut per a tots els partners del Premi.
0: Una de les coses també molt destacades és Les Danses. Què oferiu aquest any en aquest Les Danses?
3: Aquest any tenim això, el que dius, no? les tres línies de formació, des dels més petits, per infants de 4 fins a 12 anys, els joves de 12 fins a 18 i l'adult a partir de 18 anys. I aquí podran treballar els joves i els petits més amb les companyies internacionals, fent aquesta mirada a les cultures que ens visiten, però també els petits treballaran amb en Cesc Franquesa tot una part de més de moviment, de puntejos de casa nostra, no? De la dansa de casa nostra. I amb els adults treballarem, i també amb els joves, treballarem amb noms com la Teresa Agustí o l'Edu Roca, amb la companyia Vilà, que també treballaran. Farem tallers de percussions corporal per treballar més tota la part de ritme i tot això, i com no, amb els adults i els joves també, doncs hi haurà un petit taller dedicat a Mar Bolenya als 50 anys d'aquesta trajectòria.
0: Doncs són molts dels elements que formaran aquesta 44a edició de Les Danses. Recordar la Garrotxa a les Preses del 17 al 23 d'agost. Núria, gràcies per tenir la trucada del programa, que vagi molt bé, i en parlem més endavant per acabar de lligar-ho tot plegat.
3: Gràcies.
0: I com que són gairebé les 7, aquí que ho deixarem. Nosaltres esperem haver-vos fet companyia aquest matí del 15 d'agost, aquest festiu disfressat de dissabte. Per cert, felicitats a totes les Maries i derivats d'aquest nom. Gràcies per fer-nos companyia una setmana més. Nosaltres hi tornarem, com sempre, demà mateix amb el Mans per continuar recorrent el territori en tota l'arrel a la Ràdio Nacional. I hem estat amb la Dolors Joanola i en Quim Rotllan fent el programa un dia més. Ens acomiadarem amb Escamot. Si els voleu veure en directe, dimecres que ve, dia 19, seran a la plaça dels Folk, en aquest cas, a la Festa Major de Gràcia de Barcelona. Que tingueu una bona diada de la Mare de Déu d'agost, un molt bon dissabte. Fins demà mateix.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
3: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. Aquesta nit ha estat tranquil·la a la frontera de Ceuta després que tant Espanya com el Marroc hagin reforçat la seguretat davant del risc d'una nova arribada massiva de migrants avui a Ceuta i a Melilla. Rabat ha mostrat el seu compromís per evitar que es repeteixi l'episodi de fa 15 dies, quan van entrar a Ceuta més de 70.000 persones. Des de Madrid, el govern espanyol ha elevat el to i ha amenaçat de repatriar tothom que entri. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
4: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
3: Tot i que a les xarxes circulen missatges que animen a repetir l'episodi del 30 de juliol assegurant que avui la frontera estarà oberta, els experts apunten que la crida ha perdut força respecte a la de fa dues setmanes. Més notícies que repassem amb la Maite Curto. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal d'ahir a la tarda a la serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir.
5: El foc, que ja està estabilitzat, ha acabat cremant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres. Els bombers han treballat durant aquesta nit per remullar la zona i controlar els punts calents amb drons. En parla el cap de bombers de Barcelona, Sebastià Massagué.
6: Estarem volant un dron, veurem si hi ha punts calents, rematarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. L'important és que l'incendi no va més, s'ha aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo a extingir.
3: Donald Trump ha anunciat que, després de derrotar l'Iran, vol declarar l'estret d'Hormuz territori dels Estats Units.
5: El president nord-americà assegura que Washington ja controla aquesta important ruta marítima i que cap vaixell hi passarà sense el seu permís.
7: Molt aviat declararé l'estret d'Hormuz un territori dels Estats Units.
5: Un periodista de Wall Street Journal, citant fonts de la Casa Blanca, assegura que el president dels Estats Units feia broma amb aquestes declaracions. Malgrat tot, les autoritats iranianes hi han reaccionat i el viceministre d'Afers Exteriors ja ha dit que l'estret d'Hormuz és i serà sempre iranià.
3: Les obres de pavimentació de la Ronda de Dalt de Barcelona obliguen a tallar dos dels tres carrils que hi ha en sentit Llobregat entre les sortides 13 i 14.
5: Les restriccions es mantindran fins diumenge a mitjanit, de manera que només quedarà un carril obert. L'àrea metropolitana de Barcelona recomana circular per vies alternatives. Els treballs permetran renovar 14.000 metres quadrats de paviment sonoreductor per reduir el soroll dels pneumàtics.

0: La tradició popular catalana s'instal·la aquest cap de setmana a Estocolm en el marc de l'aplec d'Edifolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular catalana. Hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, destaca la importància del programa que es presenta enguany a Estocolm.
1: Trobades i intercanvis amb altres societats, amb altres cultures del món. Aquest any l'oportunitat també és especialment extraordinària perquè, com sabeu, la Plec s'integra al Kultur Festival, un dels grans festivals urbans d'Europa.
0: El programa inclou un espectacle inaugural, 11 grups de gegants, 5 de sardanes, també diverses colles castelleres, bastoners i agrupacions musicals, entre d'altres. En esports, el jugador blaugrana Frankie de Jong s'ha queixat sobre notícies falses que afecten la seva imatge, sobre la lesió, sobre la relació amb el tècnic i sobre el fet de, suposadament, haver-se negat a jugar un partit contra l'Atlètic de Madrid.
2: D'altra banda, el Barça viatja aquest dissabte a la tarda a Suïssa per jugar diumenge un amistós contra el Basilea.
0: L'Espanyol ha anunciat la cessió de Banja Drusic, el defensa central de 27 anys internacional amb Eslovènia. Ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus.
2: A la segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. El migcampista de Malgrat de Mar arriba cedit fins a final de temporada, provinent de l'Al Ittihad de l'Aràbia Saudita.
0: Aquest dissabte comença la Lliga de Primera Divisió, 8:15 del vespre, a l'Alavés Getafe.
2: A l'Europeu de Natació de París, el sitgetà Luca Huck, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en quarta posició la final del relleu mix dels 4x100 metres lliures.
0: I a l'Europeu d'Atletisme a Birmingham, ahir es van disputar les primeres 4 proves de l'heptatló. La catalana Maria Vicente és 8a a la general.
3: Fins aquí les notícies.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
1: Hola a tothom, molt bon dia. Aquest cap de setmana tots els melòmans estem de celebració.
2: Ho estem. Estem emocionats i tot.
1: I tant, sí, perquè estem commemorant el 150 aniversari de l'estrena de la tetralogia de l'Anell del Nibelung, de Richard Wagner.
2: I per ser més precisos, hem de dir que va ser el 16 d'agost del 1876, quan es va representar de manera íntegra tot aquest meravellós cicle, ja que les quatre òperes que l'integren les va estar treballant Wagner al llarg de més de 25 anys de la seva vida. Per tant, podríem dir que L'Or del Rin, que és la primera, La Valquíria, Siegfried i El capvespre dels déus van ser, sense cap mena de dubte, el projecte vital de Richard Wagner.
1: Clar, i com que són quatre òperes que ens fascinen, doncs aquest cap de setmana, a més estem d'aniversari, hem pensat que podríem fer una aproximació a les dues primeres avui i demà les dues darreres.
2: Em sembla fantàstic. Per tant, si voleu conèixer la història de nans, déus, gegants i mortals que integren aquest cicle de l'Anell del Nibelung, no marxeu, que ens hi posem ara mateix.

0: Rheingold, o l'Or del Rhin, de Richard Wagner, és la primera òpera del cicle de Ring des Nibelungen, l'anell de Nibelung, i té la funció de pròleg. És a dir, tot aquí està pensat, eh? Mm-hmm. Per tant, el seu pròleg conté, en essència, tots els conflictes i idees que s'aniran desenvolupant de manera molt més detallada al llarg de la tetralogia.
1: Sí, l'obra estrenada l'any 1869 està concebuda com un flux musical continu, sense divisions en actes. Eh? Aquesta continuïtat respon a la idea wagneriana de drama musical en què la música no s'atura mai i es posa sempre al servei de l'acció i del significat. Des del primer moment, doncs, Wagner planteja una reflexió profunda sobre el poder, la seva naturalesa i el seu preu, la renúncia a l'amor.
0: Sabent això, anem a fixar-nos en com comença.

0: Bé, per fi hem començat.
1: Exacte, estem al preludi de l'Hora del Rin.
2: Ja era hora. Sí. Nosaltres també ens hem pregat,
1: Hem sigut molt wagnerians. Hem fet un preludi llarguíssim.
2: Exacte. La música de l'Hora del Rin s'inicia, doncs, amb aquest preludi tan característic, que és aquest... Jo diria com una mena de baix obstinat, perquè és una nota que s'aguanta, és un acord sostingut que es va desenvolupant, però és un acord. Això és un acord, sol. Va creixent lentament i, sobretot, clar, va evocant aquest moviment de les aigües del Rin. L'altre dia et deia que aquest tiro-ri-ro-ri-ra-ro-ra-ri-ro, amb una miqueta més ràpid, no sé per què em transporta al Moldava, que és un altre riu.
1: És un altre riu, el Moldau. Sí. Aquest tema que era el Pedro Taralejava, reteniu-lo, perquè més tard, en aquest mateix capítol, en parlarem, Perquè té molta importància en aquesta tetralogia. Aquesta obertura, a més, no és només descriptiva, sinó que també té una gran càrrega simbòlica, no? Representa l'origen del món, per tant, un estat de puresa natural anterior a qualsevol corrupció. Per tant, us podeu imaginar que la corrupció està a punt d'arribar.
2: Sí, però fixa't, el fet de que no canviï l'acord...
1: Tot està bé.
2: No hi ha, clar, no hi ha corrupció. Hi ha, què hi ha? Estabilitat.
1: Hi ha puresa i estabilitat.
2: Fixa't, amb Tristany i Isolda comença amb inestabilitat. Clar. I aquí no, és... Ostres, sí, és una part. Tota l'estona, estable,
1: des
2: puresa.
1: Des de l'arquitectura musical és un problema molt simple.
2: Absolutament.
1: Però funciona molt bé, sí. Està molt ben pensat.
2: Exacte. En tot cas, Albert, si hi ha una cosa que també fa anys que et demano, i suposo que els oients també, és... D'acord, la música, meravellosa, fantàstica, magnífica, però potser que parlem una mica de l'argument. Estem parlant d'òpera o estem parlant només de música?
1: És un tot, no? Al final,
2: és una obra d'art total,
1: no? Clar.
2: Doncs escolta'm, anem a fixar-nos una mica en l'argument.
3: Kassi, dass der Kriechigrimmer die Kleinigkeit

0: Hem escoltat molt poca música d'aquesta escena, que és al principi de l'Hort del Rin, precisament, però fixeu-vos ja la grandesa de Wagner. Aquí no sabem qui són encara, us avanço una miqueta, eh? Escoltem el personatge d'Alberich, que és un nan dolent, de fet és el que inicia aquest cataclisme d'aquesta corrupció, i Voglinde, que és una filla del Rin, per tant, un personatge noble. La música i la manera de cantar d'ell ja és mig deformada, com és ell, que ens hem d'imaginar, recargolat, dolent, malvat. En canvi, ell és noble, i la música...
1: Mira,
0: fixa't. Expressa aquesta noblesa. I això només començar l'òpera. És a dir, com a espectador encara no sap res de l'argument, ni de qui és qui, pràcticament.
1: Però et col·loca, no?
0: Però ja, exacte, va situant de manera inconscient qui és qui. Pel que fa a la història de l'Hort del Rin, doncs comença precisament en aquest entorn natural. Les filles del Rin custodien un or màgic que només pot ser convertit en poder absolut. Tema important, ja que coneixem la filosofia de Wagner, es pot convertir aquest or en poder absolut si qui el posseeix, l'or, renuncia a l'amor.
1: Exacte. Sí, sí, aquesta és una premissa important, eh? El poder com a renúncia d'un ideal de romanticisme, com és l'amor.
0: Clar, renunciar a l'amor vol dir anar a la part fosca de la humanitat, no? Anar a la maldat. El nan Alberich, que ha estat rebutjat per les velles ondines, podem dir que els ha tirat la canya i aquestes l'han dit que és lleig i que és repugnant, etc. Doncs decideix fer aquest sacrifici, es castra, renunciant a l'amor, i aleshores roba l'or, forjant-ne un anell que li atorga el poder absolut. Així neix el conflicte, aquest conflicte que s'allargarà fins al final de la tetralogia, al capvespre dels déus.
1: Imagina't si dona de si.
0: I fixeu-vos. No, clar, d'un conflicte petit, mireu com està el món, no? D'un petit conflicte pot esdevenir un problema mundial, no?
1: Doncs qual...
0: és una mica la mateixa idea.
1: Sí, una mica de l'efecte papallona, no?
0: Sí.
1: És així. Doncs clar, precisament, ara que ja coneixem doncs, a les ondines i al nan Alberich, doncs fixem-nos en els déus.

0: Fixeu-vos en aquesta música, quina noblesa, i aquí estan apareixent temes que després temes musicals, leitmotiv, que després us acabarem desenvolupant. Però aquesta noblesa ens parla dels déus, no? Tenim el conflicte d'una banda d'Alberich, que ha robat l'or, ha renunciat a l'amor, per tant, a partir d'aquí assumeix el poder absolut gràcies a l'or que ha pogut robar i a l'anell que ha forjat. Doncs bé, paral·lelament, en el món dels déus, Votan, que podem dir és el rei dels déus, ha fet construir el Valhalla, que és el símbol del seu poder, no? Però ha promès als gegants, que són els encarregats de construir-lo, que simbolitzen la força bruta, pagar-los amb una recompensa, però una recompensa que ell sap que no pot assumir. No té, diguéssim, l'or suficient per pagar als gegants. Per tant, ja tenim l'ambició desmesurada dels déus.
1: Clar, amb l'ajuda de Loge, un personatge astut i ambigu, Votan baixa a Nibelheim, que és el món subterrani d'Alberich, i, clar, aconsegueix robar-li l'anell mitjançant l'engany. Creu que així podrà pagar als gegants la construcció del Valhalla.
0: Clar, perquè els gegants han segrestat una deessa que els permet l'eterna joventut als déus, ells estan espantats per això i volen aconseguir sigui com sigui l'or suficient com per pagar als gegants. Això es produeix en un moment, en la baixada al Nibelheim que comentava ara el Pedro, en una de les escenes més impactants, perquè aquesta visita... clar, ens hem d'imaginar els nans que estan forjant metall, no? Estan forjant l'or, ha agafat una quantitat d'or molt gran del Rin i l'estan forjant. Com és el soroll de forjar? Metàl·lic, dur... Doncs aquí Wagner exigeix, ara no recordo el nombre exacte d'encluses, però em sembla que és una vintena d'encluses, per poder desenvolupar aquest soroll. I fixeu-vos com passem del món dels déus al món dels nans que estan forjant l'or.

0: Com es pot escoltar, la música es torna més dura, més rítmica i gairebé mecànica, reflectint el treball forçat dels nivelungs amb el soroll precisament de les encluses. Que te clinc, que te clinc, que te clinc, que te clinc.
1: Això és l'antimúsica, no? Una enclusa allà colpejada a l'escenari.
0: Sí, tot i que Wagner no deixa de ser músic. I els escriu tant, tacatant, tacatant, tacatant.
1: Però fixeu-vos que musicalment hi ha hagut com un canvi radical a nivell musical, no? I això, clar, aquesta música funciona més a més com una transició del món dels déus als nans, a nivell argumental, d'acord? Això està bé. Però clar, Wagner va més enllà. També concep aquesta música per poder fer el moviment escènic i canviar els decorats. Clar. Perquè el context és molt diferent, no?
0: Clar, però llavors, ara, què està passant a nivell argumental?
1: Clar, quan els déus arriben al Nibelheim, es troben Alberich, que està absolutament boig, no?, pel poder que li dona aquest anell, i es transforma en diferents animals per demostrar la seva força infinita. Però finalment, l'enganyen i es transforma en ratolí, i així el poden acabar capturant. Ara bé, i això és molt important, abans de perdre l'anell per part dels déus, pronuncia una maledicció condemnant qualsevol persona que posseixi l'anell serà desgraciada.
0: Doncs sí, i aquesta maledicció es manifesta immediatament. Quan voten lliure l'anell als gegants com a pagament, un d'ells mata l'altre per quedar-se'l. De fet, és el primer efecte visible d'un poder que porta inevitablement a la destrucció.

0: L'òpera, l'Hort del Rin, acabarà amb l'entrada dels déus al Valhalla, amb una música que és majestuosa, on apareix el tema precisament del Valhalla. Ara bé, aquesta aparent victòria dels déus és ambigua, perquè de fons, i sota darrere aquest triomf, s'amaga la llavor de la caiguda futura, no? Perquè ells han participat en el desequilibri, el trencament de l'equilibri natural de la natura. Per tant, també escoltarem les filles del Rin lamentant, d'una banda, la pèrdua de l'or i recordant l'equilibri natural trencat. Així acaba, podríem dir, l'Hort del Rin.
1: Clar, abans, al principi, has dit, Albert, que això era el pròleg, no?
0: Sí.
1: I que el pròleg estava tot com molt concentrat de sí. temes que s'acabarien desenvolupant a la resta, no? Per tant, si portem tota la setmana passada parlant de leitmotivs i de temes, no? Se suposa que amb aquest Hort del Rin surten moltíssims leitmotivs, que fins i tot alguns sortiran a l'última de les òperes de la tetralogia.
0: De fet,
1: no?
0: El més important, ja l'hem escoltat, aquest leitmotiv, l'hem escoltat en la versió orquestral, que és el tema del Rin o tema de la natura. Quan es parla de la natura o del Rin, que és un tema molt present en la tetralogia, no hem d'oblidar que Wagner és un autor del romanticisme i la natura és molt important en el romanticisme, és un dels temes principals, que és el trencament d'aquest equilibri, és la puresa de la natura. És un tema que ja, com dèiem, apareix en el preludi de l'Hort del Rin, i escoltarem a la darrera escena del Capvespre dels Déus.
1: Exacte, que era un preludi que abans dèiem que tenia només un acord, no? És un acord que està amb mi molt, jo ara m'he posat al piano, soc molt agoserat d'intentar explicar al piano leitmotivs de
0: clar,
1: Wagner,
0: però bueno. Intervé tot una orquestra el leitmotiv de Wagner.
1: Sí, però, clar, imagina't.
0: Ja ho tenim aquí.
1: Sí, sí, fixa't, és que jo si només faig, podríem dir, l'acord de mi bemoll major, sí, i començo fent això. Clar, aquí ja tinc una base.
0: Sí, sí, és aquella base que està amb la profunditat del riu Rin.
1: Puc tocar moltes coses que, si jo no canvio la base, en el fons tinc estabilitat. Jo puc fer això.
0: Que tens una base harmònica que t'acompanya. És un coixí important, clar.
1: Jo puc anar tocant...
0: I amb molt de caràcter, a més.
1: Molt de caràcter, sí, sí, sí. I puc créixer...
0: Sí? Sí, sí, sí.
1: I clar, la gràcia de Wagner no és només l'harmonia, els temes musicals, sinó l'orquestra. I clar, si jo en un principi tinc una base així, però de sobte les cordes agudes...
0: Boníssim, això.
1: I vas creixent aquí dalt, per després continuen sortint algunes per aquí dalt. Sí? Tens el tema principal, que és aquest, eh? El tema, sobretot el tema del Rin.
0: Teniu aquest tema perquè al llarg de la setmana l'escoltarem més vegades.
1: Fixa't que ell passa per algunes notes que són... Aquest fa, per exemple, no és una nota de l'acord de mi bemoll, sí? És una nota de pas, sí? I quan fa aquest fa... En realitat, això... Sona molt alemany, si t'hi fixes, eh?
0: I també fa pensar que aquesta aparent senzillesa també li permet a Wagner fer una cosa que és molt important per entendre el que són els leitmotivs, és que, com que són estructures més aviat senzilles, els pot alterar sense massa dificultat, no?
1: Exacte. Sí, sí. Clar, el tenir aquest arpegi, jo el puc fer molt lent, amb aquesta base. Ho puc fer una miqueta més ràpid.
0: I tant.
1: Que és una mica el que dèiem, que a mi em recorda el Moldava, no? El
0: sí.
1: No? Etcètera. Llavors, clar...
0: Retenim aquest primer tema, que és el tema del Rin o de la natura, no?
1: Exacte, sí, sí.
0: Que així sona en piano, que si amb el piano ens permet el Pedro, doncs, d'alguna manera, despullar-lo més, però en orquestra sona així.

0: És agafar el Pedro, clar, amb el color que té una orquestra, evidentment,
1: exacte,
0: no? El que dèiem, el piano sempre és blanc i negre. I...
1: Fixa't que ell utilitza molt les trompes, per exemple, per aguantar l'acord, uh-huh, i en canvi les cordes van surant per allà, no?
0: Donar aquest moviment propi del riu, les onades. Sí, de fet, aquest tema apareixerà al llarg de la tetralogia cada cop que es faci referència al riu Rin, uh-huh, o a la natura. Però, és clar, Wagner es permetrà la llicència d'alterar-lo com cregui necessari, exacte, per adaptar-lo al context de cada escena. Eh? Pot sonar més intens, més lleuger, pot sonar només un fragment del tema, no té per què sonar sencer, vull dir, juga molt a tot plegat.
1: Clar, i pensa una cosa, un element tan important com l'anell...
0: Clar, el cicle, no?, de l'anell del Nibelung.
1: L'anell ha de tenir la seva pròpia música.
0: I la té.
1: Sí, que no és un personatge, saps?
0: No, però
1: té, actua com a tal.
0: Té més pes que un personatge,
1: exacte,
0: no?
1: Sí, sí. Exacte. Llavors, clar, fixa't, abans comentaves, Albert, que l'anell, en el fons, és un símbol de corrupció.
0: És la corrupció. No? Fixa't, la natura, la puresa la teníem ara, no? Ara anem a la corrupció de l'anell.
1: Tu com faries? Com, o sigui, a tu la corrupció et porta cap a un arpegi ascendent o descendent?
0: Descendent.
1: Descendent,
0: descendent,
1: no? Fixa't. I a tu...
0: I més aviat fosc.
1: Exacte.
0: Clar.
1: Per tant, major o menor?
0: Menor.
1: Menor o encara més menor, que seria disminuït?
0: Doncs dit així, disminuït. Tal com ho vens, disminuït, clar.
1: No, perquè fixa't, ell fa... el tema de l'anell sona així, fixeu-vos. Sí? Uh-huh. Això, que a orelles del segle XXI dius, ah, mira que bonic, no?
0: Sí.
1: Fixa't. Ell utilitza aquest arpegi, sí, que és un arpegi de setena disminuïda. És un arpegi més petit, o sigui, és una distància, un interval aquest, més petit que el menor.
0: Clar.
1: Sí?
0: Sí? Aquesta baixada tan...
1: I precisament això té molt a veure amb el mode locri, mm-hmm, antic. Quan parlàvem dels modis, sí, antics, el mode lidi, etc. El mode locri és aquest, fixa't. Sí?
0: Però és molt similar, sí, va cap aquí. Sí, sí,
1: fixa't,
0: sí,
1: va cap aquí. I era,
0: és un punt més brillant, però, el tema de l'anell, perquè al final també igual juga això, no, la brillantor de l'or.
1: Però saps per què és més brillant? Perquè ho fa amb terceres.
0: Però està ben trobat, perquè l'or brilla...
1: Clar,
0: i també la seducció del poder, el poder i la corrupció al final és temptadora.
1: Exacte. Però, fixa't, en comptes de fer això, en comptes de fer... que és començo pujant i acabo baixant, uh-huh, no, comença baixant. Sí? Uh-huh. O sigui, comença baixant, se'n va cap a aquest principal i torna... Al principi.
0: Aquest és el tema de l'anell.
1: Sí, el tema de l'anell, bàsicament, cada vegada que surt això...
0: Ara vull demanar una cosa. Abans, però, l'escoltem, el tema de l'anell, amb l'orquestra.
1: Vinga.
0: Amb l'orquestra, aportant el color orquestral, sona així. Té aquest pes, la corrupció... Val. Wagner el que fa amb aquests temes musicals és els integra de forma molt fluida en el discurs musical de la tetralogia. Podries desenvolupar una melodia i incorporar el tema de l'anell per entendre com Wagner utilitza aquests temes musicals?
1: Cada vegada em demanes coses més rares. O sigui, que faci una melodia...
0: I que aquí al mig aparegui de sobte el tema de l'anell integrat en aquí. És, sí, evidentment, no és una melodia que el Pedro ara extregui de la partitura de Wagner, sinó que tu te la inventes ara, aquesta melodia, i és com si de cop i volta la teva música volgués parlar de l'anell del Nibelung, no? De la corrupció que implica el poder de l'anell.
1: Sí, podríem començar amb una melodia, per exemple, que no ens fes sospitar que algú és corrupte, no?
0: Que és molt humà, això, no?

0: I de sobte apareix la corrupció.
1: Aquí el teníem.
2: És això?
0: De sobte, o sigui, estàvem contents, però de sobte...
1: La música ens diu alguna cosa. Ens diu alguna cosa.
0: Sí, sí. De fet, aquest tema de l'anell, que a més ho fa amb fagots, ho fa amb,
1: clar,
0: amb,
1: una, buscava, amb una instrumentació. Un,
0: pensa que els instruments de doble canya, quan, moltes vegades, quan hem parlat de temes de mort, no?, i temes així, l'oboè, no?, el corn anglès, tenen aquest tema, aquesta sonoritat de l'inframont, en el fons. No? I aquí estem anant. Ah. No?
1: El pots tornar a escoltar, Pau, el tranquil, que és aquest, el tema de l'anell. Això,
0: aquesta foscor. Sí, sí, és un tema pesant, obsessiu. És que és el símbol del poder corrupte.
1: Exacte. Tenim la puresa de la natura, la corrupció de l'anell, i un altre tema que us volem destacar. Evidentment, no els podem destacar tots, eh?
0: No.
1: Perquè no acabaríem mai. Però n'hem triat tres d'emblemàtics que, a més...
0: Són els tres que em sé.
1: Doncs et queden dies per endavant, eh? Et queden dies
0: sí,
1: per endavant.
0: Sí, estic estudiant.
1: El proper tema que volem destacar és precisament el tema del Valhalla, aquest palau dels déus que és el que crea aquest conflicte, que no poden pagar els gegants i han de robar-li l'or al nan Alberich.
0: Clar, que no pot ser d'una altra manera que un tema amb tonalitat major.
1: Clar, no? I amb certa noblesa, no?
0: Exacte. Llavors, pensa que la noblesa i la tonalitat major i els acords, no?
1: A més, un detall important, el Valhalla està allà dalt, diguéssim.
0: Exacte.
1: Allà dalt.
0: Sí, sí. Fixa't, ell fa això... Sí? Has vist que ell és pràcticament tot un mateix acord? Ah, una cosa molt important. Ell utilitza només els tres graus fonamentals de l'escala. És a dir, això és el primer. Quart. Primer. Cinquè. I primer. Primer, quart, cinquè. Primer, quart, cinquè. Per tant, estabilitat. Per tant, llum. Uh-huh. Per tant, clar, o sigui, la significació aquesta de... Una part molt simbòlica, molt interessant dels déus, no?
1: Clar.
0: I llavors, clar, fixa't. I fins i tot utilitza un compàs ternari. Atenció, que els compassos ternari tenien molt a veure també amb Pare, Fill i Espírit Sant.
1: Ah, okay.
0: Pare, Fill i Espírit Sant. Per tant, estem parlant
1: déus.
0: De divinitats.
1: Clar.
0: No? I ell fa un, dos, tres. Un, dos, tres.
1: Que gran.
0: T'hi fixes?
1: Sí.
0: No hi ha... I això... és el Valhalla.
1: I sona així.

0: Aquest és el tema del Valhalla, el Palau dels Déus, que dona aquesta noblesa, no? Aquesta noblesa total i absoluta.
1: Sí, a veure, és obvi que no tenim temps per analitzar tots els leitmotivs, però fixeu-vos en aquests, doncs, us podeu fer una idea.
0: Anem, doncs, a fer una primera audició, i ja que acabem d'endinsar-nos en L'Or del Rin, la primera de les quatre òperes que integren la tetralogia de l'Anell del Nibelung, us proposem escoltar ni més ni menys que la majestuosa entrada dels déus al seu palau, al Valhalla.
1: Escoltarem a George London, com el déu Wotan, que el dirigeix un altre déu musical, sí. Sergei Orzolti, amb la Filarmònica de Viena.

0: Catalunya Ràdio.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
3: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
2: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
3: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
4: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
5: S'apagaren tantes veus. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
6: Una de les 10 candidates és...
7: Quan el cel es torna negre.
6: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
7: Els veïns desemparats.
6: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
5: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
8: Ei, torno i torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
6: Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
9: Sí, sí. M'encanta, m'encanta.
8: Una tria musical de categoria.
10: Fixa't com sona Edició Clàssics.
6: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
8: Oh! Fixa't com sona.
6: Dissabtes de 9 a 10 del vespre,
8: sí.
6: Fixa't com sona, Edició Clàssics.
2: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio.

Fa 150 anys s'estrenava de manera íntegra la composició més ambiciosa de Wagner i una de les més ambicioses de la història, la tetralogia de l'Anell del Nibelung de Richard Wagner. Ara a Catalunya Ràdio la pots descobrir.

0: I ara música, la Valquíria comença exactament amb aquesta música que estem escoltant ara mateix, eh? Aquesta música, Pedro, ens dona molta informació. Estem en una tempesta.
1: Molta tensió.
0: Molta tensió. A mi...

0: A mi això ja... O sigui, si en comptes de veure l'òpera veiéssim el que estan fent els violins, per exemple, que estan fent un trèmolo amb l'art, això...
1: Ja estens, ja estens. Doncs és el que ens vol traslladar. És una situació de perill, la que estem a punt d'explicar-vos, perquè anem a centrar-nos ja d'entrada en l'argument de la Valquíria, perquè, com dèiem, tal com podem percebre en aquest preludi musical, s'obre enmig d'una tempesta. Hi ha algun personatge que està enmig d'una tempesta buscant alguna cosa. Apareix Sigmund, que està esgotat i se sent que està perseguit. Per tant, percebem aquest perill que ell viu. I arriba en una cabana. Una cabana a la qual ell pica a la porta buscant refugi. I allà és acollit Sigmund per Sieglinde, que viu Sieglinde amb el seu marit Hunding.
0: Aneu apuntant, perquè això és pitjor que Joc de Trons. O sigui, aneu apuntant, que això... Avui sí que comencen curves. O sigui, a veure, m'has dit Sigmund, Sieglinde i Hunding.
1: Però,
0: qui són tots aquests personatges, Albert?
1: Bona pregunta. Ara hi entrarem, eh? Des del primer moment, quan Sigmund i Sieglinde es veuen per primer cop, tot i que ells no saben que no és el primer cop que es veuen, però ells perceben com si fos el primer cop que es veuen, de cop i volta neix una atracció intensa i inexplicable, que ells no, tampoc entenen que sentin aquest magnetisme l'un per l'altre.
0: Sí.
1: I quan Hunding torna, recordem, el marit de Sieglinde, descobreix que Sigmund no és una persona qualsevol, és el seu enemic.
0: Ostres.
1: I el desafia a un duel l'endemà, tenen aquest acte de cavallerositat, li diu, avui dono aixopluc, però demà ens hem de batre en un duel a espasa els dos.
0: Fixa't, per tant, Sigmund i Hunding s'havien enfrontat amb el passat, no?
1: Això
0: diguéssim,
1: i
0: perquè, clar, si ell sap que és el seu enemic, vol dir que hi havia hagut alguna cosa abans,
1: exacte,
0: no? I, clar, ara es troben enmig d'una tempesta, però, clar, mentre Sigmund és acollit a casa de Hunding, com tu dius, amb un acte de generositat, en el fons.
1: És aquesta visió cavalleresca de la vida, no?
0: Sí, abans de...
1: Demà et mataré, però
0: avui et
1: dono sopar i aixopluc. Exacte.
0: Que moris ben fart.
1: I no oblidem un detall que no és menor, que Sieglinde, la dona de Hunding, s'enamora de Sigmund.
0: Ah, aquesta atracció que deies abans.
1: Exacte.
0: Ja. Sí, aquí veig una mica Besendonck, no?
1: I ell d'ella, també, eh?
0: Ah, ell d'ella també.
1: I ell també, clar, clar. Doncs bé, durant la nit, Sieglinde explica a Sigmund que el dia del seu casament, un misteriós desconegut va clavar una espasa en un arbre destinada només a qui fos capaç d'extreure-la.
0: Ui, aquí se me'n va ja cap a la taula rodona
1: sí,
0: i
1: una mica,
0: Artur.
1: Els cavallers.
0: A veure, què està passant aquí? Però, un desconegut. I qui és aquest desconegut?
1: Ells no ho saben. Nosaltres, com a públic, sí que ho sabem, és voten.
0: Nosaltres ho sabem?
1: Ara sí.
0: I com ho sabem?
1: Per les referències també dels Leitmotiv.
0: Ah, amigo.
1: Que ens donen informació.
0: És molt important, això, eh?
1: Clar, clar, clar.
0: És molt important, perquè, clar, si no hi hauria d'haver algú explicant-nos això. Però amb la música s'explica tot.
1: Doncs és voten, disfressat de caminant, val? És un Leitmotiv diferent. El que tampoc saben ells, ara per ara, és que voten és el pare de Sigmund i Sieglinde.
0: No.
1: Sí, senyor.
0: No.
1: Sí.
0: Però un moment.
1: Els va tenir amb una mortal.
0: Sí, però m'acabes de dir que s'atreuen.
1: I són germans. Et diré més, són germans bessons.
0: Perdona. Mira, com puja la música. Però escolta'm, a veure, un moment. O sigui, parem rotatives. O sigui, s'atreuen perquè es veuen amb un mirall, en el fons, perquè es deuen semblar tant, si són bessons...
1: Sí, bé, són bessons...
0: Ostres,
1: en tot cas, que
0: fort.
1: Voten és el
0: pare. Però ells no ho saben, no?
1: No. Vale. Encara no ho saben.
0: D'acord, però escolta'm, i tornant al rei Artur, tornant a l'espasa, vull dir... Clar, llavors, suposo que si li diu a Sigmund que hi ha una espasa, no sé què, Sigmund és el que la podrà extreure,
1: no? Exacte, la podrà treure sense cap mena de problema.

0: El que estem escoltant ara mateix de fons és Sigmund, interpretat per James King, en el moment en què recorda, quan Siglinda li diu que en aquell arbre hi ha una espasa com desconegut, va clavat, etc, recorda que el seu pare li va prometre que trobaria una espasa quan ell necessités una espasa per defensar-se. Mm. I lliga cap, diu, ostres, aquesta espasa me la deu haver deixat el meu pare.
1: Clar, i l'endemà s'havia de defensar.
0: Clar, llavors té l'arma per poder-se defensar, no?
1: Clar.
0: Clar, i quan veu l'espasa, doncs Sigmund va cap allà, primer intenta extreure-la, ja va haver una mica d'èpica, no? Me costa, però al final l'acaba extraient. L'espasa és important, es diu Notung.
1: Notung.
0: És molt important que retinguem això de l'espasa perquè tindrà rellevància en el futur de la tetralogia, va, amb les òperes que vindran.
1: Notung, eh?
0: Notung, una espasa que va deixar el seu pare, que en realitat, com dèiem, és Votan, tot i que ells en aquest moment encara no. De fet, com dèiem, són fills de Votan i una mortal que va néixer, que va morir, perdó, que està mortal, en néixer Sigmund i Siglind, aquests germans bessons. Va morir d'una part. A més, en aquest moment, els dos desconeixen això, que són germans bessons. Però, en lloc de separar-se, senten un magnetisme que el seu amor s'intensifica i decideixen marxar junts.
1: D'acord. Per tant, tenim uns germans bessons, Sigmund i Siglinda, que s'enamoren quan es veuen, però clar, ella... és fort perquè ara anava a dir... però ella està casada. O sigui, no és que sigui germans i això sigui un problema, no. El problema és que està casada.
0: A més, està casada. Sí, ja.
1: Està casada amb Hunding, no?
0: Sí.
1: Però clar, Sigmund té aquesta espasa, no? La famosa Notung.
0: Exacte. Tenim uns germans, s'enamoren, ella està casada amb Hunding, i ell, Sigmund, té l'espasa Notung. I això ens porta fins al segon.

0: situats al segon acte de la Valquíria. Si el primer acte els protagonistes eren mortals, perquè al ser fills d'una mortal, ells són mortals. Clar. El segon acte d'aquesta òpera de Wagner, posem el focus ara en els déus immortals, no? I en concret voten el rei dels déus, no? Que vol protegir Sigmund, el seu fill Sigmund, perquè representa... O sigui, per què el té aquest fill? Perquè intenta que sigui un heroi lliure que pugui actuar sense estar sotmès als pactes divins. Pugui tenir certa llibertat d'actuació. Però Frica, que és la deessa del matrimoni, i la dona de Votan...
1: Detall important.
0: Detall important.
1: Detall important.
0: Li diu, no, tu no pots protegir, en aquest cas, a Sigmund, perquè va contra, diguéssim, les normes que tu, Votan, has creat.
1: I bàsicament no és fill seu. De Frica.
0: D'ella.
1: De Frica, sí, sí, clar, sí. Clar, clar. De fet, ella argumenta que Sigmund ha trencat totes les normes.
0: Clar.
1: És adúlter, és incestuós, clar, volem fugir amb la seva germana Siglinda, que està casada amb Hundik, a més,
0: clar,
1: no?
0: Clar.
1: Per tant, clar, Votan, en el fons, està atrapat per les seves pròpies lleis, els juraments, i clar, doncs es veu obligat a cedir.
0: Clar, aquí tenim la dualitat, no?, de la responsabilitat del poder.
1: Exacte.
0: I l'amor del pare. Són dues coses contradictòries, perquè el pare vol protegir el seu fill, però si vol ostentar el poder ha de ser coherent amb les normes que ell ha establert.
1: Clar, el que passa és que, a més, ens trobem amb un déu totpoderós que ha de canviar d'opinió. No?
0: Clar, clar.
1: Té una part de sentiments mortals, no?
0: Exacte, però clar, al final, però, acaba obeint a Frica, dient, clar, tens raó, s'ha d'imposar el poder per damunt, clar, de l'amor. Recordem la filosofia de Wagner, no?
1: Exacte.
0: El poder no pot assolir-se renunciant a l'amor. I en aquest cas ell decideix renunciar a l'amor pel fill per mantenir el poder. De fet, arribem en un dels moments més importants de l'òpera, quan Votan confessa a Brunilda, que és la seva filla preferida, el seu fracàs i la seva desesperació, perquè ell vol protegir a Sigmund. Però malgrat aquesta situació, li ordena Votan a Brunilda que permeti la mort de Sigmund.

0: El que escoltem és a Hans Hotta interpretant el personatge de Wotan, però fixeu-vos, Wotan és el rei dels déus, és el déu que més mana, més poder té, i fixeu-vos quina declamació escoltam ara mateix. Està enfonsat a la misèria en haver de prendre aquesta decisió de dir-li a Brunhilde que permeti la mort del, de Sigmund.
1: Per si us ho heu perdut, perquè clar, com que no estem a la tele, no podem fer un gràfic, però si ara penséssim una mica en l'arbre genealògic, no? Tenim a Wotan a dalt de tot, a dalt de tot, i a sota tenim Brunhilde, que és immortal, i al costat de Brunhilde, però que són mortals, no? Tindríem a Sigmund i Sieglinde.
0: Això mateix.
1: Doncs, per no perdre el fil, el que dèiem, no? Wotan li diu a Brunhilde que permeti la mort de Sigmund quan justament aquest lluiti contra Hunding.
0: Contra Hunding, exacte. Però quan Brunhilde troba Sigmund, ella va amb aquesta idea, però quan troba Sigmund, es commou en descobrir la noblesa de Sigmund i què fa? Decideix ajudar-lo. Detall també decisiu en la tetralogia.
1: Si desobeeix al seu pare.
0: Exacte. No obeeix a Wotan. Però en el moment del combat, quan sembla, gràcies al suport de Brunhilde, que Sigmund pot guanyar, Wotan intervé. Què fa? Trenca l'espasa Notung. L'espasa que ell mateix li havia deixat al seu fill, és Wotan qui li trenca. I clar, això provoca que Sigmund mori en mans de Hunding. Tenim un personatge ja mort, importantíssim.
1: Sí, sí, sí. I clar, això ens porta doncs, fins al tercer acte, i evidentment un dels moments més cèlebres de tota la tetralogia.

0: Sí, perdona.
1: No hi ha res més peliculero...
2: Home, i tant.
1: ...que aquest tema.
2: Sí, sí.
1: O sigui, Wagner, un avançat al seu temps, absolutament.
2: Absolutament. Absolutament. Absolutament. Apocalipsis Now, eh? Francis Ford Coppola.
1: Sí, però
2: podria ser, sí.
1: Com podria ser qualsevol altre, no? En tot cas, clar, l'acte tercer... sobre amb la famosa cavalcada de les Valquíries, una escena espectacular en què justament recullen els herois morts precisament amb la idea de crear un gran exèrcit.
2: Exactament. Cavalcada de les Valquíries de l'òpera La Valquíria.
1: Exacte.
2: Que a vegades hi ha aquesta confusió, no?
1: No, exacte.
2: L'òpera és La Valquíria, sí, en singular, perquè La Valquíria, sí, és Brunhilde.
1: Exacte.
2: I la, o sigui,
1: l'òpera no són les Valquíries.
2: No, no, no. És La Valquíria, en singular, que és Brunhilde. Mm. Brunhilde arriba amb Sieglinde, després d'aquest moment de la cavalcada, apareix Brunhilde amb Sieglinde, que està fugint de la ira de Wotan, perquè no oblidem que Sieglinde ha desobeït Wotan en voler defensar a Sigmund, cosa que al final Wotan ha hagut d'intervenir, causant la mort finalment de Sigmund en mans de Hunding. Doncs bé, Brunhilde arriba, com dèiem, amb Sieglinde, fugint de la ira de Wotan. Les altres valquíries, però, tenen por d'ajudar-les per por de desobeir també el seu pare, Wotan.
1: Clar, perquè les valquíries són filles de Wotan.
2: Totes són filles de Wotan, sí. Wotan... Bueno. Finalment...
1: Bueno, és com el Zeus, no?
2: Exacte.
1: I tots aquests Zeus,
2: exacte,
1: mitològics que,
2: l'equivalència...
1: que tots són fills seus.
2: Seguint l'equivalència nòrdica.
1: Exacte.
2: Total, que finalment Brunhilde decideix salvar Sieglinde, també contradint les idees de Wotan, i aquesta, Sieglinde, li explica que està embarassada de Sigmund. I que al seu ventre hi està creixent, atenció, Siegfried.
1: Ep!
2: Siegfried,
1: molt
2: nom
1: important.
2: Molt important.
1: Molt
2: de fet,
1: important.
2: Quan diu aquest nom, de cop i volta apareix el tema musical de Siegfried, en escena. I qui és Siegfried? El futur heroi. Un futur heroi. Aleshores, li dona els fragments de l'espasa Notung, Brunhilde a Sieglinde, i li diu Brunhilde que se'n vagi al bosc a protegir-se, s'amagui allà, i que ella procurarà que pugui salvar-li la vida. I aquí es produeix un moment preciós, que és l'agraïment de Sieglinde, que ho fa a través d'un tema musical, no hi entrem molt en el detall, però és un tema musical que és la redempció per amor, que també apareix de manera reiterada. I veureu com realment és un motiu que il·lumina de cop i volta una situació tan tràgica com la mort de Sigmund, l'embaràs amb el pare absent, fugint perquè Wotan no les mati, etc. Doncs ella, de cop i volta, veu l'esperança de la vida, no només la vida pròpia, sinó la vida del que té al seu ventre, clar, i li vol agrair amb una música tan bonica com aquesta.

0: que aquí escoltàvem un moment, aquest petit fragment musical amb aquesta melodia tan bonica és el tema, com dèiem, de la redempció per amor i l'agraïment de Sieglinde cap a Brunhilde.
1: Per tant,
0: sí.
1: Jo és que vaig fent una mica de resumets petits perquè és molt fàcil perdre's.
0: És no? fàcil perdre's, sí.
1: A més, amb tants noms tan fàcils de dir...
0: I hem de reconèixer, els bagnarens que ens esteu escoltant, us adonareu que ens deixem detalls de l'argument.
1: Home, tant.
0: Expressament, eh?
1: Clar.
0: Expressament.
1: Clar, clar.
0: Anem al diguéssim, al fil principal de l'argument.
1: Clar, però fixa't. Has dit Sigmund, Sieglinde i Siegfried. O sigui, al final és
0: una mica... És una mica cacofònic tot plegat,
1: clar,
0: sí.
1: Clar, no, i difícil de retenir, eh? En tot cas, hem arribat al punt en què Sigmund està mort. Recordem, Sigmund, el fill de Wotan, el fill sí. mortal.
0: I germà de Sieglinde.
1: Exacte. I l'espasa està trencada, el Notum, no?
0: Notum, sí.
1: Però, clar, Brunhilde doncs, ha protegit Sieglinde, i que precisament està embarassada de Sigmund, i tindrà un fill, que serà el gran heroi, que és Siegfried, i que ara fora d'antena anem una cosa interessant. I és que un any abans...
0: Sí, el 69.
1: De l'estrena...
0: 1869.
1: Va néixer el fill de Wagner...
0: Que es diu Siegfried.
1: Exacte.
0: Es diu Siegfried.
1: Vull dir, més megalòman impossible, no?
0: Impossible, impossible. Sí, sí, sí. Fill de Wagner i de Cosima Liszt.
1: Sí, sí.
0: O sigui, la genètica de Siegfried, Wagner-Liszt, diguéssim, déu-n'hi-do.
1: Sí, sí.
0: El tema de l'heroi Siegfried dins de l'òpera, passarà la propera jornada, que precisament es titula Siegfried. Uh-huh. Ara el que hem de saber és que quan arriba Wotan, castiga Brunhilde per la seva desobediència. Aquesta desobediència no serà gratuïta. La temptació inicial és matar-la. Uh-huh. Però és la seva filla favorita. Uh-huh. Llavors, té una decisió una mica més condescendent. La condemna, primer, a perdre la seva divinitat. Passa a ser mortal. Ja no és immortal, ara és mortal. I també la condemna a dormir fins que un heroi la desperti. Un heroi que no tingui el sentiment de por la desperti.
1: Fixa't tu, eh? Quantes...
0: Però aquest heroi ha de ser mortal, eh?
1: Quanta mitologia barrejada amb tantes coses, no? Vull dir, això és la Bella Dorment, per exemple?
0: Sí.
1: O la Blancaneus,
0: sí, sí,
1: per exemple?
0: Sí,
1: aquests
0: sí.
1: contes nòrdics,
0: sí,
1: també, en
0: sí,
1: el fons,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: Vull dir que està tot barrejat. Per tant, Wotan està castigant a la seva filla Brunhilde, però que segurament no la tornarà a veure mai
0: clar,
1: més.
0: Ell la tanca no? al damunt d'una roca.
1: O sigui, ell pensa que no hi haurà cap heroi que la
0: clar,
1: desperti.
0: Perquè no només la desperta, i no només hi ha un heroi, li fica un anell de foc al seu voltant.
1: Imagina't.
0: Llavors, l'heroi ha de ser prou valent com per creuar aquest anell de foc, trobar-se amb Brunhilde i enamorar-se d'ella. És com molt remot, no?, pensar que hi haurà algú que estarà disposat a fer això. Clar. És com molt remot. Clar, per això, en això que deies tu, Pedro, no? El pare, Wotan, sí. li diu a la seva filla, la castiga d'aquesta manera, i considera que probablement no la tornarà a veure mai més. Per tant, és un comiat, acomiadar-te d'un fill.
1: I un autocàstig, en el fons,
0: clar.
1: No?
0: No, és que els que sou pares, no?, penseu el que ha significat acomiadar-te conscientment del teu fill. Per això arribem a un dels moments més emocionants d'aquesta obra, no?, quan Wotan mostra el seu amor de pare.
1: O sigui, ja no és Déu. Aquí,
0: aquí veiem la humanitat d'un déu, no? D'una persona, sí, sí. al final. Decideix, doncs, envoltar-la, com dèiem, amb un cercle de foc, perquè només un heroi valent que renuncia a la por pugui arribar fins ella. Aquesta escena és un gran moment, ja que mostra la contradicció d'aquest déu poderós, però també l'humanitat d'un pare. Mm. És la contradicció, aquesta dualitat que ens presenta Wagner amb el personatge de Wotan.
1: Clar, i en un dels moments més destacats de l'òpera és quan, precisament, la música combina una gran intensitat dramàtica amb una emoció superprofunda, no? Mostrant un déu que per primera vegada es mostra, doncs podríem dir, plenament humà. No?
0: Exacte.
1: Recte final del programa d'avui. Com sempre, acabarem amb una miqueta de música i per això doncs, hem triat el magnífic comiat de Wotan, de la Valquíria de Wagner.
0: És una bestiesa.
1: Espectacular.
0: Espectacular. I tant. De fet, ho vinculareu amb els temes musicals que us hem explicat, etcètera. I és que Wotan, decebut amb la seva filla Brunhilde, decideix adormir-la fins que un heroi que no conegui la por, és molt important aquest detall, la desperti del seu son. I per petició de la filla, per tal de protegir-la, li demana que el déu Loge, que li faci un cercle de foc, que precisament només pot traspassar un heroi sense por.
1: Nosaltres escoltarem aquesta meravellosa escena interpretada per Hans Hotta com a Wotan, dirigit per Gerd Solti, amb la Filharmònica de Viena. Marxem, però ens veiem demà, eh?
0: Sí, senyor.
1: Demà a Catalunya Ràdio.
0: Recte final de la tetralogia wagneriana.
1: Exacte. Pau Blas, el control tècnic i el muntatge, i Olga Cardús a la producció. Moltes gràcies i fins demà.
0: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
2: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3Cat o a catradio.cat. I la temporada que ve, nous capítols dels Homes Clàssics a Catalunya Música.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 8. Màxima alerta a Ceuta davant el risc d'una nova entrada massiva prevista per avui. Espanya i el Marroc han reforçat la frontera amb fortes mesures de seguretat i de moment a aquesta hora la situació és tranquil·la. Sobre el terreny, centenars de persones continuen malvivint pels carrers de Ceuta. Avui fa 5 anys que els talibans van tornar al poder a l'Afganistan. Tot i que el nou règim es va presentar com a més obert, el país viu una repressió gairebé total, sobretot les dones. La UNESCO calcula que en aquest temps 2,5 milions de nenes han quedat excloses de l'educació secundària. Avui es manté el nivell 3 sobre 4 de risc d'incendi a 17 comarques del sud de Catalunya, la Catalunya Central i el Penedès. Una persona, mentrestant, detinguda i una desena d'hectàrees cremades. És el balanç de l'incendi forestal que es va declarar ahir a la tarda a Collserol, al terme municipal de Barcelona. Un terratrèmol de magnitud 7,7 ha provocat la mort d'almenys 5 persones i ha aixecat un tsunami a Indonèsia. El sisme també ha provocat l'ensorrament de diversos edificis. Mentrestant, ja puja a gairebé 290 la xifra de víctimes mortals del terratrèmol de dilluns a Colòmbia, on encara hi ha 200 persones desaparegudes. Un 15% dels turistes estrangers que visiten Espanya i pateixen una onada de calor diuen que no hi tornaran. Segons un informe de CaixaBank, l'arc mediterrani seria un dels més perjudicials si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci a aquests episodis climàtics. Els pròxims 4 cursos, les escoles concertades tindran 3,300 mestres i professors nous. D'aquesta manera, es revisa una plantilla estancada des de fa 30 anys. El periodista Vicent Sanclemente carrega contra la gentrificació i el model turístic de Barcelona en el pregó de la Festa Major de Gràcia. Aquest any, 23 carrers competeixen en el concurs dels més ben engalanats.
1: Esports.
2: El Barça viatja aquesta tarda cap a Suïssa per jugar demà contra el Basilea. L'últim amistós abans del Gamp per no hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge del PSG, ni Pedri, que encara no s'ha entrenat. Mentrestant, Frenkie de Jong es defensa i carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. I l'Espanyol incorpora el central Vanya Drusovicic, cedit pel Zenit de Sant Petersburg rus. El central de 27 anys és internacional amb Eslovènia. Nova jornada al Campionat d'Europa d'atletisme a Birmingham. Aquest matí, els catalans Pol Magrat, Raquel González i Laura Monge disputen la mitja marató en marxa. I tragèdia a la Volta de Portugal de ciclisme. El corredor britànic de 19 anys ha mort aquest divendres en un accident atropellat en plena cursa quan faltaven 20 quilòmetres per acabar la vuitena etapa. Tot i la ràpida intervenció dels serveis mèdics, no han pogut fer res per salvar-li la vida.
0: I el temps, matí amb força núvols al sud i a l'oest de Catalunya, fins i tot amb algun primer ruixat. A la tarda les tempestes podran ser fortes en qualsevol punt de l'interior i a última hora també podrien arribar a la Costa Daurada.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions. A aquesta hora us informa Eva Compte Martí.
1: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
0: I ens atem marxant cap a Ceuta. Tranquil·litat de moment a la frontera hispano-marroquina. Els dos països s'han blindat davant de les incitacions virals a tornar a entrar a Espanya massivament, com va passar fa 2 setmanes. Sobre el terreny, la situació de les persones que hi van entrar aleshores i encara hi són, continua sent de precarietat absoluta. Anem a Ceuta i tenim un enviat especial, Àlex Giralt Robert.
3: En l'anterior onada migratòria a aquesta hora i durant la matinada, la frontera de Ceuta ja l'havien intentat travessar centenars de persones i els agents fronterers començaven a estar desbordats. En canvi, tot apunta que els pronòstics s'estan complint i, de moment, no hi ha cap indici que la situació s'estigui repetint. Els mitjans locals, tant de la ciutat autònoma com de la banda marroquina, així com les mateixes xarxes socials per on s'ha convocat l'assalt massiu, continuen parlant de les fortes mesures de seguretat a un cantó i altre de la frontera i no recullen per ara que cap grup les hagi pogut esquivar. I és que, a més de tanques i concertines, Rabat ha desplegat aquest cop al voltant de 6,000 efectius policials i militars, amb la implicació marroquina i el reforç extraordinari al cantó espanyol, amb més de 1,500 agents i 2,000 membres de l'exèrcit. La Moncloa considera la situació de risc real, però no d'amenaça, una etiqueta també aplicable a Melilla, on una barrera flotant ja actua d'extensió de la frontera per mar. En paral·lel, els serveis d'estrangeria continuen identificant menors no acompanyats pels carrers de Ceuta. L'últim recompte va situar la xifra als 1,900, tot i l'avís de les ONGs que com a mínim n'hi ha el doble. I d'adults també en consten milers encara, sobretot subsaharians que es neguen a fer mitja volta per iniciativa pròpia, com ja han anat fent centenars d'immigrants en veure de primera mà la misèria absoluta en contrast amb el futur que els auguraven les crides a les xarxes.
0: Avui fa 5 anys del retorn dels talibans a l'Afganistan. Amb l'entrada a Kabul, els fonamentalistes van acabar amb 2 dècades d'ocupació nord-americana i de l'OTAN després dels atemptats de l'11S. Les noves autoritats van tornar a establir un règim de repressió i sense drets per a les dones, però amb més poder que mai i amb el suport d'aliats internacionals molt influents. L'anunci de retirada de tropes del president dels Estats Units, Joe Biden, i del secretari general de l'OTAN, combinat amb un avenç dels talibans a diferents ciutats del país, van provocar la fugida del president Ashraf Ghani avui fa 5 anys. Algunes imatges icòniques d'aquells dies van fer la volta al món, com la dels afganesos perseguint i enfilant-se els avions militars nord-americans que ja corrien per la pista. Occident havia fracassat després de 2 dècades intentant consolidar un govern a fi. Mònica Bernabé, periodista del diari Ara, va ser 8 anys corresponsal al país.
4: Van posar en el poder a tota una sèrie de senyors de la guerra que havien contribuït a arrasar el país. Això va fer que les institucions afganeses en cap moment tinguessin la legitimitat davant de la població, ni que la població es cregués a les institucions afganeses. Era impossible que un estat es pogués mantenir amb aquesta gent al poder.
0: El nou règim es va presentar com a més obert, però la repressió va tornar sobretot per a les dones. A partir dels 12 anys, les nenes ja no tenen accés a l'educació. La UNESCO calcula que gairebé 2,5 milions de nenes han estat excloses de la secundària durant aquests 5 anys. Jodha Jaberian, responsable de programes d'educació d'emergència de la UNESCO.
5: L'accés és només una part de la crisi. Quan analitzem amb més detall la situació de l'educació a l'Afganistan, també veiem que més del 90% dels infants afganesos de 10 anys no són capaços de llegir i comprendre un paràgraf senzill.
0: El règim actual és més fort que mai, disposa de l'armament que van deixar els Estats Units i l'OTAN. Malgrat tenir un reconeixement internacional escàs, compta amb els influents Qatar i la Xina com aliats i no hi ha contestació interna. Per això, la perspectiva dels afganesos a llarg termini és adaptar-se a la situació. I de l'àmbit internacional, també us expliquem que Donald Trump ha anunciat que després de derrotar l'Iran vol declarar l'estret d'Hormuz territori dels Estats Units. El president nord-americà assegura que Washington ja controla aquesta important ruta marítima i que cap vaixell hi passarà sense el seu permís.
6: Molt aviat declararé l'estret d'Hormuz un territori dels Estats Units.
0: Un periodista de Wall Street Journal, citant fonts de la Casa Blanca, assegura que el president nord-americà feia broma amb aquestes declaracions. Malgrat tot, les autoritats iranianes hi han reaccionat i el viceministre d'Afers Exteriors ja ha dit que l'estret d'Hormuz és i serà sempre iranià. Les declaracions de Trump arriben quan s'acosta el venciment dilluns del termini de 60 dies acordat per negociar el final de la guerra entre els dos països. A casa nostra, després de l'ensurt d'ahir pel foc de Collserola, a Barcelona, avui el risc d'incendi baixa lleugerament, però encara hi ha un centenar de municipis de 17 comarques a nivell 3 sobre 4 de perill d'incendi. Preocupen especialment el sud de Catalunya, la Catalunya Central i el Penedès. El foc de Barcelona s'ha saldat de moment amb una persona detinguda i una desena d'hectàrees cremades a Collserola, a Barcelona, per l'incendi forestal que es va declarar ahir a la tarda a la muntanya de Sant Pere Màrtir. Aquesta nit els bombers han continuat remullant la zona i controlant els punts calents amb drons. Sebastià Massagués, el cap de Bombers de Barcelona.
7: Farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, rematarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. L'important és que l'incendi no va més, s'ha aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo per extingir.
0: El foc, que ja s'ha estabilitzat, va obligar a confinar durant unes hores els veïns del barri de Can Caralleu, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. I tot i que es manté el risc d'incendi a diversos punts del país, ara ho dèiem, Protecció Civil ha activat també l'alerta del Pla Inuncat per la pluja intensa que pot caure, sobretot avui a la tarda. S'esperen quantitats de més de 40 litres per metre quadrat que podrien caure en només mitja hora. Aquestes precipitacions afectarien sobretot la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. També hi pot haver tempestes a les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i l'Aran i també l'interior de Girona. I mentrestant, a l'estat espanyol, les autoritats són optimistes pel que fa a l'incendi de niebla a Huelva. Es manté un front actiu, però si les condicions meteorològiques són favorables, segons el president d'Andalusia, Juanma Moreno, aquest foc sense precedents a la comunitat podria estar arribant al principi de la seva fi.
8: És un incendio terriblemente complejo, ¿no? Terriblemente peligroso. No tiene, digamos, un precedente claro en su comportamiento en Andalucía. Nunca un fuego fue tan agresivo y durante tantos días.
0: D'altra banda, ha ingressat a la presó de Zuera, a Saragossa, de manera provisional i sense fiança, el suposat autor de l'incendi forestal de les Penyes de Riglos. Aquest foc, que continua actiu, ha cremat més d'11.000 hectàrees i ha obligat a evacuar un miler de persones. I almenys 5 persones han mort en un terratrèmol de magnitud 7,7 registrat al sud d'Indonèsia aquesta matinada, que també ha provocat la caiguda de diversos edificis. El moviment sísmic s'ha produït a uns 35 quilòmetres de profunditat i ha obligat a activar una alerta preventiva per un tsunami que s'ha detectat uns minuts després del terratrèmol. Després del sisme també s'han registrat 3 rèpliques de menys intensitat, però que també han provocat danys materials i l'evacuació d'algunes poblacions. I a Colòmbia, el balanç de víctimes del terratrèmol de dilluns continua augmentant. Tant, el nombre de morts puja a 288 i el de persones desaparegudes s'ha reduït i ara se'n comptabilitzen 200. L'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades, però fer-la arribar és una de les dificultats que hi ha sobre el terreny. Enviat especial a Pereira, a Colòmbia, Joan Biosca.
9: Colòmbia ja projecta la reconstrucció de les zones devastades pel terratrèmol i va sumant aportacions milionàries de diversos països i també organismes internacionals. L'empresariat del país sud-americà ha recaptat 65 milions de dòlars per ja destinar-los a recuperar carreteres i infraestructures danyades pel sisme de dilluns i també per ajudar els damnificats. El president Abelardo de Lasprilla, que assumia el càrrec fa 8 dies, recorria la ciutat de Pereira, juntament amb Cali, la més afectada en danys, damnificats, ferits, morts i desapareguts, i assegurava que la situació que ha vist sobre el terreny és apocalíptica.
10: Jo sé que la situació és apocalíptica. Recorrer el centre de Pereira... Pero los colombianos estamos acostumbrados a crecernos en medio de la adversidad. Vamos a hacer todo lo que haya que hacer desde el gobierno nacional para reconstruir a nuestro país.
9: Les tasques per trobar persones vives i els cossos dels morts continuen en paral·lel, però amb menys possibilitats de trobar supervivents. Els miracles, com se'ls coneix en aquestes catàstrofes naturals.
0: I a Granada, terratrèmol de magnitud 5 aquesta matinada al municipi de Lendín, però que s'ha percebut a gairebé tota Andalusia. Un sisme que no ha provocat víctimes, però que ha obligat la Junta a activar la fase d'emergència en situació operativa 1. S'han registrat més de 200 trucades als serveis d'emergències i hi ha hagut diversos danys materials, bàsicament esquerdes en edificis i despreniments en façanes, murs o teulades. Bombers i agents de policia estan revisant la zona afectada amb arquitectes voluntaris per valorar els danys i determinar si poden ser perillosos. Més coses, ho destacàvem a les 8. Un 15% dels turistes estrangers que pateixen una onada de calor a Espanya diuen que no hi tornaran. Un informe del Servei d'Estudis de CaixaBank conclou que el creixement econòmic del país en pot sortir perjudicat si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci. Roger Santaló.
11: Segons l'estudi, els indrets més turístics del país, com l'Arc Mediterrani, poden acabar més perjudicats si les onades de calor van a més. Malgrat que la gran majoria de turistes repetiria el viatge al país, canviaria la seva destinació. Ho assegura un dels investigadors de l'informe, David César Hetman.
12: Sorprenentment, aquest ajust no es fa de manera molt radical. Els turistes no canvien la destinació general, però sí que dins de la mateixa regió general, com per exemple l'arc mediterrani o l'interior del país, busquen o setmanes més fresques o llocs més frescos.
11: Les agències de viatges també detecten una tendència a buscar regions més temperades per les vacances. El vicepresident de la patronal ACABE, Jordi Vinyoles, diu que el turista està canviant de costums.
13: Sí que és evident que aquest canvi climàtic està accelerant una desestacionalització i cada vegada es va viatjant més en diferents èpoques de l'any que no eren tan temporada alta, com per exemple poden ser mesos de maig, juny o d'octubre i novembre, i no creix tant el turisme en mesos de juliol i d'agost.
11: El turisme representa el 13% del producte interior brut espanyol i és un dels seus motors econòmics.
0: I cap de setmana de festa major al barri de Gràcia de Barcelona amb 23 carrers en el concurs dels més ben guarnits. El periodista Vicenç San Clemente, pregoner d'aquest any, ha fet un al·legat en contra de la gentrificació i el model turístic de Barcelona.
14: Us heu fixat que l'hospital que tenen trauma i oftalmologia, la gent que ha de pujar a peu agafant-se una barana, doncs mireu una mica més amunt. Un cop acaba el complex hospitalari, es veuen unes magnífiques escales mecàniques pels turistes perquè els sigui més fàcil arribar-se al Parc Güell. És aquest el model de ciutat que volem?
0: Durant la lectura del pregó, part del públic ha cridat en contra de l'Ajuntament i del PSC. Mentrestant, als carrers de Gràcia es reivindica la Festa Major per la seva contribució a fer veïnatge, la participació i la integració d'alguns forans que també col·laboren en la decoració.
1: El temps.
0: Amb l'Eloi Cordomí.
15: Comencem el dia amb temperatures altes. Avui han tingut mínimes de 24-28 graus en molts trams de la costa. Hi ha hagut llocs de l'interior que tampoc han baixat dels 20 graus. I és que l'ambient continua sent càlid i xafuós. A més, tenim una massa de núvols que està arribant pel sud i que fins i tot està deixant petites precipitacions, alguns ruixats a les Terres de l'Ebre, sud del Camp de Tarragona, sud del Pla Lleida. En pròximes hores aquests núvols aniran arribant a més comarques de la meitat oest de Catalunya. Sembla que a la tarda tindrem més tempestes, més inestabilitat, tempestes que poden afectar en qualsevol punt de l'interior. Poden ser fortes, fins i tot acompanyades de calamarsa o de vents forts. Precaucions en aquest sentit. No descartem que de cara al vespre alguna d'aquestes tempestes fortes pugui arribar també a la Costa Daurada o al sud de la costa central. Tot plegat amb unes temperatures que avui tendeixen a recular una miqueta, en general baixaran de 2 a 4 graus respecte a les que vam tenir ahir, o fins i tot poden baixar més al Pirineu. Demà es notarà una lleugera refrescada, demà diumenge, en general amb més estones de sol, sobretot durant el matí. A la tarda, novament, hi haurà algunes tempestes, no tan fortes, però encara en podríem tenir, sobretot Pirineu, Prepirineu, comarques del nord-est.
1: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Ho avançàvem a les 8. Les escoles concertades incorporaran 3.300 mestres i professors als propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i les patronals del sector i que inclou la revisió de les plantilles després de 30 anys. Un acord que se suma al signat també aquest estiu, que preveu anar equiparant les condicions laborals dels docents dels centres concertats amb els dels centres públics i que està dotat amb 118 milions d'euros, Sara Canyeté.
16: Els nous efectius s'aniran incorporant progressivament durant els pròxims anys, començaran al setembre amb 900 mestres més de primària. Un reforç que, per a Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, els permetrà atendre millor la diversitat que actualment trobem a les aules.
17: Això es concretarà al primer curs en un docent més per cada grup, és a dir, uns 900 docents en primària en aquest primer any, i després segueix la infantil, la secundària, i per últim i també important és aquells centres d'alta complexitat que també tinguin més recursos perquè també necessiten, doncs, per la tipologia d'alumnat que tenen, doncs, més atenció docent.
16: A banda d'ampliar la plantilla, l'acord també comporta un augment de la subvenció per pagar les despeses de funcionament dels centres i dels recursos que reben per escolaritzar alumnat vulnerable, les conegudes com a motxilles econòmiques, que pujaran fins als 1.180 euros per alumne. Són uns 200 euros més que la quantitat que perceben actualment.
0: Més coses. L'any 2025 hi van haver actives 53 negociacions de pau al món, la xifra més alta dels últims anys, segons un estudi de l'Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona, que també alerta de l'auge dels conflictes armats, Clàudia Serra.
18: El 2025 es van registrar 40 guerres al món, la xifra més alta de l'última dècada, segons dades de la mateixa institució. La majoria són a l'Àfrica, l'Àsia Pacífic i l'Orient Mitjà. La bona notícia és que en més de la meitat d'aquests conflictes hi havia en marxa converses de pau, tot i que l'estudi recalca que cada vegada és més difícil tancar grans acords. Jordi Urgell n'és un dels autors.
19: Si comparem la dècada actual amb la dècada posterior o els temps posteriors al final de la Guerra Freda, no, als anys 90, doncs aquesta, diguéssim, el número de conflictes, és a dir, el número d'acords de pau que estem veient en els darrers anys ha decrescut claríssimament. Per tant, estem veient que hi ha un número significatiu de negociacions de pau, però costa molt que aquestes iniciatives, aquests processos de diàleg, aquestes negociacions de pau, cristal·litzin.
18: La gran majoria, un 90% d'aquestes negociacions, compten amb l'acompanyament d'actors externs que ajuden en tasques de mediació. poden ser governs de tercers països, organitzacions intergovernamentals o religioses o agents de la societat civil. Entre ells hi ha l'Organització de les Nacions Unides, l'ONU, que l'any passat va intervenir en gairebé la meitat dels processos que analitza l'estudi.
19: En un context, no, en el qual hi ha un cert qüestionament o crítica, confrontació oberta, no, al multilateralisme, al dret internacional, a les organitzacions internacionals, doncs crec que això és bona notícia i crec que és important. I la tasca que fan aquestes Nacions Unides i altres organitzacions internacionals és molt perfectible.
18: L'estudi també ha analitzat el paper de les dones i el col·lectiu LGTBIQ+, i conclou que són parts encara massa invisibilitzades a l'hora de poder defensar els seus drets en aquests processos de negociació de pau.
0: I ara cultura. La Seu d'Urgell viu avui l'última representació de la temporada del Retaule de Sant Armengol. La recreació de la vida d'aquest bisbe d'Urgell al segle XI s'ha convertit en tota una tradició a la ciutat. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalater.
20: El Retaule de Sant Armengol és un dels actes culturals més importants de la Seu i un dels senyals d'identitat de la ciutat. Xavier Piguillem és el director artístic del Retaule.
21: És un espectacle de gran format que explica, com es diu habitualment, la vida i miracles del bisbe Sant Armengol de la Seu, tot el que va fer durant tota la seva vida, tant des del punt de vista religiós com des del punt de vista de treballar pel comtat i per la gent fent coses d'obra civil i d'ensenyament. I la veritat és que és una tradició molt maca i que gràcies a la il·lusió de la gent doncs es pugui anar mantenint i el públic estigui cada vegada frisós per venir a veure-la.
20: És una tradició viva perquè 69 anys després de la primera representació, cada any incorpora novetats.
21: Tenim un parell d'escenes noves, hem reforçat projeccions, hem reforçat músiques i algunes escenes que ja eren antigues també les hem reforçat amb més actors i actrius. Per tant, té una altra cara diferent i, clar, comparat amb el que era antigament, s'ha teatralitzat molt més i llavors és un tipus d'espectacle molt diferent.
20: Hi participen un centenar de persones de la Seu i els voltants, entre tècnics i actors. Per molts, com el Xavier, la Urgell o la Lourdes, s'ha convertit en més que una tradició.
22: És totalment una família, els papers són doblats, o sigui, hi ha altra gent que fa de bisbe també, d'altres personatges, i per tant, bueno, es va repartint tot. Es fa comunitat.
23: És molt maco perquè pot explicar com era abans la vida i està molt bé, ens ho passem molt bé.
24: És un orgull, tu. Fa molts anys que estem aquí i aquest entorn, la gent, els voluntaris, tot, doncs és molt bonic i ho hem de conservar, és una cosa que s'ha de conservar.
20: El Retaule ja prepara una edició molt especial per l'any que ve, quan es compliran 70 anys de la primera representació. Una de les novetats serà una auca sobre la vida del sant i la seva importància per la Seu per poder apropar-la a les escoles.
0: I ara canvi de registre.
25: Aleshores, avui, com sempre, que plou o que no plou i que estem allà a veure si toquem o no toquem aquesta cançó dedicada a la pluja. Ha plogut des de llavors per tot. És veritat que vaig prometre't que aniria...
0: La Ludwig Bank, nom propi de la nit al Festival Summerfest de la Cerdanya. La pluja d'abans del concert no va impedir l'actuació d'una de les bandes de casa nostra més consolidades del panorama musical del moment. La Ludwig Band va presentar Pel barri es comenta, el seu cinquè disc, un treball madur que explora sons populars sense perdre l'essència ni la identitat del grup. Una actuació que va deixar molt satisfet els assistents.
26: S'ha mort l'home, perquè la lletra em recorda coses i és una lletra com molt...
27: S'ha mort l'home més vell del poble, s'ha mort.
28: Aquest grup és genial, m'ho he passat fantàstic, superbé. Molt bon rotllo.
29: Són un grup supernatural i contagia amb bon rotllo a tothom que ve aquí.
0: Les lletres de la Ludwig Band s'endinsen en les relacions humanes, la vida urbana i els conflictes generacionals. Demà actuen els madrilenys Lala Love You, un dels fenòmens del pop-rock espanyol que ha revolucionat l'escena amb el seu so punk-pop i l'impacte de les plataformes digitals.
1: Esports.
0: Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia. El Barça viatja aquesta tarda cap a Suïssa per jugar demà contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a Sant Jacob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge amb el PSG, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat. Abans de marxar, aquest matí l'equip farà un últim entrenament a la ciutat esportiva Joan Gamper. I tot plegat, mentre Frenkie de Jong ha carregat contra el rumor sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del club, ha assegurat que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir algunes notícies, segons ell, falses.
3: Que yo he negado a jugar contra el Atlético de Madrid el año pasado en Champions, que es falso. Es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar al míster todo eso, que es absolutamente falsa. Que mi relación con el club es mala, que es falso también. Porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy buena, diria.
2: El neerlandès, recordem-ho, va trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. I mentrestant, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Vanja Drakušić, el central de 27 anys internacional amb Eslovènia, ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
4: Tots sabem que l'Espanyol té una de les millors aficions i crec que seran el nostre 12è jugador aquest any. I ara la nostra feina és donar el màxim a cada entrenament, a cada partit, intentar fer els millors resultats i al final de la temporada ja veurem on som.
5: Where we will be at the end of the season.
2: Drakušić és la cinquena incorporació del conjunt blanc i blau, juntament amb Calatrava, Núñez, Harman i Moscardo. L'Espanyol, recordem, debuta demà a la Lliga, ho farà a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda. La Lliga, precisament, comença avui amb els dos primers partits del campionat. A la vez, Getafe, 8:45 del vespre, i Sevilla-Rayo, a 10:15. A la primera jornada, recordem, encara no jugaran els seus partits el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Madrid i el Betis, perquè alguns dels seus futbolistes van disputar les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta o Osasuna pel mal estat de la gespa de Balaïdos a causa d'un fong. I mentrestant, a la segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández.
6: Hola, afició. Estic molt content d'estar aquí. Ens veiem aviat per Montilivi.
2: El migcampista de Malgrat de Mar, format a les categories inferiors del Girona i del Barça, arriba també cedit fins a final de temporada, provinent de l'Aràbia Saudita. El Girona debutarà a la Lliga demà diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7 i el Sabadell ho farà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón també a les 7 de la tarda. Més coses. Aquest divendres s'ha disputat el primer partit de la temporada de la segona divisió, precisament amb el marcador de Real Societat B0, Castelló 1. I encara en futbol aquest matí, avui, aquesta tarda, l'equip femení del Barça disputa un partit amistós. Un partit amistós. Anglaterra jugarà contra el Manchester City a les 5 de la tarda. També s'enfronten en un partit de preparació l'Espanyol femení i el Badalona Women, en aquest cas, a les 7. I el Campionat d'Europa d'Atletisme s'està disputant a Birmingham. Aquest matí es disputen diverses proves en presència catalana. D'aquí uns minuts, a 9:15, hora catalana, és a dir, d'aquí molt pocs minuts, Paul McGrath, Raquel González i Laura Monge disputen la mitja marató en marxa. Per altra banda, avui també es disputa la segona jornada de l'heptatló femení amb la presència de Maria Vicente. L'atleta de l'Hospitalet és vuitena a la general després de les primeres quatre proves. Vicente ahir va acabar en setena posició als 200 metres, va fer el 19è millor temps en pes, també la sisena millor marca en salt d'alçada i el millor temps als 100 metres tanques. Maria Vicente va parlar a Teledeporte.
7: La verdad que contenta, esta semana se había estado entrenando bastante mejor y aunque sí que siento que se me ha hecho un poco largo, he conseguido acabar en 23:70, que no está mal, y no sé, me voy bien, contenta, a dormir, a recargar pilas y mañana será más.
2: I a París, nova jornada dels europeus de natació. Aquest matí, a 9:45, el sitgetà Luca Huck nadarà la primera ronda dels 50 metres lliures. Més tard, Nil Cadavall disputarà la dels 200 estils i poc abans de les 11 començaran les sèries mixtes del 4x200 lliures. Ja estan convocats els catalans Ian Florencio, Ainhoa Campdevadal i Nayara Sobreviela. Ahir l'equip espanyol de natació amb Hug també va acabar en quarta posició a la final del relleu mix del 4% metres lliures. I acabem amb ciclisme i amb la tragèdia a la Volta de Portugal, perquè el ciclista britànic Finlay Tarling, de només 19 anys, ha mort aquest divendres en un accident en plena cursa quan faltaven 20 quilòmetres per acabar la vuitena etapa. Tot i la ràpida intervenció dels serveis mèdics, no van poder fer res per salvar-li la vida. Les causes de l'accident no s'han fet oficials i l'organització ha detallat que facilitaran tota la informació quan les circumstàncies ho permetin. Tot i així, la cadena RTP, que feia la retransmissió, va dir que la mort es va produir per una col·lisió frontal amb un vehicle aliè a la carrera que circulava en sentit contrari.

Ara són 9:15, repassem les notícies més destacades a aquesta hora. El principal punt d'atenció informativa és ara a Ceuta, davant el risc d'una nova entrada massiva de persones convocada per avui a través de les xarxes socials. Els governs espanyol i marroquí han reforçat la frontera amb un fort desplegament policial i militar per evitar una situació com la de fa 15 dies, quan més de 70.000 persones van entrar de cop a la ciutat. I avui, 15 d'agost, fa 5 anys que els talibans van tornar al poder a l'Afganistan. Tot i que el nou règim es va presentar com a més obert, el país viu una repressió gairebé total, sobretot les dones. La UNESCO calcula que en aquest temps 2,5 milions de nenes han quedat excloses de l'educació secundària. I a casa nostra es manté el nivell 3/4 de risc d'incendi a 17 comarques del sud de Catalunya, la Catalunya Central i el Penedès. Una persona detinguda i una desena d'hectàrees cremades és el balanç de l'incendi forestal que es va declarar ahir a la tarda a Collserola, al terme municipal de Barcelona. A partir d'ara i fins a arribar a les 9, també us explicarem que les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen a les administracions accions més contundents per protegir-les de les altes temperatures. Demanen que es creïn refugis climàtics específics per a aquestes persones i lamenten que alguns recursos d'ajuda específica per a aquest col·lectiu tanquin per vacances. Detallarem també que l'any que ve el canal Segarra-Garrigues regarà més de 26.000 hectàrees. Serà gràcies a una inversió de 30 milions d'euros que permetrà portar aigua a més de 2.000 hectàrees noves des del pantà de l'Albagés. I repassarem alguns dels concerts d'avui. Lluc Casal actua aquest vespre al Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell. També el Baix Empordà, avui concerts de Mònica.

0: tempestes podran ser fortes en qualsevol punt de l'interior i última hora també podrien arribar a la Costa Daurada. I en primer lloc marxem cap a Ceuta. Tranquil·litat de moment a la frontera hispano-marroquina. Els dos països s'han blindat davant de les incitacions virals a tornar a entrar a Espanya massivament, com va passar fa dues setmanes. Sobre el terreny, la situació de les persones que hi van entrar aleshores i encara hi són, continua sent de precarietat absoluta. Tenim un enviat especial a Ceuta, és l'Àlex Giral Robert.
1: En l'anterior onada migratòria a aquesta hora i durant la matinada a la frontera de Ceuta ja l'havien intentat travessar centenars de persones i els agents fronterers començaven a estar desbordats. En canvi, tot apunta que els pronòstics s'estan complint i de moment no hi ha cap indici que la situació s'estigui repetint. Els mitjans locals, tant de la ciutat autònoma com de la banda marroquina, així com les mateixes xarxes socials per on s'ha convocat l'assalt massiu, continuen parlant de les fortes mesures de seguretat a un cantó i altre de la frontera i no recullen per ara que cap grup les hagi pogut esquivar. I és que, a més de tanques i concertines, Rabat ha desplegat aquest cop al voltant de 6.000 efectius policials i militars, amb la implicació marroquina i el reforç extraordinari al cantó espanyol, amb més de 1.500 agents i 2.000 membres de l'exèrcit. La Moncloa considera la situació de risc real, però no d'amenaça. Una etiqueta també aplicable a Melilla, on una barrera flotant ja actua d'extensió de la frontera per mar. En paral·lel, els serveis d'estrangeria continuen identificant menors no acompanyats pels carrers de Ceuta. L'últim recompte va situar la xifra als 1.900, tot i l'avís de les ONGs, que com a mínim n'hi ha el doble. I d'adults també en consten milers encara, sobretot subsaharians que es neguen a fer mitja volta per iniciativa pròpia, com ja han anat fent centenars d'immigrants en veure de primera mà la misèria absoluta en contrast amb el futur que els auguraven les crides a les xarxes.
0: I avui fa 5 anys del retorn dels talibans a l'Afganistan, amb l'entrada a Kabul, els fonamentalistes van acabar amb dues dècades d'ocupació nord-americana i de l'OTAN després dels atemptats de l'11S. Les noves autoritats van tornar a establir un règim de repressió i sense drets per a les dones, però amb més poder que mai i amb el suport d'aliats internacionals molt influents. Occident havia fracassat després de dues dècades, dèiem, intentant consolidar un govern afí. Mònica Bernabé, periodista del diari Ara, va ser 8 anys corresponsal a l'Afganistan.
2: Van posar en el poder a tota una sèrie de senyors de la guerra que havien contribuït a arrasar el país. Això va fer que les institucions afganeses en cap moment tinguessin la legitimitat davant de la població ni que la població es cregués a les institucions afganeses. Era impossible que un estat es pogués mantenir amb aquesta gent al poder.
0: El nou règim es va presentar com a més obert, però la repressió va tornar sobretot per a les dones. A partir dels 12 anys, les nenes ja no tenen accés a l'educació i la UNESCO calcula que gairebé 2,5 milions de nenes han estat excloses de la secundària durant aquests 5 anys. I de l'àmbit internacional també us expliquem que l'exèrcit israelià ha matat avui com a mínim 7 persones al sud del Líban. Es tracta d'una de les accions més mortíferes des de finals de juny, segons fonts oficials libaneses. En aquest atac aeri contra una casa a les afores d'Ansar, que ha quedat destruïda, també ha resultat ferides 3 persones més. L'Agència Nacional de Notícies Libanesa assegura que els atacs s'han intensificat des d'aquesta matinada, fins i tot contra zones que fins ara no havien sigut blanc dels atacs israelians. Els dos estats veïns van signar un acord el mes de juny amb mediació dels Estats Units que sobre el paper acabava amb les hostilitats mentre es negocia una pau estable al país àrab.
3: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
0: A casa nostra, després de l'ensurt d'ahir pel foc de Collserola, Barcelona, avui el risc d'incendi baixa lleugerament, però encara hi ha un centenar de municipis de 17 comarques a nivell 3 sobre 4 de perill d'incendi. Preocupen especialment el sud de Catalunya, la Catalunya Central i el Penedès. El foc de Barcelona s'ha saldat de moment amb una persona detinguda i una desena d'hectàrees cremades per l'incendi forestal que es va declarar ahir a la tarda a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc ja està estabilitzat i va obligar a confinar durant unes hores els veïns del barri de Can Caralleu, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. I ara ho dèiem, a 9:15, les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen a les administracions accions més contundents per protegir-les de les altes temperatures. Les successives onades de calor d'aquest estiu tenen un gran impacte en aquestes persones que sovint pateixen insolació, cremades i deshidratació i també un empitjorament generalitzat de la salut. A més, moltes vegades se les sanciona per rentar-se o dutxar-se en fonts públiques perquè les ordenances municipals, com la de Barcelona, ho prohibeixen. És per això que des de la Fundació Arrels reclamen que es creï una xarxa de refugis climàtics especialitzats per a aquestes persones. Ho explica aquesta emissora Sara Girón, responsable de l'equip de carrer de la Fundació Arrels.

0: rels.
1: Necessitem refugis climàtics adaptats per persones sense llar, que tenen unes característiques diferents i que necessiten professionals que els puguin atendre. No podem fer responsabilitat a la bibliotecària de la biblioteca de l'ESEPS, que pugui tenir les eines per poder donar servei a persones sense sostre dintre de la biblioteca, no? Per exemple.
0: Gairebé 2.000 persones dormen al carrer només a la ciutat de Barcelona i, tot i que no hi ha xifres oficials, en el conjunt del país en podrien ser més de 6.800, segons dades recollides per la Sindicatura de Greuges. En només una setmana, el centre obert de la Fundació Arrels ha atès 285 persones, el doble de les que va atendre l'última setmana del mes de juny, coincidint amb la primera onada de calor. Girón alerta de les greus conseqüències que les altes temperatures tenen en aquestes persones.
1: A les persones els hi costa molt més descansar, poder dormir. Veiem també afectacions de, ostres, cremades, insolacions. Hem hagut d'activar el 112 en diverses ocasions per cops de calor, per marejos.
0: Arrels també denuncia que els consells que es donen per fer front a la calor, com quedar-se a casa, baixar persianes o disposar de ventiladors, no serveixen de res per a les persones sense llar i que, a més, diuen, alguns recursos d'ajuda específica per a aquest col·lectiu tanquen per vacances i altres redueixen els horaris d'atenció. Sis minuts i arribarem a 9:15. Els Estats Units estan immersos en un ampli procés de primàries per escollir els candidats a les eleccions de mig mandat del novembre, crucials per mesurar el suport que té Donald Trump. Les primàries estan evidenciant la fractura ideològica interna que viu el Partit Demòcrata entre els moderats i els candidats d'esquerra antisistema, que van fent forat. Aquest debat intern pot determinar les seves opcions de guanyar les presidencials del 2028, Cèlia Sarnades.
2: Ens fixem en dos estats que sempre són clau en les eleccions als Estats Units, Michigan i Wisconsin, i també en diverses ciutats del país on candidates d'esquerra i activistes han arribat al poder.
3: What we showed is that the power of our many is greater than the power of their money. What we showed is that if you're willing to build a movement brick by brick, if
2: aquest és Abdul Al-Sayed, doctor en salut pública, guanyador de les primàries de Michigan, el segon estat amb més població àrab dels Estats Units. Al-Sayed es podria convertir al novembre en el primer senador musulmà de la història del país.
4: El que hem demostrat és que si vols construir un moviment pedra a pedra, si estàs disposat a viatjar pel teu estat i tenir converses en habitacions grans i petites i tenir-les en moments en què la gent no està ni tan sols parant atenció a les eleccions, sinó al preu de la benzina, dels aliments, de l'habitatge o de la sanitat, llavors pots construir un moviment que acabi derrotant a Goliat.
2: El principal lobby jueu AIPAC va invertir 30 milions de dòlars per afavorir la campanya de la contrincant del Sayed, que és una fervent defensora d'Israel. La campanya del candidat musulmà de pares egipcis va girar al voltant de la sanitat universal i els drets laborals. Molts l'han comparat amb l'actual alcalde de Nova York.
5: I don't think in any way this man is a mini Mamdani. I also think that what we're talking about is someone who has shone a light on the importance of public health and healthcare.
2: Zohra Mamdani és també musulmà i també va guanyar les eleccions amb un discurs que als Estats Units es bateja com d'extrema esquerra. Fa poc va presentar la cadena de supermercats públics on els preus seran un 30% més baixos. Leila Nashawati, especialista en el món àrab i en comunicació i conflicte de la Universitat Carlos III, subratlla que Mamdani i Al-Sayed suposen un canvi de paradigma, tot i que no guanyen per la seva religió, assegura, sinó pel seu programa.
6: Entonces creo que es importante no subestimar la capacidad de la representación, del abrir camino y de ver que las cosas son posibles. Entonces se pueden crear efectos en cadena, sobre todo porque es algo que mucha gente está deseando, que mucha gente en Estados Unidos ya ha visto lo que ocurre cuando se cede el poder a élites multimillonarias alejadas de los problemas de la gente y que estos candidatos, sobre todo y por encima de todo, más allá de su confesión religiosa, son gente que está muy apegada, digamos, a los problemas cotidianos de las comunidades que representan.
2: Nashawati destaca com tots dos han aconseguit que els votin amplis sectors de la societat, inclosos votants jueus, i com han normalitzat alguns temes.
6: No creo que se pueda entender a un Abdul Al-Sayed diciendo cosas como me llamo Abdul y este es el mejor lugar para ser Abdul, o si no sabes pronunciar mi nombre, quita mi nombre de tu maldita boca, sin vergüenza, sin pudor, de forma muy combativa. Eso no sería posible sin el meses antes de Mamdani diciendo soy musulmán, soy socialista, soy hijo de inmigrantes y no me avergüenzo de ninguna de las tres cosas.
2: En el cas de Wisconsin, un altre estat clau a les eleccions als Estats Units, parlem de Francesca Hong.
7: I'm Francesca Hong and I've got 30 seconds to tell you what I'll do as Wisconsin's next governor. Unlike the other candidates, I'm not bought by corporations, so I'll actually stop AI data centers. I'll repeal Act 10 and strengthen Wisconsin's unions and I'll tax the rich to fully fund our public schools.
2: Era la favorita a les primàries d'aquesta setmana, governador de l'estat de Wisconsin, però tenia el Partit Demòcrata en contra i al final es va imposar el favorit de l'establishment, David Crowley. A Hong, que és d'origen asiàtic i afiliada als Socialistes Demòcrates d'Amèrica, li van passar factura a tuits antics, qualificant de colonial la Festa d'Acció de Gràcies o criticant la policia. Però va perdre per només 3 dècimes i, per tant, el seu discurs, molt més radical que el que defensen els demòcrates en temes socials, de serveis públics, seguretat o immigració, havia calat entre molts votants. Hi ha altres dones amb un discurs clarament d'esquerres i no establishment que sí que estan arribant a llocs de poder en estats demòcrates. És el cas de Seattle, on Katie Wilson, activista i cofundadora d'un sindicat sobre transport públic, va arribar a l'alcaldia de la ciutat el gener d'aquest any. O l'afroamericana Janice Louise George, alcaldessa de la capital, Washington, D.C. Les dues han concentrat el seu programa en temes com l'habitatge i les guarderies accessibles.
0: I encara de la crònica internacional us expliquem que almenys 40 presos polítics han quedat en llibertat a Veneçuela, segons l'ONG Foro Penal. Entre els alliberats hi ha 6 dones, una d'elles Emirlendris Benítez, empresonada per la seva suposada vinculació amb un intent d'atemptat contra Nicolás Maduro el 2018. Aquesta sortida de presos arriba 2 dies després de la primera ronda de negociacions entre el chavisme i un sector de l'oposició, liderat per l'exdiputada Dinora Figuera, que s'havia compromès a treballar per aconseguir més alliberaments de presos polítics durant els pròxims dies. L'ONG Foro Penal assegura que el procés de posada en llibertat de presos polítics continua. I de seguida el temps, abans però un apunt pel que fa a la mobilitat. Renfe ha engegat un pla de xoc per modernitzar estacions entre aquest any i l'any que ve. S'anomena Apunt i servirà per renovar sobretot els vestíbuls de les estacions de Vilanova, Sitges, Sabadell Sud, Fabra i Puig i Sant Celoni. Es destina una mitjana de 300.000 euros a cada estació que busca revertir el desgast de les infraestructures i obtenir resultats perceptibles a curt termini. Està previst que les obres s'acabin al febrer de l'any que ve. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
8: L'estació finalment és la porta d'entrada al sistema de rodalies i, per tant, la seva mirada, la seva confortabilitat i el bon accés parla també del sistema que l'usuari es trobarà després.
0: El temps. Amb l'Eloi Cordomí.
9: Hem tingut una nit càlida, xafogosa. Al matí les mínimes han oscil·lat entre els 24 i 28 graus a molts trams de la costa, més de 20 graus també a moltes zones de l'interior. I de fet ja comencem el dia amb una franja de núvols bastant compacta que està arribant pel sud del país i que està deixant petit ruixat ja. A les Terres de l'Ebre poden escampar-se més tard al sud del Camp de Tarragona o fins i tot al sud del Pla Lleida. Són aquests núvols que durant el matí arribaran sobretot a la meitat oest de Catalunya, en canvi la resta farà molt més sol. A la tarda, però, la inestabilitat es farà notar en qualsevol punt, amb tempestes que poden aparèixer sobretot a les comarques de l'interior, poden ser fortes amb algunes calamarsades, amb aiguats intensos i fins i tot amb algunes pedregades. Compte, precaució, no descartem que a última hora del dia alguna d'aquestes tempestes pugui arribar a la Costa Daurada o al sud de la costa central, però la major part de les tempestes durant la tarda les tindrem concentrades a l'interior. Avui la temperatura serà una mica més baixa, pot baixar de 2 a 4 graus a la majoria de comarques, fins i tot al Pirineu una miqueta més, i de cara a diumenge esperem un dia com a mínim tranquil matí, però sí que a partir de migdia tarda novament tindrem ruixats, tempestes més concentrats al Pirineu i al nord-est de Catalunya i en principi no tan forts com els d'avui.
0: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta. De la crònica política, avui destaquem que el curs polític que començarà al setembre estarà marcat per les eleccions municipals del maig de l'any que ve. Els socialistes catalans ja adverteixen que faran tot el que puguin per impedir que partits com Aliança Catalana o Vox condicionin els governs locals. El president del grup parlamentari del PSC, Ferran Pedret, reclama a Junts que facin el mateix que ells. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
10: Oferir una pàtina de respectabilitat institucional a les propostes i polítiques i discursos de l'extrema dreta és contraproduent i que la dreta tradicional ha pagat un alt preu per aprendre aquesta lliçó.
0: Segons Pedret, els socialistes podran fer més candidatures municipals que fa 4 anys, fins i tot, diu, a les zones del país on històricament han tingut més problemes per trobar alcaldables socialistes. I ho destacàvem a dos quarts. El canal Segarra-Garrigues podrà regalar l'any que ve més de 26.000 hectàrees. Una inversió de 30 milions d'euros permetrà dur l'aigua fins a més de 2.000 noves hectàrees, que podran passar de cultivar en secà a fer-ho en regadiu. Lleida, Pere Joan Álvarez.
11: El que ara s'estan fent són dues actuacions per portar aigua des del pantà de l'Albagés fins a finques agràries del Cocol, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella. Es construeix la infraestructura que pot portar l'aigua fins a un total de 3.000 hectàrees, però 900 encara no la rebran perquè els propietaris de les terres també han de fer una inversió i no tots s'hi han adherit. Xavier Gispert, el director general de Regadius i Espais Agraris, considera que l'arribada de l'aigua està canviant la comarca de les Garrigues.
12: Estem donant el tomb. Estem fent que la gent se fixi al territori, que hi hagi molt més desenvolupament econòmic, gràcies a aquestes inversions, a aquests regadius moderns.
11: Les obres que es fan ara estan ja pensades per mirar de reduir la factura elèctrica dels regants, que és un altre dels impediments per posar en marxa el regadiu. Sovint cal bombar l'aigua per arribar fins a les finques, però ara ja es dissenyen perquè calgui una impulsió mínima. A més, també es vol estalviar aigua. Sense comptar aquestes noves obres, que estaran acabades entre l'estiu i finals de l'any que ve, el canal té ara capacitat per regar 24.000 hectàrees. Tot i això, de moment se'n reguen 15.000. En la resta, els propietaris han pagat més de 3.000 euros per hectàrea per adherir-se al rec, però encara no han adequat l'interior de les finques, que implica una altra inversió molt important, d'uns 4.000 euros per hectàrea.
0: Fa un parell de mesos va morir l'arxiver i historiador Josep Maria Sans i Travé, una de les personalitats més rellevants del país. Va morir a casa seva, a Solivella, molt a prop del monestir de Santa Maria de Vallbona, on 325 anys enrere havia mort l'abadessa Maria de Llúria. Era també un 14 de juny, però de l'any 1701. Ens en parla Carmina Malagarriga amb Albert Jòdar al

0: Aquests últims anys, el monestir de Santa Maria de Vallbona s'ha convertit per als estudiosos de diferents disciplines en un espai d'interès, però encara dorm en el cenobi una quantitat ingent de documentació per investigar i divulgar. Un dels que va obrir les portes a la investigació de Vallbona va ser l'arxiver i historiador Josep Maria Sans i Travé.
1: És un monestir que ha estat molt poc estudiat, a diferència dels monestirs de Poblet i Santes Creus. A nivell contemporani hi ha hagut molt poca feina fins al senyor Sans Travé. O sigui, va recuperar una mica les ganes i el plaer d'estudiar Vallbona.
0: És la historiadora Marta Cusó, autora d'una tesi sobre el monestir femení cistercenc de Vallbona. Un dels episodis més assenyalats de final del segle XVII va ser el litigi de Vallbona contra Poblet, el que es coneix com a plet de paternitat, en el qual Poblet s'autoproclamava fundador de Vallbona. El plet de paternitat va durar 7 anys.
1: Serà un plet molt llarg, un plet molt costós, que es jutjarà a Madrid, a Barcelona, a Citó. L'abat de Citó, evidentment, defensarà des del bon començament que Vallbona no depèn de Poblet, sinó que depèn de l'abat general. S'escriuran molts articles i al final el plet acabarà sent favorable, evidentment, a Vallbona, i els abats de Poblet hauran de girar cua i acceptar la derrota.
0: Maria de Llúria, que en aquell moment era vocera de Vallbona, és a dir, tresorera del monestir, va ser una de les monges que més es va implicar en la defensa de la independència de Poblet amb arguments contundents i enèrgics. Però qui era Maria de Llúria?
1: Una dama de noble i antic llinatge, descendent de Llúria, segons la carta de presentació que va fer ella. Va sobresortir pels càrrecs que havia exercit anteriorment a la seva abadessa. Havia sigut sotspriora, havia sigut també vocera.
0: Maria de Llúria es va encarregar durant gairebé 4 dècades de l'administració de Vallbona abans de ser elegida abadessa, només 2 mesos abans de la seva mort. Un dels seus llegats és el Directori Espiritual, un llibre de mística de gran valor utilitzat per la comunitat que s'inscriu en la línia de l'ascètica cistercenca. Maria de Llúria va morir el 14 de juny de 1701 i va deixar una vida al servei del monestir que Josep Maria Sans i Travé revelaria a través dels seus estudis. 325 anys justos separen les morts de l'un i de l'altre. Solivella, el poble de Sans i Travé, és a tocar de Santa Maria de Vallbona. 2 mons en un mateix paisatge de vinyes.
2: I el 15 d'agost, festiu, és un dels dies de l'any amb més celebracions festives arreu del país. L'agenda de concerts també està farcida. Repassem alguns dels més destacats. Si he llegado hasta aquí, me permito decir que he descubierto el mundo indiscutible. El Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell, al Baix Empordà, acull aquest vespre el concert de Luz Casal. L'artista hi presenta la gira Me voy a permitir, un espectacle que fa de pont entre el passat i el futur i que confirma la seva condició de compositora intuïtiva i intèrpret excepcional. Luz Casal, que no és la primera vegada que actua a Cap Roig, també repassarà alguns temes destacats de la seva trajectòria, com Piensa en mi, No m'importa nada o Entre mis recuerdos. El concert és a 11:15 de la nit al Jardí Botànic de Cap Roig. Ai, quina fam de pessetes que tinc. Sense moure'ns del Baix Empordà, avui també hi ha un parell de propostes que ens porten fins a Sant Feliu de Guíxols. Mònica Naranja i Tarta Relena, que sentim ara de fons, actuen al Festival de la Porta Ferrada. Tarta Relena actuen a les 8 del vespre al Teatre Auditori Narcís Masferrer. El duet format per Marta Torruella i Helena Ros, que aquest any celebra 10 anys de trajectòria, presenten És Pregunta, el seu treball més recent, que combina cant tradicional, polifonia i electrònica. L'actuació de Mònica Naranjo, precedida de Solea Morente, és a 11:15 de la nit al Guíxols Arena. Naranjo celebra 30 anys de carrera amb un espectacle basat en grans èxits com Desatame o Sobreviviré. I a Badalona, al Barcelonès, hi actua Ginestar.

una de les cites destacades del panorama de la Festa Major. El duet format pels germans Júlia i Pau Serrasolses i presenten el seu cinquè àlbum, un treball que s'endinsa en les diverses capes de l'amor des d'una mirada més reflexiva i menys immediata. El concert és al Passeig de la Rambla de Badalona a 2:15 de la nit.

0: 3Cat Info.
1: 3Cat Info.
0: Esports.
2: Fins arriba a les 9 amb el Roger Nau, bon dia.
3: Bon dia, comencem amb esport en directe perquè des de 8:45 hora catalana es disputen a Birmingham les proves de marxa de l'europeu d'atletisme. Els catalans Paul McGrath en categoria masculina i Raquel González i Laura Monge en femenina disputen la prova de mitja marató. Per altra banda, avui també es disputa la segona jornada de l'heptatló femení en presència de Maria Vicente, l'atleta de l'Hospitalet. És vuitena a la general després de les 4 primeres proves. Vicente ahir va acabar en 7a posició als 200 metres, va fer el 19è millor llançament de pes, la 6a millor marca en salt d'alçada i el millor temps als 100 metres tanques. Maria Vicente va parlar a Teledeporte.
4: La verdad que contenta. Esta semana había estado entrenando bastante mejor y aunque sí que siento que se me ha hecho un poco largo, bueno, he conseguido acabar en 23:70, que no está mal. Y no sé, me voy bien, contenta, a dormir, a recargar pilas y mañana será más.
3: Vicente avui disputarà les tres últimes proves de l'heptatló, el salt de longitud, el llançament de javelina i la cursa dels 800 metres. També aquest migdia, quan faltin 5 minuts per 2:45, començarà la primera ronda del 4% femení i masculí. Hi poden participar diversos atletes catalans, com Jael Segura-Bestué, Erika Maceras i Sara Gallego a la prova femenina, i Guillem Crespí, Oriol Sánchez i Bernat Herta a la masculina. I mentrestant a París, nova jornada dels europeus, en aquest cas de natació. Aquest matí, a 9:45, el nadador de Sitges, Luca Hug, nadarà la primera ronda dels 50 metres lliures. Una hora més tard, Nil Cadavall disputarà la dels 200 estils i poc abans de les 11 començaran les sèries mixtes del 4x200 lliures. Hi estan convocats els catalans Ian Florencio, Ainhoa Camptabadal i Nayara Sobreviela. Ahir l'equip espanyol de natació, també amb Luca Hug, va acabar en quarta posició la final del relleu mix de 4% lliures. Van acabar la prova en 5a posició, però França va ser desqualificada per sortir a nul·la. Nuhuk va quedar el primer i va deixar l'equip en 2a posició. D'altra banda, el nedador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, va caure a les semifinals dels 200 metres papallona. Va fer, de fet, el 9è millor temps i va quedar-se a només 11 mil·lèsimes de la classificació.
5: Bueno, pues la verdad que súper contento, porque por la mañana me ha costado bastante, pero he podido hacer un cambio de mentalidad y nada, quedarme súper cerca de la final, que bueno, que ya era un poco, creo que avaricia, ya que es mi primer europeo absoluto en larga, así que nada, cogiendo muchísima experiencia para los siguientes años.
3: I en futbol, el Barça viatja aquesta tarda cap a Suïssa per jugar demà contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a Sant Jakob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. Demà no hi serà ni Ferran Torres, que està pendent de tancar el seu fitxatge pel PSG, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat amb l'equip. Abans de marxar, aquest matí, el Barça farà un últim entrenament a la ciutat esportiva Joan Gamper. I tot plegat, mentre Frenkie de Jong carrega contra el rumor sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del Barça, assegura que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir també algunes notícies, segons ell, falses, sobre la lesió o sobre la seva relació amb el tècnic Hansi Flick.
6: La gente puede opinar. Entonces, si opinan, Frenkie es mal jugador, o Frenkie no sirve para el Barça, o Frenkie ha jugado mal. Bueno, puedo estar de acuerdo o no, yo creo que no, pero bueno, es otra cosa. Pero ahora están escribiendo tantas cosas que son falsas y estoy notando que hace daño a la imagen mío. Estoy notando que sí que afecta a cómo gente piensa de mí.
3: El jugador neerlandès, recordem-ho, va trencar-se el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció neerlandesa li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. I encara en futbol, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Vanja Darkušić. El central de 27 anys, internacional amb Eslovènia, ha jugat les últimes dues temporades al Zenit de Sant Petersburg. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
7: Orgullós de jugar per aquest fantàstic club amb una gran tradició. Tinc moltes ganes de conèixer els meus companys, començar a entrenar i diumenge ja tenim el primer partit.
3: Darkušić és la cinquena incorporació del conjunt blanc i blau, juntament amb Calatrava, Núñez, Harman i Moscardo. L'Espanyol debuta demà a la Lliga, ho farà a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda. La Lliga, precisament, comença avui amb els dos primers partits del campionat, a la Vesgeta a fer 8:15 i Sevilla Ràdio a 10:15. I acabem amb ciclisme, perquè la tragèdia a la Volta de Portugal és forta. El ciclista britànic Finlay Tarling, de només 19 anys, ha mort aquest divendres en un accident en plena cursa quan faltaven 20 quilòmetres per acabar la vuitena etapa. Les causes de l'accident no s'han fet oficials, però tot i així, la cadena RTP que retransmetia l'APO Cursa va dir que la mort es va produir per una col·lisió frontal amb un vehicle aliè a la cursa.
2: Són les 9. Benvinguts al suplement d'estiu.
1: A Catalunya Ràdio, el suplement d'estiu.

0: amb Marina Alaminos.
1: Dissabte 15 d'agost del 2026. Si fem cas de l'enyorat Pepe Rubianes i El Trabajo Dignifica, benvolguts aquells que sou tres vegades dignes. És dissabte, és festiu i és agost.

0: Benvinguts als qui obriu el forn, perquè aquí davant hi tinc un cafè amb llet i un entrepà. Passeu, passeu, els qui desitjaríeu a pujar la persiana del comerç de tota la vida, on avui només toparem amb un tancat permanentment. Que és dissabte, que torna a la Lliga i el despatx d'un director esportiu treu fum perquè ha de tancar una plantilla i ja fa salat. No entén de festius el socorrista ni el metge que fa guàrdia, tampoc el bomber que ha estabilitzat l'incendi de Collserola, ni el músic que aquesta nit puja a l'escenari i, de fons, el cambrer que serveix ginebra sola. No sabem si treballar dignifica, però els del suplement no hem marxat gaire lluny perquè la pela és la pela i un 15 d'agost alguna cosa hem de fer. Però la pela és la pela
1: i alguna cosa hem de fer. El trabajar, ya saben ustedes, con todo lo que el trabajo conlleva, el trabajo dignifica al hombre, el trabajo te honra, el trabajo te realiza, el trabajo te pule, te abrillanta, te da esplendor. Trabajo en la hostia, el trabajo hasta te pone cachondo, mira yo. Hay que ver lo cachonda que va la gente a trabajar a las 6, 7 y 8 de la mañana. Todo el mundo cantando y bailando por la calle. Vamos a trabajar, la, la, la, la. ¿Dónde vais con esa marcha matinera? A trabajar.
0: Tant si treballeu com si no, agafeu llibreta i boli, piqueu carn de pollastre engreixat amb faves i cigrons remullats, poseu-lo a coure amb cigrons, ceba i espècies, gingebre i canyella, preneu aquest beure primer i beveu vi a continuació. No és un llibre de cuina, és la recepta del Kama Sutra català per afavorir el coit, perquè avui al suplement d'estiu ens endinsem al Museu Eròtic de Barcelona. Un dissabte en què també ens visitaran el doctor Antoni Trilla i l'Olga Pinart, amb un vincle que va més enllà de la medicina i de la relació professor-alumne. També amb l'astrolabi de la Rosa Rodon i Antoni Padilla posarem el rumb cap a Guatemala i a les 11 baixarem al bar per treure els draps bruts de Georgina Rodríguez, influencer i aquesta setmana casada amb Cristiano Ronaldo. Som al suplement i un festiu d'estiu mantenim intacte l'esperit de cap de setmana.
2: El suplement d'estiu. Marina

0: treballa avui l'Eloi Cordomí. Molt bon dia, Eloi.
1: Hola, bon dia, Marina.
0: A veure, marxa o no marxa aquesta calor?
1: La calor va marxant, comença a marxar. Com a mínim afluixarà, podríem dir, més que no pas marxa, perquè, clar, és que ahir vam tenir temperatures de 40 i fins a 41 graus i 42 graus, les més altes al Canós i a Llimiana. Així que la calor d'ahir va ser extrema i avui tindrem molta calor, però un palet més moderada, sobretot perquè hi haurà tempestes. De fet, ja comencem el dia, aquest matí, amb alguns núvols al sud de Catalunya. Hi ha petits ruixats, fins i tot, que s'escapen a les Terres de l'Ebre, poden arribar ja cap al Camp de Tarragona, al sud del Pla de Lleida, i poden arribar en tots aquests núvols també durant el matí en altres sectors de la meitat oest del país. I llavors, a la tarda, s'esperen tempestes. De fet, tenim el Pla Inuncat activat, avisos del Meteocat, d'intensitat de pluja, tempestes que poden aparèixer en qualsevol punt de l'interior, a més, poden ser fortes, amb alguna calamarsada, amb ventades fortes, aquestes associades que a vegades van acompanyant les tempestes, i de cara al vespre, alguna d'aquestes tempestes també podria arribar a la costa, entre la costa central i la costa daurada, així que precaució. I llavors això farà que la temperatura reculi una miqueta. I demà diumenge, matí amb núvols, clarianes, una mica de tot, però més tranquil, i a la tarda novament tempestes no tan fortes com les d'avui, però bastant extenses encara, Pirineu, Prepirineu i sobretot també el nord-est.
0: Doncs la calor que tampoc acaba de fer festa, eh? Eloi, gràcies, abraçada ben forta.
1: Vinga, doncs, que vagi bé. I una bona notícia és que la setmana que ve sí que pinta, que a finals de setmana recularà la temperatura.
0: Mira que bé, per aquí. Els titulars del dissabte. Avui el suplement d'estiu que mira cap a Ceuta davant el risc d'una nova entrada massiva de persones migrants prevista per avui. Ara mateix el que sabem, però, és que la nit ha estat tranquil·la a la frontera després que tant Espanya com el Marroc hagin reforçat la seguretat davant aquest risc, ho dèiem, d'una nova arribada tant a Ceuta com també a Melilla. Rabat ha mostrat el seu compromís per evitar que es repeteixi l'episodi de fa 15 dies, quan van entrar a Ceuta, recordem-ho, més de 70.000 persones. I des de Madrid, el govern ha elevat el to i amenaça de repatriar tothom que entri. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
2: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse. Que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
0: Recordem que l'origen d'aquesta alerta són les xarxes socials, on des de fa dues setmanes han circulat missatges que animaven a repetir l'episodi del 30 de juliol. Els experts, però, asseguren que la crida ha anat perdent força des d'aleshores. D'aquí uns minuts connectarem amb l'Àlex Giralt Robert, el nostre enviat especial a Ceuta, per saber l'última hora de la situació. I avui, 15 d'agost, fa 5 anys exactes del retorn dels talibans a l'Afganistan. Les noves autoritats van posar fi a dues dècades d'ocupació nord-americana i de l'OTAN després dels atemptats de l'11S i van tornar a establir un règim de terror sobre la població afganesa. Un règim que avui té més poder que mai i que compta amb el suport d'aliats internacionals molt influents, com Qatar i també la Xina. Tot i que en un primer moment el nou règim es va presentar com a més obert, els talibans han anat instaurant una forta repressió, especialment contra les dones. I una prova és que les nenes, a partir dels 12 anys, ja no tenen accés a l'educació. Joda Jabarian és responsable de programes d'educació de la UNESCO.
3: L'accés és només una part de la crisi. Quan analitzem amb més detall la situació de l'educació a l'Afganistan, també veiem que més del 90% dels infants afganesos de 10 anys no són capaços de llegir i comprendre un paràgraf senzill.
0: Ampliarem aquesta efemèride amb la Mònica Bernabé, periodista del diari Ara i una de les veus més autoritzades per parlar sobre el règim dels talibans a l'Afganistan. I la crònica internacional també està marcada, i de fet això ja fa temps que no és notícia, per Donald Trump. El president nord-americà ha anunciat que després de derrotar l'Iran vol declarar l'estret d'Hormuz territori dels Estats Units.
4: Molt aviat declararé l'estret d'Hormuz un territori dels Estats Units.
0: Ras i curt. Trump ha assegurat que Washington ja controla aquesta important ruta marítima i que cap vaixell hi passarà sense el seu permís. Les autoritats iranianes han reaccionat dient que l'estret és i també serà sempre iranià. En tot cas, les declaracions de Trump arriben quan s'acosta el venciment dilluns del termini de 60 dies acordat per negociar el final de la guerra entre els dos països. I més coses després de l'ensurt d'aquest divendres pel foc de Collserola a Barcelona. Avui el risc d'incendi baixa lleugerament. Ara bé, encara hi ha un centenar de municipis de 17 comarques que estan al nivell 3 sobre 4 de perill d'incendi. Preocupen especialment el sud de Catalunya, la Catalunya central i també el Penedès. I pel que fa a aquest foc de Barcelona, ho dèiem, està estabilitzat i de moment ha deixat una persona detinguda, sospitosa d'haver-lo provocat, i una desena d'hectàrees cremades a Collserola. Sebastià Massagués, el cap de bombers de Barcelona.
5: Estarem volant dron, veurem si hi ha punts calents, remataren tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. L'important és que l'incendi no va més, s'ha aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo per extingir.
0: El foc, que ja està estabilitzat, va obligar a confinar durant unes hores els veïns del barri de Can Caralleu, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Aquest, que és un estiu marcat pels incendis, també pels terratrèmols. Després de la tragèdia humanitària que s'ha produït fa pocs dies a Colòmbia, avui ens hem llevat amb la notícia de dos nous terratrèmols. Un s'ha registrat al sud d'Indonèsia, ha estat de magnitud 7,7, ha deixat almenys 5 morts i ha aixecat un tsunami. I l'altre s'ha sacsejat al municipi de Lendín, a Granada. Afortunadament no ha provocat víctimes mortals, però s'han registrat més de 200 trucades als serveis d'emergències i s'han produït esquerdes en edificis i despreniments en façanes, murs o teulades. En el cas de Colòmbia, la xifra de víctimes mortals ja puja gairebé 290 i encara hi ha 200 persones desaparegudes. I aquest dissabte, en Cultura...
6: Us heu fixat que a l'hospital que tenen trauma i oftalmologia, la gent que ha de pujar a peu...
0: Cap de setmana de Festa Major al barri de Gràcia de Barcelona, que ahir va donar el tret de sortida amb el pregó. Enguany, a càrrec del periodista Vicenç Sanclemente, que va fer un al·legat en contra de la gentrificació i del model turístic. Si avui us acosteu a la Festa Major, més enllà de veure aquests carrers ben guarnits, també podreu moure l'esquelet al ritme de Uineta. Policia de la moda, vostè no em pot arrestar. Més curta per darrere, este... O també de Germà Negre. I una bota de rom, i una altra d'aiguardent, i una bota de rom, i molta olor de gent. En tot cas, les festes de Gràcia, que s'allargaran fins al dia 21 d'agost.

0: I en esports, Roger-ne, bon dia.
1: Bon dia.
0: El Barça que viatja aquesta tarda cap a Suïssa per jugar l'últim amistós abans del Gamper.
1: Sí, serà demà contra el Basilea, Sant Jacob Park, a 4:45 de la tarda. No hi serà ni Ferran Torres, que està pendent de tancar el seu fitxatge pel PSG, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat. De fet, en principi, no s'espera que jugui cap dels internacionals amb la selecció espanyola. Mentrestant, encara cuegen les paraules de Frenkie de Jong.
2: La gente puede opinar. Entonces, si opinan, Frenkie es mal jugador, o Frenkie no sirve para el Barça, o Frenkie ha jugado mal. Bueno, puedo estar de acuerdo o no, yo creo que no, pero bueno, es otra cosa. Pero ahora están escribiendo tantas cosas que son falsas y estoy notando que hace daño a la imagen mío. Estoy notando que sí que afecta a cómo gente piensa de mí.
1: El neerlandès passa l'atac i carrega contra l'entorn del Barça per diverses informacions, com sentim, segons ell, falses sobre la lesió i sobre la relació amb Hansi Flick. L'Espanyol, per altra banda, incorpora el central Vanya Darkušić, cedit pel Zenit de Sant Petersburg. El defensa de 27 anys és internacional amb Eslovènia. Els blanquiblaus, recordem, demà ja debuten a la Lliga, jugaran a casa a les 7 de la tarda contra el Llevant. I nova incorporació també al Girona.
3: Hola, afició. Estic molt content d'estar aquí. Ens veiem aviat per Montilivi.
1: És el migcampista de Malgrat de Mar, Unai Hernández, format a les categories inferiors del Girona i també del Barça. Arriba cedit també fins a final de temporada, provinent de l'Aràbia Saudita.
0: I avui, Roger, l'agenda poliesportiva, que també està carregadeta.
1: Sí, penúltima jornada del Campionat d'Europa d'Atletisme a Birmingham, Anglaterra, Paul McGrath, Raquel González i Laura Monge. Ara mateix estan disputant la mitja marató en marxa, mentre que Maria Vicente afronta aquest matí la segona jornada de l'heptatló femení, la de l'Hospitalet. De moment és vuitena a la general. I a París també, nova jornada, en aquest cas, dels europeus de natació. El sitgetà Luca Hug aquest matí nedarà la primera ronda dels 50 metres llisos, mentre que Nil Cadavall disputarà la dels 200 estils. I acabem amb una molt mala notícia, tragèdia a la Volta de Portugal. El ciclista britànic Finlay Tarling, de només 19 anys, va morir ahir en un accident en plena cursa, quan faltaven 20 quilòmetres per acabar la vuitena etapa. Les causes de l'accident no s'han fet oficials, tot i que la cadena RTP, que feia la transmissió de la competició, ha dit que la mort es va produir per una col·lisió frontal amb un vehicle aliè a la carrera que circulava en sentit contrari.
0: Marta Ferrer, bon dia.
4: Bon dia.
0: Anem al quiosc. Avui la majoria dels diaris coincideixen en portada amb un tema, la central nuclear d'Almaraz.
4: Tant el Periódico com a La Vanguardia és el titular gros. El Periódico, la notícia és en clau catalana, diuen la pròrroga d'Almaraz obre la via a allargar la vida d'Escó i Vandellós, mentre que La Vanguardia titulen l'executiu prorroga fins al 2030 la vida útil de la nuclear d'Almaraz. I just a sobre, protagonisme pel futbol, la Lliga de Veritat, el Barça aspira a proclamar la seva hegemonia contra el Madrid de Mourinho 2. Els dos diaris també coincideixen a il·lustrar amb una fotografia que ocupa ben bé mitja plana el foc d'ahir a la tarda a Collserola. Amb el mateix titular en surt a Collserola. En canvi, a l'ara, l'incendi de la muntanya barcelonina ocupa només una petita part inferior de la portada. Diuen un detingut per un incendi que dispara les alarmes a Collserola. I la major part de la portada és per una foto de la jove Manush, de 17 anys, una nena a qui els talibans han tancat les portes de l'escola i un reclam, no ens oblideu.
0: I a la premsa editada a Madrid, avui també es fixen en aquesta central nuclear d'Almaraz, tots els diaris, Marta, que coincideixen a posar-la en portada.
4: El País diu Sánchez allarga la vida de la nuclear d'Almaraz per la crisi energètica, mentre que la fotografia principal és pels incendis que encara ara assetgen Espanya. És una foto d'un bomber i una funcionària carregant una caixa de plàstic transparent que conté les restes òssies dels primers reis de l'Aragó i a sota el titular els incendis no donen treva. Al costat, un recordatori per la crisi migratòria a Ceuta, diuen Espanya redobla el desplegament policial a Ceuta davant la por d'un salt massiu. Un enfocament similar trobem a El Mundo, on la central nuclear d'Almaraz també és protagonista. Llegeixo, el govern rectifica la seva doctrina energètica i allarga la vida d'Almaraz. I al costat, fotografia d'uns gendarmes marroquins a la frontera i el titular 20 vegades més seguretat en la fase 2 de l'estratègia de Rabat. I a l'ABC, encara en clau nuclear, diuen Almaraz resisteix i trenca el pla antinuclear de Sánchez. I la meitat inferior de la portada és per una família afganesa assentada a Valladolid i diuen torna a començar a 8.000 quilòmetres de l'Afganistan talibà.
0: I fullegem també la premsa internacional. Els Estats Units, portada per a Donald Trump, Això sí, en claus molt diferents al New York Times i al Washington Post.
4: Al New York Times es fixen en els problemes de subministrament que ha tingut el portaavions de la Marina USS Abraham Lincoln i asseguren que estan relacionats amb els atacs a la base nord-americana a Bahrain a principi de la guerra. També remarquen que Trump ha rebutjat els informes sobre les pèssimes condicions a bord del portaavions. En canvi, al Washington Post es fixen en el president dels Estats Units en clau electoral. Llegeixo: Trump desconcerta els suburbis de Nova York remarcant un dilema pel seu partit. Això de cara a les eleccions de mig mandat. I Europa també es fixen en Trump. Le Monde diu que Trump provoca una reacció de Teheran declarant la seva intenció de proclamar l'estret d'Hormuz, territori nord-americà després de la guerra. Tot plegat sota un tema propi, en el rànquing de Xangai 2026, França manté la seva posició mentre que la Xina progressa. I el Der Spiegel alemany diu: en Trump creu que el desplegament a l'Abraham Lincoln no ha durat prou.
0: Albert Pustils, bon dia.
5: Bon dia.
0: I el mercat de fitxatges blaugrana que torna a ser portada, en aquest cas, als diaris esportius de casa nostra.
5: A l'esport llegim Rodri pel Gampard. El jugador s'ha reincorporat a la feina amb el City, però el Barça confia que el seu fitxatge sigui qüestió de dies. I a Mundo Deportivo, a tope, perquè apareixen en portada Rodri i també l'altre gran nom de l'estiu, Julián Álvarez, i el diari assegura que el Barça manté l'aposta pels dos futbolistes.
0: I a Madrid, que es fan ressò d'unes declaracions d'Mbappé sobre Mourinho.
5: Mou sap com guanyar. És la declaració de l'estrella francesa feta titular al Marca, que assegura que Mbappé està encantat amb l'arribada del tècnic portuguès i que confia aconseguir títols aquesta temporada. I alas, aprofitant que avui comença la competició domèstica, titulen la Lliga dels Campions, fent referència al Mundial conquerit per la selecció espanyola fa uns dies, i en portada surten Lamine Yamal, Oyarzabal, Baena, Cucurella i Nico Williams.
0: I avui no llegireu a cap portada de diari que un de cada tres joves espanyols combina la feina amb els estudis.
5: Se'n fa ressò a El Periódico, on expliquen que cada vegada hi ha més joves que treballen i estudien, els anomenats Sisi, en contraposició als Nini, una xifra que ha canviat després de la pandèmia, i és que abans un de cada quatre estudiants combinava estudis i feina, mentre que ara són un 33%. Això segons una enquesta de Població Activa, una tendència a l'alça que s'explica per les necessitats econòmiques d'una joventut precària i la creixent consciència que la formació és necessària per progressar professionalment.
6: Des d'ara i fins a les 12, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
0: I a les 9:19...

0: Traiem la llengua amb la lingüista de Catalunya Ràdio, amb l'Olga Clapés. Bon dia, Olga.
1: Hola, Marina. Estiu, mar, sal... Sal, del llatí sal salis. I la sal té un paper primordial des de l'antiguitat. La sal, com a conservant sense el qual els aliments es podrien, havia arribat a ser tan valuosa que es feia servir com a moneda de pagament. Ens hem d'imaginar blocs de sal com si fossin lingots d'or? Doncs ben bé podria ser. D'aquí la paraula salari, que era l'assignació que es donava als soldats romans per comprar sal. La superstició que no et caigui la sal ja devia venir d'aleshores, perquè si feies un pagament i la sal anava per terra, ja em diràs tu quin negoci. De sal també venen salaó, salinitat, salnitre, salmorra, salabrós, que sembla que pot ser un encreuament entre salat i saborós, la salsa, l'ensalada, el salami o la salsitxa, del llatí farta salsicchia, embotits salats. Si algú ximplet, diem que no té ni sal ni oli, o que sembla que és un ou sense sal. I a nosaltres, que som molt salades, no ens agrada fer salat. Fins aviat!
2: El suplement d'estiu. Marina Alaminos.

Això que sona és el suplement d'estiu de Catalunya Ràdio del dissabte 15 d'agost del 2026. Un mateix 15 d'agost, però en aquest cas de 1986, a les festes majors de Catalunya, es cantava a ple pulmó el hit que acabaven de publicar Quimi Portet i Manolo García, El último de la fila, que convidaven a la insurrección.

0: I qui també taralejava insurrecció a les estones lliures era llavors president de la Generalitat, Jordi Pujol, que aquell mateix 15 d'agost de 1986 va tornar a Catalunya després d'una setmana de viatge institucional a l'Argentina. I així se'n feia ressò TV3.
1: Després de l'estada de 7 dies a l'Argentina, el president de la Generalitat, Jordi Pujol, ha arribat aquest migdia a l'aeroport del Prat de Barcelona, acompanyat de la seva esposa, Marta Ferrusola, del conseller de Cultura, Joaquim Ferrer, i de Lluís Prenafeta. A la sala de premsa de l'aeroport, Jordi Pujol ha qualificat el
0: viatge. En roda de premsa aquell mateix dia, Jordi Pujol va destacar molt satisfet amb el viatge la bona sintonia amb el president de l'Argentina d'aquell moment, Raúl Alfonsín. Els del suplement ens hi estarem fins les 12. Us parlem des de la Diagonal 614, però vosaltres ens podeu escoltar des de Rosario, des d'una classe de tango o des d'una manifestació contra la proliferació de locals d'empanades argentines convocada sota el lema Jaque Mate.
2: El suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: A Lidl seguim batent el rècord de l'estalvi amb les millors ofertes. Aquest supercap de setmana emporta't un quilo de burger meat mixta de porc i boví a 5,95. T'estalvies un 23%. Lidl, val la pena.
6: Oh, capità, el meu capità.
7: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
8: Ja no sé què em passa.
7: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
9: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
7: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
10: Això sona brillant.
7: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. I aquesta nit, el pianista.
11: No hauria d'haver fugit.
10: Lluitarem. Ja ho veuràs.
12: Bon dia. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
13: 35.702, 35702, de la sèrie 109.
12: Pots consultar la resta dels números premiats a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11. Amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra'l ara. 11. Ben jugat.
14: Les tasques d'extinció van bé.
15: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
2: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
15: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
2: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
15: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
2: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor. El suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
0: Són les 9:25 del matí.

0: I això és un suplement d'estiu que avui mira cap a Ceuta davant aquest risc d'una nova entrada massiva de persones migrants prevista per avui. Espanya i el Marroc, ho hem anat explicant, han reforçat la frontera amb fortes mesures de seguretat. De moment, a aquesta hora, la situació és tranquil·la, tot i que cal recordar que sobre el terreny centenars de persones continuen malvivint pels carrers de Ceuta. Allà hi tenim l'Àlex Giralt Robert, des de la frontera de Ceuta a la platja del Tarajal. Àlex, què tal? Molt bon dia.
1: Marina, què tal? Bon dia.
0: Quina és la situació a aquesta hora? Quina és la fotografia? Fins ara explicàvem aquesta tranquil·litat. Com ha evolucionat? Com evoluciona el matí?
1: Sí, doncs jo et diria que la tònica ve a ser una mica aquesta, la de tranquil·litat, aquella expressió que tant diem els periodistes, de calma tensa, perquè és veritat que aquí on estic jo situat, davant de la platja del Tarajal, que és la que queda més a prop de la frontera amb el Marroc, hi ha més aviat poca presència policial, almenys d'agents uniformats, perquè ens entenguem, sí que és cert que és un constant anar i venir doncs, de cotxes, tant de la Policia Nacional com de la Guàrdia Civil, també terços de l'exèrcit espanyol, perquè com us hem anat explicant al llarg de la setmana, aquí ara mateix hi ha activats uns 2.000 membres de l'exèrcit espanyol i 1.600 agents entre Policia Nacional i Guàrdia Civil. Ara, però, el que veig és una parella de guàrdies civils que estan fent aquí guàrdia a la frontera, i al mar també un parell d'embarcacions que vigilen tot el que seria el perímetre de la barrera flotant instal·lada en aquest punt. Periodistes també en compto una trentena en el punt on ens trobem, i aquí el que diu la gent i el que insisteix la gent és que encara no s'ha pogut recuperar la normalitat als carrers, que viuen amb certa por. Hem parlat una estona, per exemple, amb la directora del Faro de Ceuta, que és el mitjà de referència d'aquí de la ciutat autònoma. Ens explicava que si veiem pocs efectius de policia és perquè sembla que estan ara mateix sobretot desplegats pel que seria la tanca terrestre, que són uns 8 quilòmetres de sud a nord d'aquesta ciutat autònoma.
0: És aquesta crida que s'ha fet a xarxes socials, que hem anat a explicar, però recordem sí. que fa 15 dies l'episodi, la situació era que aquestes 70.000 persones van entrar a Ceuta, moltes d'aquestes, ho anem explicant, continuen malvivint pels carrers, aquesta entrada que també es difumina d'aquesta manera amb aquesta crisi humanitària. No sé, tu que fa poques hores que has arribat a Ceuta, què és el que has vist? Què ens pots explicar?
1: Mira, jo el que puc explicar, efectivament, he arribat fa poqueta estona al que seria el port de Ceuta, i el trajecte que va del port de Ceuta fins aquí a la frontera del Tarajal, pràcticament no hi ha gent als carrers, però perquè ens expliquen que estan, sobretot a aquesta hora, estan entre amagats, sota els cotxes i tal, per poder dormir tranquil·lament, i que estan ubicats també en altres punts. Per exemple, ens expliquen, i és una imatge que hem anat veient bastant aquests dies per les xarxes, que a la platja del Trampolín, que està bastant lluny d'on som ara mateix, hi hauria una santa cap a un centenar de barraques on hi hauria concentrats uns 1.500, sobretot subsaharians, que estan allà vivint com bonament poden. Però la imatge és ara mateix aquesta. Evidentment, quan ens movem, us traslladarem el que anem veient. Les xifres oficials, el Ministeri de l'Interior parlava que encara deuen quedar uns 5.000 migrants per aquí. És ben bé que el govern de Ceuta pràcticament duplica aquesta xifra, per tant, també està servida la guerra de xifres, com és habitual en aquests casos.
0: Doncs és la imatge a aquesta hora, tranquil·litat a Ceuta davant aquesta alerta per una possible entrada massiva, la imatge que ens trasllada l'Àlex Giralt Robert des de la frontera de Ceuta a la platja del Tarajal. Gràcies, Àlex, abraçada forta, i qualsevol novetat, l'antena és teva.
1: Perfecte, gràcies a vosaltres, fins ara.
0: Falta un minut i seran 2:15 de 10 del matí.

0: Un suplement que mira cap a Ceuta, també cap a l'Afganistan, perquè avui, 15 d'agost, fa 5 anys exactes, per tant, any 2021, que els talibans van recuperar el poder i el règim dels talibans, lluny de perdre força a l'Afganistan, doncs sembla que cada vegada té més i més poder i ha instaurat el terror com l'eina més efectiva per reprimir la població afganesa i especialment, això és important, les dones, que són, com és habitual, la cara més crua de la repressió del règim. Per prendre el pols a la situació a l'Afganistan, quan són 10:15 del matí, podem saludar una de les periodistes que millor coneix el país i que més acaba de tornar de Kabul, la seva capital. És la Mònica Bernabé, periodista del diari Ara. Què tal, Mònica? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: I et llegíem aquests dies fent aquest retrat al diari Ara de l'Afganistan, de Kabul, una ciutat que t'has trobat i que expliques que poc té a veure amb el Kabul de fa 5 anys, quan els talibans recuperen el poder.
1: Doncs sí, jo feia 3 anys que no viatjava a l'Afganistan i la veritat és que m'he portat una gran sorpresa, perquè des de fora tenim la imatge que el règim dels talibans és un règim improvisat, caòtic, no? I m'he trobat una ciutat on s'estan impulsant millores, entre cometes, no? Hi ha edificis en construcció per totes bandes, mai no s'havia construït tants edificis a Kabul com des del 2001, quan es va reconstruir la ciutat després d'anys de guerra. S'han obert noves avingudes, s'estan arreglant els carrers. Això és el que m'ha sobtat, no? Que els talibans pensem que són 4 salvatges que controlen el país amb les armes i resulta que tenen poder financer i de gestió que des del meu punt de vista és que des de fora algú els està ajudant i assessorant, doncs per mostrar que ells són capaços de mantenir-se en el poder, que és el que volen. No crec que vulguin millorar la situació de la població afganesa, perquè després et trobes que als hospitals públics la situació és un desastre, però sí el que pretenen és perpetuar-se el poder.
0: Per tant, Mònica, en quin punt diries que es troba el règim talibà 5 anys després d'arribar al poder, més enllà d'aquesta febre constructora, que també s'explica per tots aquests interessos, en part també geopolítics, que ara anirem desgranant, eh? En quin punt es troba el règim ara, diries?
1: Doncs jo crec que cada vegada té més força, perquè malgrat que els països occidentals hagin establert un bloqueig contra el règim, els talibans s'han buscat d'altres aliats. La Xina és un dels seus principals aliats. Una de les coses que també m'ha sorprès és que la Xina estava aixecant un barri sencer nou a Kabul. Qatar també està construint a la capital un complex residencial, no? Qatar, un país aliat d'Occident. O sigui, els talibans s'han buscat d'altres aliats, o Rússia, no? Que és l'únic país del món que ha reconegut el règim dels talibans com a govern legítim de l'Afganistan. A tot això afegir

0: No sé com t'expliques que aquesta vegada si hagin estat 5 anys i que res no fa pensar, si no em corregeixes, que la cosa hagi de canviar aviat.
1: Exactament, si fa 5 anys, el primer règim va durar 5 anys i ara fan 5 anys, per això aquesta data avui és tan important, no? Perquè es pot dir que els talibans ja superen el seu propi rècord, entre cometes, no? La gran diferència és que durant el primer règim, en aquell moment, l'Afganistan estava en guerra, hi havia una facció que també era islàmica radical, no és que fossin monges de la caritat, ni molt menys, però hi havia un conflicte obert a l'Afganistan, per tant els talibans havien de lluitar contra aquesta facció rival, però a més en aquell moment l'Afganistan era un país totalment devastat per la guerra. Com a exemple, a Kabul, jo vaig viatjar l'any 2000 per primera vegada a l'Afganistan, Kabul era una ciutat totalment arrasada. En canvi, els talibans, quan van arribar al poder fa 5 anys, es van trobar en un país que lògicament tenia 1000 mancances, però que era un país reconstruït i que més o menys funcionava i es van fer amb un munt d'armament, no? O sigui, els talibans actualment no tenen res a veure amb el règim anterior, tot i que la seva ideologia no ha canviat, com queda palès, com tracten a la població, especialment a les dones.
0: Aquí volia anar, perquè parlàvem d'aquesta febre constructora, parlàvem de tots aquests suports internacionals, però al cap i a la fi, sobre el terreny, i com és habitual en aquests casos, la cara crua de la repressió normalment és especialment dura per les dones. Quina és la situació ara mateix de les dones afganeses, Mònica?
1: Doncs la situació, mira, precisament ONU Dones, no, l'organisme de les Nacions Unides dedicat a temes de dones, va publicar aquests dies un informe que deia que la meitat de les dones afganeses diuen que surten de casa dues vegades o menys al mes, doncs per la situació de por, no? Les dones se senten insegures quan surten al carrer, no? I a més ja ho veus, o sigui, a Kabul totes les dones van amb la cara tapada, normalment porten una mascareta, no porten el burca, però sí que porten una mascareta, i a més hi ha una anomenada policia de la moral talibà que va voltant pels carrers i que et poden parar en qualsevol moment si consideren que no vas vestida com ells creuen que has d'anar, no? A més, en una societat en què actualment bàsicament hi ha homes allà on vagis, no? I no pots fer cap mena de gestió si ets dona, no? Això ha afegit, doncs, que les dones han estat expulsades, doncs, per exemple, a totes les institucions governamentals no treballa cap dona, o que les nenes a partir dels 12 anys no poden estudiar, no? Que això és l'únic país del món que passa això, no? Llavors, jo sé que Afganistan queda molt lluny i és molt difícil fer-se una idea, i que a més tenim potser una imatge distorsionada, no? De, bueno, som musulmans i ja se sap com són els musulmans, no? Aquesta imatge que tenim des d'aquí. A mi m'agradaria que la gent veiés la cara de les nenes afganeses. Precisament avui al diari Ara publiquem un reportatge especial on surten imatges d'aquestes nenes parlant a càmera, nenes que podien passar perfectament per catalanes, si parlessin català, vull dir físicament. Ho dic perquè de vegades és difícil aconseguir que la gent intenti empatitzar, connectar amb el que està passant allà, no? Em pregunto què passaria aquí si de cop i volta les nenes a partir dels 12 anys no poguessin anar a l'escola. No sé si la gent es fa una idea del que això suposaria.
0: I on a més fas un retrat molt interessant avui a l'Ara, que llegí aquest matí, de com funcionen les madrasses, aquestes escoles que d'alguna manera el règim dels talibans està aprofitant per adoctrinar les nenes afganeses i a més utilitzant un dret tan bàsic com és el dret a l'educació.
1: Doncs sí, les nenes són expulsades de les escoles a partir dels 12 anys, però el que estan fent els talibans, que això també fa molta por, és que han promogut l'apertura de milers de madrasses, o sigui, l'apertura de milers d'escoles islàmiques. Mai abans a l'Afganistan s'havien obert tantes escoles islàmiques. Quan els talibans van arribar al poder el 2021, es calcula que hi havia al país 5.000 madrasses. Actualment n'hi ha 23.000, no? I com

0: Deies, en aquestes madrasses poden anar els nens, però, curiosament, també permeten que vagin les dones. I a les madrasses el que intenten és rentar el cervell tant a nens com a nenes. No? A les nenes, bàsicament, el missatge que transmeten és que una bona musulmana, una bona dona, el que ha de fer és casar-se, tenir fills, obeir al marit i quedar-se a casa, res més. No? Això és el que estan intentant inculcar en les noves generacions, no? Cosa que realment fa molta por perquè estan intentant doncs això, posar la llavor per perpetuar-se, per, diguem, transformar la societat afganesa per aconseguir una societat que els doni suport, que ara, lògicament, no el tenen. No? La gent té molta por dels talibans, això sí.
1: I reprenga el fil, Mònica, d'una reflexió que ens comparties, que és que encara que Occident visquem d'esquena tot allò que passa a l'Afganistan i aquesta realitat que d'alguna manera avui ens apropes, dius que és un règim tan extremadament fanàtic com aquest, que vulguem o no que ens acabarà afectant. Com ens pot acabar afectant, Mònica?
0: Bé, l'Afganistan, el primer règim, que també semblava que estava molt lluny i que el que passava a l'Afganistan tampoc no ens havia d'influir de cap manera, va resultar que allà es va exiliar un terrorista anomenat Osama Bin Laden, que després és el que va idear els atemptats contra les Torres Bessones de Nova York, que va posar en risc, diguem, tots els països occidentals perquè temíem que podia haver-hi atemptats a qualsevol banda. No? Jo crec que un règim fanàtic d'aquesta mena correm el risc que passi una cosa similar, no? O també que es normalitzin coses que no són normals, com per exemple que en l'actualitat, el passat mes de juny, la Unió Europea rebés els talibans a Brussel·les, cosa que em sembla vergonyós, i negociés amb ells com si fossin uns interlocutors vàlids i com si fos un govern normal i corrent, no? Quan és un govern que té a la meitat de la població tancada a casa, no? La senyora von der Leyen, la presidenta de la Comissió Europea, com a dona, realment em sorprèn, que vol dir que no té ni idea del que està passant a l'Afganistan. Això d'entrada, no té ni idea ni es pot imaginar el que està passant a l'Afganistan. No? Llavors jo crec que això, sense cap mena de dubte, ens pot tenir conseqüències.
1: I ara potser, i acabo amb això, és la pregunta del milió i de resposta imagino que gens fàcil. Però creus, Mònica, que queden molts anys de règim talibà a l'Afganistan?
0: A mi no m'agrada fer mai futurologia sobre l'Afganistan, perquè l'Afganistan històricament ha demostrat que els canvis al país poden ser sobtats. Jo recordo durant el primer règim dels talibans que jo anava fent conferències, no? Explicant la situació de... Molt motivada, jo, en aquell moment també. Explicant la situació de les dones afganeses i recordo que hi havia gent que em deia però per què expliques tant si total això no canviarà mai, no? I de cop i volta, l'11 de setembre de 2001, el règim dels talibans doncs, va caure al cap de poques setmanes després dels atemptats contra les Torres Bessones. O sigui, els canvis a l'Afganistan històricament es produeixen de forma brusca. Ara bé, veient la situació actual, realment el règim dels talibans actuals fa molta por perquè no sembla que hi hagi res que els pugui fer trontollar, no? I això realment ens ha de fer pensar, no? Fins a quin punt, com és possible, no? Que un país on durant 20 anys, que es diu ràpidament, vam estar invertint diners amb el desplegament de tropes, amb víctimes pròpies, no? Perquè a l'estat espanyol, molts militars espanyols van morir allà, que l'haguem deixat a la seva sort, no? I que ara ni tan sols estigui a l'agenda internacional, no? O sigui, és que ni tan sols ens preocupem, tant que parlem de les dones afganeses, de anem a buscar una alternativa, educació online, no? Existeixen alternatives d'educació online, però totes són alternatives privades, impulsades per associacions. No he vist jo que cap país, ni tan sols aquest petit detall, ho hagi impulsat, no? Jo crec que diu molt de nosaltres com a societats occidentals que diem que defensem tant els drets humans.
1: Doncs és el retrat de l'Afganistan el dia que fa 5 anys exactes que els talibans van tornar al poder. Ens el fa la Mònica Bernabé, periodista del diari Ara. Moltíssimes gràcies, Mònica. El llegim.
0: Gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
1: Petita pausa de publicitat i ara tornem al suplement d'estiu. Fins ara.
2: l'estiu ets tu.
3: Catalunya Ràdio.
2: La llum dins dels meus ulls.
4: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu.
3: L'estiu ets tu.
2: Quan em mires i somrius.
3: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
6: Et veig una mica inquiet aquests dies.
7: Ara qui viu com solíem viure?
5: Perquè tot un món s'acaba.
7: La casa, el servei.
6: Quants en veus fora, doncs?
7: Uns quants.
6: Ai, senyor.
5: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: Guàrdia, amb Enric Calpena.
9: A 1861, un ric propietari...
10: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
8: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
10: Una hora d'història que us captivarà.
11: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
12: La 34a Schubertíada omple Vilabertran, Vilajuïga i Pals de música, emoció i bellesa del 13 al 30 d'agost. Comparteix la proximitat del Lied, l'energia de la música de cambra i l'encant d'uns espais únics. Amb artistes excepcionals i moments inoblidables, la Schubertíada torna a ser una cita destacada de l'estiu. Més informació a schubertíada.cat, recomanat per Catalunya Ràdio.
11: Linkat.
12: Per recordar el 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona, l'exposició Feminismes Fílmics a la Filmoteca de Catalunya revisa la influència que el moviment feminista ha exercit en el cinema i la creació videogràfica catalana. La mostra s'articula en les 9 temàtiques que es van debatre en les jornades, com ara treball, barris, educació o sexualitat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
11: Linkat. A Catalunya Ràdio.
3: El suplement. A l'estiu també tenim Esperit de Cap de Setmana, amb Marina Alaminos.
1: Passa un minut de 3:15 del matí.
13: Israel reactiva el front libanès, encara que sigui momentàniament.
14: La refineria de Yaroslava processa uns 15 milions de tones de petroli.
15: Javier Milei i Lula da Silva mai no s'han agradat i les paraules cruixudes que tots dos s'han dedicat.
3: Connexió exterior.
1: I a aquesta hora el suplement ens agrada obrir una finestra a l'exterior avui, però això ho farem una mica diferent. Coia Ballester, molt bon dia.
16: Hola, molt bon dia.
1: Fins fa poc l'encarregada d'explicar-nos l'actualitat del Regne Unit i ara, no sé si fa tot just un any, si ja l'ha fet o és a punt de fer-lo, tornada a casa, la delegació de Tarragona.
16: A punt de fer-lo. Això serà a l'octubre, però vaja, pràcticament un any si això, perquè l'estiu s'acaba, passa molt ràpid. Sí, tornada a casa, sí, sí.
1: I com ho portes, això? Com va? Viure en una... a Tarragona, a casa, i haver deixat enrere aquesta gran city, aquest Londres?
16: No, ho porto molt bé, de fet m'encanta, jo vaig tornar perquè creia que el meu cicle allà ja s'havia acabat. Va ser fascinant descifrar un país, no?, el món, la cultura anglosaxona, intentar explicar-la a casa teva, va ser molt, molt interessant. I la tornada també, jo crec que aquí tenim una gran situació social per viure, crec que vivim en un dels millors llocs del món per ser-hi, és una zona on tenim pau social, on hi ha seguretat, hi ha bons serveis, em diràs millorables, sí, perquè jo ho explico molt, això, ara, aquí, que aquí tenim unes grans condicions de vida i diuen, es pot millorar? Clar que es pot millorar, sempre es pot millorar. Però també vaig descobrir allà, quan jo vaig marxar per mirar el Regne Unit, no?, la cinquena economia del món, la gran potència, ho són en molts aspectes, però hi ha altres en què jo crec que a nosaltres ens falta una mica d'orgull i autoestima per saber veure que hi ha coses que les fem molt bé i no tot és millor fora.
1: Vaja, i a més aquesta setmana que t'ha tocat explicar una d'aquelles grans notícies i a tocar de casa.
16: Sí, exactament. Teníem l'eclipsi total a tota la zona de Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Ha estat un moment fascinant que també ha mostrat com ens podem unir per fer coses tots junts, que ho hem fet perquè tots vam mirar en un moment i vam poder disfrutar d'un espectacle de la natura, i va ser molt interessant perquè a més passava just aquí, no?, a la meva zona, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, teníem l'eclipsi total, tothom mobilitzat, molt interessant com a professional i també com a persona d'aquesta zona, no?, i vivint el planeta, perquè és un espectacle que ens regala la natura. Ha estat impressionant.
1: I parlem molt d'aquestes grans cobertures que tots us han marcat d'alguna manera. En el teu cas, penso, segur, la mort d'Elisabet II, la coronació de Carles III. També hem mirat una mica enrere la inauguració dels Jocs Olímpics del 92. No sé si l'eclipsi, d'alguna manera, ara és aviat encara per fer balanç, però es colen aquestes grans cobertures que recordaràs d'aquí molts anys quan pensis en allò que t'ha marcat professionalment.
16: Sí, jo crec que sí, perquè a més és una cosa que ens ve donada com a persones, com a humans, que ve de fora, i sí, és una gran cobertura, jo crec, perquè té tots els ingredients. Primer, perquè l'espectacle és fascinant, és meravellós, ets corprenedor, et sobrepassa, no? Després, perquè saps que no ho veuràs mai més. O sigui, tu pots desplaçar-te a un altre lloc del planeta, potser, però cobrint-ho periodísticament des d'aquí, nosaltres ja no en veurem cap més. Per tant, té tots els elements perquè sí, passi a ser una d'aquelles cobertures que recordaràs. És una cobertura amable en el sentit que és una notícia bonica d'explicar, malgrat que després hi pot haver altres problemes com de mobilitat, però el fet en si és una cosa agradable. Per exemple, si ho comparo amb l'última cobertura, els focs de la Vall d'Uixó, els focs o els incendis que puguem tenir aquí no són cobertures amables, saps? És una cosa que és bonica d'explicar.
1: Doncs mira, ja que avui d'alguna manera reivindicarem també Tarragona amb aquest eclipsi d'aquesta setmana, però també Tarragona més enllà de l'eclipsi, de totes les mirades que li hem posat. Deixa'm afegir a la conversa un altre tarragoní il·lustre i estimadíssim d'aquest programa del suplement, en Joan Anton Català. Joan Anton, què tal? Molt bon dia.
17: Bon dia, Marina. Bon dia, colla.
16: Bon dia.
1: Dos tarragonins il·lustres, us coneixeu o no?
16: A veure, que sóc de Reus, Compte.
17: Ui, ui, ui, ui.
1: Ai, ai, ai.
16: Però no. Si ens coneixem, sí.
17: Sí, és llegenda, això de Reus i Tarragona no és cert que hi hagi rivalitat, no sé d'on heu tret, això.
16: No, jo també ho crec, es fa molta broma, però no, a mi m'interessen les dues ciutats per igual, però sí, sóc de Reus, que consti.
1: Sí, però aquestes rivalitats, la gent que som d'un lloc que té rivalitat amb un altre, sempre ens ho prenem força a pit,
17: Sí, sí. De fet, clar, són dues grans ciutats molt, molt pròximes, és que estan, no sé, a 15 quilòmetres de distància, i lògicament sempre hi ha hagut aquesta rivalitat, però és una rivalitat molt carinyosa, no?, perquè al final estem parlant d'una part del nostre país, del sud del nostre país, que això també ho havíem explicat molt sovint, tots aquells que hem nascut i hem viscut a Tarragona, Reus, a zona de Tarragona, Terres de l'Ebre, sempre hem mirat cap al nord, sempre hem dit, mira, totes les coses potents, no?, importants, sembla que només passin a la zona metropolitana de Barcelona o al nord. Doncs mira, no, ara resulta que hem tingut l'espectacle, el gran espectacle, justament al sud.
1: I, de fet,
16: penso,
1: endavant, colla, digues.
16: Només un apunt en això. Jo no crec en aquestes picabaralles, crec que només ens debiliten. Jo crec que si anem tots a una, com a Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, nosaltres tenim molt de potencial, i que les dues ciutats, a més, es complementen en riquesa en tots els aspectes.
1: Joan Anton, un segon, que després també vull fer algun apunt més, però Joan Anton, han passat 4 dies just d'aquest eclipsi que ens va deixar tots fascinats. Suposo que has tingut temps ara ja de pair-ho una mica. Per tant, no sé com portes la ressaca emocional, i ara que tu pots mirar amb una mica més de distància, com estàs, Joan Anton?
17: Estic fatal. Estic molt malament. Sí, sí, perquè 4 dies no m'ho semblen. És a dir, em sembla com si això fos ahir. Encara sóc dins d'una nebulosa d'emoció. Tinc gravadíssim la imatge d'aquell sol eclipsat allà a la banya del Trabucador amb el Roger Escapa, com a la llum de la corona solar feblíssima reflectia sobre el mar, sobre l'aigua. No ho oblidaré mai. Jo ja havia vist un eclipsi total de sol el 2017 als Estats Units, però les condicions d'aquest, el nostre, són tan diferents, eren tan diferents amb el sol tan baix que això tenia un risc molt gros, no?, de que hi hagués núvols i tots patim una mica, però ens va respectar la meteo i ens va donar unes imatges que jo no les esborraré mai de la meva ment, i ara estic com en plena baixada emocional de com l'adrenalina, que durant mesos he tingut molt amunt explicant coses de l'eclipsi i va agafar la punta d'adrenalina doncs, durant la totalitat, i ara, clar, em baixa i necessito, em trobo com una mica buit des d'aquest punt de vista, haig de passar més dies per tornar a estar en una situació més de creuer.
1: Colla, tu havies vist mai un eclipsi o era el teu primer?
16: No, era el meu primer eclipsi total. A més, jo estava dalt d'una de la golondrina de Tarragona, perquè ens entenguem, del Tarragona Blau, que el Joan Anton coneixerà bé, de Lluís Palau. Érem gairebé a la sortida del port i va ser molt impressionant. Això que explicava el Joan Anton, tan ben explicat, que ell ho explica molt bé, sempre troba les paraules, al mig del mar, veient l'skyline de Tarragona, la costa, de sobte es fa fosc, aquella corona, el mar, el sol reflectit, i com el reflexe del sol va desapareixent, així que la lluna li imposa la seva presència al sol. Va ser molt espectacular. Jo no tinc una mica de baixada, és que el Joan Anton m'ho explica molt bé. Una mica la tinc, no tant com ell, entenc, perquè ell ha viscut intensament l'últim any d'una manera espectacular tot l'eclipsi, no? Però aquesta sensació d'emoció jo encara la conservo, és com una alegria interna que tens. I després també noto molt la comunió de la gent. O sigui, tota aquesta gent que s'ho va mirar, tota gent que ens ho van mirar, encara que treballéssim, et queda una cosa espectacular que quan comparteixes encara et ve aquell somriure del moment, no? L'emoció, la gallina de piel que deia en Johan Cruyff, encara ho conservo.
1: És que en Joan Anton s'havia fet un tip de repetir-nos-ho, que serà un moment únic, que serà un moment especial, i la gent fins i tot es preguntava, ostres, a veure si no n'esteu fent un gramassa de l'eclipsi. Crec que tothom va deixar davant d'aquesta reflexió quan el van veure, i quan la gent com la Colla o com la resta que no n'havien presenciat mai cap, doncs ens van poder treure les ulleres en el cas del total i van veure allò i vam dir, ostres, Joan Anton, tenia raó.
17: Marina, no sé tu, explica-ho tu també, vull dir, tu vas viure aquest eclipsi solar, espero que el vegessis molt bé.
1: Sí, totalment. Va ser espectacular, perquè per molt que n'haguem sentit a parlar i per molt, Joan Anton, que aquest últim any ens havies explicat, i una mica la teoria la teníem, però crec que la pràctica no hi havia manera de posar-hi paraules. Crec que és una cosa que s'ha de viure, vaja, com a mínim en el meu cas, no sabria com explicar-ho. La meva reflexió va ser, no m'estranya que això, quan fa segles i segles hi havia un eclipsi d'aquesta mena, pensessin d'alguna manera que s'acabava el món, que era alguna cosa que no podien entendre, perquè jo, que tenia tota la teoria ben apresa, tampoc no entenia què és el que estava veient.
17: No, a més, jo crec, i ho vull tornar a dir perquè li hem de donar valor en això. El fet que el sol anés molt baix, que torno a dir, això era un risc, van fer que aquest eclipsi fos especialment espectacular. Especialment espectacular. Perquè amb una mirada podíem integrar dins del nostre cervell al mateix temps el sol eclipsat més un paisatge, un skyline, el que fos, de natura, de mar, de ciutat, de persones, cosa que no pots fer quan el sol va molt elevat. I això és el que ha donat aquestes imatges que romandran per sempre a la nostra ment, i aquest impacte emocional tan fort. I a més vàrem viure unes condicions d'il·luminació molt especials, espectaculars. No es va fer de nit, tal com esperàvem d'un eclipsi total de sol, que típicament es fa de nit, aquí no, i és perquè, i això és molt, molt bonic, molt espectacular, quan tu mires un eclipsi solar, quan el sol va molt elevat i el mires amunt, però si tu baixes la mirada i mires 360 graus al teu voltant, els horitzons estan il·luminats, és perquè a centenars de quilòmetres de distància allà no hi ha un eclipsi total, hi ha un parcial, de manera que t'arriba la llum dels horitzons. Però clar, tu estàs mirant a dalt, tu estàs mirant en un sol eclipsat amunt, no ho notes, aquesta llum dels horitzons, però aquí sí, com que el sol el teníem eclipsat a prop dels horitzons, ens arribava la llum de llocs on encara no era un eclipsi total, sinó que era parcial. I això va fer que no es fes de nit, però que donés unes llums que la gent que es dedica a la fotografia, els càmeres que, per exemple, nosaltres teníem allà a la banya del trabucador, van al·lucinar amb aquella llum, amb aquelles tonalitats de la llum. Jo crec que li hem de donar valor a que l'eclipsi que hem tingut no només és l'eclipsi català, sinó que és un eclipsi absolutament diferent a qualsevol altre.
1: És que, a més, la banya del Trabucador és un espectacle de per si sola, ja. Sí. Coi, endavant, digues, sí.
16: Sí, pensava que és com si l'haguéssim dibuixat, no? Com si ens haguéssim inventat expressament un escenari bonic, tot pintat. O sigui, és tan perfecte que fins i tot a mi... He parlat amb gent que era escèptica, que veien, bé, no serà per tant... i m'han dit, ostres, no m'ho pensava, em vaig emocionar molt, és que era ideal, era perfecte. I a més et fa sentir molt petitó, no et fa sentir la realitat del que som nosaltres, els humans, que som tan petits, tan poqueta cosa, et posa molt en la situació real del que som.
1: Coi, et vas quedar amb ganes de veure'n un altre? Perquè això, quan es va acabar, també va passar, que molta gent deia, una altra vegada, en vull més, no n'he tingut prou.
16: Sí, vaig pensar clarament, entenc perquè hi ha gent que persegueix i caça eclipsis, també hi aniria, perquè sí. Però vaja, jo crec que és únic, com explicava el Joan Anton, que per nosaltres sempre serà aquest. Per molt que ara anéssim a veure una altra Granada, on sigui, jo crec que aquest sempre serà el nostre eclipsi, perquè és a la nostra zona.
1: Perquè, Joan Anton, sí que és veritat que a Tarragona no, però molt breument, que ens queden un parell de minutets, si ens hem quedat amb ganes de més, doncs ben aviat, si em deixes dir-ho així, tornarà a haver-hi una mica de tabarra amb un nou eclipsi, per
17: sí,
1: sort.
17: Sí, serà el 2 d'agost de l'any vinent. Això és un eclipsi total de sol a la part sud d'Espanya, bàsicament Cádiz, Màlaga, també nord d'Àfrica, Ceuta, Melilla. Això és un eclipsi que serà a mig matí i amb vora 5 minuts de foscor, dels més llargs de foscor, per tant, un espectacle. Sàpigues, Marina, que aquest eclipsi del 2 d'agost de l'any vinent se'n va cap a Egipte i passa per sobre dels temples de Luxor, però fa anys que no queda res allà, preus raonables, i allà més d'un es farà, intentarà fer-se ric venent casetes de fusta que estan construint per gent que hi voldrà anar. Això és el 2 d'agost de l'any vinent, però després, atenció, perquè el 26 de gener del 28 en tornem a tenir un altre aquí a Catalunya, però no serà un total, és un anular, que és molt bonic, és que la Lluna en aquell moment és una mica més petita i no té la mida suficient per ocultar el disc del Sol, però s'hi posa exactament alineat al mig i genera un disc fosc envoltat per un anell de foc, que és el Sol. Això serà el 26 de gener del 28 a casa nostra.
1: Doncs ja hem pres nota, i a més, Joan Anton, que la Terra es plana, el suplement amb en Roger Escapa, ens en donareu tots els detalls, i qui no s'ho vulgui perdre, ja sap. Joan Anton Català, Coia Ballester, moltíssimes gràcies a tots dos, que acabeu de passar un gran estiu, i abraçada ben forta.
17: Igualment.
16: Igualment.
3: El suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
1: Són les 10, ens actualitzem amb el butlletí informatiu, amb l'Eva Compte, bon dia.
18: Molt bon dia, Marina. I tranquil·litat, aquesta hora a la frontera hispano-marroquina, els dos països s'han blindat davant de les incitacions virals a tornar a entrar a Espanya massivament, com va passar fa dues setmanes. Sobre el terreny, a Ceuta, la situació de les persones que hi van entrar aleshores i encara hi són continua sent de precarietat absoluta. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert, bon dia.
19: Bon dia, sí, Ceuta agafa aire, però encara no canta victòria. El blindatge de la frontera a una i altra banda aparentment està funcionant, almenys des del cantó espanyol no hi ha cap indici que es puguin reproduir ara com ara les imatges de fa mig mes. Tot i això, el mantra d'entre els ceutins és el mateix. La cosa es pot descontrolar, diuen, en qüestió de minuts, i no s'hi val a baixar la guàrdia. Per això, les autoritats expliquen que els 2.000 efectius de l'exèrcit i els 1.600 dels cossos policials, a més de vetllar per la seguretat als carrers, estan supervisant pam a pam els 8 quilòmetres de frontera terrestre que separen en aquest punt Espanya del Marroc. Que el país nord-africà aquest cop s'ha posat ferm, ens ha confirmat un taxista marroquí que explicava que s'ha amenaçat de presó els professionals del RAM que acostin migrants amb intenció d'entrar a Espanya a la frontera. Àlex Giral, Robert, Catalunya Ràdio, Ceuta.
18: Més notícies que repassem amb el David Àngela. Avui es manté el nivell 3 sobre 4 de risc d'incendi a 17 comarques del sud de Catalunya, la Catalunya Central i el Penedès.
20: Això després de l'ensurt d'ahir pel foc de Collserola a Barcelona, on la Guàrdia Urbana ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat aquest incendi a la muntanya de Sant Pere Màrtir.
18: Bombers, policia i arquitectes voluntaris revisen edificis i infraestructures de Granada després del terratrèmol de magnitud 5 que s'ha registrat aquesta matinada sense provocar víctimes ni ferits.
20: S'han registrat més de 200 trucades als serveis d'emergències i hi ha hagut diversos danys materials, bàsicament esquerdes en edificis i despreniments en façanes, murs o teulades. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat la solidaritat de Catalunya amb Granada i amb les persones afectades a través del seu perfil a X. Mentrestant, ja són 14 les víctimes del terratrèmol de magnitud 7,7 a Indonèsia, que també ha provocat un tsunami.
18: L'exèrcit israelià ha matat com a mínim 7 persones al sud del Líban.
20: Es tracta d'una de les accions més mortíferes des de finals de juny, segons fonts oficials libaneses. En aquest atac aeri contra una casa als afores d'Ansar, que ha quedat destruïda, també han resultat ferides 3 persones més. L'Agència Nacional regional de notícies libanès assegura que els atacs s'han intensificat des d'aquesta matinada, fins i tot contra zones que fins ara no havien sigut blanc dels atacs israelians. Els dos estats veïns van signar un acord al juny amb mediació dels Estats Units que, sobre el paper, acabava amb les hostilitats mentre es negocia una pau estable al país àrab.
18: Un 15% dels turistes estrangers que pateixen una onada de calor a Espanya no repetiran la destinació. Un informe del Servei d'Estudis de CaixaBank conclou que el creixement econòmic del país en pot sortir perjudicat si el sector turístic no s'adapta a aquests episodis climàtics. I l'arc mediterrani podria ser un dels més perjudicats. Ho assegura un dels investigadors de l'informe, David César Heinemann.
0: Sorprenentment, aquest ajust no es fa de manera molt radical. Els turistes no canvien la destinació general, però sí que dins de la mateixa regió general, com per exemple l'arc mediterrani o l'interior del país, busquen o setmanes més fresques o llocs més frescos.
18: I esports, Roger Arnau.
21: L'atleta de Gavà, Pol Magrath, s'acaba de proclamar campió d'Europa de la mitja marató en marxa atlètica als europeus que es disputen a Birmingham, Anglaterra. Magrath ha recorregut els 21 quilòmetres de la prova amb una marca d'una hora, 23 minuts i 23 segons. Raquel González i Laura Monge han disputat la mateixa prova en categoria femenina. I a París, nova jornada dels europeus de natació. Aquest matí, Luca Hug nedarà la primera ronda dels 50 metres llisos, mentre en Canil, amb cada vall, disputarà la del 200 estil. El Barça, per part seva, s'entrena aquest matí i a la tarda viatja cap a Suïssa per jugar demà contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. No hi seran ni Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge amb el PSG, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat. Mentrestant, Frenkie de Jong carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions, segons ells falses, que afecten la seva imatge sobre la lesió, sobre la relació amb Hansi Flick i sobre el fet que suposadament va negar-se a jugar un partit contra l'Atlètic de Madrid. Finalment, l'Espanyol incorpora al central Vania Darkušić, cedit pel Zenit de Sant Petersburg. El defensa, de 27 anys, és internacional amb Eslovènia.
11: Fins aquí les notícies.

0: El suplement d'estiu. So let's just wait a while. Amb Marina Alaminos.
1: 10 i 5. Sí.

0: Ara el suplement d'estiu, una història de metges. A la meva dreta, un metge veterà que està a punt de jubilar-se, degà de la Facultat de Medicina de la UB, figura omnipresent als mitjans de comunicació durant la pandèmia del coronavirus i una persona que durant més de 40 anys ha portat bata blanca malgrat professar la fe culer. I a la meva esquerra, una metgessa d'Argentona que tot just comença, que somia ser oncòloga infantil i que aspira a curar els nens amb càncer. Una malaltia que ha travessat i que continua travessant la seva vida. Ara el suplement d'estiu, el doctor Antoni Trilla. Doctor.
1: Hola, què tal?
0: Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I la doctora Olga Pinart.
2: Molt bon dia.
0: Com esteu?
2: Jo molt bé. Molt bé, molt feliç d'estar aquí i de viure la vida.
1: Molt agraït també d'aquesta oportunitat, amb un estiu que molta calor, i per tant s'agraeix la temperatura de l'estudi especialment. Sí, sí.
0: Quan us vau conèixer vosaltres dos?
1: Tècnicament a primer de medicina. Després, com que són molts alumnes, doncs és difícil tenir tractes amb tots individuals, encara que els reconeixes. I després, doncs, a l'època que vam tenir més relació va ser a sisè curs, és a dir, tot just fa un any, no, Olga?
2: Total. Sí. I me'n recordo la primera vegada que et vaig conèixer, que ens vas fer una xerrada motivacional per entrar, bueno, quan entràvem a medicina, i ens vas fer un discurs molt maco i que era, bueno, que fins aquí, des d'aquí fins a la lluna.
1: Sí.
2: I tinc aquest primer record del Toni.
0: I són d'aquells discursos que queden gravats a la memòria, eh? El tenia pres, doctor Trilla, aquest, és d'aquells que es repeteixen any rere any.
1: Els repeteixo any rere any, no 40 anys, perquè és una mica més modern, però des de que tinc l'oportunitat d'adreçar-me als alumnes els primers dies de classe, i fins i tot algun cas el dia de la inauguració, és veritat, faig servir un tros del discurs de Kennedy, hem escollit anar a la Lluna, on explica que això no s'ha fet precisament perquè és fàcil, sinó perquè és difícil, que això suposa un repte, que cada repte ens ajudarà a millorar i que és un repte que tots els alumnes estan disposats a acceptar i estan disposats a conquerir. I aquesta frase, el "we choose to go to the moon", és una espècie de marca de la casa dels alumnes de medicina del clínic, de la qual jo em sento especialment orgullós perquè és un discurs boníssim. I també aplica, és la carrera de l'espai, però també aplica a les dificultats i al dia a dia de la medicina.
0: Olga, el doctor Trilla el coneixem, l'hem sentit moltíssimes vegades, però segurament no el coneixem com el coneixes tu, perquè no ha estat professor nostre i perquè no hi hem tingut aquesta relació tan propera. Com definiries tu qui és el doctor Trilla, Olga?
2: El doctor Trilla, per mi, a part de ser bon metge, com ell va dir en la meva graduació, és molt bona persona, ha estat molt present a la meva malaltia i bueno, és una persona que, com podem veure, té un molt bon do per parlar i li agrada i sap molt ensenyar i, bueno, és que recordo quan venia a fer-nos classe que sempre era, avui ens fa classe l'Antoni Trilla, i llavors era com, buah, hem d'anar a aquesta classe, perquè realment és molt docent, aprens molt d'ell i fa les classes molt amenes i que se't quedin.
0: I doctor Trilla, qui és la doctora Pinart?
1: La doctora Pinart és una alumna normal que ha fet coses excepcionals, crec jo, sincerament. Una alumna, tots els alumnes de medicina són alumnes brillants, estudien molt, tenen 6 anys per davant de preparació i acabes coneixent-los a una bona majoria i tots tenen una pasta especial perquè majoritàriament estan aquí, estan a la Facultat de Medicina, quasi amb una idea de jo vull ajudar els altres. Jo em vull preparar per servir a la societat, per ajudar la gent que està malalta, etc. I això els fa una mica, o diferents d'altres, potser d'altres professions, cada una té la seva cosa. I la Olga, jo crec que no solament ha fet això, és a dir, ha fet el que han fet tots els alumnes, que ja és un mèrit important, sinó que, a més, ha vist que, malauradament, per circumstàncies de la vida, s'ha enfrontat a situacions molt importants, molt greus, des del punt de vista de la seva salut, i que no solament això, sinó que malauradament han caigut en moments molt importants també de la seva vida acadèmica. I el fàcil hagués estat dir, doncs, plego, descanso, o fins i tot abandono, que ho haguéssim entès tots i haguéssim vist després com recuperar-ho, però jo recordo la Olga que si no estava molt malament, i hi havia dies que estava molt malament i no preguntaves, quan l'anaves a veure, quan estava ingressada, avui he estudiat això, o tinc examen, jo pensava, com pot ser que estant com està encara tingui ganes de seguir mirant coses i anar estudiant. Jo crec que això la defineix com una persona amb una capacitat de resiliència importantíssima, amb una gran fe del que vol fer i el que vol acabar sent, i que afortunadament per tots, amb sotracs, però ho ha aconseguit, i per mi és un alumne excepcional, evidentment irrepetible, i des d'aquest punt de vista un gran què que tinguem alumnes que siguin capaços de fer aquesta espècie de dificultats tan altes que et cauen a la vida, i en comptes d'esfonsar-te, doncs t'esfonses segur, però després xups cap amunt i endavant.
0: Olga, tu amb 10 anys et diagnostiquen una leucèmia.
2: Sí. Quan tenia això 10 anys estava... Bueno, era l'estiu entre 4 i 5è de primària, em van diagnosticar una leucèmia. Va ser una leucèmia que no és l'habitual que passa en nens, sinó que tenia unes certes complicacions. I bueno, costa acceptar de petita que ets una nena diferent, que els nens estan, bueno, els teus amics estan de vacances i tu estàs en un llit a l'hospital. No entens massa el per què, perquè veus que la resta de gent això fa la seva vida i el teu dia a dia és aixecar-te del llit, anar a caminar i veure que, bueno, anar a caminar per no sortir de l'hospital, sinó pels passadissos de l'hospital. I vas veient que els teus companys de l'habitació o els companys de classe de l'hospital es van apagant, que n'hi ha que no tornen i això. Llavors vaig tenir la gran sort que em van trobar un donant de mèdula molt ràpid, perquè la meva leucèmia no es podia curar només amb quimioteràpia, sinó que van haver de fer també radioteràpia. I el fet de, bueno, això, van trobar la sort d'un donant que estava a Amèrica i em va donar una segona oportunitat en aquesta vida, que vaig sortir a l'hospital dient, jo vull ser metge, jo vull estar aquí en un hospital i curar nens que no han tingut la mateixa sort que jo.
0: Recordes el moment exacte en què vas dir jo vull estudiar Medicina?
2: Sí, recordo el moment en què em van donar l'alta. No havia sortit de l'hospital, feia 2 mesos, perquè m'havien fet el trasplantament, i quan estàs en el trasplantament estàs a l'habitació bombolla. I quan em van donar l'alta, vaig sortir de l'hospital, em va tocar l'aire fresc del carrer i el sol, i va ser, jo vull tornar a aquest hospital i ser metge i ajudar els nens.
0: Estudies Medicina?
2: Estudio Medicina. I als 6 anys d'estudiar Medicina, quan estic acabant la carrera, faltava un mes, va arribar la notícia que havia tornat a recaure.
3: Doctora Olga Pinart Noguera.
4: Volem dedicar unes paraules a una persona que, malauradament, avui no pot estar present en aquest Paranimf. Olga, no t'han posat fàcil al final del camí, però hi has arribat amb tots nosaltres. Ets un exemple de valentia i perseverança. Amb el teu riure, que es contagia, i defensant sempre els teus valors, sabem que superaràs tot el que la vida et posi al davant i que seràs una metgessa excepcional.
0: Olga, és l'acte de graduació, no vas poder-hi ser, però els companys sí que et van tenir ben present.
2: Totalment. No vaig ser present, però el vaig veure des de l'habitació. A més que l'Antoni va venir a portar-me la beca i a dir-me... O sigui, la intenció era poder anar, l'únic que va haver-hi unes complicacions que, no, evidentment, no estaven previstes.
1: Teníem plan A i plan B, que era tant de bo pugui anar a la graduació. Vam estar esgotant, però malauradament les coses venen com venen i no es trobava gens bé els dies abans. Va haver-hi una complicació també important i vam passar al plan B. Però el plan B era, tu no et pots moure d'aquí, els teus companys ja veurem el que fan, i nosaltres, això també... per confidencialitat, tampoc has de fer anuncis en una graduació, però ells ho van fer, ho van dir directament, llavors ja tots ens vam tocar, ja ens vam saltar el protocol, diguéssim, i va ser una situació molt, molt, molt emotiva, i perquè veieu quin tipus d'amics, companys i coneguts té la Olga entre els seus col·legues de la carrera, normalment quan acaba la graduació pues, o se'n van a sopar amb els pares o se'n van a sopar tots a un determinat indret, i els seus companys van organitzar un sopar al magnífic restaurant Terrassa de l'Hospital Clínic d'Hematologia, que és un indret d'aquests que dius, aquí no ve ningú a fer res, bàsicament, però sí, es van muntar un sopar amb cadires de plàstic i taules de plàstic, i quan em van... Dic, estem sopant? I, però on esteu sopant si tu estàs a l'hospital? I sí, foto de la Terrassa davant d'Hematologia amb la juerga organitzada postgraduació, sí.
0: És el que ho ha fet més fàcil, Olga, tot aquest suport dels companys, dels amics de l'entorn, suposo que quan has de fer front... que ara us demanaré també si és habitual o no una recaiguda en un cas com aquest, però quan has de fer front a una situació com aquesta?
2: Totalment, o sigui, el fet de que, bueno, a part de la meva família, els meus amics de tota la vida, que ho van fer superfàcil, venien cada dia, o sigui, jo estava tot el dia acompanyada, o sigui, ho feien molt fàcil i m'acompanyaven, estiguessin en silenci, m'acompanyaven agafant-me la mà, m'acompanyaven explicant-me com anaven les seves vides, com anava la vida al poble. A part, els companys de la carrera que començaven a estudiar el MIR, estaven acabant l'últim examen de pediatria de la carrera, venien a estudiar l'habitació, venien a dinar amb mi, venien a sopar amb mi, i especialment, bueno, és que n'hi havia alguns que no marxaven de la biblioteca si abans no passaven per la meva habitació a dir-me adéu.
0: Doctor Trilla i doctora Pinart, és habitual una recaiguda en un cas com el de l'Olga, que amb 10 anys li diagnostiquen una leucèmia que aconsegueix superar?
1: És una situació bastant excepcional, i especialment amb les circumstàncies que es va donar en el cas de la Olga. Això va complicar una mica, perquè per entendre'ns determinats tractaments que es poden fer servir en aquest tipus de recaiguda doncs no eren els mateixos, però crec que també aquí cal posar en valor un parell de coses. A part de l'actitud de la Olga, que sempre ha estat molt positiva i endavant, endavant, endavant. Segona, que afortunadament amb el temps que ha passat disposem de nous tractaments i ha avançat molt una bona part de la oncohematologia, del tractament d'aquestes malalties, i també afortunadament aquí a Catalunya diferents hospitals es poden aplicar aquests tractaments més avançats, i en el cas de la Olga doncs es va anar mirant què podia anar bé i com es podien tractar diferents complicacions, fins que ja es va decidir fer un tractament especial, no?, que el pot explicar ella, que se'l coneix molt, molt bé, sí. I crec que afortunadament això li va donar més oportunitats d'estar bé com està ara, igual que molts malalts que afortunadament es beneficien d'aquests nous tractaments, per entendre'ns, no?
2: Sí, de fet... El treball de final de grau em vaig dedicar... Bueno, jo anava durant tota la carrera, com bé hem dit, he volgut ser oncòloga infantil, i el meu treball de final de grau estava basat en els tractaments, com havien evolucionat des de que jo havia patit la leucèmia de petita a com eren actualment. Llavors, bueno, desgraciadament, o no desgraciadament, sabia... quin tractament m'anaven a fer, quines conseqüències podien comportar, quins efectes secundaris... I el primer dia que vaig estar ingressada, van venir tot l'equip d'hematologia, es van seure a la meva habitació, en el clínic, i em van dir, vale, Olga, estàs aquí, sabem que has estudiat medicina, sabem que has fet el treball de final de grau sobre això, probablement sàpigues ara mateix més que nosaltres, perquè la teva leucèmia és una leucèmia molt rara. A més, venint de que m'havien fet un trasplantament de mèdula. Vull dir, un trasplantament de mèdula el que estàs fent és reemplaçar, bueno, sí, canviar tota la fàbrica de la sang a una nova. Llavors, com podia ser que la mateixa leucèmia que havia tingut de petita, si m'havien canviat tota la meva sang, tornava a aparèixer? I aquesta és la gran pregunta que ningú sap respondre, però... això em va fer... O sigui, em vaig quedar molt amb el... Mira, venim aquí, no hi ha cap protocol establert, però estem aquí, et volem acompanyar i fes-nos les preguntes que calgui, que estarem al teu costat, intentarem resoldre-ho. I em vaig sentir tan acompanyada que al final ja no és el fet de que és, et quedes més amb el fet de que vinguin ells i et diguin, mira, estem aquí, t'escoltem que, i t'acompanyem, que no tant amb el no et podem curar, saps? I em vaig quedar molt en... Em sento molt recolzada amb aquests metges.
0: I ara com estàs, Olga? Com et trobes?
2: Ara em trobo molt bé, la veritat. Bueno, vaig fer el MIR i al final vaig decidir fer metge de família perquè l'oncologia crec que l'he de deixar un segon pla o almenys no estudiar, no fer la residència d'oncologia ara, sinó en un futur. No ho descarto. Però em quedo molt en que vull tenir un vincle amb el pacient, com els hematòlegs van tenir amb mi, i perquè al final és això, al final és més acompanyar el pacient que curar-lo en si. I ara mateix, pues, això, estic molt bé i estic gaudint de la meva vida com si estigués sana, però tenint uns controls mensuals i cada dia pues, serà millor.

0: Som al suplement d'estiu, som a Catalunya Ràdio, en una conversa amb el doctor Trilla i la doctora Pinart. Dos doctors aquí els uneix una altra passió, que és el Barça.
1: Claríssim.
0: Qui dels dos és més culer?
1: Home, per edat i per antiguitat, jo, bàsicament. A més, jo crec que els culers de la meva edat som culers que hem vist les èpoques grises del Barça, molt grises, allò que si guanyaves a l'Osasuna quasi feies festa, i aquesta generació jove, doncs tots són Champions i Lligues i Messis i Lamine Yamals, i es pensen que el Barça guanya sempre, el qual és bastant cert, i per tant han viscut uns anys boníssims de futbol, i nosaltres també n'hem viscut d'altres, no? I a la facultat majoritàriament som culers, no pot ser d'una altra manera, a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, doncs, lògicament, que per cert, a la Universitat de Barcelona es va fundar l'Espanyol, que també tenim... coses de la vida, curiositats històriques amb el qual mantenim la rivalitat ciutadana, lògicament, no? Però, bueno, som culers i no ens, lògicament, com tothom, no ens amaguem de ser culers, però l'Olga és molt culer i jo diria que amb alguna fixació especial per algun jugador.
0: Amb algun jugador, que els més joves hem vist... Hem crescut amb ells.
2: Totalment, totalment. A veure, des de ben petita, a casa meva, hem sigut superculers, hem vist tots els partits, però té molta raó el doctor Trilla de que probablement ell ho sigui més per edat i experiència. Però sí que de petita m'agradava molt el Bojan i bueno, doncs em va venir a veure a l'hospital, ho van aconseguir a través de la meva mare i una amiga seva van aconseguir que vingués el Bojan a veure'm. Jo justament sortia de la UCI aquell dia i...
1: Però això, Olga, eres petita, eh? Va venir a veure quan eres nena.
2: Tenia 10 anys.
1: Vale, quan
2: tenia 10 anys. Ah. I això, i em va dedicar un gol. Sí, em va dedicar un gol. I, bueno, em vaig sentir la nena més especial. I casualment, quan em va dedicar el gol, el dia següent em va començar a funcionar la mèdula. La mèdula nova. I a la marató, doncs, me'l van portar.
0: Una altra cançó.

0: I el fan d'Elton John, qui és?
1: Jo. Ella no crec ni... Bueno, segur que el coneix, però de la pel·lícula, segurament, quasi com aquell que diu. Jo també m'he quedat en una època de la vida, com l'època gris del Barça. Doncs era una molt bona època de la música rock i pop, i Elton John per mi és un gran, gran cantant, com ho són molts altres, no? Però vull dir que sí, sí.
0: Doctor Trilla, què és el millor i el pitjor que li ha passat en tota aquesta trajectòria tots aquests anys exercint la medicina?
1: Uf, són molts anys, molts anys. Jo crec que el millor és haver gaudit del temps que m'ha dedicat la gent, que m'ha dedicat als meus companys, que quan hem fet consultes, quan m'han demanat coses, sempre he anat a preguntar coses amb ells, m'han explicat el que jo no sabia o no entenia, i això per mi ha sigut tractar amb moltíssima gent, pacients, familiars, professionals, que és una de les grans coses, com ha dit la doctora Pinar, de la nostra professió, tractar amb la gent. Això és el dia a dia. Pitjor, doncs, evidentment, recordes vegades que dius, ostres, ho podia haver fet millor o ho podia haver fet d'alguna altra manera, i segurament des d'un punt de vista no personal estrictament, però crec que la sotregada que vam rebre quan va aparèixer la Covid ens va canviar tots els esquemes de com una malaltia, en fi, al cap una malaltia infecciosa, viral, que avui doncs, quasi podríem dir que s'assembla més a un refredat, amb certes reserves, que no a una altra cosa, és capaç d'aturar el món i posar el món cap per avall i tots a córrer, i ai, que potser no podem admetre més malalts els primers mesos de lo carregats que estàvem tots. Jo crec que allà sí que, si em permets, allà va sortir el bo i millor de la professió. I també alguns que dius, mira, aquest no me l'imaginava, no? I alguns que no coneixíem, i altres que doncs, van donar un pas al front i van fer moltes coses, entre elles, per exemple, els alumnes de medicina. Els alumnes de medicina estaven tot just començant, pràcticament un període de pràctiques, i els hospitals van dir, ui, amb això que tenim a sobre, més val que no vinguin. I nosaltres vam dir, no, és que és important que hi vagin, no, que per raons de seguretat i tal. I vam ser l'última facultat en baixar la bandera i rendir-nos i dir que no els podíem enviar de pràctiques. I al cap de 4 dies ens demanaven, sisplau, si podien tornar a ajudar. I van anar voluntaris a ajudar en els hospitals, trucant a les famílies, fent tasques administratives, col·laborant amb els metges que estaven a les sales que estaven plenes de malalts de Covid. I jo crec que això va ser una de les millors coses i un molt bon aprenentatge per tots els estudiants que els hi va tocar viure aquella època, que des d'un punt de vista acadèmic és molt dolenta, lògicament. No hi ha classe, no ens podem veure, totes aquestes coses, però en canvi la feina del dia a dia sí que va ser, jo crec que segur que se'n recordaran tota la vida del que van fer. Sí, sí.
0: Quins plans té d'ara endavant? Què passa el 30 de setembre, doctor Trilla?
1: El 30 de setembre, tècnicament l'1 d'octubre, segons la Seguretat Social, passo a l'estatus de jubilat, perquè ja compleixo, de fet ja he complert 70 anys, no? Llavors, a la universitat acabem el curs, que és el 30 de setembre, i a l'hospital també fem el mateix, i per tant, a partir de l'1 d'octubre passo a situació de professor emèrit, que és una situació que em permet seguir aprenent coses i seguir al costat del dia a dia, evidentment amb altres responsabilitats i amb altres situacions, i seguirem aprenent, que és el que hem fet tota la vida, i a partir d'aquí pues, suposo que disfrutar també de més temps, no lliure, perquè això del temps lliure no sempre el fa servir d'algú, no? Sinó més temps gestionat per tu mateix, no depenent tant d'altres coses que et cauen cada dia a l'agenda. I una de les coses que si la universitat em permet, i em permet encantada, amb determinades condicions, és seguir fent classes. I segurament seguir explicant hem d'anar a la Lluna, hem decidit anar a la Lluna el primer dia de classe, que deuen pensar que aquest senyor deu haver anat i tornat ja un parell de vegades, no? Amb lo gran que és, no? Pot haver anat caminant, quasi. Sí.
0: Quin futur li depara a l'Olga com a metgessa, a la doctora Pinart?
1: Jo crec que la Olga, com tots, ara té un període de formació que és important, perquè això és el dia a dia, això és l'entrenament real, que dic jo. Ella ja ho farà, perquè és així, ha d'estar molt atenta, veure els metges que ho fan bé, les metgesses que ho fan bé, com tracten els malalts, com es relacionen amb les famílies, però crec que si algú té la Olga d'avantatge important, que té el seu cost, és el fet de que entén molt bé el que significa estar malalt. I això de que sempre els diem l'empatia és posar-se en les sabates de l'altre, intentar pensar com el pacient pensa o intentar veure el que el pacient veu, la Olga ho entén. Tots hem sigut pacients, però segurament de coses menys importants o més importants. Però la seva experiència és de les que marca segur tota una vida i crec que se sentirà molt còmoda quan algú li digui, mira, és que clar, això que em passa... Escolti, això jo ho entenc perfectament. Vull dir que això és una cosa que que és molt important, per la relació metge-malalt.

0: Olga, tu quan mires endavant, què hi veus ara?
1: Jo espero arribar a ser algun dia un metge com el doctor Trillo, la veritat. O sigui, crec que... No sé, m'agrada molt la meva feina ara mateix. Vaig a treballar super contenta, no surto gens cansada, m'agrada molt escoltar els pacients, m'agrada molt entendre'ls i, per exemple, quan estàs a urgències, a les guàrdies, el que més em preocupa és que el pacient estigui bé. I crec que és algo que no vull perdre. Perquè, no sé, et dones compte que, per exemple, els adjunts que t'estan supervisant, doncs, no li donen aquesta importància al pacient. I quan vaig jo allà, jo sé que el pacient s'està trobant malament i que si està a l'hospital no és per gust. Llavors, no vull perdre això, la veritat. O sigui, crec que és el maco de la nostra feina. I espero gaudir molts anys d'això i que no torni a aparèixer una altra leucemia, la veritat.
0: Doctor Antoni Trilla, doctora Olga Pinart, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al suplement d'estiu. Ha estat un plaer i que per molts èxits a tots dos.
2: Moltes gràcies. Bon estiu a tothom.
1: Moltes gràcies.
3: El suplement d'estiu. Marina Alaminos. L'estiu és tu. Catalunya Ràdio. La llum és dels meus ulls.
0: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: A Lidl seguim batent el rècord de l'estalvi amb les millors ofertes. Aquest supercap de setmana emporta't un quilo de búrguer mit mixta de porc i boví a 5,95. T'estalvies un 23%. Lidl, val la pena.
5: Bon dia!
6: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
7: Que bé! Ja. Sembla que per fi tot torna a ser com abans.
8: Tranquils, que no ens avorrirem.
6: La casa nostra. Segona temporada disponible a la plataforma 3CAT i el dilluns a la nit a TV3. La casa
9: nostra. Aquest cap de setmana torna a la Lliga i torna al Tot Gira.
10: Diumenge, dues estrenes. La de l'Espanyol... I la del Girona.
9: A les 7 de la tarda, Espanyol Llevant i Girona Leganés.
10: Comença l'operació Ascens a Girona.
9: Tot plegat mentre el Barça continua amb la pretemporada. Basilea Barça amb la narració de Joan Fitó. Aquest diumenge torna a la Lliga. Torna el Tot Gira. De 4 de la tarda a 10 de la nit amb Oriol Rodríguez.
11: Però si aquí no hi ha ningú i jo sento veus. Ai,
10: són les 1000 veus de Montserrat.
11: Sóc jo, la muntanya, sóc Montserrat. Ai, mare de Déu.
10: Joan Pera conversa amb la muntanya i també amb desenes de veus que donen vida a aquest símbol del país.
12: Sóc maquinista del cremallera de Montserrat.
13: La gent que pugés a la muntanya amb esperit català.
10: Monjos, treballadors, artistes, esportistes, en un podcast original, entre el documental i la ficció, per celebrar el mil·lenari de la fundació del monestir de Montserrat.
11: Sí, sí, tot molt bonic per ara.
10: Pots sentir Joan Pera i les 1000 veus de Montserrat aquest diumenge a 2:15 de la tarda a Catalunya Ràdio. Quiero...

0: La de gastronomia del diari Ara i col·laboradora del Suplement. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I Toni Padilla, periodista. Molt bon dia.
2: El meu currículum és més curt que el de la Rosa. Bon
0: I...
2: dia.
0: I també sabadellenc il·lustre, tots dos, de fet. El cap de setmana... Cap de setmana gran del retorn del Sabadell a segona, 5 anys després.
2: Correcte, clar, el darrer cop havia pandèmia no podíem anar als estadis, es va fer molt estrany, però si estem com un... Saps la nit abans de Reis?
0: Sí,
2: clar,
0: aquells nervis.
2: Aquells nervis de... Ai, els regals! Estic igual.
1: Tot l'estiu celebrant-ho, estat. Tot, un ascens celebrat tot l'estiu.
0: Home, és que, escolta...
2: 3 mesos això durarà.
0: Els descensos, quan dura més o menys un...
1: No,
0: un descens?
2: Tot l'estiu també. Sí. Saps aquella gent d'abans, altres generacions, que quan havien mort a casa estaven potser un any vestint de negre? Mm? Doncs jo més, amb un descens més o menys així. La meva ànima vesteix de negre durant un any.
0: Per tant, l'ascens també...
1: Va de dòlar l'equinat.
0: Teniu el calendari. Això m'interessa molt.
1: Què vols saber, Marina? Què vols saber?
0: Mireu el calendari del Sabadell a veure, sí, a veure les escapades i comenceu ja a planejar. M'he d'imaginar que les de l'abril estan també més o menys tancades.
1: És més, posaré una queixa. Puc posar una queixa
0: endavant
1: aquí a la Ràdio Nacional? En aquest país es decideix quan es juguen els partits molt tard. Hi ha països on ells saben a l'inici de temporada quan es jugarà què i a quina hora. Aquí tu fas plans i de cop et trobes que jugues divendres, de cop et trobes que jugues diumenge, de cop et trobes... I a nosaltres, que ens agrada intentar integrar el futbol a les nostres vides en la mesura que podem, constantment estem patint perquè si el partit caigués llavors no podríem, o per fer plans per poder anar a desplaçaments. No sé, jo entenc, ja suposo que no deu ser fàcil, però si hi ha països que ho fan...
0: Anglaterra tenen
2: exemple
0: el calendari tancat i tu a l'agost pots mirar, avui més o menys fer-m'ho encaixar amb algun partit que em fa il·lusió, ho farem aquí. I aquí, en canvi, 2 setmanes abans, no? Suposo
2: que això Anglaterra és una queixa. Només et canvien l'horari d'un partit si hi hagués un, no sé, un incidència, tipus un partit europeu no previst, però en principi tu molts mesos abans ja saps si jugaràs divendres i a quina hora. I aquí, molts cops és 3 o 2 setmanes abans, o sigui, tu saps el cap... O sigui, jo sé quin és el cap de setmana que jugarem, doncs, a Tenerife, o Burgos, o Cádiz, que són desplaçaments que serien bonics de fer. Però no saps si serà divendres a les 9, si serà dilluns a les 9, si serà dissabte, diumenge, i això, òbviament, condiciona, i més nosaltres que treballem el cap de setmana. Per tant, tenim marcades els caps de setmana de possibles desplaçaments que ens agradaria o els desplaçaments que els podem fer a la vora, que ens agafi doncs, no gaire lluny, com pot ser com Castelló. Òbviament, sabem que Montilivi i Girona hi anem el 3 de gener, però a la feina a vegades t'ho esguerra tot.
0: Quin és el que fa més il·lusió? Quina és l'escapada que aquest any sí o sí... No parlo només d'equip, que també, però tot el que acompanya una escapada, és a dir, que sigui una ciutat agradable, amb bona gastronomia, allò, el restaurant que sí o sí caurà...
2: Jo tinc molt clar que si em pogués fer un, és Cádiz. Em fa molta il·lusió, Cádiz.
0: Bon peix, a Cádiz.
1: Ara igual et sorprendrà. Jo vull anar a Girona per si veig a la canya.
0: És que la canya aixeca moltíssimes passions.
1: Sí, tinc ganes d'anar a Girona.
2: A més, el 3 de gener farà fred, potser li posen algun jerseiet, estarà com molt abraçable.
1: No, és que si li posen un jersei a la canya ja ploro, eh?
0: En tot cas, avui no anirem a Gijón. Avui l'astrolabi se'n va cap a Guatemala.

0: Sempre comencem amb molt bona música, a veure aquesta, qui ha estat el culpable, d'aquesta ensucrada a aquesta hora del matí, aquest Ricardo Arjona.
1: Sí, ja sabia que Ricardo Arjona és el cantant més conegut de Guatemala, que ja doncs, realment l'admiren molt, tot i que viu als Estats Units, però realment el cor ensucrada bastant aquesta cançó, és bastant insuportable.
2: Per això l'ha triat.
1: Escolta. No, però he vist que ell, a vegades, per exemple, en temes de drets humans, té un discurs que m'ha agradat, llavors, no he estat disposició que em caigui bé, tot i que veient el vídeo, la cançó, se'n desperten certs articles. El vídeo és una cosa ensucrada, una cosa.
0: És el dia dels retrets, avui, eh?
2: Sí, hem començat així, no?
1: Bé, escolta...
0: No passa res, escolta'm Ricardo Arjona, clar que sí, aquí s'escolta Dua Lipa, s'escolta Ricardo Arjona, tot el que sigui, tot el que us vingui de gust a l'Astrolabi i té lloc. En tot cas, Guatemala, un destí exòtic i aquí, mira que no hi he anat, aquí sí que fa il·lusionari.
2: Francament, a nosaltres Guatemala ens va flipar, sabíem que ens agradaria, però ens va agradar encara més. A veure,

0: Això, primer d'entrada, hem de fer escala per anar a Guatemala? La resposta és sí, no hi ha vols directes des de Barcelona. També en aquest sentit dic que l'accés de turisme a la ciutat de Barcelona també fa que hi hagi moltíssimes connexions i ens hem acostumat, els que acostumem a viatjar i tenim una petjada ecològica terrible, també tenim aquestes contradiccions, que tinguem unes connexions directes a moltíssims llocs del món. En aquest cas no és així, s'ha de passar per alguna altra ciutat, que podria ser Madrid, podria ser Ciutat de Mèxic, podria ser Bogotà. També recordar que si feu una parada a Ciutat de Mèxic o Bogotà, doncs potser quedar-vos un o dos dies tampoc està no fa malament.
1: La ruta que ens proposen la Rosa Rodon i el Toni Padilla, comencem a la capital?
2: Com sí, i són voles a l'aeroport internacional de Ciutat de Guatemala. Molta gent, molts turistes, arriben a l'aeroport de la capital i se'n van directament a aquesta altra ciutat que es diu Antigua i ni la trepitgen, la capital. Nosaltres recomanem passar-hi un o dos dies. Què fa que molta gent no s'hi quedi? Doncs que, a diferència de les altres ciutats de Centroamèrica, no té un casc antic colonial preciós, perquè no era la capital. La capital era Antigua, que és aquesta ciutat on anirem després, que estava en una zona volcànica on hi havia molts terratrèmols i després de tenir uns quants sensors van decidir traslladar a la capital a una zona més segura, que és Ciutat de Guatemala, que té un centre bonic, amb el Palau de Governació, amb museus, amb unes places porticades, però comparat amb altres ciutats de Mèxic o la mateixa Antigua, no és tan bonic. Però clar, és una ciutat que està canviant molt, vibrant, amb barris moderns, amb museus molt interessants. Llavors, un o dos dies el tens. El Museu d'Arqueologia, per exemple, és excel·lent, perquè estan parlant que és un dels països on hi ha més jaciments maies. Llavors, aquest és increïble. O el Museu de Cultura Indígena, que és un país de molta varietat etnogràfica, també val molt la pena. Així que recomanem un o dos dies a la capital, si pots, mereix l'oportunitat.
1: I després ja cap a Antigua.
0: Després cap a Antigua, el trobeu a dues hores en carretera, per tant, no està lluny. Antigua, certament, és una ciutat preciosa, és molt bonica, és d'aquests llocs que et pots hospedar en un hotel, que és una casa antiga, amb un jardí interior. Bueno, el problema és que és tan bonica que l'han descobert els americans, bueno, els nord-americans, la gent dels Estats Units, diguem-ho així, perquè americans ho són tots. Doncs és tan bonica que el fenomen expat, que aquí coneixem, però en algunes ciutats de Llatinoamèrica s'ha viscut una manera molt intensa, aquestes persones, no?, que són nòmades digitals.
2: Especialment a Ciutat de Mèxic, i està començant a passar a Antigua.
0: Antigua també se'ls veu. Antigua és una ciutat plena de cafès preciosos, per exemple, els pots veure amb els seus portàtils. També n'hi ha alguns que van allà a aprendre castellà. Hi ha com tot un sistema d'acadèmies perquè aprenguin castellà. En qualsevol cas, si és bonic, també tenim dret a visitar-lo nosaltres. Estan obrint també molta restauració per la part que em toca.
1: Sí, però està passant també allò que passa una mica aquí, que és que canvia, per dir-ho així, el paisatge de tots aquests comerços, és a dir, que al final tots són una mica iguals, que són aquests cafès d'especialitat i que al final es perd una mica l'essència del país?
0: Bé, del país no tant, però el que passa en el casc antic és així, però això ho pots veure a qualsevol lloc on el turisme, ja no és un tema de nòmades digitals, on el turisme fa un acte de presència de manera molt majoritària, la part més bonica, la part central de la ciutat, acaba estant destinada a aquests usos, no?, que són els turístics.
2: Antigua... Sí, aquí el que passa és que l'arquitectura és tan maca que el paisatge, la primera imatge, és molt bonic. Llavors, quan entres dins els negocis, veus que pot semblar doncs, un cafè gairebé d'aquests de suec que pot ser Barcelona, però per fora l'han defensat, l'arquitectura, perquè hem d'imaginar una ciutat de carrers empedrats, de cases blanques, amb patis colonials, una arquitectura colonial espanyola preciosa, i amb moltes esglésies, a més, molt vives, on la gent hi va, amb cadascun amb els seus propis ritus, amb llocs de llums, amb mercats on baixen els indígenes dels pobles a vendre els seus productes, i llocs de menjar, que també el turisme local... Llavors, és una ciutat, en aquest sentit, molt bonica, i a més...
0: El gran al·licient...
2: La gràcia és que està rodejada per una cadena de volcans. Si miris on miris, tens volcans increïbles. La vista més coneguda és un carrer que té un arc i darrere hi ha els volcans. I de nit, en alguns volcans, tu veus fins i tot les petites explosions de lava. I això és molt bonic.
1: Per tant, estan actius.
2: Alguns sí, alguns no.
0: I de dia, poder, no veus això, però sí que pots veure'ls fumejant en moments concrets. I això genera una impressió espectacular i entens el motiu pel qual van haver de moure la capital de lloc. En aquests volcans, alguns d'ells hi pots pujar i pots fer una excursió. Nosaltres en vam fer una... Hi ha ha diverses agències, no?, que pots contractar aquesta excursió. N'hi ha alguna de molt assequible, jo diria, d'altres que no ho són tant i que potser requereix més temps i més preparació. El que és cert és que en aquestes excursions sol haver-hi gent, no?, que acompanyen de cavalls per a aquelles persones que tenen dificultats, es cansen a mitja pujada, no tothom està acostumat a caminar.
1: S'ha d'estar certament mínimament preparat, encara que no calgui tampoc ser un expert senderista, suposo, però depèn, una mica de forma física.
2: Depèn del tipus de volcà. O sigui, nosaltres, per exemple, el que vam pujar no ens va semblar molt exigent, però anàvem amb un grup de noies nord-americanes que anaven esbudellades i van pujar dels cavalls.
0: A mitja pujada van considerar que allò no era assequible per elles, eren noies joves en plena forma, senzillament caminar no formava part del seu dia a dia i, per tant, es van cansar molt, van decidir llogar els cavalls fins a dalt, i un cop a dalt es fa una mica la turistada, deixa'm-ho dir així, perquè hi ha alguns llocs, punts calents, que treuen aquests núvols de llamina dura, els marshmallows, que diuen els americans, i bueno, els punxen i els desfan una mica i fan la turistada perquè vegis que allà encara hi ha molta, molta escalfor.
1: Per tant, tenim volcans, tenim jaciments maies, que ara ens els explicareu bé. Què més hi podem trobar a Guatemala? Què és el que no ens hem de perdre?
2: Llacs. Tenen molts llacs i n'hi ha un que també és dels més bonics, el llac Atitlán, perquè de nou és un llac preciós, una zona molt, molt selvàtica, rodejat de volcans, i per tant tu tens aquesta vista preciosa de les viles, l'aigua i els volcans. I és un llac que, a més, a nivell cultural és increïble, perquè tota la riba sud està ple de pobles on viuen les comunitats maies mantenint els idiomes propis. A més, tu agafes una barqueta, que és com un autobús municipal, vas d'una població a l'altra i tenen un idioma diferent maia, que tu potser no és la diferència, però veus que vesteixen diferent. I la gent vesteix encara molt de forma tradicional, que és una forma de vestir mig influenciada per la roba que portaven els espanyols amb els teixits locals. Llavors, la part sud és molt autèntica, i la part nord sí que ha estat més ocupada per un turisme occidental. Hi ha algunes ciutats que són més com pels motxileros, podríem dir, i n'hi ha una, per exemple, una població que és molt curiosa perquè són tots jueus. I llavors és un lloc que s'ha ficat molt de moda, i això ha generat algun problema darrerament, amb joves israelians que, després de fer el servei militar, busquen un refugi a Guatemala. El govern de Guatemala obre molt la porta al turisme d'Israel, llavors a vegades hi ha algunes poblacions al nord de la zona d'Atitlán, que veus moltes banderes d'Israel, veus molts joves que és evident que acaben de fer el servei militar a Gaza, i això ha començat a generar també algun cop
1: algun problema. I que després se'n van cap allà.
2: I es queden allà un any fent el hippie, fent ioga.
0: Sí. I contrasta també amb alguns vaixells de festa, no és l'habitual, però en aquesta zona en concret sí, de joves que surten amb un vaixell a emborratxar-se, llavors tens un contrast aquí.
1: Això també hi és, això sí que potser a Mèxic ens ho imaginem més.
0: De fet, el que passa al llac és que hi ha unes diferències descomunals, no només pel que explicava el Toni, no?, d'ètnies, llengües,
2: cultura... Cada població té una personalitat. Nosaltres vam trobar un hotel molt bonic, però vam anar a un lloc que és on va la gent que vol fer ioga. Llavors tothom feia ioga. I era, que nosaltres érem...
1: Vosaltres també?
0: No. Sí, si m'ho permeteu, el terme era un lloc pi-hipi.
2: Sí.
0: O sigui, no? Aquesta cosa així... Bueno, feien ioga...
1: És que una mica de retir espiritual.
0: Sí, sí, sí. Sí, tots els comerços, més o menys, anaven orientats també amb teràpies i coses a persones que busca connectar
1: des d'un altre... Veig que no hi vau connectar gaire.
2: Ens va agradar més tota la part sud, perquè hi ha cada població, alguna, per exemple, tenien teles locals, altres ceràmiques, altres mel...
0: De fet,
2: i això era molt bonic de veure.
0: En el moment del viatge on has de comprar els souvenirs, és aquí. Perquè aquí és on trobaràs artesania increïble i superxula. O sigui, el que deia, no?, abans el Toni ens parlava dels teixits. Quan vagis a San Juan la Laguna, veuràs que tenen el teler de cintura, que veuràs a moltíssimes dones treballar. Hi ha diverses associacions cooperatives de dones que tenen les seves botigues, i és el lloc on comprar qualsevol cosa que us faci gràcia, des d'una peça de roba a una bossa de mà, el que us agradi. I les veureu treballar, és molt, molt interessant. I això seria San Juan la Laguna. Després hi ha San Antonio Palopó, que és molt curiós, tenen un tipus de ceràmica que és pròpia d'allà, amb uns colors molt reconeixibles. De fet, si vas a alguna botiga de souvenirs poder de la capital, veuràs la zona de San Antonio Palopó, que tenen aquests tallers. És fantàstic també poder anar allà i emportar-se a ceràmica. Per tant, és el lloc de carregar la maleta.
1: I, per tant, un país també on la cultura indígena suposo que continua molt, molt viva, i també amb aquesta part de reivindicació.
2: Molt, molt, molt. De fet, ha estat un dels grans problemes que hi ha hagut al país, perquè el govern va cedir, sobretot a empreses nord-americanes, el dret d'entrar a territoris que eren de comunitats indígenes. Fa relativament poques setmanes encara doncs, es va doncs, trobar una fossa comú dels anys 70 amb més de 80 líders de comunitats indígenes que havien estat assassinats amb crims contra la humanitat. Llavors s'ha patit molt, però és un país extremadament ric, de cultura maia, amb més de 80 llengües diferents, amb molta riquesa, i això es nota sobretot a poblacions com Chichicastenango, que és un lloc molt recomanable, que està a 2 hores del llac Atitlán, que tu arribes aquí i és on l'epicentre de la cultura maia, tothom parla allà, el mercat és increïble. Anar a l'església, encara que no siguis creient, impacta molt, perquè és realment hi ha un sincretisme increïble, és un temple cristià, però la forma de resar i els rituals que fan són encara doncs, de precolombins, amb sacrificis d'animals, amb una forma de viure molt diferent. És on es va trobar el famós Popol Vuh, que és el gran llibre de la cultura maia que va permetre traduir els alfabets locals. Llavors, anar a Chichicastenango i intentar fer nit, molta gent arriba pel mercat i marxa, si pots fer nit, realment emociona molt, perquè veus realment doncs, una societat molt orgullosa de la seva identitat, que és la llengua maia.
1: I que si parlem de maies hem de parlar també de jaciments.
0: Sí, de fet també ens passa, és curiós, no? Parlem de la cultura maia i ens pensem que és una cultura morta, és una cultura viva, ells continuen i aquests jaciments, que per nosaltres són llocs de visita, no? Llocs protegits, llocs d'abans, segueixen sent també els seus temples i els veus oficiant, no? les seves cerimònies i és molt bonic. Evidentment, el lloc que s'ha de parlar és de Tikal, oi, Toni?
2: Sí, és un dels jaciments més coneguts, vull dir, no té res a envejar els més grans que han a Mèxic. Tikal va ser una capital durant molts anys de l'imperi maia, d'aquestes històries que van quedar realment aïllat enmig de la selva. El que fa màgic arribar a Tikal, que aquí sí que o arribes, pots agafar un vol intern d'una hora, o si no, el viatge per carretera serà molt llarg, és que tu arribes a la selva, voles normalment una ciutat que es diu Flores, que és molt bonica, que està al costat d'un llac, però llavors tens com 2 hores per arribar a Tikal i veus com la selva s'havia cruspit i havia amagat una ciutat gegant que la major part encara no està excavada, és a dir, allà es queden trobant coses. Però clar, és aquella imatge d'Indiana Jones, de pujar dalt d'una torre i veure com apareixen els temples que treuen el caparró per sobre d'una selva on els ocells canten. És gegant la part central, la plaça central, i trobes les comunitats maies que tenen dret a entrar gratuïtament, que encara fan els seus rituals perquè reivindiquen que allò doncs els seus centres, i es barregen els turistes amb aquella gent que encara manté els mateixos rituals i que resen els mateixos déus, i tu ara que et surts et mous una miqueta de 2 minuts, acabes sol, i pots tenir un temple maia per tu sol, perquè n'hi ha tants, n'hi ha centenars, llavors, clar, i si et quedes més dies, hi ha molts més jaciments, és la riquesa és increïble.
0: I a més és un lloc fascinant a nivell de naturalesa, també.
1: Avui la Rosa que ens porta una llista de restaurants, el primer d'ells amb un protagonista, que és el Che Guevara.
0: Che Guevara, no cal presentar-lo. Si feu aquesta parada a Ciutat de Guatemala, que dèiem, no? Passar-hi 1 a 2 dies, hi ha un lloc que heu de visitar segur. Em sembla que és una bona aproximació al país. Es diu El Portal, està molt a prop de la plaça principal, i entres per unes galeries que ja d'entrada en van flipar. Són unes galeries comercials precioses, amb tot de botiguetes. I aquí va ser molt divertit, perquè vam arribar, el Toni, com qualsevol lloc històric, tenia una il·lusió boja d'anar-hi, feia molt temps que havia llegit sobre aquest lloc i, evidentment, tenia ganes d'anar-hi. I vam arribar, hi ha una porta de fusta i pots pensar que està tancat. I diu, quina mala sort, està tancat, no ho podrem veure. No, està obert. Senzillament que la porta de fusta doncs, no et permet veure que dintre hi ha llum, però està perfectament obert. De fet, és un lloc que no paren de servir. És un lloc que no paren de servir la Gallo, que és la cervesa nacional del país. És un lloc on pots tastar la seva gastronomia, aquesta mena de plats combinats, amb un alvocat extraordinari. Allà sí que s'ha d'aprofitar i menjar tot l'alvocat.
1: És que un bon alvocat, Rosa, perquè un mal alvocat, escolta, tu esguerra absolutament tot. El dia que toca verd l'alvocat, i és difícil trobar un bon advocat.
0: Clar, és que allà no n'hi ha de mals advocats, perquè tenen moltíssima producció i, evidentment, sempre arriben en el moment. És un lloc popular, però, a més, és un lloc que va ser rellevant per la seva història. Allà hi veiem una fotografia del Che Guevara. Per què, Toni, hi ha una fotografia del Che Guevara al Portal?
2: Doncs perquè va ser-hi en aquell viatge que va fer, que va començar la seva Rosario natal, els diaris de motocicleta, i que el va portar fins a Mèxic, i llavors més enllà cap a Cuba. I es diu que quan estava aquí, va buscar també doncs, alguns voluntaris per fer aquella sala a Cuba amb Fidel Castro i companyia, i deien doncs, que aquí, doncs, en aquest bar, doncs, va convencer alguns guatemaltecs que és cert que van anar a Cuba amb el Granma. Però és un d'aquells jocs on ha passat tota la història. Polítics, escriptors, han nascut associacions literàries, s'han fet concerts, han nascut grups de música, i és un bar molt bonic, on es junten per veure els partits de béisbol, que els agrada molt de pelota, com diuen ells, o de futbol, i això és molt recomanable.
1: Rosa, alguna recomanació més?
0: A veure, tres molt ràpidament. Vinga. Primer, és un país infestat pel menjar escombraria. Només a ciutat de Guatemala hi ha més de 100 McDonald's. Ells s'han abocat això. El que hem de tastar a nivell de menjar popular és el Xuco, que és la seva versió del Frankfurt. Estan tots els llocs al districte 4 de la ciutat de Guatemala. És un pa on a dintre hi posen de tot. Pot ser xoriço, diversos tipus de carn, guacamole, formatge, ceba. Val la pena tastar-lo amb un pa molt lleuger. És el seu entrepà oficial. Després, hi ha dos restaurants. Aquí anem a l'alta restauració. Passem a l'altra banda del Xuco. Un es diu Diacà, de la Débora Fadul. És una de les millors cuineres del país. És un restaurant que et rep amb una mena de maqueta a escala feta de fusta al centre i et permet entendre el país, et permet entendre l'orografia del país, les diferències i la importància dels productors. De fet, ella, al final del menú, et dona un llistat amb els seus productors i els seus telèfons. És alta gastronomia, però et permet situar. L'altre lloc que et permet situar és Sublime, de Sergio Díaz, perquè tot el seu menú està basat en la història del país. Té una antropòloga en plantilla, que firma també el menú amb ell, i cada plat t'explica un esveniment històric
1: del país. Aquí vosaltres dos, com nens petits, gaudint...
2: Vam gaudir molt, perquè forma part d'un procés que, com la gastronomia en aquest pas... Que... de reivindicar la identitat d'un país que ha patit molt. Abans la Rosa deia que estan infectats pel fast food. Hem de pensar que durant més d'un segle els Estats Units han fet el que han volgut amb ells. De fet, el terme República Bananera neix de Guatemala, perquè va ser el primer país on van intervenir el govern, van fer provocar cops d'estat, la famosa United Fruit Company, que era una companyia que bàsicament s'emportava bananes, però que provocava cops d'estat i que assassinava persones. Llavors, el terme República Bananera neix perquè van controlar Guatemala. Llavors, amb això van afectar molt a la seva identitat. Llavors, la cultura americana era tot arreu, i amb aquests projectes tenen un punt de dir reivindiquem el que som, que té a veure que també doncs, les persones que són descendents espanyols puguem, d'alguna forma, interactuar amb les comunitats indígenes perquè formen part del mateix país.
0: I després, Antigua, seguríssim que s'ha de fer parada a la pastisseria centenària Doña María Gordillo. És una herència colonial espanyola descomunal, però permet entendre també el que va ser, amb uns dolços carregadíssims de sucre, però que val la pena comprar. I després, evidentment, cafè i cacau, Marina, cafè i cacau. A Antigua hi ha una planta de cafè Miris on Miris, hi ha plantacions de cafè, hi ha un lloc, per exemple, que es diu el Maizal, que permet visitar aquestes plantacions. A diversos llocs del país es pot fer. Penso que està bé conèixer tant el cafè com el cacau de primera mà, entendre com es cultiva i veure'l com surt de la planta, que molta gent ni el reconeix.
1: Cafè, cacau i un llibre amb Toni Padilla.
2: Sí, en podríem dir uns quants, perquè tenen un Nobel de literatura, el Miguel Ángel Asturias, que tota la seva obra és molt recomanable, però jo us recomanaria també un autor més modern, que és l'Eduardo Halfon, que té una obra increïble de llibres curts que explica també la història de Guatemala a través del seu cas personal, d'una història molt, molt concreta, perquè ell forma part de la petita comunitat jueva de Guatemala i ell admet que té un cacau mental de qui és exactament, perquè té alguns familiars que van arribar allà a Guatemala fugint de l'Holocaust, i té llibres increïbles com el boxeador polaco, per exemple, o Taràntula, que expliquen també doncs, tota la part fosca de la història de Guatemala amb un sentit de l'humor molt, molt, molt particular. Així que us recomano qualsevol obra de l'Eduardo Halfon, que de tant en tant el tenim per Barcelona i és un tio molt, molt divertit.
1: Rosa Rodon i Toni Padilla, molt moltíssimes gràcies i fins dissabte.
0: Fins dissabte.
1: Que bé, ara tornem.
3: El suplement d'estiu amb Marina Alaminos.
4: Catalunya Ràdio. Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
3: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Bombo. El Barça es posa en marxa. Viu tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Aquest dimecres, a la Festa del Càmper, el Barça s'enfronta a l'Al Ahly.
4: Catalunya Ràdio.
6: Linka.
7: El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
8: El Palau de la Música Catalana acull el concert de cloenda del 40è aniversari del Festival Peralada. El proper 29 d'agost, l'orquestra del Festival de Bayreuth, dirigida per Pablo Heras Casado, interpretarà pàgines emblemàtiques de l'Anell del Nibelung de Richard Wagner. Més informació a palaumusica.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat.
8: El MACBA posa en marxa els vespres MACBA coincidint amb l'horari d'estiu. Entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Podràs visitar de franc l'última proposta de la col·lecció amb visita comentada els dissabtes a les 6 de la tarda i les exposicions temporals. Més informació a macba.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. Les forces de seguretat del Marroc han frustrat aquest matí un intent de creuar la frontera cap a Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'haurien amagat als afores de la ciutat fronterera de Fenidek. Segons han explicat fonts de seguretat marroquines a l'agència EFE, l'incident ha passat a una zona muntanyosa, en un moment en què la presència policial és molt gran a banda i banda de la frontera després de les noves crides per creuar cap a Ceuta que s'havien fet a través de les xarxes socials. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral. Robert, bon dia.
2: Bon dia. Sí, segons apunten diversos mitjans i agències, les forces de seguretat marroquines estan contenint l'arribada de migrants, sobretot per zones muntanyoses de Fenidek, ciutat limítrofa amb Ceuta, principalment persones d'origen subsaharià que persisteixen en l'intent d'entrar a Espanya, a la Unió Europea, malgrat el reforçament de les fronteres i els avisos constants del Marroc que aquest cop no podrà passar ningú amb aquest dispositiu. D'altra banda, la frontera autònoma respira més alleujada, però no abaixa la guàrdia. A la frontera terrestre, 8 quilòmetres, hem pogut veure ben bé una vintena de vehicles terrestres de l'exèrcit que controlen pam a pam la frontera. Àlex Giral, Robert, Catalunya Ràdio, Ceuta.
1: I afegirem encara que més enllà del blindatge de la capital, la situació dels menors no acompanyats continua sobre la taula. És molt difícil saber quants n'hi ha perquè els processos d'identificació són lents. Les ONGs calculen, però, que en serien entre 3 i 4.000. Des de l'ONG Fundació Suracoge, que acull diverses associacions que treballen defensant els drets humans de les persones migrants, lamenten la lentitud de resposta de les administracions 15 dies després de l'arribada massiva a Ceuta. El director general de l'entitat n'ha parlat en una entrevista a 3Cat Info, és José Miguel Morales.
3: Han pasado dos semanas y nos parece que la respuesta de la administración está siendo lenta, especialmente para menores. Y cuando hablo de menores hablo, y nuestro equipo en el territorio lo lleva trabajando dos semanas, incluso de niños y niñas menores de 10 años.
1: Més notícies que repassem amb en Quim Codines. Avui fa 5 anys que els talibans van tornar al poder a l'Afganistan. Tot i que el nou règim es va presentar com a més obert, el país viu una repressió gairebé total, sobretot les dones.
4: La UNESCO calcula que en aquests temps 2,5 milions de nenes han quedat excloses de l'educació secundària. Joda Javerian, responsable de programes d'educació d'emergència de la UNESCO, ho diu així.
5: L'accés és només una part de la crisi. Quan analitzem amb més detall la situació de l'educació a l'Afganistan, també veiem que més del 90% dels infants afganesos de 10 anys no són capaços de llegir i comprendre un paràgraf senzill.
6: Read and understand a simple paragraph.
1: Un viatger enamora aquesta nit després de ser atropellat a l'AP7 a Aiguaviva, al Gironès.
4: Per causes que encara s'investiguen, un camió va atropellar ahir al vespre el passatger davanter d'un turisme aturat a la via que era fora del vehicle. L'home va ser traslladat en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. Arran de l'accident es va activar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, dels Bombers de la Generalitat i el Servei d'Atenció Psicològica del Sistema d'Emergències Mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: El govern pagarà la creació de 3.300 noves places de l'escola concertada.
4: Els nous efectius s'aniran incorporant progressivament durant els pròxims 4 anys, començant aquest mes de setembre amb 900 mestres més de primària. D'aquesta manera es revisa una plantilla estancada des de fa 30 anys. És fruit d'un acord que se suma al signat aquest estiu per anar equiparant les condicions laborals dels docents dels centres concertats amb els dels centres públics i que està dotat amb 118 milions d'euros.
1: La Universitat de Barcelona es torna a situar entre les 200 millors del món segons el rànquing de Xangai, que avui s'ha donat a conèixer. A més, és l'única de l'Estat que està entre aquestes 200. En el llistat de les 500 millors universitats del món, l'Estat espanyol hi té 12 centres, entre els quals la Universitat Autònoma de Barcelona i la Pompeu Fabra. Un cop més, el rànquing mundial el lideren les americanes. Les primeres posicions són per a Harvard, Stanford i l'Institut de Tecnologia de Massachusetts. Esports, en Roger Arnau.
7: Primera medalla catalana als europeus d'atletisme que es disputen a Birmingham, al Regne Unit. Paul McGrath ha aconseguit la medalla d'or a la mitja marató de marxa. L'atleta de Gavà ha recorregut els 21 quilòmetres de la prova amb una marca d'una hora, 23 minuts i 23 segons. És el millor resultat a la carrera de McGrath després d'una plata continental i un bronze mundial. Paral·lel als europeus de natació de París, Luca Hug no s'ha pogut classificar per les semifinals dels 50 metres lliures. D'aquí uns minuts, Nil Cadavall disputa les sèries dels 200 metres estils. I en futbol, el Barça s'entrena aquest matí i viatja a la tarda cap a Suïssa per jugar demà contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. No hi seran ni Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge amb el PSG, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat. Mentrestant, l'Atlètic de Madrid fa oficial el fitxatge del central argentí Cuti Romero, provinent del Tottenham, tot plegat el dia que comença la Lliga amb els dos primers partits, a la vez Getafe i Rayo Sevilla. L'Espanyol s'estrena demà a les 7 de la tarda a casa contra el Llevant.
0: Fins aquí les notícies.

0: el suplement d'estiu. Amb Marina Alaminos.
1: Són les 11 i 6 minuts del matí. Aquest estiu al suplement, més draps bruts. Cada dissabte a aquesta hora baixem al bar i fem tertúlia sobre allò que importa o que potser no importa tant. Qui ens sortirà més malparat de la tertúlia dels draps bruts?
0: Draps bruts.
1: Avui amb l'Edu Boadevent, tornat.
2: Hola, com anem?
1: També amb la Marta Ferrer.
3: Hola, què tal?
1: Amb Pol Solarnou, ben tornat un estiu més.
4: Ai, moltes gràcies.
1: I s'estrena la tertúlia dels draps bruts, l'Olma Giró. Què tal? Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
1: Ja hi som tots a taula, baixem al bar, i la primera pregunta, com sempre, és obligada. Cortesia de la casa, què demaneu per esmorzar? Edu, sisplau, sorprèn-nos.
2: Home, no, sorpresa no, però un cap i pota. Ara que fa aquesta calor i tal, a mi m'entra així tranquil·let.
1: Capipota. Marta, un xurro.
3: Un. Només un.
2: Una unitat.
3: I un got de llet.
2: Llet, eh?
1: Fàcil. Un xurro. Pol, parell?
4: No, jo em quedo amb un cafè amb gel, però amb extra cafè i amb extra gel, si possible. No demano massa.
1: Anem posant un marxa. Olma, per esmorzar, normalment,
5: jo
1: què demanes?
5: Jo sempre de l'equip d'en Pol. Cafè amb gel, fàcil temps que faci.
1: Molt bé, doncs, escolta, mentre preparem aquest esmorzar que avui ens heu posat fàcil, fullegeu els diaris. Avui, concretament, la premsa rosa, perquè un dissabte d'estiu el safareig entra especialment bé. I entre recomanacions de com tenir el ventre pla, lluir un cos de biquini excel·lent i 10 begudes que estan de moda ara que fa caloreta i que més no es noten a la bàscula, us trobeu amb la notícia de la setmana. Cristiano Ronaldo s'ha casat amb Georgina Rodríguez després de 10 anys de relació i 2 fills en comú. Després d'anys d'expectació mediàtica i més d'una foto feta amb intel·ligència artificial, que us fa vergonya admetre, però us heu cregut, l'exfutbolista del Madrid i la influencer s'han promès l'amor etern. Love is all that I can give. I ho han fet en una cerimònia secreta, íntima i lluny dels focus. Tan lluny dels focus que poden estar Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez. Ella vestida de blanc, tot enjoiada, lluny de ser aquella jove que treballava a la botiga Gucci de Madrid. Tenim conversa per llarg, l'esmorzar a taula perquè són molt ràpids. Segur que se us acaba fent l'hora del vermut avui amb els draps bruts de Georgina Rodríguez. Y esta soy yo. Aquest tema, cortesia de Marta Ferrer.
3: Gràcies. Estava ben trobat, trobo. Quan se'm va acudir, vaig pensar bé. Bé, aquí, Marta.
1: Qui ha vist Soy Georgina d'aquesta taula? Caretes fora, comencem i anem a posar...
2: L'Olma ha aixecat la mà molt tímidament, eh?
3: Sí,
4: ha fet com una mica.
1: Sí, per què tímidament?
5: No,
1: és guilty pleasure.
5: Amb esperit crític l'he vist, però t'he de dir que em va entrar molt bé. O sigui, si hi hagués segona temporada, la veuria.
2: Sí, eh?
5: Sí, perquè per distreure't va bé. No per res, o sigui, no és perquè m'encanti, em distreu.
2: Però què explica?
5: És encefalograma pla. O sigui, tu t'asseus, ho poses i dius, ostres, que ràpid passa el temps. Però, evidentment, s'ha de veure amb esperit crític.
1: I què et va generar una mica d'enveja en alguns moments?
5: Molt pocs.
1: Sí?
5: Sincera, molt pocs, sí. Crec que no li canviaria la vida.
1: Algú d'aquí ha vist Soy Georgina i ha pensat, doncs jo sí que li canviaria la vida?
3: Jo no he vist Soy Georgina, no per ser elitista ni molt menys, simplement doncs, perquè no he tingut temps, però crec que me la menjaria amb patates perfectíssimament en una tarda tonta de diumenge. Però no sé si la paraula és enveja, però veure-li la vida i pensar aquesta tia s'ho ha muntat molt bé i segurament no m'importaria viure un terç de les coses que està vivint. No diria jo que no ho he pensat en algun moment de la meva vida, com ho he pensat, segurament, per culpa de les xarxes socials, amb gran part de les WACs, les Wives and Girlfriends, és a dir, les dones de futbolistes que viuen la seva millor vida.
1: A més, ella té una vida particular que avui anirem desgranant. Ara potser hi ha algú aquí, això de Georgina Rodríguez, l'agafa una mica lluny. Vosaltres qui diríeu que és Georgina Rodríguez?
2: Ei, és que jo crec que era una gran pregunta.
3: Sí. Qui és?
1: És influencer, és... Què... què és, què fa, qui és?
4: És un producte, no? Una
2: exacte.
4: Mica.
2: Jo si hagués de dir, algú és una senyora que surt a la tele fent anuncis d'Uber Eats, que era, saps com? Perquè jo realment, el seu contingut mai m'arriba... O sigui, les seves xarxes, en el meu algoritme, mai s'han creuat més enllà de potser veure algun post d'en Cristiano. Llavors és una persona, doncs això, que és a la tele, a les xarxes, influencer segurament, però no sabria dir més enllà d'això.
1: I que un dia treballava a una botiga Gucci, no? Mm-hmm. Apareix Cristiano Ronaldo a la botiga, s'enamoren...
4: De cop per xarxa mediàtica i ja és part de l'imaginari col·lectiu. No, no, sí, tal qual, és el que deia l'Edu, jo estic bastant d'acord amb això. No ho sé, però és evident que s'ho ha muntat molt bé, la tia.
2: Molt. Bueno, és de pel·lícula. Mm-hmm. O sigui, si m'haguessis de dir el guió d'una pel·lícula, la que fos, o de, no, de poder sortir amb algun famós, és tot això el que esperes.
1: També... Jo crec que és l'últim que esperes, que et passis i treballes a una botiga Gucci, que t'aparegui un futbolista i et canvi la vida completament.
3: Tu creus que treballant a la botiga Gucci? Sempre hi ha un moment que dius, i si ara passa per aquí... Cristiano Ronaldo.
4: Però jo crec que és una mica el relat que han volut crear, també, de dir com, no, sí, la història d'autosuperació de l'heroïna partint del zero, i és com, no, en plan, aquesta dia era una persona normal, probablement normal. Com nosaltres, i ha acabat, doncs, on ha acabat, però vull dir, tota aquesta història de superació personal, jo, personalment, no me l'acabo de creure.
5: I també et dic, no treballava a una botiga de segona mà, sí, de roba de segona mà. És a dir, potser hi havia un pèl de manifestació aquí, dius, i sí...
1: Manifestació, sí. De pensar-ho tan fort...
2: I que segur... Que
1: al final...
2: I que segur que, vull dir, que en aquesta botiga segur que em deuen parlar. Doncs mira, un dels clients habituals deu ser... O sigui, clarament. Vull dir, com els restaurants també tenen els clients habituals, doncs aquestes botigues de disseny o de moda, d'alta moda, doncs segur que també sabien.
4: Però imagineu... És que jo això no sé si m'ho acabo de creure, això de Cristiano Ronaldo anant-se a comprar un bolso de Gucci.
3: Sí, de Cristiano Ronaldo, sí.
4: Sí, però ell en persona.
3: Ell en bolso, 100%.
4: Dius, eh? Jo no me l'imagino, entren allà. És que la gent rica... O sigui, és que és impossible que ens fiquem al cap d'aquesta gent.
2: Okay,
4: jo, em costa molt. No sé
2: sí, tu el que no veus és el fet d'ell anant...
4: Ell anant.
2: I fent l'interacció com...
4: Clar.
2: Hola, com et dius? Ah, sí, sí. Veig que et dius Georgina.
4: Georgina. Hola,
2: Georgina. Jo
4: soc
2: en Cristiano.
3: Soy Georgina.
1: Soy Georgina, d'altra banda, que com a nom potser li hauríem pogut donar una volteta més, eh? No sé, vosaltres, si féssiu un reality de la vostra vida, quin nom us agradaria que portés? Soy Edu. Soc l'Edu.
2: Però és com, per exemple, el Xavi, futbolista, el nostre futbolista, o ara exentrenador, es diu Xavi, i tu dius Xavi, el coneixen a tot el món.
3: Sí, poder és dir, com Zendaya.
2: Soc l'Edu, exacte, sí. Soc l'Edu, i que tothom sabies que l'Edu és l'Edu Boada, home, seria bastant bo. O sigui, que jo crec, els he de donar els de branding, que fos Soy Georgina, i que... nom Georgina l'ubiquem només com la parella de Cristiano, potser també està bé. Com
4: alguns no tenim la mateixa sort, eh? Alguns ens hem hagut de buscar nicknames a xarxes socials relacionats amb lavabos portàtils.
3: Però està molt ben trobat, aquest,
4: no tenim... Sí, però
3: està
4: tenim
3: ben
4: també per aquí.
1: D'on surt aquest, el Policlin?
4: Doncs perquè em dic Pol, no té més misteri.
2: Sí, però
4: no, era un joc de paraules, en plan, un dia completament borratxo, de dir com, jaja, Pol, el Policlin. I des de llavors que m'he quedat la meva imatge personal lligada a un lavabo portàtil.
1: Olma, tu tens algun nickname, algun àlies?
5: Jo, per sort, o per desgràcia, en aquest cas, per sort, tinc un nom molt poc comú. Llavors, no estava agafat.
1: Tu ets l'Olma.
5: Soc l'Olma. Jo soy Olma, saps?
2: No, molaria,
5: no per la popularitat, sinó perquè no n'hi ha gaire.
1: A veure, de la Georgina podem parlar de moltíssimes coses, i ho farem perquè tenim tertúlia per estona, però la notícia més recent és aquesta boda amb Cristiano Ronaldo, que, d'altra banda, ha estat molt i molt discreta, que no sé jo si és el que esperaríem de dues personalitats com són ells dos de les persones amb més seguidors d'Instagram de tot el món, i s'han casat, i aquí, pràcticament, segur que la meitat ni ens hem assabentat de què ha passat ben bé allà.
2: Jo tinc la sensació que està de moda, no?, aquestes bodes discretes.
3: Sí. Ara ho anava a dir, perquè estava pensant justament en Tom Holland i Zendaya. Oi que sí, que no acabem de saber si s'han casat o no, perquè estan jugant una mica a despistar la gent, de dir, man, sí, potser no, ara diuen que potser s'han tornat a casar, o sigui, és una cosa molt estranya, que entenc que, en el cas de Tom Holland i Zendaya, deu ser per respectar la seva privacitat, perquè ells són molt gelosos de la seva intimitat, però en el cas de Cristiano i de Georgina, que precisament això crec que no ho són, perquè es dediquen a vendre la seva vida obertament, em sorprèn relativament si no fos pel que jo considero que és la naturalesa d'aquesta relació, que crec que de real i d'amor de veritat d'aquests dels quals s'escriuen històries, en té ben poc. Aleshores, m'encaixa una mica aquesta cosa de dir, no, anem a fer una cosa discreta i això, perquè tampoc ens interessa que se li doni molt de bombo.
4: A mi em recorda una mica, perdó, el casament que va fer Ousmane Dembélé. No sé si us recordeu.
3: Home!
4: Històric, eh? Que me'n recordo...
2: Explica-ho bé,
4: era jugador del Barça, i ningú sabia que es casava. T'ho imagina't entrar a Instagram i veure que el tio amb el que et dutxes cada dia s'acaba de casar.
2: Va ser així. O sigui, de sobte va penjar tres històries raríssimes d'ell tot vestit de nuvi.
4: Sí, sí. I a més que la dona la van entrar carregant com una mena de processó. Bueno, una cosa... O sigui, no vull caure en despectiu, però vull dir, però una cosa supersòrdida i de cop la gent va descobrir que s'havia casat d'un dia per l'altre. Bueno, no ho sé, a mi em va recordar una mica d'això. Però ja té certa part d'aura, no? En plan de fer aquest tipus de coses, aquest tipus de bogeries. Ara bé, també pot ser simptomàtic que tampoc li doni tanta importància, no?, al seu amor o aquesta relació que tenen. No ho sé, no ho sé. O que ja s'ho hagin dit tot i no necessitin com expressar-ho públicament i fer aquest gran casament. No ho sé.
2: Jo amb aquestes coses sempre penso en els tempos. Per què ara? Ja. Sí, per què 2026? Sí. Fa molts anys...
4: En Vic no. 2026.
2: Clar, o sigui... Hi ha un tema fiscal, hi ha un tema...
3: És a dir... Creieu que és perquè Cristiano es pensava que guanyaria el Mundial i llavors hauria de fer una gran festa i hauria de fer una cosa molt light?
1: Hauria hagut de manifestar força més i amb bastanta més energia per guanyar el Mundial,
5: Jo t'he de confessar que no sabia que no estaven casats. És a dir, a mi em va sorprendre molt la fotografia de debò d'entrar a Instagram i dic, ui, dic, i això d'on baixa un anell? Perquè, clar, no és el primer anell que li regalen Cristiano a la Georgina, no?
2: Clar, pel que sigui.
5: Després llegeixes el que posen, no?, amor etern, no sé què diu, i dius, ah, val, no, que s'han casat, no és només un anell, no? Em va sorprendre, dic, jo pensava que estaven casats.
4: Estaria
5: no sé.
4: Guapo que en lloc d'un anell per casar-se li regalés, no sé, una bossa al Mercadona, saps? Alguna cosa així, vull dir, en lloc...
2: Algun molt especial, com
4: que
2: saps? Molt
4: alguna
2: diferent.
4: Cosa que no l'hagi regalat
3: això
4: mai, saps?
3: Això segur que no dic, com... tens, una bossa del bon preu.
2: El documental no en parlen gens de com que no. Potser es casen o no, de l'amor que...
5: No, no, no,
2: que...
5: a mi em va sorprendre molt, dic, ai, dic, i ara què fan casant-se? Dic, no vaig entendre
1: al
5: molt.
1: Al final la Georgina també ha explicat bastant, i la imatge que projecta és de ser una dona relativament normal, que ella és feliç menjant xoris del seu poble i poc més.
4: Feliç
1: és que és
4: una ídola, as a concept.
3: És una ídola, en el fons. Jo la veig allà.
1: Una mica el Soy Georgina és ella demostrant que menja molt i que es passa molt bé.
5: Sí, sí.
1: Que està molt bé.
3: I que no és aquesta la vida que voldríem tots, d'estar en un iot a Mònaco menjant xoriço?
2: Bueno, fuet, tu canvi per fuet, però potser
3: és igual,
2: sí, potser
3: local,
2: sí.
3: És igual, pernil, llangonissa, el que sigui. Jo, o sigui, sí.
1: Sí, algú més afirmaria aquesta vida ara mateix. Canviem el xoriço, posem-hi una llonganissa de Vic, un fuet de Vic.
4: Sí, el capipota de l'Edu, que encara l'estem esperant aquí.
1: Escombrem una mica cap a casa, en un iot de Mònaco. De veritat, no, Olma, que deies, no? Li canviaria alguna cosa, però tampoc no. De veritat, no diria...
5: Home, no, mai li farem un lleig. Saps què vull dir-te? La bona vida. I plorar en un iot o tenir problemes en un iot és diferent que tenir-los en un pis on no tens aire condicionat i passes calor.
1: I també que sempre que surten aquests temes, aquests debats, els draps bruts, pesa tota la resta, que és l'exposició mediàtica que està sotmès, l'escrutini públic constant, però en el cas de Soy Georgina potser no és tan així com sí que deu ser en el cas de Cristiano Ronaldo, sense anar més lluny, no?
3: Però és que m'ha fet gràcia que li diguis Soy Georgina, com si el teu nom Soy Georgina Rodríguez, com una monja, Sor Georgina.
2: Buah, Sor Georgina, molaria encara més.
4: Això sí que sorprendria, que d'un dia per l'altre es fotés l'hàbit.
3: Soy monja.
1: Soy Georgina no està sotmès a l'escrutini públic, com sí que està sotmès, sense anar més lluny, Cristiano Ronaldo, tot i que sí que és veritat que, pel fet de ser dona, si voleu també hi entrem, hi ha una pressió estètica extra i afegida, però que no és d'aquelles persones que tens la sensació que hagi de tenir els paparazzis sempre a sobre, sinó que ella, com a mínim la idea que projecta és que ella és feliç.
2: Sí, i amb això dels paparazzis també penso que porten tant de temps junts, s'han fet tantes fotos, han passat tants reportatges que jo crec que també ni en Cristiano té els paparazzis a sobre. Simplement és com en Cristiano fa les coses que ha de fer, bueno, també que viu a Aràbia, vull dir, com hi ha un punt d'on està jugant que també ajuda a que no tinguin massa premsa a sobre últimament. Llavors jo crec que també és que això, que últimament tenen menys gent a sobre i que, bueno, tampoc són tan famosos allà on són i després el que fan és molt públic, no? Si el Cristiano va al Mundial, doncs hi ha un sèquit que el segueix i... Ja està, bueno.
3: A mi el tema de la pressió estètica, el que no m'encaixa és que em sembla molt hipòcrita per part dels dos. És a dir, ella fa poc penja un post dient el meu cos és així, és canviant perquè jo sóc una dona i ho celebro, no? Perquè la van posar a parir, bàsicament, perquè consideraven doncs, que no tenia un cos canònic, i ella surt allà defensant, no, jo a les meves filles els explico que t'has d'estimar tal com ets i que has d'acceptar el teu cos, però després són dues de les persones més produïdes estèticament, tant ella com Cristiano Ronaldo, que té una obsessió gairebé malaltissa, no, té una obsessió malaltissa amb el seu cos, cos i amb estar sempre en el seu màxim esplendor, que clar, no té sentit amb el que després ella públicament diu de no, és que jo sóc així, accepteu-me així. No, has passat per quiròfan, una mica.
4: A més, que també crec que parlen des del privilegi de ser multimilionaris, que vull dir, tenir accés a absolutament tot el que necessiten. Vull dir, més enllà de la pressió estètica com a tal, vull dir, és important, crec, donar aquest discurs o intentar com conscienciar la gent que et segueix de certes coses, com amb el tema de l'estètica, però sí que és veritat que si després el que veus que està actuant aquella persona no reflecteix amb el seu missatge, doncs fins a quin punt el pots creure, no?, aquest missatge, per més important que sigui.
5: I a mi el problema principal que té Soy Georgina, quan miro les seves xarxes socials, és que li falta aquest punt de coherència. És a dir, no arriba. Vull dir, m'arribarà un discurs que sigui coherent. No pots anar penjant un post dient el que explicaves, no?, que a les meves filles els ensenyaré que t'has estimat tal com ets, i tu ser una persona polioperada. És com...
1: Tu no te la creus.
5: Em costa. Veig que és un missatge que està molt bé, no?, perquè és aplaudit a dia d'avui aquest missatge. Vull dir, qui
3: perquè
5: està
3: toca,
5: contra,
3: sí.
5: Perquè toca.
6: Per tenir uns likes.
5: Però clar, dona'm aquest missatge o trasllada-me'l quan pratiquis l'exemple. O no passa res, potser ets una persona que en el seu cas, vull dir, sempre és bon moment de tornar, de fer un pas al costat, no?, de dir, ei, accepto que he sigut una persona polioperada, he tingut molts problemes de pressió estètica o no m'he sentit bé amb el meu cos, i ara, doncs, la meva vida ha canviat el rumb i he decidit, doncs, estimar-me tal com sóc. Et creuré. Però de cop i volta, aquest missatge perquè toca no m'arriba.
6: Bueno, és això, no? Hi ha aquesta continuïtat en la coherència del discurs, no? Perquè jo crec que va fer aquell post, però poc després va tornar a penjar una foto ja amb tot retocat un altre cop, i llavors, doncs, el discurs queda allà en aquells likes.
1: Va, una cançó.

0: Perquè començàvem explicant com es van conèixer Georgina Rodríguez, Soy Georgina i Cristiano Ronaldo en aquesta botiga Gucci. Una història, podem dir, pràcticament idíl·lica, somiada, que de cop i volta es converteix en realitat. Us la creieu vosaltres, aquesta relació? Creieu realment que s'estimen, que estan fets l'un per l'altre?
1: Pobres, eh?
2: És que han de casar, eh?
3: És que jo crec que hi ha part de falta de credibilitat en tot, i crec que hi ha una falta de credibilitat també, especialment en l'emocional. Abans que parlàvem del que ens generava enveja i el que no ens generava enveja, evidentment que és fàcil sentir enveja dels diners que té, dels plans que fa i de les vacances que fa, però sempre hi ha com un buit emocional en aquestes persones amb les que són difícils de connectar, no? I això crec que es trasllada a la seva història d'amor, que és com difícil de creure.
4: El que passa és que jo crec que, sent molt cínica, que habitualment...
3: Però això hem vingut, no?
4: Sent molt cínica, crec que en Soy Georgina. S'ho ha muntat molt bé, perquè dintre de totes aquestes relacions... Jo crec que és una relació de mentida, vagi per davant, 100%. Mm-hmm. Llavors, dintre de totes les relacions de mentida que tu com a dona pots tenir normalment amb una persona famosa i més normalment encara amb un futbolista, perquè ja sabem com són els futbolistes, mm-hmm, és una mica la situació ideal, perquè ella, jo tinc la sensació que fa la seva vida amb tots els extres que li suposa, sobretot econòmics, ser parella de Cristiano Ronaldo, però ella fa com la seva vida i fa les seves festes amb els seus amics i amb les seves històries, mentre Cristiano fa les seves altres coses. De tant en tant han d'anar a un photocall junts i fer-se una foto i fer veure que estan junts, però ella en realitat... No, és a dir, jo crec que pot tenir una vida bastant plena, normal, perquè yeah, és lliure en aquest sentit, perquè tenen una espècie de relació, de dinàmica que la pot portar a ser lliure en tots aquests sentits.
2: Bueno, pel que dius, una dinàmica molt més publicitària que sí, potser relacional, no? Vull dir, sí, que és més el fet de... El Cristiano de tenir una parella, doncs és aquesta. El que dèiem, no? Narrativament, la història és fantàstica. Mm-hmm. Llavors, sí, jo tampoc crec gaire en la seva relació, em sap greu per ells, però...
0: Per tant, tampoc els augureu un gran futur?
2: No,
0: o jo, sí, precisament
2: per això. Precisament per això, jo crec que sí, que tenen un gran futur i serà sempre la senyora de Cristiano Ronaldo, però clar, és quin tipus d'amor busquem.
3: Però clar, és que això és important, de dir, estan dues persones fetes l'una per l'altra? Bueno, en aquest cas jo crec que sí, perquè els dos tenen objectius comuns,
2: clar,
3: no?
2: Mm-hmm.
3: Clar, l'únic que els objectius comuns potser no són els que buscaríem nosaltres en
2: clar,
3: una relació
2: normal. No són romàntics, sinó són econòmics.
3: I per això jo traia el motiu econòmic abans i parlava del tema de l'economia i feia tant èmfasi, perquè és que em dona la sensació que és una relació publicitària i comercial, pràcticament.
5: Però crec que han trobat la clau del seu amor, diguem-ho d'alguna clar, manera, perquè s'entenen. Almenys és el que es percep, no? De que són dues persones que, dins els seus contractes personals, que queden a casa seva, que no el sabrem mai, crec que s'entenen. A mi tampoc m'agrada catalogar les coses de blanc o negre, s'estimen o no s'estimen. Crec, i potser sóc innocent, que una mica d'amor hi ha d'haver, no? Per estar tota la vida al costat d'una persona, no ho sé, costaria molt pensar-me que no, però crec que s'entenen. I potser sí que tot és econòmic, però s'entenen.
0: I que hi ha un altre tema molt interessant, que és precisament la desigualtat econòmica, que la Georgina parla molt dels seus orígens humils, al final una noia que tenia una vida absolutament normal... Mm. I Cristiano Ronaldo, en canvi, que ha fet una absoluta fortuna, que també això a les parelles pot ser un tema de controvèrsia, aquesta desigualtat econòmica, que no sé si es pot convertir en un malson, en una benedicció, o en el que pugui ser, però és un tema molt interessant. També parelles amb desigualtat econòmica.
3: Aviam, jo crec que amb una parella on hi ha amor honest... Per això ja poso el disclaimer, perquè no sé si s'aplica en aquest cas, però vull dir, en una parella on hi ha un amor honest, tenir una desigualtat econòmica és un malson moltes vegades, de dir, o sigui, genera dependència, falta de confiança, no sé.
2: Sí, pot ser complicat.
3: Sí, i al cap i a la fi és com una mica com no parlar el mateix idioma que la teva parella, saps? És una cosa que tampoc acabes d'entendre el context d'on surt i d'on ve aquella persona,
2: pràcticament. Sí, també perquè tens maneres d'accedir a coses totalment diferents. Ja no, o sigui, com, no només els béns, sinó com a espais i tot això, que tu no, segurament ni t'havies plantejat, i de sobte, doncs això, jo què sé, per què vaig al VIP d'un aeroport, sí, per entrar a l'avió fas cua i ja està, i coses així que clarament marquen la tendència de tot el que pugui venir després.
4: El que passa és que no creieu que en el cas de molts futbolistes, i concretament en el cas de Cristiano, hi ha aquesta cosa de passat compartit, de que ell també venia de la pobresa extrema i que s'ha anat... fent la seva fortuna, jugant a futbol, però construint la seva pròpia fortuna.
2: És que a mi aquests futbolistes, o sigui, en Cristiano, els grans llegendaris que fa tant temps que són... És que el Cristiano té 40 pocs, crec. No, ara
3: sí, no, 41, 42. Sí.
2: Ell des dels 17, 18, ja és una superestrella mundial. Mm. 19, si volem anar molt llarg. Llavors, fa tants anys que la seva vida ja no és aquella vida de Portugal, de jugar a l'Sporting, etc etc, que no sé fins a quin punt
0: ja, hi ha hagut un canvi. Ja, que ha sigut més ric que pobre. Exacte. Sí, però de totes maneres, Edu, i també és un nom que surt cada setmana, el de Lamine Yamal, que ell també té una grandíssima fortuna, però sí que continua reivindicant dia a dia els seus orígens humils. Tu creus que hi haurà un moment que també oblidarà d'on ve?
2: No ho sé, però és que només té... O sigui, en Lamine, en 2 anys i mig, ha passat de ser un nano que jugava al juvenil del Barça a ser un dels millors jugadors del món. Llavors, si en els pròxims, si té una carrera tan longeva com en Messi o en Cristiano, potser sí que oblidarà les arrels. Espero que no, m'agradaria que no, perquè crec que és el que fa una mica màgic tot aquest relat futbolístic. En Messi crec que és un prou bon exemple, però podria ser, per què no? És que al final hi ha un dia quan la teva vida canvia tant i la teva... Això, doncs, tens una altra manera de viure les coses, t'oblides de com eren abans, crec.
3: I també crec que en aquest cas canvia molt la manera que han tingut d'enfocar-ho des d'un principi, que la Lamine Yamal sempre és una cosa que ha reivindicat molt, tenen les seves arrels, d'on surt, el seu barri.
2: Sí, no,
5: però no seré la defensora de Georgina, ni molt menys.
2: Però sí de Cristiano.
5: Tampoc.
2: De Madeira al món.
5: Però és veritat, almenys al documental, Georgina defensa molt les seves arrels, té, o almenys és el que sembla, que té molt present d'on ve. Vull pensar que no s'oblida, el que passa que, clar, recordar les teves arrels des d'un estatus i des d'una posició molt còmoda potser és més fàcil, saps? Però almenys les té presents.
0: Algú d'aquí estaria amb algú altre? Per diners?
2: Ha de mal dir, això, la resposta. Però, clar, defineix per diners. O sigui, és a dir... Però... Jo sóc un romàntic.
5: Això és que tu estàs
0: a punt de dir que sí, no digue-ho i ja està.
2: No, és que diré que sí, però el que he dit és que jo sóc un romàntic. Llavors, una mica Nothing Hill. O sigui, és a dir, si, per què no podria sortir amb una actriu, amb una futbolista? O sigui, és a dir, no sortiria amb algú per diners. O sigui, no seria el que més m'atrauria d'ella. Però per què no podria sortir amb algú famós? O sigui, t'ho giro en el sentit de, econòmicament, a mi m'és indiferent. Si m'agrada la persona, doncs per què no? Així que per diners no, però amb algú famós sí que sortiria.
4: A mi quan el despertador em sona un dissabte a les 5 del matí, tinc un moment de feblesa de dir... Igual m'he equivocat en alguna cosa i podria estar en una situació millor. Després se'm passa de seguida, quan arribo a la redacció del suplement i m'ho passo molt bé.
0: Molt bé, Marta, clar que sí.
3: Renovada un any més.
0: Olma, Pol.
3: Endavant, Olma.
5: Jo conèixer algú, és a dir, estar amb algú per diners, no. Evidentment, conèixer algú, enamorar-me d'algú i que aquesta persona tingués diners, clar, no ens agradaria, no? Però mai amb algú per diners, només per diners, trobaria trist. Estaria trista. O sigui, no em sonaria el despertador, però m'aixecaria a les 11 del matí, potser diria, ostres, que avui de que
0: em sento. Tu creus, Olma?
5: Jo crec que sí,
2: llavors,
5: la veritat.
2: Llavors això, plorant un llot a Mònaco, llavors ja no ens agrada tant la idea.
4: Jo si m'aixequés a la cinquena avinguda de Nova York, jo crec que molt buida no
2: però
4: estaria.
2: Cada dia, és que per mi...
4: Sí, sí, cada dia, veient el Central Park.
3: Estem parlant a 40 anys vista.
4: Jo que passejaria per Central Park seria contentíssima.
5: I amb una persona que no l'aguantessis, que el trobessis o la trobessis...
2: Fa cara.
5: No,
2: la Marta fa cara de... Potser sí.
4: Em pagaria el psicòleg. Estic imaginant. Jo ja estic allà. Us he deixat de banda i jo ja estic allà.
2: La relació Cristiano-Georgina és l'ideal, si l'haguessis de tenir.
4: Doncs això he dit.
2: Sí.
4: És, no, la idea.
2: És que veient el que dius...
0: Què és el primer que faríeu si us dic durant un dia, una setmana, porteu aquesta vida, que aquí ja no entrem tant en debats de si l'amor, no l'amor... Durant una setmana... viveu aquesta vida que Marta Ferrer firmaria ara mateix.
2: Marta,
0: què és el
2: mateixa?
0: Que més il·lusió us faria fer?
4: Jo em faria una transferència al meu compte per tenir-ho després de la setmana, per tenir-ho la setmana següent.
3: Jo faria una hipoteca, un pis a Barcelona que van cotitzats, hipoteca i apa.
2: Canvi de nom d'alguna comunitat.
3: Exacte.
4: Amb tants diners no hauries de fer una hipoteca, el compraries ja
3: doncs, directament, m'asseguraria per lo civil o el criminal.
5: A mi m'agrada molt la resposta de la Marta perquè és la típica que et pregunten si pots demanar només un desig, quin demanes? Demanar-ne un altre, sí. Saps? Ens anem a fer la vida fàcil.
0: Una altra cançó, va.

0: de diners i els diners que mouen el món, no sé si és per diners, no sé si no és per diners, ai, però que el Barça acaba de fer oficial el traspàs.
1: Aplaudiments a l'estudi.
2: Sí?
0: Un segon, que el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain, que vaja, estava pràcticament ja confirmat, però...
1: Oficial, el traspàs de Soy Ferran. Soy Tiburón.
3: Soy Tiburau.
0: El protagonista dels draps bruts de la setmana passada, que també vam dir una de grossa, per tant, doncs, Ferran Torres, que ja no és jugador del Barça.
4: Per fi.
0: Us veig... Vaja.
4: S'ha fet llarg.
3: Sí.
4: S'ha fet llarg.
3: Oh, és que aquest deliri que ha tingut aquestes últimes setmanes, ojo, aquests aires part... de grandesa...
4: No, se li ha anat la pinça total.
3: Se li ha anat la pinça.
0: En tot cas, podeu recuperar el trap bruts de Ferran Torres, que ja en vam tenir prou. El pobre Ferran li va tocar el rebre. De què seríeu influencers vosaltres, si no és que hi ha algú que ja és influencer en aquesta taula?
3: Ja té algun nínxol de lavabos portàtils.
0: Perquè vull parlar ara també d'aquesta vessant de la Soy Georgina, que es guanya la vida com a influencer i diu ella també que empresària del món de la moda. La feina d'influencer és una feina que queda una mica difuminada. Vosaltres de què us agradaria ser influencers?
3: He de començar jo per al·lusions.
0: Per al·lusions claríssimes.
3: No, aviam, realment... O sigui, el que a mi m'agradaria realment ser influencer, i poder-me dedicar a això, jo com a creador de contingut en català, que ja és prou micro-nínxol, realment m'agradaria. Ara, vista la meva experiència com a publicant a xarxes,

0: hòstia, quina sort que tinc de no estar fent això, però perquè, no perquè el contingut sigui dolent, sinó perquè crec que tampoc em representaria, saps?
1: Yeah. Llavors ets l'influencer que volies ser.
0: Sí, sóc l'anti-influencer, exactament.
1: Bravo.
2: De què seríeu influencers, vosaltres?
3: Jo, clar, la resposta fàcil és de cinema i de bueno. Sèries. A mi m'agradaria ser el Gerard Romero del cinema i les sèries a Catalunya i fer directes fent jaules perquè,
0: a Tom Holland
3: perquè clar, Maria Rodríguez Soto se l'ha vist en el nou rodatge de la peli de Bayona i tenir tres minions allà seguint el rodatge. Jo seria feliç fent això, tirant músiques. A mi, jo aspiro a això.
1: Ostres, boníssim, eh? Més que t'hi veig, tocant la campaneta. Com seria el...
0: Però hi ha un nínxol aquí, perquè realment no hi ha ningú que faci aquest contingut. Ara és el moment,
3: clar,
0: ara és l'hora.
3: No sé si genera la mateixa expectativa, no? Ja. Dir Ferran Torres al PSG que Maria Rodríguez Soto amb Bayona.
1: Bueno, els números...
0: Bueno, no és cinema, però cada cop que ve Dua Lipa aquí es fa... Bueno,
1: una grossa.
0: Festa grossa.
1: Sí.
2: A veure, Edu Olmo, vosaltres?
1: Jo... Més enllà de futbol, clarament, però això és un altre tema.
4: Això està agafat, ja, el ninxo el tens agafat.
1: Sí. De tecnologia, xarxes socials i tal, crec que és una cosa que eventualment suposo que m'hi posaré més en sèrio i potser podria ser un bon ninxo.
2: Olma?
4: Mira, pensava en la resposta i dic, dels avis. No, perquè jo en el meu cas tinc una relació molt bonica, molt especial, molt estreta amb la meva àvia. I, o sigui, no faria un Instagram a la meva àvia com iaia Angeleta. No,
1: soy iaia Angeleta.
4: Però m'encantaria donar un espai on tinguessin temps i se'ls escoltés una mica més, de debò. M'agradaria molt. És que, a part, són persones increïbles, estupendes, moltes, com que ja estan de tornada, ja no tenen pèls a la llengua. M'encanta, o sigui, donar-los una mica de micròfon, d'espai i de veu.
0: A mi això em sembla molt interessant, el que dius, perquè jo, quan estava treballant a l'APM, que era d'aquells que estaven com... una jornada laboral sencera mirant contingut de televisions regionals, mirant Canal Sur, en plan, em flipava, perquè és que realment Canal Sur i altres canals, la tele regional de Múrcia, per exemple, se'ls hi dona moltíssima veu i em sembla superinteressant. Tenen moltíssimes coses a explicar.
4: Exactament, i vull dir, la part més humorística és que, com que estan de tornada, diuen el primer que s'ha passat al cap, són boníssims, i la part realista i una mica la més trista és que els han deixat de banda perquè potser parlen més lent, tenen respostes que costa més d'entendre'ls a vegades, però fem molt mal fet no escoltar.
1: M'agrada la proposta, eh? O sigui, ojo que...
4: Ara no m'agafeu el nitxo. Arroba soy Olma.
2: Doncs soy Georgina, que ella també és influencer, diu que empresària del món de la moda, però sí que és veritat que moltes vegades el que passa amb les parelles, sobretot de futbolistes, és que costa una mica que ens creiem la seva feina. Que tendim una mica a veure-les com parella de... I penso ara també en el cas d'Anna Lewandowska amb el gimnàs, un gimnàs que va obrir a Barcelona, que ens costa una mica creure'ns que realment elles puguin ser empresàries de la moda, empresàries del fitness, del que vulguin.
3: Clar, jo crec que gran part del problema és que són persones anònimes, normalment. És a dir, a excepció de casos contats com Shakira i Piqué o com Sergi Roberto, no? I Coral Simanovic, que més o menys ja són com personatges coneguts, la majoria són gent anònima que no coneixem, que no sabem res d'elles. I aleshores, clar, quan intenten fer el pas de fer alguna cosa més, no? Clar, la veritat és que també després moltes vegades són empreses de roba o són coses de màrqueting, són coses de vendre's a elles mateixes, no? Alo Yoga. Ara tothom porta Alo Yoga. D'on surt Alo... Perdó, faig un breu incís. Alo Yoga em té malaltissa. O sigui, què passa amb Alo Yoga? Són un petit imperi i ara tothom fa promoció d'Alo Yoga.
1: A Nova York tothom anava vestit així.
3: Clar, llavors veus totes les dones. La nòvia de Gavi, la nòvia de Fermín, la germana de Gavi, la cosina de Gavi, l'amiga íntima... O sigui, tothom va d'Alo Yoga i tothom fa la promoció d'Alo Yoga. Clar, a mi em costa prendre-me-les seriosament perquè... Si totes aneu vestides igual no hi ha res allà, no? I llavors no se'ls hi coneix una passió o una afició o alguna cosa o uns estudis que diguin, no, és que jo vull fer això, no? O jo penso en la dona de Xavi Hernández també, que era periodista però mai va exercir de periodista. Llavors costa molt prendre-se-la seriosament, primer perquè estan a l'ombra d'aquests futbolistes que són hiperconeguts i que és molt fàcil com relacionar la feina que fan amb una cosa que ens afecta a nosaltres, però d'altra banda perquè no les veus realment tenir un interès o posar esforços en res, a excepció de, per exemple, Anna Lewandowska, no? Que sí que ja era una atleta coneguda, que era cinturó negre de karate i de no sé quantes altres coses, que realment volia muntar una empresa, que estava malalta per l'esport, sempre estava fent campaments de coses, de ioga, de pilates,

0: és de tot, i doncs, aquesta senyora doncs, té una passió, té una afició i realment s'hi està posant. La resta em costa en general veure que tinguin un rumb molt clar.
1: I sabem què passarà ara que Lewandowski ha marxat del Barça? Amb el centre de la Lewandowski.
2: Va dir que seguia obert, no? Em sona que ella volia seguir apostant. Bueno, no sé. A més que ja han deixat caure que tornaran per Barcelona.
3: I que Chicago a Barcelona, això per ells
1: sí,
3: és...
1: Sí,
2: hombre!
3: Com anar aquí va a Madrid.
2: No, sí, però sí, sí. I jo recollint aquest discurs crec que també hem d'assenyalar una mica la misogínia sistèmica en la que vivim, no? Que en part també és responsable de que tinguem aquesta visió d'assumir que els homes han de portar els diners a casa i les dones, doncs posar la cara bonica.
3: I que també això els hi passa que, el que deies, són noies molt joves, o sigui, amb 19-20 anys, que és quan tu estàs triant el teu futur acadèmic, laboral, de sobte estàs amb alguna persona que té molts diners i de sobte tampoc tens aquestes ambicions, però ja ho tens tot resolt.
1: Doncs ens fa l'hora del vermut, això han estat els draps bruts de la Georgina Rodríguez amb la Marta Ferrer, amb l'Edu Boada, amb en Pol Salarnó i amb l'Olma Giró. Moltíssimes gràcies a tots quatre, a reveure i fins la propera.
0: Que vagi molt bé.
2: Adéu. Moltes gràcies. Adéu.
1: Petita pausa i ara tornem al suplement d'estiu.
4: Jo penso que puc ser rico, puc ser guapo. Puede ser un gran jugador, las personas tienen envidia de mí. No tiene otra explicación.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
7: Hola a tothom.
5: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
8: Oh, capità, el meu capità.
5: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
8: Ja no sé què em passa.
5: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
9: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
5: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
10: Això sona brillant.
5: Nit d'Òscars, els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. I aquesta nit, el pianista.
11: No hauria d'haver fugit.
10: Lluitarem. Ja ho veuràs.

0: Falten 2 minuts per 11:45 del migdia. Aquest estiu al suplement passem un dia vivint els estius més peculiars de casa nostra. I avui, un dia de museu eròtic. Ara mateix som a la Rambla de Barcelona. Al vell mig de Barcelona, al vell mig de la Rambla, just davant la Boqueria. Un carrer a aquesta hora ple de turistes, de gom a gom. Segurament molts de vosaltres heu passat per aquí més d'una, més de dues, fins i tot més de 3 vegades, i us heu fixat que en un d'aquests edificis, al balcó, hi ha unes dones disfressades de Marilyn Monroe que miren cap al carrer, cap a la Rambla, i que fan algun ball, doncs, sensual, diguem-ho així, d'alguna manera. I us heu fixat que darrere d'aquesta façana el que s'amaga és el Museu de l'Eròtica de Barcelona, el Museu Eròtic de Barcelona. Potser no heu fet el pas d'entrar-hi, i nosaltres avui al suplement d'estiu hem decidit creuar aquestes 4 parets per descobrir què hi passa aquí dins, què hi ha, quin tipus de museu és, a quin públic va destinat, qui són aquestes dones. Avui el que hem fet, des del vell mig de la Rambla de Barcelona, a mig matí, calorós, entre turistes, és entrar al Museu de l'Eròtica de Barcelona. Un dia de museu eròtic. Never know how much I love you. Hem fet el pas, som dins, pugem unes escales. Unes escales que ja ens deixen entreveure d'alguna manera què ens trobarem aquí dins, tot d'il·lustracions asiàtiques, eròtiques, sexuals. Doncs només entrar al museu arribem a una sala tota blanca amb unes lletres il·luminades a la paret. Eròtic is fun, l'eròtica és divertida, i llegim en anglès, això sí, com la resta de frases que hi ha a les parets. I aquí ens espera la Sigrid Cervera, que és la sexòloga del Museu de l'Eròtica de Barcelona, i qui avui ens descobrirà què s'amaga entre aquestes parets que ja hem creuat. Everybody's got the fever. That is something you all know. Sigrid Cervera, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, com estàs?
0: Gràcies per obrir-me les portes per primera vegada del Museu Eròtic.
1: Benvinguda, estem molt contents de que estiguis aquí i jo estic segura que et sorprendrà.
0: De moment som a l'entrada i aquí podem llegir Erotic is fun. L'eròtica és divertida.
1: L'eròtica és divertida perquè l'eròtica és joc. És el joc de la búsqueda de trobar-te amb l'altre.
0: Doncs anem a jugar, no? A veure, el primer que veig aquí, com ho descrivim, això?
1: Un gran fal·lus metàl·lic. De fet, aquest gran fal·lus és el que obre i veureu que al final de la visita el tanca un gran clítoris aproximadament del mateix tamany, jo crec.
0: Avui és un dia tranquil?
1: Ara mateix està sent un dia tranquil perquè estem en un moment de les Rambles en què costa, no?, que la gent vagi a visitar-nos. Hi ha moltes obres, però bueno, poden anar bé des de 50 persones a 200.
0: Veig, primer de tot, el que em sorprèn és que hi ha molta, molta part d'art.
1: Pintura, escultura, gravats, tenim fotografia. Per exemple, Pompeia, doncs això, s'ha parlat molt de que era una ciutat amb molts lupanars, amb molts prostíbuls, i és cert, però això no vol dir, doncs, que no hi haguessin històries d'amor, que no hi haguessin, de fet, és una ciutat en la que es van trobar moltíssims penis, hi havia penis pel carrer, no?, alguns
0: dibuixats, de la mateixa manera que ara passaries per sota d'un túnel i algú ha fet la gracieta de dibuixar un penis, doncs això ho trobem, però...
1: Mira, indicaven el camí als prostíbuls, però els napolitans eren, i de fet continuen sent, jo crec, molt supersticiosos, no? I el penis era un element, un símbol de protecció. Ells ho utilitzaven com per treure's el mal d'ull, i fins i tot els bebès portaven penjolls en forma de penis petit.
0: Déu-n'hi-do. Mira, Wall of Catalan Kama Sutra.
2: Sento l'olor de l'enemic que s'estança misteri. Adéu, sol.
0: Paret del Kama Sutra català, és a dir, que els catalans de Kama Sutra també n'entenem.
1: Nosaltres tenim en exposició de l'original, és una reproducció perquè només hi ha dos originals que estan a la Biblioteca Nacional de Madrid, i el Kama Sutra català és un gran desconegut, conegut com l'Especulum al Foder. Està escrit, es calcula, entre els segles XIV i XV, és anònim, no se sap qui el va escriure.
0: No sabem qui ha escrit el Kama Sutra català.
1: No se sap, i és, però és absolutament... O sigui, per mi és meravellós perquè és un gran desconegut i és l'únic manual d'amatòria, no?, de tota l'Europa medieval, que està escrit en llengua vernacla, en català. O sigui, quan et dic llengua vernacla és que no estava escrit en llatí. Llavors hi ha tota una primera part en la que sí que es parla de molts remeis, no?, a nivell sexual, doncs ungüents per millorar l'erecció, per evitar, doncs, infeccions de transmissió genital. Després també hi ha una part en la que es parla de postures, i també hi ha una part en la que es parla de seducció. Però fixa't que fins i tot es parla de l'orgasme femení, i estem a l'Europa medieval.
0: El Kama Sutra català va plantejar idees revolucionàries a l'Europa cristiana, com dir que la dona podia tenir orgasmes i que els homes s'havien de procurar del plaer femení si volien tenir èxit en les relacions amoroses. Això ho diu el Kama Sutra català.
1: Exacte, per això et dic que és un gran desconegut i és absolutament meravellós. És el que et dic, que al final aquí es tracta de veure, no? Això de la sexualitat, l'eròtica, no ho hem inventat ara. Que a l'Europa medieval és cert que tot el que tenia a veure amb el sexe, amb el desig, no?, estava molt relacionat, doncs, amb la idea de pecat, no?, estava tot molt mediatitzat per l'Església, no? I tal. Però això no vol dir que no hi hagués, doncs, això, que no hi hagués eròtica, que no hi hagués amor, que no hi hagués seducció. I això és una mica el que nosaltres expliquem.
0: I ara em quedo amb una reflexió final i avancem fins a la següent sala. Una de les receptes per afavorir el coit: pica carn de pollastre engreixat amb faves i cigrons remullats, posa-la a coure amb cigrons, cebes i espècies, gingebre i canyella, preneu aquest brou primer i beveu vi a continuació.

0: Hi ha una línia que separi l'erotisme de la pornografia?
1: Aquesta és la pregunta del milió. Fixa't que aquí, només et diré que tenim obres que en el seu moment van ser, doncs, considerades pornogràfiques, i tenim autors que van ser absolutament censurats, no? I la seva obra es va censurar. Entre ells tenim litografies originals del John Lennon, que en una exposició a Londres a l'any 69, a la setmana, Scotland Yard la va censurar i la va tancar, tildant-la d'obscena. L'eròtica, què és al final? L'eròtica el que representa és la búsqueda de trobada amb l'altre. I en aquesta búsqueda de trobada amb l'altre hi ha amor, hi ha cos, hi ha desig, hi ha mirada. El papa Clement XIV va prohibir una processó de flagel·lants perquè en algun moment va dir, bueno, aquí s'està generant, no?, una situació com molt eròtica.
0: També és veritat que aquesta sala, que és la de moment fins ara la més fosca, és on fa més fred. Això està fet especialment perquè aquí puja una mica la temperatura, perquè ara mateix aquí passa una mica més d'aire.
1: Aquí s'està millor. Bueno, això ja és, al final, és veritat que fa molta calor ara, ja, que us haig de dir, en ple estiu aquí a Barcelona.
0: I al Museu Eròtic encara una mica més, puja més la temperatura.
1: Una mica més. Sí, és un edifici antic i sí, la temperatura puja segons la sala.
0: Creuarem ara un mur de penis. Imagino que això, en un context de parella, de visita, també convida una mica la fogositat.
1: Sí que és veritat que les parelles, doncs, es sorprenen, hi ha risses, hi ha moltes preguntes, i després, ja quan surten...
0: I passejant pel Museu Eròtic, una d'aquestes actrius, una d'aquestes Marilyn Monroe, que surten al balcó del museu a saludar turistes i a vianants amb aquests balls sensuals.
2: Hi, Marilyn!
3: Hola!
2: Marina, Marilyn Monroe.
3: Què tal? Encantada.
4: Adelante, si no preguntes, estoy aquí.
5: Hola, mi nombre es Marilyn Monroe. Yo soy una de los íconos del Museo Erótico. Marilyn Monroe es una artista sensual que para su época era sumamente liberal.
0: I al Museu Eròtic de Barcelona, què hi fa Marilyn Monroe? Què hi passa aquí?
5: Bueno, nuestro rol como Marilyn es un poco capturar la atención de la gente. Entonces nosotros estamos bailando en el balcón. Como estamos en Rambla y tenemos todo rango etario abajo de Rambla, no tratamos de ser lo más erótico ni gráfico, pero sí tratamos de copiar uno de los movimientos de Marilyn con el vestido blanco, con el ventilador, un poco recatado para que no exista esta doble lectura, pero incluye también bastante interacción con la gente de Rambla.

0: Sigrid, al final, l'erotisme, l'eròtica, pot ser una cosa també bastant tabú, i aquí hi entra molta gent, i no sé si tu tens una mica la sensació que hi ha qui entra aquí al museu, que ara si em creu algú, doncs potser mira cap avall de dir, ostres, que no sàpiguen que he vingut al Museu Eròtic de Barcelona. Això passa? És a dir, que si jo ara li demano a algú per què has vingut al Museu Eròtic, potser em desvia una mica la mirada o no?
1: Segur que sí, segur que sí. No ho expliquem perquè encara hi ha molts tabús. Per què hi ha molts tabús? Doncs perquè hi ha molt desconeixement. Perquè no hi ha, no? El que parlem, quan parlem d'educació sexual és això, s'hauria, doncs hauríem d'estar parlant d'eròtica i de què és l'eròtica des de l'escola fins a la universitat.
0: Farem la prova, si trobem algú.
2: It's your first time here?
0: És la teva primera vegada en un museu eròtic.
3: Your first time here.
4: Sí, primera vegada. És molt estrany. Mai havia vist ningú fer res similar a això d'aquestes fotos. Em pregunto quin tipus d'homes o de dones voldrien fer aquestes coses.
0: Azul Sierra, directora del Museu Eròtic de Barcelona. Què tal? Molt bon dia.
5: Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por esta invitación, por venir a conocernos.
0: Quin tipus de visitants teniu, sobretot? Quin tipus de gent em trobaré visitant el Museu Eròtic de Barcelona?
5: Mira, la gente piensa en general que este es un lugar donde quienes más nos visitan son hombres, pero este es un lugar donde hacemos los censos y quienes más nos visitan son mujeres. Es un lugar para todos. Quienes más nos visitan son personas que vienen desde otros países y que vienen también en grupos, que vienen también que son estudiantes o que son personas que vienen a pasar unas vacaciones y vienen en grupo en general, pero también vienen parejas, vienen gente mayor y buscamos eso, que sea un lugar donde la gente se pueda sentir representada.
6: Que si et toco els dits i tu em toques els ous, què serà, què farem?
0: A veure, estem entrant a la sala que ens ha recomanat la Marilyn del Museu Eròtic de Barcelona, una sala força esbojarrada, els rècords sexuals.
1: I aquest és el gran clitoris.
0: Que d'alguna manera és també tancar el cercle, no?
1: Exacte. I, bueno, una mica... Ja veus que aquesta sala és una mica més enfocada directament, no?, en temes de... d'educació sexual, en el sentit que el sexe no es pot reduir als genitals, però, pues, bueno, dintre de la sexualitat i en genitals, doncs en parlem.
0: I amb aquest gran clítoris acomiadem la visita al Museu Eròtic de Barcelona, que hem fet acompanyades de la Sigrid Cervera, sexòloga del museu. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres per venir i, bueno, ja sabeu, us esperem a la Rambla.
0: Al vell mig de la Rambla, per parlar d'erotisme i posar l'erotisme i el sexe al centre del debat i al centre de la ciutat.

El suplement d'estiu de Catalunya Ràdio d'aquest dissabte l'hem fet possible la coordinació d'informatius Joan Rossinyol, a la redacció Marta Ferrer i Albert Postils, a la producció Sònia Dolofeu i Eva Catalán, al control tècnic Xavi Llaurador, al control central Manel Gil i a les xarxes socials Neus Reverter. El suplement d'estiu de Catalunya Ràdio tornem demà. Fins llavors, crema solar, ràdio i salut.

0: El suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
2: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. El Marroc assegura que ha frustrat un intent de creuar la frontera cap a Ceuta de desenes de migrants, la majoria subsaharians, que s'haurien amagat als afores de la ciutat fronterera de Fenidek. L'incident ha passat en una zona muntanyosa i en un moment en què la presència policial és molt gran a banda i banda de la frontera de Ceuta i també de Melilla, això després de les noves crides per creuar fetes a través de les xarxes socials. En clau política, el PP carrega contra la gestió que el govern espanyol està fent de la situació a Ceuta, acusa Pedro Sánchez de fer servir els seus ministres per tapar el fet que ell està de vacances i li exigeix un comandament únic. Més enllà, ha anat la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha vinculat sense aportar dades la crisi humanitària amb el terrorisme.
3: Sobre el Ceuta, decir que España mantiene desde hace 11 años el nivel 4 sobre 5 de alerta terrorista yihadista y el gobierno ha dejado que seamos invadidos por muchos terroristas que no quiere identificar. Por tanto, Sánchez no solo es un irresponsable, sino también es un traidor.
2: Més notícies que repassem amb la Marta Sánchez. L'incendi de niebla a Huelva, el més devastador d'Andalusia, avança ara cap a la capital, Sevilla, després d'haver cremat més de 38.000 hectàrees.
4: Les ràfegues de vent de més de 50 km per hora compliquen la feina sobre el terreny i en determinats punts obliguen els serveis d'extinció a retirar-se. Al flanc del nord-est han aconseguit consolidar el perímetre, tot i això encara queden punts calents, però alguns veïns han pogut tornar a casa. Mentrestant, a Osca, un altre incendi ha encerclat el monestir de Sant Juan de la Penya sense malmetre en l'estructura. Davant l'amenaça de les flames, han traslladat les restes dels primers reis d'Aragó al Museu d'Osca.
2: Les autoritats de Granada adverteixen que el terratrèmol de magnitud 5 que hi ha hagut aquesta matinada tindrà rèpliques.
4: L'epicentre del sisme s'ha situat a la localitat de Lendín i també ha afectat la capital i la seva àrea metropolitana. Tot i que el terratrèmol no ha provocat víctimes ni ferits, les autoritats demanen precaució a la població. Antonio Sanz és el vicepresident primer i conseller d'Emergències d'Andalusia.
5: Lo que procedimos inmediatamente fue a activar medidas informativas a la ciudadanía, tanto de prevención como de respuesta ante posibles réplicas que pudieran producirse, que de hecho, como he indicado, se han producido a las 6 de la mañana dos nuevas réplicas.
2: A Indonèsia, les autoritats eleven a gairebé una quarantena el nombre de víctimes mortals després del terratrèmol de magnitud 7,7 que ha sacsejat la costa de l'illa de Flores, a l'est de l'arxipèlag asiàtic.
4: A hores d'ara, les autoritats també han informat que hi ha dues persones ferides greus, 11 de lleus i que han hagut d'evacuar unes 2.000 persones.
2: Cues quilomètriques. Aquesta hora en sentit sud a l'AP7 per un accident. Equip viari Carmina Malagarriga, bon dia.
6: Bon dia, Eva. Doncs la AP7 s'ha reobert després que ha estat tallada durant uns minuts per un accident que hi ha hagut, com deies, fa com un parell d'hores. Tot això a Martorell en sentit sud. Ara mateix la situació és aquesta, retencions de gairebé 12 quilòmetres entre Martorell i fins passat Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud. També 4 quilòmetres entre l'Avern i Sant Sadurní en sentit nord. Mentre que al tram nord de l'AP7 hi ha bosses de retenció entre Mollet del Vallès i Llinàs en sentit nord. Un altre punt de retenció important el trobem a la B20, a la Ronda de Dalt, a Cornellà de Llobregat en sentit sud per obres. I és que, recordem-ho, a la Ronda de Dalt, des d'ahir a les 10 del vespre i fins demà diumenge a la mitjanit, hi ha talls entre les sortides 13 i 14 per obres de pavimentació. Al llarg del cap de setmana tallen dos dels tres carrils de circulació. Uns talls que se sumen als que ja s'estan fent a les sortides 5 i 6. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, equip viari.
2: I esports, Roger Arnau.
7: Bones notícies a l'europeu de l'atletisme que es disputa a Birmingham, al Regne Unit, perquè l'atleta catalana Raquel González acaba de guanyar la medalla de bronze a la marató de marxa atlètica. Ho ha fet darrere la italiana Florini, la polonesa Giebo. González ha recorregut els 42 quilòmetres de la prova amb un temps de 3 hores, 20 minuts i 49 segons. Aquesta és la segona medalla catalana del dia als europeus, la primera ha estat d'or i l'ha aconseguit el corredor de Gavà, Pol Magrath, en aquest cas a la mitja marató cantó de marxa. En paral·lel, els europeus de natació de París, Nil Cadavall, s'ha classificat per les semifinals dels 200 metres estils. Menys sort ha tingut el sitgetà Luca Hug, que no s'ha pogut classificar, en el seu cas, per les semifinals dels 50 metres lliures. I en futbol, ja és oficial, el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El davanter signa fins al 2031 pel club francès, que pagarà uns 50 milions d'euros al Barça pel traspàs. L'equip s'entrena aquest matí i a la tarda viatja cap a Suïssa per jugar demà contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. I tot plegat, mentre l'Atlètic de Madrid ha fet oficial també el fitxatge del central argentí Cuti Romero, provinent del Tottenham. Romero ha signat per 5 temporades, en aquest cas fins al 30 de juny de 2031.
1: Fins aquí les notícies.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
8: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
0: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
8: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
0: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
1: Catalunya Ràdio.
9: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
0: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
10: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
0: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
11: Hi ha una cabra que acaba de parir.
12: Ara mateix.
0: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
11: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
0: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
13: Quan Àtila i els uns van irrompre...
14: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
0: En Guàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
14: Una hora d'història que us captivarà.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo.
2: Què vols fer?
0: Que no hi ha una mica d'alegria, sisplau. Samos, el típic client de bar borratxo, depressiu...
2: No, és veritat, això, eh? L'únic que em passa és que em costa d'arrencar. Qui ve avui?
0: Avui ve en Pep Plaça, l'humorista i actor. T'està bé?
2: Molt, molt. En Pep Plaça sempre porta alegria. I hem de demanar que t'imiti.
0: Home, i per què, m'ha d'imitar a mi? Que t'imiti tu?
2: No, home, no, jo sóc molt fàcil d'imitar, que t'imiti tu.
0: Jo també sóc fàcil d'imitar.
2: Bueno, que triï ell, doncs.
0: Vale. També vindrà l'Àlex amb un reportatge que ha fet d'uns col·leccionistes de didals.
2: Col·leccionistes de didals?
0: De didals.
2: Oh, ja veig que està pensat pel jovent, aquest programa, eh?
0: Sí, sí, és que el capítol d'avui està dedicat al didal.
2: I allò del gos no ho farem, allò del gos?
0: Sí, però a mi no m'agrada gens, allò de passejar el gos.
2: Ja. Has dit que dedicarem el capítol al didal, eh?
3: Al didal.
2: Al didal, eh?
3: Al didal.
2: Vull dir, no han trobat cap més cosa?
3: Al didal. Al didal.
0: Calla, que arriba el jefe.
4: Déu vos guard.
5: I visca el ball!

0: Avui vull començar prometent que durant tot el capítol no ens riurem dels col·leccionistes de didals, ni en farem mofa.
1: Has d'estar ben cardat del cap per col·leccionar didals.
2: Xuri!
0: Nois, o sigui, aviam, una mil·lèsima de segona durant la promesa.
1: Ja, Xuriguera, Xuriguera, per favor. Si només arrencar el programa, en Peyu diu que no ens cardarem de la gent que col·lecciona didals, sisplau, vull que... Ara que has d'estar molt cardat, eh?
2: L'altre.
0: Prou, prou. És una afició com una altra. Nois, hi ha gent que col·lecciona sobres de sucre. Vull dir.
3: Aquests també, Déu-n'hi-do.
4: I els de les xapes de cava.
0: És igual, és igual. El didal és un estri que ha evitat que molta gent durant molts anys es punxessin el dit mentre cosien. No hi ha una teoria gaire clara sobre qui el va inventar. En excavacions arqueològiques se n'han trobat de fabricats en pedra o amb ossos d'animals i que tenen més de 10.000 anys d'antiguitat.
1: I tots els que es van inventar coses a la prehistòria, què? Ningú en parla, tots oblidats, pobra gent. Sí, no, és una injustícia, això.
0: Sí. És que... Bueno, haver-se esperat més a inventar-ho. La pressa d'inventar-ho. Un altre dia t'esperes més a inventar-ho. Sí. La capital del didal és en Nuremberg, a Alemanya.
1: Collons d'Alemanya.
0: Sí, a Nuremberg, al segle XV, els artesans es van especialitzar a fer didals de ferro i bronze. No sé si heu estat mai a Nuremberg.
1: Sí, hi vam actuar una vegada per la festa major de Nuremberg. A veure, no t'inventis merdes d'aquestes, no era festa major. No era festa, era una festa d'un barri.
0: El barri baix de Nuremberg. No, no, no. Al segle XVIII, els didals es van anar perfeccionant i eren un objecte molt preuat. Els nois de la noblesa els regalaven a les noies per demanar-los matrimoni.
2: Maco, això, eh?
0: És maco.
2: Bueno, masclistot,
0: però,
2: sí, però
0: maco.
2: Maco,
0: eh? Sí.
2: Em cosiràs els calçotets i els mitjons la resta de la teva vida.
0: Heu de saber també que en medicina el didal és una altra cosa, eh? Vull dir que si aneu al metge i sentiu que parla d'un didal, estigueu alerta que és una funda de goma que s'utilitza per posar el dit i fer un tacte rectal.
2: Ep!
0: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Avui us vull donar una dada que quan l'he descobert gairebé em desmaio.
1: Què dius?
0: Sí, sí, sí. Entenc que tots aquí heu jugat al Monopoly, no?
1: Sí, home.
2: I tant,
1: sí?
2: Una mica.
1: Sí. Jo intento evitar-ho perquè...
0: Per què?
1: Bueno, és que em surt una mena d'especulador molt de dretes que... Llavors em barallo amb tothom.
0: Això ens passa una mica als pobres quan remenem quartos,
1: és
0: encara que siguin de mentides.
1: És l'oportunitat que tenim de fer de...
3: Jo has de fotre alguna clenxa quan jugo al...
0: Què diu? Però què diu? A veure, els que heu jugat al Monopoly...
1: No. Si vols ficar-te amb els dels didals, fica't amb els dels didals.
0: Però acabem-ho bé, això.
1: Sisplau.
0: Els que heu jugat al Monopoly diverses vegades, sapigueu que cada jugador té una fitxa, no?
1: Sí, home, sí. Que són de ferro.
0: Són unes fitxes així, metàl·liques, petitones. Hi ha un barret de copa, un gos, una planxa, un cotxe, una sabata...
1: El cotxe, jo agafava el cotxe.
0: El cotxe, el carretó i un didal, no?
2: Jo sempre agafo el didal.
0: El
2: didal, sempre.
0: És maco, el didal. Doncs si compres un Monopoly d'ara, que sàpigues que no ho podràs fer.
2: No,
0: perquè, mira, des de fa 7 anys que han desaparegut del Monopoly algunes de les seves figuretes clàssiques.
1: Què dius, què dius, què dius?
0: Com el didal.
2: Hòstia.
0: Ja no hi ha didal, ni carretó, ni sabata, tu.
1: Què dius?
0: Se'ls han ventilat.
1: Però quan ha passat, això?
0: El 2017.
1: Hòstia.
2: Hòstia, aquí estàvem per altres coses.
0: Sí. Per altres coses, sí.
2: Perquè estàvem pel didal del Monopoly.
0: En canvi, els del Monopoly estaven per fer una votació que van participar més de 4 milions de persones.
1: Hòstia, això sí, això era el veritable referèndum del 2017.
0: Aquest sí que va anar bé.
1: Va ser aquest, eh?
0: I els van fer cas, a més a més.
2: I Europa els mirava.
1: Sí.
0: Exacte. 4,3 milions de persones de 146 països diferents van votar i van decidir eliminar el didal, el carretó i la sabata i substituir-los per tres figures noves.
1: Ai, Déu.
2: Un violent.
0: Sabeu quines són?
2: Eh? Un violent?
0: No.
2: Un violent.
0: No. Haguera estat bé, però no.
2: No.
0: Un dinosaure, un pingüí i un aneguet de goma.
1: Bueno, violent. No és...
2: Sí,
0: sí,
2: eh?
0: Una mica sí.
2: Estem allà, eh?
1: Hòstia, ara hauria de tornar a jugar al Monopoly per comprovar-ho.
0: He estat a punt de portar-vos-les, però mira, me les he deixat a última hora.
1: Hòstia, no tenia present, això, eh? Arnau, avui, boig conegut o savi per conèixer?
4: Boig conegut i des de fa anys. L'hem vist fent de Pep Guardiola, Quim Monzó, Pedro Sánchez, Albert Om, Quim Mas Ferrer... És d'aquelles persones que, si parles gaire estona, potser es comença a fixar en com et pot imitar a tu.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Pep Plaza!
5: Ja estem aquí.
1: Hòstia, fas olor de net.
5: Faig olor... Home, m'he dutxat.
1: Tio, que és un tio...
2: Un tio elegant.
1: Elegant.
0: Sí, va guapot.
5: Vaig florejat. Guapot. Em resisteixo a que arribi la tardor.
1: Què has esmorzat avui, Pep?
5: Avui he esmorzat... A veure què he esmorzat avui. Un entrepà de formatge.
1: Sí.
5: No de, no, no, de les cabres d'en Peyu avui no m'ha donat temps.
1: No passa res, no pateix.
5: I un suc de taronja i un tallat.
0: Bueno, molt bé.
1: Bé,
2: complet. Complet.
5: Tot i que ara he descobert que es veu que el suc de taronja no és tan bo com ens pensàvem, que és millor menjar la taronja sencera.
0: Però que... perquè te'n menges una i no em fas tres.
5: Sí, es veu que el suc no... Bueno.
1: Lo que no és bo és llegir.
0: Ni mirar Instagram.
5: Ni escoltar què diu.
1: No llegeixis ni escoltis perquè al final no menjaria res. Esmorza sempre el mateix? O quan
5: no, vaig...
1: Perquè quan rodes Polònia, per exemple, comenceu a treballar molt d'hora.
5: Allò és horrorós. Allò és horrorós perquè el primer que em prenc és un cafè abans de marxar, però
1: quina hora,
5: em llevo 4:45, surto de casa a 5, arribo...
1: Això estem parlant de matinada, eh?
5: Del matí. I arribo a 6:00, 5:00... allà i potser tenim algun cruzanet, alguna tonteria, però aquella hora no mengem res i després del primer maquillatge, que són les 8, 7:45, un entrepà del que sigui.
1: De lo que hi hagi per allà.
5: Lo que hi hagi.
1: T'has parat a pensar mai què deuen esmorzar la gent que imites? Per exemple, el Pedro Sánchez, què deu esmorzar?
6: Yo solamente sé que estoy aquí en la Renaixença y todavía no he desayunado. No ves que cada dia estoy más delgado?
5: Sí, al final jo crec que em trobaran el personatge, perquè jo em vaig engreixant i aquest tio es va primant.
1: Dic, clar, clar.
5: Em passarà com en Guardiola, que es anava quedant sense cabell. Dic, bueno, hauré de fer alguna cosa jo. Perquè...
1: Hòstia, els estudies a la gent que imites fins a aquest punt, de saber què esmorzen, per exemple?
5: No m'havia plantejat mai. És una pregunta que no m'havien fet mai i agraeixo, Peyu, perquè ets molt original. Hòstia, això no m'ha agradat, mira.
1: Pensa que ho preguntem a tothom, eh?
5: Ah, sí?
1: Aviam què esmorzen.
5: Sí, bueno, l'altre dia vaig escoltar la actriu de doblatge...
1: La Mercè Montalà.
5: La Mercè Montalà, que li preguntava, i ella feia torrada amb oli, no sé què.
1: Sí, hi va haver un tio que ens va dir que havia esmorzat estrellites i un kebab.
5: Ah,
1: cuidado. Cuidado. No sé com, no sé.
0: No sé si ho superarà.
5: No, jo no ho havia plantejat mai. Ja el trucaré amb Pedro Sánchez. Oye, ¿qué desayunas?
1: Hi ha gent que és impossible d'imitar. Això passa.
5: N'hi ha que em costen molt. N'hi ha que em costen molt.
1: Sí.
5: Per exemple, tu no et sé imitar.
1: No? I en Xuriguera o en Feixet?
5: Bueno, hòstia, vull dir... Tampoc sé...
0: Aquest és el Xuri.
5: No sé, oi, pas... L'altre, no sé, és que no sé. A veure... Els que són amics, perquè els considero amics...
2: Gràcies.
5: Costa. Tot i que hi ha amics que m'han arribat a demanar que els imiti.
1: Sí.
5: Me recordo l'Albert Om en els passadissos de TV3, que un dia em va dir... Escolta, en Pep, tu em sabries imitar a mi o no? I dic, hòstia, Albert, així d'entrada no, dic, deixa'm estudiar una mica.
1: Saps quines imitacions em fan gràcia a mi? Les que no podem reconèixer. Algun professor teu... Recordes alguna... Ens pots imitar algú que la gent no coneguem?
5: Sí, podria imitar... A veure, algú que no conegueu... Hòstia, ara... per exemple... És que ara no. Hi havia un director de l'Escola Meritxell...
1: Aquest.
5: Senyor, però que s'assembla molt al Pedro Sánchez.
1: Ah, sí?
5: Sí. Deia, senyor Plaza, por favor, si és tan amable, ¿podría venir a mi despacho? Parlava d'aquesta manera. És que se acerca el festival de fin de curso i los alumnos me han dicho que están muy contentos con usted, aquest usted, y nos gustaría que usted presentase el festival de fin de curso.
1: Ja feies
5: però
1: això
5: me lo van a pagar? Diu, és gratis.
1: Gratis. Ja ho feies de petit, ja ets el graciós de la classe.
5: De petit, sí. Passava més estona al passadís que a la classe, ja. Sí, sí.
1: Bé. Perquè què, hi vas estudiar o fins on vam arribar?
5: Bueno, el meu em fa una miqueta de vergonya dir-ho.
1: No ho diguis, perquè aquí no hi ha ningú per estudiar.
2: No, pateixis. Hi ha feixades aquí, vull dir.
5: Jo li vaig dir, jo vaig fer, els meus fills ja ho saben, per tant no hi ha problema, fins a 8è de GB. Jo tinc, però bé, vull dir, vaig treure-m'ho.
2: Encara.
5: El que passa que jo els hi vaig dir als pares que no volia seguir estudiant i els meus pares van ser uns inconscients i m'han dit, bueno, doncs a treballar. Perquè el meu pare es pensava que jo li diria... Que el meu pare era pintor.
1: Sí.
5: I ell es pensava que això d'aixecar-me a les 6 i anar a treballar amb ell, jo li diria, no, prefereixo anar a estudiar. I li va sortir la cosa malament.
1: I te'n vas anar a pintar amb el teu pare.
5: Sí, a pintar, rascar parets, treure paper. Ara n'he vist per aquí,
1: sí,
5: a la Renaixença, he vist paper d'aquest que vaig fer un tip de treure paper. Talles 3 i 4 i 5 capes i encara després havia de tapar forats amb aigua plàs. I...
2: Guanyaves metres quadrats, eh?
5: Sí, és...
1: És de les coses que em carda més mandra de la vida, pintar. No
2: ho has fet mai.
1: No ho has fet mai?
2: No ho he fet mai. Ni pintar, ni penjar un quadre, ni res.
3: Poder enxufar. La meva dona és la seva afició.
1: Ah,
5: sí.
1: No, doncs que ho faci ell.
3: Ara no.
1: Si ell hi disfruta.
3: Sí, la seva afició.
1: Escolta, i del món de la pintura amb el teu pare, com vas a parar al terreny artístic?
5: Sí, deixa'm pensar, perquè he fet tantes coses.
1: Sí.
5: En l'any 92,
1: sí,
5: just el mateix... Bueno, el mateix dia que el Rebollo tirava la...
1: La fletxa?
5: Sí. Sí. Doncs aquell dia m'estrenava jo fent un monòleg en un càmping que es diu El Toro Azul.
2: El Toro Azul. Hòstia, espernària.
1: Bueno, no, i és un bon dia per dir...
5: Un fenomen, coño, El Toro Azul,
1: Avui que...
5: un toro, pues, coño, que azul, que l'han pintat.
1: Hòstia, Bertino Osborne, eh?
5: Claro, yo no me podía perder esto de la Renaixença, coño. Pero no tenéis vino, solo tenéis agua y café. ¿Esto qué? Yo soy albino.
1: Albino.
5: Desde que nací.
1: Doncs el dia de les Olimpiades estaves fent un monòleg en un càmping.
5: Sí, que no em va escoltar ni Déu, a més estava contraprogramat. Vull dir, a la mateixa hora que estava jo allà, estava en Rebollo ja tirant la...
1: La
5: veia amb una tele així de fons. Dic, home, és que això no està bé. I a partir d'aquí, doncs, vaig començar a fer animacions de feia karaoke, que és d'aquests que feia d'animador. Vaig fer d'animador infantil.
1: Sí.
5: Va durar poc, però vaig fer d'animador infantil. I un bon dia vaig trucar amb un representant, que era el que portava el Jordi Lepé. Ei, nen, tens 1.000 peles?
1: Ah, sí. Sí.
5: És per als boomers i tal.
1: Sí, no.
5: Ei, nen, què tal? Bueno, vaig anar a veure'l i vaig començar a fer bolos de cambrer fals
2: sí.
5: I coses d'aquestes, fins que vaig tenir la sort que un dia... Van passar moltes coses, però un dia em va trucar l'Espartac Paran.
1: Sí.
5: Josep, sí o què? Em va trucar i em va dir, Josep, foten un càsting aquí per busquen gent en el set de nit.
1: Set de nit?
5: Sí, i jo li vaig dir, no, xato, Espartac, jo no. Va, Josep, no siguis burro.
1: Recordes
5: va.
1: Quina va ser la teva primera imitació a set de nit?
5: Sí, el Joan Gaspar, que s'assemblava d'un ou amb una castanya.
1: Doncs comprovem-ho, recordem el moment.
5: Crec que sí.
1: Sí.
7: Molt bona nit. I la redacció, segons ens acaben d'informar, la junta directiva de Futbol Club Barcelona informa que la nova ciutat esportiva de Barcelona, que es farà a Sant Joan d'Espí, en uns complexes, bueno, meravellosos, uns complexes nous, amb bars musicals i barres americanes, repeteixo, amb barres americanes.
5: Perdoni, però... No m'hi semblo gens, eh?
1: Pensa que també era més jove en aquella època. Estem parlant de... Això és 24 de gener del 2002.
5: Exacte. Era més jove i l'esquena em regalimava. Jo recordo dos dies que l'esquena m'ha regalimat de suor freda, allò. Un, aquest, i l'altre, el dia que l'Alberto em va dir et faria res fer una entrevisteta amb el president Pujol? I
1: recordo
5: dia,
1: aquest moment.
5: Aquell dia vaig suar molt més que... Són els dos dies, i aquí estava molt nerviós. Seria un altre personatge de veu que no... les pauses que ha de fer. Per tant, vull agrair-los, vull agrair-vos-li el detall.
1: A veure si reconeixes aquesta veu, Pep.
8: Pep, sóc l'Espartac. Mira, a mi m'agradaria que els hi poguessis explicar allò que venies a fer fa molts i molts anys, quan érem molt jovenets, petits fins i tot, a Ràdio Argentona, al programa Tocant Fusta, que jo el presentava i tu venies de col·laborador i trucaves a gent i els enganyaves. Et feies passar pels de Telefònica, pels d'Endesa, i eren unes trucades divertidíssimes sense fer mal a ningú, per riure. És més, al final, quan destapàvem la broma, entre tots reiem molt.
1: Recordes aquesta època?
5: Sí, n'hi ha una de molt sonada, el que passa que és llarga i l'hauria de resumir molt ràpid.
1: Resumeix.
5: Trucava gent, perquè, clar, fa tants... fa anys enrere, no és com ara que tu estàs escoltant la ràdio i tothom... O sigui, tothom està al dia del que passava.
1: Sí.
5: Era bastant més telèfon fix i tot això, no? Aleshores, ens trucava la gent a la ràdio, Ràdio Argentona, i ens demanaven de... Mira, truca al meu cosí, digue-li això. Ens donaven la informació, i a partir d'aquí nosaltres elaboràvem la broma. Molt improvisada, perquè era del moment... Una nena, joveneta, ens truca i ens diu... M'agradaria que fes una broma al meu avi, que és fa pessebres, però en plan amateur, i aquest any ha fet el pessebre de no sé on, no recordo on, i tu truques de l'Ajuntament, els hi dieu que truqueu de l'Ajuntament per fer el pessebre municipal de...
9: A l'Engròs, diguéssim.
5: Sí, d'Arenys de Mar. D'Arenys de Mar. El pessebre municipal d'Arenys de Mar. Val, cap problema. Truquem, jo, agafa el senyor el telèfon, bon dia, digui'm. Miri, sóc Jordi Rodríguez, de l'Ajuntament de... d'Arenys de Mar, el trucàvem referent... Bueno, li foto el rotllo i li dic que hem vist el seu currículum a nivell de... Hem vist la seva obra.
1: Sí.
5: Aquell home diu, quina obra? Què m'està parlant? De quina obra? No, dels pessebres que vostè ha fet. L'últim pessebre que ha fet a la plaça Saboada, un pessebre que la gent... Sí, la gent li va agradar molt, va quedar encantada, la gent van disfrutar, els va agradar. Bueno, ens agradaria doncs, que aquest any vostè fos l'autor del pessebre de la vila d'Arenys de Mar.
1: Sí,
5: i aquell home, això em ve gros, jo no he fet una cosa. Sí, bueno, però vostè no pateixi perquè li donarem totes les eines que necessiti. A més, aquest any volem fer les figures a tamany real. Jo anava embolicant la cosa.
1: Cada vegada més gros.
5: Una cosa ben gornida, ben maca, i creiem que vostè, per votació popular, tothom ha dit que vostè seria el president. Home, però com ha sigut això? Jo he fet una cosa senzilla. Bueno, total, que li dic, i vostè què necessitaria? Com ha fet aquest pessebre de la plaça Saboada del mercat? Diu, bueno, jo vaig anar a mar... I vaig agafar amb sorra, vaig agafar sorra de la platja d'Arenys. En aquell moment hi havia molts problemes amb el tema de la sorra Arenys i tot això de les costes, i estava prohibit agafar sorra i tot això, no?
1: Ai, ai, ai.
5: I jo li dic, escolti'm, quantes galledes de sorra va agafar? I em diu, no sé, 3 o 4 galledes de sorra de mar. I et dic, hi havia molta polèmica en aquell moment, Arenys de Mar. Dic, bueno, sap greu dir-li, però vostè sap que això està multat. I aquell home, però escolti'm, a mi m'ho van dir ells, eh? Si recuperem la... Jo vaig anar-ho a buscar perquè m'ho van dir els del mercat. Diu, vés a buscar 3 o 4 galletes. I jo començo a fer números i dic, escolti, això són 150.000 pessetes. Què diu ara? Què diu ara? I total, vam veure que aquell home estava esbarat i em fan així, escolta, digues que és broma. I jo li dic, miri, no pateixi, perquè això és una broma.
1: De Ràdio Argentona.
5: I jo li dic que és una broma. Dic, això és una broma, vostè vol saber de part d'aquí, tal i qual. I diu, sí, bueno, la seva neta, tal i qual. Queda així, ai, menys mal. I quan ja acabem el menys mal... Bueno, doncs, escolti, mi, jo del pessebre, quin dia quedem per fer? O sigui, que va ser una... Si l'escoltéssim era molt divertida perquè vam...
1: El mantens, aquest document, no? Saps on para o no?
5: Suposo que buscant per ràdio el trobaríem. N'hi havia més, però aquesta és la que sempre recordo.
1: Pep, com vas de català?
5: Prou bé.
1: Vinga, anem a posar-te a prova.
9: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Et dic una paraula i tres definicions. Si has d'encertar què vol dir. La paraula és barrella. Barrella. A. Barreja d'alcohols típica de les festes majors dels pobles de l'Empordà.
10: Me'n recordo com si fos ara. El primer gaterràs que vaig agafar a la meva vida va ser la festa major de Vilamacolum. Em vaig fotre 7 o 8 gots de barrella i vaig vomitar 3 dies seguits.
1: B. Barrella. Es diu de les persones que tenen la mandíbula inferior lleugerament més sortida que la superior.
11: Aquella a la Maite se li deu omplir la boca cada vegada que plou. És ben barrella, pobreta.
1: O C. Barrella. Canya o llistonet que es posa a les gàbies dels ocells perquè hi puguin dormir.
0: A veure si neteges la gàbia del canari, perquè hi ha tanta merda que no pot ni posar els peus a la barrella.
5: Hòstia, vaig a recórrer el comodí del Quim Monzó.
1: Endavant, Quim.
5: Diem-ne... barrella, sigui entre la A i la B. Vaig bé?
1: Vas perfecte, Quim.
5: La B, barrella, barrella, barrella...
1: Vas perfecte. Entre l'A i la B és...
5: Bé, ja, direm,
1: és
5: la... direm la A.
1: És la C.
5: Ja sonava... Sonava a barbarisme.
1: Fixa't. Doncs mira, la barrella és el, sí, el palet. Bueno, aquell palet on es recolza el canari.
5: Paleta, berenet. Sí, sí. Fuet. Ui, això.
12: President.
1: Jordi.
12: Escolta, això que feu dels presidents... Sí. Trobo que està molt bé.
1: Miri, paio. President, ho pot fer vostè mateix.
12: A veure
1: quants presidents recorden.
12: Si faig que tu fus, ja se sap.
1: No passa res, home.
12: Digui, paio. Comencem.
1: Comenci per l'actual.
12: Salvador Illa.
1: Molt bé.
12: Salvador Illa.
1: 132è.
12: Que va tenir molt petit. El sí. És petit que jo, eh?
1: Haurien d'anar a l'Ireia, president. Vinga,
12: Pere Aragonès.
1: Sí, 131è.
12: 131è. Quim Torra.
1: Sí, senyor, 130è.
12: Carles Puigdemont i Casamajor.
1: Molt bé, 129è.
12: Artur Mas.
1: 128è.
12: Montilla.
1: 127è.
12: Cessa en un problema, aquest és el 3%.
1: Pasqual Maragall, 126è.
12: Aquest sóc jo.
1: Sí, senyor, Jordi
12: Pujol i Soleil, quin bon cafè.
1: 125è.
12: Ja sóc aquí, Josep Tarradellas.
1: 124è.
12: També era un Josep Irla.
1: 123è.
5: Ara tinc un dubte, si Macià o... Companys.
1: Companys, 122è.
12: Macià.
1: I 121è.
12: No.
1: Josep Vilamala.
13: Vilamala.
14: Ja ens sabrem, ja.
5: Jo només en sé... durant l'època polònia.
15: És rècord, no, això?
5: No, sí.
1: No, més o menys, perquè en Jan dels Catarres el primer dia ho va
5: arribar al Vilamala,
1: aquest. Ho va deixar molt alt. Però estàs allà, molt
5: bé.
1: Veig que estàs informat per la teva feina, super.
5: Per la meva feina arribo a Pujol, bé, sí, i després sí. Sé que ja sóc aquí, vull dir que...
1: Pep Plaza, anirem seguint al Polònia i als diferents escenaris del país.
5: Gràcies. I jo a vosaltres.
1: Gràcies per venir. Gràcies. Porta aplaudiment per ell.
9: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al Corral Portal i omple el formulari. El programa preferit del teu besavi.
14: Què? Avui no parlàvem del Didal?
11: Sí. Encara de rato que no s'ha dit res del Didal.
1: Ara hi anem. Àlex Vila, cap on anem? He sentit dir que has anat a veure un col·leccionista de Didals.
16: Els rumors són certs. Aleshores, avui no us diré on he anat. Anem directament amb com vaig començar l'entrevista.
1: Aviam.
16: Bueno, què tal? Hem vingut a les Masies Catalanes, al Cuber.
17: No.
16: No, no és el Cuber?
17: No, és l'Albiol.
16: Comencem malament. És l'Albiol.
17: Sí, és l'Albiol.
16: Doncs pues estem a l'Albiol, amb la Maria Fuensanta. Això ho diu bé?
17: Sí.
1: Maria Fuensanta de l'Albiol.
16: Exacte.
1: Ens situem de Catalunya, on és, això?
16: Això és...
1: Saps on vas anar, o no?
16: Sí, a prop de Reus. És a la Selva del Camp, de la Selva del Camp.
1: Allà on hi ha el Mazinger Z.
16: Sí. Mm-hmm.
1: És una dada que dona.
16: Sí. I ja està. Això. La Maria Fuensanta té 150 didals.
1: És molt o és poc, això?
16: Bueno, jo crec que acumular objectes és un tema delicat, no? Vull dir, si en tens 3 o 4, es podria dir que ets aficionat. A partir de 10, jo diria, jo et considero col·leccionista ja.
1: Carai.
16: I, però quan tens més de 50, jo crec que la gent ja comença a fer preguntes, no? I has de tenir una resposta per justificar-se. Sí. Jo no estic boig, eh? Això té una explicació. I l'explicació de la Maria Fontsanta és aquesta, escoltem-la. Per què tens tants ideals?
17: Home, la meva feina és cosir, llavors vaig començar, quan anava als puestos, a comprar didals i la gent a portar-me.
1: Ja està.
16: Ja està. No li demanis explicacions. Vull dir, sí, una persona dinàmica.
1: On els té?
16: Els tenia ja com exposats a... Bueno, tenia com un magatzem on antigament ella cosia i els tenia allà.
1: Una vitrina.
16: Sí. També em va explicar que ella va estudiar comptabilitat, però va acabar cosint perquè era el que li agradava. I vam estar intentant calcular una mica el valor de... Però és difícil calcular perquè, el valor.
1: Què val un didal?
16: Un didal, depèn, clar. Sí, jo, per exemple, li vaig preguntar que quin era el més especial per ella i això és el que em va dir.
17: Tinc un de petitet, que és de plata, que m'ho van portar a menabodes d'Andorra.
1: Mira,
16: quan fa d'això?
17: Uf, potser deu fer 15 anys o més.
16: Ara la plata està en màxims històrics, no?
17: Deu ser que sí. Doncs aquest deu valguer molt. A més, no el vendria per res, eh?
1: Mira,
16: no el vendria per res.
1: Tu li fots 1 milió d'euros ja sobre la taula i no. Diu que no, eh?
16: No. Com diria Sant Osterdan, no tots són diners. I això, a part d'això, vaig estar fixant-me en unes... Tenia com unes màquines de cosir. Jo ja sé que això anava de didals, però jo a vegades em despisto. I li vaig preguntar que m'expliqués una mica la història de les màquines.
1: Aviam.
17: Després tinc la primera que em vaig comprar, que va ser aquesta, quan me vaig casar, que va tindre de vindre el meu home a firmar les lletres, perquè abans les dones no pintàvem res.
16: O sigui, tu vas anar a comprar una màquina de cosir i va haver de venir el teu home a... Com?
17: Ho vaig comprar lletres i va vindre el meu home a firmar les lletres, perquè jo no tenia firma. I quan se van casar que vaig anar a obrir una cartilla al banc, me van dir, no senyora, vostè no pot obrir una cartilla si no ve el seu home.
1: És gros, això.
16: Fixa't, eh?
1: Sí, com parlant de didals estàs fent aquí periodisme social. Sí,
16: investigació al final. Sí. No és el meu camp, però a vegades un ha de fer el que ha de fer. Potser sóc de la generació de vidre, però a mi, que una dona amb un títol de comptabilitat no pugui obrir un compte al banc, vull dir...
1: És gros.
16: Que la gent de vegades ens diu, no, sóc de la generació de vidre, tot us molesta. Bueno, jo no entro... No entraré ja, vale? Vull dir... Bueno... S'ha entès el missatge.
1: S'ha entès perfectament. Sí. Àlex, jo només tinc una curiositat de tot el reportatge, que és com localitzes a la Maria? El treball d'investigació, per on comença?
16: Pues jo vaig penjar una història al meu Instagram, rotllo, coneixeu gent que col·lecciona didals? Moltes respostes de, bueno, és que està morta, bueno, saps?
1: Sí?
16: Ara està... Bueno.
1: O sigui, podem identificar que és una col·lecció més aviat de gent que hi han traspassat? No hi ha gent jove en el món del didal?
16: Jo no vaig trobar una persona jove em va escriure, em va dir, tinc 7 didals, i vaig dir, home, doncs potser...
1: No vas enlloc, has d'esperar tenir-ne 70.
16: Exacte.
1: D'anys.
16: Però jo entenc una cosa que sí, que va amb el temps. I això, així és com em costa, a vegades, trobar segons quins temes.
1: Home, m'ho imagino, el d'avui no era fàcil.
16: El d'avui no era gens fàcil. No.
1: Tens algun document més que puguem escoltar de la Maria?
16: Sí.
1: Aviam.
16: Sí. Bueno, això anava de didals, però vam acabar parlant de punta de coixí.
1: Sí. Molt maco.
16: Sí.
1: Aviam.
16: La punta de coixí no té a veure amb els coixins?
17: No.
16: I per què es diu punta de coixí? A la gent com jo, que anem justos, ens confon, això.
17: No ho sé. Perquè en català és punta de coixí. És punta que fas el coixí. Amb un coixí.
16: Ah, fixa't, per això es diu punta de coixí.
17: Punta de coixí. En castellà es diu una altra manera.
16: Doncs jo estava despistadíssim. Jo, com sóc del Baix Llobregat, clar, per mi és encaje de bolillos.
1: Encaje de bolillos.
16: Sí, perquè hi ha coses que les direm... O sigui, allà parlem directament en castellà, a vegades.
1: Que és el català del poble.
16: Sí. Però bueno, fem el que... Al final, el català correcte és el que es parla, no?
1: Sí.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Ara pensava que té un to de soft porn, eh?
2: Sí, una mica.
0: Té un to una mica d'encaje de bolillos.
1: Sí. Això és una raresa i molt probablement és el primer cop que sona a qualsevol ràdio del món o a qualsevol televisió. S'anomena cymbal guitar solo,
0: sí.
1: És a dir, solo de guitarra amb didal. I és literalment això.
0: És una guitarra tocada amb didal.
1: Exacte. El guitarrista Zach Atkins fa servir un didal al dit petit com si fos un slide. Segurament ho heu vist en algun estil guitarrístic, allò que...
3: Sí.
0: Quan fas córrer el dit amunt i avall de...
1: Exacte. Doncs aquest tio ha fet una evolució d'aquesta tècnica i ho utilitza fent servir el didal com a slide, sí. Curiós.
0: Mira.
3: Aviam.
0: Escolta.
3: No ho sento, eh?
0: Aviam.
4: Ara s'ha acabat.
0: Tira molt fluix. Ara. Aviam, veiem quan fa. Jo no ho sé detectar, eh?
1: Això ho fa amb el didal.
0: Ara. Doncs escoltem Zach Atkins i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la descoberta d'Empúries.

0: Esperem que no hàgiu escollit un lloc gaire calorós per anar a passejar el gos, perquè avui mireu qui tenim.
1: Qui tenim? A veure...
0: No és un husky, és un malamut d'Alaska. No el confongueu amb un husky, que el seu responsable, en Cesc de Viladrau, ens matarà.
2: Un malanut.
1: Un malamut.
0: Un malanut.
2: Un què?
0: Un malamut.
3: Un malanut de Viladrau és un heavy.
1: És un malamut, amb dues M's.
2: Vale.
1: M i M, malamut.
0: La gossa es diu Nix i és una mica vella, té 12 anys.
1: Bueno.
0: I en Cesc ens ha dit que, tot i ser una gossa nòrdica, la Nix és molt obedient i sempre, sempre, sempre ens farà cas.
2: Molt bé.
0: Això està bé.
1: Ara tinc un petit problema. És un petit detall tonto, eh? Que no tinc el guió del que hem de fer.
0: Així anirem molt bé.
1: Però no passa res, no passa res.
2: Si voleu... Ja t'ho anirem dient.
1: Si voleu, intento arrencar de memòria.
4: Però anava a dir... Però tu no ho fas sempre de memòria, tot el programa?
1: Sí, ah, sí, sí,
4: això,
1: sí, sí, sí.
4: Raro que... Sí, sí, sí. No d'això.
1: Ara, ara, moltes gràcies, Albert Sayós.
2: Molt bé, Albert Sayós.
1: Ara ja, quan vulgueu, podem començar, eh?
0: Vinga. Endavant.
1: Arrenqueu, arrenqueu. No, què fa el tècnic a marxar? No pas de... O sigui, he dit jo un moment de que no tenia el guió i la gent ha aprofitat per anar a fer el cafè, eh?
4: Així és això, escolta. Així és això. La gent només espera que paris.
1: Per on passejarem el gos, Arnau?
5: Doncs després de les guerres napoleòniques, l'imperi britànic s'ha consolidat com una potència mundial i ha estès la seva influència pels 5 continents. L'època victoriana és una època idònia per a l'exploració, una època en què la poderosa

0: La Royal Navy i els seus intrèpids mariners es llancen al mar a la recerca de noves rutes comercials.
1: No m'hi fotria pas jo aquí, eh?
2: Tampoc,
3: ni boig.
1: Hòstia de Déu, eh?
3: Ni boig.
1: Ara, sabent que ja els barcos funcionen bé, ja no hi aniria, quasi
3: ara,
1: bé.
3: Ara. Ara seria com si anessis a Mart, eh?
1: Sí, senyor.
3: És el mateix.
1: És el mateix.
3: És el mateix, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Ah, anem a mar. Oh, oh, sí, bueno.
4: No, t'hem entès, eh? Vull dir, no cal ara que ens facis tot un jet.
1: Sí, exacte. Anem arrencant, que ja anem prou tard per culpa meva.
0: L'any 1845, la Marina Britànica organitza una expedició cap a les glaceres de l'actual Canadà. L'objectiu és ambiciós, trobar una ruta més curta per enllaçar l'oceà Atlàntic amb l'oceà Pacífic a través de l'Àrtic canadenc.
1: Avui passegeu... Hòstia, estic fi avui, eh?
4: Sí, avui anirem bé, eh?
1: Avui passegem el gos per l'expedició perduda de Franklin. El passeig amb l'Onyx comença a la Gran Bretanya, en un port naval situat al riu Tàmesi. Els mariners feinegen amunt i avall, preparant els últims detalls de l'expedició. Saben que la missió és important i cal tenir-ho tot a punt. L'any 1845, l'única via marítima que connecta l'Atlàntic amb el Pacífic és pel sud de l'Argentina. Els britànics pensen que una altra ruta viable podria ser pel nord de l'actual Canadà.
4: Segur que sí.
1: Però comprovar-ho implica molts perills. Tempestes, icebergs, temperatures extremes... A més, no tenen una cartografia prou acurada de la zona per refiar-se dels mapes.
4: Bueno, no crec que sigui important.
1: És uns metres amunt, uns metres avall.
4: Ja ho trobarem, no?
3: Però has d'anar mirant a l'horitzó i dius cap allà.
1: Cap allà.
3: Cap allà.
1: Darrere el Capravo.
3: Ara.
1: En una missió tan perillosa com aquella, un malamut com l'Onyx ens pot ser de gran ajuda. Els mariners estan molt contents de saber que l'Onyx els acompanyarà. Saben que un gos nòrdic al mig del gel els pot salvar la vida. Clar. Els tripulants estan carregant les últimes provisions i comprovant tot l'equip. Només hi ha un petit detall que encara s'ha de solucionar. Una cosa sense importància, eh? Falta saber qui serà el capità de l'expedició. I ves per on. Cap oficial britànic vol fer-se'n càrrec. Ho han proposat a quatre oficials i tots han dit que...
4: Ei, moltes gràcies, eh? Moltes gràcies per l'oferta, però és massa perillós. No, em fotreu, no?
5: No, home, pensi que si la missió és un èxit, vostè passarà la història.
4: Sí, bueno. Bueno, i si la missió és un fracàs, què, eh? També passarà la història. Ho sento, però és massa arriscat.
5: Oh, no veu que amb aquesta... amb la tecnologia d'avui en dia, aquesta mena d'expedicions són bufar i fer ampolles.
1: L'administratiu de la Marina Britànica es refereix a la tecnologia dels vaixells. Aquesta expedició comptarà amb dues embarcacions d'última generació. L'HMS Erebus i l'HMS Terror.
4: Hòstia, és que un dels vaixells es diu Terror.
1: Sí.
5: El nom potser no és gaire encertat.
1: Home, Gota.
4: No, ja li dic jo que no.
1: Gota.
3: Fa por, eh?
1: No, jo no hi pujaria.
4: No.
5: Però no pateixi, amb aquesta tecnologia l'expedició serà un passeig.
4: Sí, bueno,
5: serà com passejar un gos.
1: Realment, els dos vaixells estan molt ben equipats. Tenen un innovador sistema que filtra l'aigua del mar i la fa potable. Amb aquest invent, els mariners ja no s'hauran de preocupar per les reserves d'aigua dolça. I atenció a l'altra novetat. Són dos vaixells de vela que també incorporen un motor de vapor. És un motor auxiliar que pot fer navegar el vaixell a 8 km per hora.
4: Hòstia, 8 km per hora? Em volcanem amb això?
1: Sí, al contrari. És un motor que pot anar molt bé per moure's per l'Àrtic, ja que hauran d'anar a poc obrint-se pas pel gel.
4: A veure, ho sento, eh? Però aquest cop em quedo a terra. Digue-li a sa majestat la reina Victòria que em sap greu.
1: Al final, després d'uns quants intents, la Marina Britànica per fi troba un capità. L'afortunat serà Sir John Franklin, de 59 anys, un veterà de diverses guerres, un oficial de marina experimentat.
6: Yep! Hola a tothom!
7: Ei, què tal?
6: Què? Hola. Què s'ha de fer aquí?
5: Oh, Sir John, estimat amic, sí. Pensi que si la missió és un èxit, vostè passarà la història.
6: Ja estic fotent de capità, eh? Estic fotent de capità.
1: Sí.
6: Tu que és una cosa important,
1: bon paper,
6: eh?
1: Avui bon paper.
6: Avui em lluiré.
1: Fes-ho bé.
6: Sí. Calleu! Tu, això està molt bé, eh? Quina és la missió? És que m'han cridat l'última hora i encara no sé què he de fer.
1: L'administratiu de la Royal Navy li explica els detalls de la missió al capità. Li diu que tindrà uns vaixells molt ben equipats, que serà com passejar un gos. Això sí, un passeig una mica llarg. Està previst que l'expedició duri un any.
6: Un any?
1: Sí.
6: Un any, a dir? Hòstia, Verge Santa, això hauria d'haver consultat amb la meva dona, eh?
8: Però què has dit, desgraciat? Un any?
6: Sí.
8: Però com cony vas estar-te un any fora de casa?
6: Bueno, és que m'han dit que passaria a la història, eh?
8: Oh, a la història, per tros de soca passaràs a la història.
6: Yeah.
8: Sempre fots el mateix. Ja, mira, és que m'ho va dir la meva mare, quan m'ho va dir quan ens vam casar. No t'hi casis.
6: I la teua mare,
8: què?
6: N'estic fins als...
8: No, què vols dir?
6: Val més que calli, perquè encara hi ha un disbarat i no vull discutir abans de marxar.
8: Calla.
1: Sempre sou el mateix matrimoni.
8: Molt ben avinguts.
6: Arribarem lluny, arribarem lluny.
1: D'aquesta manera, l'expedició del capità Franklin surt d'Anglaterra cap a l'Àrtic.
0: Vinga.
1: ...134 mariners, oficials i una gossa de Viladrau formen la tripulació. Està previst que l'aventura duri un any, però heu de saber que els vaixells Terror i Erebus porten previsions per passar 3 anys fora.
6: Molt bé.
1: A la bodega hi ha 2 tones de tabac, 15.000 llaunes de menjar en conserva i 7.000 litres d'alcohol.
6: 7.000 litres d'alcohol, eh? Molt bé. Com voliu que digués que no? Heu vist la bodega que porto?
1: Val més que el capità deixi de mirar els licors i pugi a coberta perquè tot just acabem de sortir d'Anglaterra, que ja comencen els problemes. 5 membres de la tripulació es troben malament. Presenten febres i vòmits.
4: Capità, em trobo malament, eh? Vull dir, hòstia, he tret tot el sopar per la borda.
6: Passa res, passa res. S'han marejat una mica. Mira, farem una parada tècnica.
4: Sisplau.
1: A l'altura de Groenlàndia decideixen descarregar els 5 malalts a terra ferma, a un assentament que hi ha a l'illa. Des de Groenlàndia, els 5 mariners que estan fotuts seran transportats en un altre vaixell cap a Anglaterra. Paperàs important d'aquests 5 homes,
4: sí, molt bé. Bravo.
6: Tens 2 minuts d'anar en barco i ja fora.
1: Fora. Sí. Ara sí, la nostra tripulació s'endinsa a territori desconegut. Aprofiten els mesos que queden d'estiu per fer tants quilòmetres i endinsar-se entre icebergs. I de moment pinta bé. La nostra gossa, la Nix, s'ha adaptat a la vida a alta mar i els ànims de la tripulació són bons. Com més fred fa, més contenta està la gossa. Recordeu que és una malamuta.
4: Ah.
1: Una malamuta d'Alaska.
4: I de Viladrau.
1: No.
6: Una malamuta. No.
1: Mira com la teva mare. Ai. Bueno, anem a coses serioses, sisplau. Arriba l'hivern. Amb el fred, l'aigua del mar queda completament glaçada i els 2 vaixells queden aturats, encallats en un mar de gel.
4: Capità, ens hem quedat ben encallats. Està tot glaçat.
1: No passa res, eh?
6: Passa
1: en
6: res.
1: Principi era part del pla. Durant els mesos d'hivern, el capità Franklin sap de sobres que els 2 vaixells quedaran enmig del glaç. Han d'esperar que arribi el bon temps per poder-se moure un altre cop.
4: Collons, i ara què hem de fer? Quedar-nos aquí sense fotre res?
6: Paciència, home, paciència. Cantem una mica. Com serà el mar?
4: Collons, ben glaçat.
1: Hòstia, que es cartarà llarg.
4: Ben glaçat.
6: Hem d'esperar que faci més bon temps, clar, que vols fotre, si no.
1: No, esperar.
6: Hem d'esperar.
1: El capità sap que aquest és el moment més delicat de l'expedició. S'han de passar uns quants mesos parats, esperant el desglàs.
6: Clar.
1: És important conservar la calma i distreure's. És per això que els vaixells també tenen una extensa biblioteca amb llibres de tota mena.
4: Així, bueno.
1: Llàstima que la majoria dels mariners són ben analfabets.
4: I no teniu un parxís o unes cartes? A part dels oficials, aquí no sap llegir ni Déu, eh?
6: Home, va, és que sempre us queixeu, eh? Si no teniu feina, per què no teniu feina? Si teniu feina, per què teniu feina? Si no sabeu què fotre...
1: Llegiu.
6: Llegiu, o foteu foc als llibres i us escalfeu i ja està.
1: En aquell primer hivern allà encallats, qui millor s'ho passa és la nostra amiga Nix. Ella és l'única que està adaptada a unes temperatures que poden arribar als 50 graus sota zero. Encara que els vaixells tinguin sistema de calefacció i estiguin equipats, en aquelles condicions tan dures, qualsevol error pot costar la vida als mariners.
4: Capità, ja fot dies que noto que aquest menjar ha fotut una pudor estranya.
6: Ara el menjar? Hòstia, és que no us està res bé, eh?
4: Aquestes llaunes, jo crec que estan podrides.
6: I tant, que estan podrides.
1: La cosa va de veritat. Al cap d'uns dies es moren 3 mariners.
6: Apa.
1: La tripulació ha detectat la causa de les morts. Les conserves s'estan fent malbé.
6: Ara, com vols que es facin malbé les conserves si estem a 50 sota zero?
1: Noi, el problema es veu que és l'estany que han utilitzat per segellar la llauna. L'estany s'ha filtrat cap a dins i l'ha contaminat el menjar. En altres paraules, aquelles llaunes, amb més que menjar, ara mateix contenen verí.
6: Se'ns ha complicat una mica el passeig.
1: Una mica sí, eh? Ens hem cardat d'aquells 5 que han marxat al principi i...
4: Pogués ser un d'aquells 5?
1: Sí.
6: Però això girarà. Això s'arreglarà.
1: De manera paral·lela, a 5.000 quilòmetres de distància, la Jane Franklin, la dona del capità, té el pressentiment que alguna cosa no rutlla. És per això que decideix fer una visita a les oficines de la Marina.
8: Aquesta gent em sentiran. Escoltin, a veure l'expedició del meu marit ja fa un mes que hauria d'haver tornat.
5: Senyora Franklin,
8: què?
5: Ja li he dit que no hi ha cap motiu per preocupar-se.
8: No sé.
5: Aquests viatges solen durar més temps del previst. Estigui tranquil·la, dona. S'han endut menjar enllaunat per aguantar 3 anys.
1: Això és veritat. És veritat, senyora?
8: Sí,
1: els 2 vaixells tenen provisions de sobres per aguantar 3 anys. Llàstima que ara mateix, si et menges una llauna de les que porten, et mors l'endemà. Però si no fos aquest petit detall...
4: És una tonteria, això, també.
1: Això és una tonteria.
4: Fixar-te amb això, també són ganes d'anar
1: a buscar problemes. És anar a la lletra petita, també. I al final, les provisions hi són per 3 anys.
4: Llavors no us queixeu.
1: Quan arriba l'estiu de 1845, la situació de l'expedició de Franklin és bastant fotuda. Per acabar-ho d'empitjorar, aquell estiu és molt fred i el gel no es desfà.
3: M'acaso.
1: Els dos vaixells continuen encallats. Sort en tenim que la Nix és una gossa adaptada al gel i els pot ajudar. Si no fos així, ja faria dies que els mariners l'haurien matat i se l'haurien cruspit. Cada dia que passa, els tripulants estan més i més dèbils i comencen a caure com mosques. Un dels que mor és el mateix capità, John Franklin.
3: Hòstia, hòstia, ui, que no sàpiga la meva dona. Amb la mala llet que gasta. Ui!
1: No li diguis, no li diguis que t'has mort. No li diguis.
8: No,
3: no li diré pas.
4: Dissimula, dissimula.
1: Dissimula. Oh. També jo t'havia vist viu i de viu a mort tampoc hi ha gaire.
3: Cago, t'he pensat que tenia un paper ben parit aquesta vegada.
1: Sí, noi. Tot apuntava que avui feies de capità, eh?
3: Sí, sí.
1: Doncs goita, mort.
3: Ah, mort, mort i encallat al mig del gel.
1: La resta que queden vius intenten una acció desesperada. Abandonar els vaixells, agafar els trineus i marxar cap al sud a través del gel i la neu. Aquí és on la nostra gossa, la Nix, entra en acció. Encara que sigui una gossa velleta, té l'instint d'estirar un trineu a dins seu. Amb la seva força, els pot ajudar de valent. És un viatge pel gel sense un rumb gaire clar. Els supervivents volen anar cap al sud a veure si estan de sort i troben algun assentament esquimal.
4: A veure, perquè ben bé cap on anem.
8: Tira!
3: Tu vés tirant!
8: Tira!
3: Tinc la mateixa veu que el capità, però no sóc ella.
8: Vale.
4: Era mort, el capità.
3: Sí, tu segueix a la gossa.
1: Alguns mariners es troben tan malament que els han de carregar sobre els trineus per continuar la travessa.
3: Això és preciós.
1: Això és molt maco.
3: No abandonar el teu company, que està en una situació difícil. Que ningú es quedi enrere.
1: Això és preciós, sí. Però els ferits pesen massa. Ah. Al final, els supervivents prenen una decisió dràstica. Abandonen els ferits al mig del gel.
3: Oh, collons, això és molt lleig.
1: Això és lleigíssim.
8: Va,
4: a veure, tu m'haguessis abandonat al mig del gel si estigués ferit?
3: A veure, estàs fent un personatge, eh? O m'ho dius com a fer alfaixades, això.
4: Bueno, o sigui, que hi ha una diferència. Vull dir, si fos... A veure una cosa, ja m'ho estàs fotent en dubte. Si fos fer alfaixades, què faries?
3: Bueno, m'hauria de rumiar. Depèn. Estàs molt cardat o no?
4: Ja, Caio, tens una altra taula?
1: No.
4: No,
1: bé, és...
3: Bueno, trucut a la teva dona.
1: Eh? En situacions límits no sabem ningú què faria aquí.
3: No se sap.
1: Jo no sé pas si...
4: No, jo sí.
3: Jo t'aprecio.
4: Collons, jo marxaria.
1: Marxaria.
4: Jo faria tot sol. Però ho dic a la primera, sense dubtar, saps què vull dir?
1: Doncs és el que fan, abandonen els ferits. Bueno, els donen una tenda, una mica de fusta per encendre un foc i els hi prometen que tornaran a buscar-los.
4: Va, nano, vinga, va, et deixem una mica de fusta aquí i ja ho tindràs fet.
8: Però vindreu, oi?
3: I tant.
4: Home, quan aconseguim ajuda, venim a buscar segur.
8: I no us emporteu la gossa, deixeu-la aquí que em faci companyia.
3: No, és que la Nix ens va molt bé per estirar el trineu, sí. Eh?
8: Tornareu.
4: I tant.
8: Ja marxeu?
3: No, però demà passat...
4: O l'altre, l'altre.
8: Veniu, eh?
4: Sí, pesat.
3: Oh, moren.
8: Què has dit?
1: Mentre els mariners lluiten per sobreviure a Anglaterra, la vídua del capità, que a hores d'ara encara no sap que és vídua, la Jane Franklin, comença una campanya mediàtica per Londres. Vol pressionar el govern i canviïn un vaixell de rescat.
8: Han passat 3 anys des que l'expedició del meu marit va marxar, eh? No sé, potser que ja anéssim fent alguna cosa, no?
5: No es preocupi.
8: No estem preparant
5: una expedició per anar-los a buscar.
8: Ah.
5: Pensi que la reputació de la Marina està en joc.
1: L'ajuda de la Marina Britànica arribarà tard. Molt tard. Els pocs homes que encara continuen tirats pel gel es veuen obligats a menjar les últimes llaunes enverinades. Has de tenir molta gana.
4: Ara anava a dir.
1: Si ho saps, que et moriràs, has de tenir molta gana.
4: Em moriré de gana.
1: Però deixa'm cardar aquesta tonyina.
4: Menja d'això, clar.
1: Els últims supervivents també es veuen forçats a cometre actes de canibalisme amb els cossos dels seus companys morts.
8: Hosti, noi.
1: Això és el de menys. Jo, si em moro, se'n podeu menjar, ja us ho dic.
4: Sí.
1: Jo i content que se'n mengeu vosaltres.
4: Les costelletes?
1: Sí.
4: Així a la brasa?
1: Sí.
4: Costelleta de peio?
1: Sí. Jo, si es pot triar, em quedo en xuriguera.
4: Ja, sí, home, aquí ja t'hi.
3: Et recomano el rabo.
1: Anys més tard, la Marina va trobar les restes de l'expedició. Evidentment, tots els seus integrants van morir de fam, de fred o bé intoxicats per les maleïdes llaunes en mal estat. Aquesta ha sigut la història de l'expedició de Franklin, la missió polar més desastrosa de tots els temps.
8: Jo avui no sé si preguntar-ho, eh? Però, no, clar, què se n'ha fet a l'Anix?
1: L'Anix, eh?
3: Ai.
8: Què?
1: L'Anix, l'Alaska Malamuta. La Malamuta de l'Alaska.
3: Ai, ai.
1: Sabeu que és una gossa que estava...
8: Està adaptada.
1: Preparada per aguantar aquelles temperatures.
8: Estava contenta a 50 graus.
1: Doncs heu de saber que malauradament també ha acabat sucumbint.
8: No!

0: L'Enix ha fet tot el que ha pogut per salvar l'expedició. Un malamut d'Alaska serà el teu millor amic si estàs enmig del gel. Però en aquest cas no ha sigut suficient. Ens sap greu dir que l'Enix ha servit d'aliment pels últims mariners.
1: No!
2: Apa!
1: No, home, no!
0: D'aquesta història només han sobreviscut els 5 que es van quedar a Groenlàndia al principi del viatge. Els primers que es van trobar malament.
2: Quina sort, eh?
0: Si no...
2: Quina sort!
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres. I amb el vostre esperit.
3: Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. El Marroc frustra un intent de desenes de migrants que volien entrar a Ceuta. L'incident ha passat en una zona muntanyosa i arriba quan centenars de policies estan desplegats a la zona per evitar una nova entrada massiva, com la de fa dues setmanes. Mentrestant, al costat espanyol de la frontera, la situació aquest matí és tranquil·la. Més enllà del blindatge de la ciutat, la situació dels menors no acompanyats continua pendent de resoldre's. Les ONGs calculen que n'hi ha entre 3 i 4 mil. Des de la Fundació Suracoge lamenten la lentitud de resposta de les administracions 15 dies després de l'entrada massiva a Ceuta. Per contra, posen en valor el paper dels veïns i veïnes, molts dels quals s'han bolcat per ajudar els joves que s'apleguen als carrers de la ciutat. José Miguel Morales, director de l'ONG, en declaracions a 3CAT Info.
3: Nosotros queremos subrayar que, aunque ha habido incidentes, en general la reacción de la población de Ceuta ha sido bastante encomiable, sobre todo en aquellos barrios más humildes, como el Príncipe o Rosales, que ha habido un auténtico movimiento vecinal de entender que a la gente había que darle de comer, independientemente de que fuesen volver a Marruecos o no.
2: Més notícies que repassem amb la Maria Guixà. Puja a 9 el nombre de morts al Líban per un atac de l'exèrcit israelí, un dels més mortífers des de finals de juny, segons fonts oficials libaneses.
4: Entre aquestes víctimes mortals hi ha dones i hi ha nens. De fet, el primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha denunciat a través d'una piulada que els morts en l'atac no són infraestructura militar. També hi ha 3 ferits. El Líban i Israel van signar un acord el mes de juny amb mediació dels Estats Units que, sobre el paper, acabava amb les hostilitats mentre es negocia una pau estable al país àrab.
2: Les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen a les administracions accions més contundents per protegir-les de les altes temperatures.
4: Demanen, per exemple, que es creïn refugis climàtics específics per a aquestes persones i lamenten que alguns recursos d'ajuda específica per a aquest col·lectiu tanquin ara per vacances. Sara Girón, responsable de l'equip de carrer de la Fundació Arrels.
5: Necessitem refugis climàtics adaptats per persones sense llar, que tenen unes característiques diferents i que necessiten professionals que els puguin atendre. No podem fer responsabilitat a la bibliotecària de la biblioteca de l'ESEPS per poder donar servei a persones sense sostre.
2: La Universitat de Barcelona es torna a situar entre les 200 millors del món, segons el rànquing de Xangai, que avui s'ha donat a conèixer. A més, és l'única de l'Estat que està entre aquestes 200.
4: En el llistat de les 500 millors universitats del món, l'Estat espanyol hi té 12 centres, entre els quals la Universitat Autònoma de Barcelona i també la Universitat Pompeu Fabra. Un cop més, el rànquing mundial el lideren les universitats nord-americanes. Les primeres posicions són per Harvard, Stanford i l'Institut de Tecnologia de Massachusetts.

0: I la Seu d'Urgell viu avui l'última representació de la temporada del Retaule de Sant Ermengol, la representació de la vida d'aquest bisbe, que ja és un símbol de la ciutat. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, bon dia.
1: Bon dia, sí, és un dels actes culturals més importants de la ciutat i ja s'ha convertit en més que una tradició. Xavier Piguillem és el seu director artístic.
2: És un espectacle de gran format que explica, com es diu habitualment, la vida i miracles del bisbe Sant Ermengol, de la Seu, tot el que va fer durant tota la seva vida, tant des del punt de vista religiós com des del punt de vista de treballar pel comtat i per la gent fent coses d'obra civil i d'ensenyament. I la veritat és que és una tradició molt maca i que gràcies a la il·lusió de la gent es pugui anar mantenint i el públic estigui cada vegada frisós per venir a veure-la.
1: Són 15 escenes d'una hora i mitja de durada i la participació d'un centenar d'actors i tècnics voluntaris de la Seu i voltants. El Retaule ja prepara una edició molt especial per l'any que ve, quan es compliran 70 anys de la primera representació. Joaquim Albalate, Catalunya Ràdio, La Seu d'Urgell.
0: Esports, en Roger Nau.
3: Doble medalla catalana als europeus d'atletisme que es disputen a Birmingham, al Regne Unit, totes dues a la disciplina de marxa. La primera d'or l'ha aconseguit el marxador de Gavà, Pol McGrath, m'agrada la mitja marató. Després de la prova ho ha valorat així al portal Carrer Lliure.
4: Sí, bueno, problemes físics als últims 5 quilòmetres, però sabia que tenia una distància considerable i crec que tenia això, 20-15 segons, i sabia que em trobava bé, em trobava no, amb força, però els tenia l'inscripcional una miqueta durit, però bueno, important que s'ha guanyat i estic superfeliç.
3: La segona medalla catalana se l'ha penjat Raquel González, ha estat de bronze a la prova llarga, la marató. I mentrestant, el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al PSG, el davanter valencià. De fet, ja s'ha entrenat aquest matí sota les ordres de Luis Enrique a París. Ha signat fins al 2031 pel club francès, que pagarà 50 milions d'euros pel traspàs al Barça. I tot plegat el dia que comença el campionat de Lliga amb els dos primers partits. A la Vesqueta ha fet 8:15 del vespre i Sevilla-Rayo 10:15. L'Espanyol s'estrena demà a les 7 de la tarda a casa contra el Llevant.
5: Fins aquí les notícies.
6: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
7: En el món del menjar hi ha molts conceptes estesos i sobreentesos que no necessiten massa explicacions perquè, de fet, ja formen part del nostre imaginari. Un d'ells són un parell de paraules en anglès, slow food. Slow food és gairebé un leitmotiv i el seu creador va ser el gran Carlo Petrini, que malauradament va morir la matinada de divendres als 76 anys. Petrini va néixer al nord d'Itàlia, al Piemont, a una zona on cuinen la peperonata, que és un plat a base de pebrots. Ens ho explicava fa uns anys quan va visitar Catalunya. Allà fan peperonata perquè els pebrots són molt bons, petitets i dolços. Però quan va visitar la regió Petrini fa anys i va demanar peperonata en un restaurant, hi va notar un gust diferent. Va preguntar d'on eren els pebrots i li van dir que d'Holanda, perquè els pebrots holandesos són més barats i no es fan malbé tan ràpid. I la resta de la història, doncs ja la coneixem, que es perdin productes autòctons no només passa a Itàlia, sinó que passa a tot el món. Amb aquesta essència de mantenir la biodiversitat va fundar el moviment Slow Food, un anglicisme que de bon gust tots hem incorporat. Menjar lent seria la traducció literal, que amaga de fet un munt d'idees carregades de política.
8: En los últimos 60 años, 50, 60 años, la comida perdió valor. La comida es solo precio. El valor es muy importante. El valor son la gente que trabaja en el campo, que transforma. El valor es paisaje, el valor es medio ambiente. Ahora la comida es solo mercancía. Commodity, commodity. Esto es una locura.
7: Petrini era un savi beligerant que ens interpel·lava sempre. Prendre consciència que la tria dels productes que mengem no és una fotesa, deia. Menjar el que sigui de temporada, el que s'hagi conreat el més a prop possible, el que millor sabor tingui i pagar un preu just pel valor que té. Aquest, de fet, és el seu llegat, que també pren forma amb tot de restaurants repartits pel món que llueixen amb molt d'orgull aquell cargolet, potser l'heu vist alguna vegada a la porta del restaurant, que simbolitza el moviment Slow Food. Com una manera de dir, volem preservar el nostre patrimoni culinari, intentant cuinar amb allò que tenim més a la vora, donant valor als pagesos i respectant les temporades, com deia el mestre Petrini.
5: Un restaurant caníbal a Berlín.
7: Gerard Jubany, com estem?
9: Molt bé.
7: Molt bon dia.
9: Molt bon dia. Em sembla molt bé que li haguem dedicat la portada al Petrini.
7: Sí.
9: Perquè s'ho mereix.
7: I tant. I ara penso que el cargolet aquest de l'Slow Food ens el podríem posar nosaltres també, aquí a la porta de l'estudi. No?
9: És veritat, no tenim cap adhesiu d'aquests que ens recomana alguna guia o alguna cosa d'aquestes.
7: Però aquest ens simbolitzaria bastant, força bé.
9: Sí. Ens ho posarem.
7: Amb permís de Petrini potser el podríem demanar.
9: Escolta'm, ara estava pensant que el cap de setmana que ve hem de fer la festa aquella del 3CAT en viu.
7: Hem de fer, sí, i serem.
9: Som
7: uns dels que hi serem. Sí. Home, esteu tots convidats, ara pensava, tots els nostres clients, si volen venir, si voleu venir de públic i participar a totes les activitats que s'organitzaran, doncs encara em sembla que podeu aconseguir invitacions gratuïtes, perquè dimecres que ve, que és dia 27, a les 8 del vespre, es posarà a disposició una nova tongada de tot això.
9: Sí, perquè es van acabar les primeres invitacions i em posaran més a disposició de qui vulgui venir.
7: Sí.
9: Perquè, escolta'm, això el cap de setmana que ve serà una cosa bastant guapa. Ho farem a l'Anella Olímpica, on hi haurà instal·lats 5 escenaris per fer-hi continguts en directe, entre ells aquest programa.
7: Sí, oi tant. Sí?
9: Hi haurà cuiners com en Marc Ribas, l'Arnau París, la Gessamí Caramés o la Paula Alós, que cuinaran en directe, per exemple,
7: sí, ja
9: per fer referència a coses que ens interpel·lin directament aquest programa.
7: I nosaltres estarem a l'escenari del Cuines, per cert, és a dir, que aprofitarem també per cuinar una mica, de fet ho farem
9: per
7: amb l'Arnau.
9: Una mica.
7: Sí, ho farem amb l'Arnau París. I mira, tinc la sensació que aquest programa que farem li hagués agradat molt al Carlo Petrini, perquè el farem sobre malbaratament alimentari.
9: Veus?
7: Vindrà Toni Massanés, Eloi Cordomí, a Mireia Ribas de la Fundació Espigoladors. Bé, us hi esperem.
9: A
7: tots ells convidats dissabte. I avui aquí convidem el restaurant Caníbal.
9: Doncs mira, potser hauríem de començar convidant l'Eduardo Mendoza, no per parlar de Sant Jordi, ni molt menys, sinó perquè necessitem notícies de GURB.
7: Ai, sí, gran llibre, però encara no sé per on vas.
9: Sí, perquè a GURB, al poble, és on es troba la planta fins ara de Pasqual, que ha estat venuda a Casa Tarradellas.
7: Ai, sí, perquè, segons van explicar-nos fa setmanes, a partir d'ara s'hi farà mozzarella.
9: Exacte. Però què passa? Que en aquesta planta de GURB també s'hi envasava llet de la marca Llet Nostra, que amb el canvi de propietat ha hagut de traslladar aquesta fase del procés de producció fins a les instal·lacions de Pasqual a Aranda del Duero. Això és a Burgos.
7: A Burgos, uns quants quilòmetres d'aquí, I aquí és on comença, diguéssim, tot el malentès, per dir-ho d'alguna manera.
9: Perquè hi ha hagut cert enrenou per aquest moviment de Llet Nostra, que des d'algun sector s'ha interpretat com una mena de deslocalització o que Llet Nostra abandonava els productors catalans, i no és així. El trasllat a Burgos és temporal fins que es trobi una solució aquí a Catalunya i, mentrestant, Pasqual es fa càrrec de la despesa addicional que suposa el trasllat de la llet de productors catalans fins allà per ser envasada i tornar cap aquí. De manera que, en principi, aquest moviment no té per què afectar el preu de la llet.
7: Exacte. Queda tot ben explicat, és a dir, que no cal que llencem a la foguera els nostres amics de Llet Nostra.
9: Sí.
7: I si ve l'Eduardo Mendoza, que el convidem?
9: Doncs a un pa de Sant Jordi, per exemple.
7: I tant. Ens el faria Daniel Jordà gustosament.
9: Sí.
7: I qui més convidem al restaurant Caníbal avui?
9: Un neandertal.
7: Ah.
9: De l'època, Vull dir, no estic fent ara cap referència irònica a cap col·lectiu, ni a cap cos policial, ni res de tot això.
7: Home, doncs res, si algun neandertal està escoltant el programa, queda convidat. Em vaig veure un parell, em sembla, al Museu de la Ciència, que hi vaig estar el cap de setmana passat.
9: Ah, sí,
7: i allà
9: està molt bé. M'encanta anar-hi de tant en tant.
7: Sí,
9: a veure, vas veure la capibara?
7: I tant, home. Només el cabet, però sí, la vaig veure.
9: Sí. Doncs ens agradaria conversar amb el nostre Neandertal sobre el descobriment que ha fet un equip d'investigadors liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona, que m'ha semblat molt interessant. Els Neandertals menjaven marisc, sabien com obtenir-lo i, per tant, coneixien bé el medi marí. Estem parlant de Neandertals de la península Ibèrica de fa uns 115.000 anys.
7: Oh, caram, tu.
9: Sí, s'ha arribat a aquesta conclusió a partir de les troballes de restes humanes de l'època a la Cueva de los Aviones, això és a Cartagena, a Múrcia. A partir de les restes se n'ha pogut descobrir la dieta i han pogut precisar que el major consum de marisc era els mesos de fred, entre novembre i abril.
7: Ai, i quin marisc consumien?
9: Doncs mira, llagosta no. Ja. Sobretot s'han trobat restes de cargolines i d'una cosa que es diu com l'apa rovellada o l'apa ferrosa, depèn. I a què respon aquest consum de marisc? Doncs a una qüestió pràctica. No és que fossin del morro fi a aquella època. A l'hivern, aquests neandertals, que eren nòmades, es movien per zones costaneres que tenen climes més benignes que l'interior i, per tant, accedien més fàcilment a aquests mol·luscos.
7: Queda entès. Crec que la Sandra Lozano ens està escoltant atentament. I a què convidem el neandertal, si és que ve?
9: Mira, cargolines avui no en tenim, però aprofitant que aquest cap de setmana se celebra l'aplec del cargol a Lleida, doncs li podríem fer uns cargolets a la llauna.
7: Oh, que bé. Burgos, Múrcia... I on anem ara? Encara tenim un últim convidat.
9: Mira, hauríem de convidar, no sé, en Donald Trump o el líder del règim dels ayatolars de l'Iran, que ara no recordo com es diu.
7: Khamenei.
9: Sí,
7: el fill.
9: El pare. Doncs convidarien Trump i aquest home per explicar-los que per culpa seva, alerta, les bosses de patates fregides i altres snacks al Japó s'han quedat sense color.
7: Amb el que els agraden a ells, les coloraines...
9: Les coses llampants...
7: Clar, lletres, colors, fotografies...
9: Doncs tots aquests envasos que fins ara eren de coloraines...
7: En blanc i negre, ara?
9: Blanc i negre. Ostres. Sí, sí, el vermell, el groc, el verd llampant, tot això, ara és blanc i negre. I per què? Doncs per culpa del bloqueig de l'estret d'Hormuz, que ha provocat que aquesta gent no subministri nafta. Nafta és un derivat del petroli molt utilitzat per la fabricació de tintes. I és per això que l'empresa... es diu Calbí, entenc, la gran líder en l'elaboració d'esnacs al Japó, ha pres aquesta decisió que ha deixat sense color el món de l'esnac.
7: Ja.
9: Dramàtic,
7: Sí, danys col·laterals, ja t'ho diré. Sí, poca cosa. Pensant ara aquesta setmana que ha transcendit que pujarà un 30%, oi, el preu de fruites i verdures per culpa també justament d'això. Passa res. Sí, està en blanc i negre, escolta. I el Trump i el Moctabà, a què els convidem?
9: Doncs mira, si desbloquegen l'estret d'Hormuz, els convidaria una bossa de patates, tu.
7: I adéu.
9: I adéu.
7: Ja en tenim, nosaltres no tenim tants coloraines. Ara està pensant en marques que no direm, però bé, ja els tenim a tots. Eduardo Mendoza, Donald Trump, Khamenei i un neandertal. Ai, senyor. I la Dolors, va.
10: Bon dia, ben tornats.
9: Hola, gràcies.
7: Bon dia, Dolors.
10: Us vaig trobar a faltar la setmana passada.
7: Us
10: canto. Hem preparat una amanida de patata i
9: aquesta
10: crítica astronòmica a l'estil alemany. Un puré de formatger que gratinem al forn amb molta mantega i uns panadons farcits d'escriptor gironí. I com a plat fort us podem oferir una historiadora a la graella amb patates rosses, un cap i pota amb tripa de gastrònom o bé un arròs de conill i sommelier al birranci. Que es ve més de gust.
9: Jo és que sóc molt de cap i pota, eh?
7: Menuts, eh? Fem menuts, que fa temps que no en lluïm cap per aquí. Va, cap i pota.
10: Fantàstic! De seguida el cap i pota amb tripa de gastrònom. Al restaurant Caníbal no heu de patir per aconseguir taula. No tenim límit d'espai. L'únic patiment és saber si en sortireu. Un restaurant caníbal a Berlín, amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio.
7: I avui el restaurant Caníbal fa oloreta de formatge. Podem dir tuf, Xevi Miró? Tuf és, tindria una connotació negativa? No té per què, no? Entenc que... Oh. Què tal? Bon dia.
11: Bon dia. Jo crec que tuf sí. A mi l'olor de formatge m'agrada.
7: Sí?
11: Per mi és olor de formatge.
7: Olor de formatge. Doncs ho deixarem així.
11: Formatges extrovertits, m'agrada.
7: I també ens acompanya, com sempre, quan ve Xevi Miró. Ja ho sabeu, Filip Regol, com estàs?
12: Bon dia. Ben tornat. Gràcies.
7: Has superat tots els viatges, sí?
12: Sí, hi havia cosa per superar.
7: Sí. També gastronòmicament, no?
12: Sobretot.
7: Per digerir. I Toni Massanés, com estem? Director de la Fundació Alícia. Molt bon dia.
13: Bon dia, Paula. Estàs molt guapa. Que t'has aprimat?
7: No.
13: Ah.
7: Ah, ja sé per què ho dius. Però bé, la meva cara no té res a veure amb el cos. Però sí. Avui això ho diu el Toni perquè estem una mica inspirats. No sé si vosaltres heu vist aquestes imatges amb aquest aspecte comentadíssim de l'actriu, de la senyora Demi Moore, fa pocs dies al Festival de Cannes. Bàsicament són braços i cames primíssims, ossos, diguéssim, que es poden entreveure, no?, gairebé prominents al voltant de l'escot, pòmuls molt marcats i tot això ens donarà avui per comentar una miqueta amb el Toni. Va, comencem.
5: Caviar i llenties, amb Toni Massanès.
7: Això, sí, el fet noticiable d'avui, el nostre caviar, vindria a ser aquest debat, torna el debat sobre la primesa extrema i, com sempre, després farem també la llista de la compra i parlarem amb un pagès. Però bé, aquestes imatges de Demi Moore, que ara el Toni ja s'ha encarregat de buscar, i tant el Filip com el Xevi estan mirant, reforcen, diguéssim, aquesta idea de l'anomenada cultura de l'Ozempic, podríem dir, que sembla haver desbancat el body positive, que no sé si recordeu, és aquell moviment social que promovia ja fa uns anys l'acceptació de tots els cossos, o ho semblava, vaja. És a dir, que torna una certa obsessió amb aquesta primesa extrema que no només veiem en aquestes grans actrius, sinó també arreu, i a les xarxes reapareixen les dietes miracle, els reptes detox i les promeses de perdre pes ràpidament, eliminant, sobretot, ara en parlarem d'això, és molt interessant, els carbohidrats. Et sembla, Toni, tots, escoltem una miqueta algunes de les coses que es poden sentir en aquests vídeos de TikTok que justament promouen tot això que estem explicant.
14: Vente conmigo un día de keto relajado. Hoy es el día 1 de 5 de este reto que hago con vosotros. Todos sumando menos de 20 carbohidratos al día.
15: Te reto a una semana entera sin carbohidratos para quedar irreconocible.
16: Si tendría que bajar 5 kilos de grasa en un mes, lo primero que haría es entrar en un déficit calórico de no más de 200-300 calorías. Esto va a permitir que nuestro cuerpo se meta en las reservas de grasa para obtención de energía. Y así nos vamos a ir convirtiendo en nuestra propia máquina de quemar nuestra propia grasa.
7: Bé, ja ho heu sentit. No sé què me'n dius, Toni, dona per parlar-ne molt. I sobretot, clar, quan estàs tu entre nosaltres, sempre ens agrada fer la pregunta què diu la ciència sobre aquestes dietes restrictives i després també entrarem amb l'Ozempic, eh? Com ho veus tot això?
13: No, què diu la ciència, evidentment, com sempre, jo hem treballat amb l'equip de nutricionistes d'Alícia, no?, i buscant evidència i tot això. Però què diu la ciència, què diu la sociologia, què diu la nostra percepció, què diu el sentit comú? És que quan parlem de... d'això, de bellesa relacionat, de... Hola, estàs molt guapo, estàs molt guapa, i m'agrada agradar, i per què, i totes aquestes coses. I, per tant, amb les xarxes socials, però també amb aquesta cosa que tenim de que els nostres referents, siguin els de Hollywood, etcètera, no?, són aquella gent que aspiracionalment ens volem assemblar i volem, no?, tenir coses en comú amb ells, quan han trobat una manera... diguéssim, entre cometes, fàcil, d'aprimar-se, que és un repte, diguéssim, realment difícil. O sigui, és veritat que la lluita contra l'obesitat, no com a forma del cos, separem-ho, sinó
7: com a malaltia.
13: Com a malaltia, I la lluita contra la diabetis tipus 2, també, evidentment, com a malaltia, ha trobat uns medicaments que funcionen i que funcionen molt bé. Doncs el problema és quan fem servir els medicaments per coses que no els hem de fer servir. Hi ha hagut algunes certes reaccions de reivindicar allò que és bo, allò que és sa, que és la diversitat, no?, i que hi ha gent que teniu cabells i gent que no en tenim, i que això no ens ha de condemnar. Com manegar tot això en una societat en què la imatge cada cop ens entra més per tot arreu i ens influencia més, i on aquesta idea d'individualisme, o que diuen els del TikTok, no?, aquesta relació de jo t'ensenyaré i tu, el teu projecte, el teu repte personal, que serà ràpid, categòric, com ho maneguem tot plegat, no? Té, té la seva història. Per tant, té la part nutricional de tot això, que és important, però jo diria que el perill encara el trobem més amb aquesta altra part de falta de satisfacció, de gent jove que, no, que creu que això és
17: allò
13: que...
17: Que
13: converteix en prioritat totes aquestes coses.
17: Aquest està prim a vegades associat amb èxit, amb acceptació social, i jo, permeteu-me, però no pot estar associat a salut perquè hi ha una distorsió enorme. És a dir, jo veig aquests cossos i no... O sigui, els veig com cossos malaltissos, diguéssim, eh? No veig un cos saludable quan veig aquests cossos extraprims.
13: O sigui, i sobretot, per exemple, en el cas que dèiem de Demi Moore o de qualsevol persona, deixa'm dir de la meva edat, té pocs anys més que jo, la Demi Moore. Les dones, a partir d'un cert moment, no teniu la menopausa i el cos us canvia. I està molt bé. I el que hem de fer és trobar la bellesa. O sigui, no renunciar, no dius, ja esteu condemnades a l'ostracisme, retireu-vos de la societat, no podreu sortir mai més enlloc. Sinó saber trobar la bellesa, i la bellesa ben entesa, no obsessiva, etc., no, en cada moment de la vida. El que no pot ser és que només pugui ser... només pugui agradar, només pugui estar dintre del cànon de la bellesa als 20 anys i als 40 quilos, perquè això és una absoluta bestiesa que ens fa fer coses que no toquen i que, evidentment, no són sanes en absolut. Yo!

0: Entrem potser perquè és una cosa òbviament preocupant perquè també afecta a parts de la societat molt joves, és a dir, en aquest cas a noies molt joves. Jo recordo, Toni, fa molts anys que pensàvem que els greixos era el dimoni, eh? I tot era light, no? I posàvem el light en aquell packaging, no? De molts productes. Ara sembla, no sé com ho veus, que la tendència seria eliminar els hidrats de carboni. O sigui, que els hidrats de carboni són, doncs, el nou dimoni, no? Clar, què són exactament? Per què tenen tanta mala fama i si és possible viure sense ells?
1: A veure, els hidrats de carboni són un dels macronutrients, no? Bàsics de la nostra alimentació. Són aquells, ja ho sabem, que ens donen el pa, que ens donen la pasta. També els que ens donen el sucre i les coses dolces. És veritat que, diguéssim, que no n'hem de menjar gaires, diguéssim, perquè ens fan pujar la glucèmia i totes aquestes coses. Ja ho sabem, ara no entrarem en tot això, però l'arròs, la pasta, el pa, si pot ser integrals, perquè és veritat que el refinem i, per tant, un cop més, estem absorbint-los massa ràpids, són base de la nostra alimentació. De fet, totes les revolucions analítiques, tots els imperis, diguéssim, culturals que s'han donat al món, no? S'han basat en unitat de carboni, perquè era la manera en què teníem energia garantida per la més gent. És un nutrient que ens dona, sobretot, energia. Però que va acompanyat de la part de fibra aquesta que no hem de treure, que és essencial per tenir, per estar saludable. Si traiem de la dieta els hidrats de carboni com una manera, és veritat, de restringir la ingesta calòrica quan ens volem aprimar, però és veritat que compta, perquè el que ens pot passar és això, que d'altres nutrients associats que necessitem i que necessitem ingerir, tampoc els estiguem ingerint, i per tant, doncs, tinguem dèficits nutricionals. O sigui, nosaltres no mengem només energia. Mengem moltíssims compostos, moltíssims, una borrada, diguéssim, que són necessaris per la nostra salut. I quan fem dietes molt restrictives, el problema és que sempre acabem perdent nutrients. I, per tant, el que hem de fer, si necessitem això, i amb una prescripció mèdica, no? La bona dieta no és de deprimant.
0: Si ho necessitem, ara ho has dit.
1: Si ho necessitem, clar, perquè una bona dieta no t'ha de deprimar ni d'engreixar, diguéssim. Sí. O sigui, hem de menjar bé i hem d'estar bé. Si, pel que sigui, necessitem, i el metge, el nutricionista, i ens diu, escolta, has de primar-te i tal, ho hem de fer amb aquesta guia, amb allò que també s'ha dit abans, de que s'ha de fer d'una manera pautada, a poc a poc, i la millor manera de fer-ho és la dieta mediterrània, en aquest cas una dieta mediterrània, diguéssim, més restrictiva, que et pautarà el teu dietista. No una amiga de TikTok, diguéssim, que parla, bueno, que penses que parla amb tu, sí, però en realitat allò surt igual per totes les altres persones. No podem restringir grups d'aliments d'una manera tan bèstia, d'una manera continuada. No podem. I això, si voleu fer coses d'aquestes, aneu un dietista que us ho expliqui.

0: ara que dius el dietista, un metge també ens sí. hauria de receptar, és a dir, hauria d'haver una prescripció mèdica darrere de l'Ozempic, que és aquest medicament que ha canviat les regles del joc completament.
1: Parlem de l'Ozempic perquè va ser el primer, que era per diabetis,
0: sí,
1: etcètera, de marca
0: no?
1: comercial, però en realitat és la semaglutida i tota la família aquesta d'agonistes del GLP-1. Uns medicaments que són fantàstics, que es van trobar primer, si no m'equivoco, per la diabetis, no? Per detectar la diabetis tipus 2, i després també se n'han fet derivacions per l'obesitat, i que van molt bé en prescripció mèdica. Per diferents mitjans, diguéssim, no tinguis, al final tinguis menys gana, tinguis ganes de menjar menys. Però hem de continuar menjant cada dia i menjant tots aquests nutrients que necessitem, no? que són essencials. Si diguéssim, fem una dieta, ara no recordo si diu un par de partida, menys de 1.000 o menys de 700 calories i tal, ja no podem tenir tots aquests nutrients que necessitem. Per tant, necessitem complements, tal. Si es porta bé, i si és per això, en realitat són una grandíssima ajuda, eh?
0: Però això que dèiem, que falta encara evidència científica per avaluar aquest tractament a llarg termini, doncs quins efectes col·laterals pot tenir. Mireu, començàvem amb Demi Moore, amb aquesta imatge, amb aquestes imatges vàries, vaja, que associàvem aquests físics impossibles tan prims, i ens agradaria acabar recordant el que deia la gran Kate Winslet, l'actriu Kate Winslet, fa uns anys, em sembla que això era el 2022, però que a molts ens va quedar encara gravat a la memòria, i jo crec que avui, encara avui, és absolutament vigent i és un bon dia per tornar a sentir Kate Winslet.
2: No suporto que la gent digui té bon aspecte, o se la veu prima i tonificada, o esvelta, que és una paraula terrible. No ho digueu. No diem mai això dels homes. No és responsable. I cal entre les dones joves que aspiren a una perfecció que no existeix, que aspiren a tenir coses que la premsa diu que hem de tenir. Aquell coi de vestit només l'hem de portar una nit. Només una nit. Jo us confesso que me'l trec tan bon punt pujo al cotxe per tornar a casa i em poso el pijama. Les coses són així. Quan arribo a casa, del que tinc ganes és de menjar patates i fer pets. Eating chips and
0: farting. Res més a dir?
1: Bravo.
0: Només aplaudir-la. Mira, jo me la imagino, la Kate Winslet, anant a fer la compra, diguéssim, amb el seu cabasset, no tant a la Demi Moore, que potser sí, eh? Però mira, jo la Kate Winslet me la imagino més, anant a plaça. A veure, bledes, ara pensava, endívies, què més, Toni? Tenim en el seu millor moment, ara.
1: Doncs enciams, espinacs, alls, carbassons, albergínies, cogombres, mongeta tendra, patata, pebrot i pastanaga, ja ens arriben els tomàquets,
0: sí,
1: comencen a arribar el que és l'estrella de l'estiu, i tenim molta fruita, que està molt bé, que està molt bé, ara és l'època, cireres.
0: I ara ja comencem esplendorosos i acabem esplendorosos,
1: Ara és fantàstic, cireres, gerds, maduixetes, nespres, prunes, préssecs, paraguaians, nectarines, síndries i melons, que ja n'he menjat algun que estava bé, i que estava bé i que era de prop, i albercocs.
0: Albercocs. Nosaltres avui ens centrarem en els albercocs, que és, òbviament, una de les fruites més emblemàtiques de zones com la comarca del Segrià, un dels grans paradisos de la fruita dolça i la fruita de pinyol, i bé ho sabem, perquè la temporada passada vam acabar collint préssecs, així que saludem el nostre pagès d'avui, va.

0: Manel Jové, molt bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, Manel.
0: Bon dia, Manel. El Manel és l'ànima d'Anel Fruits. És una explotació familiar d'una vintena d'hectàrees de cultiu ecològic a la Granja d'Escarp, al Segrià, que és un petit poble que em sembla, Manel, que no arriba als 1.000 habitants, just allà al límit entre l'Aragó i el Baix Xinca. I Anel Fruits, després en parlarem, també forma part de Bioponent, que és aquest segell de l'agrupació de defensa vegetal ecològica de Ponent. Primera pregunta. Pregunta, Manel, no sé com estan en la collita. Hem tingut moltes pluges aquest any, també alguna gelada. No sé si això us ha afectat d'alguna manera.
1: Sí, sí. Bon dia.
0: Bon dia.
1: Sí que ens ha afectat. Més que res, és la pluja durant la floració el que fa és que tinguéssim menys quallats de fruita. O sigui, allà en albercoc, sobretot, que són varietats que no són autofèrtils, el que passa és que no quallen prou i hi ha menys producció. En varietats d'aquestes més primerenques. De moment anem aguantant.
0: Clar, és veritat que sempre hi ha moltes varietats, eh? Jo no sé quines són més preuades i, a més, tenim una... Mira, tenim l'Albert Castellví, que és coordinador del programa, preocupadíssim perquè li costa molt trobar albercocs grocs. I jo no sé si això ens ho pots confirmar, què està passant amb els albercocs grocs i per què gairebé tots els que trobem a plaça són els ataronjats, els més vermellets.
1: Els francesos, sí.
0: Aquests són els francesos.
1: És una altra... Ah. Sí, sí. Els albercocs, els grocs de carn blanca, diguéssim, el problema que tenen és que no tenen tanta conservació, no tenen tant aguant, i després el mercat tampoc no els accepta. O sigui, la gent vol... No li agrada la fruita pastosa, diguéssim, que és poc sucosa. Mm. I l'albercoc blanc, el que és de carn blanca, és poc sucós, és més pastós. Tot el mercat ha tirat cap a albercocs francesos, de tipus francès.
0: Sí, la textura,
1: Sí, sí, per la conservació.
2: Ja. I tu, sí, perquè ara la postcollita és important, tot ha de ser igual, del mateix calibre, de la mateixa, no?, etcètera, i no pot estar una mica més massa madur. A tu també t'agraden més aquestes varietats millorades, diguéssim, que és el que, com es diu, o ja t'agraden com a verd, però no són tan fàcils, diguéssim, de fer arribar al mercat.
1: És el tema, o sigui, no, a tothom li agrada l'albercoc bo, vull dir, això és indiscutible. Vull dir, és que tinc aroma, que tinc els sucres i que estic collit al punt. Vull dir, la clau de tindre un bon albercoc i poder servir un bon albercoc és collir-lo quan toque. Llavors, clar, si tu has d'enviar en caixa o envio a Barcelona, a mercat, després ha d'anar a botiga, i s'ha d'estar 2 o 3 dies en caixa, ha de ser una varietat o ha de ser un producte que tingui una evolució en caixa bona. Perquè, clar, si tu arribes a la botiga i aquest albercoc ja és pastós, que és tot sucós i no es pot comercialitzar.
0: Els ocellets sembla que ens estan intentant dir alguna cosa, segur, cosa que no els entenem, però bé, ens agrada que ens ambientin. Escolta, els albercocs de Ponent, ara pensava, són preuats, però com passa amb altres tipus de fruita, suposo que a nosaltres també consumim albercocs que ens venen de fora.
1: Aquest és el problema principal. Sí, quan arriba una època de campanya, nosaltres, perquè estem en la producció ecològica, i això ja és un altre món, perquè la producció ecològica de fora ni d'entre realment de moment ni d'entre poca en producció d'aquest tipus. El que passa aquí és que la gent aquí no l'aprecia, la producció ecològica. Llavors, què passa? Que la fruita bona, diguéssim, ecològica d'aquí acaba marxant a fora. Hi ha poques coses que siguin tan bones com una fruita ben collida al punt.
0: Aquest rebost, la gent que diem.
2: No tenim consciència del privilegi.
1: És que el que ens estem trobant ara és que estan plegant tots els pagesos, i més en ecològic. Tots els pagesos d'aquí de Ponent estan plegant. No hi ha relleu generacional pel pagès. I clar, arriba un punt que la gent jove no ho vol.
0: Doncs a veure, com deia el Manel, si comencem a apreciar i a valorar aquest luxe que tenim, aquest rebost. Moltes gràcies, de veritat, bona collita, bona feina, perquè us n'espera moltíssima. Vosaltres ara comença allò la temporada grossa, Manel Jové, pagès d'Anel Fruits, aquesta explotació familiar de cultiu ecològic a la Granja d'Escarp, al Segrià. I visca els albercocs, també la cuina, ara pensava, i la meravellosa coca d'albercocs, que és boníssima, també.
2: I la llioli d'albercocs. Molta...
0: Ah, mira, ostres, això no ho sabia.
2: Boníssim.
0: Però bé. Moltes gràcies, Manel, una abraçada.
1: Moltes gràcies, Val.

0: Comunicar-se, xerrar fluix i escoltar, ressaltant l'interès per la conversa, aguantar-se el riure, seduir el servei, accentuar les formes refinades de menjar i beure, acompanyar el menjar a la boca, sense amorrar-se el plat, acostar-se el tovalló a la boca per silenciar els rots. Agafar la copa per la tija, remoure el vi aguantant el calze per la base i enflairar-lo amb determinació. Demanar el compte amb un petit gest diplomàtic. Una funció majestuosa. Un final de festa formidable si la targeta és black.
1: A les nostres xarxes socials hi pengem les fotografies de les nostres matèries primeres. Els plats, directament, ens els crespim. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Restaurant Caníbal a Berlín, amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio.

0: Esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Les tasques d'extinció van bé.
2: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
5: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
5: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
5: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
2: Del mató al tupí, amb Xevi Miró.

0: Sí, el nostre somni làctic, per sort, el vivim de tant en quant aquí al restaurant Caníbal. Torn pel Xevi Miró a la taula, encara Philip Regol esperant el seu torn i Toni Massanés esperant tots a tastar els formatges. Per cert, Xevi, veig molt tancat això encara. Obrim?
1: Obrim, no?
0: Obrim. Xevi Miró, expert formatger del Caníbal, i ja sabeu que el podeu visitar a la seva botiga Llet Crua, al barri de Sants de Barcelona, i avui anem a parlar de com el formatge està lligat al territori, de quina manera està lligat al territori. Mare de Déu. A veure, això, clar, jo hem dit que tu no ens agrada, ens agrada olor a formatge, però això... Ara la cançó deia Buff Intens, això seria un Buff Intens, eh? Oloreu.
1: Sí, però avui no jutgem, no?
0: Avui
1: no m'estàs. Allò d'escoltem, però no jutgem, perquè també com el formatge no el jutjarem.
0: Sí, sí. Què és això? Què és això, Xevi?
1: Bueno, això és una làctica. Això és una collada làctica de formatges d'aquestes en concret des d'en Martí, però... Collades làctiques en tenim de molts tipus, i de cabra, de fet, és un dels formatges que més hi ha ara a Catalunya, perquè són formatges que es fan amb una rapidesa bastant... es fan bastant amb un període curt, bastant curt. És un formatge que el fan molts formatgers, i que el fan molt i molt bé, i que realment doncs, és un dels formatges que tenim la sort de poder tastar al nostre territori.
0: I a vegades passa, ara que dèiem que tenia aquest buff intens, aquesta superolor intensa, potser el tastem i a vegades despista això,
1: Segurament.
0: És una cosa més suau, no?, diguéssim.
1: Els volàtils generalment solen ser més marcats en aquest tipus de formatges que no pas el que és la part de l'organolèptica. La part que és un formatge que més és àcid, l'acidesa crec que no desprèn una olor particular, i en canvi aquí doncs ho trobarem que aquesta olor desapareixerà quan ho estiguem menjant, aquest formatge.
0: Ara, si ets capaç de tallar a l'hora que parles, doncs endavant. Nosaltres fa una setmana aprofitàvem el temps de flors per explicar que quan vas a Suïssa i visites les granges dels diferents formatges suïssos, t'exposen les flors i et diuen aquestes vaques han menjat aquestes flors, i això ho notareu, no?, amb el

0: perfils dels formatges. I una mica és això, eh? Aquesta, la idea, aquí podríem fer el mateix, gairebé, però cada territori ens parla, no? De què han menjat aquests animals, no?
1: Bueno, el territori marcarà... O sigui, al final, el formatge, bàsicament, el que té són tres factors, i tots tres estan intrínsecament lligats a la zona on s'està fent aquest formatge. És a dir, si un territori és més apte per cabra, per vaca o per ovella, això ja ho marca el territori. De fet, als Alps, per exemple, no hi ha animal que estigui més ben adaptat als Alps que les vaques, perquè allà hi ha molta herba, fa molta pendent, i les vaques, que a més donen moltíssima llet cada cop que les munys, doncs, per lògica, és l'animal que hi posaries més fàcilment, perquè et donarà més diners. A mi aquí també parla una qüestió més econòmica, ja, però econòmica de l'edat mitja. En un territori com el nostre, Catalunya, un territori mediterrani, amb molt de rostoll, sec, amb poca aigua, la cabra és l'animal que s'adapta millor al nostre territori. Llavors, és normal, aquest formatge que parlàvem fa una estona, que hi hagi formatges de cabra més que d'altres animals a Catalunya. I l'ovella, doncs, és un altre animal que va molt bé per transhumància, perquè és un animal que no és gaire gros, és un animal que pots moure amb certa facilitat d'un costat a l'altre. Llavors, en territoris on s'ha de provocar encara una transhumància, com per exemple a la Manxa, com per exemple als Bascos, com per exemple a les Illes Canàries, és un lloc on l'ovella doncs, s'ha pogut adaptar molt i molt bé amb aquest d'allò. Llavors, aquí tenim que la llet ja forma part d'un territori. Llavors, a més, si parlem de llet crua, encara més, perquè la llet, com que es fa malbé molt ràpidament, i especialment si parlem de llet crua, la llet ha d'estar molt a prop de la formatgeria. De fet, l'ideal és que el formatger sigui pastor. Això és el fermier a França, o formatges de pastor a Catalunya, d'acord? I llavors això és molt útil. Si pastoritzem ja podem viatjar una miqueta més, però en principi estem parlant ara de llet crues. Doncs aquesta és la primera, que és la llet. La llet ja està lligada molt al territori. La segona són els ferments. Qualsevol formatge és un aliment fermentat. Els ferments els fem servir des de fa molts i molts anys, des del neolític, des del moment en què comencem a fer formatge, sabem que fem servir ferments. Però fins que no arriba Pasteur, no arribem a la conclusió, no arribem a saber com fem servir aquests ferments. Els fem servir i els formatges surten. Les formatgeres, que segurament eren dones, els formatges els hi sortien i replicaven tècniques tal com els havien vist a altres territoris o als seus avantpassats, però realment no sabien com es feien aquests ferments. Pasteur és el que comença, amb els seus mètodes científics, a mirar quins són els bacteris, els fongs o els llevats que fan aquests ferments. I a partir d'aquí comença la industrialització del formatge. Comença realment uns laboratoris, els danesos Hansen, els Santander i els Arroyo, que són laboratoris que es dediquen a aïllar aquestes cepes de ferments, aquestes cepes de fongs o de llevats, i llavors ja hi ha un formatger que pot agafar i comprar aquests ferments. Però ja no estem parlant de ferments autòctons llavors, ja estem parlant de ferments que en venen de tal lloc. Si tu compres ferments, ja estàs fent un formatge artesà, ja estàs fent una cosa molt xula i tot el que tu vulguis, i ho estàs fent amb llet crua encara més, però hi ha un nivell encara més radical, que és fer-ho amb ferments propis, és a dir, agafar una base de llet i fer que els llevats i els bacteris i els fongs que hi ha en el teu entorn, allà on tens aquests animals, fermentin aquella llet.
0: Per cert, has dit comprar ferments. Hem d'imaginar una pols?
1: Sí.
0: Sí?
1: Són uns ferments liofilitzats o congelats que te'ls enviem per correu i que es tarden molt a fer-se malbé. Llavors, pots fer un compte català amb totes les cometes que pugui posar, perquè la gent no els veu, però estic fent cometes.
0: Amb un ferment comprat. Els ferments, ens ha quedat clar que són aquestes bestioletes, podríem dir-ho així, encarregades de canviar la lactosa de la llet i convertir-la en àcid làctic, és a dir, de fer el formatge, i ara anirem i entrarem en aquests més interessants, tots són interessants, però aquests més amb més personalitat, que són els ferments propis.

0: blanca.
1: Formatgers a casa nostra que treballen en ferments propis.
2: Cada cop hi ha més que hi estan donant voltes i que estan mirant la manera de fer-ho. Vale? Uh-huh. Perquè, evidentment, treballar amb ferments propis no és fàcil perquè no és tan matemàtic, diguéssim, no està tan demostrat. És a dir, estàs treballant amb una bestioles, amb uns éssers vius que no sempre funcionen el mateix rendiment. Llavors, una gent que ho està fent molt i molt i molt i molt bé, des del meu punt de vista, perquè ja fa bastant temps que hi estan treballant, són la formatgeria Cuirols, que estan a la Nou del Berguedà, uh-huh. i també la formatgeria L'Oliva, que estan a Oriana.
1: Uh-huh. Em sembla que hem pogut parlar amb l'Arnau Quingles de la formatgeria L'Oliva, que ens explicarà, si us sembla, l'escoltem, per què van començar ells a treballar amb aquests ferments propis i gairebé en menys d'un minut ens fa una classe magistral sobre ferments, virus i bactèries, que és aquest món, bueno, interessantíssim dels formatges.
3: Vam començar a treballar amb aquesta tècnica per culpa d'una sèrie de problemes que teníem amb un virus anomenat bacteriòfag, que és el principal enemic de moltes formatgeries. Que, clar, quan treballem amb ferments congelats de laboratori, aquests acostumen a ser d'unes soques molt determinades i acostumen a ser menys resistents a aquest tipus de virus. Cosa que fa que moltes formatgeries hagin d'anar canviant periòdicament de marca de ferments per tal de que aquest virus no acabi mutant, atacant a les bactèries i aturant la fermentació i fent impossible el formatge. Per tant, de la mateixa manera, per una pura qüestió de competència entre microorganismes, els formatges fets d'aquesta manera, amb llet fresca, llet crua, viva, que comença el seu procés molt ràpidament, just sortir del braguer de la cabra, també acaben sent molt més resistents a l'atac de possibles agents patògens que podrien afectar la nostra salut i, al final, sent aliments molt més segurs i saludables.
2: És veritat que, encara que tu compris ferments amb una formatgeria que treballa amb ferments comprats, al moment en què treballa amb llet crua, també està arrossegant la vida bacteriològica d'aquella llet crua. I, a més, en el moment, i aquí és on tenim ja en el tercer part de lo que és la territorialitat del formatge, quan estem envellint formatge, també estem adquirint la vida que hi ha en aquella cava d'afinació, en aquell lloc on està envellint el formatge. Llavors, allà torna a haver-hi llevats que se sumaran altre cop a l'elaboració d'aquell formatge i torna a haver-hi un aspecte territorial. La tercera pota d'aquesta elaboració de formatge és l'envelliment, és la maduració. Són els ferments que ens estan obligant, però també el territori. Evidentment, si fa molta calor, no podràs fer un formatge fresc, aguantar-lo durant molt de temps. Llavors, aquest formatge fresc l'has de moure molt ràpidament. Per això el formatge que nosaltres exportàvem dintre de Catalunya era més el formatge tipus serrat, perquè és un formatge que aguanta molt més el pas del temps. Mm. O Comté és un formatge que està pensat ja des de l'edat mitja per viatjar. O sigui, al final, el formatge és una conserva i està pensada precisament per poder vendre formatges a centenars de quilòmetres i sense fred industrial. Qualsevol tipus de formatge és víctima de la seva territorialitat.
1: Mm-hmm. A mi m'encanta quan dius que el formatge no deixa de ser una conserva, no? És a dir, és la manera que vam inventar els humans per conservar la llet, no? I això és fantàstic. Us agraden? Sí, Feu bona cara. Feu bona cara i demaneu més. Molt bo aquest, que déu-n'hi-do, si menges la... Sí que té una certa potència, aquest que dèiem que tenia aquesta olor més marcada, o més personalitat, que diria el Xevi. A banda d'això, no volíem acabar sense deixar de parlar de ramats de foc.
2: Sí.
1: Un projecte, ja el vam explicar la temporada passada, més aplicat a taula, no?
2: Aquesta territorialitat de la qual estava parlant és precisament el que pot provocar efectes secundaris molt desitjats, d'acord? Mm-hmm. Ramats de foc és aquest col·lectiu de gent que treballa amb bestiar al nostre territori, treballen amb coordinació amb els bombers de la Generalitat, que expliquen a aquesta gent quin és el millor lloc per anar menjant, per passar el seu ramat, per pasturar amb el seu ramat, i d'aquesta manera aquest ramat acabarà menjant-se la biomassa que podria alimentar un superincendi. El segon formatge que estem menjant es diu Marge, que precisament el fan en Pere i l'Anna de la Segalla, una formatgeria molt interessant que hi ha a la Selva del Camp i a la Albiol, i en Pere crec que també ens havia d'explicar, doncs, això, una mica com treballaven ells, no?
1: L'escoltem.
4: Tant el ramat pastura en una zona prop d'on arrencaria l'incendi, i el que permet és reduir la càrrega de biomassa d'aquesta àrea i evitar que l'incendi es propagués. Durant els 12 anys que nosaltres portem pasturant la finca, només una vegada hi ha hagut una arrencada d'incendi molt petita i es va parar en seguida. I el que veiem nosaltres i veu la gent del territori és que s'ha aturat el ritme de creixement d'aquesta biomassa. Estem mantenint una estructura de garric que no supera el metro d'alçada en la majoria dels llocs i amb una densitat una miqueta més baixa, que fa que si es donés altre cop un incendi, la seva propagació seria més lenta i menys violenta.
1: Era Pere Artigas, de la formatgeria La Segalla. Ells participen, ara ho sentíem, ens ho explicava extraordinàriament bé, amb aquests ramats de foc, amb aquests animals que pasturen al terme de l'Albiol, al Baix Camp, i felicitats des d'aquí. Quina meravella és aquest formatge.
2: Doncs mira, aquest és el que comentàvem. Uau. Això és un formatge molt de territori, és un formatge que realment se li nota el gust de l'herba, perquè és un formatge fet amb llet crua, amb llet ecològica, però, en canvi, la tècnica... És una tècnica producte d'una investigació dels Alps, perquè és una pasta cuita. Llavors, és un formatge que, en principi, en el segle XVIII, segurament no es podia arribar a fer. És un formatge bastant gros, és un formatge de tamany considerable i de maduració també molt llarga. I que l'han clavat, o sigui, realment el fan molt i molt bé, perquè és un formatge que l'hem fet gràcies a Pasteur, és un formatjàs, això sí, però amb coneixements de fora.
1: Boníssim, extraordinari. Felicitats. És l'última secció de temporada. Xevi Miró. Ha passat molt ràpid, això, eh? Ja ens han quedat encara moltes coses per descobrir, però moltíssimes gràcies, de veritat, com sempre, per compartir tota la teva saviesa formatgera, i encara ens en queda, eh?

0: I, sí, l'especialitat ara costa menjar amb la boca plena de formatge. L'especialitat, ja ho sabeu, que un cop al mes ens la porta Philip Regol, crític gastronòmic. Podeu llegir-lo al seu blog Observació Gastronòmica. També el podeu seguir a Instagram. I respirem i en passem a béns de viatge de París i de Berlín. Però, sí, clar, avui ens interessava especialment Berlín per aquesta connexió amb el caníbal, que ens fem dir un restaurant caníbal a Berlín. Una ciutat que, home, tampoc destaca justament per ser un destí gastronòmic. No sé si hi estaríeu d'acord, els que esteu a la taula.
1: No.
0: No? Tothom
2: el
0: fa que no.
2: El Currysburg, que és l'especialitat més famosa, diguéssim.
0: El Frankfurt. No? Sí.
3: Però tenen bars de sopes. A mi em fascina...
0: Que bé, això.
3: Els bars de sopes és una cosa que aquí s'ha parlat moltes vegades que s'hauria de treure. I jo, quan he anat a Berlín alguna vegada a l'hivern, m'he trobat amb quasi fast food, però amb diferents sopes, que pots agafar aquelles sopes de ronyons que tenen i sopes de menuts, que jo amb això em fascinava i crec que eren cotrillos, però era meravellós.
0: Déu-n'hi-do, quin pròleg que t'han fet. Ara toca a tu. No sé si el Currywurst o les botigues de sopes, però en tot cas, sí o sí, has visitat Berlín. Alguna cosa per això que t'hi hagi recordat a la nostra manera de fer en l'àmbit de la restauració, o completament diferent?
1: No, he trobat, per exemple, el Trio, que es diu, és un com un neobistro que vas estar el primer dia, em va recordar molt l'ambient d'un gresc, per exemple. Vaig menjar una patata rosti, que també és molt, molt, molt d'ells, amb una, com una bearnesa de salmó. Això no portava la carta que no ho deia la carta que portava salmó, perquè jo sóc una mica tiquismiqui amb el salmó, però bueno, al final estava bo i ho vaig menjar, estava molt bo. I una sopa d'espàrrec que estava boníssima i molt. L'ambient era gresca, paga 50-60 euros i és aquest ambient, no? I vaig tastar el famós currywurst. Vaig anar al gran magatzem aquells. Que...
0: Uns grans...
2: El KB, sí, que és famós.
0: Uns grans
1: sí,
0: magatzems.
1: Que mai recordo el nom. El nom és
2: KBG?
1: KBD o... Sí. Una cosa així, que bé, sí, és un magatzem guapíssim, l'edifici és guapíssim, 1907, i allà jo vaig dir, doncs, faré com ells, menjaré.
2: És que és el que s'ha de fer.
1: L'últim dia el tastaré, infame.
0: Per mi és infame.
1: Sí, clar. Sí, clar, perquè la salsa aquella que diuen que no és ketchup...
2: Ketchup i curry.
1: No, però hi ha una quantitat de sucre brutal. Encara no s'ha mentalitzat que el sucre no és interessant, gastronòmicament parlant. Això és un altre tema que ja hem tocat.
2: Per sort tenim un apòstol, diguéssim, que fa molt temps.
1: Però avui no és el tema. I vaig anar a un dos estrella, perquè no volia anar al famós Koda, que és el gran restaurant normalment de Berlín, perquè utilitza tècnica pastissera per fer cuina. I a mi la gent m'ha dit, no, tu, amb el teu gustos, que no t'agrada el dolç salat, millor que no hi vagi. I vaig anar a un pitjor.
2: Ostres.
1: Pitjor, que va ser un del moment pitjor que vaig passar a taula.
0: Ai, senyor.
3: Volant aquesta contundència aquí, també, però...
1: Home, clar, és que des de la vaixella, que hi havia com un dit de porcelana, que al final menjaves al final del dit, que hi havia com un gelat, no sé què,
0: i
1: s'havia de jugar... No vull jugar. Vull menjar bé. Hi ha prou de jocs. I ho dic per els d'aquí, també, que volen jugar. Cony. És que a taula s'ha de seure per disfrutar, però no jugant. L'infantilisme que hi ha en aquest moment a l'alta cuina, s'ha de fer mirar-ho.
0: Uh-huh.
1: I
0: queda dit.
1: No, un menú de 260 euros.
0: Aquest del dit.
1: Sí, aquest del dit, que es diu Orvat, aquest restaurant, amb dues estrelles, que aquí no donen dues estrelles a l'Alquímia.
0: Ja.
1: Que és una cuna... Això sí que és una cuna seriosa. Bueno, l'Alquímia i altres, I ho dona a aquest restaurant Mira, per començar hi havia un brioix totalment dolç per acompanyar un foie vegetal, que ja també era dolç. Mm. Hi ha tot un brioix aquest, totalment dolç, o sigui, tremendo.
0: Déu-n'hi-do.
1: Viatjar t'ajuda a valorar el que tens aquí, sense dubte.
0: Fantàstic. Doncs bé, més detalls al blog de Philip Rigol, els llocs on no heu d'anar si visiteu Berlín, i en tot cas heu de buscar llocs de sopes, de menuts, que segur que això ens agrada.
2: Ciutat importantíssima, imprescindiblicitat, eh?
0: Sí, sí, fantàstic a Berlín. Moltes gràcies, Philip Rigol. Agraïm, sobretot, la sinceritat d'avui. I, Xevi Miró, com sempre, un plaer escoltar-te. Toni Massanés, aviat ens retrobem. Gràcies a tots. Adéu, adéu.
1: Adéu.
0: Ja tanquem el restaurant Caníbal. Moltes gràcies per venir. Us hi esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la una del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Gisela Cot, Sílvia Andrés, Albert Castellví, Sílvia Comet, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
4: Hay una situación dramática de pérdida de biodiversidad. Este sistema económico financiarizado que dona valor a los productos masivos, a la industria, y va a mortificar los pequeños productores y los pequeños artesanos, este sistema destruye la biodiversidad.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio.
3: No hi ha hagut a aquesta hora cap nova entrada massiva a Ceuta. El Marroc sí que ha frustrat un intent de desenes de persones que volien saltar a Espanya. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
3: Tot i les alarmes que avui, 15 d'agost, hi hauria una nova arribada de milers de persones a Ceuta, la situació continua tranquil·la. Ceuta, l'ex Gerald Robert, i la frontera entre Espanya i el Marroc està blindada per militars i policies a les dues bandes.
4: Sí, militarització sense precedents a la frontera hispano-marroquina davant l'amenaça d'una nova entrada massiva convocada a través de les xarxes. El dispositiu ha permès que la ciutat autònoma de moment respiri alleujada. Més preocupant és la situació dels milers d'immigrants que continuen vagant per Ceuta en condicions d'absoluta precarietat i amb crides d'ONGs i veïns a les institucions perquè hi posin remei d'una vegada per totes.
3: En surt aquesta matinada a Granada per un terratrèmol de magnitud 5. No ha provocat víctimes ni ferits, però les autoritats alerten que continuaran les rèpliques. Antonio Sanz és el conseller d'Emergències d'Andalusia.
5: Tanto de prevención como de respuesta ante posibles réplicas que pudieran producirse, que de hecho se han producido a las 6 de la mañana dos nuevas réplicas.
3: Avui fa 5 anys que els talibans van tornar al poder a l'Afganistan i des de llavors el país viu una repressió gairebé total, sobretot les dones. La UNESCO calcula que en aquest temps 2,5 milions de nenes han quedat excloses de l'educació secundària. Ho detallarem. També parlarem de la calor i de com espanta el turisme. Un 15% dels turistes estrangers que visiten Espanya i pateixen una onada de calor asseguren que no hi tornaran. Ho diu un informe que concreta que l'arc mediterrani és una de les zones on es dona més aquesta situació. I a l'altra cara de la moneda, xifres de rècord a les zones de muntanya. Al Pallars, per exemple, aquest any han augmentat un 20% les reserves d'activitats aquàtiques respecte a l'any passat. I encara sobre la calor, també recollirem la petició que fan les entitats que treballen amb persones sense sostre perquè les administracions les atenguin també durant les vacances, perquè és justament quan més pateixen les onades de calor.
6: A les persones els hi costa molt més descansar, poder dormir. Veiem també afectacions de, ostres, cremades, insolacions. Hem hagut d'activar el 112 en diverses ocasions per cops de calor, per marejos.
3: És Sara Girón, responsable de l'equip de carrer de la Fundació Arrels. I la cultura ens portarà avui a Estocolm, la ciutat escollida enguany per fer-hi l'aplec d'Edifolk. Hi participen gairebé 1,200 persones d'entitats de cultura popular catalana. I quan faltin 5 minuts per 2:45, els esports, Roger Nau, de què estem pendents avui?
7: Doncs sobretot ara mateix del Barça, que ha fet oficial ja el traspàs de Ferran Torres al PSG. El davanter signa fins al 2031 amb el club francès, que pagarà 50 milions aproximadament pel traspàs. El Barça s'ha entrenat al matí, a la tarda viatja cap a Suïssa per jugar demà contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. Tot plegat, el dia avui, que comença el campionat de Lliga amb els dos primers partits, a l'Alavés Getafe i Sevilla Rayo. L'Espanyol s'estrena demà a les 7 de la tarda contra el Llevant. I atenció, també la doble medalla catalana als europeus d'atletisme que es disputen a Birmingham, al Regne Unit. Totes dues a la disciplina de marxa. La primera d'or l'ha aconseguida el marxador de Gavà, Pol McGrath, a la mitja marató, i la segona de bronze se l'ha penjada la maresmenca Raquel González a la prova llarga, la marató. En marxa també a aquesta hora la segona jornada de l'heptatló, Maria Vicente, que de moment és vuitena a la general. També es disputen els europeus de natació a París i Nil Cadavall s'ha classificat per les semifinals dels 200 metres estils.
3: I ara trànsit, connexió amb l'equip viari, un matí complicat a la P7, situació aquesta hora, Carmina Malagarriga, bon dia.
8: Bon dia, Eva, doncs molta tranquil·litat a aquesta hora, després d'un matí, com deies, amb molta mobilitat i incidències. Ara queden retencions només. A la C25 hi ha un carril tallat a Arbúcies en sentit Vic per l'avaria d'un vehicle, a la P2 a l'Espluga de Francolí cap a Montblanc, i també direm que es dona pas alternatiu a la G632 a Bellcaire d'Empordà per un accident. A més, a la B20, a l'Hospitalet de Llobregat en sentit sud, per les obres que s'hi fan justament a la Ronda de Dalt. Des d'ahir a les 10 del vespre fins demà diumenge a la mitjanit hi ha talls a les sortides 13 i 14 per obres de pavimentació. Al llarg del cap de setmana hi haurà dos dels tres carrils de circulació tallats. Uns talls que se sumen als que ja s'estan fent entre les sortides 5 i 6. I malauradament hem d'afegir que un viarant ha mort aquesta nit després de ser atropellat a la P7 Aigua Viva, al Gironès. Un camió va atropellar el passatger davanter d'un turisme aturat a la via, que era fora del vehicle. L'home mort aquesta matinada tenia 73 anys i era veí de Massanes. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort aquest any a les carreteres.
3: I avui, pel que fa al temps, contrast. Per una banda, el risc d'incendi, que es manté al nivell 3 sobre 4 a 17 comarques del sud de Catalunya, Catalunya Central i Penedès, i per l'altra, activat l'Inuncat per la previsió de tempestes aquesta tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
0: Bon dia. Doncs sí, les tempestes en aquests moments ja estan creixent i a més ho fan amb moltes ganes. Hi ha tempestes al Pirineu, Prepirineu, també a molts llocs de la Catalunya central. També tenim una franja de núvols que durant tot el matí s'ha mantingut persistent a les Terres de l'Ebre, comarques de Ponent. Ha fet baixar de cop les temperatures. Ara mateix a Ponent tenen valors 10 graus per sota els que hi havia ahir a la mateixa hora. I s'espera una tarda molt inestable. En totes aquestes tempestes que poden aparèixer en qualsevol punt de l'interior, poden ser fortes, amb calamarsades, amb ventades fortes fins i tot, i després, durant la tarda vespre, n'hi haurà algunes que també podrien arribar entre la Costa Daurada i el sud de la Costa Central. Llavors, demà s'espera un dia una mica més tranquil, com a mínim al matí, més clarianes, a la tarda els ruixats i tempestes als llocs habituals del Pirineu, Prepirineu i la zona del prelitoral, amb unes temperatures que tendeixen a recular lleugerament.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
3: Són les 2:06. Matí tranquil a la frontera entre el Marroc i Ceuta, blindada per milers de policies després del perill que avui hi hagués una nova entrada massiva d'immigrants. A primera hora hi ha hagut un intent de creuar la frontera terrestre per la ciutat de Fenidek, que les autoritats marroquines han frustrat. Més enllà d'això, la realitat sobre el terreny continua sent de centenars de joves que malviuen des de fa 15 dies a Ceuta, intentant evitar que els repatrin cap al Marroc. Anem cap a Ceuta i tenim un enviat especial. Àlex Giral Robert, bon dia.
4: Bon dia, Eva. Sí, jornada de contrastos aquí a Ceuta. La boira espessa amb què s'ha aixecat el dia no ha amagat, com sí que ha passat altres vegades, immigrants que intentessin entrar a Espanya pel mar. I és que el blindatge de les fronteres d'aquells governs dels dos països porten avisant tota la setmana s'ha dut a la pràctica. A la banda marroquina, l'executiu ha informat que han aconseguit interceptar centenars de persones, sobretot subsaharianes, que pretenien accedir a Espanya per la zona muntanyosa que divideix els dos territoris. Segons agències que estan cobrint aquest cantó, els agents han fet ús de la força i de gasos lacrimògens. Que el país nord-africà aquest cop s'hi ha posat, també ens ho han confirmat taxistes marroquins, amenaçats de penes de presó pel govern a la Uita si els enxampaven acostant a la frontera immigrants amb intenció de travessar-la. Doblegat ha donat pas a un matí de calma, tensa però calma, aquí al costat espanyol. Els més de 1.500 agents i 2.000 membres de l'exèrcit desplegats s'estan fent veure al llarg de tota la frontera, però sobretot als punts més sensibles. Un clar contrast amb el que va passar aquí mateix ara fa dues setmanes.
3: Àlex, i tu aquest matí has estat a Ceuta. Quin és l'ambient a la ciutat dues setmanes després de l'entrada de més de 70.000 persones?
4: Sí, hi ha imatges molt impactants, com per exemple a la platja del Trampolín. Allà milers d'immigrants, novament sobretot subsaharians, que són els més reticents a tornar al Marroc pel seu propi peu, han aixecat un campament de cabanyes a base de caixes de cartró, branques, sacs de plàstic. Els serveis socials ja han instal·lat unes dutxes perquè puguin mantenir unes condicions mínimes d'higiene, però tot i això la situació és de misèria màxima. Ho explicava en aquesta emissora Ramsès Mohamed Azoumik, que és educador social i activista de l'associació Elín de Ceuta.
10: Las personas que se encuentran en la playa del trampolín debajo del Ceti, que recordemos son personas que provienen de países donde hay contexto de guerra y violencia, pues siguen estando en la misma situación, con una comida al día y expuestos al sol y al frío de la intemperie. No está habiendo una respuesta humanitaria efectiva de cara a garantizar unas condiciones mínimas, no hay espacios para albergarles, no se les está dando mantas.
4: I no només a la platja del Trampolín, d'immigrants de l'entrada multitudinària de fa mig mes n'hi ha a molts punts de Ceuta, sobretot a zones muntanyoses i a platges, sempre a la recerca d'un ombra. Per això les associacions Pro Drets Humans i les veïnals s'han reunit avui amb el president de Ceuta i insisteixen que les administracions han de posar ja fil a l'agulla.
3: Gràcies, Àlex. I una de les principals preocupacions continuen sent els menors que s'apleguen pels carrers de Ceuta. No hi ha càlculs fiables de quants n'hi ha perquè els processos d'identificació són lents, però la zona ONGs calculen que en podrien ser fins a 4.000, Marta Sánchez.
11: Les entitats que treballen sobre el terreny lamenten la lentitud de resposta de les administracions amb aquests menors, que en alguns casos no superen els 10 anys. El director general de la Federació Suracoge, José Miguel Morales, ho contraposa al paper exemplar que han tingut molts veïns de Ceuta. N'ha parlat en una entrevista a 3Cat Info.
12: Nosotros queremos subrayar que, aunque ha habido incidentes, en general la reacción de la población de Ceuta ha sido bastante encomiable, sobre todo en aquellos barrios más humildes, como el Príncipe o Rosales, que ha habido un auténtico movimiento vecinal de entender que a la gente había que darle de comer, independientemente de que fuesen volver a Marruecos o no.
11: Morales demana que els menors ja identificats siguin traslladats a la península i a partir d'aquí es valori la situació individual de cadascun per decidir si se'ls ha de retornar cap al Marroc.
3: I en clau política, el PP carrega contra la gestió que el govern espanyol està fent de Ceuta, acusa Pedro Sánchez de fer servir els seus ministres per tapar el fet que ell està de vacances i li exigeix un comandament únic. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, encara ha anat més enllà i ha vinculat sense dades la crisi humanitària amb el terrorisme.
13: Sobre Ceuta, decir que España mantiene desde hace 11 años el nivel 4 sobre 5 de alerta terrorista yihadista y el gobierno ha dejado que seamos invadidos por muchos terroristas que no quiere identificar. Por tanto, Sánchez no solo es un irresponsable, sino también es un traidor.
3: Cinc minuts i arribarem a un quart de tres. Les diverses rèpliques del terratrèmol que hi ha hagut aquesta matinada a Granada de magnitud 5 no han provocat, de moment, ni víctimes ni ferits d'habitants. Gelà.
7: Passaven 4 minuts de la 1 de la matinada quan s'ha registrat aquest moviment amb epicentre a l'Endín, a una profunditat de 2 quilòmetres i que ha durat uns 8 segons. Tot i que s'han registrat més de 200 trucades als serveis d'emergències, les conseqüències només són danys materials. El conseller d'Emergències d'Andalusia, Antonio Sanz, demana que la ciutadania que es protegeixi davant el risc de pròximes rèpliques.
14: De que hay cornisas que inicialmente no se han caído, puede que no se detecte que tenga incidencia, pero un mínimo movimiento que pudiera ser de 2 o de 3 en su magnitud puede provocar la caída sin que se hubiera podido detectar que tiene daño estructural.
3: A Indonèsia ja són gairebé una quarantena les víctimes mortals a conseqüència del terratrèmol de magnitud 7,7 que aquesta matinada ha afectat sobretot l'illa de Flores.
7: I que ha provocat també un tsunami. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha ofert al Copernicus, el programa d'observació de la Terra de la Unió Europea, per ajudar en les tasques de recerca.
3: I l'últim balanç del terratrèmol que va sacsejar Colòmbia dilluns eleva a 288 el nombre de morts.
7: Mentre que els desapareguts són ara poc més de 200, l'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades.
3: I pel que fa a l'incendi que crema des de fa ja molts dies a Huelva, els serveis d'emergència aprofiten les últimes hores de condicions favorables per combatre el foc, que amb 38.000 hectàrees cremades és el més devastador d'Andalusia. De cara a la tarda es preveu que el vent torni a bufar i dificulti les tasques d'extinció.
7: Per primera vegada en 8 dies, aquesta nit les flames no han avançat i s'han donat les condicions favorables per consolidar el perímetre del foc, sobretot els flancs nord i est, segons el Consell d'Emergències d'Andalusia. Tot i això, Antonio Sanz no vol llançar les campanes al vol.
14: Que es la primera vez que el fuego no ha avanzado durante toda la noche y los trabajos se están concentrando en consolidar ya el perímetro y en asegurar todas las líneas de control. Eso significa una evolución favorable, pero como siempre y dadas las circunstancias de este incendio, nos verán siempre mantener la máxima prudencia.
7: Mentrestant, l'operatiu que està combatent el foc de les penyes de Riglos a Osca i que ja ha cremat 15.000 hectàrees ha aconseguit contenir les flames que es dirigien als nuclis urbans.
3: El 15 d'agost del 2026, avui fa 5 anys, els talibans van tornar al poder a l'Afganistan. La caiguda de Kabul i la fugida de l'aleshores president Ashraf Ghani va provocar un intent d'èxode de milers d'afganesos, centenars dels quals van poder veure enganxant-se als avions nord-americans mentre s'enlairaven en unes imatges que es van fer icòniques. El règim actual s'ha consolidat amb més força i més capacitat econòmica i amb socis internacionals amb gran capacitat d'influència, Nandos Anoguera.
15: La decisió de l'aleshores president nord-americà Joe Biden i de l'OTAN d'acabar amb l'ocupació de l'Afganistan després de 20 anys va anar acompanyada d'una ocupació progressiva de territori per part dels talibans. abans. Les noves autoritats es van presentar al món com un règim més moderat, però aquesta obertura s'ha limitat a una certa modernització econòmica amb el suport d'influents aliats com la Xina i Qatar. La periodista de l'Ara i excorresponsal Mònica Bernabé ha visitat el país fa poc.
16: Els talibans actuals són molt més poderosos i no sembla que hi hagi res que pugui trontollar el seu règim, no? Actualment han demostrat que tenen capacitat financera i tenen capacitat de gestió. Per exemple, estan transformant Kabul, s'estan construint edificis per totes bandes, estan obrint noves avingudes, estan arreglant els carrers.
15: El règim actual ha mantingut la repressió contra les dones i ha prohibit l'educació a les nenes de més de 12 anys. En aquests 5 anys, un total de 2,5 milions n'han quedat excloses. La responsable d'educació d'emergències de la UNESCO, Hoda Jaberian, ha alertat de l'impacte d'això en tot el sistema educatiu.
17: És un cercle viciós complet. Evidentment, menys nenes poden estudiar, menys dones poden arribar a ser mestres i professionals. I el sistema educatiu a poc perd el capital humà que necessita per recuperar-se en algun moment i poder assumir el paper que s'espera que tingui.
18: I 9 persones han mort i 3 més han resultat ferides en un bombardeig israelià contra un habitatge situat als afores d'Ansar, al sud del Líban. Entre les víctimes mortals hi ha dones i nens i es tracta d'un dels episodis més mortífers des de finals de juny, Quim Codinàs.
19: L'Agència Nacional de Notícies Libanesa alerta que els atacs s'han intensificat des d'aquesta matinada i que alguns bombardejos han arribat a zones que fins ara no havien estat objecte d'operacions militars. El primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha denunciat textualment a través del seu compte oficial d'X que els 7 màrtirs de l'atac aeri israelià contra el poble d'Ansar no són infraestructura militar. D'altra banda, el president Aoun ha avisat que els darrers atacs israelians al Líban envien un missatge clar pel futur de les negociacions. En resposta, l'exèrcit israelià ha afirmat que els atacs al Líban són només una resposta a una violació de la treva per part de Hezbollah. L'escalada dels atacs arriba malgrat l'acord signat al juny pels dos estats veïns amb la mediació dels Estats Units. El pacte preveia reduir les hostilitats i una futura negociació de pau.
18: I a tot això, Donald Trump anuncia entre rialles que després de derrotar l'Iran, vol declarar l'estret d'Hormuz territori dels Estats Units, Miquel Àngel Violan.
20: El president nord-americà diu que Washington ja controla aquesta important ruta marítima i que cap vaixell hi passarà sense el seu permís. Sentim Trump.
21: Molt aviat declararé l'estret d'Hormuz un territori dels Estats Units.
20: Però un periodista del Wall Street Journal, citant fonts de la Casa Blanca, assegura que el president dels Estats Units feia broma amb aquestes declaracions. Malgrat això, les autoritats iranianes ja han reaccionat i el viceministre d'Afers Exteriors ja ha dit que l'estret d'Hormuz és i serà sempre iranià.
18: I avui fa justament un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a la base militar d'Anchorage, a Alaska, una trobada històrica que havia de ser el primer pas per acabar la guerra d'Ucraïna. Ara bé, a mesura que han passat els mesos, no s'ha avançat pràcticament en res, alhora que ha crescut la desconfiança entre Rússia i els Estats Units. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
22: Bon dia. La cimera d'Alaska va acabar sense acords, però Putin va marxar-ne amb la sensació que Trump podia ajudar-lo a aconseguir els seus objectius a Ucraïna, és a dir, com a mínim obligar Zelensky a cedir-li tot el Donbass. I això, la diplomàcia russa ho va batejar com l'esperit d'Anchorage. Ara bé, amb el pas dels mesos i amb la guerra contra l'Iran pel mig, els Estats Units han deixat clar que això no passaria. Fa unes setmanes, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio va menystenir els resultats d'aquella cimera i el ministre d'Exterior rus Sergei Lavrov va culpar-ne Washington.
23: Les propostes van fracassar. No es pot arribar a un acord de pau si les dues parts no hi estan d'acord i els ucraïnesos no hi estan d'acord.
24: Pel que fa al fet que els acords d'Anchorage van fracassar, caldria entendre probablement qui va fracassar exactament.
22: Per això, segons explica Catalunya Ràdio, la politòloga russa Ina Yanikeyeva, s'han de buscar noves fórmules per acabar la guerra.
25: L'esperit d'Anchorage s'està evaporant i això és culpa de la part nord-americana. Però creiem, i Putin també ho ha dit, que si aquestes propostes ja no són vigents, aleshores parlem d'altres propostes per resoldre el conflicte, si realment hi esteu interessats.
22: Putin no confia que Trump li pugui ser útil per obtenir la victòria a Ucraïna, però s'esforça per mantenir-hi el diàleg perquè li convé. És un president nord-americà que no escala el conflicte, que s'ha desmarcat del bloc europeu i que li serveix com a interlocutor amb Occident.
1: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
2: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit Tast Vertical amb Empar Moliner.
0: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
2: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
0: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
2: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
3: Ho destacàvem a les dues. Un 15% dels turistes estrangers que pateixen una onada de calor a Espanya no hi tornaran. Un informe del Servei d'Estudis de CaixaBank conclou que el creixement econòmic del país en pot sortir perjudicat si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci, Maite Curtó.
5: Sí, segons l'estudi, els indrets més turístics del país, com l'arc mediterrani, poden acabar més perjudicats per aquests episodis. Ho assegura un dels investigadors de l'informe, David César Heyman.
6: Sorprenentment, aquest ajust no es fa de manera molt radical. Els turismes no canvien la destinació general, però sí que dins de la mateixa regió general, com per exemple l'arc mediterrani o l'interior del país, busquen o setmanes més fresques o llocs més frescos.
5: Les agències de viatges també detecten una tendència a buscar regions més temperades per les vacances. Jordi Vinyoles és el vicepresident de la patronal ACABE.
8: Sí que és evident que aquest canvi climàtic està accelerant una desestacionalització i cada vegada es va viatjant més en diferents èpoques de l'any que no eren tan temporada alta, com per exemple poden ser mesos de maig, juny o d'octubre i novembre, i no creix tant el turisme en mesos de juliol i d'agost.
3: Una tendència que s'evidencia en el turisme al Pirineu, perquè aquest cap de setmana és un dels de més activitat a les empreses d'esport d'aventura del Pallars Sobirà. Justament les altes temperatures i la intensa calor han fet que les reserves per als esports d'aigua hagin registrat un augment del 20% respecte a l'any passat. Anem a Sort, Marta Llubic.
9: El rafting segueix sent l'esport rei i l'activitat més demanada seguint del descens de barrancs i el piragüisme, tant en rius com en pantans. Florido Dosset, president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà.
10: Llacs, els barrancs i el que són els rius tinguessin un augment de la demanda. Un augment de la demanda. Calculem més o menys aproximadament un 20% de les reserves per sobre del que hem tingut en l'entrenació de l'any passat.
9: Les previsions apunten a una temporada d'esports d'aventura de rècords si la climatologia continua acompanyant. Les empreses confien superar les 840.000 activitats contractades aquest any.
3: I encara sobre la calor, les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen a les administracions accions més contundents per protegir-les de les altes temperatures. Demanen que els plans d'atenció a aquest col·lectiu s'estenguin durant tot l'any i lamenten la falta de recursos que s'hi destinen.
5: Les temperatures extremes tenen un gran impacte en aquestes persones que sovint pateixen insolació, cremades o deshidratació i un empitjorament generalitzat de la seva salut. Des de la Fundació Rels reclamen que es creï una xarxa de refugis climàtics especialitzat. Ho explica 3CAT Info Sara Girón, que és responsable de l'equip de carrer de la Fundació Rels.
26: Necessitem refugis climàtics adaptats per persones sense llar, que tenen unes característiques diferents i que necessiten professionals que els puguin atendre. No podem fer responsabilitat a la bibliotecària de la biblioteca de l'ESEPS, que pugui tenir i les eines per poder donar servei a persones sense sostre dintre de la biblioteca, no?
5: I més enllà de les demandes de l'administració, també reclamen a la ciutadania un canvi de mirada cap a aquestes persones. Lara Brogni és la directora del Centre d'Acollida Assis.
27: Quan veuen persones en situació de sense llar que puguin necessitar aigua, beguda o alguna cosa, poder apropar-se i demanar, no? O també si es troben bé. En molts casos hi ha persones que reporten cremades greus perquè es queden dormides durant el dia, ja que per la nit no poden descansar.
3: I avui us volem parlar de la síndrome de Menia, una malaltia poc coneguda que es manifesta en recurrents crisi de vertigen que arriben sense avisar. Aquest és el testimoni del Roberto Calderón, pacient i president d'ASMES, l'associació d'afectats a nivell espanyol.
28: Aquesta imprevisibilitat dona por a sortir de casa sol, dona por a fer viatges, a organitzar la teva vida.
3: Es tracta d'una patologia crònica que va acompanyada de símptomes auditius i que deriva en una pèrdua de l'oïda irreversible, Laura Cugat.
4: La síndrome de Menière està causada per una acumulació indeguda de l'endolimfa a la part interna de l'orella, un líquid que s'encarrega de transmetre les vibracions sonores i moure els receptors de l'equilibri. Els pacients sovint pateixen incomprensió i aïllament i reclamen que es tinguin molt més en compte les seqüeles a l'hora de reconèixer un grau de discapacitat. L'objectiu del tractament és controlar les crisis de vertigen i, de retruc, la pèrdua d'audició. Francesc Larrossa és el cap del servei d'otorrinolaringologia de l'Hospital Clínic.
7: Si tenim un pacient que té dos crisis de vertigen a l'any, tenim un pacient, considerem, ben controlat.
4: Un control que passa per una dieta baixa en sal i tractaments farmacològics i quirúrgics en funció del cas.
3: I la cultura popular catalana arriba aquest cap de setmana a Estocolm amb una nova edició de l'Aplec Internacional de Difolk. La cita reuneix prop de 1.200 participants de 42 entitats catalanes que portaran a la capital sueca una mostra de les tradicions i expressions més representatives del país.
19: L'Aplec Internacional és el principal projecte de Difolk per donar projecció a la cultura popular catalana arreu del món. Aquest any la cita cultural coincideix amb el Kulturfestivalen, el festival de cultura a l'aire lliure més gran d'Estocolm. Segons Ivan Besores, president de Difolk, un dels motius que fa especial l'Aplec és l'intercanvi cultural que es fa entre els dos països participants.
11: Des de Difolk ho defensem com la millor tarja de presentació de qui és Catalunya al món, a la cultura catalana, com s'està exportant doncs, per arreu, i pensem que a través de la cultura doncs, es pot ensenyar com és la societat doncs, a la societat civil de casa nostra.
3: 5 minuts i arribarem a 2:45. Ara els esports, Roger Arnau, bona tarda.
12: Bona tarda, ja és oficial. Ferran Torres ja és jugador del Paris Saint-Germain. El Barça ha fet oficial el traspàs aquest matí amb un comunicat on ha expressat el seu agraïment a Ferran per la seva dedicació al llarg de les 5 temporades que ha defensat la samarreta blaugrana. Li ha desitjat molta sort en aquesta nova etapa a la seva carrera professional. El PSG, recordem-ho, pagarà prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031 amb l'equip que dirigeix Luis Enrique. Ferran, de fet, aquest matí ja s'ha entrenat a París sota les ordres del tècnic asturià. El Barça, sense Ferran, s'ha entrenat a la ciutat esportiva blaugrana i aquesta tarda viatja cap a Suïssa per jugar demà al camp del Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a 4:45 de la tarda i el podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio. El Barça continua la seva preparació, però avui ja comença la Lliga de Primera amb els dos primers partits del campionat, l'Alavés Getafe i el Sevilla Rayo. La primera jornada comença, això sí, sense la participació de diversos clubs, entre ells Barça, Madrid, Atlètic i Betis, perquè alguns dels seus futbolistes van disputar les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà, recordem-ho, el Celta Osasuna, ajornat pel mal estat de la gespa de Balaïdos. Sí que debuta aquest cap de setmana a l'Espanyol, ho farà demà a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda. L'equip blanquiblau, per cert, ho farà després d'anunciar el fitxatge de Vanja Darkušić. El central de 27 anys és internacional amb Eslovènia. Ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg i arriba cedit fins a final de temporada. L'Espanyol, això sí, té una opció de compra.
13: Orgullós de jugar per aquest fantàstic club amb una gran tradició. Tinc moltes ganes de conèixer els meus companys, començar a entrenar i diumenge ja tenim el primer partit.
12: Darkušić és la cinquena incorporació del club blanquiblau, després de Calatrava, Núñez, Hartman i Moscardo. Aquest cap de setmana també comença la Lliga de Segona Divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona. Ho farà demà a Montilivi contra el Leganés a les 7. El tècnic Quique Álvarez té molt clar el que vol.
14: Jo crec que l'important aquest any és competir. I competir no és només jugar. Això és el que els estic intentant ficar al cap. Que està molt bé, que quan tenim la pilota, però tens la pilota per fer alguna cosa, per fer mal, i sense pilota has de ser bo també. I si no ets bo sense pilota, no és competir.
12: Porto Ounahi i Unai Hernández, que tot just ahir va arribar cedit des de l'Aràbia Saudita, són els únics descartats per jugar demà. El Sabadell, per part seva, jugarà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón, també a les 7 de la tarda. De fet, ahir ja es va disputar el primer partit de segona, el Reial Societat B, 0, Castelló, 0. I atenció, perquè hi ha doble medalla catalana als europeus d'atletisme que es disputen a Birmingham, al Regne Unit, totes dues a la disciplina de marxa. La primera d'or l'ha aconseguida Paul McGrath a la mitja marató. El marxador d'acabar ha fet un temps d'una hora 23 minuts i 23 segons. Després de la prova, ho ha valorat així el portal Carrer Lliure.
15: Sí, bueno, problemes físics als últims 5 quilòmetres, però Sabia que tenia una distància considerable i crec que tenia això, 20-15 segons, i sabia que em trobava bé, em trobava no, amb força, però els tenia l'isquiotibial una miqueta durit, però bueno, important que s'ha guanyat i estic superfeliç.
12: Amb aquest títol europeu, McGrath aconsegueix el seu millor resultat fins ara després de la plata continental de fa 2 anys a Roma i de la medalla de bronze en el Mundial de Tòquio l'any passat. La segona medalla catalana d'aquest matí se l'ha penjada Raquel González. Ha estat de bronze a la marató, també de marxa.
16: Sí, molt contenta, molt agraïda, molt feliç. Els meus 5ers europeus, segona medalla, que no és fàcil arribar i menys mantenir-se. Així que molt contenta, sí.
12: González suma una nova medalla després de la plata aconseguida a Múnich el 2022. La també catalana Laura Monge ha acabat 11a. Per altra banda, està en marxa la segona jornada de l'heptatló femení amb la presència de Maria Vicente i les 3 últimes proves de la competició. Vicente ja ha completat el salt de longitud, ara es disputa el llançament de javelina i al vespre correrà els 800 metres llisos. Vicente, de moment, és 8a a la general. Per altra banda, a París, nova jornada als europeus de natació. Nil Cadavall s'ha classificat per les semifinals dels 200 estils. Es disputarà aquesta tarda, ha aconseguit l'11è millor temps.
17: Doncs supercontent, superbé. La veritat és que els últims dies m'havia costat una mica més la competició, però avui ja he pogut estar quasi a la millor marca i supercontent d'haver-me classificat a la semifinal.
12: Bones notícies de Nil Cadavall. Menys sort ha tingut el sitgetà Luca Hook, que no ha pogut passar a les semifinals dels 50 metres lliures. Per tant, bona sort per Cadavall, menys sort per Luca Hook.
2: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
18: Continuï tot recte 30 minuts i en la segona rotonda giri a l'esquerra i incorporis a l'autopista AP7.
20: Hola, sóc l'Anna Ponsí. En el capítol d'avui ens endinsarem en l'operació Colmena. Seguirem la pista a un grup de traficants que introdueix haixix a Catalunya des del nord d'Àfrica per després distribuir-lo cap a la resta d'Europa. Però ho fan amb una embarcació menys habitual del que solem veure a les notícies i en un lloc una mica diferent. Ho anirem descobrint. Avui viatjarem amb els agents de vigilància duanera cap a l'Alt Empordà.
21: AP7, la narcopista. Anna Ponsí.
18: En 1 quilòmetre agafi la sortida 7 de la P7 en direcció a Girona. En 15 minuts haurà arribat al seu destí el servei de vigilància duanera de l'Agència Tributària.
20: En aquesta història coneixerem qui és el servei de vigilància duanera i qui en forma part. És un organisme de l'Agència Tributària, és poc conegut, està format per agents que actuen com policies, van armats, poden punxar telèfons amb ordre judicial i lluiten, sobretot, contra el contraban, el blanqueig de capitals o delictes contra la hisenda pública, per exemple. Perquè ens en fem una idea, serien com els que van posar Al Capone a la presó. Carlos Gavilanes és el cap del Servei de Vigilància Duanera a tot Catalunya.
23: No tenemos prácticamente uniformidad, no tenemos coches logotipados. Evidentemente es un colectivo muy pequeño de funcionarios. Hablamos de 2.000 funcionarios para toda España.
20: A finals del 2022, concretament al mes de desembre, els agents de duanes a les comarques de Girona reben una confidència que així d'entrada els sembla força coherent. Antonio La Justicia és el veterà cap de vigilància duanera en aquesta demarcació.
24: A nosotros nos llegan habitualmente muchas informaciones de servicios extranjeros, de confidentes. Nos llegan unas informaciones de una organización que estaría por medio de veleros introduciendo hachís en grandes cantidades en Santa Margarita. Nos dan un nombre de un barco.
20: El responsable de la Fiscalia Antidroga de Barcelona, Gerardo Cabero, és conscient que una bona informació moltes vegades comporta un risc massa alt per un confident i que no sempre se li pot donar protecció.
25: No le puede prometer seguridad porque cuando el traidor se descubra que lo ha sido, la banda a la que haya derrotado, a la que haya delatado, le buscará y no podremos darle garantías y protegerlo.
24: tenemos fondos reservados destinados al pago de confidentes. Nos llegan también informaciones de informadores, no son propiamente confidentes, sino informadores que nos cuentan, pues hemos visto esto, hemos visto aquello. A partir de ahí seleccionamos, empezamos a investigar las que creemos que nos pueden llevar a buen puerto.
20: La informació que els ha arribat fa bona pinta. Els han dit que un veler desembarcarà la droga a la Costa Brava.
0: I que havia que intentar localitzar el barco en la zona de Santa Margarita.
20: En Rubén és un dels agents de duanes a Girona. És un dels més joves, ve de Galícia, i el 2022 feia només un any que estava al grup.
18: Continuï circulant per la C-260. Mantingui's en el carril dret i en 600 metres incorporis a l'avinguda de Santa Margarida de Roses.
0: Casas con amarre propio, entrada directo desde el mar, tiene una geografía concreta y mucha privacidad, es un poco lo que llama la atención.
24: Allí en Santa Margarita puede entrar cualquier barco, va a un amarre particular, no tiene que registrarse, no hay control. Hay cientos, miles de embarcaciones, es decir, es un mundo aparte.
20: La Marina de Santa Margarita té 15 quilòmetres de canals navegables i més de 1.500 amarraments privats. Tot això, recordem que estem a l'hivern, una època on per la zona no hi ha gaire moviment. El 9 de desembre, l'agent Rubén arriba a Roses i comença a passejar pels canals buscant un veler que pugui coincidir amb el nom i amb les característiques que els ha donat el confident. La veritat és com buscar una agulla en un paller.
0: Vi un velero de tipo ketch, que és de dos mástiles i uns més o menys 16-17 metres d'eslora.
20: Després de mirar i remirar pels amarraments de la Marina Residencial, en Rubén ha trobat un veler que s'assembla molt al vaixell que ha descrit el confident. Però té un problema. Està massa lluny i no pot arribar a veure bé el nom de l'embarcació. Tot i això, està força convençut que ho ha encertat i amb la unitat decideixen muntar vigilàncies.
0: Lo primero es identificar el barco y la zona donde está. A partir de ahí, pues, ver la gente que lo frecuenta, intentar saber cómo lo hacían, cuándo lo hacían, cuál era la frecuencia de los posibles transportes, cuál sería el vehículo en el que lo transportaban, la gente que podría descargar, dónde. También determinar el papel que tiene cada uno dentro, si tiene más o menos peso. Y eso es lo que se consiguió a base de echar horas y mucho tiempo por allí, pues conseguir más o menos saber quién podría ser el patrón, quién podría ser el marinero, quién podría ser los encargados de las descargas, todo eso.
20: Ja és 2 de gener. Fa 3 dies que el veler ha abandonat el seu amarrament habitual i ha marxat navegant mar endins. La Paula fa poc més de 2 mesos que és a la unitat, també és de les més joves, i és una de les encarregades de fer aquestes vigilàncies. Intenta imaginar quan tornarà a entrar aquest vaixell per la bocana de Santa Margarida i mentre passen les hores s'entreté pelant fruita.
5: Como más o menos estimábamos los días que podían pasar fuera, eran 3-4 días, pues a los 3-4 días de haber detectado que ya no estaba, más o menos estimábamos que podía llegar el barco esa mañana. El muelle de Santa Margarita es el típico muelle, pues un paseo largo, con un faro pequeñito al final y todo lleno de piedras. Pues yo estuve 5 horas sentadas en las piedras esperando llegar al barco para intentar identificar a los tripulantes y ver si se apreciaba algo de carga desde fuera o algo raro que pudiera indicar que el barco venía cargado.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
2: Bona tarda, us informa Gemma Bonet. El Marroc xifra en 111 els migrants interceptats i 61 les persones detingudes per incitar a la immigració il·legal. Asseguren que han frustrat un intent de centenars de migrants d'entrar a Ceuta. Al costat espanyol de la frontera, avui blindada a banda i banda, custodiada per militars i policies, la situació es manté tranquil·la. Mentrestant, més enllà d'aquest blindatge, la situació dels menors no acompanyats continua pendent de resoldre's. Des de l'ONG, Federación Sur Acoge, que acull diverses associacions que treballen en defensa dels drets humans, lamenten la lentitud de resposta de les administracions. El director general de l'entitat, José Miguel Morales, n'ha parlat a 3CAT Info.
3: Han pasado dos semanas y nos parece que la respuesta de administración está siendo lenta, especialmente para menores. Y cuando hablo de menores hablo, y nuestro equipo en el territorio lo lleva trabajando dos semanas, incluso de niños y niñas menores de 10 años.
2: Morales demana que els menors ja identificats siguin traslladats a la península i a partir d'aquí es valori la situació individual de cadascun per decidir si se'ls ha de retornar al Marroc. Més notícies amb la Maria Guixà.
4: Un 15% dels turistes estrangers que pateixen una onada de calor a Espanya no hi tornaran. Un informe del Servei d'Estudis de CaixaBank conclou que el creixement econòmic del país en pot sortir perjudicat si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci. Segons aquest estudi, els indrets més turístics del país, com l'arc mediterrani, poden acabar més perjudicats per aquests episodis. Ho assegura un dels investigadors de l'informe, David César Heyman.
5: Sorprenentment, aquest ajust no es fa de manera molt radical. Els turistes no canvien la destinació general, però sí que dins de la mateixa regió general, com per exemple l'arc mediterrani o l'interior del país, busquen o setmanes més fresques o llocs més frescos.
2: Commoció al Regne Unit per la mort de Jason Ardai, el professor negre més jove en la història de la Universitat de Cambridge, que va haver de dimitir la setmana passada per acusacions de plagi a la tesi doctoral. La policia va trobar ahir el seu cos sense vida en el seu apartament de Londres i ara n'investiga les circumstàncies. El mateix primer ministre, Andy Burnham, ha fet una crida a la calma i a la reflexió davant l'esclat que hi ha hagut d'acusacions de racisme i persecució contra la comunitat de professors negres.
6: És una tragèdia a molts nivells, però jo diria que no és el moment de fer un judici precipitat. Toca fer una reflexió sobre com ha arribat a passar una cosa així.
4: La cultura popular catalana arriba aquest cap de setmana a Estocolm amb una nova edició de l'Aplec Internacional Daddy Folk. La cita reuneix prop de 1.200 participants de 42 entitats catalanes que aporten a la capital sueca una mostra de les tradicions i de les expressions més representatives del país. Ivan Besores, president de Daddy Folk, destaca l'intercanvi cultural entre els dos països participants.
7: Des de Daddy Folk ho defensem com la millor targeta de presentació de qui és Catalunya al món, a la cultura catalana, com s'està exportant doncs, per arreu, i pensem que a través de la cultura doncs, es pot ensenyar com és la societat, doncs, a la societat civil de casa nostra.
2: Les queixes per incivisme a les nits a Platja d'Aro han caigut un 37% en 10 anys gràcies a la mediació amb l'oci nocturn. La policia local ha incorporat una nova unitat que recorre els locals un cop han tancat per prevenir conflictes. Ens n'informa des de Platja d'Aro, Bert Artigues Fontàs.
8: Si l'any 2016 es van registrar una setantena de queixes de veïns per incivisme, el 2025 n'eren 28. L'Ajuntament atribueix aquesta davallada en bona part a la tasca de mediació que han mantingut durant aquests anys amb els responsables dels locals d'oci nocturn, i és que la seguretat privada d'aquests bars i discoteques no només vigilen l'interior dels locals, sinó també l'entorn. Maurici Jiménez és l'alcalde de Platja d'Aro.
9: Funcionant de porta cap a dins de la manera en què cadascú creia que havia de funcionar, però de portes cap a fora, doncs, era com, bueno, això ja és un problema de l'Ajuntament. I aquí el que hem aconseguit és que l'oci nocturn entengui que no és un problema de l'Ajuntament, perquè el que té la fe, el que passa en el seu entorn, genera queixes cap a aquesta activitat.
8: A més, aquest any la policia local ha incorporat una nova unitat de convivència que recorre aquests locals un cop han tancat per comprovar que la sortida dels clients es faci sense incidències i amb l'objectiu de prevenir possibles conflictes.
2: Els esports, Xavi Soler.
10: Ferran Torres ja és jugador del PSG. El Barça ha fet oficial el traspàs del jugador aquest matí. Torres signa pels francesos fins al 2031. L'equip blaugrana viatja aquesta tarda a les 6 cap a Suïssa, on demà jugarà un amistós contra el Basilea. Avui comença la Lliga de Primera Divisió amb dos partits, l'Alavés Getafe a 8:15 del vespre i el Sevilla Rayo a 10:15. L'Espanyol debutarà demà a l'RCD Stadium contra el Llevant. Avui sabrem si entrarà a la convocatòria el darrer reforç, el central eslové Vanja Derkusic, que va arribar ahir. També demà debutarà, però en aquest cas a la Lliga de Segona, el Girona rep el Leganés a Montilivi. El nou tècnic, Quique Álvarez, ha dit que els únics jugadors que no entren a la convocatòria seran Porto, lesionat, Unahi, que fa pocs dies que s'ha incorporat amb l'equip, i l'últim reforç, Unai Hernández. I dues medalles catalanes avui a l'Europeu de l'atletisme, Pau McGrath, que ha guanyat l'or a la prova de mitja marató, i Raquel González, que ha guanyat el bronze a la marató.
1: Fins aquí les notícies.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Les batalles. Les aventures. Les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia. Amb Enric Calpena.

El 1943, un cop finalitzada la campanya del nord d'Àfrica, els aliats es van proposar envair Itàlia. Tot i així, als Estats Units, molts pensaven que el Mediterrani era un escenari perifèric de la Segona Guerra Mundial i que actuar-hi era malversar el temps i els efectius, una distracció del gran objectiu que era la invasió del centre d'Europa. En canvi, la Gran Bretanya tenia especial interès a aclarir la situació al sud del continent. La campanya italiana per alliberar el país del feixisme es va iniciar l'estiu del 1943 i es va prolongar fins al final de la guerra.

0: El primer pas va ser l'ocupació de Sicília, iniciada el 10 de juliol de 1943 per tropes britàniques i nord-americanes a les ordres del general Eisenhower. Tot i que aleshores no estava clar que fos necessari ocupar tota la península italiana, la invasió de la illa va deixar de fet el camí obert. Davant d'aquesta derrota, el rei Víctor Manuel III va ordenar la detenció de Benito Mussolini i va nomenar president el mariscal Pietro Badoglio, un militar fatxenda i molt conservador. Aquest nou govern italià va negociar un armistici en secret per no alertar Hitler, que es va signar el dia 3 de setembre. Els aliats van creuar l'estret de Messina i van avançar per Calàbria, que és la punta de la bota italiana. La reacció del Führer en descobrir aquest canvi de posició d'Itàlia va ser ocupar-la i desarmar-ne l'exèrcit. En paral·lel, paracaigudistes alemanys van alliberar Mussolini i el van instal·lar com el cap d'un estat titella, anomenat la República de Saló. Un cop fixades les posicions a la península italiana, els aliats es van concentrar a controlar Nàpols. Els alemanys es van replegar fins a la ciutat de Cassino, uns 100 quilòmetres al sud de Roma. Va ser allà on van aixecar l'anomenada línia Gustav, un seguit de fortificacions defensives que van aconseguir alentir l'avenç aliat fins al maig del 1944. Amb la intenció de trencar aquest bloqueig i marxar cap a la capital, els aliats van haver de llançar 4 atacs successius en els primers mesos d'aquell any, en el que es coneix com la Batalla de Monte Cassino. Un cop van entrar a Roma, l'exèrcit nazi es va atrinxerar al nord, cap als Apenins. L'ofensiva final aliada era cada cop més imminent, però els alemanys no pensaven rendir-se encara i van dificultar molt l'avenç per la península. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Avui parlem d'una campanya, un escenari, que es diu, un teatre d'operacions, de la Segona Guerra Mundial, que realment es recorda més aviat poc, perquè potser no va ser tan decisiu com s'esperava, que va ser la campanya de conquesta d'Itàlia.
1: Sí, moltes referències d'aquestes, la gent en comú, en general, diguem, no especialista de la història, ho fa a partir del cinema, no?
0: Clar,
1: Roma xita aperta.
0: Sí, sí.
1: Aquesta és la idea, no.
0: Sí, sí. O Sofia Loren passejant-se per Nàpols en diverses pel·lícules. Sí,
1: o tot el que s'explica en referència als italianes i els soldats i totes aquestes coses, que ja sap, tothom sap el que vull dir quan hi ha l'ocupació d'un territori i la gent ha passat dificultats, gana, por, etc, i arriben soldats joves, etc, etc.
0: És normal, És trist i normal al mateix temps.
1: És
0: brutal, i trist i alegre, una barreja.
1: Però més enllà de la xerada, de la improvisació i de la frivolització de moltes unitats militars italianes, i el funcionament del Badoglio i totes aquestes característiques, és una campanya duríssima. És una campanya duríssima que agafa la seva fortalesa quan realment els alemanys, en fi, ja acaben definitivament d'ocupar Itàlia, i aleshores ells es fan un autèntic exèrcit de defensa de la península italiana, d'intentar que no pugin cap al nord les tropes aliades. La veritat és un fenomen que és erroni oblidar-se'n de la importància que va tenir, amb tot l'aspecte després de la guerra, de unitats militars que han estat instal·lades a Itàlia, que vés a saber si aquestes unitats militars alemanyes haguessin pogut anar a altres fronts, el que hagués passat, de tots els fronts que van haver de portar, de soldats que van estar aquí, i després de totes les característiques que es va produir, fins i tot en la política italiana, que ho hem de tenir en compte, és a dir, l'aspecte de l'alliberament del Mussolini, aquestes trampes en referència si són aliats o no aliats, i totes aquestes característiques. És un tema molt interessant, fins i tot teatralment. És a dir, ja només cal pensar en la República de Saló al costat del Lago di Garda. És que, clar, totes unes característiques que és allò dels soldats italians i tocant la mandolina, de vegades sí, de vegades sí.
0: Qui ens acompanya avui, hem tingut la sort de tenir-lo diverses vegades en aquest programa, moltes vegades, i estem molt contents de que així sigui, que és el catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, el doctor i bon amic, Joan Villarroia.
1: Bastant.
0: Bueno. Joan Villarroia, benvingut un altre cop a casa teva, que és allò, és trist això de dir benvingut a casa teva.
2: És un programa entre amics, diguem.
0: Ara en parlem. Sí, sí. Escolta, això que comentàvem amb Josep Maria Soler, Per què no, no... Aviam, que els italians... perdó, que els aliats volguessin acabar amb un dels aliats menors d'Alemanya té tota la lògica del món. Però a partir d'un cert moment en què la campanya s'estanca, tampoc calia escarrassar-s'hi tant. Tan important era aquella campanya perquè provoqués tants i tants milers de morts?
2: Mira, et faré una això de per què, no?
0: Sí.
2: Dius, va ser un front, evidentment. D'entrada no és secundari, perquè el nord d'Àfrica i Sicília és l'únic front que hi ha. Una altra cosa és que a partir de Sicília es decideix els americans, l'estat major americà, que el desembarc i l'atac a Alemanya ha de ser en un punt proper al centre neuràlgic d'Alemanya, que era la conca del Ruhr. I d'aquesta idea ells la van imposar sobre el que seria l'escenari mediterrani,
0: clar,
2: que els britànics volien.
0: Que no estava clar si havia de ser des de Normandia, des de Bèlgica, des d'Holanda, però havien d'anar per allà.
2: Els mateixos caps d'aquestes operacions de Sicília, Eisenhower, Patton, Bradley i el mateix Montgomery, doncs ja desapareixen del Mediterrani i se'n van a Anglaterra a preparar la...
0: a la que serà la invasió de Normandia. Sí.
2: Per tant, els recursos majoritaris es dediquen a preparar Normandia. Però això no vol dir que, esclar, tu un front que ja el tens actiu, perquè has entrat a Itàlia a partir de Calàbria, com deies fa una estona,
0: sí, sí,
2: doncs, esclar, quan tu has iniciat una ofensiva, un atac...
1: No la pots frenar.
2: Militarment no s'entén, diu, ara ens parem aquí i esperarem que desembarquem a Normandia, no? Això no és admès, no és que no tingués la seva lògica. I, per tant, a partir d'aquí, la idea de Rommel, que davant aquesta circumstància era abandonar Itàlia, pensant que els Alps eren infranqueables. I, en canvi, s'imposa la tesi de Kelsering de dir, com que no avancen ràpid, no hi dediquen tots els recursos, els frenarem el més lluny possible dels Alps. I, aleshores, clar, la bota és estreta,
0: sí,
2: és muntanyosa, i això
0: molt
2: facilita...
0: Molt muntanyosa, això s'oblida moltes vegades, però molt, és molt, molt difícil.
2: I, aleshores, sí, això facilita la defensa alemanya. Per tant,
0: s'ha de pensar que Rommel s'havia format com a militar a la Primera Guerra Mundial,
2: sí,
0: precisament a la lluita a les muntanyes.
2: Sí.
0: Per tant, ho tenia molt clar quan era un oficial, em sap que era tinent...
2: Capità,
0: sí.
2: Que jo no l'he problema dit.
0: Sí, sí.
2: És el 640 que la té.
0: Doncs per això, que evidentment tenia molt clar que les muntanyes frenaven molt... que els Alps eren tremendos. Amb molt poca gent podies defensar una zona sense
2: d'allò.
0: I, per tant, era lògic el plantejament de Rommel, de dir, sí, ostres, sí, saps què? Matem-ho.
2: Però
0: no?
2: El que Serín, que era aquell que sempre apareix rient, no?
0: Sí,
2: sempre, no? Aleshores, ell va tenir una idea diferent. Evidentment, el Hitler, ja sabem que ell sempre era reaci a qualsevol retirada, a qualsevol front, fins i tot mantenir-se al nord d'Àfrica, que li va costar unes pèrdues enormes,
0: sí, sí, sí,
2: doncs va estar d'acord, evidentment, amb el Kelsering, no? I aleshores la campanya... Però, esclar, de mica en mica, tota la tensió se'n va cap a França, Alemanya, els bombardejos, que tots són una sèrie de fases, no? I aleshores, dius, la campanya per què va continuant i és molt dura i molt sagnant per les dues parts. Perquè moltes vegades, quan es parla de... Va ser un error des d'historiadors,
0: sí,
2: americans o anglesos, tampoc hi parlen una mica de les pèrdues i els costos. Bé, les pèrdues i els costos hi van ser-hi, però tampoc eren diguem-ne, no van impedir la gran superioritat a partir de Normandia. En canvi, l'exèrcit alemany s'oblida que amb aquesta tàctica que li va permetre allargar Itàlia fins al final de la guerra,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí.
2: Doncs va tenir unes baixes i unes pèrdues, allò que deies, desplaçar unitats dels fronts de l'est i de l'oest,
0: sí, sí,
2: importants, i les pèrdues humanes arriben a més de mig milió alemanyes. Per tant, secundari sí, si ho comparem amb el lloc, però també el propi exèrcit alemany, per mantenir aquesta resistència, es va desgastar molt, i per tant, les últimes coses que he llegit, no pas gaire, matitzen. A part de que en l'inici, l'exèrcit americà, allò que deia, si estàs en guerra, has d'actuar. En 1942 l'exèrcit americà no estava preparat per atacar Europa occidental, i França, Holanda, Bèlgica. Per tant, on estava la guerra era l'Àfrica i el Mediterrani. I allà és on es formen. Recordem que la primera entrada dels americans al nord d'Àfrica, el pas de Kasserine...
0: És un fracàs.
2: És un fracàs. Per què? Perquè tot en aquesta vida s'ha d'aprendre. I els americans en van anar aprenent. I la part d'aprenentatge va ser... Pensa que Sicília és l'operació més gran de desembarcament naval de la història fins que hi ha
1: Normandia.
0: Anem a parlar per passos. O sigui, després de de l'eliminació de les unitats alemanyes i italianes, que per cert cauen primer els alemanys que els italians al nord d'Àfrica, sí. El següent plantejament és què fem amb totes aquestes tropes, els aliats que tenim al nord d'Àfrica, quan ja hem de començar a saltar a Europa. Aquí ve el primer plantejament i és el que culminarà amb la campanya de Sicília. No s'ho veien a venir tots, que era lògic fer aquest salt cap amunt, i per tant Sicília, que cau en un mes, sí. És una mica estrany que relativament poc temps ho aconsegueixi.
2: Fins a Sicília hi ha una unitat. Per tant, fixa't que els comandaments a Sicília és Eisenhower, com a cap,
0: Montgomery
2: i Patton. Sí, sí. I Bradley, de segon, que després sí. És el que passarà per sobre Patton.
0: Sí, sí.
2: I, per tant, fins a Sicília encara actua tota la força, aèria, militar, etc. Però ja la decisió política està presa. És a dir, que un cop s'acabi Sicília, es començaran a desplaçar les tropes més experimentades cap, i els comandaments cap, a dirigir el desembarc a Europa.
0: Puro. Si s'aniran cap a la Gran Bretanya per preparar...
2: Sí, per això diu, perquè Eisenhower que fa a partir del setembre-octubre del 43? Diu, no, diu, està ja a Anglaterra, i el Montgomery igual. Què fan? Preparar l'operació. Però això també fa que, per exemple, l'exèrcit americà que desembarca a Itàlia és el cinquè, que és un nou exèrcit. En canvi, el de Sicília és el setè, que és un exèrcit, ja és un exèrcit que té una campanya més format. Aquest es desplaça. Però el més, diguem-ne, negatiu per una victòria ràpida, més ràpida dels aliats, és que els recursos navals, perquè per desembarcar 100.000 tios i tot el que porta darrere necessites milers de barcos de desembarcament. Tota aquesta producció ja no va al Mediterrani, ja es concentra tota directa des d'Amèrica, perquè això es produïa a Amèrica, cap a Itàlia. Per exemple, el desembarc d'Anzio, que és al principi del 44, i es va fer moltes dificultats perquè el comandament màxim es negava a desviar recursos amb operacions d'aquest tipus. Mm. I, per tant, el drama que té en aquest sentit és que totes les capacitats que tenien els aliats, que eren moltes, a Itàlia ja no es posen, perquè les van preparant i augmentant i guardant per Normandia.
0: La campanya d'Itàlia, i especialment a Sicília es veu, però també es veurà posteriorment a la campanya de la bota italiana, ja revela una cosa que durant l'etapa africana ja s'havia començat a veure, el que passa que potser no tan destacadament, que era la mala coordinació entre britànics i nord-americans. Cosa que tindrà millor coordinació després a Normandia, eh? Però que en aquest moment no se'n tenien gaire. A Sicília, per exemple, teòricament van els britànics, sí. I serà Patton qui els hi passarà per la mà, sí, amb els americans. Vull dir que fent una cursa absolutament salvatge sobre qui aconsegueix més territori capdalt, sí, entre els dos exèrcits, anant matant gent. Vull dir que és una cosa, sí, una mica bèstia.
2: Però a la història de militar, també les rivalitats entre exèrcits
0: aliats,
2: i entre militars d'un propi exèrcit són una constant. L'única dinastia que queda de llarga tradició a Europa, bueno, una de les que queden és els Bernadotte.
0: Sí, tant.
2: Bernadotte és un mariscal francès i es va ser expulsat pel propi Napoleó i ja obtenia que ha estat Austerlen. I els mariscals volien afusellar-lo i Napoleó en relació a l'amistat. I això és rivalitat.
0: Amistat i parentiu, perquè sí. Estava casat també amb una...
2: El germà de Napoleón, sí, estava casat amb una germana
0: de
2: Bernadotte. Bé, jo vull dir que aquestes diferències hi són entre anglesos i van ser-hi, però jo recordo, llegint sempre coses d'aquestes, al final d'Itàlia entren també unitats franceses.
0: I poloneses,
3: i brasileires.
2: Sí. Que sí, sí, són precisament les de muntanya, les que fan, els que acaben trencant el front,
0: sí, sí, a Montecassino,
2: no? I a partir d'aquest moment l'exèrcit francès va, evidentment armat exclusivament pels americans, no? Va tenir més força. I com més força té, també el de Gaulle, i això està
0: per
2: una mica més endavant, hi ha un moment que quan estan ja al final de la guerra, hi ha un general americà, diu, hem combatut junts, fins i tot a vegades com amics i aliats.
0: O sigui, mala lluna hi havia constantment.
2: El cap queda el Devers, que era el grup d'exèrcit, sí, més desconegut, mm, perquè és el que estava a la zona d'Estrasburg i així, i allà és on estava l'exèrcit francès. Sí. Doncs, de com eren les relacions, que van ser de molt atiu en to, fa aquesta frase, diu, hem combatut junts a la guerra, i tot a vegades com aliats. No? I això, com
0: deies, a Itàlia, a Sicília, sí, es va notar molt.
2: Moltes, tot i que en alguns va ser més a vegades les estratègies, perquè el front no, tampoc van topar molt en el front, perquè diguem-ne l'exèrcit americà i després polonesos es van concentrar diguem-ne a la banda occidental de la bota, i l'exèrcit britànic era el vuitè. El vuitè sempre va estar, diguem-ne, a la banda oriental. Per tant, no hi va haver...
0: De fet, fan una invasió amb el sentit seguint les agulles del rellotge, que serien els britànics, i un altre seguint en contra les agulles del rellotge, que són els americans, aprofitant per envoltar la illa, no? Però aquesta cursa d'arribar a les 12 per atendre'ns, o a les 12 en punt, doncs guanyen els americans, que arriben
2: arriba
0: a Messina abans. Que...
2: Sí, aquesta... Però aquí també hi ha l'arribada... Jo... més que la rivalitat americans en general i anglesos, aquí la rivalitat era dels divos, Montgomery i Patton. Això és el cinema, el Patton es veu perfectament, i a més Montgomery, llegint les memòries, era un ególatra que, bueno, que sempre es va considerar superior a tots els americans, que no els hi tenia cap apreci.
0: No només els americans, es va considerar superior en general.
2: I aleshores, això és un xoc de divos, no? Que a més tots volien, doncs,
1: els herois de la guerra.
0: A Patton li va sortir clar la campanya, perquè el van destituir.
2: Sí, però és un incident intern de l'exèrcit americà, allò que va fotre una bufetada.
0: Dues, amb dos nois que tenien allò del xoc de guerra.
2: Sí, de la psicosi, això és una cosa que es va començar a acceptar pels militars, perquè abans això era covard, traïdor, etcètera, i els encorrellava.
0: Ell va anar a un hospital i va començar a pagar...
2: Ell va entendre això que els considerava covards, etcètera, i va... I això, és clar, com que a Amèrica doncs, la censura existia molt poc, els diaris americans ho van publicar. I arrel, la premsa tenia una molta importància, l'opinió de la premsa,
1: i en té,
2: i aleshores aquest fet doncs, va estar a punt de costar-li la carrera. I aquest fet és el que fa que ell, tothom pensava que dirigia l'exèrcit americà a Normandia, i no ho va dir.
0: I l'oposició d'italians i alemanys a Sicília va ser forta? Perquè en un mes els van aconseguir apartar.
2: La italiana menys, però... Clar, Sicília també és molt muntanyosa, i la defensa americana es va concentrar al voltant de l'Etna, per això el Montgomery no arriba a Messina, perquè té l'Etna entre l'Etna i el mar, no? I llavors aquesta zona, fins a la costa, diguem, de nord, doncs van crear unes línies de defensa, però que el nucli eren dos, tres, quatre divisions alemanyes potents. Hi havia de Panzer, hi havia l'Hermann Göring, que era de Luftwaffe, però eren mecanitzades, i el nucli de la resistència va ser de l'exèrcit alemany. L'italià va tenir, diguem-ne, una actuació menys... No vol dir que hi haguessin unitats italianes que van lluitar, però aquí també hem de comptar ja que el nivell de material militar dels italians per capacitats industrials era poca i feble. El 39, imagina't el 43, no? Però, i per tant, la defensa... I una de les coses que a mi sempre, i en general, es diu de passada, però té la importància, és... Pensa que quan estàs a Messina, a cop d'ull tens a davant totes les costes de Calàbria. És una cosa que es veu visualment, com si...
1: Està allà mateix.
2: I els alemanys van poder retirar la majoria de l'exèrcit i de tot el material, tancs, canons, camions, etc., sense pràcticament perdre...
0: Sense oposició britànica
2: i aliada. Sí, no van aconseguir donar... habilitat alemanya, van crear tot un sistema.
1: És un fracàs aliat,
2: però
1: això.
2: Però el fracàs aliat amb la superioritat aèria i naval que tenien, aquí és considerable. I a vegades aquest tipus és com allò de la bossa de Faler, no? Que els que escapen és el nucli que després permet formar, són homes veteranos, experimentats, que afegits amb reclutes, joves, etc., però acaben cohesionant unitats capaces de resistir mesos la guerra, no?
0: La conquesta del territori italià es va iniciar, com dèiem, amb la invasió de Sicília, que va mantenir ocupades les forces aliades durant unes 6 setmanes, entre la nit del 9 al 10 de juliol del 43 fins al 17 d'agost. Va ser anomenada Operació Husky, l'operació amfíbia més gran de la Segona Guerra Mundial fins a aquell moment. En els escrits d'aquells dies, el general nord-americà George Patton posava de manifest la confiança en la victòria, però també expressava una certa preocupació per la lentitud amb què s'anava guanyant terreny i deixava caure alguna crítica oberta a la manera de fer dels britànics.
4: General Patton, tot està funcionant tal com ho havíem planificat. Els soldats enemics que ens hem trobat no són com els italians i els alemanys que hi havia al nord d'Àfrica, per sort.
5: Venien de tantes hòsties, capità, que estan tots acollonits. L'assalt inicial a les platges del dia 10 va ser un èxit. Però els italians han invertit uns esforços molt grans, de temps i diners, a l'hora d'aixecar posicions defensives. I això ha reduït la seva força de combat. És el mateix que els devia passar a les muralles de Troia i en totes les muralles que van aixecar per Europa durant l'Imperi Romà. Quina mania amb les muralles. Si un terç dels esforços que dediquen a construir defenses l'haguessin invertit a lluitar, mai hauríem pogut conquerir les seves posicions.
4: Malgrat tot, estem aconseguint avançar. I no es pot dir que el terreny sigui fàcil.
5: Entre vostè i jo, capità, estic sorprès del que han aconseguit els nostres nois. Ha vist el turó rocós on s'assenta el castell de Mazzarino? Escalar-lo ha d'haver estat infernal. Sort que els tenen ben posats.
4: Els italians no tenen res a fer.
5: No coneixien els autèntics horrors de la guerra. Fins i tot quan alimentaven els lleons a base de cristians, tractaven només amb centenars de persones. Estic més convençut que mai que la política correcta és la de l'atac continu. Els italians estan lluitant molt bé, però saben que la derrota és segura i es trencaran aviat. Ara el que més em preocupa és què carai estan fotent els anglesos. Aquests peixos bullits i carallots.
4: Què vol dir, general?
5: Em sembla que s'han ficat en un vesper a la península de Messina. Encara haurem d'anar a ajudar-los. Si ens haguessin deixat fer servir la ruta 117 per conquerir Caltagirone i Enna pel nostre compte, sense haver d'esperar-los, ens hauríem estalviat 2 dies i ja seríem a la costa nord. Nosaltres podem anar el doble de ràpid que els britànics i colpejar més dur. Però per salvar el prestigi d'aquest carall de cosinets que ens ha tocat patir, la maniobra d'embolcallament l'han volgut fer ells i ara s'han quedat bloquejats. Quins inútils. Ahir van atacar Catània amb una divisió sencera i només van avançar 400 iardes.
4: Només 400 iardes?
5: El que sent. Es devien aturar l'hora del te. Naturalment, la necessitat de conquerir Enna alentirà el nostre avenç per la costa. Sigui com sigui, encara que triguem més del que pensàvem, la victòria serà nostra. Dels Estats Units, vull dir.
6: En guàrdia.
7: Aquest cap de setmana torna a la Lliga i torna el Tot Gira.
8: Diumenge, 2 estrenes. La de l'Espanyol i la del Girona.
7: A les 7 de la tarda, Espanyol Llevant i Girona Leganés.
8: Comença l'operació Ascens a Girona.
7: Tot plegat mentre el Barça continua amb la pretemporada. Basilea Barça amb la narració de Joan Fitó. Aquest diumenge torna a la Lliga. Torna el Tot Gira. De 4 de la tarda a 10 de la nit amb Oriol Rodríguez.
9: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, no? Mm-hmm. Que és una mica el que ens ha passat.
10: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
11: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
12: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
10: El divan, el valor de la conversa.
13: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els hi dic, per xavals, que no sabeu lo que és una dictadura.
10: El divan amb Sílvia Coppolo.
14: El divan s'hi està divinament.
10: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.
15: Catalunya Ràdio.
16: Bon dia!
17: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
18: Que bé, sembla que a partir tot torna a ser com abans.
19: Tranquils, que no ens avorrirem.
17: La casa nostra, segona temporada disponible a la plataforma 3Cat i el dilluns a la nit a TV3.
20: La casa nostra. Catalunya Ràdio.
21: Som 3Cat.
22: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
23: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a l'Enguàrdia amb en Joan Villarroia i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la campanya aliada durant la Segona Guerra Mundial a Itàlia. Joan Villarroi, acabem de sentir aquesta conversa, el Patton deixa el córrer, el Patton, també una mica fatxenda. És curiós veure com tots aquests generals, també en el bàndol alemany, encara que potser una mica menys, perquè Hitler tampoc deixava gaires festes d'aquest tipus, però són tots molt fatxendes i egocèntrics. Encara no hem parlat d'un altre personatge que serà clau a la campanya, que és el Mark Clark, que és general que després protagonitzarà la segona part, la de... tots eren així, sí, o va ser casualitat?
2: A veure, les biografies dels que he llegit i del conjunt de llibres que n'hi ha i molt bons, l'egocentrisme és notori, no en tots, però en la majoria, perquè és una carrera que comences de base i l'aspiració és arribar a dalt de tot. I a dalt de tot és una piràmide, no?
1: Clar, i a més
2: que la base és molt àmplia i s'ha de tenir ambició i aleshores, a més...
0: Habilitat.
2: Consciència a si mateix d'aquests molt bo, els egos, sí, sí. Això, els egos és el jo, i Patton era extraordinari, però els militars alemanys... Ara fa poc m'he llegit la biografia del Model... El Meissen, i així quan eren ja tinents coronels o capitans, a si mateixos ells ja es veien que el seu futur...
1: És que mira que et vas posant estrelles a l'uniforme.
2: I havien tingut una sèrie de problemes per la seva manera de considerar-se superiors quan eren fins i tot oficials de classe mitja. I realment ho eren, de militars preparats. No van arribar a l'exèrcit alemany, excepte casos pocs casos, els que arriben en aquests nivells tenien un coneixement de la
0: tècnica militar, sí,
2: ampli, no, alguns sí. Millor que altres, no? Però els egos eren... I després, començada la guerra, clar, la guerra és la glòria pels militars, és allò... Tornant a la pel·lícula del Patton, i ara què faré jo si s'acaba la guerra?
0: Sí, Patton,
2: no? I era un home, la guerra. Perquè la guerra, i aleshores això, quan vas llegint i vas seguint, doncs els egos, per exemple, va s'oblida, no?, les últimes ofensives per intentar arribar a Moscou, a Alemanya, eren suïcides ja per la situació real.
0: Sí, sí.
2: I nosaltres sempre es diu, no, la culpa va ser del Hitler, el Hitler, el Hitler. Llegeix les cartes d'aquells dies dels mariscals al mariscal Bock, que és el que manava el grup d'exèrcit, 2,5 milions d'homes, ell també pressiona perquè, esclar, ell es veu entrant a Moscou.
0: I clar, això és el que li fa realment...
2: I aquests egos,
0: igual portar per davant,
2: i això porta rivalitats.
0: A Calàbria això es veurà molt clar. Quan finalment decideixen que després de Sicília han d'entrar a Itàlia, a la península, la decisió no és senzilla perquè, clar, han deixat passar el temps, han deixat que els alemanys escapessin. A més, ha caigut Itàlia, perquè en aquells moments s'ha produït
2: l'armistici.
1: L'armistici de trampa, de silenciament, de secretisme...
0: Perquè Mussolini ha estat destituït pel rei i ha anomenat a
2: Badoglio. I a Badoglio, el rei, ho fan a través d'un enviat, en general, no recordo el nom, que és el que negocia, Lisboa i després... i s'enjobre al final, però com que tots aquests dubtes diu, ara ho direm per la ràdio que estem negociant, perquè els italians... I aleshores, des dels comandaments italians, que van tenir una responsabilitat molt gran, no van preparar res.
1: Part de la flota italiana queda en mans dels aliats.
2: I aleshores el drama va ser que la reacció alemanya es van sentir molt traïts.
1: És que és la veritat.
2: Des del soldat baix als comandaments. I aleshores l'actitud... Home, les execucions als Balcans de soldats i a les illes gregues de guarnicions italianes van haver massacres, Hi ha alguna pel·lícula que era la mandolina que els alemanys, quan es rendeixen les guarnicions italianes, els maten
0: tots.
2: Massacres. I això, la responsabilitat cau amb la manera que... I el Badoglio, el rei, es van procurar ells fotre el camp de Roma.
0: Es van salvar ells, diguéssim.
2: Salvar-se ells, i prou. I això va facilitar el domini italià. Però després, és clar, la preparació del desembarc. Primera, diu, per què es fa el sud de Nàpols? Primer, l'exèrcit és el cinquè, que és nou. El militar que encapçalarà, que és un ególatra d'aquells també...
0: Aquest
2: de
0: Mark Clark,
2: el Mark Clark, no? Tampoc tenia cap... Aquest sí que entra de nou en campanya. L'exèrcit també era nou. Però, sobretot, el que ells no van voler és aventurar-se més al nord, perquè acabaves, diu, per què Salerno i no Anzio, que van intentar-ho després?
1: Sí, sí.
2: Perquè en aquell moment l'aviació de caça, el màxim radi d'acció que l'aviació aliada de terra podia protegir a la invasió era la veïna de Salerno. Més al nord, el Casas americans...
0: Es quedaven sense no possibilitat d'arribar-hi.
2: No tenien. I això era un risc que no van voler córrer.
0: Clar, perquè portaavions no n'hi havia, al Mediterrani.
2: Sí, però hi havia, el portaavions sí que n'hi havia.
0: La Royal...
2: Sí, la Royal, i els americans...

0: Sembar. El que passa que una cosa era encerclar i llavors hi havia alguns contraatacs i tal, i l'altra era intentar tornar-los a enviar al mar. Això era impossible, perquè la pròpia flota naval, l'artilleria naval, no deixava moure a uns certs quilòmetres. No?
1: Sí, sí, impedir que avancessin. Exacte, encara, no? però...
0: I aleshores, a partir d'aquí...
2: No. I això, a més, és zona muntanyosa, temps, no recordem. Sí, sí. Oblidem si la costa amalfitana és molt muntanyosa, aquella
0: no
2: zona.
0: No tot és... I aleshores, sí, què passa? Que dona temps, perquè les línies que munta de defensa el Kelsenring són bastantes, ara no tinc el nombre, sí, és sí, més una. Però les fortes és la línia de Montecassino, l'Augusta, sí, sí, que és la més forta. Però, quan ja fins i tot entren a Roma el juny del 44, també els dona temps a preparar la que està en els Apenins, que és la Gòtica, sí, que sí, és l'última gran línia. I que també, a travessar la Gòtica a la tardor del 44, al principi del 45, també va ser un esforç. Perquè és un personatge, és una orografia que beneficia, sí, sí, sí, la defensa. Pensa que ells construeixen búnkers, llocs de canons protegits, els alemanys eren uns bons professionals en aquest sentit, i aleshores crear camps de foc amb artilleria, que era bona, els 88 i altres, no? Tot això... la lentitud i la resistència va fer que poguessin a més preparar noves línies de resistència.

0: El nou president del Consell de Ministres italià en substitució de Benito Mussolini, el mariscal Pietro Badoglio, va assegurar públicament que no abandonaria l'eix i continuaria donant suport a Alemanya. Però de seguida va iniciar negociacions secretes amb els aliats per acordar l'armistici, un acord que es va signar el 3 de setembre de 1943 en un campament militar de Cassabili, a Sicília. Tot i que Badoglio havia demanat mantenir-lo en secret, el comandant en cap de les forces aliades, Dwight Eisenhower, va trigar 5 dies a fer-lo públic. Aquest fet va obligar Badoglio a anunciar l'acord per ràdio en una locució breu, el mateix dia 8 de setembre, a 3:15 del vespre.
1: Les següents condicions d'armistici són presentades pel general Eisenhower, comandant en cap de les forces aliades, actuant per autoritat dels governs dels Estats Units i la Gran Bretanya i en interès de les Nacions Unides. I són acceptades pel mariscal Pietro Badoglio, cap del govern italià. Cessament immediat de tota activitat hostil per part de les forces armades italianes. Itàlia s'esforçarà al màxim per negar als alemanys les instal·lacions que puguin ser utilitzades contra les Nacions Unides. Tots els presoners o internats de les Nacions Unides seran lliurats immediatament al comandant en cap aliat i cap d'ells podrà ser evacuat a Alemanya. Trasllat immediat de la flota italiana i l'aviació italiana als punts que designi el comandant en cap aliat amb els detalls de desarmament que aquest prescrigui. La marina mercant italiana pot ser requisada pel comandant en cap aliat per satisfer les necessitats del seu programa militar naval. Lliurament immediat de Còrsega i de tots els territoris italians, tant insulars com de terra ferma, als aliats, per ser utilitzats com a bases d'operacions i per altres finalitats que els aliats considerin oportuns. Garantia immediata del lliure ús per part dels aliats de tots els camps d'aviació i ports navals en territori italià, independentment del ritme d'evacuació del territori per part de les forces alemanyes. Retirada immediata a Itàlia de totes les forces armades italianes que participen en la guerra actual, sigui quina sigui la regió en què poden estar involucrades actualment. Les condicions del present armistici no es faran públiques sense l'aprovació prèvia del comandant en cap aliat. El text en anglès serà considerat el text oficial.
2: El govern italià, reconeixent la impossibilitat de continuar la lluita desigual contra una força enemiga incontenible per estalviar-li a la nació desastres nous i més greus, li va demanar un armistici al general Eisenhower, comandant en cap de les forces aliades angloamericanes. La petició fou acceptada. En conseqüència, tots els actes d'hostilitat contra les forces angleses i nord-americanes per part de forces italianes han d'acabar tot arreu, allà on sigui. Però aquestes sí que han de reaccionar davant de possibles atacs de qualsevol altre origen.

0: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: I fora d'Itàlia, l'exèrcit alemany ocupava una part dels Balcans i de les illes. Aquí els alemanys
2: aquí
1: van ser impecables,
2: cruels.
1: Impecables sí, i cruels. No? I l'exèrcit italià, la flota que estava a Livorno i aquella, a aquesta zona...
2: A Taranto ja no.
1: Va de, no, Taranto, on queda la banda. Ells van... van, diguem-ne... sí que la flota va sortir, una part de la flota, per passar-se als aliats, perquè el tracte era que la flota tenia que internar-se en ports aliats.
3: Ja, en ports aliats sí.
1: Aleshores, el cuirassat més modern que tenien els italians era el Roma, i aquest cuirassat és enfonsat per una bomba dirigida dels alemanys, perquè els alemanys van començar a bombardejar la flota i el vaixell més poderós de la flota italiana.
3: Clar, una autèntica tragèdia.
1: La flota, sí, sí. Les bombes aquelles teledirigides, que deien Fritz,
3: italians, sí.
1: El van enfonsar.
3: És que el Badoglu
1: també... I això va ser una tragèdia.
3: El Badoglu també, quina trajectòria biogràfica, el sí, duc d'Avis Abeba, perquè aquest ja havia estat a la guerra d'Etiòpia del segle passat.
1: Sí.
3: Vull dir que és tot un personatge.
1: El gran. Era, els militars aquests italians ja eren una mica grans, i a darrere varien tots ja, a part de les guerres colonials, de la Primera Guerra Mundial,
3: on
1: alguns d'ells van guanyar el prestigi, pel tipus de guerra que van tenir les derrotes, el prestigi no era gaire, però bé, és igual, no? I aleshores el Badoglio va ser el de Abissínia, no?
3: Sí, sí.
1: I l'altre el Graciani.
3: I la guerra líbica, la guerra turquia, sí, etcètera, sí, sí, i clar, sí, anaven guanyant contra poblacions i exercis
1: ja
3: molt inferiors.
1: Era un militar que ja se'l tenia, que sabia moure, preservant la seva situació personal.
3: I es va salvar, perquè no el van acusar de crims de guerra.
1: No, aquests van... el Graciani sí, que va ser jutjat a Itàlia, però ell es va posar al comandament de les tropes de Saló, però van sortir. Però després hi van haver militars, aquests que es van posar al servei dels alemanys, o s'hi volien posar, perquè els hi feia més por, allò típic de militar conservador. El buit que podia representar la resistència, ells ja veien el partit, ja veien els comunistes al poder, que no, a l'ordre que... Però fins i tot en aquests, els alemanys tampoc els van tenir en consideració i van anar a impedir cap capacitat de resistència ni reacció.
2: La campanya italiana, després del desembarcament de Salerno, hi ha un intent de desembarcament. Dic intent perquè, de fet, es fa, però d'aquella manera, que és a Anzio, sí, que és molt famós, perquè els alemanys el poden controlar bastant.
1: Sí. Passa el mateix. És una operació en què, com que estan frenats per la línia Gustav, Anzio és una zona de platges àmplies i tal, situada a 70-80 quilòmetres de darrere. Aleshores, era una mica desembarcar darrere la rereguarda, i si ataques per la rereguarda, doncs...
2: Ja estarà, aquella línia es trencarà.
1: Però és el de sempre, els recursos que s'utilitzen són molt pocs. Aleshores, què passa? Que sí, el desembarc té èxit, perquè no té cap oposició, però, és clar, com que desembarques amb pocs recursos i poca protecció, el general, que va ser destituït, es deia Lukács, va ser destituït com una mica el responsable del fracàs, perquè què va passar? Que abans no es va consolidar, ell no va voler avançar fins que no es va consolidar, diguem-ne, el desembarc, no? Quan el va tenir consolidat, els alemanys amb això
2: ja havien arribat.
1: Els alemanys ja havien concentrat. I és una zona de platges i després, a pocs quilòmetres, aquestes línies de muntanyes. Els alemanys de seguida van dominar totes les muntanyes, Caserta, etc., i des d'allà van impedir. Els van deixar, van estar 4 mesos allà tancats.
2: I no va servir de res.
1: No va servir de res. Van destituir el Lukács, va pujar el Truscott, i aleshores, finalment, el front es va trencar per la línia Gustav. Ah, això sí, el moment que es va trencar la línia Gustav, ells ja tenien un punt ancorat a la rereguarda. Aleshores, aquest punt, i aquí és on ve la famosa ego del mar, clar, que segons el disseny que es va fer quan es va trencar Gustav, l'objectiu era Roma, però hi tenien que entrar unitats, si no diria angleses o americanes del sud. I el clar es va passar totes les ordres per entrar ell com a alliberador de Roma, que és aquelles famoses imatges que estan documentals, que ell està pungit, assentat, passejant-se. No? I aquí, aquesta és una decisió d'autobombo personal i va capgirar les ordres. I això també, la discussió entre els estudiosos és que aquest canvi va permetre que algunes unitats alemanyes que haguessin quedat encerclades van poder, diguem, retirar-se, i van ser també les que van poder organitzar la resistència, doncs, en aquest cas són 300 quilòmetres més amunt.
2: La batalla potser més important, o no, potser la més coneguda, és la batalla de Monte Cassino, sí. Que és, clar, hem de pensar que el monestir, monestir benedictí de Monte Cassino era, sens dubte, el més important del món, d'Europa, si volem, perquè pel cas, en aquest sentit, com sí. Monestirs benedictins, amb més obres d'art, amb una biblioteca sí, sí. extraordinària, i, per tant, es considerava que allà era impossible que hi hagués un... que ni uns ni altres, ni alemanys ni aliats, ataquessin una joia de la cultura
3: del que havia format tota la cultura occidental.
2: I va acabar destruït.
1: Sí, perquè els alemanys van fer una gran operació propagandística, està tota documentada i filmada, que va ser retirar... perquè està en línia de front, corria perill, i ha el trasllat de les obres d'art i de la biblioteca a Roma. Tot això, en general, era d'aquells que té un nom llarguíssim, que era Sagar, a més a més. I aleshores, els alemanys van fer una propaganda de que nosaltres hem retirat tot el que podia... I, per tant, però aleshores, des del cantó aliat, americà-anglès, es va considerar que la zona de Monte Cassino era el nucli de la defensa, no? I que no ho era, això sí que els estudiosos estan d'acord, que no, els alemanys no l'utilitzaven, tampoc els hi feia falta en aquell moment. Aleshores és aquell famós bombardeig que està tot filmat, no? Allò de desenes d'avions, que van arrasar i no va quedar res. Però els tresors artístics i la biblioteca es havien salvat.

0: Per part alemanya, Hitler va confiar la defensa estratègica d'Itàlia al mariscal Albert Kesselring, el gran rival de Rommel, amb qui havia coincidit mesos enrere al nord d'Àfrica. En una reunió castrense convocada el mes d'agost de 1944, tres mesos després de la derrota a Monte Cassino i la rendició posterior de Roma, Adolf Hitler defensava davant el seu secretari, Martin Bormann, les decisions preses fins aleshores i encara no donava a Itàlia per perduda.
1: Ara fa un any que l'enemic va pretendre ocupar Itàlia. Per fortuna, Mein Führer, gràcies a la seva preclara visió, ens vam mantenir ferms en les nostres posicions.
2: Martin, vaig veure el que ningú no sabia veure, com sempre. En aquell moment em vaig trobar davant de la difícil qüestió de si lliurar el comandament a Kesselring o bé encarregar-li la tasca a Rommel.
1: Va actuar sàviament, Mein Führer. Rommel no ho va saber veure, com vostè.
2: Rommel, com molts altres, també presagiava que el col·lapse d'Itàlia estava molt a prop. Però fins ara això encara no ha passat. En realitat, el seu punt de vista ha estat rebatut pels esdeveniments. La meva decisió de deixar Itàlia al mariscal Kesselring estava del tot justificada.
1: Rommel és un bon oficial, però no té la visió estratègica que té vostè. És impossible. I el fet és que Kesselring ho està fent bé, malgrat les circumstàncies.
2: Què està insinuant, Martin?
1: Res en absolut. Kesselring és un estratega admirable, Mein Führer.
2: No només això. En ell he vist uns ideals polítics increïbles, però també optimisme militar. I jo crec que no es pot dirigir la guerra sense optimisme.
1: És clar. Sense voler treure-li mèrits. Rommel és diferent.
2: Considero que Rommel és, en un sentit limitat, un líder extraordinàriament audaç i també molt habilidós. Però no el considero un corredor de fons.
1: Quanta raó té, Mein Führer.
3: En guàrdia.
0: Doctor Villarroya, després de l'entrada a Roma, la guerra hauria de, potser d'haver acabat a Itàlia. I en absolut. En absolut. O sigui, tot el nord industrial d'Itàlia...
4: Sí, el continental.
0: Clar, clar, la part, diguéssim, sí, la part sí, que els mateixos... Els romans deien que era la Gàlia Cisalpina, diguéssim.
4: Sí, sí, sí.
0: Que, o sigui, que no... Que no, ja no era Itàlia, allò,
4: no,
0: eh? Perquè,
4: sí, sí, sí.
0: O sigui, perquè ara...
4: És
0: perquè
4: la, és, no era Roma, ja.
5: És la, sí, sí. És la vall del Po, no? És la que des sí, sí. del Po fins va desembocar a Ravenna, aquella zona, no? Que els Apenins és la frontera. Aleshores, els alemanys es van retirar, i aquestes dificultats de que plantejava la geografia italiana, no? Tu pensa que tot, a més, aleshores, en aquella època, ni aquí ni enlloc els camins, nosaltres de vegades tenim l'imatge de les carreteres actuals, allò, i això tampoc era, no? Sí, ni a Itàlia ni enlloc. Tu pensa que, a més, volant als ponts, que és una cosa que es feia...
0: Habitualment, sí.
5: Això retardava. I aquest retard, com que el Kesselring sempre va tenir aquesta idea de resistir allà on es podia, el més lluny possible d'Alemanya, diguem-ne, doncs li va donar temps a preparar la línia Gustav. I, a més, aquí també hi ha una altra cosa. Itàlia, a més, a mi m'ha passat el gener fa pocs anys, quan anava amb els alumnes, quan plou, el Tíber inunda, salta a Roma, però més del que ens pensem, eh? Vull dir, i aleshores això, en període, quan entrava en període de la tardor, pluges, etc, bueno, ho feia impracticable, eh? Hi havia, és a dir, pràcticament era impracticable el
0: terreny. Per tant, es frenava.
5: Es frenava
0: l'ofensiva. O sigui, això explica en bona mesura, òbviament, i també per les qüestions militars, explica que no avancessin a partir de l'estiu del 44,
5: però
0: no?
5: Però pensa també que hi ha una cosa que ja no, en el comandament aliat ja no li preocupa perquè l'agost, quan hi ha aquesta discussió encara de resistir a Itàlia, París ja ha caigut en mans dels aliats.
0: Clar.
5: Una part de les tropes que estan a Itàlia són les que desembarquen a Provença, que el general americà és el Truscott, que és el que va dirigir Anshel final. Per tant, hi ha també una part de les unitats, i les franceses, evidentment, que desembarquen al sud de França a l'agost. No? És a dir, que també ells poden resistir, però també els aliats han canviat la prioritat una altra vegada, que fins i tot treuen recursos i els porten al sud de França, perquè els hi era l'estratègia general, i en aquest sentit la van encertar, perquè el desembarc al sud de França va ser un èxit ràpid.
0: Sí, sí, van pujar baixes, molt ràpidament.
5: Però va tenir una importància capdalt per la logística i els subministres.
0: Sí, sí,
5: el port de Marsella i Toló, que el van poder posar en funcionament.
0: Sí, sí. Lió, el que creix molt ràpid.
5: I aleshores, moltes del... Perquè, en el fons, en aquesta època tot venia d'Amèrica. Hi ha una part dels subministres que passen per l'estret de Gibraltar i els desembarquen als ports de Marsella i Toló, i per allà són els que nodreixen els exèrcits americans que estan situats a la zona dels boscos. Entendre'ns, no? Sí, sí. I aquesta visió, doncs, anava per sobre d'Itàlia, perquè tu pensa que Itàlia, en el fons, si haguessin trencat el bosc, trobaven amb la paret dels Alps
0: una altra vegada,
5: no? No els penetraves.
0: De fet, això aconseguirà que aquesta fase final de la guerra a Itàlia sigui en bona mesura més una guerra civil italiana,
5: sí,
0: que no pas una guerra convencional, sí, entre dos exèrcits.
3: Ha, amb una crueltat extrema, eh?
0: Sí, sí.
5: Sí, sí. Ja, els components de guerra civil sempre tenen aquests components, tot i que l'ocupació alemanya
0: era bèstia,
5: va generar una represàlia sobre la població civil i les zones que es movia la guerrilla o properes al front. Ja,
3: aquestes
5: brutals,
3: van ser brutals.
5: Brutals, brutals. Eliminació de dones, criatures, sí, pobles, sí, encès, sí. Brutals. I no per les SS, per tropes regulars, per tropes de la Luftwaffe, etcètera, etcètera.
0: Clar, hi havia la guerrilla comunista, la guerrilla no comunista, que en part seria la futura democràcia cristiana,
3: la resistència.
5: Hi havia guerrilla monàrquica.
0: La república de Saló, que eren els feixistes.
3: Fins al final.
0: Els alemanys,
5: sí, sí.
0: I els aliats, clar, allò... Sí, sí. A més, amb bombardejos molt cruels, també. Amb
5: sí, bombardejos...
0: Gènova...
5: Sí, els aliats, tot aquell territori que no estava sota el seu control directe, fos ciutats franceses, uh-huh, o després italianes, l'aviació, si consideraven que ja hi havia objectius...
0: Cap allà.
5: Va ser impecable.
0: I això fins al final de la guerra. Sí. I el final de la guerra coincideix, curiosament, amb el final del programa. Hem de marxar. Quina casualitat, eh? No hi ha més.
5: Totes les guerres, per sort, s'acaben.
0: Menys mal. Els programes aquests també, perquè no podíem estar tot el dia parlant, no pot ser això.
5: No, s'acaben són els programes.
0: Ara. Doctor Joan Villarroia, moltíssimes gràcies, molt content de tornar-te a tenir aquí i de, com sempre, un tema fascinant. Moltes gràcies.
5: A tu.
0: Joan Maria Soler Sabater, tenia el Joan per explicar coses. Tenia un gran especialista de la Segona Guerra Mundial a Catalunya, és un gust.
3: De la Segona Guerra Mundial i de la Guerra dels Matiners i del que vulguis. El Joan ho sap tot.
0: És guerrer, fa pinta de militar.
3: Sí.
0: Això és l'enguàrdia.
6: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol i Patrick Urbano. Producció, Pilar Radkin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
7: I amb les veus d'Albert Cortés, Marc Lobato i Xavier Martín.
8: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona tarda, us informa Gemma Bonet. Les autoritats marroquines xifren en 148 els migrants interceptats que volien creuar la frontera amb Ceuta i han detingut 61 persones acusades d'incitar la immigració il·legal. La majoria dels migrants detinguts, 128, són subsaharians i també hi ha una vintena de marroquins. El Marroc assegura que ha frustrat un intent de creuar la frontera cap a Ceuta de centenars de persones que s'haurien amagat als afores de la ciutat fronterera de Fenidek. Les autoritats reconeixen que s'han fet càrregues policials, on s'han utilitzat gasos lacrimògens i que han utilitzat helicòpters, drons i gossos. La frontera entre Marroc i Ceuta està blindada banda i banda per milers de policies i militars davant la por que hi hagi una nova entrada massiva de persones. Al costat espanyol de la frontera, la situació es manté però tranquil·la. Més notícies amb en Quim Codines.
3: La circulació de trens de la línia R3 de Rodalies està interrompuda entre Vic i Manlleu per la presència d'un arbre a les vies. En aquest moment ja s'ha establert un servei alternatiu per carretera entre les estacions afectades. D'altra banda, i pel que fa a la circulació per carretera, la 125 s'ha hagut de tallar totalment uns 20 minuts a primera hora de la tarda al terme de Sant Julià de Vilatorta, a Osona, per precipitacions intenses. Una tempesta ha descarregat amb força i s'ha acumulat aigua a la via. Tot i que la situació està normalitzada, recomana conduir amb prudència perquè la pluja pot caure de manera sobtada i generar condicions de perill per la conducció.
2: La cúpula dels talibans a l'Afganistan ha demanat a Occident que s'obri a cooperar amb el seu país. Les màximes autoritats han commemorat avui en una cerimònia multitudinària els 5 anys del seu retorn al poder. Aquell mateix dia, el president pro-occidental va abandonar Kabul i els talibans van ocupar el país coincidint amb la retirada de les tropes dels Estats Units i de l'OTAN. Des del primer moment, el règim va expressar la voluntat de no aïllar-se, però fins ara cap dels països occidentals hi té ambaixada, tot i que tenen el suport de potències influents com Rússia, la Xina i Qatar. El ministre d'Afers Estrangers ha demanat avui en una entrevista al New York Times que els Estats Units hi obrin una delegació diplomàtica i hi inverteixin. La periodista del diari Ara i excorresponsal a l'Afganistan, Mònica Bernabé, ha explicat a Catalunya Ràdio que el país ha viscut una certa modernització.
4: Actualment han demostrat que tenen capacitat financera i tenen capacitat de gestió. Per exemple, estan transformant Kabul, s'estan construint edificis per totes bandes, s'estan obrint noves avingudes, s'estan arreglant els carrers.
3: 5 persones han resultat ferides en un tiroteig a una universitat estatal de Virgínia, als Estats Units. Un dels ferits està crític i la resta han estat hospitalitzats, però en estat lleu. Els fets han passat durant la matinada i hi haurien participat diverses persones, segons ha informat la universitat en un comunicat. Les autoritats han demanat ajuda a través de les xarxes socials per si algú té més informació dels fets. Segons l'entitat que comptabilitza aquests tipus d'incidents, aquest any hi ha hagut 500 tirotejos als Estats Units amb 4 morts, amb 4 o més persones mortes o ferides.
2: La Universitat de Barcelona es torna a situar entre les 200 millors del món segons el rànquing de Xangai, el més important del món. És l'única universitat de l'Estat que està entre les 200 primeres posicions. En el llistat de les 500 millors universitats del món, l'Estat espanyol hi té 12 centres, entre els quals l'Autònoma de Barcelona, la Pompeu Fabra també. I la Universitat de Lleida, per contra, és una de les 8 universitats de l'Estat que ha caigut d'aquest rànquing. Joan Guàrdia, rector de la UB, destaca que fa 20 anys que mantenen el lideratge estatal.
5: Que estem, diguéssim, obtenint un esforç dels nostres investigadors i investigadores d'un nivell d'excel·lència tal que ens col·loquen dintre de les 110 millors universitats del món en aquest indicador. Això vol dir que la nostra comunitat sap perfectament com enfocar l'àmbit de la producció científica, té els coneixements, l'expertesa i la capacitat per fer-ho. Tant de bo tinguéssim més recursos per seguir ampliant.
2: Un cop més, el rànquing mundial el lideren les universitats americanes. Les primeres posicions són per Harvard, Stanford i l'Institut de Tecnologia de Massachusetts. Els esports, Roger Arnau.
6: El Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG pagarà prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter que signa fins al 2031. Ferran aquest matí ja s'ha entrenat sota les ordres de Luis Enrique, a qui el jugador, segons ha declarat, considera un pare futbolístic. La plantilla del Barça, mentrestant, viatja aquesta tarda cap a Suïssa per jugar demà a la tarda al camp del Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. En principi, no hi serà Pedri, que encara no s'ha entrenat amb el grup. Tot plegat, el dia que comença la Lliga de Primera amb els dos primers partits. A la Ves Getafe a 8:15 i Sevilla-Rayo a 10:15. Demà s'estrena l'Espanyol a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda. Encara en futbol, els equips catalans de la Lliga Femenina disputen avui dos amistosos. D'aquí una hora, a les 5, el Barça juga contra el City a Manchester i a les 7, Espanyol i Badalona s'enfronten a la Ciutat Esportiva d'Ani Harke. Doble medalla, mentrestant, catalana, els europeus d'atletisme que es disputen a Birmingham, al Regne Unit, totes dues a la disciplina de marxa. La primera d'or, de Paul McGrath, a la mitja marató, i la segona, de bronze, de Raquel González, a la marató, també de marxa. Acabem amb un últim apunt de futbol sala per explicar que el Barça ha guanyat el seu primer test de pretemporada a les semifinals del torneig amistós Mucho Más. Victòria per 3-2 contra el Cartagena i demà els blaugrana disputaran la final a la 1 contra el Valdepeñas.
1: Fins aquí les notícies.
0: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
7: Seria vida i miracles amb el vinil.
0: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'API web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3Cat.
9: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dilluns, l'ofici de viure.
10: L'estiu pot ser una bona època per aprendre més i millor l'ofici de viure.
9: Recuperem alguns dels millors programes de la temporada de l'ofici de viure.
10: Parlem de psicologia i espiritualitat d'una manera pràctica amb eines per viure amb més benestar.
9: Els dilluns a les 12 de la nit a Catalunya Ràdio. L'ofici de viure. Eines pel benestar emocional.
11: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
12: Et veig una mica inquiet aquests dies.
13: Ara qui viu com solíem viure?
11: Perquè tot un món s'acaba.
13: La casa, el servei.
12: Quants en veus fora, doncs?
13: Uns quants.
12: Ai, senyor.
11: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3Cat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
14: Uf, Marc, ens ha atrapat la calor, eh?
15: Avui apreta, eh? Avui apreta.
14: Déu-n'hi-do. On estem anant?
15: Estem anant cap a l'hort perquè hem d'arreglar una cosa. És d'aquestes feines que, com solen dir, atipen i no engreixen. A l'estiu, amb aquesta calor, sempre s'han d'anar fent, s'ha d'anar mantinguent.
14: Una feina que no té res a veure amb cabres, avui, eh?
15: Bueno, sí que hi té a veure, sí. Hem d'anar a arreglar les tanques, els tancats que tenim, perquè les cabres no entrin, perquè si entren nosaltres ens quedem sense hort. Elles quedarien tipes, però nosaltres llavors amb la panxa buida.
14: Si entrés el ramat de cabres al teu hort, en faria via, no?
15: Sí, clar. Pens que n'hi ha gairebé 70 animals, 70 cabres aquí amb aquest hort petit que tenim nosaltres, el deixen net en un moment, eh?
14: Doncs posem-s'hi. Al llarg de la primavera i l'estiu hem vist molts paisatges diferents, però els horts, siguin d'on siguin, no? Més o menys et recorden sempre un en l'altre, aquest ordre, aquestes línies, les canyes...
15: Aquests horts nostres, domèstics, diguéssim, sí, els horts una mica més grans, una mica més per producció, com el que veurem en l'episodi d'avui, ja és una altra cosa, eh? Ja veuràs que és una mica diferent.
14: Tu, Marc, ens refugiem una mica a l'ombra?
15: Bueno, primer acabem la feina, que si no... Deixa'm acabar d'arreglar això i després anem a l'ombra i anem a fer un got d'aigua, si vols.
14: D'acord, va, continuem picant.
1: Camí de Cabres, un podcast de temporada amb en Marc August Muntanya i en Martí Albesa.
14: Això que anem a fer ara és de lo més preuat de l'estiu, eh?
15: Poguer seure en una ombra i descansar un moment. Sí. Ara aquí a l'ombra sí està bé.
16: Oh!
15: Jau.
14: No sé si ho heu pogut sentir, però els gossos d'en Marc han decidit que també volien compartir aquest tros d'ombra amb nosaltres.
15: Estan esverats també perquè tenen calor i també perquè hem deixat el ramat aquí pasturant sols i tenen ganes de treballar, llavors estan una mica esverats.
14: Mira, Marc, abans de fer camí de cabres vaig estar molt de temps treballant i fent fotografies al que s'anomena l'Horta d'Europa, que és al sud d'Espanya, al mar de plàstic, i realment és un ecosistema molt diferent de l'hort que tens tu a casa, on el que veurem avui a l'episodi, que al final és una explotació familiar. Allà les condicions de feina, les condicions de vida i les condicions ambientals doncs són com a mínim qüestionables, i posa en evidència que cada vegada és més important que ens fixem en l'origen d'allò que mengem.
15: Sí, sí, ens hem de fixar en l'origen, però no només en l'origen, també conèixer com estan fetes les coses, qui hi ha treballant al darrere i sobretot quin impacte té en el territori.
14: Doncs mira, Marc, aprofitant que tenim els micròfons i l'altaveu, podríem aprofitar per demanar a la gent que miri i intenti conèixer d'on ve tot allò que menja.
16: Camí de cabres, un camí estret i accidentat per on es transita amb dificultats, però amb molt bona companyia.

0: campus, en llatí, tant volia dir hort com jardí. Això explicaria, doncs, que Ramon Llull escrivís hort per referir-se no pas a una activitat productiva, sinó de plaer, quan diu «Anaves deportant per l'hort e a la font e per aquells llocs on millor pogués alegrar sa ànima». Diuen els qui tenen i cuiden un hort que és ben cert que alegra l'ànima. Més enllà dels horts pel consum domèstic, l'horta, com a sistema de conreu, ha estat present des de fa segles al voltant de les ciutats. A casa nostra en són bons exemples l'horta de Perpinyà, les hortes de Santa Eugènia, a Girona, les del Llobregat o l'horta de València. Al recer, entre les muntanyes de la serralada litoral i el mar, l'horta també va proliferar al Maresme aprofitant el bon clima. Però va fer-ho al segle XIX, amb la mecanització dels sistemes de rec i la davallada de la vinya i d'altres conreus de secà. Abans, és clar, d'horts ja n'hi havia, però a petita escala. Segurament també al Mas Bellatriu, on s'han anat succeint nissagues de pagesos i sistemes de conreu des del segle XIII. Avui, en aquest mas, veurem com l'hort no només alegra l'ànima, sinó que també alimenta el cos.
1: Es diu del Maresme que és lliure i tropical. Si és lliure o no, ho hauran de dir els maresmencs i maresmenques, però tropical és evident que s'hi acosta. Aquesta comarca té la peculiaritat de tenir, per una banda, el mar que ensuavitza la temperatura i, per altra banda, les muntanyes que actuen com a muralla del fred i les tempestes que arriben del nord. Aquí, entre hivernacles, llaures, tractors, la família Bellatriu ja porta diverses generacions treballant aquesta terra, estimant-la i fent-nos arribar a casa les millors hortalisses i verdures d'aquesta comarca. Què tal, Pol?
2: Hola, molt bé aquí.
1: A veure, explica'ns on som i a on anem.
2: Doncs estem a Argentona, comarca del Maresme, i esteu aquí a la finca de Can Bellatriu. I anem a l'hivernacle a esporgar tomaqueres i a enfilar-les.
1: Som a ple estiu. Aquesta és una de les feines habituals que teniu ara a la finca a aquesta època?
2: Sí, sí. Ara, tot l'estiu, anem esporgant tomaqueres. És una feina que sempre et queda per fer, sempre et guanya i n'hi ha per no parar mai.
1: Perquè ens entenguem, què és esporgar tomateres?
2: Sí. Esporgar seria podar, que és treure els brots que no ens interessen de les tomaqueres.
1: Aquesta època, les tomates són el producte estrella?
2: Sí, el tomàquet ara mateix està en plena maduració, estem collint tot l'estiu.
1: Pels que no hi entenem suficient, per què un hivernacle i no a l'exterior? Quan aquí el Maresme, per exemple, és conegut per les hores de sol, conegut pel clima més aviat poc variable...
2: Sí, l'hivernacle ens permet dues coses. Començar o allargar una mica més la temporada, perquè si no ens queda molt compacte dos mesos d'estiu, i també ens protegeix una mica a l'estiu de la calor forta i a l'hivern del fred. L'hivernacle a l'estiu el pintem de blanc, el sostre, bàsicament per aturar una mica la fortor de la calor.
1: En el nostre imaginari, les tomaqueres les tenim fetes amb canyes i amb aquella estructura piramidal, però és evident que aquí, amb el volum que en teniu, ocuparia massa espai i les teniu com amb una estructura de fils, no?
2: Sí. Aquí, a dins de l'hivernacle, les lliguem amb fils. Hi ha uns cables de filferro travessers i llavors anem tirant fils amunt. Per entuturar-les. Fora el camp, sí que la fem amb creueres de canya.
1: Pol, vull provar a donar-te un cop de mà. Explica'm com esporgar una tomatera. Veig que m'has portat...
2: Unes tisores i tot.
1: M'has portat unes tisores.
2: Que són més bones. Res, tenim aquí la tija principal, diguéssim, i d'ella surten branques amb fulla, branques amb flor, que seran fruit, i entremig de les branques amb fulla surten uns brots que aquí alguns ja són massa grans i tot, que són els que hem de treure i anar embolicant la tomaquera en el fil perquè quedi recte amunt i entuturada.
1: Perquè vagi pujant en vertical, no? Entenc?
2: Exacte.
1: Tallo per aquí?
2: Sí, exacte. Talles arran.
1: Estem parlant de tomaqueres i hem parlat que les tomates són les reines del Maresme a l'estiu, però aquí hi ha moltes més coses, tant a dintre de l'hivernacle com en la comarca. Expliquen, què més cultiveu vosaltres i en la comarca per què més és coneguda?
2: Nosaltres al final fem de tot. Llavors al Maresme, bueno, a l'hivern sobretot també fem pèsol, a part de totes les bràssiques, diguéssim, les cols i bròquils i tot plegat. I fem el pèsol, que és un dels reis del Maresme. I llavors hi ha les maduixes, per allà a la zona Sant Cebrià, Sant Iscle, Calella... No, realment, aquí es toquen molts pals.
1: En Pol va àgil amb les estisores de podar. Semblen una extensió de les seves mans. Es nota que porta moltes hores i molts anys fent aquest tipus de feina i que, sobretot, l'ha observat fer els seus avis i els seus pares abans. És inèrcia o és una decisió conscient que ara estiguis tu esporgant aquí dintre els hivernacles?
2: Bueno, això, al ser una explotació familiar, al final... aquí tenim els meus avis que encara hi treballen, el meu pare, la meva tieta està a la botiga i clar, jo de petit ja voltava per aquí, ja... jo crec que m'hi ha portat, al final sí que pesa, no? Que tinguis tota la família aquí, que tu ja hi estiguis treballant, que ho vegis, que d'això, que t'agradi. Sí que podria haver fet una altra cosa, però ja és això el que m'agrada.
3: Sapiguem-ne una mica més. Un apunt històric.
4: Marcel, en algarès, en el català de l'Alguer, no teniu la paraula horta, oi que no?
5: No, utilitzem la paraula hort.
4: Hort en singular, diguéssim, eh? Hort en petit.
5: Sí, una cosa... l'hort d'una persona.
4: Marcel Farinelli, historiador algarès. Avui parlem d'hort. No sé si tens hort, tu.
5: Sí, a casa mia, a l'Alguer, sí. Tots tenim un petit hort per tenir aquelles dues o tres verdures que te serveixen cada dia.
4: De fet, l'hort és un element de subsistència. Avui en dia potser ja no tant, però en el passat devia ser un element important per l'alimentació.
5: Sí, és una part fonamental de les ciutats, també. Hort ve de hortus, que és una paraula latina que ve del grec, que significa sempre petit jardí, petita cultivació casolana. És el lloc on tens totes aquelles verdures que et serveixen cada dia, a prop de la ciutat. Històricament era tan a prop de la ciutat que en les ciutats medievals estava dintre de les muralles. Penseu, el Raval de Barcelona era una gran horta.
4: I l'hort, respecte a com era el conreu de l'hort fa 200 anys, 300 anys, 500 anys... Entenc que pel que fa a la tècnica ha evolucionat poc, però pel que fa als productes que es conreen, sí, que deu haver canviat.
5: Bé, sí, la tècnica és, potser que sempre és la mateixa, però sí que hem introduït nous elements en l'hort. Per exemple, la pomata, el tomaquet, o la poma de terra, siguis les patates, són aliments que arriben després de del descobriment, diguem així, d'Amèrica. I són només dos, segurament n'hi ha molt, molt, molt més, però aquests han tingut un impacte molt gran en la nostra alimentació.
1: Sempre hi ha un moment en els reportatges que es deixa la feina i ens anem a esmorzar, i és un moment bastant interessant també. I ara, camí d'esmorzar i d'anar a buscar el teu pare per reunir-nos amb ell, ens estaves explicant varietats de tomates, en aquest cas, que teniu plantades.
2: Sí, nosaltres fem tomàquet de pometa, que ens fem la llavor nosaltres de tota la vida. Al final són llavors que han sigut seleccionades aquí al terreny, per tant, estan molt més adaptades al clima, al terra, a tot. Hi ha varietats autòctones molt bones, molt dolces. de totes mides, de totes formes, i això és una riquesa cultural, gastronòmica i de país.
1: Segurament, si busquem alguna fotografia del Maresme fa una bona colla d'anys, entre els pobles sempre hi havia camps, hi havia espais d'horta, no? I ara l'urbanització se'ls està menjant.
2: Sí, sí, completament. I realment s'han endut les de les millors zones per cultivar, perquè al final els terrenys que vol l'urbanisme i les urbanitzacions són els més encarats a mar, els més solellats, i realment eren els terrenys més fèrtils de la comarca.

0: Estem a mig matí i amb en Pol hem anat a buscar el seu pare, en Joan, per reunir-nos i poder esmorzar. Hem obert les portes de la masia de Can Bellatriu i només d'entrar es fa evident que aquestes parets guarden molta memòria de molt de temps, de molta feina a l'horta. Les parets estan plenes d'eines, de documents. Joan, aquí hi ha molta tradició de terra i horta.
1: Moltes, moltes. Són 800 anys. 800 anys. Des del 1246, que és la primera notícia de que es va comprar els terrenys amb una petita caseta, doncs anar ampliant la petita caseta i anar-se adaptant a cada cultiu de generacions en generacions. Vull dir, quan es va començar encara no es feien vinyes, després la casa es va ampliar per poder fer el cup i coses d'aquestes per fer el vi. Ara és horta, ara tenim hivernacles, vull dir, tot va evolucionant.
0: De quan tu eres petit i vas començar a voltar per els horts de casa teu fins a dia d'avui, com creus que ha evolucionat o canviat la vida i la feina a l'hort?
1: Bueno, evidentment, o et modernitzes o no sobrevius. Quan jo era petit, a l'estiu hi havia un dels homes que només es dedicava a regar. Regar amb la magaia, anar obrint socs, fent córrer l'aigua per tot arreu, i durant tot l'estiu només regava. Ara, gràcies a Déu, engeguem la bomba amb els sistemes de goters i tota la mandanga i fem altra feina. Vull dir, com que tampoc es podria mantenir la quantitat de gent que treballava abans avui en dia, doncs has d'anar modernitzant per nassos.
0: Com augures el futur i l'opció com que fa, per exemple, en Pol amb aquest, volguent-se quedar a casa i volguent seguir aquest negoci? Com ho veus?
1: Bueno, avui en dia, ara mateix, és una gran incògnita. La il·lusió hi és, vull dir, les ganes les posarem fins al màxim possible, però és la gran incògnita. No se li veu un gran futur per davant. Tot pot canviar.
0: Crec que en general tots ens agrada lluir de que comprem fruita i verdura de proximitat. I creieu que a l'hora de comprar el consumidor cada vegada llegeix més aquell apartat que diu origen? A l'hora de... I és una qüestió que fa que compri o no compri certs productes?
2: Hi ha molta gent que ens ve a comprar a nosaltres perquè tenim producte propi, al final, vull dir, i venen perquè veuen que és de casa, que busquem les coses de més a prop.
1: Sí, però el problema hi ha que hi ha altres botigues que fan servir la paraula origen, fan servir la paraula de casa, conreuat per nosaltres, quan tenen finques a Almeria, a Sud-amèrica, i tot és de casa.
3: Fem-hi una volta més. Què en diu la ciència?
4: Si parlem d'horta, calia trucar a l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries. Àngeles Calatayud, investigadora del grup d'horticultura de Líbia, benvinguda i gràcies per acompanyar-nos.
5: Gràcies a vosaltres.
4: El canvi climàtic cada vegada és més extrem. Veiem sequeres, tempestes, pedregades. Com afecta el canvi climàtic als conreus d'horta?
5: Els problemes més principals que s'hi poden veure el canvi climàtic és l'augment de la salinitat, tant del sol com de l'aigua, per a millor veure sobreexplotació, intrusió marina, sobrefertilització dels sòls, èpoques de sequera, o sigui, de nian estrès hídric, i també altres problemes com són plagues i enfermetats associats a les temperatures extremes. ¿Vale? Tot això que comporta? Pues una pèrdua de productivitat, de rendiment, per al llaurador i també de qualitat del producte. ¿Vale? I tot això al final què comporta? Pues que la seguretat alimentària és el compromís.
4: Avui, al programa d'avui, hem vist varietats autòctones com el cas del tomàquet pometa del Maresme. Quins són els avantatges de les varietats autòctones en l'horticultura i és important mantenir-les?
5: són importants perquè estan adaptades al territori. De fet, la tomaca que es cultiva així igual no es cultiva al sud de València o en Alacant. Ha sigut el procés d'una selecció durant molts anys de llauraors. Així les varietats autòctones contribueixen a la diversitat. Tindre diversitat també és una garantia de seguretat alimentària. Si tu focalitzes en un monocultiu, si té una plaga, te'n va tot. Si tens una agrodiversitat de diferents varietats autòctones adaptades al territori, si ve una plaga, una temperatura extrema, tu tens, però d'alguna manera vulgar, a un triat. Jo crec que la gent cada volta ja demana més qualitat. I les varietats autòctones no han perdut la qualitat organolèptica. ¿Vale? Les varietats que són més industrials, se prima la productivitat per damunt de la qualitat nutricional, organolèctica, el sabor que se diu, que un pega un mos a una tomaca diu sapa tomaca. Jo crec que el futur està ahí, en potenciar i ser mercat. I que el consumidor, que som la resta, siguin conscients del valor que té això.

0: Hem acabat d'esmorzar amb en Pol i en Joan, amb pare i fill, amb dues generacions de l'explotació familiar, i a la taula sempre surten molts temes. Intentarem recapitular-ne alguns. Tu, Pol, que segur que coneixes altres nois i noies com tu que estan provant de tirar endavant amb explotacions com aquesta, creus que és possible ser pagès si no ets fill de pagès?
1: És molt complicat. És complicat. Si no tens l'accés a la terra ja des d'un bon principi, és complicat. I no per que sigui una feina molt difícil o perquè no ho pugui fer qualsevol, sinó per l'accés a la terra, a la inversió inicial i que no et passi res.
0: Això xoca una mica amb el que parlàvem fa una estona, que dèiem que hi ha diverses explotacions que es veuen obligades a baixar la persiana, no? És aquesta contrarietat de que hi ha qui plega i hi ha qui no pot començar, no?
1: Sí, no. Al final també és un sector que s'està fent gran, que la majoria són gent gran i estan plegant, i sí que hi ha llocs on hi ha relleu, però n'hi ha molts que no. Vull dir, al final, si et pares a pensar, la gent ha estudiat i tot això, ha marxat de casa, ha anat de fora i les condicions no són les mateixes en molts casos i no han seguit.
2: Bueno, és trist. Sincerament és trist. Però és la realitat. No és fàcil. És una feina dura, és una feina lligada. Tothom té amics i coneguts fora de la pagesia, i que després el normal que et diguin és: on vas de vacances aquest estiu? I dius, no, a feina.
1: Al final penso que, clar, la societat ha avançat en drets laborals, en drets socials i tot plegat. I aquí aquesta feina moltes vegades només se't permet continuar si renuncies a certes coses, i estàs renunciant tu al final, eh? Vull dir, ningú t'obliga a no fer vacances, però el mercat t'hi porta, la feina t'hi porta, i sembla que quedis ancorat en el passat. Jo sóc partidari de que els drets i s'haurien d'ampliar també en aquest sector, però clar, això només es podrà fer en el moment en què se'ns pagui la feina que fem al preu just, perquè nosaltres ens hi puguem adaptar en aquesta societat. Si no, és molt difícil.
0: Fa una estona, quan voltàvem per la part d'Horta exterior, ens explicaves que aquests períodes de sequera intensa, o aquestes pluges que venen de cop, o aquestes pedregades, segurament us estan cada vegada condicionant més i obligant a modificar una mica a la feina. Quina és la situació davant d'aquest clima canviant?
1: És difícil, i sí, ens anem adaptant. Nosaltres al final hem deixat de fer segons quins cultius perquè no podíem. Vull dir, la mongeta tendra, aquí en fèiem cada any un munt de mongeta, i és que ara no pots perquè en ple juny o ple juliol, amb les calorasses que fot, perd tota la flor, i és que no culls, i no és rendible, i vam deixar de fer-la perquè no podíem. Però al final també això ha passat al llarg del temps. Vull dir, un dia aquí eren tot vinyes, i la filoxera i tota la revolució industrial va enviar-ho tot pel pedregar i ara fem horta. Vull dir, i no ho sé, si ens podem adaptar, si els canvis són prou ràpids per adaptar-nos, podrem seguir. Però sí que és veritat que segurament hi haurà gent que quedarà pel camí.
0: A l'Horta hi ha feina, som a ple estiu i és un no parar. Ho hem vist, ens ho heu explicat, ens heu obert les portes de casa vostra i a nosaltres el que ens queda és agrair-vos de tot cor que ens ho hàgiu posat tan fàcil, que ens ho hàgiu ensenyat, que ens ho hàgiu explicat, i sí que creiem que ens agradaria tornar d'aquí uns anys i veure't treballar aquí, i també, Joan, que tingui un bon futur amb Pol a la finca. Per tant, moltes gràcies per rebre'ns i fins la propera.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Moltes gràcies.
3: Estàs escoltant Camí de Cabres, el podcast de Pagès. Camp obert. L'espai on la gent de pagès hi diu la seva.
4: Bueno, soc el Mateo, soc el pastor del ramat de conservació i recuperació de la cabra catalana, i aquest any estic fent de pastor de muntanya al Pallars, en la muntanya de Boldís Areu, amb 600 ovelles, principalment araneses, i estem fent la pastura d'estiu. Nosaltres principalment és assegurar-nos que les ovelles mengen bé, i després està tenir molta cura de les malalties. Les ovelles a l'estiu és molt normal que agafin una malaltia que es diu el pedero, que és una infecció que se posa a les pezúnies, a les ungles, i hem d'estar molt atents amb això.
5: Bé, molt bé, bon dia. Jo soc Lima Costa, del Mas Terri Cabres, del municipi d'Oristà, la recent comarca creada del Lluçanet. Les feines que tenim a l'estiu és recollir el cereal, bueno, el que és cosechar, el que és embalar, i començar ja a preparar el que és la nova campanya de sembra, tant sigui cereals com siguin farratges, com totes aquestes coses. I llavors, si s'obre temps, doncs ens dediquem a repassar tot el que són els tancats de les vaques.
6: Bé, doncs el meu nom és Constantí Ortells, Ortells Afon, jo soc llaurador de Vila-real. Clar, en el nostre cas, al fer cultiu ecològic, i utilitzem també el sistema de reg, diguem, a Portell, li denominem així, o a Manta, diguem, per inundació. La tasca més important que tenim ara mateix és, i que coincidís en la temporada de reg, és el control de la coberta vegetal. Hem d'estar sempre contínuament controlant la coberta vegetal, perquè el reg per inundació en cítrics és cada 21 dies, i per tant cada 21 dies té un desenvolupament molt gran. I això és la principal tasca. I altres que també estem fent molt importants a l'estiu és el control de plagues.
7: Pues mira, jo soc Lector Arazo, de Cal Sileta, de Vallbona de les Monges, de la comarca de l'Urgell, a la província de Lleida. Cal Sileta és un petit projecte familiar que ens dediquem a l'agricultura, a la ramaderia ecològica, que tenim un ramat d'ovelles, tenim camps de cereal i farratges. L'estiu per nosaltres, doncs bé, amb les ovelles pugem a la transhumància a la muntanya, i és bastant enfeinat, perquè també hem de cosechar i embalar la palla dels camps de cereal. I quan acabem la campanya de la palla, comencem just a la collita de l'ametlla, que és ara just el que estem fent. Estem aquí al mig del camp collint ametlles.

0: L'estiu s'acaba i els vespres s'avancen. Acabem aquesta època de l'any i com ja vam fer la primavera, ho fem amb una persona que ens pot donar una perspectiva diferent de la feina i de la vida a pagès. Avui ho fem amb un recol·lector i divulgador de tradicions, versos i al final coneixement ancestral. Pep Jimeno Botifarra, conegut i estimat cantautor valencià. Pep, benvingut a Camí de Cabres.
1: Moltes gràcies.
0: Portes una vida cantant al cap.

0: dia, per desgràcia, s'ha perdut. Però jo, la gent que he entrevistat sobre els anys 80, que la gent encara cantava, més les dones que els homes, barbaritats, les dones molt, doncs estava lligat tot a la terra, a les collites, a l'oratge, a tot. És el dia a dia del menjar, del que havien de menjar.
1: Ara que parlaves que la gent abans cantava, en la música popular es va trencar una mica la cadena de transmissió del saber, de les cançons. És una cosa que també ha passat amb la vida pagès. La gent ja no sap entendre el bestiar, ja no sap quan s'ha de plantar, quan s'ha de collir. Ens hem desconnectat de la vida pagès, del camp?
0: Sí. En dol dir-ho, sí. Jo vos heu dit adès que sóc un pastor o un llaurador frustrat, perquè m'havia agradat ser, però a ma casa no volien. A ma casa han sigut llauradors. El meu tatarabuelo ja eren llauradors i no. La mare de mon pare li dia a ma mare, la sogra, li dia a ma mare, encara que tingués que anar a llevar escales, els xiquets que no vagin al camp. Encara que tingués que... I després ma abuela, la mare de ma mare, me dia, tu saps lo bonico que és treballar en un taller, que plogo i que neve i tens la paqueta segura? Perquè si estàs a l'aire, sempre estàs mirant al cel. I tenen raó, la veritat és que tenen raó, però és trist. I jo penso una cosa, l'Horta de Xàtiva, jo veig l'Horta de Xàtiva i cada vegada, en 20 anys, ha pegat un retrocés les terres d'Hermes. Desastre, això sembla la merda.
2: Per quedar-nos en un pla esperançador, cada vegada es poden sentir més bandes de música, especialment del País Valencià, que recuperen alguns versos o algunes parts de cançons que tu has anat cantant tots aquests anys. És evident que ho fan amb les seves sonoritats, amb les seves maneres, però que estan reivindicant un altre cop aquests cants i aquests versos. Creus que la feina pagès també pot tornar a recuperar aquest orgull?
0: Ojalà fora així, no. Per mi, ojalà. Jo donaria un dia de la meva mà per a que fos així, però em sap greu dir-ho, però la veritat és que ho mire mal. I a veure si mos espavilem, perquè jo dic que des de temps de Roma estem menjant en les hortes. I què passa? Què passa? Este desastre. Això que diuen, mengem el menjar de proximitat. Hòstia, pues fem-ho, no? Enterem-nos d'on són, on dones ixe formatge, o dones ixos alls, o d'on són ixes taronges, o ixe oli, o ixes olives, el que fora. I jo crec que mos havien de conscienciar. Crec que mos havien de conscienciar per a fer tot això.
2: Pep, moltíssimes gràcies per compartir el teu temps amb nosaltres, amb Camí de Cabres.
1: Sí, gràcies també per la teva feina incansable en reivindicar aquest món rural, la vida pagès a través de les cançons i una mica també tota aquesta tradició que a vegades s'hauria anat perdent si no fos per gent que fa la feina que fas tu. I ens agradaria que tanquessis tu aquest programa.
0: I què vols que diga?
1: I aquesta estació, de fet, si volguessis, cantant-nos algun cant de batre, alguna cançó que sigui de l'estiu,
0: per acomiadar... Ara són els cants de... debatre. Pues mira, vaig a cantar-vos en un que el faig en el disco nou de Llave l'Aire, que el vaig recollir en el Marquesat, que són tres pobles. És la Ribera Alta, però és una subcomarca, que diu que és Llombai, Catadau i Alfarb. Tres pobles amb molt de remor, que mengen sopes en tenedor. I això m'ho puc contar un home que li diuen el tio Salvador. I cantava... Me cague l'astral d'un xurro, me cague l'astral d'un xurro. Ui! I ens hi ha reant. Riaca! Me cague en la figuereta. Bueno, va. I en el bonet d'un retor. Opala! I en la vara de l'alcalde. Ah, i en la vara de l'alcalde. Michibora, y en el regidor mayor, en el regidor mayor. Y ahora en castellà. En el pueblo de la torre, en el pueblo de la torre.
3: Camí de Cabres és un podcast d'en Marc August Muntanya i en Martí Alvesa, amb les veus de la Neus Assín i l'assessorament lingüístic de la Carme Kellner.

0: Donem les gràcies a tothom que hi ha participat, persones, centres de recerca i entitats. Camí de Cabres és una realitat gràcies a la pagesia del nostre país que ens obre les portes de casa seva i a vosaltres, que ens escolteu. Fins la propera.
1: Y vive el sol y la luna, y el lucero cuando sale.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Gemma Bonet. El Servei de Meteorologia de Catalunya ha emès un avís per temps violent amb possibilitat de tempestes acompanyades de pedregades, vent fort i esclafits a les comarques d'Osona, el Bages, el Berguedà, el Moianès, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà. Les tempestes poden desplaçar-se també cap a la comarca de l'Anoia, el Solsonès, el Bages, la Segarra i l'Urgell. De fet, des de primera hora d'aquesta tarda està plovent amb intensitat en diversos punts del país i també hi ha hagut alguna calamarsada. La circulació de trens, a banda d'aquesta qüestió, també està interrompuda la línia R3 de Rodalies per entre Vic i Ripoll per la presència d'arbres a les vies. I en aquests moments s'està establint un servei alternatiu per carretera entre aquestes estacions de Vic i Ripoll. Pel que fa a la circulació per carretera, hi ha diverses carreteres que presenten incidències a causa del mal temps. La BB-4031 a Castellà de Nux i circula amb retencions per calamarsada i la C-25 s'ha hagut de tallar durant uns minuts a causa d'acumulació d'aigua, tot i que ara ja està reoberta. Més notícies amb Laia Framis.
3: A les Balears, una quarantena de migrants han arribat aquest matí en dues pasteres a les costes de Cabrera i de Formentera. I una tercera embarcació ja va ser localitzada ahir a la nit amb 9 migrants a Cala Marçal, al litoral mallorquí de Felanitx. Segons les dades oficials de les autoritats, durant aquest any ja han arribat a les Balears 241 pasteres amb més de 4.500 persones a bord. Pel que fa a l'any 2025, l'any passat la xifra total de pasteres va ser d'unes 400 amb més de 7.000 persones a bord.
2: L'últim balanç del terratrèmol d'Indonèsia ja frega la cinquantena de morts. El sisme ha afectat aquesta matinada sobretot l'illa de Flores i ha tingut una magnitud de 7,7. També ha provocat un tsunami. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha ofert al Copernicus, el programa Observació de la Terra de la Unió Europea, per ajudar en les tasques de recerca.
3: 11 persones han mort i 3 més han resultat ferides en un bombardeig israelià contra un habitatge situat als afores d'Ansar, això és al sud del Líban. Entre les víctimes mortals, hi ha dones i nens, i es tracta d'un dels episodis més mortífers des de finals de juny. L'Agència Nacional de Notícies Libanesa alerta que els atacs s'han intensificat des d'aquesta matinada i que alguns bombardejos han arribat a zones que fins ara no havien estat objecte d'operacions militars. Segons l'exèrcit israelià, aquests atacs són només la resposta a una violació de la treva per part de Hezbollah.

0: La cultura popular catalana és present aquest cap de setmana a Estocolm amb una nova edició de l'Aplec Internacional Adifolk. La cita reuneix prop de 1.200 persones de 42 entitats catalanes que porten a la capital sueca una mostra de les tradicions i expressions més representatives del país. Per Ivan Besores, president d'Adifolk, un dels motius que fa especial aquest aplec és l'intercanvi cultural.
1: Des d'Adifolk ho defensem com la millor tarja de presentació de qui és Catalunya al món, la cultura catalana, com s'està exportant doncs, per arreu, i pensem que a través de la cultura doncs, es pot ensenyar com és la societat, doncs, a la societat civil de casa nostra.
0: L'aplec inclou un ampli programa d'activitats amb 11 colles de gegants, 5 grups de sardanes, diverses colles castelleres, 4 agrupacions de bastoners i també diverses formacions musicals, entre diverses propostes. Els esports, Oriol Rodríguez.
2: L'Espanyol debuta demà a la Lliga contra el Llevant. Catalunya Ràdio, Cornellà. Xavi Soler, bona tarda.
3: Bona tarda, ho fa amb efectius justos, ho fa també amb el rodatge just d'aquest inici de pretemporada i amb la sensació d'arribar molt aviat a aquest primer partit de Lliga. Això sí, el tècnic Manolo González fixa l'objectiu ja des del primer dia.
4: La Liga, a la Liga que tenen el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos. Vamos al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25 sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
3: Un Manolo González que no ha volgut precisar si Vanja Drkušić, l'últim fitxatge de l'equip, podrà o no estar demà a la convocatòria. Xavi Soler, Catalunya Ràdio, RC d'Estàdium.
2: Tot plegat el dia en el qual comença la Lliga de Primera, amb els dos primers partits, a la Alavés Getafe 8:15, Sevilla-Rayo a partir de 10:15. El Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter que signa fins al 2031. Ferran aquest matí ja s'ha entrenat sota les ordres de Luis Enrique. Aquí el jugador, segons ha explicat, considera un pare futbolístic. La plantilla blaugrana, d'altra banda, viatja aquesta tarda cap a Suïssa per jugar demà a la tarda al camp del Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. En principi, no hi serà Pedri, que encara no s'ha pogut entrenar amb el grup. També en futbol, els equips catalans de la Lliga Femenina disputen dos amistosos. Ara ha començat el partit que el Barça juga contra el City a Manchester. A partir de les 7, espanyol Badalona Women s'enfronten a la Ciutat Esportiva Dani Harke, i també doble medalla catalana als europeus d'atletisme que es disputen a Birmingham, al Regne Unit. Totes dues a la disciplina de marxa, la primera d'or de Pol McGrath a la mitja marató i a la segona de bronze de Raquel González a la marató també de marxa.
5: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
6: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
5: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
6: Música catalana refrescant i emergent.
5: Els dissabtes a les 6 de la tarda,
7: Sona Nou.
5: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
6: Escolta'ls abans que ningú.
8: Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
9: Ei, torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
5: Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
10: Sí, sí.
11: M'encanta.
9: Una tria musical de categoria.
12: Fixa't com sona, edició clàssics.
5: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
9: Oh, fixa't com sona.
5: Dissabtes de 9 a 10 del vespre,
9: sí.
5: Fixa't com sona, edició clàssics.
8: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio.
13: Oh, capità, el meu capità.
14: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
13: Ja no sé què em passa.
14: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
15: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
14: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
16: Això sona brillant.
14: Nit d'Òscars, els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. I aquesta nit, el pianista.
17: L'hauria d'haver fugit.
16: Lluitarem. Ja ho veuràs.
18: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
19: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. La cinta de Mòbius.
7: un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques. Amb Laura Ferrer Rozada. La cinta de Mòbius a Catalunya Ràdio.
10: Una parella de gàngsters, la Bonnie and Clyde, han estat arrestats per un delicte greu. El crim que han comès comporta una pena de 20 anys de presó. Però la policia i el fiscal només tenen proves incriminatòries per condemnar-los a un any de presó cadascun. Per aquest motiu, el fiscal decideix aïllar-los en dues habitacions diferents i formular-los per separat la següent oferta. Si tots dos confessen, a tots dos se'ls rebaixarà la condemna de 20 a 5 anys de presó per col·laborar amb la justícia. Si cap dels dos confessa, només aniran a la presó durant un any, però si un dels dos confessa i l'altre no, qui confessi serà alliberat i l'altre condemnat a 20 anys de presó. Sense saber quina decisió prendrà l'altre, la Bonnie and Clyde independentment han de prendre una decisió. A nivell individual, la seva millor opció sempre és confessar. Si en Clyde no confessa i la Bonnie sí, ella quedaria alliberada, però si en Clyde confessa, a la Bonnie també li convé confessar per reduir la condemna de 20 a 5 anys. Tanmateix, l'interès col·lectiu és ben diferent. Tant a la Bonnie com al Clyde els convindria no confessar, ja que la condemna total només seria de 2 anys. Si tots dos confessen, de 10 anys en total, i si només ho fa un i l'altre no, de 20. Així doncs, optar pel benefici propi, per molt contraintuïtiu que pugui semblar, suposarà que la Bonnie i en Clyde acabin en una situació encara més perjudicial per a tots dos. Però en qualsevol cas, tret que puguin confiar l'un en l'altre, confessar sempre serà la seva millor estratègia.

El dilema del presoner és un dels experiments teòrics més debatuts en filosofia i ciències socials, que il·lustra que quan dos agents o més interactuen, les accions que beneficien cada individu poden no beneficiar el grup. Plantejat per primera vegada l'any 1950 pel matemàtic canadenc Albert Whittaker, és un dels exemples més coneguts i modelitzables de la teoria de jocs, les matemàtiques que utilitzem per prendre decisions per tal d'aconseguir el resultat òptim d'una situació complexa.

La teoria de jocs, ideada l'any 1920 pel matemàtic John von Neumann, s'utilitza per analitzar i resoldre tota mena de conflictes en l'àmbit econòmic, polític i social, solucionar problemes en el món de la biologia, la teoria de l'aprenentatge i la computació, i predir quines podrien ser les millors estratègies per guanyar a jocs de combinatòria com els escacs, les dames i el pòquer.

De fet, la teoria de jocs ja l'insinuen els matemàtics Luca Pacioli, Gerolamo Cardano i Niccolò Fontana, alias Tartaglia, durant els segles XV i XVI, quan estudien la probabilitat de guanyar un joc de daus o de cartes, però també s'interessen per les estratègies de joc, incloent-hi la manera òptima de fer trampes i les actituds idònies per despistar el contrincant, uns recursos que recuperaran durant el segle XX amb motiu de la Guerra Freda. Així que avui, amb el nostre convidat, posarem a prova aquesta teoria.

0: Xavier Sabata, benvingut a la cinta de Mòbius.
1: Moltes gràcies.
0: Xavier, se'm fa difícil fer un resum de la teva trajectòria perquè em dóna la sensació que no et faré justícia, però sí que és veritat que t'hem pogut gaudir als millors escenaris d'Europa i als Estats Units, sempre acompanyat de directors i formacions de referència, i tenint en compte la teva rellevància internacional, sobretot en el gènere operístic, em resulta molt entranyable que un dels teus últims projectes, que ha sigut aquest disc Invisibili, el qual t'estem sentint ara, i que s'ha enregistrat amb l'orquestra barroca Vespres d'Arnadí, dirigida per Dani Espasa, hagi estat dedicat a donar protagonisme als autors barrocs oblidats.
1: Sí, però això forma part una mica del meu ADN com a intèrpret. Vull dir, vale, que si veiem una mica els meus projectes discogràfics...
0: És veritat,
1: El primer era una mica una declaració d'intencions, no? Handel's Bad Guys, no?
0: Sí.
1: Era una mica donar llum a aquells personatges que els antagonistes de les òperes, no?
0: Sí, sí.
1: Ja no el protagonista, sinó l'antagonista, no? L'altre es deien els dilatants, no? Músics que pel seu estatus social no necessitaven guanyar diners, però en canvi eren grans músics, però evidentment com que no tenien la necessitat d'ensenyar la seva música en escenaris públics, doncs potser no els hi han fet massa cas, no? O donar pes, per exemple, a Catarsis, no? Que és les escenes on hi ha el clic del personatge que pren alguna cosa o que fa el punt de clímax de tota l'òpera. Per mi, fer projectes discogràfics té a veure amb trobar la teva veu artística, no? I és una mica jo... El que més m'agrada del barroc, i potser per això té a veure amb aquestes coses que no passen per la carretera principal, sinó una mica per les carreteres perifèriques, no? És, per exemple, en els quadres de Caravaggio, tu veus aquell raig de llum que il·lumina a un punt molt clar del quadre, però a mi m'interessa el que hi ha al voltant.
0: La foscor
1: que hi ha. Allà és on hi ha la vida, no? I jo m'ho miro així d'una forma molt espontània, eh? No és que si hi hagi una estratègia al darrere, és que em surt molt d'aquesta manera, no?

0: Amb aquest projecte, Invisibly, els compositors són els únics als quals heu volgut donar protagonisme o també heu volgut donar la veu als músics anònims de l'orquestra?
1: Sí, exactament. Aquesta era la meva intenció, no? És un doble homenatge, no? Aquest Invisibly és un homenatge a tots aquests autocompositors que, de gran qualitat musical, però que la història de la música o la musicologia tradicionalista els ha apartat completament del focus. Això per un cantó, i per l'altre cantó també és veritat que l'orquestra com a formació és molt... fa tothom homogeni, no? I, en canvi, una orquestra barroca normalment està formada per grans solistes, no? I aquesta és la sort que tenim els intèrprets de música antiga, no? Que cada un d'ells són solistes. Llavors, me'n vaig adonar, de seguida fent la recerca de tot aquest disc, me'n vaig adonar de que podríem fer aquest doble tribut, no? Aquest doble homenatge, perquè cada àrea té o un instrument protagonista, no? O gairebé tot, diria, un 98% de les peces del disc. I llavors, per això, era també una forma d'agrair a tots aquests músics, els quals són grans amics meus i que ja, a través dels anys, sobretot amb el Dani i amb la seva orquestra, hem pogut crear un treball molt col·laboratiu, no? I per mi era molt important, això.

0: dels personatges més exigents que has interpretat és aquest Juli César de l'òpera homònima de Händel, amb la direcció musical de William Christie i la direcció escènica de Calixto Vieito. Per què és un repte tan gran a nivell vocal?
1: Mira, no és tant a nivell vocal, sinó el que significa. Jo sempre he volgut, he fugit una mica, un cop més parlant també d'aquesta cosa tan personal del meu ADN, he volgut fugir una mica del que molt fàcilment s'ha establert com el repertori, no? Perquè, desgraciadament, la música encara té un component una mica de tradicionalista. Té una cosa molt de... Ens mirem les coses no des de la frescura, des de la novetat de com són, sinó del que ha fet, com ho ha fet el que ho ha fet abans.
0: I de reproduir-ho exactament igual,
1: Exactament. I de crear uns estàndards. I és una cosa que a mi sempre m'ha pesat molt a nivell personal. Jo sempre he volgut escapar també d'aquestes coses. Per tant, jo crec que Juli César no és tant el que... Perquè jo, de la mateixa tipus de categoria de personatges que Händel va escriure per Senesi, no?, que era aquest gran castrat de l'època, n'he fet molts altres per Europa, no?, i altres menys coneguts. I llavors no hi ha aquest pes de la tradició.
0: És un dels motius pels quals també t'agrada fugir del repertori estàndard, perquè així també tens més llibertat interpretativa, no?
1: Absolutament. És una cosa que també me n'he donat amb el temps, eh? No és que sigui una cosa que jo faci també d'una forma... Sí. Potser forma part de l'inseguretat d'un intèrpret, eh? No t'ho negaré. Però ara, que ja estic a punt de fer 50 anys, que ja em comença a relliscar una mica, totes aquestes coses, ja em veig més amb cor de fer més el que a mi em ve de gust fer, no? I llavors... Sí, llavors ara començo a acceptar aquest tipus de personatges.

0: Xavier, ara t'estàvem sentint molt en el gènere operístic. Ens podria explicar quina diferència hi ha entre la teva veu de contratenor i la d'un tenor? Quina relació té amb el món dels castrati, també?
1: A veure, ja que estem en aquest programa, podem parlar de coses més tècniques.
0: Sí, sisplau.
1: Resulta que, i això crec que pot sorprendre molta gent, que entre amb un tenor i un contratenor compartim una franja d'ersos a nivell del toràs. L'única cosa que acabaria entre un i l'altre és el mecanisme amb el qual cantem. I, per tant, el resultat sonor. Però si passéssim per un espectrograma sonor, o per un sonograma, ens diria que cantem a la mateixa freqüència.
0: Vale.
1: Llavors, no tota l'estona, eh? Hi ha una part de registre que no. És veritat que nosaltres, contratenors, accedim i depèn, perquè de contratenors n'hi ha que són altos, com jo, contralts, hi ha contratenors que són mezzosopranos i contratenors que són sopranos, no? Per tant, la paraula contratenor hauríem de, a poc, deixar d'utilitzar-la. Hauríem de parlar de contraltistes masculins, mezzosopranistes o sopranistes, no? Els fa més justícia, que no pas perquè la paraula contratenor ve de la nomenclatura medieval, no? De la polifonia medieval, del contratenor, no? I el tenor era com la veu principal, llavors hi havia una que li anava a l'encontre, no? I d'aquí neix una mica també tot el treball polifònic.
0: Sí,
1: però en realitat no ens defineix com a registre vocal.
0: Si és més una qualitat de la veu, no? Que produeixes més que les freqüències en si, o no?
1: Exactament, perquè llavors què passa? Que canviant el mecanisme, la marxa de la nostra laringe, la laringe és un instrument que funciona amb té quatre marxes. Llavors, depenent de quina marxa utilitzem quan cantem, per tant, els homes com les dones, el que passa que potser pel fet de que els homes tenim una laringe que és el doble de gran que la de les dones, quan nosaltres canviem de marxa, és més evident, però una dona fa el mateix, una soprano fa el mateix. Nosaltres, quan parlem, tu i jo, quan estem parlant ara, les nostres cordes vocals estan paral·leles al terra.
0: Uh-huh.
1: I d'aquest mecanisme en direm mecanisme 1. Però què passa?
0: Hi ha un zero que ja no...
1: Hi ha un zero que no ens interessa mai. Sí que ens interessa, però té a veure més amb un efecte sonor, que per exemple, hi ha tradicions més de música més folk que s'utilitzen. També en la música moderna o contemporània se'n diu el vocal fry, que és...
0: Vale.
1: Bàsicament és una cosa així.
0: Vale.
1: Molt feta, molt a lo bruto, però això es pot desenvolupar molt. Però què passa? Que quan nosaltres volem accedir a freqüències més grans, les cordes vocals s'han d'estirar més,
0: sí,
1: no? Llavors s'inclinen, i a l'inclinar hi ha una inclinació laríngica, i això canviem de marxa, canviem el mecanisme 2.
0: Vale.
1: Però això tant ho fem els homes com les dones. El que passa que per les dones, culturalment i tradicionalment, hem acceptat que això era la manera correcta de cantar. En canvi, amb els homes, no. Ara, llavors hi ha els tossuts, els tenors, els barítons i els baixos, que el que volen és mantenir paral·leles les cordes vocals per anar pujant a l'agut. I per això no canvien de registre.
0: Vale.
1: M'explico?
0: Sí, ells sempre estan amb la marxa 1, en canvi tu canvies a la marxa 2, que
1: exactament,
0: és com la del falset.
1: Ah, exactament. Perquè falset com és també una nomenclatura amb un judici, amb un prejudici, que pel que ve de fals.
0: Sí.
1: Però això no en té
0: això
1: res
0: no és
1: de fals, no? També ho fa una dona, per tant, també podríem parlar del falset de la dona, i no en parlem pas.
0: Vale, o sigui que les dones...
1: Fem el mateix.
0: Cantes igual que una soprano, per
1: exactament,
0: exemple. Fa servir la mateixa tècnica que una soprano.
1: Exactament, o que una contralt.
0: Que bo.
1: És exactament el mateix.
0: I llavors, has dit que hi havia quatre marxes, la marxa 3?
1: La marxa 3 és el xiulet, que en diuen,
0: sí,
1: és quan les cordes tenen el màxim de tensió, que el que s'escapa és com... que és com un xiulet, que també es pot fer servir, per exemple, es poden, fins i tot, sopranos molt lleugeres que tenen un accés a aquest mecanisme 3 molt fàcil, el poden utilitzar per treballar segons quins sobreaguts. Després, tot això, aquestes marxes, es poden filtrar per qüestions d'harmòniques.
0: Vale.
1: O sigui, segons quins ressonadors estem treballant i potenciem,
0: sí,
1: podem, fins i tot, enganyar l'oïda. I amb una marxa, perquè els tenors, cantant amb les cordes vocals paral·leles, poden treballar el registre de cap, que se'n diu.
0: Sí.
1: Però això té a veure amb un treball sobre els harmònics.
0: Vale.
1: Però la marxa continua sent la mateixa.
0: Serà la mateixa. Sí, o sigui...
1: De la mateixa manera que jo, per exemple, puc cantar amb veu de pit, o puc treballar la veu de pit, o sigui, la marxa 1, però donar-li molts harmònics de cap perquè jo pugui entrar després en el registre 2, o falset. Més fàcilment.
0: Sí, hi ha dues maneres que tens de modificar el so. A partir de la producció en si mateixa, les cordes vocals,
1: bravo.
0: I després amb el ressonador.
1: Bravo.
0: I llavors amb els...
1: Els castrats.
0: Els castrati, sí.
1: Els castrats i els contratenors van conviure en l'època barroca, sense cap mena de problema, perquè hem de pensar que els castrats operístics venen de l'Església, i tota aquesta moguda dels castrats neix simplement per la prohibició de les dones de cantar a l'Església. Llavors, a mesura que la polifonia anava evolucionant, es necessitaven més veus agudes. Primer ho feien nens, i llavors hi havia cantants adults que d'una forma natural desenvolupaven el registre de falset i cantaven com altistes, però eren contratenors, el que coneixem modernament com a contratenors. Però què va passar? Que per una casualitat d'aquestes, quan van començar els castrats, van començar a aparèixer dins el món de l'Església, van veure les possibilitats tècniques que tenia un cos adult amb una laringe de nen.
0: Vale.
1: I llavors això van veure que tenia unes possibilitats tècniques que agradaven molt al públic, i això els compositors els van començar a escriure música i van fer un salt a l'òpera, no? I de formes molt diferents, tot Itàlia i a tot Europa, no era tot arreu igual, vull dir, no... Però nosaltres, evidentment, coneixem els castrats gràcies a l'èxit que van tenir a les òperes de Londres i, bàsicament, a les òperes de Händel, no?

0: Xavier, si hi ha un compositor que destaca especialment a la teva trajectòria, aquest és Händel. Per què?
1: És inevitable. De Händel un no se'n pot escapar, gràcies a Déu, perquè... evidentment, jo també estimo a molts altres compositors, però, evidentment, aquest senyor és, quan utilitzem aquesta paraula tan buida com geni, no? que la diem molt sovint i no sabem massa...
0: Massa sovint, sense motiu.
1: Exactament, sí. No? Però sí que podríem desgranar de Händel, que era una persona que tenia una capacitat gairebé com de visionari, no? D'escoltar molt el seu temps i de tenir una visió molt personal sobre això, també molt empresarial, i per tant era una persona molt, en aquest sentit, no? que estava com molt, era molt porosa a tot el, que vivia en aquell moment i poder-ho canalitzar pel seu treball, que ara en direm artístic, però jo no crec que en aquell moment...
0: Era més un ofici, no?
1: Era més un ofici, exactament, sí. No? I un ofici molt funcional, però per mi el que em continua corprenent d'aquest compositor és la capacitat que té d'humanitzar i en un moment on la psicologia no existeix, que pugui desgranar, que pugui destilar tanta psicologia en els seus personatges i crear personatges tan contradictoris, tan humans, que es poden interpretar d'una forma molt estandarditzada si no vols fer la feina, però que si vols fer la feina de remengar-te i entrar a fons, entenent els seus recitatius, entenent els textos, les coloratures per on van, de seguida entens el personatge aquí al darrere, la psicologia, no? L'esquema mental, les línies de pensament, no? Però...
0: Ja t'ho d'agrada entrar en tot aquest món.
1: Jo necessito fer-ho, jo no ho sé fer d'una altra manera. Jo sóc, si em considero intèrpret només, o sigui, allò, executant, a mi em mates, no? Jo necessito encarnar allò, necessito submergir-m'hi.

0: Abans hem parlat del personatge de Juli César, però un altre rol titular que has interpretat a Händel és el del Tamerlano. Mm-hmm. Anant en aquesta vessant psicològica que comentaves, què destacaries d'aquest personatge?
1: Tamerlano és el que diríem ara gairebé un psicòpata social, no? Vull dir...
0: Però llavors que... jo no preguntaré què et fascina d'ell.
1: No, em fascina, a mi, evidentment, és curiós, perquè aquesta àrea pertany al disc aquest, al meu primer disc, no? Que era que Bad
0: parlarem,
1: Guys, no? I a mi el que em fascinava d'aquests personatges era la idea de que ningú és tan bon i ningú és tan dolent, no?
0: Yeah.
1: I llavors, a mi quan em presenten la vida, les coses, l'art, d'una forma molt maniqueïsta, m'avorreix soberanament, no? I llavors, de Tamerlano, el que m'interessava un cop més era desgranar aquesta mena de...
0: Els matisos.
1: Sí, aquesta mena d'incapacitat emocional que porta una persona a prendre les opcions, les pitjors opcions possibles a la vida, no? I això, a mi, és que a mi em fascina això de la vida. O sigui, no, em fascina... perquè ho vull entendre, eh? No perquè m'agradi, vull dir... Però per això el judici, i sobretot a partir de priorismes, no m'interessa gens ni
0: mica. Sí, tu t'interessa més entendre la complexitat humana,
1: sí,
0: oi que sí?
1: Absolutament.

0: Al llarg dels anys ha sigut reconegut amb diversos premis, com ara el Premi Òpera Actual 2013 i el Premi Tendències del Mundo 2014, i també ha sigut nominat com a millor artista masculí del 2019 pels International Opera Awards. Però concretament, en el terreny de Handel, el prestigiós The Guardian va destacar el teu disc Bad Guys, que esmentaves, i no m'estranya, tal com parles dels personatges, com un dels discos de recital més intel·ligents i sorprenents dels darrers anys. Parla'm una mica més d'aquest disc, perquè va ser el teu disc de debut.
1: Sí, sí, hi ha un abans i un després d'aquest disc, i per mi és una mica va ser una mica una declaració d'intencions, no? I un cop més, la meva voluntat era de mirar i també de veure aquest món, el món de la discogràfica, o el de la música, o el de l'òpera, des d'una perspectiva una miqueta més artística, no? Perquè moltes vegades els cantants se'ns jutja d'executors, no? I són peces intercanviables, i una persona està malalta una nit i en porten una altra, i canta, i tots part... I a mi això em costa molt d'acceptar. I sempre m'he reivindicat molt com a creador, com a peça fonamental. Vull dir, és molt diferent si jo estic allà fent una cosa que ho faci un altre col·lega meu, que tindrà una altra idiosincràsia, una altra forma de fer, no? I sempre he volgut que es jugui amb mi des d'aquesta vessant de artística, no? Llavors, per tant, jo veig els discos de la mateixa manera. I em va venir aquesta idea al Festival de Halle, que és el Festival Handel, em va convidar a fer un recital, no? I vaig pensar, ostres, ara he de fer un recital, un altre recital d'àries d'òpera, una darrere l'altra, de Handel. Vaig pensar, quin avorriment. Yeah. Però no quin avorriment, sinó és com les trio, per què les trio, què vull explicar amb tot això,
0: no? El conductor ja, no?
1: Exactament. Però ja no només és una qüestió narrativa, diguem-ne, superficial, sinó és una mica, què vull explicar? Jo volia explicar... Volia explicar moltes coses amb una, no? De dir, tots els personatges són vàlids, no n'hi ha uns, els antagonistes no són pitjors que els protagonistes, no només els protagonistes tenen històries que explicar, també en tenen els antagonistes, no totes les àrees dels antagonistes són àrees que estan enfadats, també hi ha àrees d'amor, també estimen, també s'equivoquen, també dubten, també tenen moments que encerten, no? Llavors...
0: Sí que has buscat fer també un homenatge als personatges oblidats de les òperes, sí. No? Sí. Els antagonistes.
1: Sí, m'estic veient que m'estic erigint una mica com el cantant de les causes perdudes, una mica, no? Perquè jo tinc molts col·legues que ells no ho voldrien fer mai de la vida.
0: Yeah. No dona tant de prestigi.
1: Exactament, sí. És una cosa que... O fer fins i tot personatges femenins, o personatges que... I en canvi, jo penso, per què perdre tota aquesta part de l'espectre de la nostra feina, no? On tu pots créixer i on tu pots aprendre tant de tu mateix? És al·lucinant. Si tu et connectes, si tu et sintonitzes amb la feina que fas i te la mires d'aquesta forma, la possibilitat d'autoaprenentatge és espectacular.

0: T'estem sentint en el rol de Goffredo, de l'òpera Rinaldo, perquè Händel no només ha sigut una constant en la teva carrera com a contratenor, ho poso ara entre cometes perquè em fa vergonya dir-ho després del que ens has explicat, sinó que també va ser amb aquesta òpera que vas debutar com a director. Quina mirada pots aportar una vegada has estat a les dues bandes de l'escenari, diguéssim?
1: D'entrada, jo exigeixo als cantants amb els que hi he treballat un nivell d'implicació artística molt gran. Jo confio molt en ells i en la seva percepció sobre el personatge de fer un treball de cocreació, no? Després jo em responsabilitzo del look, de tot allò, de la dinàmica, de la fluidesa de l'espectacle. Però aquella part tan de l'ADN un cop més, no? Del cantant, jo necessito cantants que es vulguin implicar molt en això, que no només vulguin venir a cantar bonic. Si tens la sort, a més, de trobar col·legues que estan tan receptius com tu vols ser, el treball

0: Bé, Xavier, tu tens una trajectòria molt destacada en el món de l'òpera. M'encantaria seguir parlant al respecte perquè és fascinant escoltar-te, però també et trobes molt còmode amb el lead, tal com podem comprovar amb aquesta peça de Schubert. Quins elements pots explorar en el món del lead que potser amb l'òpera no pots o no et permet?
1: Intuïtivament ara et diré que per mi és com si fos una mena de... Saps, per un pintor que ha de fer un quadre molt gran, doncs és com una mica un estudi.
0: Com un esbós, no?
1: Som un esbós, un esbós d'una cosa que després... No, perquè... I té el mateix valor, eh? Vull dir, el treball... Llavors, el treballar el lead són gairebé... Són microescenes. Microescenes de 2 minuts, d'un minut, de 3 minuts, no? On hi ha un treball... On et permet, a més, un treball de colorejar les paraules que a mi em fascina, no? I això ho pots fer perquè, diguem-ne, la dimensió, l'espai, és molt acotat. I d'aquesta manera jo em vaig enamorar del lead quan estudiava a l'ESMUC, gràcies al Francisco Poyato i a l'Assumpta Mateu, no? I ells em van enviar a Cal Rué a estudiar amb els seus professors, i perquè jo volia, si ho feia...
0: Volies fer bé.
1: Volia fer bé.

0: Doncs després de sentir-te en diferents registres, anem a veure si també et trobes a gust amb la teoria de jocs.
1: La cinta de Mòbius. A Catalunya Ràdio.
0: Avui a la cinta de Mòbius m'acompanya Xavier Sabata, un contratenor i actor de referència de casa nostra que ha meravellat directors tan emblemàtics com Fabio Biondi, René Jacobs, Jordi Savall, Alan Curtis, Iorgui Petru, Ricardo Minassi i molts d'altres. I l'hem convidat al programa per explicar-vos en què consisteix la teoria de jocs, una branca de les matemàtiques especialitzada a generar models per estudiar la presa de decisions i les interaccions entre els individus que prenen tals decisions. En aquest cas, els jocs són estructurals, estructures formalitzades d'incentius, i la teoria de joc se centra en l'equilibri entre tots els jugadors que tracten d'obtenir beneficis, tenint en compte que les decisions de cada jugador afecten els altres. Per tant, la teoria de joc s'encarrega de dissenyar estratègies que maximitzin les possibilitats de guanyar i fomentar el pensament estratègic en jocs denominats no cooperatius. I a mi, Xavier, tot aquest món em recorda una mica les inèrcies que es plantegen en els personatges operístics, en el qual sempre hi ha un guanyador, algú que guanya i algú que perd. Tenint en compte la teva llarga experiència en el món de l'òpera, creus que s'hi donen aquest tipus de jocs d'estratègia o no?
2: Sí, absolutament, perquè, evidentment, a veure, ara no em podia sentir més fora de la meva zona de confort ara mateix, quan comencem a parlar de matemàtiques, eh? Però, tot i que el meu germà és matemàtic, però es veu que jo no vaig... a mi no em va passar res.
0: Tu anaves per una altra banda.
2: Jo anava per una altra banda. Jo gairebé et diria que no deixa de ser un reflex del que són les relacions humanes, no? Vull dir, perquè realment la psicologia, d'una forma més conscient o més inconscient, hi entra en totes aquestes estratègies, no? O sigui, llavors la interacció humana forma part d'una forma més torpe o menys torpe, les estratègies, els jocs, forma part de la forma d'interaccionar entre nosaltres, no? Per tant, les òperes també, evidentment.
0: Hi ha alguna òpera que destacaries particularment per aquest joc d'estratègies entre els personatges o no?
2: Evidentment, vull dir, el teatre està basat en això, vull dir, i fins i tot quan, jo recordo quan jo estudiava teatre, molts dels exercicis que tu fas per treballar tècniques d'interpretació estan basades en estratègies, no? Tu vols una cosa, i tens un objectiu, l'altre no te la vol donar, llavors tu has de trobar, i això es practica, això és una cosa que es practica i que té a veure amb el...

0: hi ha tota una sèrie de tècniques amb les quals tu pots persuadir a l'altre per poder aconseguir el que tu vols, no? I per tant, vull dir, moltíssimes òperes, no? Ara estic pensant, Agripina de Händel és una òpera on el personatge d'Agripina és una gran estratega, una gran manipuladora per aconseguir un objectiu, que és que el seu fill acabi governant, no? Perquè ella no pot governar més, no? Mm. Llavors, tota l'òpera va d'això, i moltes més.
1: I el mateix plantejament de protagonista i antagonista ja juga amb això, eh?
0: Evidentment. El que passa que això és no deixa de ser un anàlisi, no? Vull dir, uh-huh. ells no se senten protagonistes Clar. I antagonistes. Tothom se sent protagonista de la seva història, no? És l'anàlisi que fa que un sigui protagonista i l'altre antagonista.
1: És la manera que tenim de modelitzar-ho, també,
0: exactament,
1: una mica.
0: Exactament,
1: sí. A mi m'agradaria introduir-te alguns dels problemes més coneguts de la teoria de jocs. I començarem per un, que és el dilema del viatger.
0: Sí.
1: Tu, com a cantant d'òpera internacional que ets, quins dilemes et planteges o et trobes quan has de viatjar?
0: Dilema?
1: Sí. Pot ser el més quotidià que vulguis.
0: No, és que són tots molt quotidians, evidentment. No. Però el que passa que amb el temps porto molts anys viatjant, molt, i m'he trobat de tot.
1: Yeah.
0: I a mi el que m'ha passat ara és que hi ha molt poques coses que em pertorbin. Saps què vull dir? Bé. Que els dilemes també ho he relativitzat molt, perquè penso, bueno, pues si no arribo avui a la nit, arribaré demà.

0: El dilema del viatger el va plantejar per primera vegada l'economista hindú Kaushik Basu l'any 1994, però fent honor a la teva presència avui al programa l'adaptarem una mica al món de l'òpera.
1: Vale?
0: Tal com te'l plantejaré, no és exactament com és l'original, però crec que serà més divertit. Imagina't que hi ha dos cantants d'òpera, el cantant titular i el suplent, que viatgen junts, al mateix vol, interpreten el mateix personatge, per tant, a la seva maleta facturen el seu vestuari fet a mida del personatge que interpreten, i resulta que hi ha un problema amb la companyia aèria, els hi perd les maletes i en compensació els hi ofereix una indemnització. Clar, aquesta companyia de vols hi entén, tot i que se'ls hi perd les maletes no gaire, però de si el que no entén és quin valor té aquell vestuari que porten facturat a la maleta, i aleshores els hi ofereixen que ells mateixos, independentment, sense comunicar-se entre si, diguin quin és el valor d'aquest vestuari, que és exactament el mateix que tenien facturat, i aquest valor ha de ser el nombre que ells diguin entre 2 i 100 euros.
1: Sí.
0: Però els hi posen dues condicions. Si els dos cantants, independentment, coincideixen amb el mateix valor,
1: sí,
0: els ingressaran exactament el valor que ells reclamin, però si només un dels dos ja dona un valor més alt que l'altre, aleshores el que hagi ofert el valor més baix el bonificaran amb 2 euros per honestedat, perquè la companyia donarà per fet que aquell és el que està sent realista, diguéssim, i l'altre, com que es pensaran que els està prenent el pèl, el penalitzaran amb una multa de 2 euros. Aleshores, si tu fossis un d'aquests dos cantants, quin valor creus que hauries de reclamar, tenint en compte que no podràs comunicar amb l'altre cantant i que hi ha aquestes penalitzacions en joc?
1: Però he de dir un número.
0: El que tu vulguis.
1: Jo puntuaria alt.
0: Tu puntuaries alt?
1: Sí.
0: Com, per exemple?
1: No, jo diria, vull dir que... clar, sent realísticament, segurament el vestuari costaria més de 100 euros.
0: Sí, això segur. Passa que és un cas hipotètic.
1: Vull dir que si llavors jo tiraria alt, jo li donaria un valor de 90 com a mínim.
0: 90 com a mínim.
1: Sí, encara que després em penalitzessin.
0: Vale.
1: Sento de bé.
0: Segons un dels principis fonamentals de la teoria de jocs, que és l'equilibri de Nash, el qual postula que cada jugador tria una decisió sabent i sent conscient de l'estratègia dels altres jugadors,
1: sí,
0: el valor òptim serien 2 euros.
1: Ai! De veritat?
0: Sí.
1: Però... com és això?
0: Vols que t'ho expliqui?
1: Sí, clar. Sí?

0: Vale, anem per passos, Xavier. Tu molt bé ja indicaves que realment l'ideal és apuntar un valor alt, perquè el cost del vestuari, tu saps molt bé que és car, oi que sí?
1: Sí, però no només pel que costa, sinó també...
0: Per intel·ligència,
1: pel,
0: bàsica.
1: Pel que és, vull dir, pel que significa.
0: Ja, ni que sigui pel mal tràngol que t'han fet passar perquè t'han perdut la maleta. Estic totalment d'acord amb tu. Aleshores, suposem que els dos cantants idealment haurien de reclamar 100 euros, els dos, oi que sí?
1: Sí.
0: Vale. Però es pot donar el cas que, com que hi ha aquest sistema de bonificacions, n'hi hagi un que sigui més espavilat que l'altre i digui, si un reclamo 99 i l'altre 100, a l'altre el penalitzaran. Si hi ha aquesta rivalitat que comentaves a l'escenari, hi haurà un que el reclamar només 99 el bonificaran i en cobrarà 101, i l'altre, per haver demanat 100, n'acabarà cobrant 98. Per tant, ja veus que hi ha una divergència amb aquest sistema de penalitzacions.
1: Sí.
0: Però també pot ser que un dels dos cantants s'avanci i digui, ostres, com que l'altre sé que em té mania i reclamarà menys diners per cobrar la bonificació, jo ja m'asseguro i coincideixen els dos a 99, oi que sí?
1: Sí.
0: Però tu abans ja has esmentat que la psicologia humana és molt complexa, ja has dit que els antagonistes no són personatges tan dolents, sinó que sempre hi ha matisos. Per tant, pot ser que constantment els dos estiguin fent aquest joc de reflexió. Coincideixen a 99, llavors un decideixi, ostres, si jo demano 98 i l'altre demana 99, llavors ja em bonificaran i cobraré 100, i l'altre penalitzaran amb menys. Què està passant amb aquest raonament? Què creus? Cap on creus que anem?
1: Anem cada vegada cap avall.
0: Cap avall. Llavors, jo abans t'he esmentat que l'equilibri de Nash postulava que la solució òptima eren 2 euros.
1: Clar, però...
0: Perquè constantment estem fent aquest plantejament inductiu retrograde, en el qual cada vegada cada cantant s'està anticipant a la decisió que prendrà l'altre, que és una de les propietats de la teoria de jocs. Per tant, ells mateixos ja s'estan perjudicant. Aquest és un, el que es coneix com un joc de suma diferent de 0, perquè els cantants no pensen tant en el bé comú, sinó més aviat en el seu benefici personal.
1: Sí, sí.
0: I demostra una paradoxa que es diu la paradoxa de la racionalitat i que tu, de fet, ja has indicat, i és que a vegades ser molt racional no et beneficia, sinó que moltes vegades és molt millor ser ingenu i prendre la decisió que has dit de pues, demano 90 euros i ja està. Oi que sí?
1: Sí, sí.
0: Què t'ha semblat aquest dilema del viatge?
1: No, molt
0: no interessant.
1: No t'has trobat,
0: no?
1: No, molt interessant.
0: Afortunadament.
1: No, el que passa és que aquí és per... Clar, aquí hi ha una, aquí hi ha també una part de concurs entre els dos.
0: Exactament.
1: Que si tu no la tens en compte, tanta fa, diguem-ne,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Que tu et penalitzin, vull dir que sí. Clar. No, és molt interessant, és molt interessant. És molt interessant.
0: Perquè té en compte, no és, com tu ja has comentat durant la primera part del programa, no és només executar una acció, sinó que és tenir en compte la psicologia dels personatges que
1: totalment,
0: hi interactuen.
1: Totalment.

0: Bé, al final tot ha acabat bé amb els dos cantants d'òpera, s'han reconciliat, cadascú ha tingut la seva compensació econòmica i resulta que volen celebrar l'èxit de la funció perquè ha anat tot molt bé, se'n van a sopar i aquí ve un altre problema de teoria de jocs que és el dilema del comensal. Llavors, que aquest consisteix en decidir quina és la millor manera de pagar el sopar. Llavors, independentment d'això, Xavier, si tu vas a sopar amb els amics o amb la companyia d'òpera, etc., què prefereixes? Que cadascú es pagui el seu? Que el compte total es divideixi en parts iguals entre tots els comensals o que et convidin?
1: Home,
0: quina pregunta.
1: No, jo t'he de dir que normalment, sí, depenent de amb qui vaig a menjar, convido jo.
0: Vale. Ah, mira. Ostres, això no tenia... Què pot ser?
1: Jo el que faig, jo.
0: Desenvoluparíem una nova part de
1: teoria
0: de jocs,
1: eh? No, però jo soc conscient també de les possibilitats de cadascú. Llavors, també, bueno, no se sap mai, però quan, si tu et guanyes bé la vida, doncs jo crec que, de la mateixa manera que si algú se la guanya... vull dir que jo, a mi, personalment, jo faig això. I si no és aquesta, jo prefereixo que es divideixi i entre tots.
0: Vale. Doncs mira, aquest joc que plantejaré ara... De
1: home,
0: fet...
1: que em convidin també em sembla molt bé.
0: No, que em convidin.
1: Escolta'm.
0: No, m'ho pago jo, si em convidin.
1: No, en absolut.
0: En aquest plantejament ja no és un joc de suma zero ni és un joc de suma diferent de zero, sinó que ja directament els comensals es sabotegen entre si i a si mateixos sense saber-ho. I és que la situació és que van al restaurant i hi ha dues opcions. Hi ha un plat molt sofisticat i car, que dius, ostres, si me l'he de pagar jo, potser no, però si ho repartim entre tots, potser no tota la diferència, i hi ha un plat més econòmic, que dius, bueno, doncs potser aquesta és l'opció que jo em pagaria. Aleshores, tu què faries? Si et trobes en aquesta situació, agafaries el plat car o agafaries el plat econòmic?
1: Jo sempre agafo el que em ve de gust menjar.
0: Sí, no?
1: Sigui car o sigui barato. Vull dir, no faig distància, no faig... De veritat, amb això sí, jo personalment no faig
0: gust.
1: Això. I no penso mai... No, jo no penso en dir, ai, agafaré un de més car i llavors si ho dividim a mi em sortirà més a compte. Uh-huh. Jo això no penso.
0: Què creus que passaria si tots...
1: Però penso que hi deu haver gent que ho pensa, eh?
0: Sí.
1: No dic que no, vull dir, perquè som tots molt diferents.
0: Exacte. Què creus que passaria si tots decidissin optar pel plat car?
1: Doncs que la suma total seria més cara.

0: De fet, l'any 2004 hi va haver tres investigadors nord-americans, que són l'Urik Nisi, l'Eran Harubi i el Hadas Yaffe, que es van decidir portar-ho a la pràctica, fer un experiment real amb persones per veure què passava. Aleshores van fer tres grups, tres taules de comensals. A la primera taula tots sabien que cadascú es pagaria el seu, demanessin el que demanessin. A la segona taula, que el compte total es dividiria en parts iguals. I a la tercera tots anaven de gratis, o sigui, tots estaven convidats. Aleshores, què creus que va passar amb la primera taula de totes? Si et dic un valor també de nou entre 2 i 100 euros, o entre 2 i 100 dòlars en aquest cas, quan creus que va sortir la factura de cadascú?
1: Has dit, la primera era...
0: Que cadascú es pagava el seu.
1: Ah, i jo crec que és la més baixa de totes.
0: La més baixa de totes. Digue'm una xifra.
1: Quanta gent eren?
0: Això és independent, perquè cadascú es paga el seu.
1: Ah, però cadascú... O sigui, una...
0: Cadascú pagava el que havia demanat.
1: Entre 0 i...
0: Entre 2 dòlars i 100, sí? Perquè no crec que vagin a un restaurant per 0 dòlars.
1: 32 dòlars.
0: Sí? Mira, 32 euros. En dòlars va ser 37,3 dòlars.
1: Toma, ja!
0: Ostres, fantàstic, Xavier. Molt bé. Aleshores, a la segona taula, cadascú... O sigui, diguéssim que cadascú demanava el que volia
1: i es dividia.
0: Era
1: menys que això.
0: El resultat per comensal?
1: Sí. Era menys de...
0: Menys de 32 euros.
1: No, més, poder. Espera. Va, 43.
0: 43. Bueno, van ser 50,9 dòlars. O sigui, va incrementar una miqueta, precisament per aquest pensament de, bueno, ho repartim entre tots, puntem sí. alguna coseta
1: més. O sigui, el tòpic és real, eh?
0: El tòpic és real i està demostrat científicament.
1: I que anaven convidats i ara en 70.
0: Pues mira, 82,3.
1: Mira.
0: I això el que ens demostra la teoria de jocs, que de fet analitza aquest tipus de situacions, però moltes d'altres, com hem vist amb l'introducció del programa, és que quan el risc és compartit però el benefici és individual, les persones s'atreveixen molt més a prendre riscos.
1: Total.
0: Què et sembla,
1: sí, sí.
0: aquest món de la
1: és
0: teoria de jocs?
1: És molt interessant.
0: Sí?
1: Sí, sí.
2: Música i matemàtiques a Catalunya Ràdio. Amb Laura Ferrer Rozada.
0: Xavier Sabata, moltíssimes gràcies per venir avui al programa. Espero que amb el que t'he explicat potser prenguis millors decisions estratègiques en un futur, o no, ja ho veurem, perquè ja hem demostrat que a vegades la ingenuïtat és millor.
1: Exactament.
0: No, sí?
1: Gràcies a vosaltres, m'ha passat molt bé.
0: Me n'alegro moltíssim. I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de la cinta de Mòbius. Us hem acompanyat Pau Blasi, el control tècnic, Vanessa Esteve, Olga Cardús i Sergi Minguell a les xarxes socials, i jo mateixa, Laura Ferrer Rozada, el guió i la locució. Fins aviat.
2: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3Cat o a catradio.cat. I la temporada que ve, nous capítols de la cinta de Mòbius a Catalunya Música.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
3: Bona tarda, us informa Gemma Bonet. Tarda de tempestes, algunes acompanyades de calamarsa, sobretot a les comarques del nord i el centre del país. És el so de la pluja intensa que ha caigut a primera hora d'aquesta tarda a Camprodon, al Ripollès, també en altres localitats del país. De fet, aquesta hora es manté encara l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya per temps violent, amb possibilitat de tempestes acompanyades de pedregades, vent fort i esclafits. A les comarques d'Osona, el Bages, Berguedà, Moianès, Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà. Les tempestes també es poden desplaçar cap a l'Anoia, el Solsonès, el Bages, la Segarra i l'Urgell. Cap al final del dia arribaran també a les comarques del sud. Protecció Civil demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure. Més notícies amb en Quim Codines.
4: El règim talibà demana més cooperació de la comunitat internacional coincidint amb el 5è aniversari del seu retorn al poder a l'Afganistan. La cúpula ha commemorat l'efemèride amb un acte multitudinari a Kabul i el seu ministre d'Exteriors ha demanat en una entrevista de New York Times que els Estats Units reprenguin les relacions diplomàtics i inverteixin al país. D'altra banda, l'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam ha denunciat que la situació de la dona ha empitjorat. En una entrevista a 3CAT Info ha assegurat que les xarxes socials han contribuït a reforçar el control i les denúncies.
5: Els talibans, tot i seguint sent analfabets i ignorants, però tenen un smartphone a la mà. Això significa que poden fer fotos i poden enviar un a l'altre i ningú pot tenir un secret, sobretot la situació de dones.
3: 11 persones mortes i una vintena de ferides en els atacs d'avui al sud del Líban per part de les forces israelianes contra presumptes instal·lacions de les milícies pro-iranianes de Hezbollah. Aquestes accions són una de les més mortíferes des de l'acord de l'alt el foc del 26 de juny sota la mediació dels Estats Units.
4: Les escoles concertades incorporaran 3.300 mestres i professors en els propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i les patronals del sector i que incluïa la revisió de les plantilles després de 30 anys. Meritxell Ruiz és la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
6: Això es concretarà al primer curs en un docent més per cada grup, és a dir, uns 900 docents en primària en aquest primer any i després segueix la infantil, la secundària i, per últim, i també important, és aquells centres d'alta complexitat que també tinguin més recursos perquè també necessiten, doncs, per la tipologia d'alumnat que tenen, doncs, més atenció docent.
3: Un 15% dels turistes estrangers que pateixen una onada de calor a Espanya no hi tornaran. Un informe del Servei d'Estudis de CaixaBank conclou que el creixement econòmic del país en pot sortir perjudicat si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci. Segons l'estudi, els indrets més turístics, com l'Arc Mediterrani, poden acabar perjudicats per aquests episodis. Ho ha explicat un dels investigadors de l'informe, David César Heyman.
7: Sorprenentment, aquest ajust no es fa de manera molt radical. Els turistes no canvien la destinació general, però sí que dins de la mateixa regió general, com per exemple l'Arc Mediterrani o l'interior del país, busquen o setmanes més fresques o llocs més frescos.
3: Els esports, Xavi Soler.
8: Pedri i Gavi no han entrat a la convocatòria i no viatgen amb els seus companys a Suïssa, on el Barça jugarà demà un amistós contra el Basilea. Mentrestant, Ferran Torres ja és oficialment nou jugador del PSG. Al matí el Barça ha confirmat el traspàs. Torres marxa al PSG per uns 50 milions d'euros. Avui comença la primera divisió de futbol. A 8:15 es juga el primer partit. És un Alavés Getafe. A 9:15 el Sevilla Rayo. Demà l'Espanyol debutarà a casa contra el Llevant a partir de les 7. El tècnic Manuel González ha marcat l'objectiu de la permanència per aquesta temporada. temporada. A segona divisió, el Girona debutarà també demà a Montilivi contra el Leganés. Porto, Unai i Unai són les baixes confirmades i el tècnic Quique Álvarez haurà de decidir què fa amb els altres jugadors que són a la rampa de sortida. I dues medalles catalanes avui a l'Europeu de l'Atletisme de Birmingham, totes dues en disciplina de marxa. Pol Magrath ha guanyat l'or en la mitja marató i Raquel González al bronze a la marató.
1: Fins aquí les notícies.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
9: Les tasques d'extinció van bé.
1: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
2: A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
1: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
2: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
2: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor. Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
10: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
2: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
10: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
0: Amb la col·laboració de la denominació d'origen Catalunya.
11: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
12: Però et veig una mica inquiet aquests dies.
13: Ara qui viu com solíem viure?
11: Perquè tot un món s'acaba.
13: La casa, el servei.
12: Quants en veus fora, doncs?
13: Uns quants.
12: Ai, senyor.
11: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Sona nou d'estiu, amb Lluís Andrau.

Salutacions cordials. Això és el programa Sona Nou d'Estiu a Catalunya Ràdio i a ICAT. 8 programes especials dedicats a l'escena emergent catalana. I estem repassant la 26a edició del concurs Sona Nou, que organitza conjuntament 3CAT i Enderroc. Enguany hem rebut, ja ho sabeu, la xifra rècord de 176 candidats, la tercera més gran de la història. I estem descobrint aquests programes els 30 candidats que han actuat als concerts preliminars de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, València, Andorra i Palma. I avui tindrem els convidats, els candidats, que venen de les terres del Principat d'Andorra. Justament, tres artistes d'Andorra, i descobrirem aquesta escena emergent amb el pop d'autor de Martes, d'Escaldes Engordany, el pop electrònic de Júlia Sardordino i la cançó folk d'Eugènia Correia, de Sant Julià de Lòria. I, a més, també tindrem, com cada any ens acompanya, una persona que coneix de prop el món de la música, però ho fa des de l'administració, el director de promoció cultural del govern d'Andorra, i que és també el que ens facilita cada any que el Sona Nou arribi a Andorra, Joan Marc Jubal.

0: acabarem despullats, que no hi ha estiu sense petó.
1: Un estiu sense petó és una de les cançons que acaba de publicar Rocio, un dels candidats d'Andorra al Sona Nou, al llarg d'aquestes quatre edicions que ja hem celebrat fent recerca en una escena que semblava que havia de ser molt petita, però que cada vegada que hi posem les orelles veiem que és més àmplia, més diversa i de més qualitat. I d'això segur que bona part de responsabilitat en té el govern d'Andorra, el Ministeri de Cultura, que no fan sinó que apostar perquè surtin discos d'artistes andorrans i, a més, els projecten arreu del món. Per això, Joan Marc Jubal, avui volem que ens parlis de l'estat de la música a Andorra. Benvingut, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, Lluís.
1: Jo la veritat és que quan vam començar treballant amb el Sona Nou d'Andorra pensava, bé, ja trobarem artistes, hi haurà veus, algunes ja les coneixem, però desconeixia com i quanta gent jove està fent música a Andorra.
2: La veritat és que sí, i si sóc completament honest, per mi i penso que per nosaltres, també va ser una sorpresa veure la densitat. Sabíem que hi havia gent, sabíem que no els coneixíem a tots, però no ens havíem fet una idea de tota la gent jove, afortunadament, que està fent coses molt interessants i molt diverses aquí a Andorra.
1: Perquè neix un bosc, diuen que has de cuidar el sotabosc, i vosaltres que sou de muntanya, doncs encara molt més. I per anar al sotabosc, segur que són les escoles de música. A Andorra n'hi ha moltíssimes, o n'hi ha moltes, i això fa que el planter d'artistes que des de ben petits s'apuntin a la música cada any vagi creixent.
2: Efectivament, Andorra, a totes les parròquies, sabeu que estem dividits en 7 parròquies, la divisió administrativa, no?, en aquestes petites microregions comparables a regions, tenen escoles de música, totes, i a banda hi ha totes les escoles privades, no? I una cosa a la qual s'han sabut adaptar molt bé és el que està passant actualment a la música, no? No són conservatoris a l'ús, els alumnes i les alumnes poden triar una miqueta el recorregut que volen fer, per tant, exacte, aquest sotabosc és essencial, no? I nosaltres, des de l'administració central, un cop aquest sotabosc hi ha fet tota la feina i la continua fent també, sobretot a nivell de les escoles privades, no? Perquè les comunals, no? Les de les parròquies són potser per als nanos i les nanes més petits, però després nosaltres som els que hem de, penso que hem de tenir la feina de donar continuïtat i generar aquestes oportunitats perquè puguin continuar desenvolupant les seves vocacions. No?
1: I a més, festivals. S'acaba ja de celebrar el mes de juny, el Festival d'Escaldes, el Jambo, també hi ha aquest estiu el Festival d'Andorra de Clàssica, el Clàssicant, hi ha el Festival de Jazz d'Andorra, i a més, heu estrenat una nova remodelació d'una de les joies de la corona pel que fa a la música, que és l'Auditori Nacional d'Ordino.
2: Així és. En primer lloc, sí, no? Feies referència a tota aquesta escena d'oferta cultural, no?, aquí a Andorra. La gent se sorprèn molt i és una cosa que jo que em moc molt i saps, i els companys del Sona Nou i de l'Enderrock sabeu molt bé que una de les tasques on estem posant molta energia és aportar als nostres artistes, músics i de totes les disciplines una mica cap enfora, perquè ens ho demanen i perquè aquí la població és tan petiteta i les oportunitats de fer el teu bolo són les que són, no? Pots fer el teu espectacle 3-4 vegades i s'ha acabat el públic, no? I una de les coses que em sorprèn molt és que la gent, i llavors encara alimenta més la missió, dona una nova dimensió a la nostra missió, és de comunicar que no només estem creant i tenim artistes amb talent, que tenen moltes ganes de fer coses, sinó que tenim una oferta cultural que és bastant difícil de seguir. És a dir, si en una setmana vols anar a tots els esdeveniments culturals que hi ha en aquest país, és molt complicat. I en l'àmbit de la música, potser és el que més es veu, no? Com bé deies, des del Clàssicant fins al Festival de Jazz, fins al Jambo, al Festival de Música Antiga, al Festival d'Orgue. Tenim una oferta importantíssima de música, de festivals, de molts gèneres diferents. El Saxfest, que és un festival de renom internacional. Alguns diuen que és el millor festival de saxo del món. Els que ja entenen, no ho dic jo. I en qualsevol cas, sí. I sí, hem remodelat l'auditori. L'auditori ara mateix té 34 4 anys i l'hem inaugurat aquest mes de febrer passat, reinaugurat, vaja, i li hem donat una volta molt important, no? A banda de les qüestions estètiques, no?, de pintures i fusteries i tal, el que hem fet és renovar tots els equipaments, renovar totes les instal·lacions, modernitzar-los i convertir-lo en un equipament sostenible, no? Un equipament pel qual no ens haguem que consumeixi menys recursos i pel qual no ens haguem de preocupar almenys fins dels pròxims 30 anys més.
1: Molt bé. Posem...

0: Sentíem al principi a Rocchio, que va passar pel Sona Nou, i aquesta és Quim Salvat, que també està a punt de publicar nou disc, que va presentant els seus senzills. També el vam descobrir a Andorra en la primera edició del Sona Nou, i ara està a punt de presentar aquest àlbum que es dirà De Zero. Parlem d'aquests noms de la música d'Andorra. Un dels objectius del govern d'Andorra és exportar la música, que trencar aquesta frontera que sí que existeix, però que a vegades és més mental que física. I un dels noms, per exemple, que ja sonen no només a Andorra, sinó també arreu, és Quic Barroc, un dels artistes que, a més, ja heu fet una aposta per donar-li suport a nivell professional i que s'ha convertit en una referència del jazz.
1: Efectivament, el Quic Barroc doncs és un dels artistes que està aconseguint desenvolupar la seva carrera i allò com amb resultats molt tangibles, no? És un talent enorme, el Quic, l'Enric. És un talent enorme, és una persona a qui estem acompanyant, com a la resta de músiques i músics del país, però sí, acaba de rebre l'ajut a la professionalització dels músics, que és un ajut que vam llançar ara, ha estat la tercera edició, enguany, el 2026, i sí, està tenint... És un músic amb un talent molt gran, compositor, autor, arrangista, i sí, acaba de treure un disc en Tor, fa poques setmanes, que vam fer una presentació oficial a l'Auditori. De fet, vam reinaugurar l'Auditori amb el Quic Barroc, amb el nou projecte, amb Entor, també una mica per donar aquesta senyal, per comunicar de manera indirecta, no?, que estàvem construint, estàvem reinaugurant l'Auditori pels artistes del futur d'Andorra, no?, del present i del futur. I sí, a nosaltres no parem d'inventar-nos, no?, i la col·laboració que tenim amb el Sona Nou són tot aquest seguit de plataformes, de serveis, de mesures per donar suport als nostres artistes, perquè ens ho demanen i perquè és la nostra obligació estar al servei, en general, òbviament, al govern, de la ciutadania del país, però en el nostre cas és el Ministeri de Cultura, dels nostres creadors, dels nostres artistes, de les nostres empreses del sector cultural. I com bé deies, més fronteres mentals que físiques, no? Perquè la física és una qüestió de 2 minuts, traspassar-la, però hem de continuar comunicant al nostre entorn, sobretot, i pel que fa a la música cantada en català, que Andorra existeix, que hi ha talent, que s'estan fent coses, que hi ha unes administracions, a més, que els estem donant suport, que hi creiem, i el que penso que és més important respecte a quan jo era adolescent a ara, és que hi ha tota aquesta nova fornada d'artistes que realment estan decidits, doncs, a ser artistes.
0: Ara els anirem a conèixer. Avui en tenim 3, avui a l'estudi, entre Ràdio Nacional d'Andorra, on hi ha el tècnic David Carmona, també a Barcelona, amb el nostre tècnic Dani Expósito. Tenim a 3 de les artistes. En aquest any, doncs, el jurat ha triat a 3 artistes dones i, per tant, no només hi ha talent, sinó que és femení i també amb ganes d'exportar la seva música. Moltes gràcies, Joan Marc. Ara els hi preguntarem amb elles si també pensen que ja està tot resolt a Andorra o encara queden coses per fer, que segur que sí, però també voldrem saber, doncs, quines són les necessitats dels artistes joves i, per tant, doncs, garantir el seu futur al món de la música. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Fins aviat, Lluís.
2: Sona Nou d'estiu, amb Lluís Andrau.

0: una vella tonada que podria ser una cançó actual d'una història que plora la seva aimada i que signa l'Eugènia Correia. Benvinguda, Eugènia. Ella és de Sant Julià de Lòria, fa aquesta fusió de pop, jazz i fado, i la teva, podríem dir que és una fusió portuguesa-mediterrània.
1: Bones.
0: Bones.
1: Sí. M'agrada molt jugar entre el pont andorrà i portuguès i trobar-hi allà enmig com algo que no és ni d'un lloc ni de l'altre, sinó que té com fusió dels dos.
0: Tu, que els teus pares són portuguesos, tu des de petita vius a Andorra.
1: Sí.
0: No sé, és clar, Andorra està als Pirineus. Què hi ha del fado, què hi ha de la nostàlgia del fado a la música mediterrània, o què hi ha de la música mediterrània a la música atlàntica de Portugal?
1: És que jo sempre he viscut molt aquesta cosa de la saudade i del fado, perquè la meva família, sobretot els meus avis, van haver de venir a Andorra i buscar-se la vida. Llavors, ells ho expliquen molt, molt, molt, això. I jo sento com si ho hagués viscut en una altra vida, doncs tot el que ells van viure en el seu moment, no? Aquesta cosa arrelada.
0: I els portes a la sang, els fados.
1: Sí.
0: Perquè cantes fados, també.
1: És que fa un temps enrere, potser et diria fa el 2022, més o menys, va venir una fadista a Andorra, la Cuca Roseta, i jo encara en aquell moment no havia escoltat tant els fados ni aquest estil tan arrelat, i quan la vaig veure amb ella vaig pensar, bof, és que jo he de fer això. I al final, mira, a poc i bona lletra.
0: Doncs sentirem aquesta barreja, aquesta fusió que fa l'Eugènia Correia, tot seguit, però abans us volem presentar una altra veu andorrana, ve d'Ordino i es diu Júlia Sart.

0: Entre les coses que em vas regalar no veig cap rosa, sinó espines que has clavat. Es diu Espines, aquesta cançó de la Júlia Sart, que just aquest any has acabat composició al Taller de Músics de Barcelona i a tu se t'ha fet petit Andorra, has marxat a viure a Vilafant i estàs preparant un primer disc. Es pot viure de la música, Andorra, Júlia?
1: No ho sé, la veritat, no ho sé. O sigui, és el que dèiem abans, sí que per ser un país petit, com el que som, hi ha moltes opcions i es fan moltíssimes coses, però jo al final sí que és veritat que m'he quedat a Catalunya perquè vaig anar a estudiar primer a Girona Educació i sí que abans de marxar a estudiar, durant el batxillerat i tot, vaig poder participar a musicals que també es fan a dalt a Andorra i tota la vida, bueno, he tingut el privilegi, doncs, el que m'he explicat abans, primer d'estar a l'escola de música d'Ordino i després a una privada de baix d'Andorra i realment és el pas que em va com presentar el món aquest de la composició. O sigui, no m'hagués canviat d'escola, jo crec que no sé si hagués fet cançons. Però doncs allà al marxar ja vaig conèixer també molts profes d'aquí baix, el meu productor és un amic i doncs és del poble, per tant, és com que tinc tot més ben posadet a baix ara que no a Andorra, la veritat.
0: Després parlarem del Lucky Colmer, amb qui fas les cançons d'aquest EP que estàs treballant. Però, per tant, això que deia el Joan Marc Jubal, el fet que hi hagi tantes escoles a Andorra fa que el coquet per la música se't desperti.
1: Sí, i jo sempre, o sigui, jo tinc previst pujar a viure a Andorra d'aquí uns anys o el que sigui, però jo sempre ho diré que per mi l'escola que vaig anar, l'última d'Andorra, és la que, o sigui, si no fos per aquella escola, potser no hagués anat ni al taller o no hagués
0: seguit
1: fent
0: música. Digues el
1: nom
0: de l'escola.
1: El Relative Music.
0: Hi ha algun professor que diguis, aquest professor...
1: Sí, i ho sap.
0: Em va donar l'empenta.
1: Sí, el Mou Espinosa. És un crac, fa bandes sonores i vaig tenir la sort de que fos el meu professor de piano primer i després també de cant. I li vaig dir pues, que volia fer més modern i tal. I em va dir, no vols composar? Jo, pues sí. I doncs vaig fer com dos cançons amb ell, però que, bueno, fóssim més, era molt petita jo a part. I després a la uni vaig seguir pues, composant jo pel meu propi peu i ja quan em vaig graduar d'educació volia seguir, però fer-ho bé. I per això vaig anar al taller de músics.
0: Doncs una abraçada als professors, als mestres de música. Mou Espinosa.
1: Mou Espinosa, un crac.
0: Molt bé, records des d'aquí, des de la ràdio.
1: Exacte.
0: I la tercera candidata, la tercera artista que volem conèixer enguany d'Andorra és la Martas.

0: Una cançó de comiat, una cançó de record a algú que estimes o a un animal, que era el teu gos, Marta. Sí o no?
1: Sí, sí, sí.
0: Aquestes cançons, aquesta relació amb els animals, més la poden entendre aquella gent que té o que ha tingut un gos.
1: Sí, bueno, al final tot el meu projecte sempre ha anat molt relacionat amb tot el que és el passat i recordar, i al final doncs, fer un procés de dol és això una mica també, no? Mirar enrere i pues, no sempre ha de ser una cosa com trista, no? També pot ser una mirada d'amor i ja està.
0: Un record, com es deia?
1: Sami.
0: Sami. Doncs un record pel Sami. Marta Argemí, cantant andorrana, que aquest nom de Martes, amb un apòstrof i una S final, ve de l'expressió casa de la Marta, el lloc de la Marta, en anglès seria. Però tu cantes en català i consideres que no només ets un artista, sinó que la teva música et serveix per convertir-se en un espai segur. Per què?
1: Sí, bueno, al final... doncs això, tracto molts temes, sigui doncs, tota una part de nostàlgia, potser inclús doncs, temes més vulnerables, pot ser doncs, malalties, no? Doncs, un dol, bueno, temes així, no? Però al final sempre intento donar-li una llum doncs, de que d'aquesta vulnerabilitat també se li pot trobar una força. I vull que també sigui com un espai segur, no només per la gent que m'escolta, sinó també per mi, que sóc la que estic escrivint sobre aquests temes. Llavors m'agrada com... tenia aquest record doncs, més tangible o musical, si vols dir així, doncs, per recordar-me no, de què ha passat, però que també doncs, puc sortir més forta i puc fer art, perquè al final som artistes i el que fem és expressar les emocions que tenim a través d'això.
0: La vulnerabilitat transformada en cançons. Martes és d'Escaldes Engordany, i aquesta proposta d'indie pop s'està encara cuinant, aprofitant les cançons, aquests primers embrions que vam escoltar el Sona Nou, perquè acabin sent un EP que s'està acabant de gestar. Parlem amb la Martes, descobrim més coses, i ara una cançó que es diu 15.

0: Martes ens presenta una cançó que es diu 15 i que parla de quan tenies 15 anys. Què et va passar quan eres tan joveneta, un adolescent?
1: Bueno, a ver, yo quan vaig estar, bueno, doncs, l'època de l'ESO i el batxillerat, jo al final gran part de l'ESO, si no tota i tot el batxillerat el vaig acabar fent en hospitals, vaig estar ingressada diversos anys per temes de depressió i un trastorn alimentari. Llavors, quan ja un cop doncs, vaig refer una mica doncs, la meva vida, em vaig recuperar i vaig començar doncs, a estar a la universitat, sempre he tingut com aquesta espinilla de que he perdut gran part de la meva adolescència, tot i que, òbviament, doncs, derivat d'aquestes experiències, doncs, aprens moltes coses, no? I m'he fet com molt més madura i més gran i tot el que tu vulguis. Però sempre he tingut la sensació d'haver perdut aquests 15 anys, d'haver perdut aquesta experiència de ser adolescent, no? I volia com reflectar una mica també en aquesta cançó.
0: Abans hem parlat de la vulnerabilitat transformada en cançons. Has treballat des d'aquesta vulnerabilitat, des de la fragilitat de les persones, però dius que s'aprèn, no? De quan passes un moment difícil, això t'aprèn o n'aprens a enfrontar-te a la vida, a transformar-te, i ho transformes en cançons? Ho converteixes en cançons? Vol dir, les teves cançons són cançons que a vegades has escrit potser amb llàgrimes als ulls?
1: Sí, no, de fet, totes les temàtiques i totes les lletres que puguin sortir venen dels meus diaris, des de que soc, doncs, això, preadolescent fins ara, fins ahir, fins sempre, segueixo tenint llibretes on escric, doncs, tot el que em passa pel cap, tot el que m'ha passat, el que penso, el que reflexiono, i sí, molta que, o sigui, aquesta temàtica de, no, de la sensació d'haver tingut, doncs, una adolescència perduda, o un dol, o qualsevol tema que m'hagi sentit molt vulnerable, sempre l'he acabat escrivint primer abans de parlar-lo, perquè pues, per mi personalment doncs, parlar les coses em costa molt. Llavors sé que el que no puc dir a vegades amb igual o em costa, sempre ho puc doncs, escriure a la llibreta i posteriorment esperem cantar també.
0: I què et fa
1: llavors
0: sentir?
1: Em fa sentir forta.
0: Et fa sentir forta la música?
1: Em fa sentir molt forta, sí, doncs, perquè al final són coses que jo doncs, potser doncs, parlant directament amb algú, depèn de quins temes, encara a dia d'avui em poden costar, no? I el fet de poder-ho cantar i sentir-me doncs, tan allà en la temàtica, no sé, em fa sentir doncs, molt forta i em fa sentir que ho puc superar.
0: Des de petita que la música t'ha acompanyat, però vas començar tocant la bateria, fent classes de bateria i de cant. I sí, t'hem vist també tocant amb Electrics, per exemple, que és una banda que va estar al Sononou també ja fa un parell d'edicions. Vas estudiar màrqueting, això no tenia massa a veure amb la música, al final ho vas deixar, però finalment vas decidir que volies estudiar producció musical, vas marxar d'Andorra i, per tant, la final la música ha sigut la teva escola de vida.
1: Sí, de fet, bueno, jo vaig estar a la mateixa escola que la Júlia, vaig estar a la Relative, vaig començar
0: fent
1: bateria.
0: Aquesta escola li vam fer un monument.
1: Sí, ara hi soc professora, allà, llavors ha sigut com molt bonic, però sí, vaig començar amb bateria d'adolescent, va ser una decisió completament impulsiva, la meva mare em diu, Marta, què m'estàs dient? Bueno, i vaig començar a fer bateria, em va encantar, la música sempre m'ha acompanyat, sempre, i bueno, hi vaig anar seguint, cosa que em vaig ficar a fer màrqueting també bastant per descarte. Ja últim any de carrera doncs dic és que no puc fer això, no em puc dedicar tants anys o la resta de la meva vida a fer una cosa que no m'emplena, no? I un altre cop la meva mare quasi em torna a matar, però bueno, no passa res, i ja vaig tornar a fer producció musical i aquí ja bueno, em vaig enamorar en tota la part de procés de composició, tornar a dedicar-me a estudiar més l'instrument, sobretot amb el cant, sé que això fa en bateria, però òbviament no ho soc professionalment, però sí, al final la música ha sigut una eina molt important a la meva vida.
0: Hi ha una cançó que és la primera que has publicat a les xarxes, ja fa unes quantes setmanes, que es diu Maria.
1: Sí.
0: I diu que estàs sola, que tot és gris. Qui és la Maria?
1: La Maria va ser la meva àvia. Sí, va ser una de les persones més importants.
0: I li dediques una cançó. Per què va ser important per tu l'àvia?
1: Bueno, per tota la família. Ha sigut una dona superforta, ha estat sola molts anys, però sempre tenia un somriure a la cara, sempre ens ajudava a tots, ens ha estimat incondicionalment a cada un de nosaltres i crec que no hi havia millor carta de presentació amb tot el tema de la nostàlgia i els records que parlar de la meva àvia, que ha sigut tan important i sé que, doncs, si estigui on estigui, escoltarà la cançó i estarà feliç, perquè l'he intentat fer una cançó doncs, feliç i alegre i ja està.
0: Segur que sí. Saps que aquest Sononou m'emporto dues idees, no sé, encara queda les semifinals i la final, però hi han dues idees que tu tens 23 anys, sí. Molta de la gent que ha passat pel Sononou i que encara està concursant al Sononou tenen la vostra edat, 20, 20 i pocs anys, i hi ha moltes cançons dedicades a les àvies. No ens havia passat mai. La Júlia diu que també. Uh-huh. I després, sí, l'altra cosa és que han vingut molts bateries a parlar. que el portaveu del grup és el bateria. I això no havia passat mai. Normalment els bateries sempre es queden darrere i no diuen massa res. Per tant, no sé, és el moment de les àvies i dels bateries.
1: És molt important, els bateries, si no... Quina gràcia té la cançó.
0: Qui marcaria el ritme, si no?
1: Exacte.
0: Com tu, Maria.

0: La cançó de Marta és dedicada a la seva àvia Maria. El so nou EICAT, repassant els candidats avui d'Andorra. Estem viatjant fins al País dels Pirineus per descobrir quina música s'hi està fent ara mateix. I en aquest cas, doncs, la Marta Argemí ens convida a saber les seves interioritats a través d'aquestes cançons que es plasmaran en un EP que estàs treballant. Com va el procés de gravació d'aquest EP, Marta?
1: Doncs ja estem quasi a punt, quasi a punt. Queda un tema i jo crec que al setembre ja començareu a veure coses.
0: Una de les coses que expliques que t'han emocionat especialment és quan has començat a gravar les teves cançons i has decidit fer-ho en català, perquè abans cantaves en anglès. Això et fa que siguis despullis davant de les cançons?
1: Sí, sí, totalment. Vull dir, moltes de les cançons, bueno, una o dues de l'EP, originalment estan escrites en anglès i a través d'aquest treball vaig començar a composar en català i vaig dir, ostres, espera't un moment, jo crec que aquest any o des de l'any passat seran com els primers anys dins de tots els que porto cantant que he cantat en català en públic i, bueno, i també pues, doncs per mi, no? I a nivell de composició i tot. I al final l'anglès és un idioma que, pues, que tothom entén, òbviament, al final gran part de la música està escrita en aquest idioma, no? Però al final també és una mica tapadera per bastantes coses i temes que potser fan una mica més de por cantar. I ja vaig dir, mira, si el meu projecte al final es basa no, en aquesta força de la vulnerabilitat, doncs anem a fer-ho bé i anem a fer la teràpia de xoc sencera i anem a escriure tot en català i donar-li. A més, m'ha agradat molt i també m'he enamorat molt en aquest procés d'escriure la lletra en català i també cantar-la, que és una cosa que amb la meva veu mai m'hagués imaginat que passés.
0: I dels teus referents hauríem de citar noms, sobretot de dones, al·lèrgiques al pol·len, però també hi ha una veu que també és un referent que amb molts artistes de la vostra generació aneu citant, que és la Lorde, una neozelandesa que té una forma de cantar molt especial.
1: Sí, crec que és una de les primeres artistes amb les quals em vaig enamorar de la música. Quan era adolescent, crec que molta gent de la meva generació que fa música o es dedica dins del món artístic en la seva adolescència escoltava Lorde. Crec que, no sé, és un artista super referent dins de, sobretot, del panorama també indie i ara pues, també recentment al pop amb col·laboracions com amb Charli XCX, etc. I és una dona que té una veu i amb l'edat que tenia en su moment quan va treure el primer àlbum és al·lucinant de com escrivia les cançons i la lletra i com ho imaginava tot. A mi m'encanta.
0: Dones que us motiven i que us animen a fer música. Marta, no marxis, després tornem a parlar de la teva música, però ara vull presentar la Júlia Sart.
2: Sona nou d'estiu, amb Lluís Gendrau.

0: Té el record, els teus avis?
1: Sí, sí, la veritat és que sí, òbviament.
0: La, la Júlia té 24 anys i en aquí, esclar, aquesta cançó, si l'escoltes, la lletra, ja t'imagines que ha de ser un lloc on neva, ha de ser un lloc del Pirineu. Mm-hmm. Per tant, les teves cançons estan imaginades en el territori on vius?
1: Sí, sempre. O sigui, jo ara estic a Vilafant, com hem dit abans, però per mi Andorra és casa i, bueno, és que... Ho serà sempre, vull dir, no hi ha més.
0: Des de fa ja 2 o 3 anys que treballes amb un productor, que és Lucky Colmer, amb qui comparteixes aquesta passió per la música, i vas començar a gravar ja el primer tema, que es deia Restart, ja fa, que deu fer un parell d'anys, potser.
1: Sí, el 2024 va sortir.
0: I a partir d'aquí vas fer noves cançons. Què t'aporta tenir un productor al costat i que tu li donis la idea d'una cançó i l'acabi de compondre? Això és,
1: jo...
0: és com crear un, no sé, una cosa nova que neix. Com
1: jo em sento molt afortunada. Però... Sí, quasi, quasi. Les nostres cançons són fillets. Però jo em sento molt afortunada de poder tindre un productor que sigui amic. I més enllà també perquè al final també al taller hi ha molta gent, pues, jo que sé, gent que feia amb mi el títol i deia, estic en busca de productors, coneixes algú, tal, i deien, no, és que em fa cosa, perquè de vegades, pues, el productor al final també és una persona que li agrada una música en concret i potser no és el teu estil i, òbviament, ell també se n'anirà més cap a una vessant que cap a una altra. Però per sort també el Lluc compartim moltes coses. Quan jo li dic, aquesta vull que sigui més electrònica, ell ja content, perquè li encanta la música electrònica. Però el guai del Lluc és que crec que fa molt bon equip perquè m'entén molt bé. O sigui, jo hi ha molts cops que tinc una idea molt clara al cap, li vull que m'expliqui amb la... Ha de sonar així o això? I li dic, m'he explicat fatal, però m'entens? I em diu, crec que sí. I es posa l'ordenador, tic, tic, tic, i ho fa, i de vegades la clava. Dic, és que és... O sigui, m'he explicat fatal, però ho has entès, no sé com. Vull dir, jo estic molt contenta i això, poder tindre la confiança de dir-li a algú, no m'agrada això, canvia l'altre. No, bueno, no, és que no puc queixar absolutament res.
0: La intuïció i la feina dels productors sempre, sí, sempre tan important i cada vegada més, sobretot en aquesta generació actual en què una cançó no acaba de sortir mai si no hi ha un bon productor al darrere que és el responsable del so i de l'acabat final d'aquella cançó. Les teves lletres són especialment íntimes? Són especialment properes? Què tenen les teves lletres?
1: Sí. Vaig començar... És que escoltant la Marta m'ha fet molta gràcia perquè jo també vaig començar escrivint en anglès i tampoc en tenia massa el per què. Jo al final tota l'adolescència he escoltat anglès i jo crec que era això. I pensava, però si no sé ni què dir. I a part, parlava d'amor. Jo en aquell moment no havia tingut ni parella i pensava, per què estic parlant d'aquestes coses? Fins que el meu germà va marxar d'Erasmus i vaig dir, va fer una cançó de despedida d'això. I va ser el primer cop que vaig escriure en català. I a partir d'allà, doncs, quan estava a la uni, de tant en tant intentava fer una cosa, ja ho vaig fer en català. I ja quan vaig voler realment escriure i vaig començar el taller de músics, el títol de composició, doncs, era en català, bàsicament, perquè era la manera en què jo realment podia explicar, doncs, el que volia, no?, el que sentia. I sí, en realitat, pues això, també comparteixo una mica el tema de la nostàlgia, que ha dit la Marta. Parlo molt i faig moltes referències, doncs, a les valls d'Andorra i a la meva infància i com aquest creixement personal, ja, doncs, aquesta cançó que parla dels avis, tinc una altra cançó que parla també, doncs, de la imatge personal, diguéssim. Però sí, són bastant, doncs, també íntimes.
0: Això està bé, al final acabes parlant de tu mateixa, mm-hmm, a través de les cançons, dels enamoraments, i de referència, tu cites Ariana Grande.
1: Sí, però no en quant a estil de música, perquè fa com un pop així, R&B, fins i tot fa alguna cosa de trap.
0: Sinó per com composa.
1: Per com composa, per com explicar algunes coses, i perquè al final és, jo crec que és l'artista que més he escoltat tota la meva vida, des de, pues, no sé, des de que tinc 10 anys. O sigui, jo recordo descobrir-la al YouTube, perquè feia la sèrie que ja no sé quin programa, jo no me la mirava, la vaig descobrir per una cançó, i des de llavors és que, pues, enamorada d'aquesta persona. Per ara, com canta, no sé.
0: I ara hi ha més noms que et sedueixin? Julieta, per exemple?
1: La Julieta sí que l'agafo de... En plan, amb el Lluc de vegades ho agafem com a algun so. Aquesta cançó m'agrada com el so que utilitza de tal instrument o tal sintetitzador. No me l'escolto gaire, t'he de dir, però sí que tinc cançons que m'han agradat molt i doncs les guardo com a referència d'inspiració en alguna cosa, això sí.
0: I Oques Grasses, què tenen?
1: Oques Grasses són increïbles. Moltes gràcies. Jo acabo una cançó, orgullosa de la meva cançó, escolto una de les seves i dic, és que mira que bé escriuen. No, però, o sigui, que estic orgullosíssima de les cançons, però vull dir, moltes gràcies, les agafo com a referents, pues, això, de la manera d'explicar i de transmetre. Vull dir, crec que tot Catalunya, gran part, estem enamorats d'ells, de la seva música.
0: Tu també et vas enamorar als 18 anys, o almenys vas fer una cançó als 18 anys, d'història d'amor, que les papallones... tocava allà l'estómac, allò que estàs enamorat i dius, què em passa? I es diu algú enamorat. Mm-hmm. És com una carta d'amor que vas dirigir a algú real?
1: No, en realitat és

0: una cosa irònica, perquè d'aquest amor dels 18 és el primer, em vaig enamorar molt d'aquella persona i pues, és el, sincerament és la persona que crec que em va com ensenyar el que era l'amor real, però doncs es va acabar per raons.
1: Et va trencar el cor.
0: Sí, i em va trencar el cor, però és graciós perquè va passant el temps i trobes la persona que sí que és la correcta i que realment t'estima molt millor que la dels 18 anys i dius, uau, vale, sí, era molt guai, era molt real, però gràcies per trencar-me el cor perquè el que ara tinc és un regal i que potser si no m'hagués trencat, doncs no, és descobert. Era com

0: Algú enamorat, es diu així aquesta cançó de la Júlia Sart, que sonarà el Sona Nou i que ha estat una de les cartes de presentació d'aquesta artista, nascuda a Ordino, que estàs preparant un EP, no?, amb el Lluc Colomer, el Lucky Colmer, i aquest EP hi haurà cançons que parlen del passat, abans has dit, de nostàlgia. Què més?
1: Aquest EP em fa molta gràcia perquè ho vaig analitzar, o sigui, vaig dir, no està ni acabat, però jo ja tinc l'ordre, vaig dir, aviam, com l'organitzem? I és com una mica, doncs això, el traspàs i els records que tinc de la infància fins a aquesta vida mitjanament adulta, que puc dir que tinc amb 24 anys. Però la primera cançó parlarà, doncs, això, com dels records que transmet una fotografia de quan eres petit i de com un aniversari d'abans, doncs, era superguai i ara, doncs, bueno, sin más, no? Després també, bueno, parlant dels avis, vaig voler fer com aquesta referència de la màgia del Nadal, que amb els anys, doncs, ja no hi és, no només perquè faltin, sinó perquè va perdent màgia i això és un fet. Al final, la infància, doncs, el Nadal és supermàgic. I això, i la resta també són experiències que m'han anat passant, tant d'això del desamor com de creixement personal. Però sí, seria com una mica un caminet de la infància fins a ara.
0: I té títol, aquest EP? Ja que ho tens ordenat?
1: Té títol, però no sé si el canviaré. Per tant, no avançaré absolutament
0: res. No, ja no te'l puc dir, encara no te'l puc dir.
1: No.
0: És un secret.
1: Sí. Ja l'he dit, ja el vaig dir, està a la revista. Jo crec que no el canviaré, però no sé. És perquè la cançó que ja, o sigui, en teoria és el títol de l'última cançó, però estem tenint molts problemes per acabar aquesta cançó, en plan, en quant a producció i a son.
0: A vegades s'encalla una cançó.
1: S'encallat.
0: Per cert, que una de les coses que t'han passat curioses a la vida o especials és el moment en què vas cantar en els Jocs Olímpics dels petits estats d'Europa i et van triant a tu.
1: Va ser molt guai, la veritat. Bueno, jo, o sigui, de vegades penso, vaig estar a l'estadi amb no sé quanta gent, amb atletes de tot arreu, i amb un escenari immens, i és com que ho he oblidat. Fins que em surt del cap, ho penso i dic, és que va ser una experiència molt, molt guai. Jo vaig flipar, la veritat.
0: Vas tocar davant de molta gent, vas cantar davant de molta gent.
1: Sí.
0: No sé si et costa d'una cançó que tens gravada a l'estudi, que has fet amb el Lucky Colmer, i que us sona bé amb les bases i la teva veu, portar-la a l'escenari? És difícil, aquest canvi, aquest
1: sí.
0: Procés?
1: Les que més em fan dubtar, entre cometes, són les electròniques, tipus Espines, que té la part de l'estribillo com així com encallada la veu, o les que fem en anglès quan les faig en alguna festa és com, ai, perden com força, trobo. Però tota la resta, al revés, trobo que guanyen. O sigui, para el temps és molt guai perquè la gent s'emociona moltíssim, que, bueno, és divertit, però a la vegada he d'apartar la mirada perquè, si no, jo també fico a plorar a l'escenari.
0: T'emociones, també.
1: I la de Per a mi, igual, la vaig rebre no fa gaire, la vaig rebre aquest últim any i, bueno, el primer cop que la vaig cantar va ser els preliminars i em va agradar moltíssim. Vull dir, és una cançó només en piano, és un tema molt íntim i que, pues, òbviament, pues, com mou. Però no sé, trobo que en directe també agafa força. Passa al revés que les electròniques. En directe encara és més íntim i encara és més, pues, no sé, més bonic.
0: Júlia Sart i la seva música, i anem a descobrir la tercera proposta andorrana, que és l'Eugènia Correia.
2: Sona Nou d'estiu, amb Lluís Andrau.

0: que t'estimo amb flors, amb petons i cantant. És l'Eugènia Correia que troba la fórmula fantàstica per enamorar algú a través d'aquesta trilogia, i així són les seves cançons, amb aquest toc de fado, amb aquesta saudade que t'explicaves abans. I, Eugènia, el teu aprenentatge musical ara és el taller de músics, està estudiant interpretació de veu al superior del taller, i per tant la veu acaba definint el teu projecte. En el fado la veu és molt important.
1: Sí, és la base, és la que explica la història al final, no? I com l'explica, perquè hi ha moltíssims fadistes que poden explicar una mateixa història de diferents maneres. És brutal. La veu, jo crec que és com l'instrument... Clar, és que aquí... Jo, per mi, la veu és un instrument el que és el que més explica. És el que explica de diferents maneres. Després, potser, em ve un pianista i em diu... Pues per mi el piano és un instrument que explica molt, també. Però per mi la veu és l'instrument per excel·lència.
0: El teu primer instrument, però, va ser el piano, als 5 anys. Vas començar a tocar el piano...
1: Els 9.
0: Els 9? Sí. Els 13... Vas fer cant, ja, a l'Espai de Música Moderna d'Andorra.
1: Sí.
0: I què va ser el primer? Qui et va empènyer a fer música? A casa teva van dir, Eugènia, hauries d'apuntar-te a música?
1: Sí, va ser ma mare que em va sentir cantar i tocar el piano alhora, perquè jo no, en aquell moment només feia piano. I recordo els combos de finals de curs que em tocava tocar el piano, i un dia les cantants, perquè hi havia dues cantants, no van venir. I el profe que hi havia en aquell moment... Bueno, escolta, tarareja una mica jo la cançó mentre toques perquè sapiguem on som. I llavors en aquell moment vaig veure com... Bof, de cop se m'obria el món, perquè vaig veure que podia tocar i cantar alhora.
0: I a partir d'aquí, no només cantes, toques el piano, també toques l'acordió.
1: Sí.
0: Hi ha una cosa que jo recordo el concert d'Andorra, vaig preguntar, aquest acordió quina història té? I em vas dir que en el bar que tenen els teus pares a Andorra, Sant Julià, crec que està,
1: sí,
0: hi ha una festa cada any en què ve gent d'arrels portugueses i feu una festa amb l'acordió.
1: Sí, a Janeiras, que és com una festa que es fa de bar en bar, que representa a Portugal. Encara es fa, però abans es feia molt més, que passaven al gener, just passant les festes, cantaven de casa en casa per rebre, doncs, això, menjar, vi, pa... I ara es fa, doncs, des de les associacions portugueses d'Andorra, es fa de bar en bar. I va coincidir que jo hi era un any allà al bar i em vaig quedar al·lucinada amb aquell instrument.
0: I ara jugues allò cantant en portuguès, en català, combinant les dues cultures, dèiem abans aquesta suma entre l'Atlàntic i el Mediterrani, i just al mig d'Andorra, no?
1: Sí.
0: És el lloc de combinació, de fusió entre les dues cultures. I tot va començar com un hobby, i ara t'agradaria dedicar-te a la música, oi?
1: Sí, sí, sí. Sento que si estigués fent una altra cosa és que no estaria sent jo. Que és que realment jo valc per fer música i res més. És que no em veig fent una altra cosa que no sigui fent música.
0: I com t'enfrontes a una pàgina en blanc?
1: És difícil. moltes vegades m'ajuda molt tocar el piano sense saber cap a on vaig ni el que estic escrivint, sinó que només em poso el mòbil a gravar i a veure què surt d'aquí. I a partir d'allà, doncs, sí que quasi totes les meves composicions surten del piano, i llavors a partir d'allà composo a nivell vocal i a nivell melòdic.
0: I t'agrada experimentar, t'agrada jugar amb la música, tant faig un fado com aquí un tema de pop, com...
1: Moltíssim. Sí, algo que m'està fent aprendre molt al taller, que està sent super enriquidor, és aprendre a com ajuntar molts estils, sinó que no veure els estils de manera separada, sinó que tot ajuda a tot.
0: Doncs us hem presentat les tres veus andorranes del moment. L'Eugènia Correia, la Marta, la Júlia Sart, i arribem al final del programa. Marta, què n'esperes de la música? Quin regal t'ha de donar la música a la vida encara?
2: Més força, més amor, més amistats, més tot. No sé, crec que ja m'ha regalat molt i vull seguir tenint aquest privilegi de dedicar-me a això i de seguir creant, la veritat.
0: I per la Júlia? Les teves cançons han de ser com himnes, com aquest himne que et van fer cantar.
1: Tant de bo. Però em podria repetir exactament el mateix que la Marta, però també sempre ho dic, que al final ja és una mica el que estic presentant. Tu, si m'escoltes, pots ballar i a la vegada passarà la cançó i podràs plorar. Vull dir que ja és una mica això, i que se sentin, que la gent que l'escolta, que se senti també, bueno, acompanyada, que al final és el que tots busquem, jo crec, i és el que més connecta. I ja no només la gent, sinó jo també al fer-les també, doncs, el que deia la Marta, ajuda molt a avançar, a créixer, i això, i si a sobre pots connectar i conèixer gent i viure experiències a través de la música, doncs mira, meravellós.
0: Eugènia Correia, els teus professors són Oriol Vilella, Lluís Cartes,
1: sí.
0: Et van acompanyar al concert. Suposo que també te'ls estimes molt perquè ells t'ajuden en el món de la música.
1: Moltíssim.
0: I hi ha una frase d'aquesta cançó que sentirem ara, tot està escrit al nostre voltant, tot està dit sense paraules.
1: Sí.
0: Això és la música, no?
1: Sí, quan vaig escriure aquest tema va coincidir que és que realment no sabia de què escriure, em trobava en un moment de que vull fer cançons, vull escriure, però no sé de què escriure. I en aquell moment, quan ja vaig començar, doncs, a composar aquest tema, pensava, ostres, però és que si ja ho tenim fet, no? Realment, és només com callar i potser a vegades mirar i al final la resposta la tens com més a la prop del que pots imaginar.
0: Doncs deixem volar la imaginació amb la música. Moltes gràcies, Eugènia Correia, Júlia Sarr, Martes, que tingueu moltíssima sort.
2: Lluís. Moltes gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bona tarda, us informa Gemma Bonet. Les autoritats marroquines xifren en prop de 300 els migrants detinguts que volien creuar la frontera amb Ceuta des del Marroc. La majoria són subsaharians, però també n'hi ha una vintena de marroquins. El Marroc assegura que ha frustrat un intent de creuar la frontera cap a Ceuta de centenars de persones que s'han amagat als afores de la ciutat fronterera d'Esfenidec. Les autoritats reconeixen que s'han fet càrregues policials on s'han utilitzat gasos lacrimògens i que han utilitzat també helicòpters, drons i gossos. Les ONGs, però, calculen també que encara hi ha entre 3 i 4.000 persones malvivint pels carrers de Ceuta. Des de la Federació Sur Acoge, que acull diverses associacions que treballen en defensa dels drets humans, lamenten la lentitud de resposta de les administracions 15 dies després de l'entrada massiva a Ceuta. El director general d'aquesta entitat, José Miguel Morales, n'ha parlat a 3CAT Info.
2: Han pasado dos semanas y nos parece que la respuesta la administración está siendo lenta, especialmente para menores. Y cuando hablo de menores hablo, y nuestro equipo en el territorio lo lleva trabajando dos semanas, incluso de niños y niñas menores de 10 años.
1: Més notícies amb en Quim Codines.
3: Tarda de pluges intenses i calamarsades en diversos punts del país, sobretot a les comarques de la Catalunya central. A Camprodon, Castellà de Nuc, Planoles i la zona de Coll del Bruc, entre d'altres, hi ha hagut pedregades aquesta tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per temps violent a les comarques d'Osona, el Bages, el Berguedà, el Moianès, Lluçanès, Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà. Les tempestes també es poden desplaçar cap a l'Anoia, el Solsonès, el Bages, la Segarra i l'Urgell. Cap al final del dia arribaran a les comarques del sud. Protecció Civil demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure, sobretot a les zones pròximes a rius, rieres i barrancs.
1: El terratrèmol que hi ha hagut la matinada passada a Granada no ha causat danys estructurals importants als edificis, segons les primeres avaluacions dels ajuntaments afectats. La majoria d'incidències són per caigudes de cornises, despreniments de pedres de les teulades i algunes esquerdes. El sisme de magnitud 5 i amb epicentre a la ciutat, al poble de Alendín, ha passat quan passaven 4 minuts de la una de la matinada. Alguns veïns de les zones ho explicaven així.
4: Está todo por los suelos, todo. Y un pilar que había ahí al lado, encima de la moto y la he hecho pedazos.
5: A la una de la mañana se movían las camas y nos despertamos. Y ya bajamos aquí abajo y ya estaba toda la calle llena y ya miramos y era porque se había derrumbado el edificio de enfrente.
6: Estábamos haciendo turismo cerca del Albaicín y pues a la una de la mañana notamos una vibración así fuerte, nos pegamos un sustillo y bueno, ya está.
3: L'incendi a les penyes de Riglos, a Osca, ja ha cremat més de 15.000 hectàrees i ha obligat a evacuar un miler de veïns de la zona. Aquest dissabte, el govern d'Aragó ha anunciat la posada en marxa del Mecanisme Nacional d'Incendis Forestals i l'acord de Màlaga, que permet sol·licitar bombers francesos per donar relleu als aragonesos.
1: Aquesta tarda se celebra la Diada Castellera de la Festa Major de la Bisbal del Penedès i participa la colla local i de convidades els castellers de Vilafranca i les dues colles dels Xiquets de Valls. La Bisbal del Penedès, David Prats, bona tarda.
7: Bona tarda. Acaba ara la primera ronda amb el 5 de 9 carregat de la colla vella dels Xiquets de Valls, gama extra a mitges dels de la camisa rosada. Abans els castellers de Vilafranca que havien obert plaça amb el 4 de 9 amb l'agulla, el 6è de l'any, que l'han aconseguit descarregar, també hem vist el 3 de 9 de la colla jove Xiquets de Valls i el 4 de 7 dels bous de la Bisbal. Primera ronda completada aquí al carrer del doctor Robert de la Bisbal. S'esperen castells importants en la segona ronda, com per exemple el 4 de 9 net de la colla jove Xiquets de Valls. De moment, això és tot. David Prats, la Catalunya Ràdio, la Bisbal del Penedès.
1: Els esports, Oriol Rodríguez.
8: El Barça es camina a Suïssa per jugar-hi demà un amistós contra el Basilea. Pedri i Gavi no han entrat a la convocatòria i no viatgen amb els seus companys. En canvi, sí que ho han fet Lamine, Olmo, Cubarsí, Eric o Joan Garcia. Mentrestant, Ferran Torres ja és oficialment nou jugador del Paris Saint-Germain. Al matí, el Barça ha confirmat el traspàs al club francès per uns 50 milions d'euros. Avui comença la primera divisió de futbol. A dos quarts de vuit, d'aquí mitja hora, juga el primer partit entre l'Alavés i el Getafe. A dos quarts de deu, a jugar el Sevilla-Rayo. Demà, l'Espanyol debuta a casa contra el Llevant a partir de les 7. El tècnic Manolo González ha marcat l'objectiu de la permanència de cara a aquesta temporada. També en futbol, ara amistós en joc, a la Dani Hark entre l'Espanyol i el Badalona Women. Catalunya Ràdio, Roger Serrà, bona tarda.
9: Bona tarda, Oriol. Ja ha començat el partit a la Ciutat Esportiva Dani Harke, de moment 0-0, en els dos conjunts ja han sortit del terreny de joc i fins ara, per ara, no hi ha hagut cap resultat. Ciutat Esportiva Dani Harke, Sant Adrià de Besòs, Roger Serrat.
8: A segona divisió, el Girona ha debutat també demà a Montilivi contra el Leganés. Porto, Unagi i Unai són les baixes confirmades. El tècnic Iker Álvarez haurà de decidir què fa amb els altres jugadors que són a la rampa de sortida. I dues medalles catalanes avui a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, totes dues en disciplines de marxa. Pol McGrath ha guanyat l'or en la mitja marató i Raquel González el bronze a la marató.
0: Fins aquí les notícies.
10: Però sí, aquí no hi ha ningú i jo sento veus.
11: Ai, són bella. Les mil veus de Montserrat.
10: Soc jo, la muntanya. Soc Montserrat. Ai, mare de Déu.
11: Joan Pera conversa amb la muntanya i també amb desenes de veus que donen vida a aquest símbol del país.
12: Soc maquinista del cremallera de Montserrat.
13: La gent que pugés a la muntanya amb esperit català.
11: Monjos, treballadors, artistes, esportistes, en un podcast original entre el documental i la ficció per celebrar el mil·lenari de la Fundació del Monestir de Montserrat.
10: Sí, sí, tot molt bonic per ara.
11: Pots sentir Joan Pera i les mil veus de Montserrat aquest diumenge a 2:45 de la tarda a Catalunya Ràdio.
14: Les tasques d'extinció van bé.
15: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
11: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
15: De dilluns a divendres, a 2:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
11: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
15: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
11: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
16: Oh, capità, el meu capità.
17: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
16: Ja no sé què em passa.
17: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
18: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
17: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
18: Això sona brillant.
17: Nit d'Òscars, els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat. I aquesta nit, el pianista.
19: No hauria d'haver fugit.
18: Lluitarem. Ja ho veuràs.
11: Catalunya Ràdio.
15: Som 3Cat.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
20: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
11: Catalunya Ràdio presenta Rècords.
21: Es queixen d'aquest entrenador.
11: El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
22: Avui, a Rècords, dues històries de la història del Barça. Dos personatges importants al club blaugrana amb dimensions molt diferents. Urruti i Maradona, que van ser companys al Camp Nou a principi dels anys 80. L'Urruti, t'estimo, no és només una història de futbol, és història de la ràdio. I el gol de Maradona al Bernabéu, el que va acabar amb Juan José estampat al pal de la porteria i Maradona ovacionat pels seguidors del Madrid, és l'altre gol de Maradona. El gol de Maradona, segurament, és un altre, però aquell gol al Bernabéu és probablement el gol més recordat dels dos anys de Maradona al Barça.
15: Catalunya Ràdio.
11: Catalunya Àudio.
15: Som podcast.
23: Tira casi de trapés, l'Urruti. Minut 43 de la segona, cap la pilota.
22: Aquesta història ja se sap com acaba.
1: Recordes on eres aquell dia?
24: Recordo perfectament on era en el moment de l'Urruti t'estimo i no ho entenc gaire perquè jo només tenia 7 anys, però també és veritat que no havia vist el Barça guanyar cap lliga. Recordo perfectament que estàvem en un embús amb la meva família tornant de l'Alt Urgell. Estàvem aturats i en el moment en què el Puyal va explicar l'aturada d'Urruti i va cantar l'Urruti t'estimo, recordo que vam sortir del cotxe a celebrar-ho i l'esbroncada del meu pare va ser petita.
25: He sentit mil cops la narració del Puyal i arriba un moment que ja no sé si el record que tinc és del moment en què va passar o el record del record. Perquè sí que recordo el Barça campió de Lliga, però no el moment exacte, ni què feia, ni on era.
26: Recordo perfectament que havíem anat de cap de setmana de colònies amb l'escola a Vegas. I s'estava acabant el cap de setmana i estàvem a punt de pujar a l'autocar. Havíem ja carregat totes les motxilles i pujàvem a l'autocar per tornar cap a casa. I just abans de pujar a l'autocar vam sentir per la ràdio el Puyal explicar que Urruti havia aturat el penal i que s'estimava l'Urruti.
2: Jo aquell 24 de març de 1985, un diumenge, a la tarda, era a casa meva i tota la vida havia recordat que jo havia viscut en directe a través de TV3 els últims minuts del partit, que els havia vist, que TV3 havia connectat amb el partit, amb el camp del Valladolid, i que s'havien pogut veure aquells últims minuts amb el penal aturat per l'Urruti. Però sí, sí, va passar, i de fet ho he confirmat amb l'Eduard Boet, que m'ha confirmat que sí, que TV3 va connectar els últims minuts i va poder explicar a tota Catalunya amb imatges, va poder ensenyar com l'Urruti aturava el penal i el Barça es proclamava campió de Lliga. Va acabar el partit, jo tenia 12 anys, eufòric, i me'n vaig anar cap a Canaletes.
3: Jo era molt petit, però recordo molt bé aquell moment. Jo tinc un germà que és bastant més gran que jo i recordo que vam anar amb el meu pare a veure el seu partit de futbol i estàvem en un camp de futbol perquè no jugava aquell dia a casa seva. I recordo que estàvem molt pendents de la ràdio. Era l'època on es jugaven tots els partits a les 5 i havies d'estar molt pendent de la ràdio, per suposat, de la transmissió del Puyal, tots enganxats a la ràdio i celebrant. O sigui, que tinc el record molt viu, i perquè quan un és petit doncs s'ho agafa tot amb el triple d'alegria.
4: Tenia sensacions d'un moment de molta alegria, de cridar, de ser a casa dels meus avis a l'Ametlla del Vallès, de molta canalla cridant, d'algú saltant al sofà i sentint el Quim i el gos tornant-se boig de tants crits que hi havia a casa dels meus avis i vaja, la bogeria quan el Quim crida Urruti t'estimo i l'Urruti l'atura. Penseu que, clar, jo tenia 9 anys, era la primera lliga per mi del Barça.
5: El vaig viure a casa, amb els meus pares, i tot i que no ho recordo exactament, possiblement amb uns dels dos avis que venien a dinar cada diumenge. Aquells diumenges per la tarda, escoltant el Puyal, que aquella època era la manera de veure els partits del Barça de fora, són un dels grans records de la meva infantesa. I per això, aquell Urruti d'estimo serà inesborrable.
22: Si eres viu i ja tenies una mica de consciència l'any 1985, és que ja tens certa edat. Has pogut recordar on vas viure l'Urruti d'estimo?
6: Si ets jove i ni existies, a què et sona l'Urruti t'estimo? Si vols saber què hi ha al darrere d'una de les frases més mítiques de la ràdio i del futbol del país, aquí trobaràs respostes. Soc la Sònia Oleart i això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
22: Soc el Xavi Campos i això és Urruti t'estimo.
7: Rècords a la ville de Barcelona.
9: Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
27: Tocarà Soskov per anar a Vaquero i picarà Koeman. Atenció. Koeman toca Soskov per Vaquero. Pica Koeman!
9: Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
28: Benvinguts a casa vostra. Apreteu-vos els cinturons, que ens ho passarem bé.
9: Urruti t'estimo.
15: Francisco Javier González Urruticoetxea, Urruti, nascut a Donosti el 17 de febrer del 1952. Futbolista professional durant més de 15 anys, entre 1973 i 1988. Jugador de la Reial Societat, l'Espanyol i el Barça. Internacional 5 vegades. Guanyador d'una Lliga, 3 Copes del Rei, una Recopa, 2 Copes de la Lliga i una Supercopa Espanyola. Tots aquests títols amb el Barça. Trofeu Zamora l'any 1984.
22: A Urruti, la majoria d'aficionats el recordem com un dels porters més carismàtics de la història del Barça, però les primeres aturades les va fer a Donòstia, entre la platja de la Conxa, jugant amb altres nens, i al Legoncocoac, un club de la ciutat d'on van sortir grans porters. A més d'Urruti, de Lengogokuak, també en van sortir Arconada i Artola.
6: A principis dels 70, Urruti crida l'atenció als responsables de la Reial Societat que el fitxen pel Sanse, l'històric filial del club guipuscoà. Urruti debuta amb el primer equip de la Reial el 1973 i al principi és suplent habitual de Pello Artola. Al cap d'uns mesos també puja al primer equip Luis Miguel Arconada. Primer Artola i després Arconada li impedeixen ser titular, tant a la Reial com a la selecció espanyola. Urruti va convocat a 3 mundials, Argentina 78, Espanya 82 i Mèxic 86, però no arriba a jugar ni un minut. Massa acostumat a seure a la banqueta, Urruti decideix deixar la Reial Societat i fitxar per l'Espanyol per jugar a Sarrià des de la meitat de la temporada 77-78. Tot i el seu traspàs al Barça al cap de 3 anys, la gran majoria d'aficionats de l'Espanyol no el van tractar mai amb ràbia o amb menyspreu.
22: El Barça, en 7 temporades, Urruti construeix una llegenda.
6: Urruti era un porter carismàtic, no hi ha cap dubte, però com es comportava la porteria? Quin estil de porter era?
0: Era un crack, muy vestido. Yo creo que los porteros del norte, sobre todo de la Real, se han caracterizado mucho por eso.
15: Juli Alberto, lateral esquerre del Barça entre 1982 i 1991.
0: Luis Arconada ha sido un monstruo para mí y Luis y Javier se parecían bastante. Cada uno era bueno en una cosa y cada uno tenía su técnica, pero Javier volaba de palo a palo. Era un crack en la portería. Y luego tenía lo que yo creo que carecen muchos porteros hoy en día, esa personalidad arrolladora dentro del campo.
8: Sempre estava parlant.
15: Paco Clos, davanter del Barça entre el 1982 i el 1988.
8: Sempre estava animant, corregint els jugadors, o sigui, era una persona que sempre estava molt ben situada sota la porteria i que, bueno, com porter, jo penso que ha sigut un dels millors porters que ha tingut el Barça. Un líder des de la porteria, era un líder.
10: Sobretot destacava per su personalitat en la porteria.
15: Amador Lorenzo, porter del Barça entre 1980 i 1986.
10: Era un portero que aguantava molt bé la pressió. Ell jugava com entrenava. No le importaba que estar ante 100.000 personas. Él, su comportamiento era exactamente igual. Y yo creo que eso es una virtud.
22: Porter clàssic de l'escola guipuscoana. No gaire alt, però molt àgil, valent i ràpid. Felí.
6: Carisma a banda, bona part del record que deixa Urruti com a porter és el d'especialista aturar penals, en una època en què només semblava que no s'aturaven tants penals. Als anys 80, un porter que aturés algun penal, de tant en tant, rebia tracte gairebé de superheroi. Un dels penals aturats per Urruti és el penal de l'Urruti T'estimo.
22: Valladolid, estadi Nuevo Zorrilla, tarda del diumenge 24 de març de 1985.
6: El Barça és líder destacat de la Lliga a falta de 5 jornades per acabar el campionat. El persegueix l'Atlètic de Madrid a 8 punts en una època en què les victòries donaven 2 punts, no 3. La Lliga estava gairebé sentenciada, però el vestidor del Barça la volien tancar el més aviat possible.
10: Sí, porque la ventaja que llevábamos era importante.
15: Amador Lorenzo.
10: Pero lo que sí es cierto, de que ya habíamos tenido unas experiencias anteriores que llevábamos bastante distancia. Recuerdo el año de Lenio Herrera, que en esta segunda etapa que estuvo con nosotros, que llevábamos bastante diferencia, secuestraron a Kini y nos entró una carcoma que al final no salimos campeones. Por eso la obsesión era salir cuanto antes.
22: La primera oportunidad per ser campió la té aquella tarda a Valladolid. Si guanya, la Lliga serà del Barça. 11 anys després, el Barça no la guanyava des de l'any 74, l'any de l'arribada de Johan Cruyff, jugador.
0: No sabíamos qué día íbamos a ganar. Lo que sí estábamos convencidos es que íbamos a ganar. Porque es que además el equipo estaba, joder, el equipo estaba con un subidón tremendo, sin haber bajado la guardia en ningún partido y sacando todos los partidos adelante. Estábamos con un... Bueno, empezamos la liga siendo líderes, ganando 0-3 a Madrid, y la verdad es que estaba el equipo como de las pocas veces que yo he visto un Barça tan potente.
22: El partit comença amb gol de Paco Clos per al Barça al minut 9.
8: El recordo perfectament. Va ser una jugada per la banda esquerra, un córner, i bueno, jo vaig rematar, amb el pit, i entre el pit i el cap, i bueno, i va ser el primer gol que donava pràcticament la lliga al Futbol Club Barcelona, no?
12: No va ser amb la mà, no, el gol?
8: No, això mai, no, de veritat.
22: Tot i que alguna crònica apuntava que Paco Clos hauria pogut marcar amb la mà el 0-1 per al Barça, Clos ho nega categòricament. El Valladolid empata de pressa, golaç de falta del salvadoreny Mágico González. Al minut 14, recordeu el seu nom. Després del descans, Alex Sanko, de cap, fa l'1-2 per al Barça. En el tram final del partit, jugada a l'àrea del Barça i l'àrbitre, Sánchez Arminio, xiula un suposat penal de Julio Alberto sobre un davanter del Valladolid.
0: El penalti, vaya, lo dices, es de risa. Me pitan a mí un penalti que no es penalti, con Víctor, el delantero centro Valladolid, que había sido compañero mío en el Atlético madrileño, y Víctor se tira al suelo descaradamente y ya sabíamos cómo iba a tirar el penalti el jugador que lo iba a tirar. Mágico, sí, a Mágico le conocíamos muy bien. Destacado en la liga y además tremendamente habilidoso y tal. Y no sabíamos que, por ejemplo, Mágico nunca utilizaba la potencia y sabíamos que utilizaba más la técnica y el colocar el balón al palo contrario donde se movía el portero. Pero como sabíamos que él esperaba siempre que se moviera el portero antes, Urruti no se movió ni pestañeó y ahí le paró el penalti.
22: Y arriba el moment.
23: Obligará a Urruti a tenir a les seves mans l'encert del campionat. Mira que si l'Urruti el parés, mira que si l'atrapés l'Urruti. Minut 43 de la segona cap la pilota. Urruti ha atrapat, Urruti ha atrapat! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! T'estimo, Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Quina emulsió, el minut 43. Aquests castellans s'han quedat amb un pan de nas.
6: Aquesta és la narració completa d'en Puyal a la transmissió del partit de futbol en català, aquella temporada encara a Ràdio Barcelona. La seva arribada a Catalunya Ràdio va ser just la temporada següent.
22: Eren els minuts finals de partit i Urruti, en comptes de perdre temps i quedar-se uns segons a terra amb la pilota a les mans, s'aixeca immediatament després d'aturar el penal i blocar el xut de Mágico González i clava una puntada a la pilota per enviar-la lluny de la seva àrea. S'abraça amb Gerardo, el lateral dret d'aquell equip, i deixa anar més d'una botifarra. Al cap de dos minuts, el Barça és campió i es desferma l'eufòria. TV3 connecta en directe amb el camp del Valladolid. Eduard Boet és qui explica tot el que passa en la celebració de la primera lliga del Barça en 11 anys.
13: El Barça campió! El Barça campió, ja abraçades!
14: Urruti, tu veies...
13: Mami, somos campeones!
14: Urruti, tu veies per on anava la pilota.
13: Eh?
14: Tu veies per on anava la pilota, no?
13: Hola, adivinar, ho ha quedat, però també... No hi ha nada en la primera.
14: Urruti, vas a ver, por favor. Urruti, Cotxea, parla un moment. L'eufòria del Futbol Club Barcelona que anem a seguir cap als vestidors. Continuem amb els vestidors del Futbol Club Barcelona on s'està celebrant aquesta alegria de l'equip barcelonista. Senyor Núñez, no sé, en aquests moments suposo que és l'home més feliç perquè després dels anys al front del Futbol Club Barcelona ha aconseguit el que tot president d'un equip de futbol desitja, el títol de Lliga.
16: Sí, vull dir, no oblidem que jo diria que quasi les últimes 4 o 5 jornades s'han pitat 3 penals i esclar...
14: Sí, però potser això se pot oblidar ara, no? potser ja és hora d'oblidar això i veure que el Barcelona ha guanyat la Lliga.
16: Bueno, però no oblidem que per guanyar la Lliga hem tingut que patir. I lògicament, quan aquest partit també el teníem guanyat, doncs, bueno, un altre penal com a Alacant, i semblava que avui també tindríem que patir, no?
14: Avui comença una nova etapa per al Futbol Club Barcelona.
16: Bueno, no oblidem que som l'equip que hem guanyat més títols durant els últims 7 anys. És l'únic que en demanaven la Lliga, també tenen la Lliga ara, no? Bueno, i ara l'important és pensar en les noves competicions i, bueno, i seguir treballant. L'important és de que el Barcelona avui en dia és un equip que se'l respecta. Jo estic molt content perquè... Molt important.
1: Escolta, i en Núñez ha plorat o no?
14: Gràcies, senyor president, enhorabona.
16: Moltes gràcies.

0: I l'altre gran protagonista d'aquesta història, en Puyal, què en pensa de l'Urruti t'estimo 40 anys després?
1: Des que va deixar de fer els partits del Barça a Catalunya Ràdio l'any 2018, en Puyal ha deixat pas al Quim i les seves aparicions públiques són comptades. El Quim tenia relació d'amistat amb Urruti i la seva frase, una de les més mítiques de més de 40 anys de transmissions de futbol en català, si no la més mítica, forma part de la història del futbol i de la ràdio del país. L'endemà de pronunciar-la, el mateix Joaquim Maria Puyal la intentava explicar en una entrevista al Telenotícies de TV3 amb l'Eduard Boet. Telenotícies del dilluns 25 de març de 1985. En Puyal sobre l'Urruti t'estimen.
2: Sí. En qualsevol cas, aquest partit, que si et sembla podríem ara recordar en la seva part final, potser ha estat un dels partits on professionalment tu t'has sentit més emocionat en un moment donat.
3: Sí, home, el moment aquest del penal de l'Urruti...
2: Si et sembla, podríem recordar i situar els nostres
3: espectadors. Faria molta il·lusió, perquè jo no l'he sentit encara.
2: Molt bé,
3: i avui tothom diu que...
4: Penal s'obligarà a Urruti a tenir a les seves mans l'encert del campionat. Mira que si l'Urruti el parés, mira que si l'atrapés l'Urruti. Minut 43 de la segona, cap la pilota. Urruti atrapat, Urruti atrapat! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! T'estimo, Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Urruti! Urruti! Urruti atrapat el penal! Atrapat el penal, amics i dos de l'Espanyol en català. Quina emoció, quina emoció, minut 43. Aquests castellans s'han quedat amb un pan de nas.
2: Aquest Urruti t'estimo ha superat aquell Charlie Gold de Basilea l'any 79.
3: Sí, i jo puc assegurar que avui estic molt emocionat perquè tothom em pregunta que estimo l'Urruti i coses d'aquestes i en fi, noto que hi ha una presència ciutadana, una presència popular de l'expressió, no? Però molta gent pregunta, això ho tenies previst? Naturalment aquestes coses no es poden tenir previstes. A mi em sembla que hi ha alguns aspectes del món de la comunicació que no són prèviament computables i no poden estar preparats, no? I que en certa manera doncs això és el que dona validesa a determinades actituds davant d'un micròfon. Ahir jo crec que tots els seguidors veuran estimar l'Urruti quan l'Urruti va aturar la pilota i per això em sembla absolutament lícit haver-ho fet i haver-ho dit.
0: El dijous 13 de febrer de 2025, Catalunya Ràdio celebra el Dia Mundial de la Ràdio i el programa Tot Costa pregunta als oients quin és el primer record esportiu que tenen de la ràdio. La gran majoria responen l'Urruti t'estimo.
1: Després del penal de Valladolid, Urruti és l'heroi del Barça a la tanda de penals de la semifinal de la Copa d'Europa contra el Göteborg, la temporada posterior. Atura dos penals i en transforma un dels decisius. I no és heroi de la final de la Copa d'Europa contra l'Steaua a Sevilla perquè d'aquella final no en surt cap d'heroi. Urruti atura els dos primers penals, però després passa el que passa. La final de Sevilla, Urruti la juga sabent que li han fitxat un substitut. El Barça de Núñez tenia fitxat Andoni Subizarreta i Urruti es passa les dues últimes temporades al Barça a la banqueta. Es retira després del motí de l'Hespèria, l'estiu del 1988. Quan s'apaguen els llums, Urruti es dedica a obrir una escola de futbol amb altres exjugadors com Asensi, Dani Solsona i Marañón. Amb aquests dos havia coincidit a l'Espanyol i ho combina amb alguns negocis del món de l'automòbil. Troba a faltar el futbol, però la vida i sobretot la gent el continuen estimant.
5: Yo creo que he sido una persona más o menos agradecido. Y entonces la gratitud y el cariño y la estima que me han dado, yo creo que de una forma u otra también he tratado de corresponder. A mí, por encima de todo lo que el fútbol me ha dado, que ha sido mucho, yo creo que lo que queda y prevalece es lo que, afortunadamente, es lo que más me satisface. Es ese entorno cariñoso donde habitualmente me tratan.
1: Francisco Javier González Urruti Coetxea, Urruti, mor la nit del 23 al 24 de maig del 2001 en un accident de cotxe a la Ronda de Dalt de Barcelona. Si has arribat fins aquí, potser és que també vas tenir Urruti com a ídol. Molts ens vam arribar a mirar l'Urruti com un superheroi. No sé si tants encara mantenen viu el seu record. A Barcelona ens trobem amb l'Íñigo Segura. No hi ha cap rànquing, i no és qüestió de competir, però no sé si hi ha algú que guardi tant material de l'Urruti com l'Íñigo. Samarretes originals, fotografies, cromos, llibres, tot sobre l'Urruti. Íñigo, com estàs?
6: Molt bé, moltes gràcies per venir, Xavi. Moltes gràcies per venir a veure'm.
1: Tu coneixes algú que tingui aquesta passió, que sigui tan fan de l'Urruti com tu?
6: Bueno, a veure, jo sóc de l'any 75, als anys, principi dels anys 80, el futbol era el màxim per un, no? I bueno, com tinc moltes relacions amb molta gent del Barça, la figura de l'Urruti sempre surt, o sigui, és un porter de principis dels anys 80, que va guanyar una lliga com a màxim, i a dia d'avui encara les converses surt perquè és un tio amb molt de carisma i era un home amb molt carisma. I jo sóc una mica friqui, i llavors el recull aquest de premsa, de cromos, de samarretes, això, bueno, una mica mitoman, però sí, el primer ídol d'infància, i tinc, sí, alguna coseta d'ell. No sé si, m'imagino que hi haurà gent que té més coses, que tindrà guants d'ell o coses d'ell més personals, la família, sobretot, i això. Però, bueno, jo sí, guardo cosetes de l'Urruti.
1: Tens tresors, aquí hi ha la samarreta meiva de la temporada 84-85, una meiva posterior, tens moltes fotografies, tens llibres. Tu coneixes algú que tingui tant material sobre Urruti? Família Banda?
6: No, no conec.
1: I veritat, tens algun altre ídol del món de la música que també tinguis una col·lecció d'aquest estil?
6: Bueno, he tingut dos ídols, l'Urruti i el Freddie Mercury. Han sigut els dos meus ídols. Tios amb molt carisma, no? Els dos, amb molt carisma. I gent molt estimada. L'Urruti se l'estimava tothom. L'Urruti se l'estimava molt la gent de l'Espanyol, que va jugar. Qui hagi tractat l'Urruti, tothom et parla bé. Et parla d'una persona molt extrovertida. Jo vaig tenir la sort de conèixer-la de petit, en un avió, en un desplaçament a Gijón. I ella vacilava i et venia, i a veure, niño, jo tenia això, 9 anys, 10 anys, a veure, ven aquí, i te sentava allí, no? Ell sempre se sentava a l'última fila de l'avió, molt simpàtic, i li vaig reconèixer que havia sigut el meu primer ídol, que jo vaig arribar al Camp Nou, que tenia 7 anys, 6 anys, i es veu que vaig quedar obnubilat amb la figura de l'Urruti, això em deia el meu pare, i a part d'això, clar, o sigui, jo va ser el primer porter de la meva història de futbolista que vaig sentir tot un estadi corejant el nom de l'Urruti, en el penalti, sobretot quan vaig viure més en els penaltis de Göteborg, que van als penaltis de Göteborg. Clar, jo el meu Zorrilla no estava, no?, en Pucela, veient el partit.
1: Recordes on estaves aquell dia?
6: Estava a casa sentint el Puyal a la ràdio, sí, completament. Estava en el Puyal sentint la ràdio amb el meu pare. Mira, són frases de moments, no?, d'un gran periodista. Bueno, va tenir aquell moment de màgic, no? I a més, en una època que ara és molt fàcil dir-ho, t'estimo Urruti. El 85, dir t'estimo Urruti, ostres, entre homes, era, bueno, les coses no és, malauradament no eren com són ara, no? Que ara, pues, seria una frase més normal. En aquell moment, ostres, va ser un impacte, no?, que una persona així de la ràdio com un Pujal dir t'estimo Urruti, t'estimo, va ser, allò no era, que ara sí, potser és més, en aquella època va ser molt trencador, el Pujal va ser molt, molt trencador.
1: Tens aquí una col·lecció de samarretes, són molt maques, i no crec que les conservis dels anys 80. Això ho has anat col·leccionant com a col·leccionista de material, Urruti, i t'has deixat uns diners.
6: Sí. Tampoc són grans fortunes, eh?
1: A veure, la samarreta aquesta meiva de la 84-85.
6: Mira, aquesta la vaig aconseguir gràcies al meu germà, el Jaime, que no li agrairé mai prou, que l'home sap que la meva passió per l'Urruti, i va veure un dia a Wallapop, amb uns que la treien. Ell està més pendent, perquè és col·leccionista de samarretes, algo impressionant. Ves a Camp Nou i crec que em va costar 350 euros.
1: 350 euros?
6: Sí.
1: No xocla tant.
6: No, jo crec que... No. Crec que hi hauria gent que me la compraria per més.
1: Sí. I la vendries?
6: No. Si tingués necessitat, per suposat. Però el que compro dalt d'això són, bueno, són petites coses que em puc permetre. I llavors, el que sí que m'ha fet molta il·lusió, i he fet des de molt petit, és la col·lecció de cromos que pots veure. Això sí que té molta gràcia, perquè són tots els cromos de l'Urruti des de l'any 74. Veus? Els tenim aquí des dels anys 74. Tinc quan havia estat a l'Espanyol, quan va estar a la selecció, quan va estar al Mundial. Bueno, va estar a tres Mundials.
1: De totes les temporades tens cromo, eh?
6: Tots. Tinc com una col·lecció de...
1: Reial Societat, Espanyol i Barça.
6: Sí, i selecció com de 70, no sé, veureu uns 100 cromos diferents de l'Urruti. Mira, va ser la meva infantesa i la meva adolescència, doncs va ser una persona important. perquè, sens dubte, o sigui, el moment que quan va parar l'aturar el penalti de Valladolid, és que allò... Jo sempre ho explico, jo vaig néixer al 75. Jo l'any 90, jo havia vist el Barça guanyar una Lliga. Amb 15 anys, una Lliga, que va ser la de l'Urruti. Allò va ser increïble. El moment més feliç a nivell futbolístic de la meva infància i adolescència, sens dubte. Bah, després ja va arribar el Zubizarreta.
1: I al Zubizarreta li vas agafar mania?
6: Molta. Al principi molta. Zubi, després l'he conegut a l'Andoni, grandíssimo tipo, de veritat, a l'Andoni és un crac. Però sí, amb 12 anys, sí. Mai el vaig xiular, perquè mai he xiulat un jugador al Barça, al Camp Nou, ni a Montjuïc. Tampoc deia Zubi, no. Això em va costar.
1: Gràcies, Íñigo.
6: Moltes gràcies, Xavi. Gràcies.
7: Guió i redacció, Xavi Campos, Sergi Andreu i Oriol Corral. Coordinació, Xavi Campos. Veus del relat, Sònia Oleart i Xavi Campos. Veus, Dolors Martínez i Carles Debò. Muntatge tècnic i musical, Oriol Fidalgo. Responsables digitals, Jordina Terré i Sergi Camps. Agraïments, Julio Alberto Moreno, Paco Clos, Amador Lorenzo, Íñigo Segura, Jaime Segura, Ricard Torquemada, Sònia Gelmà, Jordi Costa, Bernat Soler, Oriol Domènech, Ruth Vilà, Àlex Dalmas, Jordi Borda, Arxiu i Servei de Documentació de Catalunya Ràdio i 3CAT i família de Javier González, Urruticoetxea, Urruti.

0: Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Àudio.
0: Som podcast. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Àudio.
0: Som podcast.
2: Va ser un passe de Lobo Carrasco i a més és que va deixar darrere a Juan José, al Sandokan, al famós Sandokan, que era internacional.
3: Le espera a Juan José y le hace un recorte en seco impresionante, maravilloso. Y mi pobre Juan José, estampado contra el poste.
4: No fue tampoco golpe porque tenía la mano por delante. Si me llego a dar el palo, como todo el mundo dice, en los huevos, pues entonces me hubiera dolido bastante y no hubiera podido levantarme.
3: Le pega el recorte y la mete, ¿no? Eso es la leche, vamos.
5: Él hizo un gol en Madrid que demuestra su manera de ser, el haber aprendido en la calle a jugar al fútbol. Que es que estando sobre la línea de gol, al lado de un poste, solo tenía que empujarla y espera que llegue un jugador de Madrid para hacerle un caño y meter el balón.
6: Pero era tan rápido de movimientos que toca una décima de segundo antes de que yo llegue.
7: El tema es lo que significa el Real Madrid, ¿no? Es un clásico que cualquier acción vale el doble. Quedó grabado en la cabeza de los hinchas del Barça, ¿no?
2: Una jugada de velocidad tan física com mental. Preciosa.
8: 26 de juny de 1983, el dia que el Bernabéu va aplaudir Maradona, el dia que Maradona va fer un dels seus gols que han passat a la història del futbol.
9: De les dues temporades de Maradona al Barça, segurament el més recordat, més enllà de l'hepatitis, de la lesió del turmell provocada per una entrada salvatge de Goicoechea, més enllà dels escalfaments que feien que els aficionats del Barça anessin abans al Camp Nou només per veure'l fer meravelles, més enllà de tant, el més recordat dels dos anys de Diego Armando Maradona al Futbol Club Barcelona és, segurament, el seu gol al Santiago Bernabéu, el de San José.
8: Soc la Sònia Oleart i això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
9: Soc el Xavi Campos i això és l'altre gol de Maradona.
10: Rècords a la ville de Barcelona.
11: Rècords, històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
12: Tocarà Soskov per a la vaquera i picarà Koeman. Atenció, Koeman toca Soskov, farà que no pica Koeman!

0: 82, després del Mundial d'Espanya, després de caure eliminat a la segona fase amb l'Argentina en aquells mítics partits de Sarrià contra el Brasil i Itàlia. La història del seu fitxatge pel Barça és llarga i complexa.
1: Ja s'ha explicat moltes vegades que a finals dels anys 70 el Maradona més jove destaca moltíssim a la Lliga del seu país amb Argentinos Juniors. Debut a primera el 20 d'octubre de 1976, quan encara no ha fet els 16 anys, en un Argentinos Talleres del qual no hi ha imatges d'arxiu. La llegenda urbana argentina, que encara fa més grans les llegendes, explica que la seva primera acció és un túnel a un jugador de Talleres. El primer impacte de Maradona és total. En 2 anys, Menotti està a punt de convocar-lo per jugar al Mundial del 78 a l'Argentina. Cau a última hora de la llista definitiva. El Barça viatja per fitxar-lo, però la Junta Militar bloqueja el seu transfer perquè encara no ha fet el servei militar. I en aquella època, els argentins no volen deixar marxar els seus valors futbolístics a l'estranger. Maradona vol fitxar per al Barça, i el Barça el va buscar a Buenos Aires, però Maradona acaba a Boca Juniors l'any 81. Al cap d'un any, fitxa pel Barça.

0: figura histórica para Argentina, pero ya venía él con una temporada en el Barcelona impresionante.
1: L'adaptació de Maradona a Barcelona és ràpida. Aconsegueix omplir el Camp Nou i, com acostuma a recordar Ramon Besa, els culers van amb temps al camp, a l'estadi, només per veure com escalfa Maradona.
2: Aquesta cançó, Life is Life, dels austríacs Opus, acompanyarà sempre els històrics escalfaments de Maradona, tot i que el dia que tot encaixa, a Múnich, en un partit europeu, Maradona ja no és al Barça. Juga al Nàpols. El Barça, malauradament, només s'hi està 2 anys.
1: L'adaptació a la vida barcelonina també és bona. A les nits, fins i tot, massa bona. Maradona s'instal·la en una casa a la part alta de Barcelona, amb pista de tennis, on conviu amb uns quants amics i uns molts coneguts. La seva vida, social i nocturna, és d'alta intensitat. Maradona és popular. De seguida es fa present als mitjans de comunicació i a la televisió. Premi per a qui encerti quin periodista és qui fa aquesta entrevista a Maradona en un programa en català de televisió espanyola. Una pista. El periodista és català, que no us enganyi el seu accent porteny.
3: És cert, Dieguito, que vos sos un pibito chiquito, chiquito.
4: Sí, no soy grande.
3: Que además te rompes de bueno.
4: No, soy normal.
3: Que es otro ese Maradona por el que se pagan millones, que vos sos un tipo fenómeno, un tipo corriente, un tipo llano, un tipo del pueblo.
4: No sé si fenómeno, pero... Me gustan las cosas simples, o sea, no me gustan esas cosas que se arman a través de una estrella. Conmigo no se arman, porque yo no me considero ninguna estrella. Me considero un pibe más, un pibe de 21 años que hace cosas normales, que no le gustan las cosas grandes, sino que me gustan las cosas simples.
1: ¿Y heu caigut? ¿Sabeu de quin periodista es tracta? Penseu-hi. Si no ho trobeu, d'aquí una estona ho sabrà.
2: La primera temporada de Maradona al Barça, la 82-83, té un parèntesi llarg, de mesos, per culpa d'una hepatitis.
1: O d'això s'informa el desembre del 1982. Altres fonts apunten que Maradona realment el que pateix és una malaltia d'infecció sexual. Maradona s'està 3 mesos sense jugar. Quan torna és quan arriba Menotti. Maradona no pot ajudar a guanyar la Lliga al Barça, una Lliga que acaba sent per l'Atlètic Club. Però sí que impulsa l'equip a guanyar 2 títols, la Copa i la Copa de la Lliga, totes dues jugant la final contra el Madrid.
2: Recuperat de l'hepatitis o del que fos, que el té sense jugar 3 mesos, Maradona es posa en forma i s'apropa cada cop més a la seva millor versió, la que el porta a fer el gol que és objecte d'aquest documental.
1: Quin pot ser l'altre gol de Maradona? Segurament hi ha alguns candidats. El gol de Maradona, però el gol de Maradona n'és un, i el sap tothom.
5: Ahí lo tiene Maradona, lo marcan 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta,
1: saps quin és el gol de Maradona, no cal ni citar-lo, però... I l'altre gol de Maradona? Podria ser un dels 4 que li va fer a Hugo Gatti i a Boca Juniors quan encara jugava a Argentinos?
6: Va Maradona! Sargatti! Gol! De Argentino Juniors! Maradona! Argentino Juniors 3! Boca Juniors 2! Diego Armando Maradona!
1: Podria ser un que va fer en un Boca-River l'any 81 a la Bombonera després de superar el porter Fillol i deixar clavat un defensa que intentava protegir la porteria.
6: Cerca Maradona. Ahí va el cambio, buscando la atención. Lo dejó solo. Maradona, solo arco, solo le va a pegar, golazo, le va a pegar, le pegó. Gol de Boca Maradona. Boca Juniors 3, River Plate 0.
1: O podria ser una mal Barça, de vaselina còsmica. El petit Maracanà de Belgrat contra l'Estrella Roja.
7: Atenció, pica amb l'Adam al peu esquerre i gol, gol, gol!
1: I aquí has tingut una altra pista, diria, que definitiva. El periodista de l'entrevista amb Maradona que posava accent argentí era en Puyal.
2: Quin és l'altre gol de Maradona?
1: Potser el gol més recordat de Maradona amb el Barça. 26 de juny del 1983, partit d'anada de la final de la Copa de la Lliga, una competició que en el futbol espanyol dura només uns anys a la dècada dels 80. Juguen el Madrid i el Barça, rivalitat màxima. Tres setmanes abans, el Barça havia guanyat la final de la Copa al Madrid amb un inoblidable gol de Marcos de cap. La Copa de la Lliga té menys valor que la Copa, però també és un títol. El Barça s'avança al minut 6 de la segona amb un gol de cap de Carrasco i al cap de 5 minuts del primer gol apareix Maradona.
8: Atención al 0-2, soberbio gol de Maradona. Vamos a verlo bien. Agustín se zafa en primera instancia, mira en la serenidad, consigue también acceder a Juan José y marcar el 0-2. Vamos a tener ocasión de verlo repetido y ahí el público del Santiago Bernabéu, muy deportivo, aplaudiendo el segundo gol del Barcelona. Y es que realmente se merece estos aplausos al jugador argentino. Mírenlo ustedes con qué serenidad y temple bate al Agustín consiguiendo el 0-2.
1: El partit no es fa en directe per televisió, només hi havia la primera i la segona. Al cap d'una estona d'acabar-se, el periodista de televisió espanyola Juan Bautista Asensi en fa el resum televisiu. El Barça ataca, la té Carrasco, que fa una passada per Maradona que amb molts metres per davant encara la porteria del Madrid. Duel entre el millor futbolista del moment i el porter del Madrid. Maradona, encara Agustín, el drible cap a la seva dreta, es queda sol davant la porteria del Madrid, espera que arribi un defensa blanc, és Juan José, el retalla, el deixa passar, Juan José, Sandokan topa amb el pal i Maradona marca la porteria buida.
2: El gol de Maradona, que va aplaudir al Bernabéu, arriba al final de la primera temporada de Maradona al Barça. La temporada següent, la 83-84, el Barça guanya la Supercopa contra l'Atlètic Club, torna a lluitar per la Lliga, però la Lliga la torna a guanyar l'Atlètic Club i torna a jugar a la final de la Copa, però la perd també contra l'Atlètic Club de Javi Clemente.
1: Aquella final és l'últim partit de Maradona amb el Barça i acaba amb una tangana històrica i monumental. Cops de peu i cops de puny entre futbolistes. També Maradona, que acaba amb la samarreta absolutament estripada. Aquella samarreta, l'última de Maradona amb el Barça, està guardada en un calaix. No sé si a Barcelona o a Castellserà. Després d'aquella maleïda final, Maradona acaba decidint que marxa del Barça. Menotti ha de tornar a l'Argentina per un problema familiar. La seva mare està malalta. Entre la sortida de Menotti, la batalla campal contra l'Atlètic Club i la tensa relació amb el president Núñez, Maradona acaba marxant al Nàpols l'estiu de 1984, després de dues temporades al Barça, només dues, i amb una Copa de la Lliga i una Supercopa. Pocs títols i una incògnita. Què hauria guanyat el Barça si Maradona s'hagués quedat més anys? Grande Diego!
2: Ja saps que Maradona va jugar dues temporades al Barça, la 82-83 i la 83-84. 58 partits, 38 gols. Hem recordat amb tu i amb molts testimonis directes un dels gols més icònics de Maradona amb el Barça, però n'hi ha un altre que també ha quedat gravat a la memòria de molts aficionats, el que va fer al camp de l'Estrella Roja en un partit de la Recopa de la temporada 82-83.
9: Carrasco, Gregori Petrovsko, Maradona. Maradona. Traži priliku za šut. Majstorski potez Diego Maradona iz Manila. Eto zašto Maradona košta 10 miliona dolara. Eto zbog čega je gospodin Núñez predsjednik Barcelone.
1: D'aquesta manera ho relatava la televisió iugoslava. Es percep perfectament que a Belgrat també van aplaudir un gol de Maradona contra el seu propi equip. Si voleu, premeu la pausa del reproductor i busqueu aquell gol. És molt fàcil, heu d'escriure al cercador gol, Maradona, Barça, Estrella Roja. Ja l'heu vist? Ja l'heu trobat? Quin us agrada més? El que va fer el Bernabéu contra el Madrid o el de Vaselina contra l'Estrella Roja?
10: Soy de un país que se llama Maradona.
1: L'Oriol Puig és capaç de trobar Sandokan Juan José a Cádiz, la seva ciutat, recuperant-se d'una operació delicada. Soc el Xavi Campos i això ha estat l'altre gol de Maradona.
2: Soc la Sònia Oleart i això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
11: Soy el sol desterrado de la noche.
12: Guió i redacció, Adrià Patiño, Oriol Puig i Xavi Campos. Coordinació, Xavi Campos. Veu del relat, Sònia Olear i Xavi Campos. Veus, Dolors Martínez i Carles Debò. Muntatge tècnic i musical, Sergi Cotillas. Responsables digitals, Jordina Terré i Sergi Camps. Agraïments, Juan José Jiménez Sandokan, César Luis Menotti, Julio Alberto Moreno, Agustín Rodríguez, Tomás Roncero, Juan Bautista Asensi, Ricard Torquemada, Sònia Olear, Jordi Costa, Oriol Domènech, Àlex Dalmas, Servei de Documentació i Arxiu de Televisió Espanyola i de TV3 i Catalunya Ràdio, Lluís Canut i Josep Anton Aïsa. Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Àudio.
12: Som podcast. Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
1: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
2: Bona tarda, són les 8. Protecció Civil demana precaució, sobretot en les activitats a l'exterior, en les zones on hi ha tempestes que poden anar acompanyades de vent fort i de pedra. Les principals afectacions són el Ripollès, Osona, l'Anoia i el Bages. Al Marroc xifra en 300 els migrants interceptats quan intentaven entrar a Ceuta. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la migració il·legal. Les autoritats marroquines admeten que han fet càrregues policials i han utilitzat gasos lacrimògens per frenar aquest nou intent d'entrada massiva de migrants. La cúpula dels talibans demana a Occident que cooperi amb el règim 5 anys després de recuperar el poder a l'Afganistan. Tal dia com avui del 2021, el president pro-occidental del país va fugir i els talibans van ocupar Kabul. Els talibans busquen inversions i modernitzar l'economia, però els drets humans, especialment els de les dones, han retrocedit completament. El terratrèmol que hi ha hagut a Indonèsia ha causat una cinquantena de morts i hi ha 2.000 persones evacuades. A Granada, els municipis afectats pel terratrèmol de la matinada passada descarten danys estructurals als edificis. En marxa la Diada Castellera de la Festa Major de la Bisbal del Penedès i participen la colla local i de convidades els castellers de Vilafranca i les dues colles dels Xiquets de Valls. I la Universitat de Barcelona es torna a situar en solitari entre les 200 millors del món, segons el rànquing de Shanghai, un dels més prestigiosos del món. En la llista de les 500 millors universitats mundials també hi trobem la Universitat Autònoma de Barcelona i la Pompeu Fabra, mentre que la Universitat de Lleida cau d'aquest rànquing.
1: Esports.
3: El Barça viatja cap a Suïssa per jugar demà un amistós al camp del Basilea. Ho fa amb les novetats mundialistes com Lamine Koundé i Gordon. En canvi, no hi van Gavi ni tampoc Pedri. D'altra banda, tenim en joc el primer partit de la temporada de la Lliga de Primera Divisió, Alavés Getafe. Al minut 30 de la primera meitat, Alavés 0, Getafe 0. I també en futbol, també en directe, el descans Espanyol femení 1, Badalona Women 0. Abans, el Barça empatat a 2 a la Ciutat Esportiva del Manchester City.
2: I pel que fa al temps, les tempestes es desfan a la meitat nord del país. En sorgeixen, però, algunes a la meitat sud, que poden ser localment fortes, però força menys extenses. A la nit, però, ja s'hauran desfet. Demà esperem un dia amb temperatura semblant, cel variable i tempestes de tarda al Pirineu i al Prepirineu.
1: 3Cat Info.
2: Ara passen 3 minuts de les 8 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
2: I com diem, durant la tarda hi ha hagut pluges intenses acompanyades de calamarsada, pedra i vent fort en diversos punts del país que han causat alguns desperfectes en habitatges i en cotxes. El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís per intensitat de pluja ara cap a les comarques del sud, on poden caure xàfecs de 20 litres per metre quadrat en mitja hora fins aquesta mitjanit. Fins a les 6 d'aquesta tarda, el telèfon d'emergències ha gestionat 138 trucades relacionades amb incidències causades per la pluja, la majoria des de les comarques del Segrià, el Baix Llobregat i també el Ripollès. Per això ens aturem un moment i saludem a aquesta hora al Francesc Mauri. Bona tarda.
4: Bona tarda.
2: On hi ha hagut les tempestes i les pedregades més intenses aquesta tarda?
4: Bé, sens dubte, la pedregada més intensa, com a mínim pel que fa a mida de les pedres, les tenim enregistrades en dues ubicacions. Una a la zona del Bruc, pedres de fins a 5 centímetres de grandària, o als Prats de Rei, a l'Anoia, amb pedres de 4 centímetres. A diversos indrets hi ha constància de calamarsa o granís, que en definitiva seria, doncs, com boletes d'anís, per entendre'ns, de menys d'un centímetre de grandària. I pel que fa a registres de precipitació, quantiosos, en alguns casos, a Sallent, per exemple, a Súria, s'han fregat els 59 litres per metre quadrat i més de 50, per exemple, a Santa Eulàlia de Riuprimer, a Osona, o també més de 50 en el cas de Camprodon, a la zona del Ripollès. Artés, el Bages, ha fregat els 50 litres per metre quadrat i els vents, en alguns casos, han superat els 70 km per hora. Destaquen a Caldes de Montbui un cop de 80 km per hora i a Berga un de 98 km per hora. Són aiguats o tempestes típics d'aquesta època, però, evidentment, el que no és habitual, perquè ja ho estem arrossegant des de la primavera, són la mida de les pedres, que ens estan indicant una reserva d'energia notable que, de moment, ens dona aquestes tempestes relativament focalitzades, però que les properes setmanes, en alguns casos, es podrien incrementar pel que fa extensió, freqüència i, sobretot, virulència. De moment, aquesta nit desapareixen del tot. Demà, temperatura semblant a la d'avui, ha baixat a tot el país i, clarament, el que passa és que l'ambient ha estat xafogós i, en alguns casos, la baixada de 2 a 8 graus ha estat una mica amagada per aquesta xafogó. Demà valors semblants, matí de sol i núvols i tarda amb algunes tempestes més focalitzades al Pirineu i Prepirineu. I tot això a l'espera de l'esperança d'un descens de temperatura nou que arribaria dijous i que podria ser notable a partir de divendres que ve.
2: Perfecte, gràcies, Francesc. Bona tarda.
4: Bona tarda.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats que volien creuar la frontera amb Ceuta i detenen 61 persones acusades d'incitar a la migració il·legal. La majoria dels migrants detinguts, 248, són subsaharians i una cinquantena són marroquins. El Marroc assegura que ha frustrat un intent de creuar la frontera cap a Ceuta de centenars de persones i admet que ha efectuat càrregues policials i que ha utilitzat gasos lacrimògens per frenar una nova entrada massiva de migrants. La frontera es manté blindada a banda i banda per policies i militars, mentre que al costat espanyol la situació es manté de moment força tranquil·la. Anem en directe cap a Ceuta, allà hi tenim un enviat especial, és l'Àlex Giralt. Robert, bona tarda.
5: Bona tarda, Laia, sí. Espanya encara no vol donar l'episodi per tancat, però ja assumeixen que el dispositiu a una banda i l'altra de la frontera aquest cop ha funcionat. El desplegament militar i policial sense precedents a Ceuta ha servit per reforçar la imatge de seguretat després de la crisi de finals de juliol, ho recordem, amb més d'un centenar de morts i l'arribada de més de 70.000 migrants. Això sí, avui en cap moment han hagut d'entrar en acció a la frontera perquè el Marroc, amb l'ús de la força, ha barrat el pocs centenars de persones que han intentat arribar a l'estat espanyol per la muntanya. Els avisos constants aquesta setmana dels dos països han acabat d'afablir una convocatòria que ja havia perdut força a les xarxes. Amb tot sobre el terreny, el panorama continua sent de molta misèria entre uns immigrants que, com l'Ujavi, prioritzen refugiar-se de la colo durant el dia.
6: Jo opto per baixar la carretera durant la nit i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
5: Es calcula cap als carrers, platges i boscos de Ceuta encara hi deambulen cap a 10.000 immigrants. En Marwan ens ha explicat com i per què va decidir marxar del Marroc amb tan sols 19 anys.
7: I vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés en compte, vam treure junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
5: I no ha pogut reprendre el contacte amb el seu pare perquè se li va mullar el mòbil en creuar la frontera.
2: Àlex Giralt, Robert, en directe des de Ceuta. Gràcies, bona tarda.
5: Gràcies, bona tarda.
2: I del món avui també és notícia a l'Afganistan. El règim talibà ha demanat més cooperació de la comunitat internacional coincidint amb el 5è aniversari del seu retorn al poder. La cúpula ha commemorat l'efemèride amb un acte multitudinari a Kabul i el seu ministre d'Exteriors ha demanat en una entrevista al The New York Times que els Estats Units reprenguin les relacions diplomàtiques i inverteixin al país. Avui fa 5 anys que Kabul va caure a mans dels talibans, coincidint amb la retirada de les tropes dels Estats Units i de l'OTAN. El règim actual s'ha enfortit durant aquest temps, està fortament armat i no té contestació interna. Els intents de modernitzar-se estan afectant l'economia, però en drets humans, sobretot els de les dones, hi ha hagut un retrocés molt important. És un reportatge del Nando Genoguera amb el muntatge de Marçal Toro.
8: El 15 d'agost del 2021, el president de l'Afganistan, Ashraf Ghani, va fugir de Kabul. L'anunci de retirada de tropes del president dels Estats Units, Joe Biden, i del secretari general de l'OTAN, mesos enrere, combinat amb un avanç dels talibans a diferents ciutats del país, van provocar la caiguda del govern, sostingut per Occident. Algunes imatges icòniques d'aquells dies van fer la volta al món. Com la dels afganesos perseguint i enfilant-se els avions militars nord-americans que ja corrien per la pista en un intent desesperat de fugir del país. Biden va defensar fins al final la decisió de marxar amb l'argument que no podien allargar la seva presència indefinidament, però també va admetre la seva sorpresa per com van anar els esdeveniments.
9: Mantinc plenament la meva decisió. Després de 20 anys he après de la manera més dura que mai no va ser un bon moment per retirar les forces dels Estats Units. La veritat és que tot això es va desenvolupar més ràpidament del que havíem previst. Així doncs, què va passar? Els líders polítics afganesos van renunciar al govern i van fugir del país.
8: Què va fallar? Per què els 20 anys d'ocupació no van servir per consolidar un govern democràtic amb el suport d'Occident?
10: Van posar en el poder a tota una sèrie de senyors de la guerra que havien contribuït a arrasar el país.
11: Mònica Bernabé, periodista del diari Ara, corresponsal a l'Afganistan durant 8 anys.
10: Això va fer que les institucions afganeses en cap moment tinguessin la legitimitat davant de la població ni que la població es cregués a les institucions afganeses. Era impossible que un estat es pogués mantenir amb aquesta gent al poder.
8: 5 anys és el mateix que va durar el primer govern talibà, del 1996 al 2001. Però què té el règim actual que no tenia l'anterior?
10: Els talibans actuals són molt més poderosos i no sembla que hi hagi res que pugui trontollar el seu règim, no? Actualment han demostrat que tenen capacitat financera i tenen capacitat de gestió. Per exemple, estan transformant Kabul, s'estan construint edificis per totes bandes, estan obrint noves avingudes, estan arreglant els carrers.
8: Però la repressió va tornar, sobretot per les dones. A partir dels 12 anys, les nenes ja no tenen accés a l'educació. La UNESCO calcula que gairebé 2,5 milions de nenes han estat excloses de la secundària durant aquests 5 anys.
12: L'accés és només una part de la crisi.
11: Hodaja Berian, responsable de programes d'educació d'emergència, UNESCO.
12: Quan analitzem amb més detall la situació de l'educació a l'Afganistan, també veiem que més del 90% dels infants afganesos de 10 anys no són capaços de llegir i comprendre un paràgraf senzill.
8: Cap país d'Occident té ambaixada a l'Afganistan, però els talibans tenen 2 socis molt influents, la Xina i Qatar. El poder que té el règim és més gran que mai i no hi ha contestació interna. Així les coses, la perspectiva dels afganesos a llarg termini és adaptar-se a la situació.
10: Estem parlant d'un règim que es va quedar amb totes les armes que pertanyien a les antigues forces de seguretat afganeses. És a dir, tot l'armament nord-americà que es va facilitar a l'exèrcit i a la policia afganeses se l'han quedat als talibans, per tant tenen més armes que mai i armes modernes, que és el que està intentant la població afganesa. S'ha hagut d'adaptar, tant si l'agrada com si no, al règim dels talibans per pura supervivència.
2: I del món també tenim un ull posat a Indonèsia. L'últim balanç del terratrèmol és d'una 50ena de morts, nombrosos ferits i 2.000 persones evacuades. El sisme ha tingut una magnitud de 7,7 i ha afectat sobretot l'illa de Flores. En Santi, ciutadà espanyol que viu allà, explica com ha estat el moment en què s'ha produït el sisme.
13: Mi casa tembló muchísimo, muchísimo. Tuvimos que salir corriendo y el edificio ha quedado muy, muy, muy comprometido. De hecho, no podemos dormir ahí esta noche. Muy agrietado, se nos cayó el techo conforme íbamos corriendo por la escalera y la verdad es que vivimos momentos de mucho, mucho miedo.
2: També hi ha hagut un segon sisme de magnitud 6,9 a Sumatra, això és a l'oest d'Indonèsia, però en aquest cas no ha provocat víctimes. I aquesta matinada passada també hi ha hagut un terratrèmol a Granada, no ha causat danys estructurals importants als edificis, segons les primeres avaluacions dels ajuntaments dels municipis afectats. La majoria d'incidències són per caigudes de cornises, despreniments de pedres de les teulades i també algunes esquerdes. El sisme, de magnitud 5 i amb epicentre a l'Eddin, ha passat quan passaven 4 minuts de la 1 de la matinada i ha durat uns 8 segons. Alguns veïns de les zones afectades expliquen com han viscut el moment.
14: Está todo por los suelos, todo. Y un pilar que había ahí al lado, encima de la moto, y lo ha hecho pedazos.
15: A la 1 de la mañana se movió las camas y nos despertamos. Y ya bajamos aquí abajo y ya estaba aquí, estaba toda la calle llena y ya miramos y era porque se había derrumbado el edificio de enfrente.
16: Y estábamos haciendo turismo cerca del Albaicín y pues a la 1 de la mañana nos damos una vibración así fuerte, nos pegamos un sustillo y bueno, ya está.
2: Després també hi ha hagut diverses rèpliques que no han causat ferits. I pel que fa als incendis, el que crema a les penyes de Riglos a Osca ja ha cremat més de 15.000 hectàrees i ha obligat a evacuar un miler de veïns de la zona. Aquest dissabte el govern de l'Aragó ha anunciat la posada en marxa del Mecanisme Nacional d'Incendis Forestals i l'Acord de Màlaga que permet sol·licitar bombers francesos per donar relleu als aragonesos. A hores d'ara, les condicions meteorològiques estan dificultant les tasques d'extinció i aquest dissabte a la tarda s'ha hagut de desallotjar al municipi de Bernués, cosa que eleva a 19 els municipis evacuats. L'executiu autonòmic ha demanat a través d'un missatge és alert que les persones que estiguin fent excursions o altres activitats en zones forestals no es moguin dels entorns urbans.
1: El temps.
2: Ara és un quart de nou, actualitzem la previsió meteorològica amb el Francesc Mauri.
4: Aquest dissabte ens ha portat un descens general de les temperatures de 2, 4, 5 graus, però en alguns observatoris ha arribat als 8 o 9 graus. Veníem, però, de tan amunt, amb temperatures extremes ahir divendres, que en alguns casos només ho han notat els termòmetres. Si ahir alguns registres arribaven als 41-42 graus, avui la màxima a Catalunya s'han registrat a Girona Ciutat, 37. I atenció, les tempestes molt notables, però no especialment extenses. 59 litres per metre quadrat, per exemple, a Súria, i destaquen registres superiors als 50 litres a la zona, per exemple, de Santa Eulàlia de Riuprimer, o també a l'àrea d'Artés, el Bages i Camprodon, i d'altres de 20 a 50 a nombrosos observatoris al voltant del Berguedà, Osona, Cerdanya, Ripollès i Bages, també algun racó de l'Anoia. Algunes ratxes de vent han fregat els 100 km per hora acompanyant aquestes tempestes. A hores d'ara, la majoria s'han desfet o s'han desactivat, i molt, tot i que s'han activat alguna al sud de Catalunya, sobretot al voltant de la Conca de Barberà, però molt més localitzades. Acabaran per desaparèixer aquesta nit. Demà temperatura estable, sol i núvols al matí, i a la tarda algunes tempestes al Pirineu i Prepirineu.
2: Ara passen 3 minuts d'un quart de 9 i hem d'anar en directe cap a la Bisbal del Penedès perquè aquesta tarda hi ha en marxa la Diada Castellera de Festa Major. Última hora, doncs, des de la Bisbal. David Prats, bona tarda.
17: Bona tarda, des del carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès som a la meitat de la tercera ronda d'una diada que de moment porta un total de 4 castells de gamma extra. El moment màgic ha estat a la segona ronda a càrrec de la colla jove Xiquets de Valls, que ha descarregat el 4 de 9 net, un castell que enguany ja havien fet però que aquí a la Bisbal només l'havien carregat l'any 2000 i que s'ha aconseguit descarregar per primer cop a la història en aquest municipi del Baix Penedès. La Joves també ha descarregat el 3 de 9. Els castellers de Vilafranca, que ara estan ja pujant el 4 de 9, que serà el seu castell de comiat. A falta de la ronda de pilars, han completat dos castells de gamma extra, el 4 de 9 amb l'agulla i el 5 de 9. La Colla Vella dels Xiquets de Valls no ha tingut sort de sortida, han sopegat amb el 5 de 9 que ha deixat a mitges i a la segona ronda ha descarregat el 4 de 9. Caldrà veure quin serà el seu tercer castell. Els bous de la Bisbal ja han completat les tres rondes, s'han anotat la clàssica de castells de 7 amb el 4 de 7, el 3 de 7 i la torre de 6. Ara els castellers de Vilafranca amb els dos col·locats del 4 de 9 acomiadaran les tres rondes de castells. Es preveu que aquest castell el puguin aconseguir també descarregar. De moment, això és tot.
2: Gràcies, David. Us deixem pendents de la diada i actualitzem d'aquí a mitja hora. Fins ara.
17: Fins ara.
1: 3CAT Info.
2: Ho hem destacat també en titulars. La Universitat de Barcelona es torna a situar entre les 200 millors del món, segons el rànquing de Shanghai, que és el més important del món. És l'única universitat de l'Estat que està entre les 200 primeres posicions. En la llista de les 500 millors universitats del món, l'Estat espanyol hi té 12 centres, entre els quals la Universitat Autònoma de Barcelona i la Pompeu Fabra. La Universitat de Lleida, en canvi, és una de les 8 universitats de l'Estat que ha caigut d'aquest rànquing. Joan Guàrdia, rector de la UB, destaca el bon resultat obtingut pel personal investigador.
18: Cal destacar la nostra millora enorme en impacte en publicacions científiques, en què mantenim un paper molt destacat en l'ordre mundial, també un augment espectacular en el que fa referència al que es coneix com l'indicador de rendiment per càpita. Això vol dir que estem, diguéssim, obtenint un esforç dels nostres investigadors i investigadores d'un nivell d'excel·lència tal que ens col·loquen dintre de les 110 millors universitats del món.
2: El rànquing de Shanghai valora indicadors com el nombre de premis rellevants obtinguts per l'alumnat i el professorat, els investigadors més citats i també els articles en publicacions de referència. Estudia 2.500 universitats de tot el món i classifica les 1.000 millors. Un cop més, el rànquing mundial el lideren les universitats americanes. Les primeres posicions són per Harvard, Stanford i també per l'Institut de Tecnologia de Massachusetts. I encara relacionat amb el sector educatiu, les escoles concertades catalanes incorporaran 3.300 mestres i professors en els propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i les patronals del sector i que incloïa la revisió de les plantilles després de 30 anys. Els nous efectius s'aniran incorporant progressivament els pròxims anys, començant al setembre amb 900 mestres més de primària. Meritxell Ruiz és la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
19: Això es concretarà al primer curs en un docent més per cada grup, és a dir, uns 900 docents en primària en aquest primer any i després segueix la infantil, la secundària i, per últim, i també important, és aquells centres d'alta complexitat que també tinguin més recursos perquè també necessiten, doncs, per la tipologia d'alumnat que tenen, doncs, més atenció docent.
2: A banda d'ampliar la plantilla, l'acord també comporta un augment de la subvenció per pagar les despeses de funcionament dels centres i els recursos que reben per escolaritzar alumnat vulnerable. Aquest acord se suma al signat aquest estiu, dotat amb 118 milions d'euros per anar equiparant les condicions laborals dels docents dels centres concertats amb els dels centres públics. Les queixes veïnals per sorolls i per incivisme a les nits a Platja d'Aro han caigut un 37% en els últims 10 anys. L'Ajuntament ho atribueix a la mediació que manté amb els responsables dels locals d'oci nocturn i amb l'obertura d'una nova unitat a la policia. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
20: Aquesta coordinació público-privada permet, segons el consistori, actuar de manera preventiva i evitar que els conflictes arribin a produir-se. De fet, abans de cada temporada d'estiu, l'Ajuntament es reuneix amb la policia local, els Mossos d'Esquadra i els responsables d'oci nocturn per analitzar els problemes de l'estiu anterior i acordar mesures. Ho explica Maurici Jiménez, l'alcalde.
21: És a dir, treballem amb l'oci nocturn per treballar millor de cares a la temporada d'estiu. I això ens ajuda molt. Hi ha hagut una reducció en les trucades des d'un punt de vista de convivència amb l'oci nocturn i això és bo.
20: Tot i la davallada de queixes que han passat d'una setantena a 28 en 10 anys, el consistori reconeix que el problema del soroll i l'incivisme no ha desaparegut.
21: Ens han aparegut queixes perquè doncs, encara hi ha gent que fa botellón o encara hi ha gent que te pot sortir del local d'oci nocturn. No es queden en l'entorn, es mouen i una vegada es mouen doncs resulta que se'n van a una plaça, se queden sentats, fan sorolls i els veïns truquen perquè s'han quedat sentats.
20: Per això la policia local ha incorporat aquest any una nova unitat de convivència que recorre aquests locals un cop han tancat per comprovar que la sortida dels clients es faci sense incidències.
2: 5 minuts i seran 2:15.
1: Esports.
2: Amb l'Oriol Corral, bona tarda.
0: Bona tarda. Avui comença la primera divisió al futbol espanyol. Tenim en joc el primer partit de la temporada des de 8:15 del vespre, l'Alavés Getafe. Ara mateix, al descans, Alavés 0, Getafe 0, un Getafe que juga amb 10 des del minut 43 per l'expulsió de Kiko Femenia. També avui es disputarà el Sevilla-Rayo Vallecano a 9:15 del vespre. Demà debutarà l'Espanyol a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda i avui ja n'hem pogut sentir el tècnic Manolo González.
3: Però tot i així el que busques és que els jugadors agafin minuts i carreguin minuts. A partir d'aquí la realitat de... La realitat la marca la Lliga, la marca la competició, no la marca una pretemporada a nivell de resultats. Llavors, amb aquest aspecte crec que arribem bé, que els jugadors han pogut sumar minuts, arribem doncs, a un moment que crec que tots poden ser útils i molt content amb l'actitud de la plantilla fins al moment, la veritat.
0: D'altra banda, ara a les 7 ha començat un derbi català de pretemporada entre l'Espanyol i el Badalona Women. A la Ciutat Esportiva d'Any Harkey tenim el Roger Serrat. Hola, Roger, bona tarda.
22: Bona tarda, minut 66 a la Ciutat Esportiva Dani Harke entre l'Espanyol i el Badalona Women, amb victòria per la mínima del conjunt perico amb un gol de Bicho al minut 38 a la sortida d'un córner. Tot i que el partit ha començat molt igualat, a partir del minut 20 s'ha començat a decantar el camp a favor de l'Espanyol. Tot i això, l'Espanyol continua apretant en busca del segon gol que pràcticament confirmi la victòria del club perico en aquesta segona part. A hores d'ara, el partit controlat, com he dit, per l'Espanyol amb resultat de 1-0 favorable per l'equip perico contra el Badalona Women a la Ciutat Esportiva Dani Harke en l'últim partit de pretemporada pels dos conjunts abans de l'inici de Lliga.
0: Moltes gràcies, Roger. I fa una estona s'ha acabat l'amistós del Barça femení a la Ciutat Esportiva del Manchester City. Un partit que ha acabat amb empat a 2. Els gols del Barça els han fet Graham i Vicky López, els dos a la primera meitat. L'entrenador Pere Romeu diu que està content amb el rendiment de l'equip.
23: La valoració és molt positiva, hem tingut una primera part molt bona, on ens hem posat 0-2 en el marcador, on hem tingut diverses ocasions per inclús materialitzar el partit. Molt bé, les coses que hem preparat, que hem entrenat, han sortit força, força bé davant d'un rival molt i molt exigent, així que content.
0: Mentrestant, el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter valencià que signa fins al 2031. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique i ha elogiat el tècnic asturià en declaracions als mitjans del Paris Saint-Germain.
24: Siempre lo he dicho que para mí Luis Enrique ha sido como un padre futbolístico. Cuando tuve la oportunidad de entrenar con él en la selección, siempre depositó mucha confianza en mí y para mí pues tener la oportunidad de hoy volver a entrenar bajo sus órdenes pues es algo que me llena de ilusión y de muchísimas ganas de afrontar este proyecto.
0: El Barça s'ha entrenat aquest matí a la Ciutat Esportiva Joan Gamper i ara, des de les 6, viatja cap a Suïssa per jugar demà al camp del Basilea. Ho fa amb Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon. En canvi, no hi van Gavi ni tampoc Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casado o Héctor Fort. El partit contra el Basilea es disputarà a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. D'altra banda, també està en marxa la jornada de tarda a l'Europeu de Natació de París. El català Nil Cadavall ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estils. Ha fet el 14è millor temps. El nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha fet el millor temps i ha batut el rècord del Campionat d'Europa en la prova dels 200 metres estils. A partir de 9:15 del vespre, la sabadellenca Ainhoa Campabadal nedarà la final del 4x200 lliure mixt. Campabadal compartirà relleu amb els nedadors del Club Natació Terrassa, Miguel Pérez Godoy i César Castro. Aquesta tarda, més coses. El nedador del Club Natació Barcelona, Arvidel González, ha acabat 7è a la final dels 200 metres papallona. Més tard, un minut abans d'un 8:45 del vespre, la nedadora del Club Natació Sant Andreu, Irene Cércoles, participarà a la final dels 100 metres esquena i a la prova següent, nedarà els 100 metres d'esquena masculins Ivan Martínez del Club Natació Barcelona. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, a 9:15, la catalana Maria Vicente tancarà la seva participació a l'heptatló femení amb la prova dels 800 metres. De moment, l'atleta de l'Hospitalet del Llobregat és vuitena a la general. Just després es farà la prova dels 10.000 metres masculins amb el reusenc Abdesamat Ouhelfen. Tot plegat en un dia amb doble medalla catalana als europeus d'atletisme, totes dues a la disciplina de marxa. La primera d'or l'ha aconseguit Paul McGrath a la mitja marató. El marxador de Gavà ha fet un temps d'una hora, 23 minuts i 23 segons. La segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González. Ha estat de bronze a la marató. La marxadora maresmenca ha completat la prova amb un temps de 3 hores, 20 minuts i 49 segons. La catalana Laura Monge ha acabat 11a.
1: Catalunya Ràdio i 3cat Info en emissió conjunta.

0: Ara són 9:15 i aquests són els principals titulars que estem destacant a aquesta hora. Tarda de tempestes importants en alguns punts del país. Protecció Civil demana precaució, sobretot en les activitats a l'exterior, en les zones on hi ha tempestes que poden anar acompanyades de vent fort i de pedra. Les principals afectacions són el Ripollès, Osona, l'Anoia i el Bages. El Marroc assegura que ha interceptat 300 migrants quan intentaven entrar a Ceuta. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la migració il·legal. Les autoritats marroquines admeten que han fet càrregues policials i han utilitzat gasos lacrimògens per frenar aquesta possible nova entrada massiva de migrants. I la cúpula dels talibans demana a Occident que cooperi amb el règim 5 anys després de recuperar el poder a l'Afganistan. L'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam denuncia a 3cat.info que les xarxes socials han contribuït a empitjorar la situació de la dona al seu país. A més, des d'ara i fins a les 9 de la nit també destacarem que avui també fa just un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a una base militar d'Alaska, una trobada històrica que havia de ser el primer pas per posar fi a la guerra d'Ucraïna, però que no ha tingut continuïtat. A més, explicarem que les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen que es creïn refugis climàtics destinats a aquest col·lectiu i, abans d'arribar a les 9, tornarem a treure el cap a la Bisbal del Penedès, on hi ha en marxa la Diada Castellera de la seva festa major. De seguida hi anem en directe. I pel que fa als esports, què destacarem, Oriol?
1: Que el Barça viatja cap a Suïssa per jugar demà un amistós al camp del Basilea. Ho fa ja amb els mundialistes, com Lamin Koundé i Anthony Gordon. En canvi, no hi van Gavi ni tampoc Pedri. Tenim en joc el primer partit de la temporada de la Lliga de Primera Divisió. El descans, a la vez, 0, Getafe 0.
0: I pel que fa al temps, les tempestes es desfan a la meitat nord del país, però n'estan sorgint algunes a la meitat sud que poden ser localment fortes, tot i que força menys extenses. A la nit s'hauran desfet. Demà esperem un dia amb temperatura semblant, cel variable i tempestes de tarda al Pirineu i al Prepirineu. Ara passen 2 minuts de 9:15.
2: 3cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I com diem, les tempestes es desplacen a aquesta hora cap a les comarques del sud i el Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís per intensitat de pluja en aquestes zones on poden caure xàfecs de 20 litres per metre quadrat en mitja hora fins a aquesta mitjanit. Durant la tarda hi ha hagut pluges intenses acompanyades de calamarsada, pedra i vent fort en diversos punts del país que han causat alguns desperfectes en habitatges i també en alguns cotxes. Les pedregades més destacades han estat a l'àrea del Bruc, amb pedres de 5 centímetres de diàmetre i també als Prats de Rei, a l'Anoia. Fins a les 6 d'aquesta tarda, el telèfon d'emergències 112 ha gestionat 138 trucades relacionades amb incidències causades per la pluja, la majoria des del Segrià, el Baix Llobregat i el Ripollès. Mentrestant, al País Valencià hi ha alerta taronja per pluges intenses i vent molt fort a la província de Castelló. Al municipi de Begís, a l'Alt Palància, s'han acumulat més de 186 litres per metre quadrat i s'han desbordat els barrancs d'aquesta zona. Els bombers han hagut de rescatar 6 persones que anaven en una furgoneta i que han quedat aïllades en un camí a causa d'una esllavissada. Les tempestes també han causat retards en diversos vols a l'aeroport de Manises.
2: 3cat Info. 3cat Info.
0: Les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats que volien creuar la frontera amb Ceuta i detenen 61 persones acusades d'incitar a la migració il·legal. La majoria dels migrants detinguts, 248, són subsaharians i una cinquantena són marroquins. El Marroc assegura que ha frustrat un intent de creuar la frontera cap a Ceuta de centenars de persones i admet que ha efectuat càrregues policials i que també ha utilitzat gasos lacrimògens per frenar una nova entrada massiva de migrants. La frontera es manté blindada a banda i banda per policies i militars, mentre que al costat espanyol la situació de moment es manté força tranquil·la. Tenim un enviat especial a Ceuta, és l'Àlex Giral Robert.
3: Espanya encara no vol donar l'episodi per tancat, però ja assumeixen que el dispositiu a una banda i l'altra de la frontera aquest cop ha funcionat. El desplegament militar i policial sense precedents a Ceuta ha servit per reforçar la imatge de seguretat després de la crisi de finals de juliol. Això sí, avui en cap moment han hagut d'entrar en acció a la frontera perquè el Marroc, amb l'ús de la força, s'ha barrat el pas als pocs centenars de persones que han intentat arribar a l'estat espanyol per la muntanya. Els avisos constants aquesta setmana dels dos països han acabat d'afablir una convocatòria que ja havia perdut força a les xarxes. En tot sobre el terreny, el panorama continua sent de misèria entre uns immigrants que, com l'Oujavi, prioritzen refugiar-se de la calor durant el dia.
4: Jo opto per baixar la carretera durant la nit i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
3: Es calcula que pels carrers, platges i boscos de Ceuta encara hi deambulen cap a 10.000 immigrants. En Marwan ens ha explicat com i per què va decidir marxar del Marroc amb tan sols 19 anys.
5: I vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés amb compte. Vam resar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
3: I no ha pogut reprendre el contacte amb el seu pare perquè se li va mullar el mòbil en creuar la frontera.
0: Tot això a Ceuta, mentrestant a les Balears, prop de 80 persones migrants han arribat aquest dissabte en tres pasteres a les costes de Mallorca, Cabrera i Formentera. Una quarta embarcació ja va ser localitzada ahir a la nit amb 9 migrants a Cala Marçal, al litoral mallorquí. Segons les dades oficials de les autoritats, durant aquest any ja han arribat a les Balears 242 pasteres amb més de 4.500 persones. Pel que fa a l'any 2025, la xifra total de pasteres va ser de 401 amb més de 7.000 persones a bord.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: I avui també és notícia a l'Afganistan. El règim talibà ha demanat més cooperació de la comunitat internacional coincidint amb el 5è aniversari del seu retorn al poder. La cúpula ha commemorat l'efemèride amb un acte multitudinari a Kabul i el seu ministre d'Exteriors ha demanat en una entrevista al The New York Times que els Estats Units reprenguin les relacions diplomàtiques i inverteixin al seu país. Avui fa 5 anys que Kabul va caure a mans dels talibans coincidint amb la retirada de les tropes dels Estats Units i de l'OTAN. El règim actual aspira al reconeixement internacional i per ara ja té el suport de països influents com serien la Xina, Qatar o Rússia. Tot i així, la situació de les dones ha empitjorat fins i tot en comparació amb el primer règim talibà, el d'abans de l'11S. És la visió de l'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam, que ha deixat les seves impressions en una entrevista a 3Cat Info. L'ha recollit el Nando Genoguera.
6: La repressió i el control sobre la dona han augmentat per culpa de les xarxes socials.
7: Els talibans, tot i seguint sent analfabets i ignorants, però tenen un smartphone a la mà. Això significa que poden fer fotos i poden enviar un a l'altre i ningú pot tenir un secret, sobretot la situació de dones.
6: Les dones han deixat de treballar al sector sanitari i això impedeix atendre les dones com a pacients.
7: No tenim una generació d'infermeres, metgesses, ginecòlogues perquè puguin atendre les dones. Llavors, les dones sola no poden estar atesa per un home si no tingui una dona a l'hospital. Llavors, si no tenim metgesses i infermeres, com ho podem fer això?
6: Els talibans han posat fi a 20 anys de guerra i atemptats suïcides, però això també té un preu.
7: No n'hi ha un atemptat suïcidi, però els suïcidis han augmentat dins de les cases, perquè les dones, com que no poden fer res, i com us he mencionat abans, del seu estat de salut, llavors les dones se suïciden dins de la casa.
6: Les dones afganeses no poden comptar amb la comunitat internacional.
7: La Unió Europea o els Estats Units estan mirant els seus interessos, no els interessos de dones afganeses, perquè ara mateix estaran disposats de donar més armes als talibans, més poders o més negociacions amb ells, segons el que els convingui, no perquè el convingui les dones afganeses.
0: I d'una efemèride passem a una altra, perquè avui fa just un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a la base militar d'Anchorage, això és a Alaska, una trobada històrica que havia de ser el primer pas per acabar amb la guerra d'Ucraïna. Ara bé, a mesura que han passat els mesos, no s'ha avançat pràcticament gens i, de fet, ha crescut la desconfiança entre Rússia i els Estats Units. Ens ho explica des de Moscou, Cristina Solias.
8: La cimera d'Alaska va acabar sense acords, però Putin va marxar-ne amb la sensació que Trump podia ajudar-lo a aconseguir els seus objectius a Ucraïna. és a dir, com a mínim, obligar Zelensky a cedir-li tot el Donbass. I això, la diplomàcia russa ho va batejar com l'esperit d'Anchorage. Ara bé, amb el pas dels mesos i amb la guerra contra l'Iran pel mig, els Estats Units han deixat clar que això no passaria. Fa unes setmanes, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio va menystenir els resultats d'aquella cimera i el ministre d'Exterior rus Sergei Lavrov va culpar-ne Washington.
9: Les propostes van fracassar. No es pot arribar a un acord de pau si les dues parts no hi estan d'acord i els ucraïnesos no hi estan d'acord.
10: Pel que fa al fet que els acords d'Anchorage van fracassar, caldria entendre probablement qui va fracassar exactament.
8: Per això, segons explica Catalunya Ràdio, la politòloga russa Ina Yanikeyeva, s'han de buscar noves fórmules per acabar la guerra.
11: L'esperit d'Anchorage s'està evaporant i això és culpa de la part nord-americana. Però creiem, i Putin també ho ha dit, que si aquestes propostes ja no són vigents, aleshores parlem d'altres propostes per resoldre el conflicte, si realment hi esteu interessats.
8: Putin no confia que Trump li pugui ser útil per obtenir la victòria a Ucraïna, però s'esforça per mantenir-hi el diàleg perquè li convé. És un president nord-americà que no escala el conflicte, que s'ha desmarcat del bloc europeu

0: tingui tropes al sud del Líban fins que l'exèrcit libanès desarmi completament Hezbollah, però la milícia proiraniana s'hi nega. Es preveu que hi hagi noves converses entre israelians i libanesos a començaments de setembre a Roma. I precisament l'any passat, el 2025, hi van haver actives 53 negociacions de pau al món, la xifra més alta dels últims anys, segons un estudi de l'Escola de Cultura de la Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona. També alerta de l'auge dels conflictes armats. Clàudia Serra.
1: El 2025 es van registrar 40 guerres al món, la xifra més alta de l'última dècada, segons dades de la mateixa institució. La majoria són a l'Àfrica, l'Àsia Pacífic i l'Orient Mitjà. La bona notícia és que en més de la meitat d'aquests conflictes hi havia en marxa converses de pau, tot i que l'estudi recalca que cada vegada és més difícil tancar grans acords. Jordi Urgell n'és un dels autors.
2: Si comparem la dècada actual amb la dècada posterior o els temps posteriors al final de la Guerra Freda, no, als anys 90, doncs aquesta, diguéssim, el número de conflictes, és a dir, el número d'acords de pau que estem veient en els darrers anys ha decrescut claríssimament. Per tant, estem veient que hi ha un número significatiu de negociacions de pau, però costa molt que aquestes iniciatives, aquests processos de diàleg, aquestes negociacions de pau, cristal·litzin.
1: La gran majoria, un 90% d'aquestes negociacions, compten amb l'acompanyament d'actors externs que ajuden en tasques de mediació. Poden ser governs de tercers països, organitzacions intergovernamentals o religioses o agents de la societat civil. Entre ells hi ha l'Organització de les Nacions Unides, l'ONU, que l'any passat va intervenir en gairebé la meitat dels processos que analitza l'estudi.
2: En un context, no, en el qual hi ha un cert qüestionament o crítica, confrontació oberta, no, al multilateralisme, al dret internacional, a les organitzacions internacionals, doncs crec que això és bona notícia i crec que és important. I la tasca que fan aquestes Nacions Unides i altres organitzacions internacionals és molt perfectible.
1: L'estudi també ha analitzat el paper de les dones i el col·lectiu LGTBIQ+, i conclou que són parts encara massa invisibilitzades a l'hora de poder defensar els seus drets en aquests processos de negociació de pau.
0: Pràcticament 9:45 de la nit.
3: El temps.
0: Actualitzem la previsió meteorològica amb el Francesc Mauri.
4: Aquest dissabte ens ha portat un descens general de les temperatures de 2, 4, 5 graus, però en alguns observatoris ha arribat als 8 o 9 graus. Veníem, però, de tan amunt, amb temperatures extremes ahir divendres, que en alguns casos només ho han notat els termòmetres. Si ahir alguns registres arribaven als 41-42 graus, avui la màxima a Catalunya s'han registrat a Girona Ciutat, 37. I atenció, les tempestes molt notables, però no especialment extenses. 59 litres per metre quadrat, per exemple, a Súria, i destaquen registres superiors als 50 litres a la zona, per exemple, de Santa Eulàlia de Riuprimer, o també a l'àrea d'Artés, el Bages i Camprodon, i d'altres de 20 a 50 a nombrosos observatoris al voltant del Berguedà, Osona, Cerdanya, Ripollès i Bages, també algun racó de l'Anoia. Algunes ratxes de vent han fregat els 100 km per hora acompanyant aquestes tempestes. A hores d'ara, la majoria s'han desfet o s'han desactivat, i molt, tot i que s'han activat alguna al sud de Catalunya, sobretot al voltant de la Conca de Barberà, però molt més localitzades. Acabaran per desaparèixer aquesta nit. Demà, temperatura estable, sol i núvols al matí, i a la tarda algunes tempestes al Pirineu i Prepirineu.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Ara passen 2 minuts de 3:15 de la nit i a aquesta hora hem de tornar cap a la Bisbal del Penedès. Allà hi ha en marxa la Diada Castellera de la Festa Major d'aquesta localitat i hi tenim en directe altra vegada el David Prats. David, bona tarda.

0: Bona tarda de nou des del carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès. Tram final de la tercera ronda. Ara és el torn de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que intentarà el 4 de 8 amb el Pilar. El moment més màgic d'aquesta diada de la Mare de Déu d'agost fins al moment ha estat a la segona ronda càrrec de la Colla Joves Xiquets de Valls, que ha descarregat el 4 de 9 net. El segon que descarrega aquesta temporada, però per aquest municipi de la comarca del Baix Penedès és molt especial perquè es tanca un cercle. L'any 2000 aquesta mateixa colla l'havia carregat i avui l'ha aconseguit descarregar 26 anys després per primera vegada. Festa grossa que s'ha completat en la tercera ronda pels del carrer d'en Gassó descarregant el 2 de 9. De sortida les Joves havia completat el 3 de 9. Caldrà veure quin serà el Pilar. Suposem que serà de 7 pisos, unes Joves que d'aquí a 15 dies té també la prova de la Diada de Sant Fèlix, on aquí podrien arribar castells com el 2 de 8 net o el Pilar de 8. Els castellers de Vilafranca també han ofert un bon paper de gamma extra amb el 4 de 9 amb l'agulla de sortida, la segona ronda el 5 de 9 i han finalitzat amb el 4 de 9. La Colla Vella dels Xiquets de Valls no ha tingut la sort en la primera ronda, ha deixat a mitges el 5 de 9, els ha caigut quan sortien les sisenes. A la segona ronda han completat el 4 de 9 i ara, com us dèiem, intentaran el 4 de 8 amb el Pilar. Caldrà veure també quin serà el Pilar final, tant de verds com de rosats. I la colla local, els Bous de la Bisbal, que han completat la clàssica de castells de 7 amb el 4 de 7, el 3 de 7 i la torre de 6. Al final no hi ha hagut ni 4 de 7 amb l'agulla ni torre de 7. Diada de la Bisbal, quan ara mateix sonen gralles del 4 de 8 amb el Pilar de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Segurament en la propera connexió ja estarem en el tram final d'aquesta actuació de la Mare de Déu d'agost.
1: Gràcies, David Prat. Tornem a connectar amb vosaltres d'aquí a mitja hora. Fins ara.
0: Fins ara.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: 10 minuts i seran les 9 de la nit. Les entitats que atenen diàriament persones sense sostre reclamen que les administracions facin més accions dirigides a aquest col·lectiu. En un estiu en què s'han repetit les onades de calor i molts dies s'han superat els 40 graus, denuncien que les persones sense llar són un col·lectiu molt vulnerable i que, en canvi, no s'hi destinen prou recursos. Posen d'exemple els refugis climàtics que s'obren on moltes vegades aquestes persones no hi poden entrar. Per això, tant la Fundació Arrels com el Centre d'Acollida Assís reclamen que es creï una xarxa de refugis especialitzats. Sentim Sara Girón, responsable de l'equip de carrer de la Fundació Arrels, i Lara Brodny, directora del Centre d'Acollida d'Assís, en declaracions a 3CAT Info.
3: Necessitem refugis climàtics adaptats per persones sense llar, que tenen unes característiques diferents i que necessiten professionals que els puguin atendre. No podem fer responsabilitat a la bibliotecària de la biblioteca de l'ESEPS, que pugui tenir les eines per poder donar servei a persones sense sostre dintre de la biblioteca, no?
4: S'han activat el tema de refugis climàtics, però moltes d'elles per temes de tenir gossos, tenir carros o temes de salut mental no accedeixen. Hi ha limitacions també, no? El que són poder anar a un Corte Inglés, poder entrar a un cine, poder anar a un bar.
1: El centre obert de la Fundació Arrels ha atès des de dilluns 285 persones, el doble de les que va atendre l'última setmana del mes de juny, coincidint amb la primera onada de calor. Girona alerta de les greus conseqüències que les altes temperatures tenen en aquestes persones.
3: A les persones els hi costa molt més descansar, poder dormir. Veiem també afectacions de, ostres, cremades, insolacions. Hem hagut d'activar el 112 en diverses ocasions per cops de calor, per marejos.
1: Només a la ciutat de Barcelona gairebé 2.000 persones dormen al carrer i, tot i que no hi ha xifres oficials, en el conjunt del país en podrien ser gairebé 7.000. I continuem parlant de la calor, perquè un 15% dels turistes estrangers que visiten Espanya i pateixen una onada de calor asseguren que no hi tornaran. Segons un informe del Servei d'Estudis de CaixaBank, els indrets més turístics del país, com l'Arc Mediterrani, poden ser els més perjudicats. Ho assegura un dels investigadors d'aquest informe, David César Heyman.
5: Sorprenentment, aquest ajust no es fa de manera molt radical. Els turistes no canvien la destinació general, però sí que dins de la mateixa regió general, com per exemple l'arc mediterrani o l'interior del país, busquen o setmanes més fresques o llocs més frescos.
1: També les agències de viatges ho troben un problema.
6: Sí que és evident que aquest canvi climàtic està accelerant una desestacionalització i cada vegada es va viatjant més en diferents èpoques de l'any que no eren tan temporada alta, com per exemple poden ser mesos de maig, juny o d'octubre i novembre, i no creix tant el turisme en mesos de juliol i d'agost.
1: Sentíem Jordi Vinyoles, que és el vicepresident de la patronal ACABE. Segons aquest informe de CaixaBank, l'economia del país es pot veure afectada si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci a aquests episodis de calor. Cal tenir en compte que el turisme representa el 13% del producte interior brut de l'estat espanyol. I precisament la demanda d'activitats d'aigua com el ràfting, el piragüisme o el descens de barrancs al Pallars Sobirà ha registrat un increment del 20% respecte a l'any passat. Aquest creixement ve impulsat principalment, com dèiem, per les altes temperatures i per la intensa calorada que conviden a la pràctica d'esports aquàtics. Ens ho explica des de Sort la Marta Llubic.
7: Aquest cap de setmana és un dels de més activitats de tot l'any a rius i barrancs del Pallars Sobirà. La demanda d'esports d'aigua com el ràfting, el descens de barrancs o el piragüisme ha augmentat un 20%. Júlia Rabaneda, coordinadora de l'Espai d'Esports d'Aventura del Pantà de la Torrassa, a la Guingueta d'Àneu, ha dit que els dies de calor i altes temperatures es nota un repunt de demanda de ioga de barques, sobretot de famílies.
8: Aquí al llac i en qualsevol activitat d'aigua turística sempre hi ha molta gent, acostuma a haver molta gent cada any, sobretot ara a l'agost, però sí que és veritat que amb l'augment de les temperatures hem notat que pues, més ioguers, més gent, sobretot dies de molta xafogó, de calor molt pesada, molta més gent ha vingut.
7: L'any passat, les empreses d'esports d'aventura van superar les 375.000 activitats d'aigua, xifra que confien superar el que quede de temporada.
1: 7 minuts i seran les 9 de la nit.
2: Esports.
1: Amb l'Oriol Corral, bona nit.
9: Bona nit. Avui comença la primera divisió al futbol espanyol. Tenim en joc el primer partit de la temporada des de 8:15 del vespre, a la vez Getafe, al minut 63, a la vez 0, Getafe 0. El Getafe juga amb 10 des del minut 43 per l'expulsió de Kiko Femenia. Demà debutarà l'Espanyol a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda i avui ja n'hem pogut sentir el tècnic, Manolo González.
10: Però tot i així el que busques és que els jugadors agafin minuts i carreguin minuts. A partir d'aquí la realitat la marca la Lliga, la marca la competició, no la marca una pretemporada a nivell de resultats. Llavors, amb aquest aspecte crec que arribem bé, que els jugadors han pogut sumar minuts, arribem doncs, a un moment que crec que tots poden ser útils i molt content amb l'actitud de la plantilla fins al moment, la veritat.
9: I fa pocs moments que s'ha acabat el derbi català de pretemporada entre l'Espanyol i el Badalona Women a la Ciutat Esportiva Dani Jarque, i tenim el Roger Serrat. Hola, Roger, bona tarda.
11: Bona tarda, exacte. Final del partit a la Ciutat Esportiva Dani Jarque entre l'Espanyol i el Badalona Women, que ha acabat amb victòria per la mínima del conjunt perico, amb un gol de Bicho que ha arribat al minut 38 a la sortida d'un córner. Tot i que el partit ha començat molt igualat, a partir del minut 20 s'ha començat a decantar el camp a favor de l'Espanyol, que a la segona part no ha baixat els braços i ha continuat tenint l'hegemonia del partit, que a sobre s'ha vist encara més afavorida després de l'expulsió per doble targeta groga de Vicky Losada al minut 65. Resultat final de 1-0 favorable a l'Espanyol contra el Badalona Women a la Ciutat Esportiva Dani Jarque en l'últim partit de pretemporada pels dos conjunts abans de l'inici de Lliga.
9: Moltes gràcies, Roger. I fa una estona també s'ha acabat l'amistós del Barça femení a la Ciutat Esportiva del Manchester City, un partit que ha acabat amb empat a 2. Els gols blaugranes els ha fet Graham i Vicky López, els dos a la primera meitat. L'entrenador Pere Romeu està content amb el rendiment de l'equip.
12: La valoració és molt positiva, hem tingut una primera part molt bona, on ens hem posat 0-2 en el marcador, on hem tingut diverses ocasions per inclús materialitzar el partit. Molt bé, les coses que hem preparat, que hem entrenat, han sortit força bé davant d'un rival molt i molt exigent, així que content.
9: D'altra banda, el Barça ja és a Suïssa per jugar diumenge un amistós contra el Basilea. Ja hi són la majoria de mundialistes, Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon. En canvi, no han viatjat Gavi ni Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casado o Héctor Fort. El partit es disputarà a 4:45 de la tarda de diumenge i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. I avui el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique i ha elogiat el tècnic asturià en declaracions als mitjans del Paris Saint-Germain.
13: Siempre lo he dicho que para mí Luis Enrique ha sido como un padre futbolístico. Cuando tuve la oportunidad de entrenar con él en la selección, siempre depositó mucha confianza en mí, y para mí pues tener la oportunidad de hoy volver a entrenar bajo sus órdenes pues es algo que me llena de ilusión y de muchísimas ganas de afrontar este proyecto.
9: D'altra banda, també tenim en marxa la jornada de tarda a l'Europeu de Natació de París. El català Nil Cadavall ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estils. Ha fet el 14è millor temps. El nedador del Club Natació Terrassa, d'altra banda, Hugo González, ha fet el millor temps i ha batut el rècord del Campionat d'Espanya. I fa pocs minuts ha acabat també la competició dels 4 per 200 metres lliures mixt, i nedava la sabadellenca Ainhoa Campabadal, però l'equip espanyol ha acabat en setena posició. Campabadal compartia relleu amb els nedadors del Club Natació Terrassa Miguel Pérez Godoy i també César Castro. Aquesta tarda el nedador del Club Natació Barcelona Arvidel González ha acabat setè a la final dels 200 metres papallona. La nedadora del Club Natació Sant Andreu Irene Ciércoles ha acabat cinquena a la final dels 100 metres esquena, i Ivan Martínez del Club Natació Barcelona ha acabat sisè a la mateixa prova masculina. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, des de 8:45, la catalana Maria Vicente tancava la seva participació a l'heptatló femení amb la prova dels 800 metres. Tot just ara ha acabat aquesta prova i Maria Vicente ha acabat en desena posició la prova dels 800 metres. De moment, l'atleta de l'Hospitalet del Llobregat és vuitena a la general. Just després es farà la prova dels 10.000 metres, categoria masculina, amb el reusenc Abdessaman Ouhelfen. Tot plegat en un dia amb doble medalla catalana als europeus d'atletisme, totes dues en la disciplina de marxa. La primera d'or l'ha aconseguit Paul McGrath a la mitja marató.
14: Sí, bueno, problemes físics els últims 5 quilòmetres, però sabia que tenia una distància considerable i crec que tenia això, 20-15 segons, i sabia que em trobava bé, em trobava no, amb força, però tenia l'isquiotibial una miqueta durit, però bueno, important que s'ha guanyat i estic superfeliç.
9: La segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González, ha estat bronze a la Mataró.
15: Sí, molt contenta, molt agraïda, molt feliç als meus cinquens europeus, segona medalla, que no és fàcil arribar i menys mantenir-se, així que molt contenta, sí.
9: La també catalana Laura Monge ha acabat la marató en 11a posició.
2: Catalunya Ràdio, les notícies de les 9.
1: Bona nit, us informa Gemma Bonet. Les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats, la majoria subsaharians, que avui volien creuar la frontera amb Ceuta, i detenen 161 persones acusades d'incitar la immigració il·legal. El Marroc admet que ha fet càrregues policials i ha utilitzat gasos lacrimògens per frenar una nova entrada massiva de migrants. La frontera es manté blindada a banda i banda per policies i militars, mentre que al costat espanyol la situació es manté tranquil·la. Anem a Ceuta, enviat especial Àlex Giral. Robert, bona nit.
16: Bona nit. Sí, Espanya encara no vol donar l'episodi per tancat, però ja assumeixen que el dispositiu a una banda i l'altra de la frontera aquest cop ha funcionat. El desplegament militar i policial sense precedents a Ceuta ha servit per reforçar la imatge de seguretat després de la crisi de finals de juliol, per bé que ni soldats ni agents han hagut d'entrar en acció a la frontera. I és que el Marroc avui sí que ha barrat el pas als pocs centenars de persones que ho han intentat per la muntanya. Amb tot sobre el terreny, el panorama continua sent de misèria absoluta entre immigrants com en Marwan, que ens ha explicat com i per què va decidir marxar del Marroc amb tan sols 19 anys.
17: I vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés en compte, vam resar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
16: Àlex Giral, Robert, Catalunya, Ràdio Ceuta.
1: Més notícies amb la Sara Canyete.
18: El govern del Marroc ha expulsat els periodistes de l'agència EFE i de Televisió Espanyola que estaven informant des de la ciutat fronterera de Fenidek. El govern espanyol s'ha pronunciat sobre aquest incident i diu que defensa la llibertat de premsa en tot moment i a qualsevol part del món. L'ambaixada espanyola a Rabat està en contacte amb els periodistes afectats i amb les autoritats del Marroc i diu que busca una solució.
1: Al País Valencià hi ha una alerta taronja per pluges intenses i vent molt fort a la província de Castelló. Al municipi de Begís, a l'Alt Palància, s'han acumulat més de 186 litres per metre quadrat i s'han desbordat els barrancs de la zona. Els bombers han hagut de rescatar 6 persones que anaven en una furgoneta i que han quedat aïllades en un camí a causa d'una esllavissada. Les tempestes també han causat retards en diversos vols a l'aeroport de Manises.
18: I el règim talibà ha demanat més cooperació de la comunitat internacional coincidint amb el 5è aniversari del seu retorn al poder a l'Afganistan. La cúpula ha commemorat l'efemèride amb un acte multitudinari a Kabul i el seu ministre d'Exteriors ha demanat en una entrevista de New York Times que els Estats Units reprenguin les relacions diplomàtiques i inverteixin en el país. En una entrevista a 3Cat Info, l'activista i escriptora Nadia Ghulam ha denunciat que la dona se l'ha apartat del mercat laboral fins al punt que les dones no poden rebre atenció mèdica perquè no hi ha personal sanitari femení.
19: No tenim una generació d'infermeres, metgesses, ginecòlogues perquè puguin atendre les dones. Llavors, les dones soles no poden estar atesa per un home si no tingui una dona a l'hospital. Llavors, si no tenim metgesses i infermeres, com ho podem fer això?
1: Recte final a aquesta hora de la Diada Castellera de la Festa Major de la Bisbal del Penedès. Anem cap allà, la Bisbal. David Prats, bona nit.
0: Bona nit des del carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès. Estem en la ronda de pilars, actuació extraordinària de la colla jove Xiquets de Valls, que ha descarregat dos castells de gama extra. La segona ronda, el 4 de 9 net, el primer que es descarrega en aquesta població del Baix Penedès, i també el 2 de 9, el tercer de l'any, han obert plaça amb el 3 de 9. Els castellers de Vilafranca també han fet un bon paper descarregant dos castells superiors, el 3 de 9, com són el 4 de 9 amb l'agulla i el 5 de 9. En la tercera ronda han completat el 4 de 9 i han acabat amb el pilar de 7. La colla vella dels Xiquets de Valls no ha tingut tanta sort de sortida, han ensopegat amb el 5 de 9 i han hagut de redreçar l'actuació amb el 4 de 9 i el 4 de 8 amb el pilar. Caldrà veure quin pilar fan de comiat. Els bous de la Bisbal, la colla anfitriona, han completat el 4 de 7, el 3 de 7 i la torre de 6. David Prats, Catalunya Ràdio, la Bisbal.
1: Els esports, Xavi Soler.
20: En joc el primer partit de la temporada de la primera divisió és un Alavés-Getafe. Acaba de marcar l'Alavés que s'avança en el marcador. Alavés 1, Getafe 0 al minut 28 de la segona meitat. A partir de 2:15 començarà el Sevilla-Rayo. Demà debuta l'Espanyol que rep a Llevant a la RCD Stadium a les 7. El tècnic blanquiblau, Bernardo González, diu que la salvació és l'objectiu prioritari del club. Mentrestant, el Barça ja ha aterrat a Suïssa, on demà juga un amistós contra el Basilea. Pedri i Gavi no han entrat a la convocatòria i no han viatjat just el dia que Ferran Torres s'ha fet oficial com a nou jugador del PSG. A segona divisió, el Girona debuta demà a Montilivi contra el Leganés. Porto, Unagi i Unai Hernández queden fora de la convocatòria i el tècnic Quique Álvarez haurà de decidir què fa amb els jugadors que estan buscant una sortida al club. Al Mundial de Natació, l'equip espanyol del 4x200 mixt amb la catalana Ainhoa Campabadal ha acabat setè a la final. Al matí, dues medalles catalanes de l'europeu de l'atletisme en les proves de marxa. Paul McGrath ha guanyat l'or a la mitja marató i Raquel González a bronze a la marató. I en amistosos de futbol d'equips de la Lliga Femenina, volem saber si ha acabat ja l'Espanyol Badalona. Entrem a la ciutat esportiva Dani Harque, Roger Serrat.
21: Final del partit amb resultat de 1-0 favorable al conjunt perico, amb gol de Bicho al minut 38 de la sortida d'un córner. Partit molt controlat per l'Espanyol, que s'ha vist encara més clar a partir del minut 65 amb l'expulsió de Vicky Lozada per doble targeta groga. Resultat de 1-0 favorable a l'Espanyol contra el Badalona Women. Roger Serrat, Catalunya Ràdio, ciutat esportiva Dani Harque.
20: I en un altre amistós també final, Manchester City 2, Barça 2.
2: Fins aquí les notícies.
22: Que la clàssica no s'aturi.
23: L'espectacle ha de continuar.
2: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
22: Connectem la clàssica amb el teu dia a dia.
2: Amb el resum d'alguns dels programes més destacats de la temporada.
23: Uns clàssics de l'estiu, els homes clàssics.
2: Els dissabtes i diumenges a les 7 del matí tornen els homes clàssics Pedro Pardo i Albert Galceran a Catalunya Ràdio.
3: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
2: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
3: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
2: Mans, els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, amb Quim Rutllant.
3: Som el Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.
4: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
5: Hola a tothom.
4: Hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
6: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
24: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
24: A Catalunya Ràdio. Fixa't com sona. Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
25: Ei, hola a tothom. Què tal? Com estan els ànims? Sigueu benvinguts, que es diu, perquè comença una esclapada ben global en aquest vespreig harmònic i amb molta, molta confitura. Per això el capità Gea us dona la benvinguda a bord. En aquesta nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils i un full de ruta doncs, que destaca per l'equilibri entre sabors fumats, especiats, dolços i lleugerament àcids. Baixa com uns tacos al pastor, que són aquelles fines làmines de carn de porc marinada amb una barreja de xilis secs, de xiote, d'espècies i de suc de pinya. Què me'n dieu? Tot això servit amb ceba picada, coriandre fresc, un trosset de pinya i salsa al gust. Sortirem des del cor, atenció, perquè això que direm ara no passa per alt. Sortirem des del cor d'una mare, sí? La teva i la meva. I allà, doncs, enfilarem cap a Beechinamware, que és el nord d'Anglaterra. D'allà anirem a Boston, de Boston a Ciutat de Mèxic, per això dels tacos. D'allà a San José, de Costa Rica. D'allà a Medan, Sumatra del Nord. Tornarem via Mòdena, Itàlia. Passarem per Girona i acabarem a Igualada, on hi haurà la cirereta del pastís amb Lluís Pont Torres, que és coordinador del 33è concert de sardanes i música per a cobla de la Festa Major d'Igualada. Què, us hi apunteu?
24: Fixa't com sona. Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
25: I la pregunta de bord, quina és aquella melodia enganxosa que no us deixa estar, que us persegueix, us ve al darrere? Per l'Àngels és aquesta.
26: A mi me ve molt aquesta de Skylark, que hi ha moltes versions, però la de Laila Fitzgerald, sobretot, hi diu...

0: Sigui com sigui, en nom de tota la tripulació, gràcies per triar Catalunya Ràdio. El comandament tècnic, Rosa Silloé.
1: Hola, bona nit a tots. Benvinguts a bord.
0: I copilotant, Anna Hernández. I què tenim per dir, Anna?
2: Què tenim? A veure, estem ja arrencant l'últim programa de l'estiu,
0: sí,
2: del Fixa't
0: sí.
2: com sona. A partir d'ara, els dissabtes, ja no hi haurà Fixa't com sona. Però ens retrobem el 31 d'agost, que és un dilluns.
0: És l'últim dilluns d'agost.
2: Exacte, ja començarem la temporada.
0: A Catalunya Música
2: de nou. Recordar que el programa d'avui és enregistrat, per tant,
0: sí,
2: no hi hauran trucades en directe. I això, tenim novetats perquè no vam poder acabar temporada anunciant què passaria, en quins horaris ens mouríem
0: Exacte.
2: La temporada següent. Ara ja ho sabem. Ens trobem el dilluns 31 d'agost amb la nova temporada, amb el mateix horari que fins ara.
0: I amb novetats.
2: I amb novetats, però pel que fa a l'horari, el mateix. De 8 a 2 quarts de 10 del vespre, de dilluns a dijous.
0: Sí, perquè es havia parlat de moure-ho i al final la conclusió és no menear allò.
2: És quan una cosa que funciona, no la toquis.
0: Sí, exacte.
2: Doncs així serà. Els que estàveu acostumats a les 8 a escoltar el Fixa't com sona, així serà una temporada més.
0: Volen saber novetats. Doncs, per
2: novetats, per exemple, les que ja hem encetat aquest estiu. Volem saber quina cançó se us enganxa. I ara teniu aquestes setmanes fins que comencem temporada nova per enviar-nos al nostre mòbil, al 607-470-305, doncs aquestes melodies que se us enganxen, ens les canteu una mica,
0: però
2: si voleu.
0: Exacte, heu de fer la tonada, eh?
2: Com hem sentit aquests dies d'estiu. I ens agradarà molt saber quines cançons no poden marxar del cap dels nostres oients.
0: Per exemple, podria ser l'Alegro Gracioso, és a dir,
2: el tercer
0: moviment de la vuitena de Dvořák, aquell...

0: Ens agradarà molt saber quina és la vostra enganxosa, i això ja sabeu que al capdavall és fer bullir l'olla, a través del 607-470-305, que és aquesta bústia sonora que la teniu a disposició. Quina és aquella música? Això és...
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, un programa de Catalunya Música que aquest estiu es fa a Catalunya Ràdio. I amb Xavier Solà.
0: I amb tots vosaltres... Perquè ara mateix estem dins del cor d'una mare, la teva i la meva. Com va dir el poeta Miquel Costa Llobera, el cor d'una mare guarda un amor que no va ni bé, ni es perd, ni minva, ni es cansa. I no és casual que avui sigui dia 15, Mare de Déu d'agost. Més enllà de la fe de cadascú, simbolitza l'acolliment, la tendresa i la força serena de totes les mares. Avui moltes persones celebren el seu sant, porten un nom que evoca la figura de Maria, o de Marian, o de Míriam, o de Mariana, o d'Assumpta, o de Mariona, que és el cas de la cantant i compositora Mariona Escoda.

0: Aquesta versió de la mare, una peça de 1921 amb música de Joan Costa i lletra de Manuel Sugranyes, que amb els pas dels anys doncs, ha acabat convertint-se en un clàssic. És una peça que va popularitzar Diango, però que Mariona Escoda ha fet arribar a una nova generació amb aquesta magnífica interpretació plena de sensibilitat. Mariona, benvinguda i moltes felicitats.
1: Hola, moltes gràcies. Un plaer.
0: Avui és festa per a molts, però també un dia especial per tu. Celebres el teu sant?
1: Sí que el celebro. A la meva família sempre s'han celebrat els sants i sí.
0: I aquesta cançó, La mare, què representa per tu?
1: La mare per mi és molt especial perquè quan vaig... Bueno, de fet, quan la vaig cantar era la final d'Eufòria i jo tenia molt clar que per la final la cançó que em deixessin triar havia de ser una cançó que fos especial i que tingués una càrrega emocional. I jo quan vaig començar a fer concerts a duet, quan tenia 16-17 anys, recordo que fèiem molts concerts per ajuntaments i per pobles que venia molta gent d'edat avançada. I la meva àvia, recordo que un dia em va dir... Ja que et ve tanta gent gran als concerts, per què no fas La mare? Que és una cançó preciosa, que a la gent li agradarà molt, a mi m'encanta, no sé què. I vaig dir, va, la faré per tu. I la vaig començar a cantar per la meva àvia. I llavors, això, al cantar-la a la final d'Eufòria, també ho vaig fer com per recordar això.
0: I és la teva àvia encara?
1: Sí, ella
0: doncs,
1: sí.
0: Doncs digue-li de part meva que gràcies a la seva decisió avui t'entrevistem.
1: I tant, ja li diré.
0: Ja veus els efectes, no?, que té a llarg termini. El cas és que La mare va ser un dels moments que et va donar a conèixer un públic molt, molt més ampli, no?, a través d'Eufòria. I quan mires enrere, què recordes d'aquell moment?
1: Jo recordo l'etapa d'Eufòria amb molt de carinyo i com... Per mi va ser molt divertit, o sigui, per mi era... Jo sempre ho explico com que per mi... Jo al final, com que els matins estaven anant a la universitat, a les tardes anava a Eufòria, a assajar, a plató o el que fos. Per mi era com l'extraescolar de música que havia estat fent tota la vida, però ara el feia a la tele, no? I m'ho vaig passar molt, molt bé. Era una manera de desconnectar, sí.
0: El cas és que actualment doncs, tens molta activitat. Presentes el teu projecte propi en format trio, prepares un nou disc, continues vinculada a projectes com la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. Amb les teves paraules, en quin moment artístic et trobes ara mateix?
1: Jo ara mateix em trobo en un moment artístic de molta diversificació, o sigui, estic posada en molts llocs diferents. Ara també he estat fent... Faig teatre musical, he estat fent un musical al Teatre Gaudí i ara, si tot va bé aquest any, tornarem amb El Petit Príncep. A part tinc això, no? El disc de l'any vinent, el projecte en acústic, projectes com la Simfònica de Cobla i Corda. També a nivell de composició crec que estic en una època on no havia estat mai, que és una època on tot m'està fluint una mica més, on més fàcil fer cançons, fer lletres, i això és un gust, i jo em noto com en un moment creatiu i de productivitat molt alt, i m'ho agafo amb moltes ganes i amb molta motivació, la veritat.
0: Que bé, ens alegrem. Fixa't com sona.

0: està sonant Digue-m'ho tu, de Mariona Escoda, una de les teves darreres creacions que formarà part del nou disc. Ens pots avançar alguna primícia?
1: Del nou disc? No. O sigui, jo només puc dir que serà un format, una sonoritat que ningú s'espera, jo crec, i que requereix ser molt curosos amb la qualitat i estar molt, molt, molt damunt de que qualitativament sigui una passada. És el meu objectiu amb el nou disc.
0: Pels interessats, aquest dimecres, Mariona Escoda serà al Festival Festiu al Castell de Calonja, el 28 a Mas de Colom, a Tàrrega, i el 29 a Santa Maria de Palautordera. Per algú que ara vegi que estàs a punt d'actuar, per què convidaries els oients interessats a assistir-hi?
1: Perquè el concert que fem ara és un concert molt especial. Al final som tres a l'escenari, guitarra, piano i veu, i hem adaptat unes quantes de les meves cançons a aquest format, però també fem algunes versions, cançons que coneixerà la gent de tota la vida, que no se les imagina amb aquest format. I és un concert que és tan proper i tan íntim, i és com que jo li canto a la gent mirant-la als ulls, quasi bé, saps? És una cosa, crec, de connexió artista públic bastant especial. I ho recomano molt per qui vulgui venir a passar com una estona, un pèl meditativa, també, saps? Com de vaig a relaxar-me un moment i escoltar música i a sentir-la ben endins.
0: Mariona Escoda, amb la música a les venes. I, per cert, t'agrada dir-te Mariona?
1: M'encanta dir-me Mariona, sí, sí.
0: I l'àvia, com sí, es sí. diu, l'àvia?
1: L'àvia es diu Anna Maria.
0: Anna Maria.
1: Sí. De fet, o sigui, la meva àvia es diu Anna Maria, la seva mare es deia Maria, crec que la besàvia també es deia Maria, i la meva mare li van posar Anna. I la meva mare, per fer honor a la seva... a les seves antepassades, va dir: vull Maria, però no vull Maria, vull un Maria una mica més dolç. I va dir: de Maria, Mariona. I llavors, o sigui, és un honor a les meves antepassades.
0: Bé, doncs avui, aquest 15 d'agost, acabem amb un missatge. Potser per la mare, potser per l'àvia, potser per... no ho sé. A qui li adreces les paraules?
1: Uf, a les dues. A l'àvia li diria que m'ha cuidat moltíssim i m'ha, bueno, ensenyat moltes coses i que gràcies. I a ma mare, sincerament, li diria que sense tot el que ha fet per mi jo no estaria on soc. Per tant, és el que és. Sí, sí.
0: Mariona Escoda, per molts anys, moltíssimes gràcies i molts èxits.
1: Gràcies a vosaltres. Gràcies.
2: A Catalunya Ràdio, Fixa't com sona, edició Clàssics. Dissabtes de 9 a 10 del vespre i amb segell solar.
0: I amb tot el que és l'essència del cor d'una mare. Però ara el deixarem enrere perquè marxarem cap al cor de China Ware. Això és el nord-est d'Anglaterra, capital Newcastle. Hi ha el famós pont de Tiny Bridge, 1928, que de fet va servir d'inspiració pel famós pont de l'abadia de Sydney, a Austràlia. De Tyne Anwar n'és fill, 1945, el cantant, músic, compositor i actor Brian Ferry, recordeu? Del Roxy Music, el Dandy. Aquest tema és que és per dir: fixa't com sona.

0: manera que et presentes aquesta nit. The Way You Look Tonight, 1936, Jerome Kern, Dorothy Fields, de la pel·lícula Swing Time, amb Fred Astaire i Ginger Rogers, i també interpretada per Sinatra, Billie Holiday, Tony Bennett, però ara hi sumem Brian Ferry, que va popularitzar el vestit i la corbata i va definir el glam rock. De família minera, estudiant de Belles Arts, creador de Roxy Music, el 1972, admirat per David Bowie, que el va definir com l'artista amb millors lletres de la Gran Bretanya, i ara aquí...
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: I d'Anglaterra ens n'anirem a Boston. Creuarem l'Atlàntic cap a la famosa Freedom Trail, la línia de maons vermells que mena als 16 llocs històrics més importants de la Revolució Americana. Allà es va fer la primera trucada telefònica de la història. Alexander Graham Bell, era 1876. A Boston es va criar també la pianista de gairebé 80 anys, Susan Siani.

0: Pels interessats, s'anomena Mozart, és del disc La música privada de Susan Chiani, pianista, compositora i productora, pionera de la música electrònica i el disseny de so. Susan va descobrir que es podia fer música amb les màquines després que un professor repliqués el so de violí des d'un ordinador. I això li va obrir la producció musical a través dels sintetitzadors. Fins i tot va fer residències a la universitat impartint classes magistrals al respecte. Segur que us sonarà aquest so. El va crear i sintetitzar la pròpia Susan Chiani, es va fer popular arreu del món i fins i tot els comercials de la Coca-Cola. L'estiu
1: ets tu. Catalunya Ràdio. La llum dins dels meus ulls.
2: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. L'estiu ets tu.
4: Quan em mires i somrius.
3: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I que bé que s'hi està aquí a Boston, però ara veig que el mapa ens marca via Ciutat de Mèxic. El 1972 hi va néixer el tenor franco-mexicà Rolando Villazón. És un dels principals tenors lírics del moment. Escoltem-lo uns minuts en el paper d'Ernesto. L'Ernesto estima Norina, però el seu oncle, Don Pasquale, el vol obligar a casar-se amb una altra dona. Una altra dona, en aquest cas, rica. Fixa't com insisteix quan li va dient vinga, vinga, i Ernesto no vol, s'hi nega. Sueño suave

0: Soño suave, casto. El somni suau de Don Pasquale, de Donizetti, 1843, bel canto pur. Melodia flotant, nostàlgia, una de les grans obres mestres de l'òpera bufa italiana. La història d'un vell ric i rondinaire que es vol casar per desheretar el seu nebot Ernesto, interpretat aquí per Rolando Villazón, una de les figures més carismàtiques de la lírica actual, en el paper de l'oncle Don Pasquale, Ildar Abrazabov, amb l'Orquestra Metropolitana de Montreal.
1: A Catalunya Ràdio, els dissabtes d'estiu i de 9 a 10 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics, amb energia solar, ben sostenible.
0: I d'aquí, de Ciutat de Mèxic, ens n'anirem cap a San José, la capital de Costa Rica, tercera ciutat del món a tenir enllumenat públic elèctric, només al darrere de Nova York i París. La primera ciutat a tota l'Amèrica Central a crear un barri xinès oficial. San José és la seu d'una altra orquestra destacada. I fixa't com sona una col·laboració destacada.

0: És el talent de Pau Donés, el record del seu talent des d'Ultramar, agua del projecte Jarabe Filarmónico amb l'Orquestra Filarmònica de Costa Rica amb arranjaments orquestrals. En un moment de la seva vida, quan ja lluitava contra el càncer, Pau Donés es va enamorar de la calidesa dels músics costarriquenys. Energia i una pura vida, com diuen a San José. Curiositat, a diferència d'una orquestra clàssica convencional, incorporen saxòfons, bateria i piano elèctric i baix com una banda de rock alhora.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: I tant, i més ara des de San José de Costa Rica. Que bé que sí està aquí, però marxem. Ens anem cap a Medan. Fixa't, farem un tomb en direcció capital de la província de Sumatra del Nord. Bressol, el 1998, de la compositora i pianista Eunice Tanzil. Creadora de Pink Sakura, inspirat per la fugacitat de la flor del cirerer. Fixa't com suen.

0: Això és un farcell de bellesa, pink sakura, color rosa, associat a la suavitat i delicadesa. Sakura, per la flor de cirerer en japonès, símbol de bellesa efímera, primavera i renovació. Bellesa i harmonia envoltades de fragilitat i brevetat pels pocs dies de floració. Pink Sakura és un tema del selecte disc de debut d'Eunik Tanzil, The First of Everything, de 2025, del prestigiós Deutsche Grammophon. Tanzil va néixer i créixer aquí, on som ara, a Medan, Sumatra del Nord, i amb 17 anys es va traslladar als Estats Units, des d'on avui compon, en concret, des de Los Angeles.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: I amb tots vosaltres, els que agraïm l'atenció, salutacions des d'on ens estigueu escoltant, i especialment a la gent que és en ruta. De Sumatra del Nord, tornem passant pel genoll de la bota italiana. Anem a Mòdena, a l'Emília-Romanya, entre Milà i Bologna. Si des de l'Escala venen les anxoves, de Mòdena ens arriba l'aceto balsàmico i un tenor il·lustre nascut aquí, el 1935. Fixa't com sona.

0: El gran Luciano torna a Sorrento, napolitana triomfal del 1902, obra dels germans Ernesto i Gian Battista de Curtis i himne romàntic dedicat a Sorrento. Pavarotti va formar el trio més famós de la clàssica amb Plácido Domingo i Josep Carreras, els tres tenors. I dues curiositats, Pavarotti no sabia llegir partitures, s'aprenia els papers d'oïda i feia servir un sistema de signes i notes. I segona, Pavarotti va rebre un dels aplaudiments més llargs de la història. Atenció, fins a 67 minuts d'ovació a Berlín el 1988.
1: Si t'agrada, això és Fixa't com sona, edició Clàssics. I si no, també.
0: I tant. Doncs mira, de Mòdena tornem ja via Girona amb grandiositat monumental de la catedral, el barri vell i l'orquestra de Xavier Cugat.

0: Com m'agrada aquesta versió del Begin de Begina de Cole Porter, una de les més complexes i elegants del gran cançoner americà, a càrrec de Xavier Cugat i la seva orquestra. Xavier Cugat la va transformar en un estàndard del so exòtica i del pop orquestral de mitjans del segle XX amb percussions llatines suaus i una secció de corda luxosa, ideal per a les sales de ball de l'època. Més d'un oient recordarà Cugat dirigint amb la batuta en una mà i un chihuahua en l'altra, o a la butxaca. Per cert, va ser ell qui va llançar la fama Rita Hayworth, la senyora Margarita Cansino i també la cantant Abby Lane.
1: La cirereta del pastís.
0: La cirereta arriba avui centrada en dimecres vinent, 19 d'agost, i el 33è concert de sardanes i música baracoble Festa Major d'Igualada, amb la Cobla Marinada a les 10 del vespre i el claustre de l'Escola Pia, amb coordinació de Lluís Pont Torres. Lluís Pont, benvingut i gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies, Xavier, per convidar-me.
0: El primer que destaca del programa és la commemoració del centenari del naixement de la compositora Pepita Llunell i Sanahuja. Per què decidir dedicar-li doncs, una part tan destacada al concert?
2: Bé, perquè la Pepi era molt bona amiga de l'agrupació sardanista d'Igualada, que és l'organitzadora d'aquest acte. A més, Igualada hi tenia una bona colla d'amics. I aquest concert per ella era més que un concert. L'esperava amb candeletes. Moltes vegades havia vingut acompanyar del seu marit i, evidentment, després de la falta del seu marit, va continuar venint fins els últims compassos de la seva vida. A més, se l'estimava moltíssim aquest claustre, i que ja en parlarem. Ella va dedicar una obra, un poema sinfònic, i el va dedicar, evidentment, a aquest claustre que tan magníficament sona la música per a cobla.
0: Aquí anava, perquè heu triat el claustre sinfònic de la Pepi i la sardana Gaudí, amb la qual acabarem el programa. Per què aquestes dues?
2: Bé, perquè, mira, amb el repertorista de la Cobla Marinada, Albert Fontelles, vam comentar quina sardana podria quedar bé amb aquest recordatori o l'efemèride de la Pepi. I vam ficar Gaudí perquè, precisament, és una de les moltíssimes sardanes, com saps, que li van ser premiades. I com que s'escau l'any del centenari de la mort del genial arquitecte, doncs vam pensar que fos també aquesta sardana. I com no, com ja t'he comentat abans, l'obra havia de ser del poema sinfònic, ja que està dedicat al claustre, que és on s'interpreta aquest concert, i havia de ser, evidentment, aquesta obra que es va estrenar l'any 1998 i que va anar a càrrec de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona.
0: I, Lluís, per què recomanaries als oients que ara puguin estar interessats a venir el dia 19 a Igualada?
2: Bé, diferents motius. Un, el magnífic claustre, que tu també ja hi has vingut, sí, en alguna ocasió, sí, acompanyant a la Pepi, sí, que té una magnífica sonoritat, és esplèndid. Totes les cobles que han vingut durant aquests 33 anys diuen que el so és magnífic. A més, queda amb un silenci i amb una pau, i realment és preciosíssim el lloc. I la sonoritat és esplèndida i, a més, per acabar-ho de duar-ho, l'acte és gratuït, ja que aquest concert queda dins de la Festa Major d'Igualada i el patrocini és de l'Ajuntament de la Regidoria de Cultura de la nostra ciutat.
0: Doncs, precisament, amb una d'aquestes dues peces que hem citat, acabarem el programa d'avui i acabarem aquesta edició d'estiu del Fixa't com sona, edició Clàssics a Catalunya Ràdio, però us esperem a partir del 31 d'agost, és a dir, del dilluns darrer d'aquest mes, en la segona temporada del Fixa't com sona, edició Clàssics de Catalunya Música. I Lluís Pont, com a coordinador d'aquest magnífic concert que s'espera el dia 19, 33è, en el claustre durant la Festa Major d'Igualada, algun missatge més?
2: Sí, que se m'ha descuidat abans de dir-ho. Hi ha una estrena d'un músic i compositor igualadí i primer tenora de la Cobla Marinada, l'igualadí, l'Isaac Vilanova i Pàmies, amb una sardana de caràcter íntim. Per tant, tindrem una estrena per acabar doncs, d'arrodonir aquest concert amb una colla de compositors, com en Viola de Sau, com Josep Serra, com Narcís Paulís, com Pau Casals, com Manel Oltra, com Francesc Assú i com Pito Chamorro. Per tant, crec que és un gran concert que convido a tots aquells que vulgueu venir a Igualada a passar una magnífica vetllada.
0: Ens acomiadem amb Gaudí, la sardana amb lletra d'Enric Casamitjana, de 1993. A tots plegats, moltíssimes gràcies i bon estiu al Carrista.
2: Gràcies, una abraçada, Xavier.
3: Quin és l'arcàngel que et va ungir? Om, quin diable vas pactar? Que vam fer màgic per de les

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
2: Bona nit. Us informa Gemma Bonet. Dues persones han mort i dues més, menors d'edat, han resultat ferides en una rierada que ha provocat una esllavissada de terres prop de Pontferrada, a Lleó. La rierada ha passat cap a 8:15 enmig d'una tempesta molt intensa a la zona i podria haver diverses persones desaparegudes que els equips d'emergència estan ara intentant localitzar. De moment no se sap l'estat dels dos ferits ni tampoc el total d'afectats. Més notícies amb en Miquel Àngel Violant.
3: Els bombers han fet aquest dissabte al voltant d'un centenar de serveis per incidències relacionades amb les tempestes, com inundacions, sanejaments i arbres caiguts. També s'han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes perduts. El telèfon d'emergències ha gestionat 157 trucades. L'N260 està tallada en els dos sentits de la marxa a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, a causa d'un despreniment de roques.
2: El terratrèmol que hi ha hagut a la matinada passada a Granada no ha causat danys estructurals importants als edificis, segons les primeres avaluacions dels ajuntaments dels municipis afectats. La majoria d'incidències són per caigudes de cornises, despreniments de pedres, de teulades i algunes esquerdes. Sentim les explicacions d'alguns veïns.
4: Está todo por los suelos, todo.
5: Y un pilar que había ahí al lado, encima de la moto, y lo ha hecho pedazos.
6: A la 1:00 a.m. se movió las camas y nos despertamos. Y ya bajamos aquí abajo y ya estaba aquí, estaba toda la calle llena y ya miramos y era porque se había derrumbado el edificio de enfrente.
3: Les entitats que tenen persones sense sostre critiquen que els refugis climàtics que s'obren, moltes vegades aquestes persones no hi poden entrar. Per això, tant la Fundació Arrels com el Centre d'Acollida Assís reclamen que es creï una xarxa de refugis especialitzats. Sara Girón, responsable de l'equip de carrer de la Fundació Arrels, alerta de les greus conseqüències que les altes temperatures tenen en aquestes persones.
7: A les persones els hi costa molt més descansar, poder dormir. Veiem també afectacions de, ostres, cremades, insolacions. Hem hagut d'activar el 112 en diverses ocasions per cops de calor, per marejos.
2: Lejos de los árboles, la tercera pel·lícula de Meritxell Colell, aconsegueix un doble reconeixement al Festival de Locarno, a Suïssa. Avui la Federació Internacional de Premsa Cinematogràfica li ha atorgat el premi Fipressi, que se suma al guardó Boccalino d'Oro 2026 a la millor pel·lícula que va guanyar ahir divendres. El film parla del viatge que fa una artista mexicana, neta d'exiliats republicans catalans, fins al Perú, on busca crear un mapa sonor de llengües en perill d'extinció, i ho fa en honor al llegat del seu avi. Colell deia en declaracions a l'ACN, l'Agència Catalana de Notícies, que la producció neix després de conèixer l'actriu protagonista de la pel·lícula, Angélica Castelló, i la seva necessitat de reparació.
8: Partim de la seva història i de la meva, no? Així com ella tenia com aquesta realitat de ser neta d'exiliats a Mèxic. En el meu cas, el meu avi i el meu tietavi són de la Quinta del Vívero. Ara, a través del cinema, trobem una forma ficcionada de parlar no només del silenci de la meva família, sinó de tota una generació, que és el nostre llegat també com a societat.
2: La pel·lícula Lejos de los Árboles s'ha rodat entre el Perú i Catalunya, amb localitzacions en indrets com Cusco, la selva i els Andes peruans, i també en territoris catalans com les Terres de l'Ebre o el Montsià, i també a la ciutat de Barcelona. Els esports, Marc Andrés.
9: En joc el segon partit de la temporada a la primera divisió, al minut 25 de la primera meitat, Sevilla 0, Rayo 1, amb gol d'Álvaro. Abans, l'Alavés s'ha imposat amb claredat al Getafe per 3-0. Demà debuta l'Espanyol, que rep el Llevant a l'RCD Stadium. A les 7 de la tarda, el tècnic blanquiblau, Manolo González, diu que la salvació és l'objectiu prioritari del club. D'altra banda, el Barça és a Suïssa, on demà juga un amistós contra el Basilea. Pedri i Gavi no han entrat a la convocatòria i no han viatjat. A l'Europeu de Natació, l'equip espanyol de 4x200 mixt, amb la catalana Ainhoa Camp Abadal ha acabat setè a la final. Pel que fa al nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha fet el rècord del campionat a la semifinal del 200 metres estils. A l'europeu d'atletisme, Maria Vicente ha acabat en vuitè lloc la seva participació a l'heptatló femení i el reusenc Abdesamat Oukelfen ha acabat setè als 10.000 metres. I en amistosos de futbol d'equips de la Lliga Femenina, Manchester City 2, Barça 2, amb gols de Graham i Vicky López, i Espanyol 1, gol de Bicho, Badalona Women 0.
1: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
4: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
1: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
4: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
10: Bon dia!
11: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
12: Que bé! Ja. Sembla que a partir tot torna a ser com abans.
10: Tranquils, que no ens avorrirem.
11: La casa nostra. Segona temporada disponible a la plataforma 3Cat i el dilluns a la nit a TV3.
13: La casa nostra. Catalunya Ràdio.
1: Som 3Cat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
14: El divan, amb Sílvia Coppolo, en reemissió a Catalunya Ràdio.
15: Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help.
16: El convidat d'avui al divan és un Britalan. Britalan, sí, però què és això? Com diuen els Beatles, necessitem ajuda per entendre-ho. La mateixa ajuda que ell ha perfeccionat per poder-la oferir a altres professors d'anglès. I és que és diferent saber ensenyar que saber-se explicar. Sobretot si cal fer-ho en una llengua que no és la pròpia, l'anglès. I ell, mig British, mig Catalan, Britalan, ha perfeccionat la drecera que acosta les dues llengües.
14: El divan amb Sílvia Coppolo, de Catalunya Ràdio, escoltem les persones.
16: Evidentment és una idea molt pràctica, molt pragmàtica, i és que el nostre convidat d'avui toca de peus a terra, gairebé sempre. Potser és per aquells orígens a Manchester, on el pare duaner el volia fer del United, s'hi va rebel·lar, i hi havia un equip a Londres que el seduïa més. I ara, la majoria del temps, se'l passa navegant els matisos entre dues llengües que conrea molt bé, l'anglès i el català, entre expatriats no assimilats o no del tot. Al costat d'autòctons catalans, orfes d'un ensenyament de l'anglès com Déu mana que els permeti comunicar ser qui són. Tot això és i passa 40 anys després del seu primer pas per Barcelona, en cotxe, fent camí cap a Portugal des d'Alemanya. Se'n va enamorar, va dir que havia de tornar i ho ha fet. Ho ha fet i fa més de 30 anys que és amb nosaltres. Barnaby Griffiths, coach d'anglès, columnista al Catalonia Today. Benvingut al divan.
17: Hello, Sylvia. Avui parlarem en el teu idioma per primera vegada.
16: Avui parlarem en català. Va, a veure com ho canta.
17: Molt bé, molt bé.
16: Va, canta'ns-ho, Barney, va, canta'ns-ho.
17: Sí, és massa alt per mi. Because Chelsea is our name. Ara em sento molt benvingut.
16: Sí, moltes gràcies. L'hem trobada, la van cantar els mateixos jugadors el 1972. Fa molts anys d'això.
17: Sí, sí, bueno, jo de petit sempre m'encantava el futbol, però tenia un problema amb el pare.
16: Tenies un problema amb el
17: pare. I amb el meu germà gran, que els dos són del United.
16: Si això és el divan, vull dir que et pots estirar, fem una mica de psicoanàlisi. Sí.
17: I el meu germanastre, es diu? El fill de la nova esposa del meu pare.
16: Sí.
17: Va ser del Chelsea i tenia 5 anys més que jo i me va convèncer bastant fàcilment de ser del Chelsea als anys 70. Sí.
16: Molt bé, és a dir, que aquí hi havia una qüestió de relació per ser d'un equip o d'un altre. Perquè què canvia? Quan un és del Chelsea, què se sent? Què se sent, sent del Chelsea?
17: Bueno, els aficionats del Chelsea a Anglaterra no estan molt ben vistos.
16: Ah, no?
17: No, bàsicament pel tema del Abramovich. Sí, sí, va comprar el club.
16: Sí.
17: A principis dels 2000 vam tenir moltíssim èxit des de llavors. Em sembla que hem guanyat més trofeus que qualsevol altre club en el món, inclòs el Barça.
16: Sí?
17: En aquest temps. I, bueno, per això la gent diu que el Chelsea ha comprat l'èxit.
16: Ja.
17: Però tot equip gran ha comprat l'èxit, per mi. Bueno,
16: perquè, clar, vens a dir, no? Si compres, tens prou diners per comprar bons jugadors, podries estar comprant l'èxit, però no és un automàtic, això.
17: Que va. Es tracta de tenir els jugadors i els entrenadors. Però també una altra cosa que no li agrada molt aquí és el Mourinho.
16: No, aquí no ens agrada gens.
17: Que ha guanyat dues vegades la Lliga en Anglaterra amb Chelsea.
16: Et veig rient ara, eh? Tan bé que ens queies.
17: Bueno, el Mourinho avui en dia cada vegada té més fama d'un caràcter una mica no tan bo, no?
16: Fort, no?
17: Últimament, molt fort.
16: Fort.
17: Per nosaltres, del Chelsea és un home molt important de la nostra història, evidentment. Avui en dia no té tanta importància per mi.
16: Sí?
17: I fins i tot, Sílvia, el futbol no té tanta importància per mi. Avui en dia, no.
16: A veure, Barney, com t'he de presentar? Com Britland, que t'agrada, no? Amb això et defineix.
17: Bueno, és una paraula que vaig inventar.
16: Tu te la vas inventar.
17: I només jo l'he fet servir en 20 anys.
16: En 20 anys, o sigui, eh?
17: No, jo vaig escriure en la meva columna, em sembla que sóc un Britland, que sóc una persona que està establert a Catalunya i sí, parlo català i tinc una família catalana. De fet, vivia a Girona en aquella època i me sento, bueno, entre les dues cultures, no? Però ho vaig escriure en un columna i ningú
16: l'ha
17: mencionat mai.
16: Ningú havia fet cas d'això. Encara que diguis que el Barça ara o que el futbol ja no és tan important per tu, un momentet sí, eh?
10: 44 minuts i 40 segons. Koeman picarà la falta des de fora l'àrea, amb el seu dret, penja pilota a l'olla, salta Vaquero, toca amb el cap! Gol!
16: Aquí és el Quim Puyal. Sí? Està seguint la transmi, eh?
17: Una veu molt coneguda aquí.
16: Sí. Et va servir, et va agradar, per què sentir les transmissions de Joaquim Maria Puyal?
17: Bueno, quan vaig arribar aquí a Catalunya el 95,
16: sí?
17: Evidentment, només es veia el futbol per TV3. Bueno, el Barça, per TV3. Jo anava al camp, a vegades, però en la tele era TV3 i s'escoltava en català. I és així on vaig començar a aprendre català escoltant els partits del Barça, sí.
16: Escoltant els... Pilota al pal.
17: La pilota al pal és la primera cosa que vaig aprendre.
16: En català, primer que vas aprendre...
17: No, jo sabia dir això abans que veus més.
16: La pilota al pal.
17: No tenia cap sentit dir-ho, però ho tenia clar.
16: Però llavors això ens porta al que tu defenses, no? Si veus que la pilota la xuten i va al pal de la porteria i sents pilota al pal, entens l'expressió.
17: El llenguatge és molt contextual. I això s'ha de prendre en compte sempre a l'hora d'ensenyar l'idioma, que és molt i molt contextual. I sense context no té gaire sentit. I jo he vist, com a formador de professors, he vist molts de classes d'anglès com a observador, on el context falta perquè tingui sentit per l'alumne. I si l'alumne no veu el sentit d'aprendre el llenguatge, no aprendrà, evidentment.
16: Perquè, a veure, com pot ser que passin anys i anys i anys i anys i moltes persones que estan estudiant, no? El verb que fem servir és estudiar, no sé si aprenen, però estudien anglès. Llavors van un dia a Londres, a Manchester, i no poden sobreviure bé en anglès, no poden tenir una conversa. Què és el que falla? Que això és el que tu has estudiat.
17: Crec que te l'has contestat tu mateix, Sílvia. El problema és que s'estudia l'anglès com una assignatura. I l'anglès no és una assignatura, és un idioma. I un idioma és un vehicle per la comunicació. I si no s'ensenya així, no s'aprèn així. I si s'estudia en lloc d'entrar en el món de l'anglès, entrar en el món de l'idioma i viure l'idioma i fer servir l'idioma com si fos un vehicle de comunicació, no s'aprèn a comunicar-se. El que s'aprèn és, pots anar a Anglaterra, a Manchester, a Londres, on vulguis, i explicar un temps verbal. Vas allà per fer això o vas allà per utilitzar la llengua i fer servir aquest temps verbal? El problema és l'enfoque, no?
16: Sí, sí, l'enfoc.
17: L'enfoc en on es posa l'educació, l'enfoc en l'ensenyança d'idiomes i d'anglès. És en l'estudi i en assignatura i en notes i no en la comunicació. I per això faig el que faig.
16: I què fas? Com ho fas? Què canvies? Perquè has vingut aquí amb uns llibres que penso que un encara està calent, sí, que surt de la impremta, sí, i que l'altre ja tenies publicat, justament explicant això. Com ho fas perquè funcioni, perquè algú aprengui, perquè els professors canviïn també la manera d'ensenyar, de manera que sigui eficaç?
17: Doncs jo he estat formador de professors durant més de 20 anys, en un curs de formació aquí a Barcelona de molt prestigi en tot el món. I encara així, mirant els profes, i uns profes molt bons que sortien d'aquest curs, sempre faltava una cosa per mi. Sempre faltava una part. I la part que faltava era l'enfocament en la comunicació. Per això, jo vaig inventar, jo mateix, I es va concretar quan vaig fer un curs amb professors d'universitat aquí que havien d'ensenyar la seva assignatura en anglès. I teníem un llibre d'anglès davant nosaltres que no les sabien per res. I jo els vaig dir, per què feu anglès? Bueno, hem d'ensenyar en anglès la nostra assignatura. I dic, i aquest llibre ajuda? I em diuen, és que sempre hem fet això, sempre hem estudiat un llibre. I jo he inventat un curs i l'he proposat a la universitat. Mira, per què no fem un curs de simulació on els profes han de simular el que han de fer en la vida real amb la llengua i ja m'encargo jo de com es farà i va tenir molt d'èxit aquest curs i tots els professors volien fer aquest curs i em vaig adonar que això ja no era teaching, no era ensenyament, sinó era coaching. Perquè jo estava fent una altra cosa.
16: Clar, en comptes de teaching, que és ensenyar, és coaching, és ajudar a una persona des de la seva posició.
17: Exacte. És posar més a ells o donar potser més poder a ells en el que fan, no? I no és imposar la llengua, no imposar l'anglès, sinó dir què és el que necessites, per què necessites anglès, per què, què vas a fer en la teva vida real amb l'anglès. I això es pot fer en tots els sectors de la vida. Es pot fer servir aquest enfocament que és simplement preguntar a la persona per què necessites l'anglès. Necessito per això. Doncs farem això, simplement, però en anglès. I el meu enfocament és bàsicament fer servir la idea de rehearsal, que
16: sí, els assajos.
17: Els assajos, com si fóssim actors, perquè realment, des del meu punt de vista, quan estem comunicant, som actors. I necessitem les eines d'un actor per comunicar-nos i perdona, interrompre.
16: Digues.
17: Però la idea d'actuació, o en anglès performance, és molt important.
16: Bé, quan ensenyem comunicació, no?, expliquem a la gent, posa't davant del mirall i aquell discurs, aquells 2 minuts, aquells 5 que hagis de parlar, et mires tu i assages i llavors veuràs el ritme que fas, el ritme que tens, la cara que hi poses, on tens problemes.
17: Hi ha una cosa molt interessant, Sílvia. Tothom, però tots els meus alumnes i clients, els aprenents, el que me diuen el mateix, quan les dic que els han de gravar en vídeo, tothom diu el mateix. No m'agrada.
16: Ah, no?
17: No m'agrada a mi mateix parlar en anglès en el vídeo. I dic, i no seria important que
16: t'agradessis.
17: No?
16: És que això dels subjuntius és
17: complicat. M'has d'ajudar amb el català, ja ho saps. Però aquesta idea de que no m'agrada a mi parlar en anglès s'ha de canviar, perquè precisament l'anglès és un idioma, i si no t'agrada a ti mateix parlar en l'idioma, ningú li agradaràs.
16: Ningú li agradaràs, però en realitat, insisteixo en aquesta idea, quan ensenyem a parlar, No és que no s'agradin parlant en anglès, la frase és més curta, és que no s'agraden. Mm. Punt. Llavors, primer s'ha de fer com les paus amb la pròpia imatge, no? Jo dic alguna cosa com, clar, i et veus unes arruguetes aquí i allà, i fas mala cara i et veus gran, però... Fa 10 anys, diríem, ja ho deies, això, i en canvi, quan ara mires les fotos de fa 10 anys, dius, oi, que bé que estava. Doncs hauries d'anar amb aquesta idea, en fer les paus amb la teva imatge a la televisió. Mira que me'n vaig a una xarxa social.
18: I'm your AI English tutor. With me, you can practice anytime, anywhere, just like you would with a real person. I'll chat with you, give you instant feedback. Barna Griffiths,
16: escolta, tinc aquesta senyora que em surt per Instagram i em diu que m'ajudarà i que ja no necessitarem una persona humana. Jo admeto que em continuen agradant més les persones humanes, però en realitat això funciona? Funciona aquesta manera que diu et corregiré, com pronuncies, corregiré la sintaxi? Funciona com un tutor, una tutora?
17: La veritat és que cada vegada més, sí, sí.
16: Sí? Funciona?
17: Sí. I va millorant, evidentment. Per tant, com a sers humans, nosaltres, què podem fer que realment ajuda a un alumne, a un aprenent d'un idioma? I per això jo he decidit, per això vaig decidir en aquell temps que el coaching és precisament el que podem fer nosaltres i que no poden fer les màquines, els robots, no poden fer això. Sí que poden escoltar-te i corregir-te i poden dir-te com hauries de fer les coses o dir les coses, però no poden mirar-te als ulls i saber què t'està impedint comunicar-te bé. No poden mirar dins de ti i dir, mira, aquí veig que no estàs...
16: Còmode,
17: exacte. No, hi ha una cosa que no... Per què no te surt ara mateix?
16: Què bloqueja
17: ara? I això ve del coaching, no? La idea de creences limitants, també, que és una cosa que es pot superar.
16: Sí.
17: Aquesta idea de superar conflictes, problemes en la comunicació, mai he conegut a ningú, Sílvia, que em diu des del principi, jo parlo bé l'anglès i m'agrada parlar-ho i estic bé parlant. No, tothom té alguna mania o el que sigui.
16: Una mancança, una por.
17: I clar, el coaching... hi ha dues coses. Hi ha una cosa que es diu language coaching, que veig ara molt en línia, en les xarxes socials, que m'assembla a mi és superar aquests pors, no?
16: D'aprendre
17: un altre idioma. Jo ho porto a un pas més, perquè la meva història ve del llenguatge, de l'ensenyança de llenguatges. Per tant, jo combino l'ensenyança bona de l'anglès, és a dir, totes les coses efectives en l'ensenyança, una combinació d'això amb el coaching. O sigui, és una combinació de les dues coses.
16: Molt bé, avui parlem amb el Barnaby Griffiths, que ja veieu que és English Coach, columnista del Catalonia Today, on parla de totes les coses del món que l'envolten i ens ha triat també diverses cançons.

0: Que porta de record, no? I això és Irlanda, no? Diríem, què et porta de...
1: Ara m'he de controlar les emocions, gestionar una mica les emocions. És que aquesta cançó ve de la... És el folk, no? Irlandès, i la meva mare era cantant de folk irlandès en els anys 60, i jo de petit, tota la música que vaig sentir creixent a Manchester era música folk o irlandès o anglès o americà, uns molt coneguts com, per exemple, Bob Dylan, Simon & Garfunkel, James Taylor, tots aquests, però també molt de música irlandesa, i aquesta melancolia
0: sí.
1: que se nota en aquesta cançó molt, sí. molt forta, que és... aquesta cançó va de comiat.
0: Uh-huh.
1: Va de dir adeu. Costa parlar d'això, però és molt emocionant per mi, és molt emotiu.
0: Sí?
1: I és una cançó molt bonica, però molt i molt trista. Sílvia, passem a una altra cançó, sisplau.
0: Passem a una altra cançó.

0: I tornem a ser entre el folk i el punk, no? Aquí
1: sí, això, exactament, molt bé, molt bé. És irlandès també, però és un dels grups, dels meus favorits grups quan era jove. Es diuen The Pogues, i el cantant era Shane McGowan, que és el primer dels poetes de què parlarem avui, perquè hi ha diverses poetes. És poeta.
0: Sí, és poeta, sí.
1: Era. Va morir fa poc, Shane McGowan, i la seva lírica, la seva lletra, és pura poesia. I aquesta cançó parla d'amistat, parla de nostàlgia, l'amor i el pas de temps. És profundament humana. I és molt honesta, i és molt irlandès, i és un amic, no és tan trist com l'altre, però és...
0: Però t'emociones, eh?
1: Molt,
0: sí. T'emociones sí. Molt,
1: hi ha molta emoció aquí.
0: Però més que el Chelsea, eh?
1: Més que el Chelsea, sí. And I stepped into your
0: arms. Avui parlem amb en Barney Griffiths aquí al Divan, que també ens ha triat aquesta banda d'Austràlia.

0: també, que ens sap parlar molt bé de la vida quotidiana a Vietnam, no? Penso que parla bueno, també en aquesta
1: on,
0: cançó.
1: Saps on sóc ara?
0: On ets?
1: Això m'aporta directament al Japó,
0: sí?
1: A l'any 92, perquè havia passat uns mesos a Austràlia.
0: Sí.
1: I aquesta cançó és gairebé un himne en Austràlia. És un grup que es diu Cold Chisel, que són uns déus del rock dels anys 70 a l'Austràlia. I aquesta cançó la vaig sentir cada setmana en un pub de Sydney i ho vaig aprendre a tocar en la guitarra.
0: Sí.
1: I al Japó jo vaig tocar en bars en Japó aquesta cançó, moltes cançons, però aquesta. I tinc aquest record molt bo d'australians en un bar en Japó, en Osaka,
0: sí.
1: Mirant-me tocant aquesta cançó i dient, però tu no ets anglès?
0: Sí.
1: I clar, això pot ser una mostra de la meva vida. Un anglès tocant la guitarra, una cançó australiana en un bar de Japó.
0: Clar.
1: Una barreja de cultures.
0: És una barreja, no? Sí. Perquè t'hem situat a Manchester, no? Però que després ja han dit que tu has viatjat i viscut a molts llocs, no?
1: Sí.
0: On has estat i viscut?
1: Jo he viscut 3 anys a Alemanya.
0: Sí.
1: He passat diria, quasi un any als Estats Units, quasi un any a Austràlia, 2 anys al Japó, 8 mesos a Tailàndia, 3 mesos a Indonèsia. O sigui que de jove vaig viatjar al món.
0: Necessitem un Excel.
1: Sí.
0: Saps?
1: I un mapa. Un mapa.
0: I per què voltaves tant i vivies, diguem, no només sí. De viatge i de turista, eh?
1: No, exactament. Jo era viatger, no turista. I en qualsevol moment que vaig tenir contacte amb turistes em vaig marxar corregents, perquè el turisme és una altra cosa. Jo volia sempre sentir aquestes cultures i parlar amb la gent. Jo vaig passar 2 nits en una cabanya en un com es diu, un poble d'Indonèsia amb una família. Ells no parlaven anglès, jo no parlava indonèsia, i estàvem molt mal decantats tocant cançons junts i simplement compartint coses.
0: Clar, amb la
1: que me van convidar a la casa seva, però sense parlar en anglès.
0: Clar, però vas trobar amb la música, m'estan tan a prop, no? Diríem, el món dels afectes.
1: El somriure.
0: Jo
1: estava sol en un autobús i tothom somriu a Indonèsia, o fins en aquella època, almenys, no sé, ara no sé, fa molt de temps, però vaig tenir moltes amistats a través de viatjar sol.
0: Viatjava sol,
1: sí.
0: Que és més difícil, no? No et feia por gens?
1: És molt més interessant.
0: Per què? Veure què té de positiu.
1: Perquè la gent que coneixes cada dia, és que no pares de conèixer gent.
0: No pares, clar, perquè per parlar amb algú has de parlar amb algú d'allà.
1: I si estàs amb una altra persona, aquesta persona, vulgui o no, té els seus límits, obstacles, maneres de veure el món que tu no tens, per exemple, però també és un obstacle per a les altres persones apropar-se a tu. Si estàs sol, la gent s'apropa i te parla i diuen, què fas aquí? Jo estava en Indonèsia, l'únic blanc, que és en isles del Timor, saps? Timor.
0: Sí, sí.
1: No es pot entrar en el oest, no? Però no en l'est. Però estava al oest, Timor, i vaig viatjar del oest de Timor, que és l'isla més a l'est d'Indonèsia que pots anar, crec, fins a Sumatra, que és l'autocostat, i va trigar mesos en fer-ho i estava sol. I me va encantar fer-ho, això.
0: I també ens ha triat aquesta peça, potser més coneguda, eh?
1: Déu-n'hi-do.
0: Ha vingut en Bob Dylan, en el teu divan. Però a veure, aquesta ruptura amorosa d'en Bob Dylan aquí, que explica també, la té superada o no la té superada? En quin punt estem, Barney?
1: Déu-n'hi-do les cançons que he portat. Sí. Per emocionar-me.
0: Què?
1: És que Dylan per mi, Dylan per mi és el maestro de tots. És l'artista favorit que tinc de tota la vida. Podria haver portat milers de cançons de Dylan i moltes molt conegudes. No sé si és molt coneguda aquesta. Per mi, m'encanta. I ve del disc Oh Mercy, que va fer als anys 80, al finals dels 80, que quan va fer com una tornada a fer unes cançons molt i molt complicades i molt d'èxit, molt estimades per la gent. I aquesta cançó, precisament, és un cançó molt subtil, però de l'autoengany.
0: Clar, per això t'ho deia, té superada o no la ruptura amorosa.
1: I el que no ho diu és gairebé més del que diu en aquesta
0: cançó. És més important del
1: que diu. Si tu quedes al final, most of the time, està bé, no? Està bé, most of the time. I tu te quedes amb la pregunta, i la resta del temps?
0: La majoria estàs bé. I aquell, el que hi cap en aquella part petita, no?
1: Sí.
0: La que està molt malament. I què et recorda aquesta cançó? Quan la vas descobrir?
1: Això en la universitat, de fet.
0: A la universitat?
1: Sí, quan estava a la universitat va sortir aquest disc i jo estava ja enamorat de Dylan.
0: Mm.
1: Aquest disc em va obrir els ulls a un nou Dylan, perquè era completament distinct. Perquè jo, el Dylan que conec i que m'encanta és dels anys 60, principis dels 60, o sigui, mitjans dels 60.
0: Mm-hmm.
1: Highway 61, Revisited, Blonde on Blonde, aquests discs molt coneguts. I durant 20 anys va fer coses... Bueno, el 75 va tenir un altre disc de molt d'èxit, que es deia Desire, que m'encanta. Però hi ha molt poca cosa entre el 70 i 89, i de cop i volta treu aquest disc i jo vaig flipar.
0: Perquè t'hem situat com que el teu pare era duaner, la teva mare, que has dit que havia cantat també, no?, folk, però la teva mare feia de mestra, no?, la teva mare?
1: Sí, de discapacitats.
0: De persones, molt bé. I quin record tens d'aquells primers anys de vida de Manchester, tot això?
1: Oh, els meus records de petit no són gaire bons. És que els meus pares estaven molt en conflicte i es van separar quan tenia 4 anys. I de fet, els primers anys vaig viure al sud d'Anglaterra amb el pare i la mare, i després la meva mare ens va portar a Manchester un altre cop per viure sols amb ella. I va ser molt complicat, molt difícil. La meva mare va tenir dificultats en la vida, diguéssim, i el meu germà no va reaccionar molt bé, jo tampoc, i va ser difícil, la infància.
0: I quan parles de la universitat, no?, de Bob Dylan i la universitat, parles de Manchester o ja parles d'aquí? De què? Com va ser que anessis a la universitat a estudiar?
1: Doncs jo vaig acabar l'escola en Manchester i vaig tenir la gran sort d'anar a una de les millors escoles del nord-oest d'Anglaterra. En aquella època encara hi havia escoles que es deien grammar schools.
0: Grammar schools.
1: Grammar schools. I grammar schools s'ha de provar, no, s'ha de provar.
0: Aprovar
1: un examen.
0: Sí.
1: A les 11 anys. Quan tens 11 anys, fes un examen i si aproves, els primers 10% van al grammar school i la resta van al que es deia comprehensive school. I per sort, jo vaig aprovar l'examen, bueno, per sort. Eren escoles molt estrictes, només nens, no hi havia barreja de nens i nenes.
0: Mm-hmm.
1: O sigui, socialment crec que no me va formar gens, però acadèmicament me va donar una formació fantàstica. I, per tant, després vaig poder anar a la universitat.
0: Avui hem dit que vas venir una vegada com de passada per Barcelona, no? Vas passar per Barcelona?
1: Sí, jo, el tercer any del meu grau,
0: sí?
1: El meu grau era en alemany i màrqueting, curiosament.
0: Alemany i màrqueting,
1: Vas
0: estudiar.
1: Sí, i el màrqueting és l'última cosa que vull fer en la meva vida, però tinc un grau en màrqueting en alemany. I quan fas un idioma en la universitat, el tercer any de 4 vas a viure en aquell país durant un any. I jo vaig estar 6 mesos en Audi, el de cotxes.
0: Mm-hmm.
1: Vaig fer un pràcticum, unes pràctiques amb Audi, i vaig fer 6 mesos a la Universitat de Regensburg, que és quasi en Txèquia. Però el meu amic va viure, també va fer el mateix curs, i ell vivia en Düsseldorf i em va dir, tinc un cotxe, per què no a l'estiu, perquè no anem a Portugal, on el meu pare té un pis, i vam conduir des de Düsseldorf a Portugal, al sud de Portugal, i vam passar per Barcelona. I és la primera vegada que vaig entrar en Barcelona, i encara me'n recordo perfectament entrar en Barcelona al cotxe, i m'ha deixat boca aberta la sensació, no només la sensació que vivia de llibertat, una cosa que no havia sentit, només havia viscut a Anglaterra i a Alemanya en aquella època. Hi havia una cosa completament nova per mi, un aire de llibertat, però també la bellesa, simplement la bellesa.
0: Quins anys era això? Quins
1: 89, 88, 89, abans dels Olímpics.
0: Era quan ja se sabia que Barcelona seria la ciutat que organitzaria els Jocs Olímpics, sí. Que això es va saber, sembla que era el 86, que ho dic de memòria, i abans del 92 amb la ciutat, amb efervescència, perquè s'havia de transformar, a més, per estar a punt per als Jocs Olímpics. En aquell moment hi vas dir, aquí tornaré.
1: Jo no tenia cap dubte que havia de viure aquí. I vaig tornar al 95, o sigui, 5 o 6 anys després, de viatjar pel món. Mm-hmm. Jo sempre tenia el cap, quan estava en Japó, vivint allà, pensant, he de tornar a Barcelona, Quan vaig a Europa, aniré a viure a Barcelona. Però quan vaig tornar a Europa i vaig anar a Anglaterra a saludar la família i estar una mica en el meu país, tothom em deia el mateix, que a Barcelona no es pot treballar, no hi ha feina per professors d'anglès.
0: Clar.
1: Que està allà a tope. Imagina't, això era el 92.
0: Sí.
1: Imagina't avui en dia. Quants hi ha avui en dia de professors d'anglès?
0: Molts.
1: En aquella època me deien que no hi ha feines, no hi ha treball a Barcelona. Però, com sempre, jo sóc molt persistent en la vida i tenia una meta i no vaig deixar i vaig trobar feina aquí i vaig començar a treballar.
0: Perquè, a més, ho dèiem, d'articulista, a més has moderat i presentat programes a la televisió del Punt Avui, no? Diríem articulista al Catalonia Today, que és, no, això no és, però en anglès, sempre en anglès.
1: Sí, és que el Punt Avui, Catalonia Today, a través del Punt Avui, ha tingut una hora cada dia en la televisió en anglès. Cada dia una hora. I me van preguntar a mi, tens alguna idea per un programa per fer en el canal que tenim nou? Em sembla que el 2010, 2012, pot ser, no sé. I jo vaig fer, 5 o 6 idees, li vaig escriure, mira, puc fer això. La primera idea era parlar del Barça, parlar del futbol. Mm-hmm. I me van dir directament, perfecte. Però tens gent per parlar del futbol? I dic, home, jo només conec gent del futbol aquí a Barcelona. Tinc 200 guiris aquí.
0: 200 guiris, fa molta gràcia que tu parlis de guiris, I Girona, com va arribar a Girona, la teva vida?
1: Doncs la meva dona era de Girona. I jo li vaig conèixer aquí, a Barcelona, i parlant en castellà, perquè vam treballar les dues junts en una escola d'idiomes. Ens van conèixer aquí a Barcelona, però era de Girona, ella, i vam tenir un fill, ens vam casar, vam tenir un fill, el 2002, i el fill, ho vam passar molt malament amb el fill, simplement perquè tenia problemes de salut, i aquí no es van resoldre aquests problemes de salut, i vam decidir, hem d'anar a un lloc on tenim una mica de recolzament.
0: Sí.
1: I pensàvem, bueno, a Anglaterra no podem anar-hi i tampoc, la meva família tampoc és gaire present. Per tant, anem a Girona, on els avis, els pares d'ella, poden ajudar-nos. I va ser la decisió més acceptada de nostres vides. Vam anar a Girona, jo li vaig dir, només 5 anys, només 5 anys, perquè jo sóc del món i sóc de grans
0: del
1: ciutats.
0: Món. Ja ho entenc.
1: I Girona no és precisament el lloc més gran del món.
0: No.
1: He de dir que és el millor lloc per tenir fills petits, això sí.
0: Perquè té una dimensió...
1: És molt familiar.
0: Clar, que pots controlar.
1: I és un poble. És veritat el que es diu de Girona. És un poble encara. Sembla ciutat i té un catedral i suposo per això es diu ciutat, però és un poble. I la gent és de poble. I això té les seves avantatges i desavantatges, però...
0: Avui he vingut amb Bernabé Griffiths aquí al Divan.
2: Escolteu el Divan amb Sílvia Coppolo els diumenges de 9 a 10 de la nit per l'FM. O per l'app de Catalunya Ràdio, el canal exclusiu digital, els dies que no som a la freqüència modulada.
0: Toques algun instrument?
1: Bueno, la guitarra.
0: La guitarra, però t'agrada aquest aquí, aquest Ambling dels Rolling Stones. Aquí tenim un jugador compulsiu, no?, que viu al límit.
1: Sí, i m'encanta. Això és una part petita meva, però és una part meva, l'he de reconèixer. Tots els meus avis, tots dos, i el meu pare eren gambles, eren...
0: Jugadors?
1: Jugadors amb diners, sí. Anaven a jugar a cartes. Jo encara vaig al casino a vegades a jugar.
0: I que jugues gaires diners?
1: No, no gaires, però jugo.
0: És que ets més català.
1: Vaig guanyar un torneig, l'any passat.
0: Sí?
1: Sí, sí, vaig guanyar un torneig. Tinc un trofeu del Casino de Barcelona, de pòquer, per guanyar...
0: De pòquer?
1: Sí, sí, però és una part petita meva.
0: De la teva vida.
1: Sí, però és una cosa que m'atrau. I The Rolling Stones, per mi, és un altre grup de tota la vida que m'encanta, el rock de Rolling Stones, però aquesta cançó, precisament, parla de risc i d'obrir-se al canvi i coses molt, molt diferents que la normalitat, no? I això és el que m'agrada dels Rolling Stones. No són normals. Encara que ara, avui en dia, són normals, no, mai han sigut
0: ara,
1: normals.
0: Clar, ara són uns clàssics, però...
1: Sí, sí, diria... són clàssics, però no són normals.
0: No, no són normals. No estan en la majoria, no? La normalitat com la mitjana de la...
1: Si mires la vida de Keith Richards, el guitarrista, sí. és viu a tope i viu sempre al límit,
0: no?
1: Al límit. M'encanta aquesta... aquesta idea, i no puc viure així, però m'encanta una mica, una petita part meva, sí.
0: Perquè és que tu ets del món.
1: Sí.
0: Has viscut a molts països. T'agrada viatjar sol, no? Ets el primer Britland que coneixem. Molt, molt, molt normal, no, eh?
1: No. M'agrada el normal. I tampoc crec que existeix el normal, però us fem servir molt aquesta paraula, però la normalitat... La idea de normalitat no m'agrada, tampoc.
0: Fas una cara d'avorrit només de pensar-ho. I aquesta altra? Hem arrencat justament amb aquesta cançó. Per què ens l'has triada, Barney Griffiths?
1: Aquesta, bàsicament, per John Lennon, que jo tinc un quadre molt gran de John Lennon al meu país.
0: Pòster, diem aquí.
1: No,
0: és un quadre.
1: És un pintat,
0: sí.
1: És una pintura, sí.
0: Molt bé, un quadre.
1: Un artista local, de fet. Es diu Xavier Plam, sembla. Però John Lennon, per mi, el que m'agradava John Lennon és que sabia parlar i cantar de coses molt i molt dures amb un somriure en la cara. I com els Beatles eren, no? Els Beatles eren tan divertits, però al mateix temps parlaven de coses molt importants i molt pesats i molt difícils de digerir, no? I aquesta cançó, precisament, és de la vulnerabilitat.
0: Vulnerabilitat, sí.
1: I ho canten com si no fos res. I és molt alegre, aquesta cançó.
0: Sí, el ritme ho és.
1: Però si escoltes les lletres, la lletra és molt i molt potent.

0: L'ànima
1: catalana.
0: Com a grill estic apropiant, sí.
1: Perquè vas ser com, no sé si mànager, coordinador, de, era un equip de què? De voleibol? De...
0: Ah, sí, això a Austràlia.
1: Això a Austràlia, eh?
0: Quan vaig anar a Austràlia amb 21 anys, després de la universitat, vaig trobar una feina com a coordinador de voleibol platja. I és el millor... feina que he fet a la meva vida. Imagina't aquesta feina, és increïble.
1: Quina feina. I com expliques a Catalunya a algú que arribi ara, no? A un guiri, que dius tu, no? Un estranger, una persona estrangera. Què li dius de Catalunya?
0: Bueno, la primera cosa que s'ha de dir és que és complicat. És molt i molt complicat. La societat aquí complicada. La situació política, la situació històrica, cultural, el fet de que es parla tres idiomes en una frase... A vegades sents dos o tres idiomes dins la mateixa frase. Això
1: català, castellà,
0: molt.
1: Anglès, no?
0: Castellà, català, anglès. A vegades sents tots tres en una frase. És molt, això no és normal en altres països. I aquí és normal. I aquí la gent sap parlar tranquil·lament entre cultures i idiomes. Però hi ha un problema, Sílvia. El problema és que els de fora no entenen això. I moltes vegades se senten una mica exclosos per això. I jo tinc un missatge per vosaltres.
1: A veure, missatge d'en Barnaby Griffiths.
0: No sé si els catalans volen sentir el meu missatge o no. Però com a professional dels idiomes i de les llengües, una cosa que aquí es podria canviar fàcilment, molt fàcilment, i ajudaria molt a l'imatge dels catalans. Clar, estem en Catalunya, no tenen que millorar la seva imatge. Però si volen que la gent de fora venen aquí i se senten una mica més oberts, és no parlar català quan hi ha gent que no entén en català. Parlar català entre els catalans, evidentment, és normal i perfecte, i no hi ha problema, i parlar amb mi també, però quan hi ha gent present que no parla en català, se senten exclosos.
1: Parles dels anglesos?
0: De tothom. No, conec molta gent de fora que es queixen d'això.
1: Que es queixen de fora, vols dir estrangers?
0: Sí, americans, alemans, holandesos...
1: Perquè, en canvi, aquí es passen al castellà immediatament.
0: Sí, sí.
1: Amb algú que entén el català?
0: No, es passa al castellà, per exemple. I la gent fa l'esforç de parlar castellà i anglès amb la gent. Però... us dic una cosa, que jo crec que no s'ha d'adonar, no és intencionat.
1: Intencionat, eh?
0: Que va, no, jo entenc això. I a més, jo estic al mig, jo entenc català, però quan hi ha un grup de persones i estan parlant castellà o anglès i de fet es parla català, jo entenc el que estan dient, però els altres es frustren i pensen que és una mica d'ignorància, una mica d'exclusivitat. I això es podria canviar tranquil·lament.
1: I com expliquen les relacions entre Catalunya i els governs espanyols als teus amics estrangers?
0: Amb dificultat. És que no, ningú vol sentir això.
1: No volen sentir. No
0: he conegut cap estranger que vulgui saber de la independència de Catalunya. I jo m'he ficat dins d'aquest moviment durant molt de temps, i el que vull dir és que ho conec, parlo d'això, estic a favor de la independència de Catalunya, però a l'explicar els fets a la gent de fora, no se creuen. I només diuen el mateix, és que s'ha de donar els diners on a altra gent d'Espanya si necessiten diners, i aquí es fa molts diners. I no entenen tot el problema d'invasió, la falta d'invasió en aquest país.
1: D'inversió, sí.
0: A Catalunya, els diners que van a Madrid i no tornen. Expliques això i ningú vol, ni volen escoltar-ho. O sigui, és molt complicat. Però és una altra cosa que els catalans podrien fer en anglès, en altres idiomes, però s'ha de fer d'una manera diferent, crec, perquè no ha funcionat. El que s'ha fet fins ara no ha tingut èxit, no? Estem d'acord amb això?
1: Avui ha vingut el Barnaby Griffiths i ens ha triat també unes pel·lícules.
2: Who you call?
3: I don't report their asses, sons of bitches.
2: You actually believe they're going to take anything you have to say?
1: Estem veient aquí a la ràdio al divan Crash, de Paul Haggis, que és del 2004, un conjunt d'històries diferents que s'entrecreuen amb l'element comú del racisme i Los Angeles de fons. Per què ens l'has triada, aquesta pel·lícula?
0: Principalment perquè no hi ha gent bona i dolenta, sinó tothom en la pel·lícula té un espai dolent i un espai de bo. I es va barrejant això. I m'encanta la idea de que no hi ha bons i dolents.

0: sinó simplement hi ha situacions i la gent reacciona d'una manera o una altra segons el que les ha passat en la vida. I m'encanta aquesta idea, tothom és complex i conflictes no venen de la maldat, sinó venen de la falta de comprensió. I aquesta idea de comprensió és el que m'atrau a mi, que la gent, pensem que tenim comprensió dels altres, i la meva experiència no és així.
1: No hi ha prou empatia de posar-se en el lloc de l'altre, no?
0: I hem de saber comunicar-nos millor.
1: Com ho dius, allò, no? Perquè estem wired, no? Estem fets de la pasta que estem fets.
0: Sí, wired, vols dir.
1: Vull dir això, que sí.
0: Wired, sí. Bueno, els seres humans som com som, no? Però jo crec que podem fer l'esforç d'entendre'ns millor i de comunicar-nos millor, perquè hi ha molt de prejudici, molt de prejudici. Aquests prejudicis només es poden superar amb comunicació bona, clara, oberta. I, bueno, jo crec que aquesta pel·lícula mostra això.
1: Estem cablejats, diríem, d'alguna manera. I anem a una altra pel·li?
2: Let me ask you a question. You never really remember the beginning of a dream, do you?
1: Aquest inserció en aquest origen de Christopher Nolan, pel·lícula del 2010 de ciència-ficció. Un lloc en un món on la gent pot entrar en els somnis dels altres. T'imagines entrar en els somnis dels altres?
0: El que m'agrada, Sílvia, és la idea de que hi ha mons dins de mons i que la nostra percepció, ens podem fiar de la nostra percepció de la realitat. Què és la realitat?
1: La realitat no és la nostra percepció. La percepció hi ha des de la nostra genètica, la nostra experiència, el context, el moment vital, tot això.
0: Mira, tu saps molt millor que jo, el psicòleg que ets.
1: Clar, no et pots fiar fins a un cert punt.
0: Però aquesta pel·lícula juga amb la realitat, i és el que m'encanta. Juga amb la realitat i és molt complexa, emocional. Juga amb records, emocions, idees, i el fet que es pot modelar la realitat segons la teva percepció. I això és molt Christopher Nolan, que m'encanta com a director i escriptor, m'encanta. Hi ha una altra pel·lícula que no he mencionat, no sé si la seva primera pel·lícula, que es diu Memento.
1: Ah, sí, aquesta l'hem vista molt.
0: Oh.
1: Aquesta és molt brutal, eh?
0: Que és l'única pel·lícula, crec, que va des del el final al principi.
1: Costa molt entendre,
0: sí,
1: la seqüència cronològica, sí.
0: Però és tan intel·ligent i tan interessant la seva manera de construir aquesta realitat. I aquesta Vanola, no, tinc molt respecte per ell com a director, i aquesta pel·lícula Inception, bueno, l'he vist diverses vegades i m'ha encantat.
1: I també ens ha triat diversos llibres. La figura encorvada de mi madre, sumergida hasta la cintura en la hierba y atrapada allí como un trozo de lana de oveja, fue lo último que vi de mi casa cuando la dejé para descubrir el mundo. Mi madre estaba allí parada en lo alto del talud, viéndome marchar, silenciosa, vieja y doblada. Una mano nudosa y enrojecida alzada en ademán de despedida o de bendición, sin preguntarme siquiera por qué me iba. En la curva del camino volví a mirar atrás y vi morir tras ella la luz dorada. Luego doblé la curva, pasé la escuela del pueblo y cerré esa parte de mi vida para siempre. En castellà, cuando partí una mañana de verano, de Lori Lee, As I Walked Out on Midsummer Morning, aquest llibre de memòries d'aquest escriptor britànic, que és l'obra central d'una trilogia. I per què t'agrada?
0: M'agrada perquè parla d'un jove que descobreix el món i acaba implicant-se en la història del món. Però més que res és perquè la manera que té d'escriure és un poeta. I aquesta és una novel·la, però l'escriu d'una una prosa, no? Es diu una prosa...
1: Sí, prosa tan poètica.
0: Tan lírica, molt humana, les seves descripcions, però... El que m'encanta és que és un jove que es marxa i va descobrir el món. I acaba a Espanya. És que va a Espanya des d'Anglaterra en un barco. Em sembla que arriba a Santander, i de Santander passa a peu al sud d'Espanya. I és els anys 30, just abans de la Guerra Civil. I comença la Guerra Civil just quan arriba a Andalusia, i li treuen d'allà i li porten a Anglaterra un altre cop, i ell decideix, ell mateix, he de tornar i he de lluitar amb els republicans. I tornar a Espanya, perdón.
1: Som-hi. Un edifici quadrat, gris, de 34 pisos només. Damunt la porta principal, les paraules Centre d'Incubació i Condicionament de Londres Central. I en un escut, la divisa de l'Estat Mundial. Comunitat. Identitat. Estabilitat. L'enorme sala de la planta baixa estava orientada de cara al nord. Freda, tot i l'estiu que regnava a l'exterior i la calor tropical de la sala, una calor feble, crua, entrava per les finestres cercant àvidament alguna figura amortallada, alguna pàl·lida forma d'acadèmica pell de gallina. Però només trobava...
3: Subscriu-te al Divan amb Sílvia Coppolo de Catalunya Ràdio a Spotify i rebràs els programes directament als teus dispositius.
1: I som en un món que suposadament era feliç, d'Aldous Huxley, perquè ens l'has escollida.
0: Curiosament, també dels anys 30, igual que Laurie Lee també, però aquest llibre, quan ho vaig llegir de jove, me va impactar molt precisament per això, perquè la idea de societats, una societat aparentment feliç, però realment profundament controlada, i amb el llenguatge, el condicionament, el consum, serveixen només per limitar el pensament crític. I aquesta idea de limitar la gent sense violència, és reprimir la gent sense violència, m'ha impactat molt, aquesta idea. I precisament després d'això va escriure l'altre costat de la moneda, que és l'isla, The Island, on és el contrari, és la cara oposada, la societat utòpica de consciència, d'educació integral, la responsabilitat emocional, tot, i és un contrast increïble que fa Aldous Huxley en els dos llibres, i ens mostra dos tipus de societat molt i molt diferents, i ens fa pensar, ens fa reflexionar sobre la consciència. I això és una cosa per mi molt important, aquesta idea de pensament i consciència.
1: Som a l'últim minut, Barney Griffiths. I ara tu ets qui vols ser? És l'última.
0: Quant de temps tinc? Un minut.
1: No.
0: Jo estic arribant. Jo crec que tothom estem intentant arribar. La vida, per mi, és aprenentatge. I jo crec que al final de la vida arribes allà i dius, bueno, què he après? I ja estic preparat per la propera vida.
1: La següent vida. Creus que hi ha una altra vida?
0: M'agradaria pensar-ho, però no sé.
1: I algú que miri qui ha estat en Barnabé Griffiths d'aquí 100 anys, en una definició de només una línia, què creus que hauria de dir?
0: Una persona molt curiosa pel món, que li importava molt la consciència i com la gent es va relacionar-se a través de la comunicació.

0: I hem vist que en Barney Griffiths és un ciutadà del món que parla diversos idiomes, que mira d'entendre les cultures, que pensa que ens hem de saber posar les sabates de l'altre amb empatia, però que anem una mica justos, que té un esperit crític i que li agrada de vegades arribar als límits per poder ser realment i descobrir-nos sobre qui realment som. Em vaig amb aquests llibres, eh?
1: Language, oui, aquest és per
0: Communication Coaching. Oh, gràcies!
1: Aquest no. Aquest és prova.
0: Torna quan vulguis.
1: Aquest és prova.
0: És una prova, eh?
1: Una prova. L'estic editant.
0: L'estàs editant, eh? Josep Lluís Santissó, el so i les gravacions amb Albert Castellví a la coordinació, amb Xavier Vilà aquí documentant, Sílvia Coppolo aprenent-ne cada dia una miqueta. Gràcies, som al divan.
2: El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.

0: Ferran Torres ja és història per al Barça. El davanter valencià, després de 5 temporades al Camp Nou, ha fet les maletes i s'ha unit al projecte del Paris Saint-Germain, l'actual bicampió d'Europa. En 5 temporades a Camp Barça, Ferran no ha estat capaç de reivindicar-se com a davanter titular de l'equip i, a més d'una ocasió, ha acabat desesperant els aficionats. Això sí, fa menys d'un mes que amb la selecció espanyola, ja ho sabeu, va marcar el gol que va donar a Espanya al segon Mundial de la seva història. A partir d'aquí, gira estiuenca amb Marcos Llorente i gira pels Estats Units, on ha explicat, entre altres coses, que des del gol del Mundial ja no es veu a si mateix com el Ferran d'abans. El temps dirà si el gol contra l'Argentina li ha donat superpoders o no. Qui n'haurà de tenir és Deco, sense Ferran ni Lewandowski, i a dues setmanes per tancar el mercat de fitxatges cal un nou, sigui com sigui el Barça.
1: El Club de la Mitjanit, amb Oriol Rodríguez.
0: Bona nit, benvinguts al Club de la Mitjanit. Dissabte 15 d'agost, el dia en què comença la Lliga a la Primera Divisió, amb un Alavés 3, Getafe 0. Ara en joc tenim el 13 de la segona part, un Sevilla 1, Rayo Vallecano 1. Us acompanyem fins a les 12 amb en Xevi Soler, també amb en Marc Andrés i amb l'Oriol Corral a la redacció, al control central, amb en Xavi Vall i l'Andrea Martínez, de les vies de so avui amb en Marçal Turu, a la producció l'Anna Hernández. Tot això el dia en què, tot i que és festiu, que és 15 d'agost, han passat un munt de coses.

0: Xavi Soler, bona nit.
1: Bona nit.
0: Ara ho hem dit, ja ha començat la primera divisió d'aquesta temporada.
1: Amb un protagonista que ningú s'esperava, és Mariano de l'Alavés. Ha marcat un gol, ha donat dues assistències en aquest Alavés 3, Getafe 0. Un partit ja acabat, el partit que és de les acaballes. Falten 20 minuts perquè s'acabi. És aquest, de moment, Sevilla 1, Rayo 1.
0: L'Espanyol jugarà demà.
1: Contra el Llevant, serà la RCD Stadium. Avui el tècnic Manuel González ha assegurat que l'objectiu clar de l'equip és la permanència i que espera aconseguir-la molt aviat per mirar una miqueta més amunt. També diu que confia que podrà entrar a la convocatòria l'últim reforç, l'eslové Darkusic, que ja ha estat inscrit a la Lliga.
0: Ferran Torres, ja jugador del Paris Saint-Germain.
1: Ja oficial. El Mateu ha confirmat, tant el club francès com el Barça, els dos clubs han arribat a un acord pels voltants dels 50 milions.
0: El Barça el tenim a Suïssa.
1: Ja ha arribat aquest vespre, demà jugarà un amistós contra el Basilea. No han viatjat Pedri i Gavi, els jugadors que han de resoldre el seu futur. El Basilea-Barça començarà demà a 4:45.
0: En directe a Catalunya Ràdio. El Girona també debuta demà, en aquest cas a la segona divisió.
1: Rebrà Montilivi el Leganés. Serà a les 7 avui el tècnic i que Alvarez ha confirmat que no seran a la convocatòria. Porto, lesionat, un Aji que fa poc que s'ha incorporat al grup i un Unai Hernández que va arribar tot just ahir. Caldrà veure què fa amb altres jugadors, com Sigankov, que són a la rampa de sortida. Recordem que el Sabadell debutarà dilluns al camp de l'Sporting.
0: Amistosos pels tres equips catalans de la Lliga Femenina de Futbol.
1: Un partit de nivell amb aquest Manchester City 2, Barça 2, amb gols de Graham i Vicky López, i la victòria de l'Espanyol contra el Badalona 1-0, amb gol de Bicho.
0: Doble medalla catalana a l'Europeu de l'atletisme de Birmingham.
1: Dues medalles en la disciplina de marxa. Paul McGrath, que s'ha penjat l'or a la mitja marató, i Raquel González, el bronze a la marató. D'altra banda, Maria Vicente ha acabat finalment vuitena a la prova d'heptatló i Abdesamat Ukelfen, setè als 10.000.
0: No hi ha hagut, en canvi, medalles als europeus de natació i de gimnàstica artística.
1: El de natació, el més destacat, ha estat el setè lloc de l'equip espanyol del 4x200 mixt, amb la catalana Ainhoa Campabadal, amb un dels relleus. El de gimnàstica, Alba Petisco, ha acabat cinquena a la final de terra.
0: I acabem amb amistosos d'handbol i també de futbol sala.
1: El Barça d'handbol ha guanyat 41-44 al Norrhom alemany, el primer del de pretemporada, a les semifinals de la Premium Cup. El Barça de futbol sala ha guanyat 3-2 al Cartagena a les semifinals d'un torneig que es diu Mucho Más, i demà jugarà la final contra el Valdepeña.
0: Passen 4 minuts de les 11, som els del Club de la Mitjanit.

0: El Big Bang, com si estiguéssim de festa major aquesta nit de dissabte 15 d'agost, de fet mig país el tenim de festa major. Vosaltres us acompanyem fins a la mitjanit, tant si sou al cotxe, com si sou a casa, a la platja o a camí d'alguna festa major. La primera divisió continua aquest empat a un entre el Sevilla i el Rayo. La segona divisió ara també l'haurem de mirar una mica Xavi de reull, perquè, clar, el Girona aquest any el tenim a la segona divisió, vol pujar a primera, i potser el Mallorca serà un rival a tenir en compte.
1: I el Mallorca cada moment ha començat bé la temporada, o l'està començant bé, està guanyant 2-0 al Valladolid.
0: I com dèiem, aquest mateix matí, a partir de les 11 tocades, hi ha hagut aquella comunicació. El Barça ha anunciat, Marc Andrés, bona nit.
2: Bona nit.
0: Que havia arribat a un acord pel traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain, un traspàs que deixarà 50 milions d'euros a l'economia blaugrana.
2: S'ha fet oficial el que feia dies que comentàvem, i de fet aquest matí Ferran Torres ja s'ha entrenat amb els seus nous companys i sota les ordres de Luis Enrique. Ferran, que signa amb el PSG fins al 2031, ha parlat de la figura clau que és per ell el tècnic estudiar, els mitjans de francesos.
3: Siempre lo he dicho que para mí Luis Enrique ha sido como un padre futbolístico. Cuando tuve la oportunidad de entrenar con él en la selección, siempre depositó mucha confianza en mí, y para mí pues tener la oportunidad de hoy volver a entrenar bajo sus órdenes pues es algo que me llena de ilusión y de muchísimas ganas de afrontar este proyecto.
2: Això ho hem fet per ordre cronològic. Primer ha estat tot l'anunci de Ferran Torres al PSG, aquestes declaracions, i ja cap a quarts de nou del vespre, Ferran sí que s'ha acomiadat de l'afició blaugrana després d'aquests 5 anys al Barça en un vídeo a les seves xarxes.
4: Culers, lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa. Llegué prometiendo darlo todo y para eso he trabajado. Siempre con el objetivo de ayudar al equipo, de llevar al Barça donde se merece, a lo más alto. En este club dejo amigos dentro y fuera del vestuario y a mucha gente que nos ha hecho mejores a todos. Juntos hemos sido campeones, con el Barça y también muchos de nosotros con la selección. Gracias. I força, Barça.
0: A quarts de nou del vespre s'ha penjat aquest comunicat, aquest vídeo, en castellà. Vull dir, sí. Ferran, l'hauries pogut fer en català, que també hauries quedat potser una miqueta millor.
2: Sí, amb la captura, això sí, que deia moltes gràcies i força, Barça, això sí.
0: Molt bé.
2: Però és això. Ja sense Ferran Torres, ara sí, ja mirem cap al present i al futur del Barça sense el davanter valencià. El Barça s'ha exercitat aquest matí i cap a les 6 de la tarda ha viatjat a Suïssa, on ha aterrat cap a les 8 del vespre. Tot això per jugar demà una amistós al camp del Basilea, l'últim compromís abans de la disputa del trofeu Joan Gamper. Per al partit de demà, convocatòria de 24 futbolistes, 8 del filial, amb les novetats dels finalistes del Mundial i també d'aquells que van disputar el tercer i quart lloc. Les novetats són Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon. D'altra banda, també novetats, no viatgen ni Gavi ni Pedri. Tampoc han viatjat els 6 futbolistes pendents de resoldre el seu futur. Héctor Fort, Marc Casador, Toni i Guille Fernández, Jofre Torrents, Tomi Marquès i Aaron Jakobishvili. Aquest Basilea-Barça serà demà a 4:45 de la tarda i el seguirem en directe a Catalunya Ràdio amb el retorn del Tot Gira l'Antena.
0: Amb en Joan Fitó, que demà viatja fins a Basilea per fer aquest partit. Per tant, demà el seguirem al Tot Gira des de les 4 de demà fins a les 10. Hem triple ració amb aquest partit del Barça i després el partit de l'Espanyol, que ara de seguida en parlarem, i també el debut del Girona a la segona divisió. I avui li hem demanat a l'Àlex Dalmas que cobri el seu decàleg.

0: Perquè ara mateix el Barça s'ha quedat sense nou, s'ha quedat sense davanter, el Barça ja no té ni Ferran, ni des de fa ja unes quantes setmanes, això ja ho tenim més clar, ni sense Lewandowski. Com s'ho farà Frick si no arriba un nou a l'equip? Doncs ara de seguida ho sabrem. Àlex Dalmas, bona nit.
1: Bona nit, Oriol, què tal?
0: Aquesta setmana anem pujant una miqueta al nivell d'exigència, anem complicant una miqueta més la vida al llarg de la setmana. Jo sempre li dic a l'Àlex, ara et prepares un decàleg sobre això o sobre allò. Doncs avui li hem demanat d'entrada que es prepari un decàleg perquè trobi els 10 punts de com pot atacar el Barça si no arriba una figura d'un nou rematador, d'un nou clàssic. D'entrada, el primer punt del decàleg del Mas, de la doble D, el ritme.
1: El ritme, sí, perquè haurà de ser un Barça amb molt ritme i amb molta polivalència, que d'alguna manera és el que ens està ensenyant que va el futbol modern cap aquí, no? Una mica a imatge de Paris Saint-Germain, però a més, doncs, si no arriba aquest nou i amb els jugadors que té, encara més exponencialment. Molt ritme i molta polivalència.
0: Molt ritme, molta polivalència, que el ritme no pari, el ritme de la nit, ara que som a 15 d'agost, que tenim ganes de ballar. I tenir més ritme, tenir més ganes de ballar, implica més cames?
1: Exacte, tenir més ritme i tenir més pressió, perquè si alguna cosa està fent el Barça és dotant aquesta última línia amb jugadors molt mòbils, molt dinàmics i que pressionen molt bé. Per tant, haurà de ser encara més eficient en la pressió per recuperar més pilotes a dalt.
0: I si el Barça té més ritme, té més cames, vol anar una mica més per feina, d'alguna manera o altra?
1: Sí, ha d'aprofitar aquestes recuperacions altes, o hauria d'aprofitar-les, per finalitzar ràpid. Fixa't, Oriol, que l'última Lliga, ja el Barça fa un pas endavant això, i és l'equip que acaba més jugades ràpidament després de recuperació. Doncs això ho haurà de mantenir, no només mantenir, sinó que si no arriba aquest nou, doncs ho hauria de fins i tot millorar.
0: A l'espai. Què vol dir això de l'espai?
1: Doncs que hem d'esperar un Barça amb més passades en profunditat, amb més passades a l'espai. Fixa't que els perfils que hi hauran, amb Rafinha, amb Gordon, amb Adeyemi, amb Lamine, tots són jugadors que van molt bé a l'espai, tots són jugadors que, exceptuant Lamine, busquen com a primera solució aquesta desmarcada en profunditat a l'espai, i per tant haurem de veure un Barça amb més passades en profunditat.
0: Cal també altres línies que aportin una mica més pel que fa a la faceta ofensiva?
1: Sí, caldrà, i caldrà per aprofitar els espais que generarà. Si hi ha una primera línia molt més mòbil, vol dir que generarà més espais, i hem de veure uns migcampistes que aprofitin aquests espais venint des del darrere, des de la segona línia, per aprofitar-ho. Recordem Marc Bernal al final de la temporada passada, que els aprofita molt bé, és especialista, Fermín és especialista, Olmos especialista, per tant, el Barça ha de tirar per aquí.
0: I que s'assumeixi d'alguna manera el rol del nou?
1: Sí, si no acabés arribant aquest nou, doncs veuríem com ho monta Flick, no? D'entrada, la primera, diguéssim que la primera organització hauria de ser amb Gordon de nou, que és el que està més habituat a jugar aquí, Rafinha mantenint aquesta banda esquerra i, per suposat, Lamine a banda dreta.
0: Altres personatges que han o haurien de fer un pas endavant.
1: Doncs Dani Olmo, una de les opcions que tindrà l'equip i que és molt bona i que és com a alternativa. Ara escoltàvem aquestes declaracions de Ferran Torres, no? Segurament, doncs, aquests minuts que no hi hagi Gordon, que no hi hagi Adeyemi, Dani Olmo de fals nou està habituat i és una grandíssima opció per omplir aquests minuts.
0: I què fem amb Lamine?
1: Bé, doncs una altra de les possibilitats que s'obre, veurem si es dona o no, però s'obre encara més, diguéssim, de manera més clara, és la possibilitat de que Lamine Yamal vagi per dins, jugui per dins. Ho vam veure durant aquesta última Lliga al camp del Betis, no ho va repetir Flick, això vol dir que potser Lamine encara no està còmode del tot, però passats un any i amb l'experiència que ha adquirit, potser veiem a Lamine per dins, i això sí, si hi ha Lamine per dins, extrems ben oberts per deixar-li molt espai.
0: Més noms que podem posar damunt la taula.
1: Adeyemi és una alternativa, a jugar de nou, a jugar per la dreta, a jugar per l'esquerra, però recordem que Adeyemi està habituat a jugar de nou, perquè ho hem vist en el Dortmund, també en el seu equip anterior, poder-ho fer com a punta de llança, per tant, aquí ho hem de tenir com a alternativa.
0: I el rol de Fermín?
1: Fermín, no ens hauria d'estranyar veure'l com a extrem esquerre o fins i tot com a extrem dret, perquè l'ha utilitzat Flick moltes vegades per fer aquest quart migcampista, que és aquest jugador que va a cavall, no? Que pot fer de migcampista, però que a més té rematada. El vam veure a la Lliga passada, no ens hauria d'estranyar veure'l també a l'esquerra, a la dreta, en funció d'extrem, més d'una vegada.
0: Doncs No marxis gaire lluny, Àlex, que de seguida repassem un altre decàleg amb tu, perquè avui t'hem posat un doble repte, un decàleg pel que fa al Barça, però també un altre decàleg del que ens pot sorprendre aquesta lliga. Per tant, no marxis gaire lluny d'aquí, que d'aquí una estoneta et recuperem.
1: Aquí estem.
0: D'aquí mig minut arribarem 11:45.

0: Vinga, parlem de l'Espanyol, aquí li queden menys de 24 hores per debutar la Lliga. Però d'entrada, Xavi Soler, ara en parlarem. Tu has estat avui a la roda de premsa d'en Manolo, prèvia a la primera, jornada de Lliga. Però pareu bé les orelles, perquè si voleu anar aquest diumenge a l'estadi de Cornellà al Prat, ara és la vostra oportunitat, perquè tenim dues entrades dobles per ser demà a l'estadi de Cornellà al Prat per veure a les 7 de la tarda aquest debut de l'Espanyol, Espanyol Llevant. Per tant, pareu bé les orelles. 932017474, 93-201-7474. Les dues primeres persones que truquin se'n van demà a veure l'Espanyol a l'estadi de Cornellà. Per ja tenim l'Anna Hernández a Tabalada, perquè ja esteu trucant tots per poder anar a veure aquest debut de l'Espanyol. És un gran premi, aquest debut Espanyol Llevant. Dues entrades dobles a les dues primeres persones que truquin. Com us diem, aquest diumenge a les 7, Espanyol Llevant. Els de Manolo van patir com animals per salvar-se la temporada passada, però quin objectiu, Xevi, té l'equip de cara a aquesta temporada que comença demà per ells?
1: Sabent i coneixent una miqueta Manolo González, era clar que parlaria d'un objectiu, que és l'objectiu del club, que és l'objectiu de la permanència, sense intentar anar més enllà. És veritat que ha dit que vol millorar la classificació de la temporada passada, però si el sentim, està clar que de moment treballen per assolir la permanència. Si és més aviat, podran mirar cap amunt, però fins que la permanència no estigui al sac, no es pensa en res més.
2: A la Liga hay que tener el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos. Vamos al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25, sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
1: El tècnic de l'Espanyol ha pogut deixar molt clar que aquestes declaracions no és per veure que l'equip no és ambiciós, però que està clar que l'any passat, per exemple, diu que ningú s'imaginava que el Girona i el Mallorca baixessin, i ara mateix els dos clubs han d'assumir una temporada de segona divisió. Això és el que no vol que li passi a l'Espanyol.
2: La idea és portar el jugador com a central. A partir d'aquí, és un jugador que ha jugat amb línia de 3, ha jugat amb línia de 4, ha jugat de lateral i ha jugat de central, que això també t'ajuda perquè, òbviament, doncs durant la temporada, si passés qualsevol cosa, el pots utilitzar a una altra posició. Tot i així, s'ha portat el jugador pel nivell que té, perquè té unes condicions diferents als altres centrals de l'equip.
1: Aquest de qui parlava és Vanja Drkušić, que haurem d'aprendre'ns bé a dir el seu nom, Drkušić, el jugador eslovè, que tot just va arribar ahir, que mirant ara ja està inscrit a la Lliga, per tant, segons les declaracions de Manolo González, ja podrà estar convocat per al partit de demà. Encara no hi ha la convocatòria, es veurà demà. Drkušić, que podria estar convocat, difícilment podrà jugar, en un Espanyol que de moment s'ha reforçat amb jugadors que no són molt coneguts pel gran públic, que continua amb la base de la temporada passada, això sí, amb algunes baixes destacades, sobretot la de Quique i la de Puado, que no podran començar la temporada, per afrontar una temporada que espera que no sigui tan complicada com la passada.
0: Bé, i segur que han d'arribar més reforços. Hi ha el hype d'Àlex Calatrava, que potser l'exjugador del Castelló ara mateix és un dels jugadors que més pot il·lusionar els aficionats de l'Espanyol, però segur que han d'arribar més noms.
1: Sí, de fet, els jugadors que ja estan fitxats, tots han pogut estar inscrits a la Lliga. De fet, avui l'Espanyol ha fet una piulada amb els dorsals de tots els jugadors, tant Calatrava com Drkušić, com Unai Núñez, com Harman, com Moscardo, són els reforços de l'Espanyol aquesta temporada, i els cinc podran debutar demà, si Manolo considera oportú, però està clar que el mercat de l'Espanyol encara no s'ha aturat. Amb aquests 15 dies que falten perquè s'acabi el mercat de fitxatges, i tant l'Espanyol com molts equips de primera divisió encara hauran de patir molts canvis.
0: I diu que no vol que li passi com el Mallorca, com el Girona, que ningú es pensava que acabarien baixant a la segona divisió. El Mallorca ha començat una mica així dubitatiu a la primera part a la segona divisió, però ara està golejant al Valladolid i amb noms que té el Girona, el Mallorca, en aquest cas a la plantilla, que bé, si no fan molt a ximple, és un dels clars candidats per tornar a la primera divisió.
1: Doncs mira, ara amb un molt bon gol d'Àlex Sala...
0: No és fora de joc.
1: No, doncs sí, perquè la pilota va al pal i la rematada posterior pot ser que l'assenyal imposicional perquè estiguin entorpint el porter. Veurem si puja o no. En tot cas, el Mallorca, que guanyarà aquest partit de debut a la segona divisió, Mallorca 3, Valladolid 0, veiem si anulen o no aquest gol.
0: L'Anna Hernández té l'orella vermella, vol dir que ja no truqueu més perquè ja tenim les entrades repartides per aquest Espanyol Llevant. Per tant, felicitats als que heu obtingut aquestes entrades. Per tant, demà un gran regalàs de cara a gaudir d'aquest partit casa entre l'Espanyol i el Llevant. El Llevant, com arriba?
1: Mira, acabo de fer l'F5, per tant, el refrescar la pàgina de la Lliga. El Llevant ara mateix té inscrits només a 13 jugadors. Això és el que li està passant a alguns equips de primera divisió, que o per problemes de límits salarials o per problemes de transfer amb jugadors que han fitxat, o directament per problemes que no tenen gent. Ara mateix, de la primera plantilla, és veritat que poden fer servir jugadors del filial, però només hi ha 13 jugadors. Recordem un Llevant que va veure l'última part d'aquest mercat com perdia un dels seus grans referents, com és Carlos Espí, que en té algun altre, com per exemple Etai Yong, que hauria de ser el substitut natural de Carlos Espí, però que ara mateix, amb només 13 jugadors, dos porters i 11 jugadors de camp, en tindria gairebé justet per fer un 11 de jugadors del primer equip. D'aquí a demà pot variar la cosa, poden inscriure algun jugador més i segurament veurem alguna novetat de cara d'aquí a les 7, que serà l'hora que comenci el partit a l'RCD Estat.
0: Anirem fent F5 al llarg d'avui i també de demà. El que és obvi és que el Llevant s'ha quedat sense Carlos Espí, sense la jugada de Carlos a Carlos, que és una jugada que a les narradores i narradors doncs, era bastant interessant entre Carlos Álvarez i Carlos Espí. És un quart i mig de 12.

0: Avui DJ Turo a les vies de so, especialista en música dels Països Catalans. Per tant, ens agrada aquesta selecció musical que DJ Marçal Turo doncs, ha triat en aquesta nit de dissabte. Marc Andrés va dient que sí. Fas cofoi amb aquesta selecció musical?
1: Jo m'ho passo molt bé.
0: Més cofoi amb la selecció musical o amb el partit entre el Sevilla i el Rayo?
1: A veure, jo crec que més que ho feia amb la selecció musical, perquè el partit entre el Sevilla i el Rayo ara mateix el tenim amb empat a 1, minut 79, és a dir, 34 de la segona part, 11 més l'afegit en queden, i el que dèiem, empat a 1, el Rayo que s'ha avançat al ben aviat al partit amb una pífia bastant important, força important, del defensa del Sevilla, Sanganté, en el seu debut oficial amb els andalusos. A l'inici de la segona part, Guridi empatat des del punt de penal, i parlant de penals, també hem tingut aquí una jugada, no sé si dir-li polèmica, però sí que ha calgut revisar-la al VAR, on a la primera meitat se li ha assenyalat un penal en contra al Rayo i el col·legiat del partit l'ha revisat al VAR i al final ha dictaminat que no hi havia res. Però de moment això, estem a punt d'arribar al minut 80, Sevilla 1, Rayo 1, 10 més l'afegit. Evidentment, això significa per diferència de gols. Si guanya algun d'aquests dos equips, jo suposo que no hi haurà un 3-0 o 3 gols de diferència com els que hi ha hagut en el primer partit de la Lliga que l'han disputat l'Alavés i el Getafe. 3-0 pels bascos en un enfrontament en què hem tingut els primers gols d'aquesta temporada i també la primera expulsió, ja que el jugador del Getafe, Kiko Femenia, ha vist la vermella directa per una entrada duríssima. Amb un menys tot a la segona part, el futbolista que ha canviat el partit ha estat Mariano Díaz. El jugador de l'Alavés ha entrat, ha repartit dues assistències i ha fet un gol, un golàs digne potser de nominació al gol Kubala per liderar tot això, la victòria, com dèiem, per 3-0.
0: Li passem el gol a en Sergi Camps i que ell s'ho vagi mirant ja de cara a aquesta propera temporada amb el gol del jugador de primer A, que és un autèntic golàs, a saber si marcarà gaires més sí. Aquesta temporada, perquè es veterà, però aquest gol i dues assistències a repartir, per tant, molt bé Mariano, i que estrany que la primera expulsió de la Lliga sigui del Getafe, vull dir que això no ens ho hauríem esperat de cap de les maneres. Hi ha equips d'altra banda que encara estan jugant partits amistosos per tot aquest decalatge dels que ja han començat la Lliga, dels que encara ho han de fer més tard pel Mundial i tot plegat.
1: Avui tres equips de primera divisió han jugat amistosos i quan deies aquest tot plegat, un d'ells és l'Osasuna, que si recordeu ha vist com li ajornaven el primer partit contra el Celta per aquest fong a Balaïdos que no permetia que es pogués disputar el partit a la gespa. Doncs bé, l'Osasuna ha empatat a un contra l'Arenas Getxo. També ha jugat la Reial Societat, que ha perdut 3-1 al camp del Chelsea contra un conjunt londinenc, per cert, en què ha tingut minuts el futbolista de Figueres, Pep Chavarría. Mm. Finalment, el Betis també ha disputat el seu últim partit de pretemporada a Itàlia i ha perdut per 1-0 contra l'Inter. I ja que parlem d'amistosos, demà, ja ho hem dit, jugarà el Barça. També jugarà el Real Madrid a les 5 de la tarda al camp del Schalke Alemanya. Els blancs ja són a Alemanya i ja han anat amb novetats com les de Bellingham, Cucurella o l'última incorporació Yann Diomandé. Han quedat fora de la llista Endrick o Tchouaméni.
0: Vinga, 5 minuts i arribarem a 2:15. Tornem a parlar amb l'Àlex Dalmas.

0: Perquè en Dalmas li hem explicat que analitzés el Barça en cas que no arribi un nou, però també li hem explicat aquesta setmana un decàleg en què expliquis les 10 coses que creus que sorprendran d'aquest campionat de Lliga i que ara mateix doncs, no ens ho imaginem o no sabem cap a on aniran aquests trets. A veure, Dalmas, ets per aquí, una altra vegada?
1: Per aquí estem escoltant la selecció musical.
0: Perfecte, veus, el DJ Turo també és un DJ que t'agrada, que fa patxoca, però sí, també farà patxoca aquest decàleg, Dalmas, aquesta segona part. Per exemple, el Barça ens sorprendrà en aquesta Lliga 26-27?
1: Sí, jo crec que sí. Jo crec que l'evolució que té Flick al cap de l'equip ens sorprendrà cap al que us deia abans, cap a un equip molt més àgil, molt més dinàmic, molt més versàtil, on veurem molt intercanvi de posicions i on veurem també molt intercanvi en els 11 inicials. És a dir, crec que té clar que el Barça, si vol tenir opcions de guanyar la Champions, ha d'arribar amb els jugadors frescos i amb els perfils que hem parlat a la línia davantera i al mig del camp, crec que tot indica que anirem cap a un Barça molt més líquid, molt més àgil i amb molt més dinamisme.
0: Un Barça molt més líquid. Lamin, també ens sorprendrà aquesta temporada?
1: Crec que sí. I els números golejadors. Se li va dir la temporada passada, no? Se li va reclamar una mica més de gol. Recordem que la temporada passada en Lliga en fa 16 i crec que aquest any creixerà en aquest aspecte, estarà millor en la finalització. Crec que ens sorprendrà i crec que fins i tot tindrà números o estarà a prop de potser ser el màxim golejador.
0: La setmana passada vam fer el decàleg del Barça que hi guanyava amb Rodri, a veure si ens acabarem menjant amb patates aquest decàleg, sí. Però si s'acaba complint que acaba venint Rodri, per tant podem donar per vàlid el decàleg que vam fer la setmana passada, si no, no haurem de fer un altre sense Rodri, de fet ja seria el decàleg del que hi ha, perquè encara no hi ha jugat mai al Barça, però hi ha una connexió que seria la connexió Dri, que tu creus que sorprendrà?
1: Sí, es dona l'arribada de Rodri, esperem que sí. Jo crec que, bé, s'ha posat l'interrogant, no?, amb aquesta possible connexió Rodri-Pedri, perquè la selecció no va funcionar. Crec que sorprendrà perquè el Barça sí que funcionarà. És a dir, és qüestió de temps, són dos jugadors intel·ligents, són dos jugadors que, bé, que llegeixen bé els espais i que sorprendrà la bona química que acabaran tenint tots dos.
0: Això ja t'ho dic jo, que com si ve Rodri i funciona amb Pedri, alguna portada diari de la connexió Dri, això la veurem, i Dri, Dream Team, d'aquí a això hi haurà un pas. Per tant, deixem tota la temporada, perquè quan això passi ens enviem un missatge i diem, veus, això ja sabíem que passaria. Mourinho, ens sorprendrà cap a quin sentit?
1: Bé, jo diria que Mourinho, l'arribada de Mourinho al Madrid, crec que el farà un punt més competitiu, però el que sorprendrà és que tampoc trobarà l'encaix clau entre Vinícius i Mbappé, perquè el problema segueix del Madrid, o el problema principal el segueix tenint allà mateix, no? Aquests dos futbolistes per si sols són determinants, són molt bons, però trepitgen les mateixes zones, i com que tots dos estan condemnats a jugar, crec que Mourinho tampoc ho acabarà resolent.
0: El Madrid i l'Atleti de Madrid, en què ens poden sorprendre?
1: Mira, doncs es donarà, crec jo, una situació curiosa, i és que tant Atlético com Madrid tindran millor lateral esquerre i format a la Masia que no pas al Barça. Perquè recordem que l'Atlético ha fitxat a Grimaldo, que està a un nivell altíssim, que Cucurella ha arribat al Madrid, que també està a un nivell molt alt, i que el Barça, veurem Cancelo, Balde, com està, però crec que tots dos veurem aquesta curiositat, no? Dos jugadors plenament a ple rendiment, amb molt nivell, i que tots dos han sortit de la Masia, però que el Barça no els acabarà aprofitant.
0: L'Espanyol, en què ens sorprendrà?
1: Mira, doncs amb un nom propi, el d'Àlex Calatrava. Crec que és un jugador sensacional, crec que és un gran fitxatge. L'esquerra d'Àlex Calatrava l'any passat a la segona divisió, a la Hypermotion, jo diria que va estar entre els dos, tres millors jugadors de la categoria. Són 14 gols i 8 assistències els que va registrar i és el futbolista, o va ser el futbolista, que més passades clau, més passades de gol va generar. Extraordinària incorporació i sorprendrà més d'un, més de dos i més de tres.
0: D'aquí marxem cap a la Corunya.
1: D'aquí marxem cap a la Corunya i el que sorprendrà serà tant l'entrenador com la seva gran figura. Antonio Hidalgo, molt bon entrenador, recordem, català, ex del Sabadell, però la seva gran figura, que és Yeremay, que és aquest futbolista, aquest mitja punta extrem, amb un desequilibri enorme, amb molta creativitat, i és aquest jugador que ha rebut ofertes de tot arreu, de tota Europa, i que no ha volgut abandonar el Depor, no aquesta temporada, sinó ja fa temporades. La gent que no l'hagi vist, doncs realment el sorprendrà, perquè és molt bo i té molt nivell i molta qualitat.
0: També ens sorprendrà Mikautadze, però Fermín a Can Barça?
1: Sí, jo crec que el pes de tots dos, crec que Mika Utadze, després de la primera temporada, crec que és molt bon jugador, fins i tot ha sonat per al Barça, crec que el Villarreal ha perdut efectius, per tant el lideratge de Mika Utadze haurà de guanyar la seva segona temporada, doncs el faran millor, estarà lluitant per al Pichichi, crec jo, segur, i després l'impacte de Fermín, que per les lesions, la temporada passada o aquesta discontinuïtat, no va acabar d'estar allà, però va tenir molt de pes. Crec que aquesta temporada, després de lesió, havent-se estalviat el Mundial, crec que serà molt estable per ell i el veurem a dalt de tot amb gols i assistències, per tant amb molt de pes dins la Lliga.
0: I a Màlaga què hi veurem?
1: Mira, doncs a Màlaga ens hem de fixar amb els joves del Màlaga. Fixeu-vos-hi tots perquè són molt bons, en concret Chupete, i la Rubia, 21 anys i 24 anys, van fer un final de temporada a la segona, magnífic, van ser claus, són molt bons, els dos són atacants i us hi heu de fixar perquè jo crec que es sorprendran.
0: Doncs ens hi fixarem. I a Santander què hi trobarem?
1: Doncs un jugador que es diu Vicente, que crec que també sorprendrà per les seves bones maneres. El Racing és el gran desconegut que arriba, un dels grans desconeguts que arriba a aquesta Lliga. Fixeu-vos en aquest jugador, en aquest equip, però sobretot en aquest futbolista que es diu Vicente, que us agradarà molt.
0: Doncs el decàleg del Mas. Avui l'hem posat de deures per partida doble i, com sempre, ha complert amb nota. Per tant, merci, Àlex, per aquest decàleg i res, fins a la propera. Gràcies, que vagi molt bé.
1: Bona nit, fins la propera.
0: Vinga, gràcies, bona nit a l'Àlex Dalmas. És que m'estava posant les mans a cap mentre acomiadava el Dalmas amb acreument de cables de Quique Salas per part del Sevilla.
2: Sí, sí.
0: Què ha fet Marc?
2: És una vermella molt clara, almenys ho sembla veient les imatges. Sembla que crec que és De Frutos que està marxant del marcatge de Quique Salas i Quique Salas va baix amb tot i li enganxa el peu, però d'una manera que la imatge ja fa mal. Llavors, hi ha moltes protestes per part del Sevilla perquè consideren que a l'inici de la jugada el Rayo recupera la pilota amb unes mans. Per tant, si s'haguessin xiulat aquelles mans, no hagués passat aquesta entrada, llavors tot això està generant protesta, però mentrestant, per cert, tot això ho estic fent mentre els metges del Rayo atenen a De Frutos perquè realment no es pot aixecar. És a dir, la imatge és, a mi em sembla una vermella molt i molt clara, d'aquelles que inclús podríem debatre si mereix més d'un partit de sanció. Però bé, de moment, segon partit de Lliga, segona expulsió. Primer el Getafe i ara el Sevilla.
0: Es poden queixar per unes suposades mans, però el que és obvi és que després l'entrada aquí que Salas és molt dura, per tant aquí no hi haurà miraments a l'hora de treure aquesta targeta vermella. Passen 3 minuts de 2:15 de 12.

0: Bé, no sabem el temps que aguantarà la segona divisió al Girona i també sobretot l'Eduard Solà. Un Girona que vol començar com enrere cap al retorn a la primera, demà primera cita de la temporada contra el Leganés. Una temporada més tindrem en Solà al capdavant de les transmissions del Girona, un Solà que ha passat de la part dels prínceps, de Camp Nou i de la Bernabéu a l'Alfonso Morubé de Ceuta, que ja està ni nassos. Solà, bona nit.
1: Hola, què tal? Bona nit. Penseu, però, que demà crec que començaré la 18a o 19a temporada consecutiva a la Lliga de Futbol Professional i d'aquestes, moltes més a segona divisió A que no pas a primera divisió.
0: Sí, et fotran, però clar, últimament havies tastat el caviar i ara hauràs de tornar a menjar pernil dolç, per tant...
1: Miro de buscar la part positiva.
0: Que també és bo, eh? També és bo el pernil dolç, et pots alimentar i així també et faràs un favor. Va, a veure, el Leganés, primer rival d'aquest diumenge, amb un equip que s'ha d'acabar de fer. Els jugadors que veiem demà sobre el terreny de joc són els que hi haurà d'aquí 15 dies. Com veus tot aquest poti-poti?
1: No, segurament que no, eh? Però és una situació que no només li passa al Girona, sinó que és una mica general a tota la segona divisió A, excepte segurament al Mallorca, que està fent una gran pretemporada i està fent un gran mercat d'estiu. La resta d'equips tenen dificultats, sobretot amb la inscripció de jugadors. Al Girona ara mateix només li falta per inscriure Pixur, dels jugadors que estarien disponibles des del club aquest matí, coincidint amb la roda de premsa de Quique Álvarez, ens han dit que estava a punt d'inscriure's, per tant, en principi haurien d'estar tots disponibles. Avui ha dit Quique Álvarez, el nou entrenador, que excepte Porto, que recordem s'està recuperant de la lesió que va tenir la temporada passada, Unagi, que va arribar una mica més tard i que no jugarà amb el Girona aquesta temporada, i Unai Hernández, que tot just va arribar ahir i ha fet el seu primer entrenament, tots estan a disposició de Quique Álvarez de cara al partit de demà. Tots vol dir tots. Ara bé, segurament n'hi haurà uns quants, sobretot un, que és el cas de Sigankov, perquè Sigankov i Unagi són els dos únics jugadors que no han tingut minuts aquesta pretemporada. Ja hem explicat que Sigankov ha demanat marxar, ha demanat la carta de llibertat, no està a gust aquí, no vol jugar a segona divisió, com és el cas de Unagi, i per tant segurament demà l'ucrinès no hi serà. Veurem què és el que acaba passant amb Asprilla, un jugador que tampoc compta, que sí que ha tingut alguns minuts, però sí que haurà de jugar, per exemple, Arnau, que la setmana que ve podia ser fora, que la setmana que ve podria acabar fitxant pel València, si el València arriba als 8 milions d'euros de la clàusula de rescisió. Veurem què és el que passa també amb Ivan Martín, que és un jugador que es considera que s'ha acabat el seu cicle aquí a Girona, però tots aquests hauran de jugar, perquè, per exemple, la defensa, Arnau, David López, Francesc i Àlex Moreno són faves comptades. A tot això, amb jugadors que segurament no estaran aquí aquesta temporada, avui Quique Álvarez ha dit que ell vol jugadors que estiguin concentrats i connectats amb el Girona.
2: Depèn d'aquests 15 dies. Al final tot s'ha de quadrar perquè al final són jugadors importants, són jugadors bons, però jo necessito jugadors que estiguin a Girona i que vulguin estar aquí. Això sí que ho tinc clar. És veritat que pot ser que ara mateix no estigui aquí, però d'aquí una setmana es connecti, perquè per lo que sigui. I llavors això és el que ha de valorar jo. El jugador bo és bo quan està connectat. I això sí que ho tinc clar jo.
1: Evidentment hi haurà jugadors que deixaran el Girona, com és el cas de Sigankov, Unagi, Asprilla, segurament Arnau, veurem si Ivan Martín, veurem si Àlex Moreno, per exemple, també rep ofertes d'altres clubs. Evidentment, el Girona només té dues fitxes lliures a hores d'ara, marxaran aquests jugadors i n'arribaran d'altres. Segurament el primer en arribar serà aquest defensa que la temporada passada jugava el Rayo Vallecano, Mumín, que estarem contents de saber finalment com es pronuncia, perquè amb en Xavi Soler sempre dèiem com es pronunciava, si Mumín, Mumeng o Mumen, i per tant, quan arribi aquí a Girona li preguntarem. El problema el Girona el té a darrere, arribaran jugadors al darrere, com és el cas de moment que es va fer una greu lesió la temporada passada. Està passant la revisió mèdica perquè el Girona es vol acabar d'assegurar que no té res greu al genoll, i com diu Quique Álvarez, estan preparats, però evidentment els hi falten jugadors.
2: Es veu que falta gent a darrere i que arribarà gent a darrere. No hi ha més, i que a mi com a entrenador doncs els timings m'hagués agradat una altra cosa, però és el que hi ha. Jo crec que jo almenys la meva energia no pot estar pensant en el que podria ser, és el que tinc, i jo crec que amb el que tenim demà estarem preparats per competir bé, haurem d'estar i millorarem i estarem millor preparats més endavant, que no ara, però estic segur que estarem preparats.
0: A veure si arriba Momín o Moment o com es digui el jugador del, fins ara, el Rayo, d'un Rayo que el teníem amb un home més perquè n'hem posat aquí a Salas, però ara acaba de cometre un penal, precisament un ex del Girona, que li pot donar la victòria al Sevilla, no, Marc?
3: Sí, penal de Legend sobre Robi Ure, un Robi Ure que, per cert, ha arribat fa 4 dies al Sevilla, i quan dic 4 dies no és una expressió, sinó que el fitxatge es va anunciar fa 4 dies, exactament, i ja el tenim aquí jugant, i ara mateix Peque, que agafa la confiança per xutar aquest penal i potser posar el 2-1, al Sevilla, que avui li han xiulat 3 penals a favor, el primer el VAR l'ha anul·lat, el segon l'ha transformat Guridi en l'1-1, i ara al minut 95 se n'han afegit 7. Peque pot fer el 2-1 pel Sevilla i donar la victòria als andalusos en aquest inici de Lliga, el segon partit de la primera divisió. De moment s'ho pensa. Encara no s'ha decidit, encara està plantant pilota, enfocant batalla, enfocant Peque, enfocant el col·legiat, tothom pendent de si aquest penal es xiula bé, de si ningú entra, de si les queixes, de si el peu aquí, el peu allà. Però bé, Peque que mira amb concentració la pilota, ja està tot a punt, batalla sota pals, el davanter del Sevilla que agafa una mica d'embranzida, xuta creuat i gol! Doncs acaba de marcar Peque el 2-1 ara mateix, minut 96, salta tota la banqueta del Sevilla, ho celebra Luis García Plaza a la banqueta, minut 96 de partit, i si no hi ha una sorpresa molt grossa, aquí el Sevilla guanyarà 2-1 després del gol de Guridi de penal i també el d'ara de Peque.
0: Bé, doncs el gol de Peque, que havia fet l'assistència a Robi Ure, doncs li pot donar aquesta victòria provisional al Sevilla. Mira, el tinc al Biwenger, no sé per què no hem fet Lliga Solà aquesta temporada, vull dir que...
1: No ho sé, com que tu eres el líder, sí, no has dit res, he pensat, home, aviam.
0: Va, la jornada 10 ja estava tot resolt, però va, ja en parlarem.
1: No, és que jo no hi puc jugar aquest any, perquè clar, sóc a segona.
0: Clar, és veritat, però va, et convidarem a la Lliga de Primera Divisió, ja en parlarem.
1: Va,
0: què més ha dit Quique Álvarez?
1: Doncs mira, per exemple, el de demà contra el Leganés a partir de les 7 de la tarda és el primer partit que el Girona jugarà a segona divisió i serà el primer després del crim del mes de maig, juny, juliol, agost, 3 mesos després del descens el Girona tornarà a jugar a Montilivi on va perdre la categoria amb aquell fatídic partit contra l'Elx. És evident que el Girona tornarà a jugar a casa, veurem com el rep l'afició. I Quique Álvarez doncs, diu que prefereix jugar a casa i que espera que l'afició no la xiuli.
2: Que hagi paït una mica el que vam paït tots, no? El descens, que va ser difícil. Després d'uns anys excepcionals, una etapa, no sé si gloriosa o molt bona del Girona, amb un ascens i 4 anys molt bons, doncs, bueno, va acabar no de la millor manera possible, no? Llavors això normalment fa mal. Però la gent ha de saber que aquesta lliga és molt llarga, que estarem aquí fins a juny i que hi haurà moments durs.
0: Bé, doncs hi haurà moments durs, però esperem que la història acabi bé. Solà, demà comencem aquesta història, el primer capítol d'aquest Girona-Leganés a partir de les 7 de la tarda en transmissió aquí al Tot Gira Catalunya Ràdio, amb en Solà, amb en Soler, amb la Susi Sala, Solà, Soler, Sala. Demà amb aquesta transmissió també tindrem habitualment en Cargol i, per tant, esperem passar-nos-ho bé, però sobretot que el Girona deixi de fer la pepa i torni a la primera divisió. Solà, va, ballar sardanes, ens veiem demà.
1: Sí, ara hi vaig. Mira, encara en ballaré alguna. Va.
0: Vinga, bona nit.
1: Soc campió de sardanes, eh? Recordeu.
0: Ja ho sé. Vinga, ballar. Fins demà. Va. Vinga, pot acabar aquest Sevilla 2 en Rayo Vallecano 1. Tot això el dia en què l'Espanyol i el Badalona Women continuen preparant la temporada de la Lliga Femenina. Aquesta tarda s'han enfrontat en un partit amistós a Sant Adrià. Al final, victòria per l'Espanyol per 1-0. Els dos equips no trigaran, de fet, a tornar-se a veure les cares, en aquest cas a la Lliga. Podem saludar la Cristina Baudet, la jugadora de l'Espanyol. Cristina, bona nit.
4: Hola, buenas noches.
0: Aneu afinant una mica aquesta pretemporada, segona victòria consecutiva, en aquest cas contra el Badalona, que és un equip que, vaja, que tu coneixes molt bé.
4: Sí, la verdad es que sí, que hemos preparado este partido como si fuese un partido de liga, ya que de aquí a 2 semanas también nos enfrentamos a ellas, bueno, 3 semanitas, entonces es un rival directo en liga y queríamos hacer el mejor partido posible porque es lo que nos llega de aquí poquito.
0: Va, clar, és que ara t'anava a dir que mirant el calendari vosaltres debutareu a la liga d'aquí un parell de setmanes contra l'Eibar i després torneu a jugar aquest partit contra Badalona a casa.
4: Sí. Empezamos la liga contra el Eibar y luego tendremos otra vez aquí al Badalona y por eso nos hemos tomado el partido, por mucho que fuese de pretemporada, seriamente, porque al fin y al cabo es un rival muy fuerte. Sí que es verdad que las conocemos muy bien a todas las jugadoras y bueno, hemos intentado asemejarlo lo más posible a lo que va a pasar en liga de aquí a 3 semanitas.
0: ¿Cómo os esteu trobant en aquesta pretemporada? ¿Teniu una mica la sensació que esteu anant de menys a més?
4: Sí, la verdad es que sí, que sí que es verdad que han entrado muchas jugadoras nuevas, somos creo que más de 11 futbolistas nuevas, entonces el bloque ha cambiado muchísimo, pero también es verdad que venimos trabajando.

0: Passa un minut de 3:15. S'ha acabat el partit de la primera divisió amb polèmica, amb empentes, però amb victòria del Sevilla. Marc,
1: al final, sí, Sevilla... amb victòria del Sevilla 2-1, no, com dius, una mica d'empentes, una groga per cada equip a l'última jugada, i al final això. Sevilla 2, Rayo 1, Sevilla i Alavés, per tant, primers equips amb victòries aquesta temporada.
0: I avui també ha jugat el Barça femení.
1: Sí, ho ha fet a la Ciutat Esportiva del Manchester City. Empat a 2 entre angleses i catalanes i, com diu el tòpic, una part per cada equip. El Barça ha controlat la primera part amb gols de Graham i Vicky López, mentre que a la segona les angleses han igualat el partit. L'entrenador Pere Romeu ha valorat l'amistós de manera positiva.
2: La valoració és molt positiva. Hem tingut una primera part molt bona, on ens hem posat 0-2 en el marcador, on hem tingut diverses ocasions per inclús materialitzar el partit. Molt bé. Les coses que hem preparat, que hem entrenat, han sortit força bé davant d'un rival molt i molt exigent, així que content.
1: El proper compromís del Barça serà divendres que ve, 21 d'agost, a les 8 del vespre a l'estadi Johan Cruyff contra el Brighton anglès. I, per cert, acabo amb un apunt, i és que Espanya, que continua la seva preparació pel Mundial Sub-20 femení, ha anunciat fa poc més d'una hora que Clara Serra Jordi serà baixa d'aquest Mundial per una lesió al canell dret i torna a Barcelona.
0: Esperem que sigui lleu. Fem una petita pausa i a veure si podem parlar amb un campió, d'Europa.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Bona nit. En el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11 celebrat avui, el número premiat amb 15 milions d'euros ha estat el...
6: 89.272. 8, 9, 2, 7, 2. Sèrie 27.
5: Així mateix, uns altres 10 números i sèries han obtingut cadascun un premi d'un milió d'euros. Els pots consultar a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Enhorabona a tots els guanyadors. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
7: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
8: El Barça es posa en marxa. Viu tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: Aquest dimecres, a la festa del Gàmper, el Barça s'enfronta a l'Al-Ahli.
10: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
9: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
11: En Joan va baixar la fonda...
9: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a

0: catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
3: Seria vida i miracles amb el vinil.
2: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'API web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3CAT.
4: El Club de la Mitjanit, amb Oriol Rodríguez.
5: Tres quarts i cinc de dotze, l'atletisme català està d'enhorabona perquè aquest dissabte s'han obtingut dues medalles a l'europeu de Birmingham. Una de bronze, la de Raquel González, la de Mataró, a la prova de marxa de la Marató, i un or brillant i contundent i rotund per part d'en Pol Macerat de Gavà a la mitja marató i també a marxa. Pol, moltes felicitats, bona nit.
6: Bona nit, moltíssimes gràcies.
5: Ja festàs avui o com ho celebraràs tot plegat?
6: Bueno, amb la família, amb els amics, encara no ho sé, bueno, una miqueta de festa, però bueno, amb calma.
5: Amb calma després d'aquesta medalla d'or que fa que siguis l'actual campió d'Europa. N'ets conscient que et passa pel cap ara mateix, unes hores després d'aquesta prova?
6: Bueno, això és un somni, un somni per realitat. Guanyar l'or, fa dos anys vaig ser segon a l'Europa a Roma i em faltava l'or, però bueno, ha sigut un any molt sacrificat, que l'objectiu de la temporada era guanyar una medalla, era guanyar, em donava una miqueta igual, no? Un or, un argent, un bronze, però bueno, sempre el primer lloc és el millor.
5: Com l'has encarat la prova d'aquest dissabte? Perquè has anat de més a menys, patint una miqueta al final, però controlant sobretot els rivals italians, que és els que et podien fer una mica la guitza?
6: Sí, bueno, jo és que he entrenat molt bé, em notava molt confiat i sabia que podia fer-ho. Sabia que els rivals, sobretot els italians, estan fortíssims i sabia que la meva fortalesa era fer un canvi, no un canvi llarg, a falta de 10 quilòmetres, que és el que he fet, i no han pogut seguir allà, així que ja era massa tard per a ells. Mm. Però bueno, molt, molt content amb la tàctica.
5: Mm. I també tenies, crec que tenies alguns amics pel recorregut que anaven donant referències, no?, del temps que encara tenies d'avantatge.
6: Sí, tenia amics, família, em deien 20 segons, 15 ara... mostres, Pol, que ve l'italià. Però, bueno, estava controlat, però m'ajudava moltíssim tenir aquestes referències. Mm,
5: i per Birmingham, quan veien un Mac Grat que anava primer, no pensaven, a veure, sé que és nostre, no? Però no ho és.
6: No, bueno, sí que les entrevistes després de amb els altres mitjans d'Irlanda, doncs em deia, ostres, Magrat, però Magrat, és irlandès, tu, per què tens aquest cognom i aquest nom? I doncs li contava la història, tal, i també pel carrer, amb els aficionats em deien, ostres, però si tu no ets espanyol, no ets, què fas? Però bueno, és graciós.
5: En Pol Magrà, que és de Gavà, que té aquesta medalla d'or en aquesta mitja marató també en marxa. Tens 24 anys. Creus que estàs encara a punt d'assolir la teva plenitud amb 24 anys en el món de la marxa o encara pots millorar moltíssim més? Perquè tenim en compte que d'aquí un parell d'anys ja deus tenir també entre cella i cella els Jocs Olímpics de Los Angeles.
6: Bueno, sí, això és l'objectiu principal. Los Angeles. Jo crec que millorar moltíssim més, crec que no, perquè és una miqueta impossible. Però sí que encara trobo que encara queda, sobretot molta experiència i amb moltes ganes dels Jocs Olímpics, però el primer maig de classificar, encara i queda un campionat del món entre aquí i els jocs, així que amb calma, però jo crec que en queda una miqueta.
5: I després de guanyar la medalla de bronze mundial de l'any passat, vas dir que aniries a Montserrat corrent des de Gavà, des de casa teva. Això ho veig que ja ho vas fer, hi ha aquests 51 quilòmetres. En Sergi Torné, el teu amic, que et deu estar maleint, perquè quin et passa ara pel cap ara mateix? Ell et va acompanyar. Quin repte ara has promès després d'aquesta medalla que has aconseguit avui?
6: Bueno, havia promès que aniria a Montserrat, però amb cotxe, amb medalla o sense medalla, no?, per donar-li gràcies i força. Però sí, tinc un repte pensat, però haig de veure si és viable. Així que encara no vull dir res ni fer cap promesa, perquè primer de tot m'haig d'assegurar que ho pugui fer, però sí, algú faré segurament.
5: Però deu ser encara una animalada més gran, que aquests 51 quilòmetres que vas fer en 5 hores, 10 minuts, vull dir que el temps també és brutal.
6: Sí, bueno, clar, l'aeròbic està, no? Entreno moltíssim i això es nota. Però va ser un dia dur, però bueno, vaig tenir la sort, no, que em va ajudar moltíssim. També tenia la meva germana i el meu pare amb el cotxe, que anàvem amb mi al costat. Però sí, el que crec que és una miqueta més xulo el repte que estic pensant.
5: Doncs ja ens l'explicaràs, Pol, quan el tinguis per poder explicar, i evidentment ens ho fas saber. El que has de fer ara és, evidentment, celebrar aquesta medalla d'or. Avui, Pol Macrat, medalla d'or aquí a la mitja marató també a marxar. Pol, que vagi molt bé de celebració. Gràcies, bona nit.
6: Bona nit, moltíssimes gràcies.
5: Vinga, 4 minuts i a la mitjanit també tenim penúltima jornada dels europeus, en aquest cas de natació, de París, Marc.
7: Sí, amb Nil Cadavall, que ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estils. D'altra banda, a la mateixa semifinal, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha fet el millor temps i ha batut el rècord del Campionat d'Europa. El sentim.
8: Bueno, queremos el mejor rendimiento. Solo pudimos optar a la séptima puesta espalda, o sexta puesto. Así que bueno, ya cada vez, como decía, más cerca de marcas personales y tinc ganes de demostrar que venimos bien.
7: En altres proves, la sabadellenca Ainhoa Campabadal, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat setena a la final del 4x200 lliures mixt. Campabadal ha compartit relleu amb els nedadors del Club Natació Terrassa, Miguel Pérez Godoy i César Castro. També en altres participants del dia d'avui, Arvidel González, del Club Natació Barcelona, ha estat setè a la final del 200 metres papallona. Irene Ciércoles, del Club Natació Sant Andreu, ha acabat cinquena a la final dels 100 metres esquena. I a la mateixa prova, a les semifinals, Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, ha acabat sisè a la seva sèrie i ha quedat fora de la final.
5: Agenda per diumenge?
7: Demà, últim dia d'aquest Europeu de París en participació catalana, ben aviat, a 2:15 del matí, sèries de 400 metres lliures femení amb la barcelonina Paula Otero i Maria de Valdés, del Club Natació del Club Natació Mataró. Més tard, a partir de
5: Centre 2:15. Natació Mataró.
7: Centre Natació Mataró, sí. Perdó. Tu en saps més que jo d'aquesta localitat.
5: Aquest el tinc controlat.
7: Més tard, a partir de 2:15, sèries de 4x100 metres estils, tant masculí com femení, amb l'opció que hi participin catalans com Luca Huca o Nil Cadavall. De moment, sabem quins nedadors estan convocats, però no sabem quins seran els 4 integrants de cada equip. Per tant, demà al matí sortirem de dubtes sobre qui nedarà cada estil. Evidentment, totes aquestes proves que tenen sèries pel matí tindran finals per la tarda.

Vinga, també us direm que el Barça en vola guanya 41-44 al Nordhorn alemany. Primer duel de pretemporada als blaugranes. Demà final d'aquest torneig contra el Fuchs a Berlín. És la repetició de la passada Champions i que l'europeu de gimnàstica artística de Zagreb a Croàcia, la catalana Alba Petisco, ha quedat cinquena a la final de terra i s'ha quedat a només una dècima per pujar al podi. També en futbol sala, hi ha hagut amistós del Barça, pretemporada, ha guanyat a les semifinals del torneig amistós Mucho Más, a Cartagena per 3-2, i demà disputa la final a la 1 contra el Valdepeñas. Doncs res, què ho deixem? Us deixem amb els figaflaues, amb la Naina. Demà hi tornem, ja sabeu, demà debut de l'Espanyol a la Lliga, contra el Llevant, també debut del Girona contra el Leganés, i amistós del Barça, tot plegat, tot junt, 3 per 1 demà, a partir de les 4 fins a les 10. Aquí al Tot Giro us esperem, però també hi haurà club demà de 11-12. Que vagi bé, bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Gemma Bonet. Dues dones han mort i dos menors han quedat ferits lleus a causa d'una riarada d'aigua i de fang al municipi de Pontferrada, a Lleó. Tots quatre estaven en un celler que s'ha inundat cap a quarts de vuit del vespre d'aquest dissabte, en un moment en què queia una forta tempesta. Els efectes de l'aigua també s'han notat en altres poblacions del voltant, a la comarca del Bierzo, i l'aigua ha arrossegat diversos vehicles sense causar víctimes. Hi ha hagut despreniments i dificultats per circular per les carreteres i algunes localitats han quedat incomunicades. És la mateixa zona on l'estiu passat hi va haver incendis forestals importants. Més notícies, Nando Sanoguera.
2: Els bombers han fet aquest dissabte al voltant d'un centenar de serveis per incidències relacionades amb les tempestes, com inundacions, sanejaments i arbres caiguts. També s'han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes perduts. El telèfon d'emergències ha gestionat 157 trucades. El temporal ha descarregat amb força en punts del Solsonàs, l'Anoia, Osona i el Bages, empedregades en punts com el Bruc i els Prats de Rei, a l'Anoia. A causa de les pluges, també hi ha hagut afectacions a les carreteres i la xarxa ferroviària. Al vespre s'ha hagut de tallar la N260 en tots dos sentits a Ribes de Freser, al Ripollès, per un despreniment.
1: El govern del Marroc ha expulsat els periodistes de l'agència EFE i de Televisió Espanyola que estaven informant des de la ciutat fronterera de Fenidec. El govern espanyol s'ha pronunciat sobre aquest incident. Diu que la llibertat de premsa defensa la llibertat de premsa en tot moment i a qualsevol part del món. L'ambaixador espanyol a Rabat està en contacte amb els periodistes afectats i amb les autoritats del Marroc i assegura que busquen una solució.
2: A l'Afganistan, les autoritats talibanes i els seus partidaris han commemorat aquest dissabte els 5 anys del retorn dels fonamentalistes al poder. La cúpula del règim ha celebrat un acte multitudinari i ha reclamat a Occident que s'obri a cooperar amb ells. A ciutats com Kabul i Kandahar, milers d'afganesos han sortit al carrer amb les banderes blanques de l'Emirat Islàmic per celebrar el final de l'ocupació dels Estats Units i l'OTAN, allò que per ells suposa recuperar la independència.
3: Estic molt content. Tots els joves i els mujahidins s'han reunit aquí per celebrar la independència que han obtingut dels infidels, els nord-americans i l'OTAN. Tothom està content.
1: La pel·lícula Femení singular, dirigida per Xavi Puebla, ha guanyat el premi al millor llargmetratge del Cerdanya Film Festival, que s'ha celebrat aquests dies a diverses poblacions d'aquesta comarca. Pel que fa als curtmetratges, tres produccions han estat reconegudes i alhora han obtingut la preselecció pels Premis Goya. Es tracta de Ningú borda, de Julia Colwell, que ha guanyat el premi al millor curtmetratge de ficció espanyol, Bobs, de Julia Marcó, distingit com a millor curtmetratge d'animació, i La diva, mi abuela i jo, d'Inés G. Aparicio, que ha rebut el guardó al millor curtmetratge documental. El director del Cerdanya Film Festival, Jordi Forcada, ha destacat l'afluència d'espectadors, que ha augmentat un 15% respecte a l'any passat.
4: Estem molt satisfets també de l'acollida que hem tingut tant a Puigcerdà com a les altres seus, com a Alp, Bolví, Prullans, Martinet i Montellà, en una edició que ha estat molt més ceretana, en línia doncs, amb els objectius que defensa la Fundació Cerdanya Cinema i que pretenem consolidar doncs, en els propers mesos i també a les properes edicions.
1: El festival continua amb diverses activitats i projeccions durant els pròxims dies. L'organització calcula que al final hi acabaran passant uns 8.000 espectadors. I en esports, l'Espanyol debuta aquest diumenge aquesta temporada a primera. Rebrà el Llevant a l'RCD Stadium. El tècnic blanquiblau, Manolo González, assegura que l'objectiu de l'equip és la salvació. L'eslové Derkusic ja està inscrit a la Lliga i podrà entrar a la convocatòria.
2: S'han jugat aquest dissabte els dos primers partits, l'Alavés 3, Getafe 0 i el Sevilla 2, Rayo 1.
1: El Barça jugarà aquest dissabte a Suïssa contra el Basilea. Un partit amistós. Pedri i Gavi no han entrat a la convocatòria de Flick per aquest partit. També s'ha fet oficial el fitxatge de Ferran Torres al PSG. El valencià s'ha acomiadat del Barça a través de les seves xarxes. Diu textualment que ha estat un orgull defensar els colors del Barça.
2: A segona divisió, el Girona debutarà a Montilivi contra el Leganés a partir de les 7. Porto, Unagi i Unai són baixa i el tècnic Quique Álvarez ha de decidir què fa amb els jugadors que han demanat sortir del club.
1: Dues medalles catalanes a l'europeu d'atletisme, les dues en proves de marxa. Pol McGrath ha guanyat l'or a la mitja marató i Raquel González el bronze a la marató. Aquest diumenge s'acaba l'europeu amb més participació catalana. Meritxell Soler correrà al matí la marató i a la prova masculina hi haurà Ilias Fifa i Ibrahim Shahir.
0: Fins aquí les notícies.
5: Les tasques d'extinció van bé.
0: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
6: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3 Cat Info.
0: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
6: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
0: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
6: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.

0: La denominació d'origen Catalunya us ofereix el programa Tast Vertical.
1: Tast Vertical a Catalunya Ràdio, amb Empar Moliner.

0: amb la Sole García Insua, que la tenim aquí al davant, com sempre, amb els seus ordinadors, les seves copes, les seves visions d'aquest món del vi que tant ens agrada, amb el Víctor Villar, amb l'Àlex Torió i també amb l'Albert Castellví. És estiu. I si és estiu, tenim ganes de rosat.
1: Sí, d'un vi refrescant, sí, no?, que ens acompanya en aquestes tardes de xerrada, en els dies de xiringuito, de sí, càmpings, de piscines, d'estiu.
0: És a dir, volem dir, per si som al càmping, amb la nevareta aquella, que fa tanta alegria,
1: sí,
0: o per si som en una terrasseta elegant.
1: Per exemple, o si hi ha un amic que ens convida a una paella entre amics i mentrestant volem una copa per esperar que allò s'acabi de fer.
0: O per si ve algú a casa inesperadament i dius, vols prendre una copa, vols un rosat?
1: Per exemple, molt bé, sí.
0: O per si ve el Jordi Basté, que és l'home que li agraden els rosats de Catalunya, que sempre diu que aviam si fem programes de rosats.
1: Diria que és un club on cada vegada hi ha més persones.
0: Sí, sí que és veritat, és veritat.
1: És un club que es fa gran.
0: El rosat s'ha explicat poc, de vegades s'ha explicat malament, de vegades...
1: Sí, jo diria que és el vi maltractat històricament,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: comença a fer justícia.
0: Sí, senyora. Doncs va, avui tenim dos representants, n'haguéssim pogut portar molts de representants de vi rosat a Catalunya, però hem portat dos representants de vi rosat que ens encanten. Tenim amb nosaltres a la Marta Roca, que és comercial i representant del celler Pedró i Família. Què tal?
2: Hola, què tal?
0: Gràcies per venir.
2: A vosaltres.
0: Has vingut amb cotxe?
2: Sí.
0: Vaja. Tots els que veniu, ens feu el favor de venir aquí als estudis de Catalunya Ràdio a Diagonal Beethoven, doncs us ho agraïm molt, perquè, escolta'm, l'entrada a Barcelona...
2: Sí, no és agradable, diguem.
0: No, no. I llavors, quan vols sortir corrents... Però no pots, tampoc. Doncs la Marta la tenim aquí amb nosaltres i també tenim amb nosaltres a la Caral Urriols, que ella és enginyera agrònoma, enòloga i responsable de sostenibilitat i d'I+D del celler Ramon Roqueta. Què tal?
3: Hola, bon dia, molt bé.
0: I ens porteu dos rosats amb dos colors molt diferents que ens heu d'explicar immediatament. Va, les autores. Les autores o les mares, o les representants. Per qui comencem?
3: Bueno, va, si voleu em tiro a la piscina.
0: Et tires a la piscina, tu, va.
3: Sí, jo us porto el nostre rosat de tines de Roqueta, que és un rosat, així, bueno, els que esteu aquí a la taula que el veieu, amb un color molt pàl·lid.
0: Sí.
3: Bueno, és una moda que cada vegada tenim més present i al final hem apostat per aquí. I ens està funcionant molt bé, la veritat és que sí.
0: Clar, sempre anem, quan diem modes, el món del vi, com el món dels llibres, les cobertes, les etiquetes, funciona per cicles, no?
3: Sí.
0: I llavors hi ha vegades que el consumidor diu, ai, doncs ara vull vi rosat i vull d'aquest color, vull d'aquest altre.
1: Més pàl·lid, sí.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Sí,
1: sí, a més amb un tap de rosca, que facilita també el consumidor poder tenir, Abans parlaves de la nevera, no? D'aquest moment em ve gent a casa i no ho tenia previst, no? Bueno, doncs és un tap que ajuda, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, bueno, exactament.
3: És un tap que ho fa fàcil, llavors, com que són vins que no necessiten una criança llarga, al contrari, que són vins de rotació molt ràpid, doncs, bueno, és un tipus de tancament que amb el rosat ens ajuda molt i ho fa fàcil a la gent.
0: Doncs, escolta'm, obrim, si voleu, obre'ns aquest vi i també li demanem també a la nostra altra convidada que ens expliqui què ha portat.
2: Doncs mira, jo us he portat un rosat d'Eau Catalunya, que és el Poesia, i a diferència del vi que ens portava la Caral, aquest ja té un to una mica més pujat, perquè està fet d'ull de llebre i merlot, ja té una mica més de color, les pells, tot i que no fermenta amb les pells, sinó està unes hores només, però sí que és un altre caràcter de vi, no? És un color més, té, doncs, més de cidera, maduixa, de fruita madura.
0: Uau, tenim aquí el Tines de Roqueta i tenim el Poesia.
2: Exacte.
0: Per dos moments que poden ser el mateix, més a més, són vins reconeguts, no, Sol, eh?
1: Sí, vins reconeguts, fàcils de trobar, jo crec que els oients també, no?, que tinguin ganes de fer aquest experiment d'obrir dos rosats, descobrir dos rosats molt diferents, poden fer aquesta experiència a casa, disfrutar-los, i parlem del rosat com si fos una cosa homogènia, que no ho és gens,
0: hi ha moltes tipologies, no? Hi ha moltes maneres de fer rosats, sí.
1: I avui en tenim dos ben diferents.
0: Va, doncs comencem a tastar, si voleu, el Tines de Roqueta, que és el primer que tenim. voleu, vols un llevataps? Tenim llevataps. Espera't un moment. Fem una cosa, posem la música de l'Àlex i obrim.
4: Hola, companys. Pel programa d'avui, a veure, sempre el vi rosat et fa pensar en frescor. I en el món de la música, moltes vegades, hi ha grups que debuten, i potser no en el mateix moment, però sí, quan ha passat uns anys, es diu que allò va ser una entrada d'aire fresc en l'ambient de la música, no? Ja fa 25 anys que això va passar amb els Strokes. Van debutar el 2001 amb Is This It, i és veritat que en aquell moment ja directament es va parlar, ostres, algú ha revisitat la Velvet Underground, música que ve de Nova York, molt ben feta, rock de garatge, molt melòdic, i la veritat és que és un disc que el reescoltes ara i podria ser perfectament que hagués sortit la setmana passada. Els Strokes s'han mantingut en aquests anys fent una carrera espectacular. Fins al dia d'avui, aquest any precisament, han tret un nou disc que encara hem d'assimilar.

0: va perfecte l'alegria dels Strokes, que no em poden agradar més, per parlar de vins rosats. Estiu, alegria, compartir. Molt bé, molt bé, molt bé. Ens va ideal. I si voleu, mentre sona la música dels Strokes, tastem aquest primer rosat d'avui. Com us deia, n'hi ha molts més, però ens ha agradat triar aquests dos vins, el Tines de Roqueta i el Poesia, per parlar d'aquest fenomen. Va, tastem. Què me'n dieu?
1: Bueno, és un perfil de vi molt fresc, eh? És el que buscàvem. Està fet amb varietat de cabernet, que és el que li dona aquesta intensitat, no? És una varietat més potent, i llavors té un percentatge important de garnatxa, que és molt més afruitada, té aquestes aromes de fruita vermella, de ger, de maduixa. Doncs és un vi amb boca molt equilibrat, però és intens al mateix temps, eh? I té molta frescor, omple bé la boca, és molt equilibrat, ben fresquet, és perfecte.
2: La veritat és que te l'imagines maridat amb un munt de coses,
0: sí,
2: que fan vacances, eh?
0: És veritat.
2: Sí,
0: sí. Per exemple, a part de sol, no? Però
2: sí,
0: a part de sol, però amanides, sushi...
1: Sí.
0: Tot.
2: Pasta.
0: Pasta.
1: Mm. Sí, la veritat és que és un vi molt versàtil.
0: Croquetes.
1: Llavors, sí. Tenim els rosats com molt ubicats a l'època d'estiu, no? D'amanides i coses.
0: Sí,
1: però la veritat és que és molt versàtil.
0: Però és veritat, aromàticament, és veritat, et podries fer servir amb...
1: un arròs o... Amb...
0: Sí. Com es fa aquest rosat?
1: Com es fa? Doncs es fa deixant macerar molt poques hores el raïm amb la pell, que és el que li porta aquest punt de color.
0: Hores
1: i poquetes. Bueno, al final depèn de cada anyada, eh? Hi ha anyades que són més intenses de color que altres, ho anem adaptant, però al final és una maceració molt curta i llavors l'elaboració és com un blanc. O sigui, al final és un cosí germà d'un vi blanc, eh?
0: Amb una tina d'inox ho feu?
1: Sí.
0: D'acord.
1: Sí.
0: I quin preu té?
1: Es troba al mercat sobre els 6 euros.
0: És que...
2: Sí, és ultra accessible.
0: És que, mare meva...
1: És la idea.
0: Mare meva, clar. És molt la idea. Ostres, per 6 euros et pots fer una festa.
2: Totalment.
0: I
2: hem de dir que, a més, quan compres una d'aquestes ampolles, bueno, les del celler en general, és el primer celler de la Déu Catalunya que compta amb el distintiu Barcelona Sustainable.
0: Això m'agradaria, Sole, perquè ho demano cada any. Però
2: des de fa poc, que això estem allò segona anyada, eh? Vull dir,
0: ho demano,
2: que això és molt
0: recent. Sí, explica-m'ho bé, això. És un distintiu, no és menor. L'ampolla que porta aquest distintiu... Què indica?
2: Sí, d'alguna manera s'intenta explicar al consumidor que aquest celler ha fet un esforç fins i tot més enllà del que determina la normativa del compromís europeu per disminuir la petjada de carboni. I per tant, doncs, bueno, per intentar que en aquesta lluita que fem tots, no?, per la preservació i recuperació del medi ambient, la màxima col·laboració possible. No? De fet, és una distinció que apareix en etiqueta. El celler és, bueno, és tot una certificació complexa, d'acord a una norma ISO, i per tant hi ha tota una feinada darrere i una inversió i un compromís important.
0: No és fàcil pel
2: celler
0: arribar, vull dir, no és un pin que et posen. No,
2: tant és així que de moment només dos cellers han aconseguit aquesta certificació. En el cas de Roqueta és el primer celler que compta amb aquest distintiu a les seves etiquetes. Hi ha un segon celler que ja té la distinció, però que encara no li ha donat temps de posar-ho en etiquetes.
0: Podem saber-lo?
2: No, això serà el celler quan ho comuniqui. No seré jo qui faci spoilers.
0: I quan se sabrà, això?
2: Pues possiblement molt aviat.
0: Molt aviat,
2: no? Jo crec que les noves anyades ja segurament ja ho tindran.
0: Per tant, en Roqueta en aquests moments és l'únic celler...
2: És pioner, és el primer, és el número 1, sí.
0: Doncs mira, moltes felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: No, perquè és veritat que és molt important que aquest plaer que ens bevem sigui sostenible, no? També.
2: Realment, sí.
0: I és un esforç que podríeu no fer.
1: Sí, no, i al final és fer-lo visible, eh? Perquè estic segura que hi ha molts altres cellers que l'esforç el fan. I per tant jo els animo a anar-hi, tot i que és feina, ja ho sé.
0: Què feu? Però... què representa?
1: Sí, al final,
0: això?
1: Per poder accedir a això, bàsicament tu has de fer un càlcul de petjada de carboni i demostrar que vas reduint, no?, aquesta petjada, que tu agafes un any bàsic, és el primer que tu pots tenir càlculs, i d'entrada demana una disminució del 20% de...
0: La petjada de carboni, com es marca? És a dir, què és el que deixa més petjada de carboni a l'hora de fer vi, per exemple? L'ampolla?
1: Sí, et diria, del nostre estudi, una part important és l'ampolla uh-huh. i l'altra part és la distribució.
0: La distribució.
1: Sí.
0: D'acord. Llavors, intenteu disminuir... la benzina, etc, i la...
1: Al final són molts inputs que tens.
0: Sí, sí, sí.
1: Has de mirar si agafes proveïdors que tu tens més propers.
0: M'encanta.
1: Al final es mira tot, aigües amunt i aigües avall.
0: En el fons és bo per vosaltres, és a dir,
1: sí.
0: És quilòmetre zero de vi.
1: Exacte, com més quilòmetre zero, pues, millor.
0: M'encanta.
2: Sí, sí. Sí, clar, sí, i a sí. més, energies renovables, hi ha una aposta que és complet, és 360, no? És un esforç absolutament complet. No? Hem de dir que hi ha dos cellers que han aconseguit aquesta certificació, que és complexa i que, per tant, tot el mèrit, i que hi ha tres cellers més que estan ja també, no? Que ja fan servir aquesta calculadora, una mica per aquest propòsit de disminuir en aquest 20% la petjada de carboni. Tampoc es pot dir de moment.
0: Sole! Per què em fas això? No, escolta una cosa.
2: No, perquè hem de respectar, no? Segurament hi ha celles que ho aconseguiran en menys temps, d'altres que necessitaran més temps. És un compromís important i és un esforç i crec que està bé que siguin ells que gestionin, no? En quin moment ho volen fer públic. Però bueno, s'ha de dir.
0: Podria, si anés una mica junt, es podria fer una celebració, una festa?
2: Absolutament, sí.
0: Perquè a mi m'agradaria molt convidar-los.
2: Sí, absolutament. Bueno, i podem començar a brindar amb aquest rosat, que és un rosat de festa,
0: Efectivament, sí, senyora. Per 6 euros, a més, que escolta, mare meva. Tu com la Sol ens proposava maridatges, jo també, tu també, però per beure sol aquest vi, és a dir, és tarda, és estiu, és meravella.
1: Sí, sí, pot ser moment de vermut, moment de mitja tarda, sí. Al final és un vi fàcil, vull dir que baixa molt bé, que no empalaga, que pots prendre amb els amics mentre estàs fent una xerradeta. És un vi molt versàtil.
0: M'agradaria saber què n'opina l'altra autora del poesia, d'aquest vi. T'ho puc demanar?
3: M'agrada molt, la veritat.
0: M'agrada molt.
3: Sí, entra superbé, és molt fàcil, com dius tu.
0: Us demanem sempre tastos creuats, quan veniu cellers que sabem que fan molt bé. Llavors,
3: De fet, el nostre ja el coneixem, no? Doncs millor que estar
0: de l'altre. Clar, sí. Digues.
3: No, res, que és això, és molt versàtil, aquesta acidesa doncs, el fa agradable de beure, no? Que no són vins dolços i passa superbé. I el tant el podries maridar, com dèiem abans, amb un sushi com amb... no sé, un peix, amb una paella, amb el que sigui, o sol, això, a mitja tarda, perquè és això, són vins que no... Igual també s'està posant tant de moda el vi rosat perquè el vi negre, d'alguna manera, és com més intens, no? És més feixuc, i això és com més desenfadat, no? Més... I, bueno, respon moltíssim a aquesta essència, no?
0: És un vi també que potser pot ser interessant per la gent jove que està començant,
3: exacte.
0: No? Això és molt, molt important, no només pel tap de rosca, sinó Jo faig proves amb la meva filla molt, quan li dono... I aquests aromes, que ostres, té 18 anys, li agraden. Tots volem reconèixer coses, no? Sí.
2: Bueno, i aquesta frescor, no?
0: Sí.
2: És lleuger, és fresc, no? Crec que va molt... Molt del gust, ara que ens demana una mica el consum, i de la temporada que obrim, segur.
0: Però no és només temporada, Sole?
2: No és només, absolutament.
0: No,
2: és tendència, jo crec que sí, ja fa uns quants mesos, anys, que poder venir parlant, no? D'aquest gust pels rosats i pels blancs, sí.
0: Perquè ara estem entenent que es fan de la mateixa manera, amb la mateixa delicadesa, que els blancs o els negres.
2: Bueno, i patim temperatures també més altes, no? Possiblement és un altre factor, no?
3: Exacte,
2: que volem també... Sí, correcte, no? Coses més refrescants.

Va, doncs, si voleu, tastem el poesia. Tenim copes per aquí per anar, després anar fent comparatives, si voleu, per anar jugant. Però, de moment, omplim amb aquest vi que és un color molt diferent. I ara m'agrada molt això que ens passa, perquè la Marta s'ha aixecat i ens està fent de sommelier. I quan venen els autors dels vins i ens fan de sommeliers, ens agrada molt. Vull dir que servir una copa és un acte d'amor i és un acte de delicadesa. I en aquests moments ja tenim amb nosaltres el Poesia, Deo Catalunya, rosat.

0: Que bé.
1: Bueno, és una mica diferent, no?, del de la Caralda.
0: Sí. Són dos amics que es complementen.
1: Sí. Bueno, és poder més intens en seure el d'ella al Tines de Roqueta. És aquella expressió més floral, també, més lleugera. I en aquest cas, potser nosaltres a la zona de Tarragona el que més tenim, a part de blancs, el que tenim és merlot i ull de llebre. Uh-huh. Llavors, clar, són dues varietats que li donen poder més intensitat. Tot i no estar gairebé temps, hores, també, com deia ella, amb les pells, ja li dona aquest color, que és un color tirant més a maduixa, no? Un color més rosat, més pujadet, no? I li dona també doncs, més untuositat en boca, que seria el que li dona el merlot, i l'estructura doncs, li faria una mica aquest ull de llebre, que li dona aquesta acidesa, també les fruites vermelles, i bueno, és com més, sí, més, t'omple més la boca, per dir d'alguna manera, no?
0: A quin preu té?
1: No arriba a 6 euros, també.
2: Imagina't.
0: Mare meva.
1: No, és que qui no en prem és perquè no vol.
0: Mare meva, per favor. I a més, ho podem trobar també en moltes botigues, que sí?
1: Sí, exacte.
0: O sigui, si teniu una festa, si teniu una celebració, aneu a una botiga de vins, o aneu al celler, si voleu, però...
1: No, sí, però deixar-se aconsellar. Vull dir,
0: aneu a una botiga de vins que els trobeu, i aneu amb el pressupost, i escolta'm, és que... serà perquè no voldreu, no?
2: Absolutament.
0: Sí.
2: Amb què ho maridaries? Aquest rosat és ben diferent.
1: Doncs és que és molt versàtil, jo crec. El pots maridar tant amb carn com amb peix, no? Però una mica amb el... Sota aquella vella rei que dèiem abans, del sushi, la paella i tot això, però amb formatges també podria anar molt bé.
0: Sí, podríem fer amb
1: carn també, que no sigui potser massa... No? Carn vermella molt potent o rostits, no? Però algo així més suau, sí. I bueno, un altre cop amb el combo d'abans també, no? El que dèiem dels sushis, o també doncs això, una copa a mitja tarda, per el que dèiem, no? No és un vi feixuc tampoc, és més intens que l'anterior, però no és un vi que sigui massa feixuc.
0: I amb carpaccio es podien fer també
1: exacte,
0: amb carn crua, coses d'aquestes sí, que estiuenques, no? Sí. I també són vins molt de rebre, de hola, què tal, benvingut
1: collir,
0: a casa meva.
1: Sí. Sí.
0: Això és molt bonic, no? Sí. El d'arribar a casa. Que són... Com l'has fet, aquest? Com el feu, aquest vi?
1: Doncs aquest vi, doncs, quan es fa la brema, no? El que es fa és prensar-lo, deixar-lo molt poques hores en fermentació controlada, no? Allò que a baixa temperatura, entre 18 i 24 graus, més o menys. Es deixa molt poca estona i després ja es filtra, es vinifica, bueno, i es deixa amb les tines. Tampoc no ja passa en fusta, perquè llavors tota aquesta intenció fresqueta, acidesa, tot això, el que seria la fusta, s'ho menjaria una miqueta.
0: Clar.
1: I llavors, per això, són, com deia la Caral, són vins que no, són, o sigui, són de l'any, no? I són vins que s'embotellen ràpid per mantenir tota aquesta frescor.
0: Vosaltres haureu patit l'estigma del rosat fa temps.
1: Sí, i tant. És,
0: que la gent es pensa que estan fets... Molta gent sí, et parla de clarete, no?
1: Molta gent es pensa que, no, que es barreja
0: vinagre
1: amb vi blanc.
0: Amb vi blanc. Sí. Que algú ho fa, també. Però,
1: i realment
0: però...
1: no, és un vinagre que passa que no el deixes que acabi de ser negre perquè no estan les pells del raïm tanta estona, no? Perquè acabi sent negre, sinó que es retiren abans.
0: Quina és la diferència entre un rosat i un blanc de noir?
3: La maceració que tens amb les pells. O sigui, un blanc de noir és un raïm negre que tu el que fas és separar-lo immediatament de la pell perquè no agafi gens de color.
0: D'acord.
3: En canvi, un rosat és al revés, no? El deixes una estoneta perquè t'agafi aquest puntet de color i llavors l'acabes premsant. Després, l'elaboració al final acaba sent semblant. Similar, eh? Perquè és més un tema de, bueno, això, del contacte que tu tens amb la pell, que és el que et deixa anar els compostos de color.
0: Quantes ampolles feu cada una de vosaltres d'aquests vins?
3: Doncs jo no sé si tirar-me a la piscina perquè no et vull enganyar ara mateix. No
0: però
3: sé
0: unes quantes,
3: xifra,
0: m'imagino,
3: però,
0: no?
3: Però és un
0: volum
3: vi enfocat a volum. Arribar
0: a
3: la gent
0: tant,
3: a un preu
0: tant.
3: Molt assequible perquè tothom el pugui gaudir. Per tant, és una gamma de vins que fem volum.
0: I tu?
1: Jo tampoc et sabria dir-te. La...
0: Però, és a dir, feu...
1: És bastant, sí, es fan produccions
0: clar.
1: Bastant grans.
0: El veneu més a l'estiu que a l'hivern?
3: Jo crec que aquí comença a haver-hi un canvi, també.
0: Ja,
3: eh?
0: És que amb la Sole sempre en parlem,
3: sí,
0: d'això.
3: Sí, que abans era com... El rosat estava molt encasillat, no?
0: El rosat era el de la barca.
3: I d'estiu i ja està.
0: Qui tenia barca, eh?
3: Exacte, se segueix venent més,
0: feia
3: eh?
0: Feia falta un rosat i una barca.
3: Sí. La barca surt més cara.
0: Sí, una mica més, una mica més.
1: Sempre pots presentar amb algun amic que en tingui, amb el vi, no? És més fàcil.
0: A veure, tots fem això, eh? Tots tenim algun amic que diu, escolta, ja porto el vi.
1: Ja porto el vi.
0: Posa tu la barca. Doncs està canviant, això?
3: Jo penso que sí. I segueix sent més estacional els mesos de calor, està clar, no? Perquè volem vins fresquets. Però jo crec que cada vegada més la gent busca vins més suaus i més fàcils al llarg de tot l'any. Tant per rosats com per blancs. Eh?
1: Exacte, els blancs també passen.
3: Sí.
0: Amb els blancs també, que amb la Sole sempre... La Sole, que és la nostra CEO mundial, sempre ens ho diu, no?, que ara el consum de blanc puja...
2: Pujar, blancs i rosats pugen, sí,
0: pugen blancs i rosats.
2: Sí, en canvi, amb el negre hi ha una petita davallada, no? Bueno, petita, una davallada, però blancs i rosats, certament, sí, sí, cada vegada el públic té més interès en tastar-los, no? Jo crec que hi ha una suma de factors, possiblement, no? I segur que us ho trobeu, vosaltres també,
1: implica
2: no?
1: Implica molt també la moda, o digue-li, bueno, si no és moda, però el tema del low alcohol, no? De que els vins negres sempre són amb
0: més
1: alta.
0: Sí, sí, sí. Ho noteu, això? Aquesta idea
1: sí,
0: de...
1: Sí que es nota.
0: Sí que es nota. Sí. Mm-hmm. O sigui, els cellers us esteu adaptant d'alguna manera o dona la casualitat que feu productes que són de... És a dir, menys graduació es demana ara mateix.
3: Jo crec que són moltes coses que s'han acabat congeniant, eh? Perquè al final també hem anat treballant molt el tema de recuperació de varietats autòctones per canvi climàtic, mm-hmm. això, i al final també són varietats que ja et donen menys grau,
0: sí, sí.
3: I llavors, en conjunt... Tothom està caminant una mica cap aquí.
0: Aquests vins són emparats en l'ADO Catalunya. A mi sempre m'agrada explicar què és l'ADO Catalunya, i per això tenim a la Sole, sempre. És a dir, què fa l'ADO Catalunya per oferir-nos aquests vins? És a dir, per què és el paraigües?
2: Bueno, la denominació d'origen Catalunya és una de les 12 denominacions d'origen que hi ha a Catalunya. Mm-hmm. És un territori petit amb moltes denominacions d'origen. Per
0: aviam
2: tant...
0: qui les pot dir totes.
2: Sí. Això sí, això és una assignatura aviam pendent, que, eh? És a dir, que quan fem enquestes, i això sí. costa qui la sàpiga totes,
0: quan
2: eh? Però bueno.
0: N'hi ha unes que sempre surten
2: sí.
0: i n'hi ha unes que no surten mai.
2: Bueno, jo crec que programes com el Transvertical ajuden a que cada vegada sortim més d'EOS, no?
0: Jo crec que hem de fer un concurs l'any que ve.
2: Vinga.
0: Un concurs sobre DEOs.
2: Ah, doncs mira, em sembla una idea estupenda.
0: No estaria malament, eh?
2: Molt bé.
0: No estaria malament.
2: La DEO Catalunya neix l'any 2000, una mica per intentar satisfer moltes necessitats i moltes demandes, no? Hi havia una realitat, que és que hi havia zones amb història vitivinícola de llarguíssima durada, que havien quedat excloses de denominació d'origen, doncs a vegades per qüestions, no? Bueno, vam tenir aquí no fa gaire a l'amic... de Can Estruc, el Cisco Martí, que ens explicava que ell havia estat un cas, sí. per exemple, no? amb producció datada del 1400 i escaig,
0: sí, sí, sí,
2: que ens
0: sí,
2: parlava,
0: sí.
2: no? I havia quedat fora tant de la DEO Penedès com de la DEO Pla de Bages en el moment de la seva creació.
0: Hi ha bueno, la ratlla de la DEO Penedès en les seves vinyes.
2: Sí, és una realitat, no? Sí. Però després hi havia una altra realitat, que era poder tenir un marc més flexible per l'elaboració, no? Pues, a mi m'agrada explicar un cas d'un celler que va aconseguir no fa gaires anys, molts reconeixements aquell any i d'un sí. elaborador que venia de La Rioja
0: sí.
2: i que, bueno, ell tenia el somni de fer un cupatge entre el xarel·lo del Garraf, que li semblava que era un xarel·lo que s'expressava d'una forma molt especial, amb la garnatxa blanca de la Terra Alta.
0: Però, clar, això no és una...
2: Clar, això no podia ser ni Penedès ni Terra Alta.
0: Perquè trobava que el xarel·lo del Garraf era excel·lent i la garnatxa de la Terra Alta també, i pensava que serien un bon matrimoni.
2: Correcte.
0: Un matrimoni de dos estrangers, que
2: sí.
0: no.
2: Pensava que seria una harmonia perfecta, no? I, clar, això no es podia emparar en cap de les dues denominacions d'origen locals, diguéssim, no? I això, per exemple, doncs, té tot el sentit del món en Catalunya, no? I sí que és veritat també que Catalunya, amb la marca Barcelona en el fons, no? Bueno, abans sí. parlant del Barcelona Sustainable, no? No és casual que es faci servir també aquesta denominació, no? El terme Barcelona, perquè és la nostra marca. quan sortim de les nostres fronteres, no? I si se'n situa en el mapa, doncs Catalunya té un pes important en l'exportació, que poder altres zones més locals no són tan conegudes, i amb la marca Catalunya darrere, no? I per tant és una eina a favor dels cellers perquè puguin arribar més lluny i millor.
0: Clar, jo ara penso, el papa que va venir a Catalunya, que va veure la Sagrada Família i Montserrat, o sigui, dos dels sí, les icones mundials de la cristiandat, no? Catalunya va sortir per tot arreu, a tot el món, els a més, era divertit veure els periodistes que estaven apuntant, veient el papa. Llavors tu penses, ostres, Déu, Catalunya, que surt al món amb aquest logo que són les quatre barres, no? Aquestes quatre barres elegants. Ostres, no està malament la feina de divulgació, no?
2: Absolutament, no? I bueno, i oferir una mica aquest marc més flexible, no? Que els cellers, que els elaboradors puguin, pues, bueno, fer aquests somnis, no? Parlàvem d'aquest matrimoni.
0: Vols, una mica
2: bueno, amb unes regles, amb una garantia clara pel consumidor d'origen, de qualitat, no?
0: I perquè, per exemple, en el cas, ho hem dit, però m'agradaria que hi aprofundim. Per exemple, en el cas de Tines de Roqueta, quines varietats hem dit que té?
3: Aquí hi ha Garnatxa i Cabernet.
0: El Cabernet, que és... quan fa que està plantat aquest Cabernet? Molt.
3: Vinyes pròpies tenim de bastant antigues.
0: Molt antigues, molt antigues, que ja, vull dir, ja és un Cabernet que... Ja s'expressa aquí, no? Sí. Llavors, ostres, és un cupatge que vosaltres heu considerat que és extraordinari. Sí. I per què no fer-ho, no?
3: Exacte, al final són varietats que nosaltres ja treballàvem amb negre i bueno, hem agafat les propietats que cada un ens aporta per poder fer aquest rosat.
0: Clar, i a més, el cabernet li dona... Bé, aquestes fruites, no? És a dir, li dona un caràcter únic, no?, en aquest rosat.
3: Sí, li dona com una intensitat que no empalaga, no? Perquè la fruita poder li dona més la garnatxa, aquesta fruita més vermella. Però al final el cabernet, tot i que no és un vi pesat, però t'omple una mica la boca i dona aquesta intensitat.
0: Sí.
3: Que l'acompanya.
0: Ha dit el fa llarg, a més a més. I el vostre, amb quines varietats té el Poesia?
1: És Merlot i Uda Llebre.
0: El mateix, diem,
1: faria,
0: no?
1: Faria una mica els dos, faria una mica l'estructura que deia ella, no? Doncs la nostra estructura, o nervi, digue-li esquelet, com diguis, seria l'ull de llebre, i el Merlot és el que li dona aquest llarg en boca, que t'omple més la boca, per entendre'ns, no?
0: De rosats n'estem aprenent molt. S'ha fet tot ja amb rosats?
1: Segur que no.
0: Es pot experimentar molt?
3: Jo crec que no s'ha fet tot en cap vi, eh?
0: Yeah.
3: Sempre anem aprenent. I al final et vas adaptant també al mercat, a les exigències, al que vas aprenent. Vull dir que és un món que no s'acaba mai.
0: No s'acaba mai, és veritat, però que és veritat que el món dels rosats... que estem a les beceroles encara, no? Potser.
1: Sí. Bueno, fa uns anys, potser, prendre's el vi de Tines de Roqueta, que té color tan pal i té així, fa uns anys...
0: Ui, no, no.
1: Els nostres avis diuen, però què m'has posat?
0: No, que no té color.
1: Impensable.
0: Torna, tornem-ho. No, sí.
1: Això què és? Que s'ha embrutat el vi blanc, no? Però no pensàvem, no?, que arribaríem aquí i que cada vegada tendiria més aquest color, que es diu una miqueta pell de ceba, no?, una miqueta més rosat, més... I, bueno... com que les tendències són pèndol, després potser tornarà a arribar el rosat més fosc, vés a saber.
0: Sí, és veritat, però en tot cas jo diria que la tendència aquesta de blanc, rosat, menys grau, aquesta,
1: això
0: pel canvi climàtic, no? Segurament serà...
3: Sí. Sí. I al final, bueno, jo per mi és posar en valor, no? Doncs que abans rosats, els cellers tenien un rosat, perquè havíem de tenir un rosat al portfoli, un blanc i uns quants negres. Ara aquí tenim només dos rosats i són completament diferents. Per tant, la gamma que tu pots tenir dins de rosats és molt més àmplia.
0: Sobretot que s'ha desacomplexat el demanar un rosat, un restaurant d'estrella o de no estrella. Ara és que vull un rosat. I s'ha desacomplexat, això. I em sembla meravellós. Perquè ho havies de dir amb la boca petita. No?
2: Sí, perquè a més amb la dieta que tenim, la gastronomia que tenim, el clima que tenim, el rosat sembla que hauria d'haver estat sempre, no? Una tipologia de vi, gairebé de
1: l'estat. Comodí, no?
2: Sí, totalment.
0: I s'ha fet sempre, no, aquí, el rosat?
1: Sí, és la nostra bodega de tota la vida.
0: Tenim un clima que t'ho demana, no? Potser, segurament. Vosaltres ho heu fet des de sempre. Sí. Bé, això que explicàveu que ara és molt interessant, no? És a dir, tenies el portfoli, amb un rosat, perquè no falti, i els negres. Però ara això està canviant.
3: Sí.
0: Aquests dos rosats els veuríeu en un maridatge gastronòmic?
3: Jo
0: crec que
3: sí.
0: Jo ho veig molt...
3: Per què no?
0: Sí, no?
3: Sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Hem de convidar...
2: I tant, a provar-ho a casa. Sí.
0: Cuiners, cuiners.
2: Sí, que ens diguin el què. Perquè aquí hem pensat en plats així com molt fàcils, no? Molts d'aquests mesos, però també amb coses més sofisticades.
0: Molts aperitius de restaurants d'estrella, un rosat així, quina meravella, no? Sí. Que bonic.
2: Sí.
0: Sí, sí, sí. I sobretot la idea de copa sola. Amb quina copa us prendríeu aquests rosats, aquests dos rosats?
3: Amb quina copa? Estil de copa, vols dir?
0: Sí, estil de copa.
3: Bueno, crec que una mica la gràcia és una copa oberta que et deixi sortir l'aroma, perquè són vins molt aromàtics a nivell de fruita. Per tant,
0: copa ben copa oberta.
3: Jo penso que
0: sí. Tu estàs d'acord, també?
3: Sí, sí, igual. Sí? Sí, perquè són molt expressius i si no, no ho perceps.
0: Vosaltres dues sou dues dones, heu vingut avui aquí a parlar d'aquests rosats. Cada cop més en el món del vi ens trobem amb dones, cosa que ens encanta. Sempre hi heu sigut, però ara us veiem més, potser.
3: Sí, no ho sé, potser sí. La veritat és que, bueno, que és un sector que hi ha molt home, eh?
0: Sí.
3: Però, bueno, les dones també fem la nostra
0: sempre
3: feina.
0: Sempre hi heu sigut.
3: Sempre hi hem sigut, sí, sí. I penso que cada vegada n'hi haurà més que s'hi dedicaran.
0: Aquesta normalitat, no?, de enòlogues, sommeliers, elaboradores...
2: Sobretot de que tinguin visibilitat, no?
0: Sí,
2: jo crec que amb la Caral, que sempre hi han estat, però ara
0: sempre
2: tenen
0: estat,
2: visibilitat.
0: Però ara, d'alguna manera, els hi hem de posar cara, no?, aquestes dones que fan aquests vins, que en realitat parlen de vosaltres, aquests vins. O no?
3: Bueno, jo crec que parlen de nosaltres i de tot un equip que hi ha darrere, que no és menor.
0: No. Quanta gent sou, per exemple, vosaltres?
3: Bé, nosaltres et diria, a l'equip tècnic a nivell d'enologia, som quatre persones.
0: Quatre persones. Sí. Us poseu d'acord?
3: Normalment sí, no sempre, també.
0: Deu ser molt divertit.
3: Però és divertit, això, també, que hi hagi diferents opinions, eh?
0: Jo sempre demano, us demano, abusant de la confiança, que em deixeu un dia venir el dia aquest de fer el copatge. Aquest dia, que no l'he vist mai.
3: És divertit, sí.
0: És un dia?
3: No és un
0: dia.
3: Són
0: més dies.
3: Són més dies, sí.
0: I com ho feu?
3: Bé, nosaltres, suposo que cada celler té la seva fórmula, eh? Mm. Nosaltres sí que fem tastos tècnics, on moltes
0: vegades... Aquests quatre que sou, eh?
3: Sí, bé, aquests quatre, a vegades també ve gent externa o venen part de l'equip comercial, perquè al final també necessites els inputs del que es ven i tot això, eh? I no sempre tastem els nostres vins, també tastem competència i a veure què hi ha al mercat,
0: molt, molt...
3: I llavors, bueno, és xulo perquè al final
0: obres
3: la ment, hi ha diferents opinions...
0: El millor que hi ha, has de saber... Clar, molt bé. I vosaltres, a Marta?
4: Bé, nosaltres això, el que diu ella, també és molt en conjunt.
0: Quants sou?
4: L'equip dels enòlegs i així són...
0: Quatre.
4: I després també estem amb l'equip comercial, que és el que deia ella, que és important. Perquè
0: els comercials... Clar, és que els comercials...
4: Jo estic en aquest departament.
0: Tu estàs a l'altra banda.
4: Exacte.
0: I tu saps que no us flipeu.
4: Sí, sí. O d'alguna manera també dius, escolta, que mira, que igual podíem fer així, o el públic respon així, o... Perquè al final t'encanta fer el vi, l'estàs fent bé i l'estàs fent com tu vols, però potser no tens els inputs que et venen de fora i també són importants a l'hora de fer un vi que després s'ha de vendre, no? Vull dir, pot ser un vi d'autor i mira, aquest és el meu vi, qui no li agradi i no se'l begui, però el cas és vendre, no, també?
0: Llavors, clar, fer un vi d'autor que es vengui, clar.
4: Sí,
0: clar.
4: Sí, sí.
0: I esteu molt d'acord, molt en desacord, moltes vegades?
4: Ens acostumem a posar d'acord, sí. Sí, el Mario, que és el nostre enòleg, que és el que marca la pauta. I
0: ell us dona a tastar el copatge fet.
4: Vins a cegues, sí.
0: Però diferents copatges,
4: sí.
0: Que ens heu de convidar, això, eh?
4: Copatge, color...
0: Ens agradaria molt venir. Sí, sí. I quantes copes us posa, per exemple, de copatges diferents?
4: Quatre, cinc...
0: Quatre o cinc, amb diferents proporcions.
4: Sí.
0: Oh, m'encanta. O sigui, d'aquests dos vins que tenim aquí, això ja ha passat, naturalment, i ens podeu parlar, us en recordeu del que es va descartar i per què?
4: No. En aquest cas és un vi que ja més o menys el copatge és semblant de fa temps, perquè pensa que és poesia, la marca Poesia i el rosat va sortir el 2010, una cosa així.
0: No varieu gaire el copatge, és a dir, perquè us funciona, us agrada... I quin tant per cent és?
4: No t'ho sé dir, realment.
0: D'acord. Però, és a dir, us funciona aquest copatge.
4: I... Vull dir que això sí que el percentatge és l'anòleg.
0: És l'anòleg
4: que el té gravat i...
0: És secret, sí.
4: Una mica.
0: Perquè no us copiïn, clar que sí. I a Roqueta?
3: Bé, bueno, una mica és el mateix. O sigui, tu tens un perfil de vi que saps que funciona...
0: I que més o menys vols repetir cada any pels seus fans.
3: Vas a replicar. Llavors, sí, el que sí que pot ser que un any pues, això ho aconsegueixis, m'ho invento, eh?
0: Sí,
3: un 30%
0: sí.
3: de cabernet i un 70% de garnatxa, i l'any a sobre, pues, en vez de ser un 30-70, pues, serà un 40-60.
0: Doncs escolta...

0: Què me'n diríeu?
1: No et sabria dir en part. Sí que és veritat que et veia, no sé, si mires la vista enrere, fa anys, ja veies als estrangers, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí, que ho fes sabien
1: molt
0: complex.
1: De rosat.
0: Sí.
1: Quan aquí, doncs, estava molt de tendència, no sé, un priorat, un, no? Ben vins molt...
0: Vins molt negres. Nosaltres en diem vi negre, ells en diuen vino tinto. Això, però alguna cosa és que en català en diguem vi negre.
1: Sí. I no et sabria dir, però sí que, bueno, als Estats Units i a la resta d'Europa sí que, no sé, tinc la sensació, tampoc és una cosa que sàpiga, però que sí, que ja fa més temps que, com dius, sense complexos.
0: Sense complexos, sí. I deu ser així, no?
2: Sí, de fet, mira, si revisem una mica les memòries de resultats de la Deu Catalunya, que és una deu més de les que hi ha a Catalunya, però representa més del 50% del vi embotellat amb D.O.
0: Del vi embotellat amb D.O.
2: A Catalunya, correcte, no, que per tant és una dada bastant orientativa, no?
0: Mira, sempre que parlem d'això, perdona, Sole, l'incís, que és l'incís de cada cop que... Quan parlem de volum, d'ampolla, de venda, estem parlant de feines, de persones.
2: Totalment.
0: De pagesos, d'enòlegs, de venedors, de caps de premsa, de senyors que fan etiquetes.
2: Totalment.
0: De persones que netegen. O sigui, estem parlant
1: engloba
0: de feina,
1: de coses.
0: De molta gent que està treballant.
2: D'una cadena de valor amplíssima, però també d'un territori,
0: primari,
2: no? Correcte.
0: Exactament.
2: I de molts pagesos i pageses que mantenen el territori tal com el volem i el coneixem.
0: I d'on se'n van aquest 50% d'ampolles? Imaginem que aquestes ampolles que avui tenim aquí aniran a un petit bar de vins del Japó. Mm. I allà hi haurà aquesta etiqueta que posa Catalunya i que t'explica una cosa de tan lluny que és
2: correcte,
0: aquí.
2: Sí.
0: Això, eh?
2: I, bueno, podrem... De fet, són memòries públiques, que qualsevol gent les pot consultar, però, efectivament, blancs i rosats no només han anat creixent al mercat interior, no? També al mercat exterior.
0: On deu vendre's molt rosat?
2: Clar, rosats en concret no et sabria dir, no? Sí que hauríem de revisar-ho bé i veure si aquesta dada tan concreta la podem trobar, no? Sí que és veritat que si creuem l'oceà cap al continent americà, Estats Units, Mèxic, són dos mercats molt importants.
0: Sí. Pels Mèxic, Mèxic, sí. Ho esteu dient sempre.
2: Mèxic és un mercat que creix.
0: És un emergent.
2: Sí, absolutament. Sí. D'altres també comencen, Costa Rica i altres països estan també creixent, no? Però Mèxic és importantíssim.
0: Entens molt bé que la cuina mexicana, el rosat li va ideal.
2: Absolutament.
0: Ostres, per favor.
2: Sí, la veritat
0: mare
2: és
0: meva,
2: sí.
0: Guacamole.
1: De fet, amb els picants funciona.
0: Sí. I tant. Sí. Ostres, clar, hem maridat aquí, escolta'm, amb un mexicà.
2: Sí, amb el picant, home. Absolutament. Sí.
0: Mare meva, ja se'm fa la boca.
2: I ara també, jo que sóc de picant, com tu, som de picant.
0: De picant, sí. Tu ets molt de picant, eh?
2: A mi m'agrada molt el picant, sí.
0: Jo he fet cursos de picant, Sole.
2: Oh, jo no sé si m'atreviria tant, eh? Tu ets molt valenta.
0: Jo, Sole, a Mèxic, Districte Federal, en un bar de vins, menjant picant, els senyors que hi havia al bar van girar les cadires per observar la meva persona. Plorant. De plaer.
2: Jo tinc una anècdota igual, però no sé si plorava de plaer, precisament,
0: No, no se sap per què. Perquè, sí. Tens una... Per favor, la volem sentir.
2: Sí, perquè
0: sentir.
2: Em va dir... El primer sopar, només arribar la primera vegada a ADF, el senyor del bar em va dir, mira, aquí tens dos picants, aquest és més moderat, com dient...
0: Tastat per tu.
2: Vull dir, vigila. I aquest, doncs, ja pels locals, diguéssim. I sort que aquell dia vaig ser prudent, perquè amb el moderat i els locals ja vaig passar una nit. Plorava com una nena.
0: Vas dissimular, no?
2: Absolutament.
0: D'acord.
2: Absolutament.
0: No, és el que s'ha de fer.
2: Vaig mantenir la dignitat fins a l'últim minut.
0: I llavors, per què repetim de pic? No s'entén.
2: Sí, però
0: perquè ens fa il·lusió.
2: És un patiment i gust a la vegada. Bueno, millor no grata gaire aquí. Deixem-ho estar.
0: I una vegada, fa molts anys, amb el Quim Monzó, vam anar a menjar picant i puc dir que crec que sóc l'única persona que ha vist plorar Quim Monzó. Li vaig dir, t'he vist plorar per picant, eh? No sigui cas que fóssim sentimentals. I tot això era pel rosat, perquè pensàvem que aquests dos vins que tenim aquí, el Tines de Roqueta i el Poesia, poden ser ideals per un menjar mexicà.
2: Amen. Ara que el guacamole està tan de moda, que en trobes de tot arreu, eh?
0: Sí, nena, sí, potser que massa i tot, eh? Massa i tot.
2: Sí.
0: Però és veritat que als expats els agrada molt el rosat.
2: Sí.
0: Mira, ens omplen les terrasses.
2: Escolten que apostin pel vi català.

0: arrosat i, sí, tots contents.
1: Sí, sí, sí. I és veritat que ho veuen sense complexos els estrangers que inunden les nostres terrasses, almenys que beguin vi català i no altres coses, com el llúpol. Estàvem parlant, doncs, del Tines de Roqueta i del Poesia. Estàvem avui reivindicant el rosat, amb permís de Jordi Basté, que és el gran... Bé, Jordi Basté i Joan Lluís Botzó són els dos de fa molt temps, eh? Però ara...
0: Els haurem de fer presidents honorífics d'una associació que va creixent.
1: Que va creixent, sí, el Rosat de Catalunya.

0: de rosat que és, no, els Strokes?
1: Sí, sí. Veus que sí, que més adient impossible.
0: Quina festa. Mira, si van venir, jo no hi vaig anar, però hagués estat bé amb una copa de rosat. Fa molt, molt estiu, molt festival. Aviam si aconseguim que els festivals de música... N'hi ha que ja ho fan, eh?
1: N'hi ha que ho fan, i a més amb èxit. Vull dir que la gent en demana de copes de vi també als festivals.
0: Exactament. Copes, a més, porten el sanatxo penjant, no? Això que es fa. Copes de plàstic, que no passa res. Escolti...
1: Ens hem d'adaptar, i a més, bueno, hi ha unes copes de plàstic meravelloses que fins que no les prens, ningú diria que ho són, eh?
0: Són, a més, te les pots quedar per posar bolis i coses. Després, sí. jo en tinc moltes d'aquestes.
1: O després per la platja, pel dia que fas pícnic, pel dia que fas, no?
0: És veritat. Per fer un pícnic amb aquella nevera. Sí. I enterrar la síndria.
1: Bueno, mira, precisament, jo a Catalunya té una promoció ara a supermercats i de més que precisament pots guanyar neveres.
0: No, sí? Ho necessito. Ah, sí?
1: Doncs mira, pots anar a buscar qualsevol d'aquests rosats. S'està fent una promo. Pues home, el llistat és a la pàgina web de l'Àdio Catalunya. Trobaran els oients tota la informació.
0: Una nevera d'aquelles que fan molta il·lusió.
1: Però a més una nevereta d'aquelles que pots penjar-te a l'esquena, eh? Oh, vull dir, meravellosa.
0: Si fas una excursió, allò, perquè quan faig excursions jo sempre dic, ja portaré jo el vi, les copes, no patirem.
1: Això, una glaçonera d'aquelles plegables, també, que pots portar-te tot arreu, o fiques un d'aquests rosats i a mi no em diràs, tens un dia d'estiu meravellós.
0: Doncs vull això.
1: Doncs pues ja ho saps, a comprar.
0: Ja saps que jo em vaig agafar la paella de la truitera del Barça, sí. en forma d'escut. Era aquella promoció de l'esport. Doncs vaig ser jo. Quanta alegria al rosat aquí al Tast Vertical de Catalunya Ràdio, amb dues dones que no us havíem tingut mai al programa, em sembla, oi que no? Sí? Tu no havíeu vingut mai, o sí?
2: Jo sí, havia
0: tu
2: estat.
0: Tu sí. La Caral sí que havia vingut. I la Marta no.
2: No, jo no.
0: La Marta no. Això no pot ser. Necessitem que aneu venint més vegades. No?
2: Quan vulgueu.
0: Ja està. I ens feu tastos. Heu estat molt generoses l'una amb l'altra, perquè són dos vins que estan molt bé, que estan extraordinaris. Repetim el preu, sisplau. Va.
2: Bueno, doncs al voltant dels 6 euros,
0: sí, que hem dit euros,
2: les dues,
0: eh? Cada una... qualsevol botiga de vins...
2: Sí, tant.
0: Molt ben distribuït.
3: Tres llúpols que deies ja és això.
0: Tres, exactament.
1: Sí.
0: Sí, senyora, tres llúpols ja és això.
2: Aquí potser a Barcelona...
1: Sí, anava a dir, aquí en podem dos, eh? Amb dos hi arribes.
0: Amb dos llúpols ja... Exactament. Allò que... I a més, quedes a la foto d'Instagram que fas, quedes més elegant. Sí, exacte. Sí, quedes millor. Et queda molt més bé, jo ho dic de cara a la joventut que ens està escoltant. Doncs escolteu, moltes gràcies per ser aquí. Marta Roca, ella és comercial i representant de marca... Són aquests noms que teniu, que vol dir que ets la que surt a vendre.
3: Ets la que surt al carrer,
0: i pren
3: la temperatura, i de tant quan fas tastos i coses així.
0: Fas molts tastos, sí?
3: Sí, també. Bueno, nosaltres també tenim una línia de vermut, que també fem, bueno, les dues coses.
0: Doncs escolta'm, que el vermut també està molt de moda.
3: Sí.
0: Molt.
3: De moda, ja fa temps i...
0: És molt català.
3: Molt.
0: És molt d'aquí. Patates fregides, olives i vermut.
1: Què més? I Padró és una de les marques, trobo, que més reconegudes, sí, no? Sí, quan pensem en vermut català, sí, i tant. Sí.
0: I tant.
3: Bueno, aquest any, Gran Vinari d'Or.
1: Sí, enhorabona.
0: Sí. Heu guanyat i... A més, ostres, és que hem de parlar un dia de vermuts, que ja ho hem fet, perquè és molt maco com es fan els vermuts. I tant. I també teníem amb nosaltres la Caral Urriols, que és enginyera agrònoma, enòloga. Devia ser, poc de la teva promoció, poques noies.
2: A la carrera jo crec que érem bastant 50-50.
0: Sí. Ah, sí?
2: Després al món laboral la cosa es complica una mica més. Sí. Però a la carrera sí.
0: Sempre ens agrada que hi hagi vocacions del teu ofici. Ho necessitem molt. I enginyera agrònoma, enòloga i responsable de sostenibilitat. I d'I+D, que és una cosa
2: sí,
0: que...
2: Ens anem ficant.
0: Us aneu ficant.
2: Mica en mica.
0: I+D. Algú dirà, què és això d'I+D? Doncs escolta'm... Fer-ho bé, de Ramon Roqueta. Moltes gràcies per ser-hi.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
4: La denominació d'origen Catalunya col·labora amb el programa Tast Vertical. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. El vi es consumeix amb moderació.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Cristian Roldán. Les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats, la majoria subsaharians que volien creuar la frontera amb Ceuta, i detenen 61 persones acusades d'incitar la migració il·legal. El Marroc admet que ha fet càrregues policials i ha utilitzat gasos lacrimògens per frenar una nova entrada massiva de migrants. A Ceuta encara n'hi ha milers dels que van arribar el mes passat que, com l'Ouhabi, viuen a la intempèrie.
2: Jo opto per baixar la carretera durant la nit i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
1: Les ONGs que proporcionen aliments i aigua als migrants insisteixen que la situació és insostenible. I, de fet, el govern del Marroc també ha expulsat els periodistes de l'agència EFE i de Televisió Espanyola que estaven informant des de la ciutat fronterera de Fenidec. El govern espanyol ja s'ha pronunciat sobre aquest incident i diu que defensa la llibertat de premsa en tot moment i a qualsevol part del món. Repassem ara altres informacions. Aquest dissabte a la nit, a l'AP7, a l'altura de l'Arbós, un turisme ha topat amb un vehicle pesant i 5 persones han resultat ferides. Entre els afectats hi ha 2 adults i 3 menors. Un dels menors ha quedat ferit crític i ha estat traslladat en helicòpter medicalitzat a l'Hospital Sant Pau de Barcelona. La resta de passatgers del turisme han resultat ferits menys greus i han estat evacuats també a centres hospitalaris. A banda de la unitat aèria, el SEM també ha activat 6 unitats terrestres. I a Granada, els municipis afectats pel terratrèmol que va succeir ahir a la matinada descarten danys estructurals als edificis. El sisme de magnitud 5 i amb epicentre al municipi d'Aledin ha tingut diverses rèpliques durant el dissabte. I a Colòmbia, el president Abelardo de Lespriella ha demanat a Donald Trump que suspengui temporalment els aranzels amb els Estats Units, que de fet estan aplicant alguns productes colombians. Ho ha fet en una conversa telefònica amb el president nord-americà Donald Trump per alleujar els empresaris afectats també per les conseqüències econòmiques del terratrèmol, que ha sacsejat diverses regions del país. Entre els productes afectats hi ha les flors, que suposen un aranzel del 12,5%. El sisme que es va produir dilluns, recordem, ja deixa 294 morts, prop de 4.000 ferits i més de 320 desapareguts.

0: Estocolm acull aquest cap de setmana una nova edició de la Plec Internacional de Difolk, una trobada que vol projectar la cultura popular catalana internacionalment. La iniciativa plega a prop de 1.200 participants de 42 entitats que mostraran a la capital sueca una àmplia representació de les tradicions catalanes. La Plec Internacional va començar el 1988 a Amsterdam i des d'aleshores ha recorregut diferents ciutats europees amb l'objectiu de donar a conèixer el patrimoni català i generar també vincles amb les cultures locals. Aquesta vegada l'esdeveniment se celebra coincidint amb el Kulturfestivalen, el principal festival cultural a l'aire lliure d'Estocolm. Precisament el president de Difolk, Ivan Besores, destaca l'intercanvi cultural com un dels principals valors de la Plec Internacional.
1: Des de Difolk ho defensem com la millor tarja de presentació de qui és Catalunya al món, la cultura catalana, com s'està exportant doncs, per arreu, i pensem que a través de la cultura doncs, es pot ensenyar com és la societat, doncs, la societat civil de casa nostra.
0: El programa inclou un ampli programa d'activitats amb l'objectiu de presentar la cultura popular catalana. Esports. L'Espanyol debuta aquest diumenge aquesta temporada a primera divisió. Rebrà el Llevant a l'RCD Stadium i el tècnic blanquiblau Manolo González assegura que l'objectiu de l'equip és la salvació. L'eslové d'Erkusic ja està inscrit a la Lliga i podrà entrar a la convocatòria. Aquest dissabte s'han jugat els dos primers partits de la jornada a primera divisió. L'Alavés s'ha imposat clarament per 3-0 al Getafe i el Sevilla ha remuntat davant del Rayo i s'ha acabat imposant per 2-1. Per la seva banda, el Barça jugarà aquest diumenge a Suïssa contra el Basilea, un partit amistós. Pedri i Gavi no han entrat a la convocatòria de Flick per aquest partit. De fet, dissabte s'ha fet oficial el fitxatge de Ferran Torres pel PSG. El valencià s'ha acomiadat del Barça a través de les seves xarxes i ha dit textualment que ha estat un orgull defensar els colors blaugranes. A segona divisió també de futbol, el Girona debutarà a Montilivi contra el Leganés a partir de les 7. Porto, Unai i Unai són baixa i el tècnic Quique Álvarez ha de decidir que fa amb els jugadors que han demanat sortir del club. I per acabar, dues medalles catalanes aquest dissabte a l'Europeu d'Atletisme, les dues en proves de marxa. Pol McGrath ha guanyat l'or a la mitja marató i Raquel González al bronze a la marató.
2: Fins aquí les notícies.
3: Guàrdia, amb Enric Calpena.
4: Quan Àtila i els uns van irrompre...
5: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
3: Enguàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
5: Una hora d'història que us captivarà.

0: Catalunya Ràdio i Cant. Units per la música.
1: Hola, hola, hola, què tal? Com estem? Benvinguts, benvingudes un dia més al programa més trapella del panorama radiofònic. Avui a ICAT parlem d'urban com a gènere i sobretot sobre si aquest està morint o no. Sembla que ja no sona tot arreu, però sí, pensem, potser sona a més llocs que mai. Ho descobrirem mentre escoltem hitassos com cada tarda que una servidora està als plats. Som-hi, penya!

Bueno, seguim aquí a ICAT i avui us vinc a explicar una història. Durant un temps, urban era la paraula màgica per explicar qualsevol cosa que portés autotune i actitud sobrada. Però quan una etiqueta serveix per tot, acaba sent un meme i un desastre. I el problema no és el so, és el calaix on l'hem volgut posar. Potser el que ha mort no és el gènere en si, sinó que ja no és tan fàcil classificar-ho tot.

el trap que feia tremolar senyores ara sona als anuncis de rebaixes i a les ràdios comercials. El que era perifèria ara és centre i això té conseqüències. Quan el sistema assimila una estètica, la fa segura, la poleix i la fa vendible. I el públic que buscava perill es queda amb ganes de més. Però no ens espantem, que això no vol dir que l'urban hagi desaparegut.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Cristian Roldán. Millora la situació a l'incendi de Niebla a Huelva i al llarg de la nit s'espera que prop de 150 persones puguin tornar a casa i per això s'han flexibilitzat els talls de les carreteres afectades amb diversos punts de pas habilitats precisament per a aquests veïns desallotjats. El foc que ha afectat prop de 38.000 hectàrees ja està perimetrat. Antonio Sanz és el conseller d'Emergències de la Junta d'Andalusia.
2: Podemos calificar de evolución muy favorable del incendio. El fuego no ha avanzado por ninguno de sus frentes y se ha mantenido dentro de las líneas de control establecidas.